0: La teva família i tota la resta de la família tots som de Mallorca.
1: Tota mallorquina.
0: Somieras
1: de Palma. Bueno, pues la meva família és d'aquí de Mallorca.

0: és el que canten si vols lliure d'arancels, cuinau des de Sarrel. Tenim els productes que ens duran a tocar el cel. Quin producte triaríem, Bartomeu Font?
1: Ara sí.
2: Ara sí que... I també un record les croquetes o la coca que faig a la meva padrina.
0: Ei, encara no havien sortit les croquetes, m'encanta. Sí,
2: sí, sí, sí, no n'he tornat a estar cap d'igual.
0: Sí.
3: I ve tres música.
0: Aquesta cuina d'arrel, que a més jo crec que us toca escoret. Vos presenta en Bartomeu Fontesbert, que és periodista, el podeu llegir

0: clar, vaig escrivint i també escric en el moment que puc, i per tant, sí. No sé si ja aquests són els darrers, perquè ahir escrivia dues cosetes que ara no s'han publicat.
1: Ara xerrarem de David també. Tu què tens en compte a l'hora de xerrar d'un restaurant, d'un cuiner, d'un producte?
0: Depèn de desenfocament que s'hagi de fer, no? Si pots anar per tema d'actualitat,

Home, jo, el que més m'ha costat.

0: a veure... També tu has de tenir un poc de sabedestria, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Jo ho sol dir. Ho sol dir, però... Clar, si m'ho demano, ho sol dir.
1: Sí, sí. I tu, que tastes molt i molt variat, diries que si vines a les Illes Balears jugues a Champions o que no hi falta?
0: Sí, però també hi ha altres. Jo crec que el problema que tenim és que hauríem de fer com s'està fent això. És a dir, el repte que ara vendrà, però és el tema del menjar ja precuinat. Tot això. I aleshores el problema és que ens passarà igual que la cultura ecològica.

cartes que avorreixen, és a dir, l'altre dia teníeu aquí en Quico, no? Que deia, faig cuina mallorquina, però hi podem un poc com a dir, o qualque innovació, no? És a dir, tu ara vas a uns estudiants de secundari, és a dir, tens el mateix estat aquí.

0: sopa de vi, berena d'aigua, diu aquesta, aquesta cançó. És impossible, però, pensar menjar sense tenir en compte el beure, també.
1: Sí, millor beure, més greu, però Saigo. Aquí me mataràs, però jo... És a dir, Saigo és...
2: I tu, què escoltes? Comparteix IB3 Música.
1: Ara el vi, pots arribar a unes converses, pots arribar a unes converses que no arribaries, pots animar, el vi és la segona per allò beguda i també després la cervesa, no?
0: I tu fas divulgació, de fet també te van reconèixer amb el brot de pi de Santa Maria.
1: Va ser tot un honor, és a dir, que tota una comunitat de vinaters pensin tu, recorda que s'hauria de fer més que xerrar del producte nostre. És a dir, jo quan vam fer aquesta secció, quan la Maria Ferrer m'ha dit Tomeu, tornant a recuperar el xocolament d'aquest moment de l'any, vol fer una secció de producte, de vi, prou de producte, clar, jo el que vaig dir jo, ho vull fer, vaig estar encantadíssim i sobretot treure el producte d'aquí. El meu moment poder, però jo xerrar del tapet d'allà on sigui, de la Rioja, com si fos de Nova York. És molt més fàcil de vegades, però jo crec que el que hem de fer és donar a conèixer la història que hi ha darrere. I salta dintre, fer-ho com a lògic en català. I així continuem.
0: Molt bé, idò, necessitàvem una recepta per sopar, no te pots anar a aquesta secció, que és el sopar d'avui, està per bé demà, perquè en aquestes hores, 8 i 23 minuts, tenc molta gent que diu, jo no faig per sopar, què faig per sopar?
1: Jo...
0: No m'ho has dit, ho dèiem l'altre dia, m'has faltat espanvoli.
1: Espanvoli, crec que és el millor invent.

0: fàcil, eh? Sí. No t'agrada molt cuinar, o què?
1: És que aquí hi ha el problema, que tenim poc temps, no? Sí. I hem d'aprofitar. I ara que m'ho dius i tal, ja podem dir... Les truites sempre agraden.
0: Sí, i d'un pan d'oli i una truiteta. I una truiteta francesa amb un bon pan tomàtica. Sí. No me'n recordes la meva. Sí, sí. Vinga, anem, que necessitam aquí

0: Bartomeu Font, com va?
1: Molt bé.
2: Molt bona companyia.
0: Molt bé, així m'agrada. Bé, ara mos toca en Jun Cortés i jo fer-te un parell de preguntes breus, de resposta breu, sobre la paraula polisèmica d'avui, que és arrel. Com ja està? Estàs preparat? Beníssim, anem a la primera. Aquí tenim moltes i molt bones arrels comestibles. Tenim pastanagues, baves, rabanets, api, remolatxa, gingebre... Quina o quines diries tu que tens sempre en el teu rebost?
2: No, això el faltar és pastanagó. És pastanagó, perquè més serveix per fer sucs. En taronja, també. Tot s'ha de fer aquí.
3: Versàtil, aquest pastanagó. I quan cuines, tu sols fidel a les teves arrels gastronòmiques amb els plats de tota la vida, o te deixes seduir per menjar d'altres terres?
2: Jo és que cuin més poc, és bé, cuin més poc, perquè com que tinc tan bons amics cuiners, i quan, vull dir, quedem

0: És un restaurant especial que ell fa, tu ajudes a preparar el menjar amb ell.
1: I després ell tot el talent que hi ha a Ivetres Musical.
0: Pots fer una experiència, pots quedar tot allà, i ara, això, ara jo, aquí. Que n'hi ha d'altres? Sí, sí que m'agradaria dir Can Roca, o no Can Roca, el cor més normal de vegades. Però aquest ara és el que me fa molta il·lusió.
2: Vinga, ja me'n contaràs si vas darrere, pregunta.
3: Sí, ja per acabar, quin cuiner o cuinera t'agradaria d'aquests amics que tens que dius que cuinen tan bé que te contes els seus secrets de ser cuiner?
0: Tots me los ho conten. Un bon cuiner, de fet, no ha d'amagar secrets, crec jo, perquè al final la persona ho farà, si bé en el teu restaurant per menjar i no m'ha de fer plat. I si tu amagues, ho diu molt,
2: escolta, Bartomeu Fontesbert, periodista, gràcies per haver estat amb nosaltres, periodista i agent, que avui demà, que això també m'ho encanta. I t'hi ve a Ràdio. Gràcies i com dir que bona cuina.
1: I de Tres Ràdio és Pupo.
4: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
5: El primer dia està com tot descol·locat, no? I a poc comences a entendre amb els teus companys.
6: Anant de les proves d'un bolo a un altre, de Palma, m'ho van trobar un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
7: No t'era per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
1: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a Ivetres Ràdio, l'Aviador, amb Rafael Gallego. De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he muntat un poc.

0: lo nostro, facciamo così, sarà migliore.
1: Sim, sim.
2: Lo nostro, cosa facciamo? Già corrava, studia un po'.
0: Sí que és possible. Home, per favor. Clar
2: que és possible, tot és possible.
0: Aquest setembre serà possible.
1: IB3 Ràdio.
2: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu,
2: xiu.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Baracel·li Bosch.
0: Vinga, i amb en Juny Cortés, en Toni Carvell, en el control tècnic, amb Miqui Fiol, vendrà la segona hora, i n'Aina Marc, Aina, avui mos toca, o te toca, millor dit, passar pel prisma, la paraula polifèmica del programa, que és Arrel.
3: Efectivament, avui tenim una paraula que mos dona peu a xerrar de molt de temes diferents, com puguin ser les plantes o les matemàtiques, entre d'altres.

part invisible d'una planta que creix en sentit contrari a la tija i té dos objectius bàsics: fixar-se firmament a la terra i beure aigua i nutrients. Però les plantes no són les úniques que tenen arrels. Un cos humà també se conforma amb arrels, com per

0: cels amb un sentit figurat. Qui parteix en fora i decideix quedar-se a un lloc, posa rels. I quan tenim un problema i se complica massa, convé tallada. Matemàtiques, un terror de tots els qui són de lletres. Per sort o per desgràcia, en números i són per tot i més si xerrant de rel, que en aquest cas és aquella quantitat que multiplicada per ella mateixa dona un nombre exacte. Per exemple, la rel quadrada de 4 és 2 i la cúbica de 27 és 3. I si sou dos estudiants que tot ho tenen feis esquemes i diagrames, heu de saber que dibuixeu arrels constantment. De fet, és la línia original del diagrama, d'on pengen totes aquestes branques. I ara que ja hem passat per obrir-me l'arrel de les plantes, l'arrel de les persones i l'arrel matemàtica, toca un torn en el que són de lletres, perquè les paraules tenen el seu propi esquelet genètic. L'arrel és un morfema central, és a dir, la paraula sense prefixos ni sufixos, un nucli d'allà on neix tota una família de paraules noves. A la terra, a la boca, a la pissarra o a les llengües, allò que no sabeu i allò que aguanta tot l'edifici. Cuideu les vostres arrels i regueu-les sovint.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barcelona.

0: la joventut no sol cantar pagès. Som de les úniques que canta pagès. De petita ho he vist sempre, la meva abuela era la que cantava pagès, i ella pues, va ser la que em va ensenyar, i jo pues, anava amb ella, i sempre que la cridaven a ella, anava jo amb ella, i tots els dinars, tots els sopars, pues, sempre acabava cantant pagès, i jo vaig aprendre a fer les cançons, poquet a poquet, i no sé quanta més gent hi ha redoblant, però sí, crec que som la única de... que redobla, sí.
1: Helena Ribas Costa, benvinguda entre avui i demà a Divetres Ràdio, com estàs?
2: Buenas, moltes gràcies. Molt bé, i vosaltres?
1: Nosaltres molt bé. Ara te sentíem cantar redoblat en aquest documental de Plataforma per la Llengua.

0: o rel, com a paraula polisèmica del programa, quines són les teves?
1: Pues, les meves arrels són criar-me a Eivissa i per part de família pues, tenir una abuela que sé que m'ho va ensenyar a poder tenir això tan polit, no? És poder cantar.

0: aquí te sentim, Helena Ribas, en una de les classes de cançó eivissenca que has impartit aquest estiu en una peça que te feia i d'altres notícies. Com ha anat? Qui s'hi ha apuntat?
1: Doncs pues hem set bastants alumnes. La veritat és que ha anat molt bé el curs. He impartit bueno, tot el que m'ho varen ensenyar sempre a explicar, perquè clar, jo ho havia après tot a veu, tot a memòria. I, clar, jo vaig anar al curs per poder ensenyar-ho bé i ho han après si mateix. Llavors vam fer una cantada de Can Jeroni i bueno, vam fer les seves cançons, les vàrem cantar, vam fer una cançó conjunta i la vàrem cantar i tot ho has dit molt bé. Els que hem contentat.
0: Que bé, que bé, que bé. I tu ara ho deies i també m'ho deies quan vam anar per les arrels, te vàrem ensenyar aquest cant acadèmicament aquesta perícia que ve de cantar sota la boira, una petita paraula d'ella que vares aprendre. Ja sé que cantar, però sobretot que te va transmetre.

0: música i estan...
1: Els imprescindibles a IB3 Música.
0: És una tonada que és un so de més gutural, no? Com dius, és un so més marcat, no és tan melòdic com seria acusada, com per exemple tenim Jo tinc una enamorada, la cançó Jo tinc una enamorada seria més melòdica. En canvi, pues, és

0: Ha començat la cançó redoblada, ja s'ha començat a sentir més preparat per cantar i això pues, m'omplia un orgull poder treure poquet a poquet la cançó redoblada endavant, que al final la glosada és més fàcil, però la redoblada sí que necessita un treball abans de posar-se a cantar.
1: No sé si se sap del seu origen, d'on ve, no sé si això està documentat o ho has estudiat, l'origen exacte.
0: Bueno, al final l'origen no t'ho sabria dir.
1: Ja, sí.
0: No t'ho sabria dir, però és antic. És antic de darrere.
1: Sí, sí. Sí, sí, segurament també m'imagino molt relacionat amb la feina de camp o de la mà. I mirau, l'altre dia va passar això de Vallespida amb Besoró, que és un dels arbres més emblemàtics d'Eivissa, que se troba a prop del camí que va des de Sant Miquel de Balenzat cap a la finca de Camp Besoró. Qui canta és na Joana Palau.

0: quedar, va sortir molt polida la cançó i li va quedar molt bé.
1: I cantava davant tothom en certa tremoló i davalla que està ara emblemàtica aquesta cançó que xerra d'arrels. Tu per què penses que és important mantenir, actualitzar, difondre ses arrels?

de res. I de, si te pareix, podríem animar en Joyen a participar dia 3 d'octubre en el tercer festival Valençat Balla a Sant Miguel, de Valençat. Tu t'has format en la colla de Sant Jordi i des de fa poc també ets part de la de Valençat. Així que parlant d'arrels, tradicions i trobades, aquesta pot ser una bona trobada dia 3 d'octubre.

0: Disposat a fer les estimaces matemàtiques, perquè com ell diu, hi estem envoltats. I que li vaig dir, mira, la paraula d'avui, de dia 21, serà arrel.
1: Bueno, no sé si és una paraula fàcil, diguem-ho així.

0: rode alone.
1: Yeah. Heart is dragged. El concepte de l'alquadrada és important.

0: el Gorimber de Saig i Ro, d'anar provant per aquest número, perquè és que en el final el que interessa tenir molt clar quantes que han de necessitar o necessitar fer una raó quadrada i sobre la fe que per això no se m'ha
1: I quan les necessita?
0: Bé, jo sobretot vaig deixar d'explicar l'algoritme clàssic després d'un parell d'anys inicials de classes. Quan tu m'ho vas dir, quantes vegades has hagut de fer una rapidura?
1: Hora de saula.
0: Exacte. I vaig dir, uf. Clar, això justificava, com he dit, no explicar l'algoritme clàssic. Sí, deixar clar com tu. Però després un company, Jaume Serra, m'ho va dir, diu, és una cosa molt interessant, i és que aquí de les quadrades, és un llibre de repartiment, diu que una quadrada són aquells quadrats de terra que tenen de lats iguals, de l'antic, 40 braços del rei en Jaume.
2: Estàs escoltant IB3 Música.
0: 40 braços del rei en Jaume, si jo sé el que és una quadrada en superfície,

això, de qualsevol persona de que sigui agafi alguna cosa que digui, bueno, si és un quadrat, ja sabem que és per si no existeix, és realitat, però se forma en coincidència, igual que dic, jo l'he inventat, jo l'he esperat, ara tenc jo davant, tinc unes joves d'aquest punt de vista, són com les esperants, però s'ha de davant les altres. Bé, i doncs, simplement ja fa un ajuntament,

Era un gos. Clar, no sortirà exacte, per dues coses. Perquè hem dit, primer, que s'ha de mirar un gos perfecte, per tant, es podrà perfecte, com no existeix un gos perfecte.

0: d'arrel s'origen, ja ho hem contat en començar el programa. On hauríem d'anar, per exemple, a cercar l'arrel, no sé, de la geometria, Josep Lluís?
1: Ah, una pregunta molt guapa. Perquè Kinesh Kimanko està fascinat per la cultura egípcia, no? I fàcilment sempre

0: faith and not by sight. What can be seen is seen, but what you feel isn't always seen.
1: Vegetal,
0: un dels grans
1: exemples
0: say.
1: De geometria fractal, que és aquesta que es repeteix, no? Contínuament.
2: Els fractals, són un invent matemàtic o una descripció matemàtica de la realitat que, gràcies a en Benoit Mandelbrot, un gran matemàtic que va morir no fa molt, va aplicar aquestes teories a la naturalesa i va trobar que tot el que siguin, per exemple, ramificacions, com les arrels, les branques d'un arbre, el nostre sistema circulatori, li podem aplicar aquest model i les explicacions són molt satisfactòries, no?

0: Ràdio Espot, que també estan rodejats d'arrels i de matemàtiques. I Joan Lluís, una abraçada gran.
1: Estudiant de Star Trek, Star Wars, poden dir allò de dir que són matemàtiques. Vosaltres, que és força de ser matemàtica,

d'una manera simbòlica, també fem servir aquesta expressió per vincular-nos al territori. Per il·lustrar aquesta idea, un poc simbòlica i un poc metafòrica, comparteix que Montrose la gravació encara inèdita d'un romanç tradicional après en un poble de la seva madrina Pepa. Es tracta del romanç de la Nana, una cançó certament truculenta que té el seu origen en la mitjana i que prové de les terres de l'Oest Peninsular.

l'eina quan la passa pel seu prisma es pot dur a moltes coses. I una de les coses que mos lliga aquesta paraula arrel és l'arrelament. Està vinculat a un lloc, està vinculat a un

0: IB3 Música, la teva ruta sonora a través del talent i amb. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Barassal i Bosch. IB3 Ràdio Bosch, actualitat. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646-93-45-01. 646-93-45-01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646-93-45-01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: En Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. Pare, m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler, havia d'anar a demanar permís i va de fermar a Sasa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tento.
3: Tento!
4: Tento!
3: Tento!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tento amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

Arribar a un lloc nou mai és fàcil, res és familiar, ens trobem envoltats d'una nova cultura, de noves persones i molt de casos, nous idiomes per aprendre. Per això és important aconseguir un bon assessorament gràcies a persones com Lázaro Lucio, l'advocat, amb qui acabam de xerrar. Els tràmits i les gestions legals se poden fer una mica més lleugers.

0: història que contarà un nostre arbre genealògic. Segurament tots, en qualsevol moment de la nostra vida, ens hem demanat d'on venim, qui són els nostres avantpassats i com hem acabat aquí. Com ho fan els genealogistes per començar a estirar el fil?
1: Everything is
2: sí,
1: new.
2: Però m'han descrit que té com un pot del bosc, d'ell, dels pares, dels presins, amb aquesta informació que ells tenen, que són fragmentàries, està incompleta de dates, de segons dinàtges,
1: Everything
2: la base per començar a ser complet i d'aquí vaig cap enrere, a l'anir de lliure.
0: Tomeu que mare, és historiador i genealogista, amb ell han volgut saber més sobre

0: de son pare, son pare de son pare, i potser pot guanyar un parell de generacions.
1: Una feina molt important que implica no només descobrir les arrels d'una família, sinó que també conta la història d'un lloc a través dels seus habitants.
0: Cada arbre és apassionant perquè és diferent i recupera

0: Unidos para todo su país.
1: Que tots coneixem una persona que sempre se li moren les plantes i mai sap per què passa. El paisatgista Francesc Bernat mos conta alguns de motius que poden provocar que la planta estigui malament. Perquè cuidar una planta va més enllà de pensar si necessita aigua i sol.
0: També és que nosaltres, la planta,

0: dues que tornen grogues i moltes vegades mos pensem que és un problema de la planta, però és un problema de baix, de l'arrel.
1: Per saber l'estat d'aquestes arrels és tan simple com treure-la del seu cossiol i mirar-la.

0: ara atentes les persones que teniu cabells llargs. Has de tallar les puntes per si no ja ho cabells, que m'ho diu tothom. I idò, resulta que les arrels de les plantes han de passar per un mateix procés.
1: Això fa que s'assenegi tota la part radicular i creen noves arrels secundàries que facilitaran molt la planta que

0: entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bas.
1: Les teves mans, impressions a la roca hipnòtica. També, escrit de vi, feu de vi.

0: aquí seguim avui amb aquesta paraula tan hermosa, arrel, i arrels físiques, culturals, matemàtiques, ja ho hem escoltat amb en Josep Llispon a la primera hora, i ara toca xerrar junts coses d'arrels lingüístiques.
1: Sí, i ho feim molt ben acompanyats de Gabriel Bibiloni, lingüista i professor jubilat de filologia catalana de la UB. I quina sort, perquè aquestes arrels segurament

0: català, com llengua romanesca, està molt arrelada al Mediterrani, particularment al llatí i al grec.
1: Els clàssics a IB3 Música.
2: Venen del llatí i del grec, sobretot del llatí vulgar, que és el llatí que parlava la gent quan es parlava llatí. Aquests mots són els que es diuen evolutius, és a dir, que a partir del lètim llatí han sofert una transformació més aviat lenta que ha portat cap als mots catalans.
0: Aquestes paraules catalanes, la majoria venen del llatí del grec i la majoria venen per aquest procés d'evolució, però no és l'únic procés de formació de paraules que ens deixa el llatí i el grec.
2: Una altra part dels mots venen del llatí clàssic o del grec, però no per un procés evolutiu lent, sinó que en un moment determinat, quan hi ha una necessitat, s'agafa el mot llatí o grec, però tal com és, o amb una mínima adaptació. Per exemple, en llatí hi havia el mot auricula, que dona per evolució orella, i del llatí auricula surt el mot llatí derivat auriculare, i en un moment determinat ens interessa aquest mot, crear un mot nou, i d'auriculare han fet auricular. De manera que orella és un mot evolutiu i auricular és un mot culte o un cultisme.
0: Així, un mateix ètim pot derivar en paraules molt distintes. Normalment passa en parelles, una paraula evolutiva i un cultisme com els que acabem d'escoltar, però no sempre.
2: Tenim hostal i hospital, que venen d'allà mateix, del llatí hospitale, però hostal ha sofert més evolució que no hospital, que és pràcticament igual que el llatí. O, per exemple, sòlid i sou, que tots dos venen del llatí sòlido, però per via evolutiva ve sou, perquè desgastament d'aquesta paraula, i per via culta ve sòlid. Un altre exemple, tenim aquí en tenim dos, muscle, muscle i muscle. Són paraules amb significats diferents, però tot ve del llatí múscul, que curiosament és un diminutiu de mus, que vol dir rata.

I això era i no era un escriptor, folclorista, lingüista i eclesiàstic manacorí que en descobrir les rondalles mallorquines em va quedar meravellat i es va fer un altre. I és que sí, xerrant de res.

0: Una de les seves obres més importants va ser precisament aquesta placa rondalla de Joaquim Sant Jordi de Racó, una obra sobre la qual la gent
1: de la placa rondalla és un tresor, no com és, en un temps es va començar a fer, ja passava a fer una cosa per més.

0: descompten els seus títols. En fi, el més meravellós d'en Jerry i el racó, s'haurà de bé, és que les va salvar per la generació seva, però també per les presents i per les futures. I amb això li hem de tenir un agraïment etern.
1: Aquest pseudònim, Jordi de Racó, fou un recurs literari que el Cové va utilitzar per apropar-se més al cor de Mallorca.
0: Jordi és un nom que pot ser corrent de qualsevol banda. Des, i Racó vol dir petit, acordat, senzill, humil. Jo crec que el seu pseudònim reflecteix la voluntat d'autenticitat. I per mi, en Jordi de Racó no deixa de ser una expressió de sang que fa que avui siguin viu, que fa que avui siguin de l'humà material.
1: Aquestes rondalles estan arrelades profundament a la nostra cultura. Encara
0: com és possible que avui un de cada cinc llibres que vols editar en guany sigui un rondall? Perquè connecten s'ànima. Per mi, perquè aquell desig, aquella estimació profunda de l'any de paper, i per tant, i també, i sobretot, a la manera mallorquina de parlar-la, que ell considerava que era l'excepcionalitat, segurament la varietat més autèntica de aquest idioma, que és recollida, reflectida en refranys, maneres, expressions, pràcticament és una fotografia etnogràfica de la Mallorca d'aquella època.
1: Aquesta estima per la llengua catalana en general, per el dialecte mallorquí en particular, va dir Antoni Maria Cové,
0: ell va constatar que els diccionaris del segle XIX no recollien ni de bon tros la riquesa de, per exemple, la llengua que recollien la ronda. I de quina és la voluntat, la idea extraordinària i transcendent de la llengua, de ser un diccionari que ho recollís tot, si vol. La llengua estàndard, la llengua parlada, la llengua lateral, la llengua francesa, aquest gran diccionari a la llarga va ser aquest diccionari català de la seva veu.
1: Aquest diccionari català de Venècia Balear, com dic, és el meu memòria, que tant fan sobre aquest és el resultat d'un projecte iniciat l'any 1900 pel Premi. El seu darrer any fou el 1962, ja mort el seu.

0: Sobre aquesta obra vam xerrar amb la Maria Pilar Perea, professora de Filologia a la Universitat de Barcelona.
1: Trenca els mollos de la resta de la lexicografia catalana del moment, que era que hi ha uns diccionaris i els diccionaris que hi ha de nosaltres.
0: Això ha fet estirar ses branques arribant fins avui sent en plena cosa. La primera llavor que va acabar germinant tan bé fins avui.
1: Sortien en els diccionaris de l'època. I això va ser la seva motivació. És a dir, a partir d'un element folclòric que era...
2: I vetres música.
1: Després dir, ah, doncs he de fer un diccionari perquè, clar, hi ha els diccionaris del moment i moltes paraules no hi eren. I a partir d'aquí és on va gestar doncs aquest diccionari. I quina casualitat, no?, que a més estan fent obres més o menys similars, a partir de les cèdules, a partir d'un cas de treball de camp, de buidatge de documents. I és molt interessant perquè ell, sense saber-ho, es va assimilar aquell moment. I fins i tot quan es publica, doncs hi ha moltes cartes de romanistes europeus que diuen que és un congrés, està molt ben, metodològicament molt ben plantejat, etc.
0: L'estudi d'Alcover i de Francesc de Borja Moll responia a la seva voluntat de preservar, sí, però també a la de veure la llengua en tot el que podia fer.
1: Però ella que li interessa és veure la novetat, perquè s'adona, òbviament, que no sols a Mallorca, quan vas a Solla, parlen diferent del Cudi, per exemple, sinó que, ja dins de tot el territori lingüístic, hi ha moltes diferències. Sempre, això sí, això és molt important. A vegades hi han retret, sempre veient la unitat de la llengua.
0: 94 anys després de la mort d'Antoni Maria Alcover, aquest autor segueix nodrint les nostres arrels culturals.

0: són les 9 i 47 minuts i demà clar.
1: La confiança se va tenir del negre de la por. Però no volia, no, no n'has
2: separat un nostres estimats jubilats i jubilades. Ells i elles sempre estan encantats de dir els seus plans per demà. Però el que ha passat avui és que he sortit en un carrer una hora diferent. He sortit més prest, quan encara el sol picava bastant, i clar, he quedat sense trobar persones majors i he suat més.
1: Avançaven a l'alba i a sobte el cel es va incendiar.
2: Avui m'agradaria començar
1: assustat
2: amb una persona
1: i
2: mal
1: a un clot es va amagar.
3: Pues demà aniré jo.
1: Capritxos que sé el destí.
2: Ah, mira.
1: De cara es va topar.
3: Estaré fent feina allà, amb un nin com ell. Estic molt emocionada per fer feina a la ràdio, perquè m'agrada molt.
2: Beníssim, són companyeres d'ofici, doncs.

0: els ulls.
1: Què treballa?
0: Ni un ni l'altre han fet els 21.
1: De 3 a 10.

0: ti tornaré via.
1: Anar a fer feina com cada dia, efectivament, és la resposta en la que més mos han trobat avui. Però a més de fer feina, n'hi ha que també poden estirar un dia una mica més per aprofitar i sortir a passejar o fer una volta.

0: tengo que venir a trabajar. Tengo un horario continuado, así que a partir de las 4, 4 y media, saldré, y si hace el tiempo que hace hoy, pues me iré por la playa, andar por el portichón y, bueno, disfrutar de la temperatura que hace, que es espectacular.
1: Y deixem por aquí i tornem demà.
2: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
3: I avui ens ajuda en Josep Vives. Com estàs? Benvingut entre avui i demà.
4: Hola, bones.
3: Com va?
4: Molt bé, moltes gràcies per tenir-nos.
3: Molt bé, t'ho posaré fàcil.

0: què volíem fer exactament amb Arrels, quina era la nostra idea, que bueno, després també ara miràvem enrere 6 anys després i Arrels ha evolucionat 3 o 4 o 5 vegades ja de la nostra idea inicial, moltes coses i hem anat modificant a mesura que hem anat grans, diguéssim.
1: Que heu nascut a Pollença, no sé si la majoria de l'equip està vinculat a Pollença o no, però entenc que no és

0: sama strategi isotopo microgrounding, kasi magkita mo na kinang tamang ko, kamustan? Ano
1: naman yung
2: napitulog na sa iyo mo? Sa
1: ekosistema na
0: ba yung sisi? Ang
1: preocupa mo, si ka ba siya ocupa?
0: Yung mas preocupa mo, si ka ba siya ocupa? Yung mas preocupa mo, si ka ba aquesta és quan el Sergi estem, que ara mateix entre...
3: IV3 Música, la casa de les cançons.
0: En aquesta proposentim-me també que queda feliç de la possibilitat de veure la natura com simplement una actitud

0: creixent desconeixença o manca de vincle o simplement indiferència cap a la que abans d'aquest vincle a la natura, i això s'està actuant i bé com que s'està polaritzant bé com molts altres aspectes de la nostra societat. També la defensa de la naturalesa és un d'aquests temes on s'ha de molta polarització.
1: Nosaltres avui volíem baixar la barrera del programa amb en Josep Vives, coordinador d'Arrels Marines. La paraula que hem triat avui és arrel i jo crec que era molt adient xerrar amb tu. T'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció, Josep. La primera no és xafardeig, però fem llista d'hàbits que ens ajuden a dormir millor. Tu en tens algun?
0: Deixar les pantalles el més aviat possible.
1: Ben fet, ben fet. És una de les idees que més sonen també que hauríem de fer. I necessitem una

0: Tomàs, el Poti.
1: Bon dia,
2: és que no ho ha de dir.
1: Company, vostè, bon dia.
3: Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. De dilluns a divendres a les 5.
4: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlava amb la Joana i el Bernadí. Jo agarraves, tu llampuga, la nostra no passa.
5: Que guapo.
4: No, sí, cantant. Jo agarraves, tu llampuga, la nostra a dins. Fa la millor.
3: Xiu, xiu.
5: La nostra, cosa que xiu. Jo agarraves, tu llampuga, la nostra.
4: Sí que és possible.
5: Cosa feixuga.
4: Home, per favor.
3: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Clar que és possible, no es posen
4: aquí. Aquest setembre serà possible.
3: I Vetres Ràdio.
5: Venen cosetes petites.

0: Tot d'una, vos presentam a Clàudia Tomàs. És una veu dedicada al jazz, nominada als Premis Nacionals de Mas Músiques, amb el seu primer EP que va publicar l'any passat i que du per títol Yearnings of Modern Life. Després ens ocuparem de les novetats en l'edició d'enguany del Tira Bé en la modalitat d'arts escèniques i per acabar també vos avançarem la programació del Teatre del Mar del Molinar, la programació de tardor amb en Carles Molina.
1: I tot això passarà aquí al programa de cultura d'IB3 Ràdio amb el Miqui.

0: sabeu que la Clàudia Tomàs, que ve a la ciutat de Mosa, ha viscut a tota Brunyola i avui ens acompanya a l'estudi amb cançons com aquesta, que li fa títol Quico el Pas, és un dels avançaments que se va publicar amb el seu primer EP, va sortir a la lluny l'any passat i per això també ha entrat en aquesta convocatòria dels Premis Nacionals que diuen per títol Mas Músiques i que estan dedicats sobretot a destacar la feina de dones. En aquest cas, la Clàudia, que s'ha juntat amb els músics més bons que hi havia per crear aquesta banda. Clàudia, gràcies per venir, per haver vingut i enhorabona.
1: Hola, moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: El Dream Team, no? És a dir, vinga, ja que hi som.
1: Sí, sí, o sigui, tinc una sort increïble. Jo veure que feia més temps havia fet feina amb en Miquel Montaner i en Gori, que són part dels

0: Clar, tenir-los, però que llavors ells vulguin formar part del teu projecte és una cosa que no té preu, que has d'estar ben orgullosa perquè realment tenen les agendes tan plenes de projectes que realment és molt difícil que diguin que sí a algú. O sigui que això molt bé. Com ho esteu fent? Assajau regularment?
1: Bueno, sí que veuré que solem preparar especialment pues, quan hi ha una ocasió presentant directe i quan hi ha una fita oportunitat de fer-ho tots junts especialment, que és més difícil, pues, ja

de versions. Però bueno, que ja tinc una edat, tot i que hagi 8, ara ja 10 anys treballant amb això, i és que jo, bueno, era molt tímida, és que no tenia 25 anys, no me'l vaig atrever a cantar. Això, a casa, pues, la música era part del nostre dia a dia, però jo tenia un pudor

0: Ho superes a través d'aquesta empenta social del teu entorn que acaba picant pedra perquè surtis un poquet de la fosca de les ombres, o també d'una impuls propi teu.
1: Sí, home, va ser There'll come a time when these troubles have all gone wrong. Si Peri, que m'hagués animat d'aquesta manera i que m'hagués recolzat així, pues si fos cançó.
0: També és vera que de vegades se frisa per fer coses, per publicar, per temes propis, per projectes propis i potser no importa.
1: Totalment.
0: I t'has estalviat per aventura disgustos que quan comences amb 20 anys.
2: I vetres música.
1: Totalment, o sigui, estic super d'acord i jo penso que la madures ja no només

0: precisament les músiques que m'acompanyen, no? Jo diria que és un poc aquesta combinació.
1: Però també els tries tu, vull dir que...
0: Sí, sí, exacte.
1: El punt de partida ja t'ajuda.
0: Sí, sí, perquè, bueno, no sé, com

0: que també podeu escoltar-se a les plataformes. Allà trobareu a Clàudia Tomàs, aquesta cançó al tanc que se diu Landscapes. I aquests paisatges mos duen també Clàudia, parlant poc de ses lletres, se veu la temps preciosa, sa pronunciació evidentment també de bé de família. I els continguts, de què parlen ses teves lletres?
1: Sí, pues bueno, clase, el disc se diu Yearnings of Modern Life, que vol dir anells de sa vida contemporània, i jo pues en els darrers anys, i sobretot quan estava fent aquesta cosa, se me va fer molt evident que molt desmanestar que tenia

0: nostres llocs d'origen i, per exemple, landscapes, xerra, pues, de lo molt que jo enyorava, jo no era conscient que enyoraria tant que de veure la xerra per la finestra, no? Quan no la tenia a prop, i aquesta lletra justament xerra d'això, és el que m'ha inspirat.
1: És curiós, eh? Allò de la mallorquinitat o del fet vivent en general, no? Que normalment senyora la mà. Clàudia enyorava la serra tramuntana, que jo t'entenc gairebé més bé que la gent que enyorava la mà. O sigui, no m'estranya gens.
0: Sí, és curiós, mem, i me sap greu dir això, no? Perquè és veure que, al final, les persones, bueno, vulguis o no, el telèfon ajuda, te pots comunicar una mica, però les muntanyes que no tens a de vora, pues, és molt difícil dur-les.
2: Quina cosa tan guapa, enyorar les muntanyes, però aposta, t'inspiren... aquesta enyorança per crear temes

0: patriotes, però jo...
1: Ah, claro, sí.
0: O sigui que jugues a casa, també.
1: Sí, totalment. No, i de fet, també fa poc ja vaig tenir l'oportunitat de duet, però de tocar a la sala Zero, que ja tocarem, i la veritat que és una sala que va ser ben condicionada i vam estar super a gust. Sí que de moment

els acústics que solen fer i que no estan molt agradant, sentim bastant un cristal tan fort. Ara parlant d'aquesta convocatòria dels premis de més músiques dedicats

0: això és molt important.
1: I Betres Música dona la nota.
0: Jo sí que ara mateix, per jo, lo ideal és poder, sobretot, moure-nos més localment, de moment, i qui sap, no?, en un futur, però sí que ara mateix a lo millor no m'hi veig anant-me'n a viure fora només per la música, diguéssim. Jo ara mateix sí que ho compagino també amb altres coses i bueno, no ho sé, crec que no, me costa molt mirar així com de tan lluny. Ojalà i tant de bo que m'hi pugui dedicar i pugui viure d'això i pugui compartir la meva música durant molt de temps, però sí que
2: encara que Mallorca, que les Illes, hi ha un circuit de jazz important.

0: Rockstar con Adam Norman no sería este año.
1: Bueno, creo que no. Igual no voy, no voy a pensar. Pero bueno, sí que es verdad que tenemos un montón de canciones inéditas que, bueno, también son un poc pop, un poc folk.
0: Està bé, jo crec que mantenen el nom, però realment està obert a tot tipus de música, no vull dir música de cambra, però bé, qualsevol cosa crec que és benvinguda i bé, és un pensament que també podeu fer.
2: T'està animant, Ana Mònica, que si alguna persona humana sap de post-rock en aquestes illes és ella.
1: Ah, doncs li haurem de fer molt de cas.
0: Idò, que bé, Clàudia.

La veu d'en Clàudia Tomàs, que ens acompanya en aquestes hores, parlava de la seva presència a Fira B en la part musical i precisament de la Fira B, però de la part escènica, parlant després de la...

0: Jo agarrava estudi en Google.
1: Sí que és possible. Home, per favor.
2: A mi les mateu i xar.
0: Clar que és possible, tot és possible.
1: Aquest setembre serà possible.
2: I Vetres Ràdio.
0: Se venen cosetes petites.
2: Xiu, xiu, xiu.
0: I hem pogut ser.
2: L'Aviador i Vetres Ràdio.
3: Continua el programa, continua la cultura d'Ivetres Ràdio, dansa, teatre de test, teatre d'objectes, obres de companyies consolidades, emergents, espectacles premiats, circ, la Fira de d'Arts Escèniques actua com a mostri també com a aparador per impulsar el talent local cap a l'exterior. Tindrà lloc del 30 de setembre al 3 d'octubre i avui en parlem dels detalls.
4: Demanar que no toca... Model, destaca.

0: Maria Vizca, recordem, és l'entitat que organitza l'esdeveniment. Toni, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Gràcies a tu, moltíssima cosa, molt variada. Ara comentarem amb els detalls, a més de disciplines dins allò de les arts escèniques molt diverses. Això és a tocar, ja tot preparat. Te volia demanar un poquet també per les dificultats que de,

0: vida és així, combinant els programadors i distribuïdors també de nacionals i també fins i tot internacionals per poder aconseguir això, que els nostres artistes puguin tenir un espai a circuits nacionals i internacionals.
1: Sabem quant de programadors aproximadament poden venir tant a les illes com a fora, per la...
0: Sí, uns 50-60 programadors.
1: Es veu que

0: fora dels Països Catalans, evidentment, necessitem allà com un vehicle que pugui traduir allò que està en el nostre idioma.
1: Sí, la veritat és que, no se tanquen massa portes. Els programadors nacionals que no són de parla catalana estan igualment interessats en els espectacles en llengua catalana, perquè saben que després aquests espectacles poden ser traduïts, i que de fet ha estat així en molts de casos d'altres edicions que després han programat espectacles que havien vist a Fira Bé en catalana.
0: Tenim espectacles de tota casta, la Mola Set, en Pau Pasqual, Maria Dobrem, Juanjo Montserrat, que combinen aquesta actuació, també música, sacrificació, que precisament se va estrenar al Teatre Principal, Sala Petita, aquest divendres, i que també precisament aquí tenim un bon exemple de companyia emergent. Varen guanyar l'Art Jove de l'any passat, després d'aixecar el taló en

de que me quedo peleada al Mari, con el superior de Rescat del Mar, i ens encanta que puguin tenir un espai per ser aquells artistes que surten d'allà i que estan un poc perduts i no saben com començar, però és una molt, molt bona manera. També, de fet, animam a que tots els estudiants ja...

0: Tenim Ramat, per exemple, que se va presentant a la Ciclopa aquest cap de setmana passat, en un work in progress que va evolucionant, de base i teatre, també en presència de creadors eivissencs. I això m'ha dut a demanar-te per les sinergies que se deuen generar, imagina, entre les programacions de teatres tant públics com privats, com per exemple festival com el Ciclop, que mostren espectacles que per aventura estan començant i troben en la Fira B com una continuïtat.
1: Sí, això també ens agrada, no? Que tingui un poc de coherència i la programació global de les Balears i intentem tenir-la una miqueta en compte. Sí que és vera que és complicat perquè no només prima això, òbviament, una fira, però sí intentem això.
0: Parlant dels espais

0: evaluar, com per exemple se'n podrà veure Skyfall de Germanes Pico Hueso, la dansa que pot tenir el seu cau en molt de llocs, i la Fira Vella també ho té en compte, com feix amb el Marfeig, si no també l'expressió de la Fira Vella.
1: Sí, bé, intentam que sincerament, intentam també que sigui còmode, que sigui d'espais d'exhibició que no estiguin molt en fora, perquè això facilita que tots els programadors intentin anar a veure el màxim d'espectacles possible, que és un dels nostres objectius, no? que tots arribin

0: ubicats i és genial poder-los tenir el que nosaltres com a companyia amb el Fornal i els intentarem cuidar moltíssim.
1: Que per cert que fa molt poc que acaben d'estrenar que segur que ho volguin totes, però estic parlant de diferents d'un gestiu, però que estan encara donant volum.
0: Sí, totalment, i de fet ha estat també per això que han pogut veure com allà a Canaleu doncs, els hi permetia donar-li una nova perspectiva a l'espectacle i no veure com surt, però sí, tenim moltes ganes. Sí, i també el Lluc que comentaves abans és un espai que ens agrada molt. Cada any l'hem tingut, és un espai, sí, és màgic i sempre funciona molt bé. De fet, el divendres 2 d'octubre se concentra una bona part de propostes de dansa i de nous llenguatges allà, en el baluart, i anem molt que vinguin.
1: Te volia demanar precisament per això, tenint jo llenguatges, si és que hi ha molt, per exemple, fa 2 anys, precisament en el Ciclop també celebrem aquesta fita. Tenim molta dansa també, no? Dansa de Nagra Morell, tenim Los Muchísimos de Maria Antònia Oliver, que també ja s'ha estrenat fa mesos, però que continua la seva gira. Tenim circ, la dansa que cada vegada pren una importància, jo crec que merescuda també, les programacions dels teatres i que òbviament la Fira Net també ho té.
0: Sí, intentàvem reivindicar molt que tingui en lloc a totes les programacions dels teatres, la dansa, evidentment, i sí, ens agrada molt i de fet tenim un conveni que és meravellós poder-lo tenir, un conveni amb Dansa València. Uh-huh. Ja una companyia nostra, Hermanas Pico Hueso, de fet, va

0: especial en l'Institut d'Estudis Baleàrics a Victòria, que és la projecció exterior, acompanyar de la millor manera possible aquestes companyies que volen mostrar les seves obres, els seus espectacles fora de les illes.
1: Sí, i tant, no podem oblidar que al final bona part de la nostra feina també se dediquen a això, en aquest

0: La promoció la trobam a la web?
1: Sí, la teniu, la de Arts Escèniques la teniu tota a la web, ja la podeu descarregar, ja podreu veure cada disciplina, la durada de cada espectacle, l'espai d'exhibició i després la programació de música la trobareu una miqueta més endavant.
0: I l'adquisició d'entrades?
1: També, teniu tots els enllaços a la nostra pàgina web.
0: I del 30 de setembre a 3 d'octubre, Marisa?
1: Res, simplement afegir que la majoria d'espectacles són gratuïts, que és una cosa que ens agrada molt, i els altres són un preu molt assequible.
0: Molt assequible.
1: Sí.
0: I no deixi de les arts escèniques en aquests dies perquè no vols.
1: Exacte, sí.
0: Titoria Verge Tècnica d'Arts Escèniques de l'Institut d'Estudis Balears, moltíssimes gràcies, segur que serà molt.
1: Moltíssimes gràcies.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio, diversitat. Ràdio, ni fake ni fum.
3: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs en part o en totalitat.
4: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
3: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
4: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
3: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
2: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Continuem a l'Aviador, continuem parlant d'arts escèniques. El Teatre del Mar ha presentat la programació per a la tardor, eclèctica, variada i amb l'humor com a protagonista.
1: Cada vez que pienso dónde estoy metida, en plan en serio, que tomo conciencia del sitio en el que estoy, cuando recuerdo que hay vida más allá de este bloque ladrillo, cuando pienso que del suelo salen flores de colores, se me cae un mechón de pelo. Es flipante que en este pequeño antro quepamos todas las malas. Mi madre no me quiere, ¿quién me quiere? Pina. Se nos cortaría la respiración.
0: Sentíem Solo Quería Bailar, un dels espectacles que se podrà veure en aquesta temporada del Teatre del Mar, i parlem amb en Carles Molinet, que és el director de l'Espai Escènic d'Alguanyà de Palma. Carles, com estàs?
2: Hola, què tal?
0: Encantat de tenir-te aquí. Destaca l'humor, però la veritat és que sempre ha acompanyat la programació del Teatre del Mar. Xavi Castillo, Toni Albà, Sergi López, darrerament Miquel Masfiol amb la seva trilogia. Vull dir que sempre ha tingut en compte l'humor, però un humor, diguem, reivindicatiu, un humor que també ens serveix per fer una lectura crítica dels mons, del món que corre, no? O dels temps que corre.
2: Sí, clar, el teatre o parla del nostres temps, per molt que sigui a partir d'un clàssic o no parla de res.
0: En aquest cas, un humor que vendrà de la Mata Iguana, per exemple, parlarem de sa varietat en sa locura, d'altres companyies consolidades. Com definiries, més enllà de la comèdia o de la comèdia crítica, la programació que heu fet, Carles?
2: Crec que també té un component, perquè, clar, una programació està plena d'ingredients i moltes vegades dins cada un dels plats que presentes, combinar-los o cercar una relació dialèctica entre diferents espectacles de vegades no és fàcil, però en aquesta temporada jo crec que hi ha una reflexió que avui en dia crec que està agafant molta importància, que és la reflexió intergeneracional, no? Uh-huh. Un poc amb la idea del que va suposar la nostra generació, la

0: de Xavi Uriz, com has dit, dirigida per Sergio Baos i amb el mateix Baos, Amarga López i Nara Moronez damunt l'escenari. Arribarà el 16 d'octubre, el 16 al 18, en primer cap de setmana, i del 23 al 25 també. Abans tindrem ocasió per a aquells que no van veure en Sabaleta.
1: Estàs escoltant IB3 Música.
0: O sí, com jo mateix, i que han volgut revisitar amb un nou espectacle aquesta peça essencial, icònica de Iguana, de Palma, per exemple, arriba el 2, 3 i 4 d'octubre. Carles, a més, tu ets actor amb aquesta peça que dona tantes alegries i que parla de tantes coses, precisament a través del seïna, a través de la paròdia, a través de la sàtira, a través de l'humor en definitiva.
2: Sí, aquestes peces curtes que després varen dir-se entremesos perquè varen utilitzades entre d'obres, diguéssim, però que realment eren peces curtes

0: a tota Europa en el segle XVII, abans del segle XVII, amb temes bastant comuns d'aquí fins als Urals, i que varen donar tota la literatura posterior. No es va tenir el problema de que la literatura no va tenir la evolució possible, i va quedar aquí. Llavors, el potencial que presenta tot aquest material de marins mallorquins, per cert, hi ha molts de conservats, estan parlant de més de 50, és un potencial que a partir d'aquesta recuperació que va fer, crec que permet vislumbrar, o com a mínim fer una idea del que podria estar aquesta literatura dramàtica a partir del segle XVII.
1: Parlem també de Cascall i Dratre, perquè arriben a una proposta d'un tal César, que jo crec que no deixa bé indiferent a ningú, que arribar el 30 d'octubre encara falta, en parlarem, però que també és un poquet d'exemple d'allò que poden fer.
0: Sí, dins de com tenim a Cascall,

0: Davvero fan banco. Vanno però molto attaccato su tutto il mondo. Tipo Morgan, diciamo che tocca già la mol, che arriva la mol, e in realtà realmente sta agafant personatges icònics.
1: Chespi del Quixot, per exemple, en espectacles anteriors, un tal Quixot, un tal Chespi.
0: Exacte, això mateix. I també, aquesta mateixa setmana, que cap de setmana tenim Vull ser un bon mallorquí, també, tot sí, aquell món. A més, han convidat cada dia un convidat diferent, i és un poc una reflexió de dos periodistes amb una persona convidada sobre el que és mallorquí. Parlàvem ara dels entremesos mallorquins, segurament molt diferents, que si els escoltam segurament ens sentim molt retratats, sobretot els mallorquins, i en aquest cas és això, dos periodistes amb una persona que entrevisten i construeixen un espectacle cada dia diferent, perquè la, pers-

0: quan sap aquesta que relació amb aquest personatge.
1: Fem un vot cap endavant el 6 al 8 de novembre a la Compostura del Sony Produccions amb Néctor Seane i també un poquet més endavant ja cap al desembre memorial d'una grande per parlar a dos dramaturgs d'aquí d'Antoni Morales també sobre en Lorca que també reflecteixen una mica de l'aposta que fa el Teatre del Mar per impulsar les companyies locals òbviament també a través del Festival de la Paraula.
0: Sí, habitualment ha hagut presència local. Tenim un component d'espectacles de fora de les Balears d'una forma habitual. També des del principi des de la Mà va voler tenir aquestes signes de companyies que d'una altra manera no les podríem veure a Mallorca que venguessin al Teatre del Mar, teatre de qualitat i que ha creat un públic que les espera, però també, evidentment, hi ha presència de Teatre Balear i, en aquest cas, la Compostura. Dos espectacles ja estrenats que s'han pogut veure, però pensam que

dan ke proposal untuk organ di Ibas. Carles, una música també?

tots els anys que no trepitjàvem escenari com a tal, i va ser una retrobada que jo vaig trobar molt màgica dissabte, amb un públic molt heterogeni, però que me va sorprendre aquesta fidelitat després de 2 anys i les ganes de

0: Madrid, companyies de Barcelona, companyies de diverses comunitats de València, que
1: emociona't amb les cançons IB3 Música.
0: Ara ja no volen venir perquè...
2: No poden. Estic pensant en Pont Flotant, estic pensant en la Calòrica, estic pensant... Jo, evidentment, ja havíem fet coses, però jo...
0: Per exemple... Jiménez estan fent tot el de assetjant Lear, no? Per posar un exemple que ompli per tot, no? Sí, està... hi ha moltes companyies que... Pont Flotant no podríem dir tant que va ser descobert aquí, és vera que va moltes vegades, que ha presentat moltes espectacles.
2: No, però és la porta d'entrada, jo no he dit tant descobrir-los, sinó que el Teatre del Mas sigui la porta d'entrada de descobrir segons qui. Jo la primera vegada que vaig veure en Sergi López en directe davant meu en un escenari va ser el Teatre del Mas. Però...
0: Sergi López, Sonia Bach, Sergi López, dos companys de l'escola de teatre, això va facilitar en un primer moment que venguessin al Teatre del Mar quan ja tenien caché.

Hem parlat amb ella, l'hem escoltat també la seva veu i ens hem quedat amb ganes de més parlant de Clàudia Tomàs. Acabam el programa d'avui amb Gona Rica Brick, Clàudia Tomàs, que també ens acompanyarà d'aquí unes setmanes en Acústics de la Vida. Fins aquí el programa, tornem demà a les 10. Sí,

Tinc 77 anys i jo això no ho he sentit mai. I faig feina per l'Iglesia perquè sempre he feinat. Però...

0: Avui ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com anava?
2: Com anava amb això?
0: 21 de setembre, però no sé vosaltres. Jo encara tinc sensació d'estiu.
2: Home, ara no m'estranya amb aquesta setmana de festes que t'has pigat.
0: No ho negaré, no ho negaré. Avui et Sant Mateu, sí. Per cert, molt d'anys, en Jordi va venir a la correguda en roba interior de Bunyola.
1: Així es, vaig sobrellar i vaig agafar material divertit per xiu-xiu.
0: Així m'agrada, Jordi.
3: Servei públic, com sempre.

0: seguir totes aquestes declaracions de gent que anava amb molt poca roba.
1: M'encanta igual.
0: Fan o no en el nom, no sé com. Escolteu.
2: Faltava el cap per fer nada.
3: Cantava com la Shakira.
4: Ah, jo no canto com la Shakira.

0: fan que sigui de producció, el fan que sigui, és a dir, que el Jordi t'ho pia d'interrò.
1: Bé, però no s'enreden de la Shakira, ja, perquè tenim moltes més coses interessants des dels quals parlar. I a més, no, si diuen que no,
0: vamos, la Shakira fa molt d'any que és interessant, però fa tant d'any que és interessant, que és molt punt, que és molt punt.
1: És el cercle
0: de l'interessant. Això quan va arribar al punt tàgic de fer interessant a Shakira, va ser com que passa, perquè se cançó molt ràpid. Després d'això, és complicat de superar.
2: Tot no podia anar a un altre moment.
1: Avui tenim en Toni Cardell, en els controls.

0: sì.
1: Sì.
2: John Stella. Cosa John Stella?
1: Sì.
2: Ho giocato la stagione
1: di là. Io preso come lì, eh?
2: Beh. No, la trovo lì le cose.
1: Sì.
2: Ma già trovo. Ma giocato
0: la stagione di là. Ah, no. Sì. Molto rara.
1: Anar a pescar. Anar a pescar, tot lo dia. Anar a pescar i... Sí.
2: Quan te jubilis, si és que te jubiles...
1: Si això sí, ja no es pot jubilar.
2: Ja no haurà peixos.
1: Bé.
2: Per a pescar.
1: No ho diguis, no mostres. Sí,
2: tu sí, què faries?
0: Se pot jubilar. Pujar prins.
1: Moltes pel·lícules.
0: Moltes pel·lícules, però...
1: Anar a jugar a tenis.
0: Sí, anar a jugar a cartes.
1: Que viatjar.
2: Viatjar. M'agrada que diguis això de viatjar, perquè ja ho sabeu, la setmana passada va començar la banda de viatge de l'Incenso. Vos apuntareu a l'Incenso?
1: Clar que sí. Vamos ya.
0: Feurà.
2: Res, feina. Feina.
1: Haurem de fer feina. Però bé, diuen que l'Incenso va molt bé si et feu bé.
2: Ja
1: amor, hi ha un viatge a les Canàries. Per allà, no ho sé, però bueno, això vol dir que s'han generat moltíssimes coses llarguíssimes.
2: Perquè a veure que tenia cert compte dels viatges de
1: Simcerso. Exacte, exacte. S'agència de viatge per aconseguir sempre la millor destinació.
0: I tota aquesta batalla va començar dia 16.
2: És a dir, tu series una d'aquestes persones, Xavi, per aconseguir anar a les Illes Canàries.
1: Jo faria... Ja ho va
2: passar, que sóc Freddy.
1: Vull anar a Tenerife. Van dir que Tenerife fa un tribut a Elvis.
0: Vols dir per aviar, vols dir Canàries, perquè vol anar a Canàries i a Balears.
1: Home, és incert, jo també em sembla interessant.
2: Però quines són les millors destinacions per viatjar?
0: Jo això ho anava a demanar. Clar, les preferències

0: Trespeta, Galícia, el nord, Astúries.
1: Molt bé, molt bé,
0: Cantàbria.
1: Digo, mem, no són llocs concrets, però sí, que hi havia molta gent que cercava, però a Balears cercam molts viatges culturals, és a Península.
0: O sigui, són gent de cultura.
1: Són gent de cultura, que això és impressionant. I em ho dic, que si ho xiu, ha arribat tard, hem arribat tard.
0: Què vol dir, hem arribat tard?
1: Que no hem arribat a temps.
2: Que tenim la pitjor destinació.
1: No hem arribat a temps,

0: Ara manca diu.
1: Ja tenim arreglat vosaltres. Sí. On anau?
2: Canàries. No n'hi no ha res més. Les Illes i Canàries.
3: I tu, què escoltes?
2: Febrer.
1: Home, no sé si podré anar a la platja.
2: Sí, 25 graus.
1: Ja he anat més vegades en aquests viatges.
2: Sí, en aquest viatge sí. A Canàries no, en aquest viatge sí.
1: I com és això? Com és l'experiència? No sé si se coneix gent, fas amics...
2: Sí, fas de tot, amics i coneix gent i... Bé, està bé, eh?
4: I bé, aquest bé tot sa vida, perquè volia.
1: Diu bé, està bé. Però com podeu veure, un poc decebuda, sí. Un poc decebuda. I és que un 70% dels jubilats volen fer la modalitat que és escapades. És aquesta modalitat de viatges culturals, de naturalesa, de península... I clar, aquests es voten el primer dia, el primer minut. I, clar, que se'n compot
5: d'això. A plazos o enteras, como veas tú.
1: Per escapar, precisament, hagas, això altre.
5: Hazlo porque quieres, no pongo deberes.
4: Jordi, que és el tercer dia, clar, això és el tercer dia, pensava que van sortir. L'única opció que els quedava eren les
1: Canàries. Les Canàries i les Balears. Però clar, la gent arribava amb un somni.

0: Canàries, mam, però que ara ningú vol, però no està tan malament. I al final, tot és anar de viatge, fer amics. Saps, la vegada, però...
1: Aquí anem, aquí anem.
2: No. Solo queda Canàries i la Jola.
0: Canàries
2: vos
0: fa il·lusió, o bé, tampoc vos canvia.

0: es otra cosa.
1: Jo tinc una pregunta i és si se lliga en aquests... Se troba parella en aquests viatges? No sé si tu has vist això.
0: Hombre, amistad, no sé si se hace. Pero
1: no, no ha estat el teu cas ni has vist gent.
2: Jo ara ja
1: l'he deixat per final. Jo compto amb el gol, però se lliga o no se lliga.
3: També me...

0: has bailat.
1: I més que dirien...
2: Vaig desafeinant. Jubilats, estan jubilats, però tenen una feina. Han de guardar nens i netes. Han de fer dinar. S'han de cuidar, de passejar. Si tenen mascotes, també.
1: Bé, això, Jordi.
3: Però bé, jo he intentat entrar amb els xiu-xius de Bon de Veres, però, clar, dies de convivència, compartir viatge, de bus, dormir en mateixos hotels, clar, qui sap que pot sorgir.
4: Canàries. No, Tenerife. Bueno,
3: Canàries,
4: però Tenerife.
1: Però vol que se podran anar a la platja en aquesta època?
4: Jo crec que sí.
1: Tu ja has anat en aquest viatge?
4: Sí, jo he ido a la manga menor, he ido sola.
1: Te lliguen aquests espais?
4: Es que jo no ligava...

0: Exactament.
1: La noche por marítimo.
2: Espereu, perquè tenim un testimoni directe de com funcionen els viatges de l'Imserso i connectam ara mateix amb ell. Joan Rafael Coves, com anem?
3: Som un col·laborador
0: per bé, però encara no estic enviant. Però quan t'ho deixo un pare, és important.
3: És un rotllo, no? Està clar, però és clau finista. Val que els deixarà molt bonets, mitjant de guardar nets.

0: Yo no voy.
1: Jordi, por favor. Un respecte.
2: Has de tirar de Coalició Canària.
1: Canaris, per l'amor de Déu. Tu, Joan Rafel, on t'agradaria anar de viatge quan estiguis jubilat?
0: Jo, per exemple, Genari no m'oferia molta il·lusió i jo m'agradaria, sobretot, zona del nord.
1: I'm going to go to the next one.

0: estat decisives per aclarir
1: IB3 Música, la casa de les cançons.
0: D'una mateixa tomba. La investigació publicada a la revista Saldive de la Universitat de Saragossa també revisa les històries de les excavacions i cataloga les 5 joies conegudes de Polèntia.
2: La troballa destaca la importància de revisar els arxius i les col·leccions dels museus i de la col·laboració entre

0: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
1: A Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
2: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears.
3: Què diria, més d'autors que de companyia?
4: El primer dia està com tot descol·locat, no? I a poc a poc comences a entendre tots els teus companys.
5: Anem de les proves d'un vol a un altre de Palma i m'ho van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
6: No seré per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar sèries a vegada.
1: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. Xiu, xiu.
7: Tranquilo, no te voy a molestar.
8: Hola, jo sóc Naldana.

0: cançó que mos han dedicat avui ben a nosaltres, a la persona que li han dedicat, perquè mos han enviat un àudio en el 646 93 45 01, WhatsApp Divendres Ràdio, dient a qui i quina cançó volien dedicar. Joan Rafel, tu, quan mos enviaràs un àudio, perquè dediquem una cançó i en a qui?
1: Jo de l'ho he fet ahir, però no fer-ho.
0: Idò, encara ets atents.

0: en realitat.
1: Escolteu, a banda de les cançons dedicades...
2: Pot donar un moment, ara he pensat.
1: Sí, perdó.
2: Podeu fer passat demà.
0: Sí, clar que sí.
2: Perquè fa uns anys passat demà. Matarem els dos pàgaros d'un tiro.
0: Exacte.
1: Per allà. Però això no te salva de fer-li un regal, o?
2: En sèrio.
1: Home, no siguis cutre, per favor.
2: Cutre no, però és que no... El més romàntic, això.
0: El millor regal són els que no valen tot.
2: Clar.
0: Això, evidentment, se va inventar una persona que no tenia...
2: Una pobra.
0: Pobra no, però... Ferrada.
1: Escolteu, cançons dedicades són a la carta. Per tant, en Joan Rafel també, que té aquest passi dit. Això serà. Molt bé. Sabem que els nostres oients estan preocupats. Estan preocupats per nosaltres.
0: Sí, per la nostra alimentació, sobretot.
1: Sí. Perquè què ha passat avui, Xavi? M'han contat que han d'actualitzar la nostra experiència culinària del dia.
0: Jo no volia dir, perquè ara ho sabrà més gent, però, bueno, avui he comprat... Clementinta, això que està enllaunat.
1: Ah, no, pensava l'havies pescat tu.
0: No, m'ha fet la mateixa broma allà mentre dinava.
2: T'ha anat a pescar a Can Pere Antoni.
0: Exacte, sí, aquí davant, Can Pere Antoni. Bé, tot, la qüestió és que...

menjada, diu, Xavi, està tranquil. Diu que ha explotat això. Es diu que l'han explotat. I jo, vine, sí, vine. Va, ha obert el micro i, efectivament, top, tinta negra, tinta per

0: acabam recorrint a lo primer que trobam i a lo primer que trobam en el supermercat, no?
1: Podríem fer també allò que s'anomena el dijú intermitent.
2: IB3 Música.
1: Amb el nostre horari. Vosaltres penseu que en

0: fer un sopar a casa, no? Això seria lo ideal per vostre pont de folla.
1: En Jordi diu, m'està fent de senyal, ja ho
0: faig bé, no? Quant era? Pues, un 10. I moltes persones, per exemple, no, bueno, un 10. Mira, moltes persones que fan feina, per exemple, de 8 a 3,

0: con tomo no. Jo he vist moltes com pel·lícules.
1: L'Inés s'imaginava com un poc en Harry Potter, però...
0: Jo vaig mirar massa una rubia molt legal que va a Harvard, que és tot l'altre. Per tant, vull que me confiï.

0: important, atenció, Festival del Benestar, que se celebra els 25, 26 i 27 de setembre aquí a Palma, una trobada que reuneix entrenadors, sanitaris, nutricionistes i referent de wellness i la longevitat. M'interessa.
1: Sí.
0: En tant que
1: vol perdre, jo ja

0: de setembre. En Telm Pujol, gràcies per atendre-nos i t'esperam quan l'altre dia aquí a l'estudi.
1: Fantàstic.
0: Gràcies, adeu.
1: Gràcies a vosaltres.
2: I de tres ràdios, investigació. Estàs escoltant IB3 Música. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
3: Companys, com és la temporada que
4: no sé, per exemple, per Farmejaure.
5: Què? Estic esperant.

0: presentem els nostres respectes a...
1: Mancó de la Vall. Però abans de dir que té la seva...

0: que ja va llançar l'hipòtesi de que provenia de Mancun, un clan ben vell que va habitar a la zona durant l'època islàmica de Mallorca. I que, a més, aquesta mateixa, aquest mateix clan, aquesta mateixa, és un tribu, no?, de berbers, també va ocupar Manacor.
1: Per tant, clar...
0: Allà com un fonèticament, allà com aquestes semblances. Però no només fonèticament. Allà sabeu que nosaltres fem això de deixar un pedaç o sí, i són sons.
1: Amb una mà i un cop. És que molta gent ho confon, eh? Quan dius Mancor... Que? No, Mancor.
0: De fet, si ho poses... Si a Google poses la ment Mancor, te fa moltes entrades de Mancor.
1: Ni Google.
0: Ni Google s'aclares. Ja me direu com ha de fer la gent humana com naltros. L'escut, l'escut és molt divertit.
1: La gent humana com naltros, perquè hi ha gent que no ho és humana.
0: La gent és humana, eh? I sabent qui són, tota mare té algú més. Jo no són humans com naltros. Però són idèntiques. Bé, el tema és que l'escut és molt divertit perquè jo soc mestre d'escola i ara també posar noms com de...

0: promoció a Santa Llúcia. Molt bé.
1: Ja està, ja ho
0: tens. Juntes totes aquestes dades, ja tens les coses. O sigui, tens una vall dibuixada, amb un aqueducte, per dir-ho d'altra manera, i a damunt hi trobam dues paules. Entrellaçades, ja és un símbol. Bueno, clar, un símbol de Santa Llúcia podrien ser dues palmes o dos ulls. Per dir-ho
2: d'aquí. Maybe all the
0: Santa Llúcia d'un una mà.
2: This sí. Palm.
0: De l'altra mà d'un dos ulls.
3: Remarkably.
0: Sí,
1: una mica de crítica.
0: Ja és per convertir del Senyor dels Anells, per començar-ho ara.

0: brossa que la vermella per al mar.
1: És a dir, van agafar la bandera d'Espanya i van dir... posarem un bord.
0: Jo quan la vaig veure...
2: Comparteix i vetres música.
1: Sí.
0: D'aquest un poc... de gent alegre.
1: Sí.
0: Dansants. Aquest color, sempre la pulsera s'ha de sortir.
1: Ah, sí.
0: De tots els sabuts, en el poble de la serra, aquest rotllo i pell bastant. No, mos ho imaginem, eh?
3: Quina està confirmant?
0: Jo m'ho puc confirmar perquè he vist un d'ells. I clar, aquest rotllo vaig dir, mira, a la millor que ho vaig dir, perquè em vaig inspirar en les meves aficions, eh? Hem de dir que també, que fos un error a l'hora d'imprimir la bandera de Tom per part de... una fàbrica de xinesa, direm, que és la fàbrica del món, i volguessin fer la del Senegal i s'equivoquessin en l'orientació de la França, perquè la del Senegal són en vertical i aquesta en aquest cas seria de l'Ontario. Bastant, no? I ja, mi mare deia, jo tenia un incident, tinc a saber que els negocis saben fer altra cosa, el negoci. Mare, ja ve, no hi ha d'entrar. Poble de Mallorca que no té cap problema, en cor del Vall. I ja està, li va agafar la sona, diu, corrent amb Wikipedia, igual que el cul. I ara ve un moment important, ja m'agrada molt, perquè intent cercar alternatives en personatges històrics dels nostres estimats pobles, que ja queda bé, una persona tipus un heroi, un escriptor, un important, un metge, tot això queda molt bé, poden cercar alternatives. Nosaltres, per exemple, a Mancada del Vall, el

0: super útil, molt útil, sobretot per segons quin vol dir de català, castellà, i va, va afegir llatí. Però si a més, té una curiositat d'aquest senyor, que com vos he dit, era polític, se va a Sabal. Però no de Mancó, si no de Vini Salern. Per tant, com que Mancó ja exportava, fins i tot, que són polítics ja governants, a Vini Salern. Però ja bueno, donaré un altre, que és un poc menys fort. No,
1: de celebrity.
0: Tots ho respectes. I el nostre, gentai.
1: Un cacantaire,
0: sí.
1: Com a celebrity de Mancó de Vall.
0: Cacantaire? Sí.
1: Bé, i dalt l'hem de conèixer, aquest cacantaire. Aquest cas és cacantaire.
0: És un cacantaire.
1: I que no?
0: Té nom, no el Lucero.
1: Lucero!
0: Però té una història, té una història molt...
1: Vola, ardiu.
0: Crec que sí, encara. No he pogut confirmar, però té una història un poc que ara entendríeu que el nostre collet. El Lucero vivia en un convent de Santa Llúcia, on hi havia unes monges, fins fa poc, deixant el convent, i el tenien allà i ell es tractava. Quan les monges
1: cantaven,
0: no tocava la pinau amb l'escola. I morir cada pit i nau mostra a Lucero a cantar. I ells canten coses de missa, de missa, de i a Lucero, ja m'ho sentit de fons, se sentia la monja, no molt.
1: Però estàveu segur que era que cantava i no que era de, que demanava auxili?
0: Això diré. Ell és mort d'ells que cantava, per tant, una monja no diu mentida. No, però si no. Ell és mort d'ells que cantava. Però, clar,
1: és que jo això no m'apareix de cantar.
2: Sí, que...
1: M'apareix de patiment.
2: Quan internet ho fan, a
0: vegades. Que no, no t'havia de saber, però... Mitjans de veres, per tant, com mitjans de... Per tant, teniu... Per tant, teniu així. De fer-ho manco així.
1: D'acord, d'acord. Vos creuré. No. A vosaltres hi és normal.
0: Ella ha passat una cosa, que això... Les mortes seran anats.

0: sí, ha llamado a la familia. Y has contado una cosa. Ya voy, vaig entrar el moment que entre un cero perquè aquesta porta és l'estudi de la ràdio, aquesta cadira, i el fas encantar. El Durem fa falta, sí, que...
1: En cadira
0: de rodes.
1: Perdó, no? Hi ha cans que van en cotxe. 971-13-99-00, si mos podeu ajudar
0: a
1: trobar l'Ucero.
0: Exacte.
1: És a dir, nosaltres com a periodistes sabem on hem de recórrer per trobar l'Ucero, però si mos ajudeu millor, 971-13-99-00.
0: Ah, si l'Ucero mos escolta, vol cridar.
1: Coneixeu l'Ucero o sabeu com arribar a ell, el volen convidar.
0: El volen conèixer. Balears el vol conèixer, se'm agrada conèixer-lo. Bé, i després, les festes. Això m'agrada molt, i amb un poble com un cor, les festes són molt divertides. Però abans de xerrar de festes, ja m'agradaria introduir les festes amb una cançó festiva.

0: Molt, molt divertit,
1: no? Rasputin.
0: Sí?
1: Rasputin en un mallorquí sempre m'ho recordarà allò de Sant Escolmo. Sí, eh? Sant Escolmo. Sí, era Escolmo. I el Rasputin, però no xerrarem de gent. Tot i que molta gent li agradaria, no coneixem ja... Xal, xal, amb el qual el vaig dir, duixi aquest nom, ni que fer les pràctiques d'en Rasputin, que no te'l coneixem, ni que és polític de Moncó, que anàs a les excursions a Rasputin. Això, no? Però seran, canviant de tema, festes, baixada, ho diré així com toig, eh? Bé, així com toig seria com ho dic jo, però ho diré com ho deia vosaltres, baixada d'escorp de Moncó de la Vall.
0: D'escorp?
1: Sí, un corp. Un corp. Els Moncó, els animals... tenen molt de protagonisme.
2: La
1: Sant
3: Cervera
2: és una fase.
1: El
3: Lucero,
1: ja.
3: Ah,
1: ja està.
3: Ah, ja, Sant
1: Cervera. Ah, ja. Montcot ja s'ho pensava que tenia una neu festa.
2: No,
1: ja Montcot, ara hem de saber on va ser primer.
0: Què és això de les baixades d'escorp?
1: La baixada d'escorp se fa per Sant Antoni perquè hi ha una escritura bíblica que diu que un cor, que quan Sant Antoni estava posant, Pau, Sant Pau, era en el desert, un cor passava d'un. Defensa el seu dret a ser. Fan això, que tiren un cor. I amb total impunitat.
0: Viu.
1: Tiren un cor viu.
0: Tanqueu uns que ja mai més podran.
1: El tiren d'un campanat. I arriba fins a la plaça, que hi ha una persona que espera.
0: Que agonitza d'egoisme i de maldat. I amb total impunitat. Mira, no ho havia sentit mai.
1: Ho fan a Moncó. Culpegeu les nostres mans que estan amunt. De la guaneïda, cosa perillosa, quan s'hi va un pit, que en Rasputin, un cor més, un cor més, fent aquesta activitat, va ser Rasputin.
0: Nomia Rasputin.
1: Nomia Rasputin. Per què serà? Per què serà? Durant l'època de tirar endavant. Li va fugir un pit, li va fugir d'una corda de la llama.
0: Se va escapar en Rasputin.
1: I clar, se'l feia, perquè se'l agafa, i li va fugir. En la perillositat que hi ha un dia de Sant Antoni, tu se li fuig un cor, perquè porta un port de pinaire, i clar, allà, un hàmster, que el tira per ahir, està en perill absolut. Per tant, hi va haver un pot de tensió, però no va passar més. En dir que en Rasputin ha tingut d'ascendència, en Jeroni, que és un fill d'en Rasputin, ha estat una sèrie d'anys, i en Jeroni va tenir una Francina, que també és la neta d'en Rasputin, i ho de l'any que ja està bé. És entranyable, és entranyable.
3: Els noms són els animals, però...
1: Sí, sí, sí, ho peten. Per això, per allò t'he de... A veure, si hi ha de judici primer va ser Sant Cervera, o Moncó, perquè Moncó té com a tendència a copiar. Ah, copiar.
0: Telèfon, al·ludit.
1: Ara ja, adoptar fer.
3: La porta de Jardí Sau Verd.
1: No l'únic poble que ho fa. El temps comunal la fan a Salupi, ja està. Si una festa funciona, la poc, la pots adoptar. I amb total impunitat. Per exemple,
0: colpegeu les nostres mans que estan al cel
1: inimitats a tu. Si pugui resmenar el nostre veu, però no està previst. Amb això de Moncó passa que també fan Sant Joan. La setmana de Sant Joan

0: Tendo de inventar una festa i invertir forces i del pes i després que sigui un frallat.
1: Bé, una mostra.
0: Si segons aquesta ja
1: funciona. De cavall menorquí, ho fan per Sant Joan.
0: Ho fan molt bé i hem de dir que tot funciona molt bé. I després la gran altra festa que tenen era la fira de l'esclat de sang. Segons ara les fires sempre han de ser de qualque cosa, perquè si no no tenen atractiu.
1: Són temàtiques.
0: I si és de menjar, millor. A Vinislam fa la fira de la pedra, no és tan atractiu com la fira de l'esclat de sang, hem de ser sincers. Per tant, jo l'única pregunta que faig, i aquí sí que m'agradaria que mancorins i mancorines molts il·lustrassen, és com punyetes poden fer la fira de l'esclat de sang just a l'inici de la temporada de la fira de l'esclat de sang, quan ningú ha trobat un punyetero esclat de sang. Ningú. Ara tenen un superàgrem allà.
1: Però perquè ells són els millors, i ho saben.
0: Jo no vull pensar que no són esclat de sang, que són rodallons de granja.
1: Ho veus com sempre hem d'anar alerta amb allò que dius.
0: Jo demà, quan no ho sé, demà com ho fan. Això, jo no poso en dubte que sí que es fan.
1: Quatre vegades
0: en dubte. Sí, perquè clar, són centenars de quilograms que s'avenen i s'acullen. Cada setmana, ja no estic més un esclat de sang d'en Torrodes.
1: Escolta, Joan Rafael, no te vull interrompre. Però, si vols acabar amb els seus respectes, volem saber quin és el pròxim poble que farà la setmana que ve.
0: El pròxim poble.
1: Sí. Vol dir res més de Mancor?
0: No, simplement.

0: de França. Mm. 1925, per com fa tant, tant. Bé, ja us ho dic, és la manera que té Joan Rafael de mostrar respecte en el poble en qüestió com us duc a la setmana, i dilluns que ve anem a fer sorteig. Vinga, Xavi. Trau els paperets d'una bossa que té tots els pobles de les Balears.
1: Santa Maria
2: del
0: Camí! Sí. Santa Maria!
2: El Bac, Santa Maria.
0: Sí.
2: Estirat.
0: Exacte.
2: En Vicente Grande.
0: Sí. En Llorant Santa Maria. Ja
2: tenim el dit. Ja tenim el dit. Ja no ho faré a la setmana.
0: Es va guardar, es va guardar. Joan Rafael, gràcies.
2: A vosaltres.

0: 3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, ja ho haureu notat. Tornen les nits caloroses, tot i que les temperatures són suaus. S'espera pel dia d'avui calor, sobretot al migdia, que baixarà notablement a la nit. Hi ha canvis importants de la nit al dia. Vent fluix i la mà tranquil·la. I tot això mentre vos avançam que el debat sobre el creixement dels aeroports a les Illes Balears arribarà avui al ple del Parlament aquest dematí. I és que el portaveu del PSIP, Jaume Negrevila, ha marcat distàncies en les polítiques d'Aena després de les crítiques rebudes per part del Partit Popular per haver defensat una cosa Madrid i una altra diferent a les Illes. Això sí, considera que hi ha una responsabilitat compartida.
2: Radicalmente en contra de este tipo de ampliaciones. Radicalmente en contra. Pero también estoy radicalmente en contra de que el Consell de Mallorca siga creando plazas turísticas. Hablemos de la responsabilidad de cada uno.
1: Mentre el portavoz del PP al Parlament, Sebastià Sagreras, critica la presència dels socialistes precisament a les manifestacions.
3: Van a les manifestacions en contra de les mesures que estan prenent ara mateix ells mateixos. Jo crec que en aquests moments faria bé el Partit Socialista tornar a ser un partit de govern, tornar a ser un partit d'estat i que deixin aquest cinisme.
1: I a Eivissa en concret, on va ser la manifestació més nombrosa, els organitzadors, la de diumenge, a Vila, i els organitzadors asseguren que ha quedat clar el consens de la societat contra aquesta ampliació. Aquest dilluns s'han reunit amb el president del Consell, que els ha felicitat per la convocatòria, escoltant primer Vicent Marí i després la presidenta de l'Associació de Joves d'Eivissa, Marga Torres.
4: Crec que és molt important que la veu dels eivissencs surti en el carrer precisament per anar en contra d'un projecte que no té cap sentit, que és l'ampliació de l'aeroport.
5: Hem quedat amb dues coses, d'acord? La primera és que no volem una ampliació d'infraestructura, no es volen tocar les salines i tampoc es vol que aquesta ampliació generi un augment de l'arribada de visitants i de turistes.
1: Per altra banda, el Partit Popular exigeix una rebaixa immediata de l'impost sobre els carburants fins al 10% per alleugerir la despesa de famílies i d'autònoms. La formació ha registrat una iniciativa parlamentària que reclama mesures al govern espanyol per fer front a l'increment d'aquest cost dels combustibles i també de la llum i els aliments. Et Sebastià Sagreras.
3: Nosaltres sempre diem que els dobbers allà on millor estan dins les butxaques dels ciutadans i crec que així va demostrar Marga Proens en diverses reformes fiscals, en deduccions autonòmiques.
1: I a partir d'avui la targeta única del transport es pot utilitzar

0: Des del telèfon mòbil permetrà viatjar als busos del TIP i de l'MT de Palma, també amb tren i amb metro. Només cal descarregar la nova aplicació del TIP, que, a més, permet consultar en temps real la posició dels busos i pròximament també del tren i del metro. La gerenta del Consorci de Transport de Mallorca, Lluïsa Serra, ha explicat que l'objectiu és millorar l'experiència dels usuaris.
1: Està molt ajustat, o sigui, te dirà 7 minuts de retras, 2 minuts de retras, o potser va en vora i llavors més endavant hi ha una col·lisió d'un cotxe, o si se fa un bus, pues afegirà aquesta informació. La veritat és que crec que és molt útil per l'usuari que quan t'arriba a parada sabrà si es bus li falten 12 minuts, 4 minuts o bé un retras de 20 minuts. I crec que amb aquesta app podran donar aquesta fiabilitat.
0: A l'informatiu matí serem en directe a l'estació intermodal de Palma per veure com es desenvolupa tot plegat, mentre a Espanya el govern central reforça amb caràcter preventiu la frontera de Ceuta i també la de Melilla davant una nova crida a l'entrada massiva de Ceuta prevista per demà, coincidint amb les eleccions al Marroc. És Fernando Grande Marlaska, ministre d'Interior.
2: Con más grupos de seguridad ciudadana, GRS de la Guardia Civil, 3 pelotones, por ejemplo, en Melilla, también lo mismo en Ceuta. Simplemente con esa finalidad absolutamente preventiva, pero vuelvo a decir, con unos estudios y una evaluación continuada de toda la información de la que podemos disponer.
0: És tot de moment. Més informació a l'ETSET, a l'informatiu matí, aquí a IB3 Ràdio.
3: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears.

0: 7 segona hora de Xiu Xiu amb en Toni Cardell en el control tècnic i mirau que n'hem parlat i reparlat en aquest programa.
1: Sí.
0: Ho han dit moltes vegades.
1: I és que no ho entenem. I mos costa. És a dir, ho intentam, ho reflexionam, però no ho entenem. I és que no podem més dels concursos de la millor hamburguesa. N'hi ha molts.
2: Jo ja no sé quant de concursos de millor hamburguesa han tingut el darrer any a Balears.
0: I doncs, mira, jo ho he revisat i com a mínim aquest 2026 n'han tingut 4, però com a mínim, eh?
1: Mm-hmm. És a dir, perquè no l'ha arribat a comptar tots.
0: No, perquè he començat
1: la situació sortit.
0: I he dit, mira, tampoc és tan important. N'he llegit 4 i he dit,
2: clar,
0: ja està.
2: A lo millor els clandestins
0: ja
2: no
0: surten. Molt.
1: Sí,
0: ja
1: aquest som. 2026, eh?
0: Sí.
1: Bueno, si, no, si ho sabéssim, voldria dir que hem anat. I voldria dir que mos hauria full de ses mans la nostra salut. És a dir, perquè, clar, els nostres plats precuinats, de vora que aixes hamburgueses, pareixen una broma. Sí.
0: Per què hi ha tant de concursos d'hamburgues, de la millor hamburguesa?
1: És que no ho sé.
0: Què passa amb les hamburgueses? Quina febre hi ha, Déu meu.
1: Sí, sí.
0: Bueno, ho heu donat compte?
1: Sí,
2: bueno, no. Sí, sí, no, no hem xerrat.
1: Un boom.
0: Un boom, un boom. Bé, doncs jo necessito una explicació en el per què d'aquesta febre d'hamburgueses. Per tant, li demanarem a en Toni Jiménez de Porcades. Toni, com estàs?
3: Què passa, porquets i porquetes?
0: En Toni Jiménez és l'amo de Porcades.
3: Un moment,
0: he de dir
3: a la gent que està escoltant que vos heu perdut el cànon d'entrada del jingle, que jo m'he quedat a quadros, eh? Una cosa, això ho hauríeu de fer vosaltres.
1: No, quan feim el cant, quan feim les harmonies.
3: Exacte,
1: harmonies.
3: Les harmonies.
0: Quan feim els ibetros.
1: Clar.
0: Ràdio!
1: Escolta, podríem sumar-lo.
3: Oh, brutal, eh? Bueno,
1: Toni, si fem aquí una harmonia tots conjunta, tu la pots dirigir i ho gravam.
3: Por supuesto que sí.
1: Realment.
3: Firmam.
1: Toni Cardell, un lloc de música...
0: Hem de fer?
1: Hem de fer la jingle de la ràdio.
2: Harmonia.
1: Va.
2: Quina és l'estor, però? Jo dic...
3: Seria, jo dic... Ivetres... Ràdio! Toma, ja!
1: Molt bé!
0: Jo no sé si serà millor l'original, Lots.
1: Jo crec que ara ho canviaran tot.
3: Bueno.
1: I tot les ràdios a 24 de la programació, a partir d'ara sonarà aquest d'aquí.
0: Escolta, Toni, per què hi ha tant de concursos d'hamburgueses, per favor?
3: Tio, no ho sé, no ho sé. No ho sé, és una
2: però
3: cosa...
2: Però t'ho convidat per contestar.
0: Però tu no fas hamburgueses?
3: Jo sí, però és que, mem, la qüestió...
0: és no que, ni contestar.
3: És que és molt heavy, vull dir... Vull dir, jo crec que ha arribat un punt en el qual estem a les portes d'un canvi important. A les portes del principi, del final, de la febre de les burgers.
0: Tanta sort! Perquè...
3: Real.
0: Ha
3: o
0: estat
3: sigui,
0: dur,
3: no,
0: ara.
3: No, real.
1: Però Inés diu tanta sort i és teu negoci, vull dir...
3: No! Escolta una cosa important, perquè jo, si vos fixeu, no sé si coneixeu porcades com a tal, el concepte a nivell gastronòmic, el que ets oferta com a tal, nosaltres apostam, i sempre hem apostat, per una hamburguesa normal i corrent, amb un producte excepcional, amb una identitat molt ben definida, però una hamburguesa molt senzilla. Sí que és vera que després tenim plats, a part, molt estranys, com podrien ser les nostres crispetes de caragols, per exemple, o les nostres guiozas de sopa rellena de Nadal,
0: però...
1: Gelat de merda.
0: Exacte.
3: El gelat de merda!
0: Què és això del gelat de merda?
3: Això és una triomfada com una catedral. Això...
0: O sigui, la gent ho demana.
3: Nosaltres teníem un tardeo infantil, els diumenges, en el local. I jo... La primera vegada que van fer estar allà vaig dir els hi posaré xupitos en els nens, de mentida, d'això de bromes, i a les xarxes me varen topar. ¿Por qué estás incentivando el bebé d'alcohol en los niños? I no sé què. I vaig dir, bé, pues m'he d'inventar una altra història. I vaig dir, i si faig un gelat que sembli una merda i li poso una mosca de xocolata damunt i tal. I una cosa va dur l'altra i van fer una prova d'un gelat d'Oreo.
0: A xocolata.
1: Heroïnes i clar, això.
3: Un gelat d'Oreo i vos promet que pareixia una merda real total i anaven tots els nins com a locos. Mierda, mierda, mierda, mierda.
1: I conceptualment jugues molt bé amb les porcades i les porqueries. Però no és el mateix una porcada que una porqueria.
3: No, per supuesto.
1: Explica'ns la diferència.
3: Una porqueria és Burger King i una porcada és la nostra.
0: Clar.
3: Aquí hi ha molt que dir, vull dir, perquè nosaltres això se va disparar el dia que jo vaig fer el vídeo que agafava una hamburguesa del Burger King, la tirava... Era sa bossa, que estava buida, vale? La tirava a sa bessura i jo apareixia de dins la food truck i feia la meva versió de l'hamburguesa nostra, la Pink Pork Burger, i deia, no mengis porqueries, menja porcades.
0: Ah, que bona.
3: I aquest vídeo va ser...
0: Però tu tens estudis de màrqueting?
3: No.
0: O similar?
3: No, jo...
0: Perquè ara... molt va venent aquestes coses.
3: Ara vos diré el que jo tinc, que no ho sabia i ho he descobert gràcies un poc a porcades. Jo tinc TDAH i tinc altres capacitats. I tota la vida ho he sofrit, moltíssim, sense saber què era. Fins que quan va arribar a porcades em vaig donar compte de que era un superpoder. I tinc una capacitat d'ultrafoco bestial i això és el que m'ajuda a poder entendre, a voler, a lluitar per entendre com funcionen les accions, reaccions de les persones, que en el final és del que se tracta. I això, conjuntament, sempre va fer feina de músic i d'artista i de forma creativa, comunicant, pues, ha estat una combinació... Estrella.
1: Està molt bé que faci això, Toni Jiménez, és a dir, si vol fer-me un parèntesi, perquè estic segur que hi ha lots que m'ho estan sentint,
3: sí.
1: I per ventura ja intues que l'escola no és que no eres dels millors.
3: No,
1: no per res. Simplement per això que acabes d'explicar.
3: Per res, vamos.
1: Per ventura hi ha gent que se sent identificada amb tu, amb això que expliques.
3: Sí, exacte, de fet, bueno, he de dir que xerrant d'aquest tema del TDAH, jo estic oficialment diagnosticat des de fa 10 dies.
0: Uau, imagina't. I tens quants anys?
3: 43. I fa 10 dies que me varen diagnosticar. Tot això va començar el dia que va néixer a Cala, la meva menuda, que és autista de grau 3, i aquí vàrem començar a veure coses. Va ser com un moment. I veiem coses de sa mamà, i veiem coses de la meva padrina, i veiem coses de la meva dietera, i veiem coses de... Ui, un moment. Aquí hi ha coses rares que... persones molt brillants i a sa vegada que constantment fracassaven. Entonces, tots aquests nins, homes, al·lots, joves, adolescents que senten que són diferents, una vegada ho aprens a controlar i ho entens, és un superpoder.
0: Però això és important posar nom.
3: Sí, és importantíssim.
0: Les coses.
3: És importantíssim, sí. I després també és veure que... també és important aprendre a controlar la teva capacitat. Perquè hi ha vegades que és tan explosiu i a vegades que es focos, ultrafocos, tan intens que t'arribes a fer mal. Vull dir, a jo en porcades m'ha passat. Jo en porcades se va convertir en la meva, i s'ha convertit en la meva obsessió absoluta i total, fins en el punt de que has de tenir una persona de vora o un autocontrol molt gros perquè el personatge no te mengi. Vull dir, jo no, sempre ho dic, i sempre m'ho diuen, Toni, no hi ha manera d'agafar-te. Tenc un reprís, tenc una intensitat i tenc una capacitat de força en quant a això, a no saber sortir del foco, que és tan bo com dolent, les dues coses.
0: Idò, des del teu anàlisi del món, no? com ho has viscut tot aquest increment exponencial, tant del teu negoci com del producte que vens, que ara ho dèiem, són molts els establiments ja que venen els tipus de producte que tu vens i que t'has sabut diferenciar, també.
3: Vos ho dic sincerament, és dolent. És dolent. És dolent perquè... És un tren.
0: A que és dolent.
3: És dolent aquesta massivitat, massificació absoluta d'un producte, que en el final és un producte que està pensat per algo. L'hamburguesa és un sàndwich. És algo que està pensat per fer-ho ràpid i menjar-ho de forma còmoda. Sí que és vera que és fantàstic, és fet de duro segons quin nivells, per dir-ho de qualque manera, per poder... Pues perquè a nivell creatiu és fantàstic i perquè suma. El problema és que és un carro que s'ha posat en marxa i és un carro que s'ha fet massa gros. És un carro que pesa tant que ja no es tira.
0: Morirà d'èxit, llavors.
3: Sí.
1: I de fet morirà d'èxit d'aquí poc, dius tu.
3: I vos dic més. Avui en dia hi ha empresaris que moriran i que estan morint per culpa de que estan més preocupats de ser famosos per fer hamburgueses, que de guanyar dos bés per fer hamburgueses.
0: Mai me pensava parlar tan seriosament de ses hamburgueses.
3: Ses persones que m'estan escoltant ara mateix i que tenen hamburgueseries, moltes d'elles ara mateix deben dir, a veure, i ho dic perquè jo mateix no m'ha importat, segons que, com tal d'arribar.
1: Toni, què volies ser quan eres de gran, quan eres petit?
3: Mira, jo havia de ser... Jo havia de ser pintor, en teoria. Jo era un nen petit que me donaves un boli o un llapis i un paper i podia estar hores i hores i hores i hores en el meu món i no me movia d'allà. I l'únic que feia era demanar un altre paper. Un altre paper. Un altre paper. I... Era el que sabia fer. Era el que sabia fer i sa història és que no ho valorava perquè estava en un entorn que no valorava allò com a tal. O que sentia que valorava més altres coses com saber jugar a futbol, per dir alguna cosa. I jo desitjava saber jugar a futbol. Jo volia marcar gols perquè era el que estava socialment acceptat i jo volia, jo me'n record que somiava i era capaç de dibuixar fantasies, però pensava en el meu cap, ojalà pugui marcar un gol com el meu germà, per dir alguna cosa. Tot això va canviar el dia que vaig arribar a l'adolescència i me'n vaig donar compte de que tot el que me feia diferent me feia especial. I aquí és on va començar el meu alter ego. No sé si coneixeu el meu nom artístic. El meu nom artístic és Inot, que és Toni a l'enrevés. Això és perquè que nostra sa mamà sempre li deien el mateix. Ai, tu niño va al revés, eh? Tu niño va al revés. Tu niño, ai, este niño sempre va al revés. Este niño sempre va... I vaig dir al revés, i ho convertiré en la meva veïna més poderosa. I durant tota la meva adolescència vaig estar ultra foco, obsessionat amb això, amb ser al revés del món i en potenciar totes les coses que me feien especial i que no me feien igual que les altres.
0: I qui és en Inot?
3: Ninot és... Fuà. Ninot és un artista que... Ninot és un... Mira, durant una temporada vaig fer feina amb un home que se deia Àlex, que és un multimilionari anglès, que durant el Covid me va fer la mili empresarial. Ell va ser un poc el que me va empènyer a muntar porcades. I en Àlex sempre me deia el mateix. Sempre me deia, Toni, tu ets un empresari. El que passa que no ho saps. Perquè ets artista. I com que ets artista, encara no sap pensar en so cap. I només penses en so cop. I n'Àlex me va dir, jo t'ensenyaré a pensar en so cap. Apagaré moltes llums, però n'encendré moltes altres. I si trobes equilibri, pues serà fantàstic. N'Àlex va ser molt feixuc, va ser molt fort i va ser una època molt potent, però vaig aprendre molt. Antoni és un... En Ninot és un... personatge que l'únic que vol és cridar l'atenció per ser diferent. És un aquariano com una cabra i ja està. És a dir,
1: porcades entenc que vendria a ser el fill entre en Toni i Ninot.
3: Exacte.
1: És que això és porcades.
0: En Xavi Oliver també s'ha llegit molt bé a les persones.
3: Exacte.
0: Escolta, Toni, t'ho estàs passant bé, nosaltres?
3: Estic encantadíssim, però està, sí, molt seriós.
0: Molt intens.
1: Sí, però
0: no,
1: és que
0: ara t'anava a dir.
1: El que naturalment la ruta que pren naturalment les coses, això xiu-xiu.
0: Exacte. Però això t'anava a dir. Ara canviarem un poc el xip.
3: Vinga, vale.
0: I jugarem una mica, d'acord?
3: Vale. Vinga.
0: Però abans farem plana internacional.
4: Plana internacional.
0: Una actriu creada amb intel·ligència artificial s'ha fet viral després de patir un moment bastant estrany durant una entrevista. Tilly Northwood estava parlant amb Piers Morgan i l'actor Tom Conti quan de sobte va començar a parlar en cantones, dialecte del xinès.
2: L'entrevista servia per promocionar el seu debut en una pel·lícula i Conti li havia demanat si els seus companys de repartiment eren humans o també eren intel·ligència artificial. Ella va començar a respondre en anglès, però de cop va canviar d'idioma sense explicació.
1: Tilly Northwood és un personatge generat per ordinador que el seu estudi vol convertir en una nova estrella del cinema. El problema és que, de moment, no sap manejar les entrevistes.
2: Ja ho sabeu, si enmig d'una conversa una persona te canvia d'idioma, something is wrong.
1: Hola, bonasera.
5: Hola, què tal?
0: Un home ha aconseguit burlar part de la seguretat de la Casa Blanca perquè volia xerrar personalment amb Donald Trump. Ha entrat amb el cotxe per damunt de la vorera davant la residència presidencial.
2: Els agents del Servei Secret han intervengut immediatament i han detingut el conductor. L'home assegurava que volia xerrar directament amb el president.
1: El problema és que Trump ni tan sols era a la Casa Blanca en aquell moment. Ara el Servei Secret investiga com va poder superar els controls de seguretat.
2: Volia xerrar amb Donald Trump i acabarà xerrant amb un jutge, cosa que no li ha sortit massa bé.
6: Este tío está flipado.
0: Dos ciutadans alemanys han estat detinguts a França després de penjar els seus propis quadres dins el Museu del Louvre sense tenir cap tipus d'autorització.
2: Els dos varen entrar al museu i varen col·locar les seves obres entre les peces que ja hi havia exposades. Quan es varen descobrir, la policia els va detenir.
1: De moment, les autoritats estudien els fets per determinar quines mesures legals s'han d'aplicar en aquest cas.
2: A Balears, que dos alemanys ocupin un espai sense permís, tampoc m'ho sorprèn gaire.
7: He anat viva, però qualque pima d'on va plegada.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
2: Què saps?
1: No has de venir a presentar el programa?
2: Quan?
1: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
2: Ja me toca. Ja s'han equipat també els mesos de vacacions.
1: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
2: I prepara el regreso, que torno.
3: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
4: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
3: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
5: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
6: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
5: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
6: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
5: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
3: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.

0: Això continuam xiu-xiu amb en Toni Jiménez, que és l'amo de porcades. Toni, t'ho estàs passant bé?
1: M'ho estic passant superbé. Jo sí que... estic flipant a les notícies aquestes. És que s'ha volat...
0: Jo sí que al·lucino en que en Toni mos està explicant que és la fi de l'hamburguesa com a producte.
2: Aquesta és titular, eh?
0: Tot i que és el seu negoci.
1: Sí, és així, vull dir... De fet, ara vos contaré una cosa fantàstica. Això és primícia absoluta.
0: Exclusiva.
1: Me dona temps.
0: Sí.
1: Primícia total. Fa un mes me vaig comprar un tractor. Un John Deere de l'any 60.
0: Un John Deere, són
2: els millors. Alerta amb aquests.
1: L'he tuneat sencer. L'he pintat de rosa, amb purpurina. Li he pintat les llantes de color dorat. I darrere, en els hidràulics, li he posat un espetón giratori i feim porcella de porc negre rostida en el food tractor de porcades i feim agrokebab.
2: Brutal.
1: Té amb la porcella en directe i feim kebab de porcella.
0: Que bona.
1: I com que ja s'acaben les burgues, ara agrokebab.
2: Tot és conceptual en aquesta vida, és endavant.
0: És un home de negocis.
2: Sí, perquè...
0: Per això, ara farem una cosa, que serà el següent, Xavi.
2: Exacte, això és una porcada, no és una porqueria, perquè són diferents.
1: Exacte, sí.
2: Bueno, nosaltres ara te proposarem hamburgueses. N'hi ha algunes que existeixin i altres molt l'hem inventades, d'acord? I m'hauràs de dir si són porcades o porqueries.
1: Vinga.
2: A menys incertes, d'acord? I després m'hauràs de dir si existeix o és que molt l'hem inventada. Primera, l'hamburguesa d'espagueti. En lloc de pa, du dues bases fetes d'espagueti compactats, amb mantega d'all, i de dins carn, mozzarella, salsa tomàtica i parmesà. Porcada o porqueria?
1: Això és una porqueria, però sí que existeix, eh?
2: Idò, molt bé.
1: Sí que existeix.
2: Dos punts.
1: Sí.
2: Exacte, això a Filadèlfia ho fan. Pa d'espagueti, escan farcida
0: i... Ai, no
2: m'agrada.
1: Això, home... Porqueria.
2: Per bo, però.
0: Porqueria.
2: Abans hem tingut un nutricionista qüestionable des del punt de vista nutricional, però
0: sí. No,
2: això
0: crec que
2: un diumenge per dinar
0: no, crec que
2: ja ha sortit dissabte, per ventura aniria bé.
0: No crec que el doctor Antelm Pujol, endocrinòleg i nutricionista, postgrau en Harvard, mos acceptés. Mos acceptés.
3: Segur que l'ha provat.
2: Diria, exacte, diria, un dia no passa res. Que això és el que va tot. Molt bé, per tant, de moment matrícula d'honor. Hamburguesa tiramisú. Pa brioix, lleugerament banyat amb cafè, carn de vedella, crema de mascarpone, bacó cruixent i un toc de cacau en pols per damunt. Porcada o porqueria?
1: És una porqueria i això no existeix.
0: Jo molt crec bé. Que sí.
2: No existeix.
0: Ai, Toni, l'ha de fer, ja m'agrada aquesta.
1: No funciona.
2: Ah, que no funciona?
0: Això m'encanta, la mescla de dolç i salat. Si ho fas,
1: sí, però és que això ho
0: tastaré.
1: És molt heavy, eh?
2: Cacau amb vedella.
1: Uf.
0: Clar, dolç i salat.
2: Bé, no ho sé. No ho sé.
0: Bé, si en Toni no ho veu, és que no.
2: Bravo, atenció perquè, amb aquest concepte, perquè aquí tenim el rei dels conceptes. Hamburguesa en llauna. Una hamburguesa completa, pa, camp, formatge, ceba, cogombra, mostassa i ketchup, que ve tancada dins una llauna. Porcada o porqueria?
1: Ostres, això m'agrada, eh?
2: Ho veus, has donat una idea.
1: Això m'agrada. Ha d'existir, això.
2: Existeix.
1: Sí, sí, sí.
2: Existeix i ho fan una cheeseburger enllaunada.
1: Sí, sí,
2: que se poden calentir abans de menjar.
0: No m'agrada el concepte, això.
2: Jo tampoc, perquè
0: però
2: és llauna.
0: Però hi massa precuinat, això, Toni.
1: És 100% precuinat, però també és vera que vivim en el món que vivim.
0: Bé, sí.
1: I és així, vull dir.
0: Avui hem prescut un programa de cuina, també, sí. T'ho dic.
3: Escolta, també, ara, si tu prepares aquest que preparen un búnquer, pues, mira, pot tenir una cosa en mancot diferent, sí. Que
1: claro.
3: Una hamburguesa en llauna.
1: Molt
0: si
1: bé.
0: Si ha de venir la fi del món, que mos apleguim una hamburguesa.
2: Exacte.
3: Un cheeseburger.
2: Exactament. Va, darrere, l'hamburguesa gelat. És un gelat inspirat en una hamburguesa servit dins un cucurutxo amb salsa de que imita ketchup i ho rematen amb un bacó dolç i cogombra amb vinagrat.
1: No m'ho crec.
2: Porcada o porqueria?
1: Porqueria i no existeix.
2: Existeix.
1: Oh!
2: Sorbitum Ice, creat el 2013 amb bacó, cogombra. Va coincidir amb el National Burger Day britànic. Bé, fan els anglesos, escolta, tampoc.
0: Els anglesos Berenen... en fan molt de porqueries.
1: No, però no
2: vins.
1: No me sembla malament del tot. És curiós, és una cosa curiosa.
2: Molt bé.
0: Toni, mos hauràs de passar a comissió si agafes una d'aquestes idees.
1: Eh? Vale, perfecte. Cap problema.
2: Molt bé, ara és una segona prova, aquesta és un pim-pam, i te posaré endavant dues opcions. Una queda per sempre a les teves hamburgueses i l'altra desapareix del món directament.
1: Vale.
2: D'acord?
1: Sí.
2: Cheddar o formatge de cabra?
1: Per una hamburguesa cheddar.
2: Bacó o sobrassada?
1: Oh!
2: S'ha creu, has de triar.
1: No m'ho facis, això, per favor. No m'ho facis, això.
2: És IB3, Ràdio Pública de les Illes Balears.
1: Sobrassada.
2: Ara, ara. Cogombra envinagrat o ceba caramelitzada?
1: Cogombra.
2: Smash o hamburguesa de carn gruixuda?
1: Smash.
2: Ketchup, mayonesa?
1: Ketchup.
2: Dolç, coent?
1: Dolç.
2: Pa brioix o clàssic?
1: Clàssic.
2: Clàssic o d'encimada?
1: Encimada.
2: Ara, ara, ara. Formatge blau o jalapeños?
1: Jo crec que en formatge blau.
2: Molt bé, i ara se pregunta... Aquí et se pregunta amb que t'adonaran sa matrícula o no. S'hamburguesa xiu-xiu, mos coneixeu nosaltres, coneixeu el programa. Com la faries? Què hauria de dur?
1: Mira, s'hamburguesa xiu-xiu, jo crec que ha de ser una hamburguesa de cada dia. Vale?
0: Una
1: hamburguesa que no embafi. Una hamburguesa que dugui 130 grams de porc negre.
0: Uf.
1: Vale?
2: Porc negre.
1: De porc negre, exacte. Estil Smash, però no són 130 grams, una senyora hamburguesa de 130 grams, crec que l'hauríem de ficar, hauríem de fer una cosa que se diu patty melt. El patty melt és la primera hamburguesa que va existir quan encara no hi havia el pa redó i se feia amb un pa de moldo. Vale? Aquest pa de moldo, evidentment, és el nostre pa encimada, que el té amb dues llesques, tiqui-tiqui, com si fos pa bimbo, posam el pa, posam la carn, formatge.
0: Important.
1: Formatge, vale? Aquí anem a fer una cosa i és que tiram del formatge menys formatge que existeix, que és l'American Cheese, que és el formatge que encaixa amb l'hamburguesa, per excel·lència. Millor que el cheddar, és una espècie de cheddar. A continuació, una rodaja, una llesca de pepinillo encurtit, agredolç, però està encurtit amb les herbes de la recepta dels caragols.
0: Hola.
1: Vale? Agafes les herbes dels caragols i l'encurteixes. És molt senzill, però tindrà aquest d'això un poc diferent. A continuació, salsa. Feim una salsa Big Mac. Que és la salsa que està i és intrínseca en el servei de les persones, però l'emulsionam amb un pot d'oli que han desgraçat una sobrassada, vale? I aquest oli de la sobrassada l'emulsionam en la salsa Big Mac. I deixa de ser Big Mac i se diu Big Mac. Vale? Què tenim? Tenim el pa, tenim
2: 130 grams de carn de porc negre, que no embafi, smash, patty melts, que és el pa.
1: Exacte, el pa, patty melts.
2: American cheese, cogombre encurtit en agredolç i Big Mac.
1: La salsa Big Mac. I acabam amb ceba caramelitzada. Però la caramelitzam en lloc d'en sucre amb herbes dolces.
2: Molt bé.
1: I ja està.
0: Bravo!
2: Molt bé. Yeah!
0: Tenim hamburgues de xiu-xiu.
1: Toni... I això t'ho menges i fas xiu-xiu, xiu-xiu.
2: Aquest és el concepte. Sí.
0: Toni Jiménez de Porcades, moltes gràcies per haver vengut. Ha estat
1: gràcies.
0: Un plaer.
1: Sou fantàstics i enhorabona i a seguir.
0: Igualment.
2: Igualment, Toni, moltes gràcies.
1: Guapos.
4: Com seria sembrar l'espai? Ho va fer Matt Damon a la pel·lícula de Martian i també ho fan els astronautes a l'Estació Espacial Internacional. Allà dalt s'experimenten l'agricultura per polir sistemes que donin menjar als astronautes del futur. Per això ha estat un escàndol quan dues tomàtigues han passat mesos desaparegudes a l'espai.
5: El tomat está esperando en su esquina habitual a que venga la lechuga.
4: I quan dic escàndol, dic bé, escàndol d'estar per casa, divertit. L'astronauta Frank Rubio va perdre una bosseta de plàstic en dues tomàtiques cultivades a l'estació i ell tenia clar que les havia guardat. Així va demostrar dues coses. Primer, que la natura humana és irrefrenable i som capaços de perdre de tot on sigui. I segon, que perdre una tomàtica cherry és més delicat si el mercat està a 400 km de vall teu. Les tomàtiques finalment se varen trobar. Varen aparèixer gairebé un any després. Segons la NASA, estaven deshidratades, lleugerament aixafades i sense microbis ni font visibles. Millor que el típic plàtan que t'oblides la motxilla. En Frank se va lliurar de les acusacions d'haver-se-les menjat. Però no de les bromes dels companys, que ben segur que no li tornaran a deixar les claus de l'Estació Espacial Internacional.
6: IB3 Ràdio és coneixement.
7: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
8: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
9: Tentol.
10: Tentol.
8: Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
7: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
11: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
12: El primer dia està com tot descol·locat, no? Sí. I a poc comences a entendre't en els teus companys.
13: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i m'ho van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
14: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
7: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
15: Comença el dia amb la informació més completa.
16: Són les 7.
15: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
16: Bon dia, matí complicat a les Balears.
15: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
16: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
15: Amb totes les veus i les reaccions.
16: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
15: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
7: Xiu-xiu.

0: Atenció, atenció, atenció. Poseu-vos a les ordres, perquè ja és aquí la Marta Sampas.
1: Emociona!
2: Marta Sampas!
0: Avui no anem coordinats.
3: Energia,
2: energia!
3: Saps què passa? Que la vostra darrera mitja horeta del dia i jo hem de fer una siesta d'hora i mitja, saps?
2: És vera?
3: Sí, vull ser.
0: Hora i mitja, Marta? T'has passat de frenada.
3: No, he fet el matinal i tenia
0: una... A quina hora has començat avui?
3: A les 6 i mitja era aquí.
2: Jo vol dir que t'aixeca a les 5
3: i mitja. 5 i mitja, 5 i 40. Sí, sí. Per sort visc a prop i apuro un poquet, però...
0: La Marta Sampas sempre ho veu tot des de la banqueta.
3: Ai, ha aparegut directament ja a la graduació.
2: Veig que és una camiseta dels tres bous de costits.
4: Des de la banqueta.
3: Sí, ara, ara. Una altra vegada, Toni Cardell. Una altra vegada, Toni Cardell, per favor. Que se senti bé.
4: Com des de la banqueta.
3: Gràcies. Sí, aquesta camiseta caduca és de... Sí, me la van regalar pel meu aniversari.
2: Molt guapa.
3: Però, sí, bé.
0: Són els tres caps de bou de costits.
3: Sí. Com estàu?
0: No, són dos.
2: Inés, són tres, li cap de dir. Dilluns, de 8:36. Acaba de plantejar de si és bon cap de bo de cotxe. Són dos o tres.
3: Una cosa, esteu fent tot això per desviar l'atenció de que toca la
2: classificació. Ah,
3: així, sí, així, així. Dali, Eye of the Tiger. Que tinc una energia, he fet un cafè.
2: Què te passa, Marta? Fem una classe de spinning?
3: Ara sortiria a fer esport.
1: No som a punts, ara, vinga.
3: Avui, sí.
2: En Jordi és més fort,
3: eh? Vinc caminant de casa, que són 20 minuts, i a més he estirat un poc d'un tros més a la mà, perquè feia prest, i estiré un poc... Duc caminant mitja hora, ara.
0: Increïble, Sampas, ets una inspiració.
3: Gràcies. Com ho duis? Com ha anat la setmana esportiva? Inés, és que avui començaré per tu, perquè aquesta correguda raba interior...
0: Varen córrer molt, efectivament.
3: Té punts, això?
0: Sí.
3: Quants considerarien?
0: Bé, tres de gimnàs.
3: Un dia hi vas anar, la setmana passada.
0: Avui me tocava, però a festa no hi ha hagut.
3: Ah, clar. D'acord, però la setmana passada vas anar un dia a fer gimnàs.
0: Perdoneu, si no vos heu ubicat, és festa perquè et Sant Mateu.
3: Sí, ja ho sé. A Bunyola és festa. Sí, sí.
0: I el gimnàs és allà, d'acord. Sí.
3: La setmana passada vas anar un dia.
0: Sí.
3: Un dia.
0: No, dos.
3: Ai, de nou.
0: Però no, hi vaig el dilluns i el dijous. I el dilluns ja ho vaig dir.
3: Ah, el vas contar? Molt bé, ets humil, perquè no, sempre dins la setmana passada.
0: M'ho hauria pogut inventar, però no, ja vaig de cara.
3: Ah, ja vas ficar dilluns. No, sempre és de dilluns a diumenge ahir.
0: Bé, és igual. Tres de gimnàs.
3: Tres de gimnàs, més tres nines. I la correguda no...
0: La correguda 10.
1: Hola.
3: La vas fer en sprint.
0: Sí.
3: Sí, sprint.
0: Sí?
3: 10 no, 10 no, 3, vinga, 3 més. D'acord.
0: Bé, idol,
3: per mèrit que té, fer anar així com anau, disfressats, amb poca roba.
0: És difícil.
3: No,
0: feim molt d'esforç.
3: Sí, total. Sí, sí. Sobretot quan se diu l'habituallament.
0: Exacte.
3: L'habituallament és interessant. Xavi, va!
2: Jo, tres de gimnàs.
3: Ué, només?
2: No, sí,
3: tres dies? Diran,
2: tres dies de gimnàs. Dilluns, per exemple, fa dilluns, dimarts i dimecres. Divendres volia anar a jugar a tennis, però va ploure.
0: Excuses.
3: Xavi, hem de xerrar d'això dels tenis, eh? Me fan bolla cada vegada que dius que no.
2: I dona a mi.
3: Bé, ja ho xerrem fora micro, però és que
2: no,
3: hem d'anar.
2: No, poden xerrar.
3: Trobar...
2: Ara ho hem de xerrar. No, és broma.
3: Ara, aquí, ara.
2: Va, on vola?
3: D'acord. Bé, tres dies de gimnàs en Xavi són 9 punts. Tenis, al final, has dit no. Que no hi vas anar. Vinga, ràpidament, Jordi.
1: Jo vull els meus 3 punts de la correguda en roba interior.
3: Ai, ara això també, que bé. Bé, vinga, li en posaré un 4, eh? En Jordi,
0: magre, perquè... magre.
2: I tu, Marta?
3: Jo vaig complir la setmana passada 2 dies de gimnàs, són 6 punts, i un dia, aquest dia que estàs com angoixada, que no saps ni què fer, tancada a casa, i dic, me'n vaig a caminar, i vaig caminar 2 hores.
2: Boníssim.
3: 2 hores, vaig arribar.
2: I vas aclarir els pensaments.
3: Tota platja de Palma, sí, clar. Sí.
2: Va
3: és bé. Que, de veure, sé, que fer esport, físicament,
0: sí,
3: però mentalment, t'ho juro, vaig arribar a casa i ja m'ho havia caminat.
0: A veure, quan estàveu embossats, va molt bé sortir i fer una volta.
3: 2 hores, vaig caminar, jo crec que...
2: Home, clar que sí.
3: Quants punts considereu que...
2: No, molts. No, seriosament, camina 2 hores...
3: És igual, és una, com una... sí, les calories, com els marca rellotge, mm-hmm. Era com un entrenament funcional, eh?
2: Jo hi vaig anar amb bici, ara ho compenso, la baixa.
3: Vols sumar un mes?
2: Ahir, ja diumenge...
3: És que ja s'està picant.
2: Descoll d'en Rabassa, ja fins aquí a la ràdio. Vaig venir a la ràdio.
0: No val.
3: Ai, no, això ho faig cada dia, jo vinc amb bici Palma.
2: Ai!
0: I doncs jo vaig anar a fer la compra.
3: Són com farmer carris d'aquests.
2: Hauríeu de vistar la cara d'Inés, de ràbia que li ha fet.
3: No, al final, que m'anava malament, això necessitarem un àrbitre aquí. Va, vinga, jo m'assumi de 9 puntets i de veure, és que això va seriosament, vaig sumant i a final de temporada...
0: Sí, sí, revisarem.
3: A veure, aquí convidarem a uns... unes aigües, perquè som esportistes. Va, normalment comença amb, sí, normalment comença amb 100 VIP de la setmana, ja sabeu, cercant la victòria i la derrota. Però avui començaré amb la derrota, perquè és que encara estic indignada, però alhora ha despertat un moviment que m'ha agradat molt. La nostra derrota de la setmana no és una derrota esportiva, és una derrota de la publicitat. Sabeu qui és la Sydney Sweeney?
2: Sí.
1: Sí.
3: Actriu? Sí.
0: Jo no, és la veritat.
3: S'ha convertit en la...
2: No sé per què rius ara, mare.
3: No. S'ha convertit en la protagonista d'un anunci d'una plataforma d'apostes esportives en el qual apareix pràcticament nua, envoltada de pilotes i material esportiu, mentre repeteix que allò és només esport. I la resposta de moltes esportistes no s'ha fet esperar i va ser espectacular, dient, contestant en aquest anunci, que si vols ensenyar com és una dona en l'esport, ensenya-la entrenant, competint, suant, caient-se, aixecant-se, guanyant. Mm-hmm. I tot se va fer viral amb aquesta cançó.

0: Entenc que en Cindy sortia absolutament perfecta, normativa...
1: Sí, té un cosarro, és una lota preciosa...
0: I ella deia, això és una dona fent esport.
1: Sí, sí, va protagonitzar un comercial d'una app d'apostes esportives, que aquí també tema delicat, i la reacció no va tardar gens en arribar. Moltíssimes esportistes van reaccionar assenyalant que el missatge el que feia era una vegada més hipersexualitzar la dona, en el cos de la dona. Molts anys de lluita per canviar un poc, no?, l'estima de la dona fent esport, les portes que s'han tancat sempre a l'esport i la dona, i fa cap pas enrere, volem. I això ho és, vull dir, això no és publicitat, però no ho sé, això d'entrar en cine, ho hauria d'haver fet o no, això ja és el seu cos, també tot és dret del món, cada un fa el que vol, però supos que no va pensar ni se digui imaginar que generaria aquesta resposta, no? Bé, sovint hi ha més de protagonitzar la campanya, que també aquí dic que no sé, que crec que ho va pensar un poc, és sòcia i accionista de l'empresa, per tant, és un poc així. S'anunci, sona així.
2: Think you know sports? Prove it. Novik is just sports. So they wanted a show. Just sports. You can trade this sport and this sport.
1: Bé, traduirem, per la gent que l'anglès no el seu com jo.
0: Amb aquesta veu sexy.
1: Super sexy, sí. Diu, creus que saps d'esport? Demostra-ho. I tot són imatges d'ella, la qualitat es cot, són materials esportius, després no s'aposta a guerres ni a morts ni a política, només tu i la teva opinió sobre l'esport, això no ho pot negociar, i després diu, i unes frases finals, que és el que va moure més, això no ho pot negociar, aquí simplement estic guapa, no? I és com a... Bé, i la primera en ser part d'aquest moviment va ser la gimnasta estatunidenca Gracie Kramer, que va ser la primera en respondre amb un vídeo que deia, no sé què estava fent Sydney Sweeney, però això és el que sembla una dona en l'esport. I és un vídeo amb imatges seves fent
0: esport real,
1: moments seus, no? de gimnàstica artística brutals, i amb aquella cançó que sentien de Nadua. Bé, jo, clar, com se diu, és d'això de l'Instagram.
0: Cercalletes.
1: Van dir, en Mart, estan cantant, i tot eren vídeos, però espectaculars, preciosos, increïbles, de dones fent esport de tot tipus, esports d'aquest de... jo que sé, escalada, monopatí, tot, a més de risc, bé, una passada, bé, esport, no? I esportistes de diferents disciplines que van començar a publicar vídeos entrenant, competint, aixecant pes, nedant, suant, passant mal moments, guanyant,
0: no?
1: Sí, molt xulo.
3: A més, és trist perquè en el Sydney Sweeney és esportista, ella fa boxa i fa coses, vull dir que
1: clar,
3: també...
1: Clar, sí, segurament, clar, i no sé, la dona, nosaltres mateixes sabem perfectament, no?, també el que passa, però... Bé, és el que he dit abans, també. Supos que cada un fa el que vol i la intenció és bona o dolenta. No hi va caure gaire.
0: Ah, bona o dolenta, no.
1: Formes part, no, d'aquest mercat.
0: Recaptativa, amb el sentit que ella ha fet aquest anunci per guanyar purament d'obvi.
4: Sí, home, evidentment.
0: Sense anar a plantejar tal altra cosa.
4: Jo crec, jo dubto que sí, exactament. Jo dic això, jo quan facen aquestes coses, escandalitzen anuncis que esdevenen escàndols i la gent surt i enxerra, jo dubto moltíssim que sigui accidental. De fet, jo crec que ho fan expressament.
1: Totalment,
4: ara tothom aquests anunci arriba arreu, els homes tornen locos, i jo el que més m'entristeix, al marge d'això, també és que aquesta senyora sigui sòcia i el que intentis guanyar d'obbes a treure clients d'una casa d'apostes.
1: És un problema també social.
4: I s'enriqueixen gràcies a les addiccions de molta gent i gràcies a moltíssimes famílies.
1: És així. I a més després també el que molts vídeos recollien a banda d'imatges precioses d'esport, són percentatges, estudis de coses que són certes, que les nines eren prop d'un 70%, deixen de fer esport a l'edat de 15 a 16 anys, per això mateix, per complexes, per inseguretats, per pensar que si no aconsegueixen riuran, vull dir, encara hi ha tot això, no? I clar, no crec que sigui l'exemple més clar veure un cos normatiu de 10, diguem que s'esporta això, perquè no és cert, és que són les primeres, evidentment, que camisetes, que no cal anar estretes de roba, s'ha d'anar còmode, sempre. Després traiem, per exemple, també coses que han passat durant la història, d'obligar a segons quina roba per fer esport, obligar a dur-la, per exemple, en el volei platja, varen multar un equip a unes olimpiades per voler d'un calçó més llarg, perquè no duien la roba que estava estipulada que s'havia de dur, no? Cosa així que dius, per què? Per què? Quin és el teu interès, no? Bé, la veritat que m'ha agradat perquè també demostra, no?, que sí que ja no callam, no? Tant d'anys de silenci, després imatges històriques d'una marató, que aquella imatge és molt famosa d'una dona en els anys, jo crec que els anys 50 o 60, que se va colar una marató i la va intentar treure. Vull dir, d'aquestes dones, no?, a poc a poc, pues arriba que avui en dia les xarxes, tot fa moltíssima via, tot se viralitza, i si és per això, idò, mira. Però bé, també alhora aquest paral·lelisme de que aquest anunci ha aconseguit el que... No, que cercava, que era que tothom el vegés, que tothom en xerrés.
4: Sí, una paradoxa.
1: Però bé,
0: és la nostra derrota, però la contraresposta és una victòria.
1: Exacte, totalment. La contraresposta ens ha agradat moltíssim. A més, esportistes conegudes, Nona Carbonell també va publicar un vídeo amb aquesta cançó de Dua Lipa, diguem, Simni. Em va costar molt entendre que no sols som un cos, som fortes, som ràpides, som valentes, som capaces. Avui n'he vist una encara, vull dir, tota la setmana, i era d'Ana Jimena, una jugadora de vòlei de la Barca Menorca, que és un equip de la màxima categoria de vòlei des de fa moltíssimes dècades que hi són. I també una passada, perquè clar, a més trien grans moments i són xulíssims. A mi el que m'ha agradat d'això és trobar fàcilment vídeos de grans moments esportius de dones. I arran d'això, clar, no podia ser d'altre MVP de la setmana que una dona, i recordeu la setmana passada qui va ser? En ciclisme, xerrant de ciclisme.
0: Enric Mas.
1: Clar. Què passa? Aquesta setmana estem a la setmana del Mundial de Ciclisme. Tots els mirats posats a en Enric. També això és un altre. Psicològicament, per ser esportista, aquesta pressió d'ara guanyar la Vuelta, ara guanyar el Mundial. Tranquils.
4: Sí.
1: Això ho feia. Ja veurem. Sé que sí que se va penjar medalla l'any passat en el Mundial. És una de les nostres. És Namavi García, que també és allà, és a Montreal per fer aquest Mundial. L'any passat va ser bronze. Té 42 anys, Namavi. L'any passat va dir que potser tal volta ho deixava.
0: De fet, la vàrem entrevistar aquí xiu-xiu, en tu. La van tenir per telèfon.
1: Ai, bueno, no me'n record.
0: Sí. Te'n recordes?
1: Sí. I ara estic movent Albo Torrents, eh? Preparau-vos, que veniu Albo Torrents.
0: És que tinc unes ganes. Som un programa d'estrelles.
1: Sí. I d'Anna Mavi, als seus 42 anys, que és joveníssima, continua competint al màxim nivell, i aquest cap de setmana, quan deia, torna a un Mundial. A més, Anna Mavi no va arribar en el ciclisme professional des de petita. També és una història curiosa la seva, que va començar en ciclisme en 2016, o sigui, fa 10 anys, a dedicar-se només al ciclisme, perquè abans feia duel·ló. I l'any passat va aconseguir el bronze, com dèiem, va ser la millor temporada de la seva carrera, i a més Namavi vol demostrar que encara pot, que no és qüestió de joventut, que l'experiència, les ganes també de vegades, i de fan que tinguis la força, no?, i les cames en aquest cas pel ciclisme per continuar competint. I com deia, l'any passat va dir que seria, que un guany seria el seu darrer any, que no competiria fins a 2027, però sí, ha renovat i ho tenim. Per tant, Namavi García és la nostra MVP. Espero poder dir dilluns que és ella i en Enric, imagineu, que
0: seria
1: se penja medalla tots dos en el Mundial, seria fantàstic. I si això passa, idò, xiu-xiu, portes obertes, no?
0: I tant, home.
1: Perquè venguin.
0: Clar. Tu creus que podríem aconseguir en Enric Mas que vengués?
1: Sí.
0: Xiu-xiu?
4: Sí.
1: Moure fills. També que descansi, perquè clar, és que...
0: No, és clar, quan hagi descansat.
1: És complicat això, on els trobes? Mira, en aquest acord, quan ha vengut, que té 2-3 dies i treu els temps per venir. Però és vera que...
4: Sí, però vendrà en cotxe o no vendrà en bici.
1: No, tal volta li va dir... La millor li vendria superbé venir bici. Perdó. Rodant una micona d'això. A més, que acaben de fer una gran prova i se posen a rodar. Com si fos això, es descansa. És brutal. No, deia, Inés, que també... avui preparant la sessió de... Seria superguai tenir el vídeo que s'ha fet viral en la cançó de Nadua, de fent esport, fer-ho de xiu-xiu i sortint els allà fent exercici. Però clar, això ja...
0: No amb
1: la nova incorporació de xarxes?
4: Nana
1: ho podria fer, seria guai. Proposa, ho deixa aquí.
0: Ho estudiarem.
1: Que Nina s'envia un vídeo allà en el gimnàs, jo en tinc un parell jugant de tenis, en Xavi...
4: Tu i jo podem anar a jugar a tenis un dia. Ara que som quatre, podem fer un partit de pàdel?
3: Pàdel?
1: Ah, anava a dir a tenis, no sé, a pàdel en sap tothom, perdó.
4: Eh?
1: Perdó.
3: Jo sé jugar, Marta,
1: però perdó. He de dir que... Marta. Perdó?
3: Jo he fet tenis,
4: eh? Alba, ei. Hey.
3: Jo he fet tenis.
1: I si no, men, jo tinc estitut de professora.
4: Jo sé jugar.
1: Sí, cert.
0: Jo sé jugar a tenis.
1: Per ser real, Federació Espanyola de Tenis.
4: I de Marta i Inés, que na Marta ets número 1, i Nines, i en Jordi i jo.
1: Ja fa un parell de carros,
0: ja, Marta és el número 1 i jo és el número 4, no?
1: Ah, no li va bé. Avui està competitiva.
4: Altra, si vols. En Jordi és 4.
3: Jo m'ha
1: bé. Bé, però està bé. I si no, pàdel, que no he volgut desmereixer ningú, perdoneu, eh? Una cosa que ara per escut que... No, és pàdel molt
4: genial. Ara ja ho has dit.
0: Ha per escut bastant.
1: No,
4: però, passa res.
1: No passa res. És un esport fàcil.
4: No entri en el jardí.
1: Agafa
4: el violonet de la porta del jardí.
1: Jo em sap pujar a ser bici més o manco. Me refereix que en això, els tenis, tu ho saps. Ja, jo no em posaré a fer un bot de gimnàstica artística així perquè sí. En canvi, una pala la que faràs i feriràs. Me refereix que en això, que és sí. més senzill.
0: Sí.
1: I per això se popularitza tant.
0: Pujar una bicicleta no és del tot
1: bé,
0: fàcil.
1: Bé, ho he dit i alhora he pensat, hi ha gent que no...
4: No,
0: una cosa, mos estan cridant, telèfon al·ludits, 971-13-99-00.
1: Si cal pare, que jugo tot el dia a pàdel.
4: Què has dit?
3: Jugo tot el dia a pàdel no, i no serà amb bici.
0: Escoltau-me, per favor, un segon. 971-13-99-00, telefoneu-mos. Si vos heu ofès amb les declaracions d'una Marta Sampas, que ha dit que el pàdel és fàcil, 971-13-99-00.
4: Això passa molta gent que juga a tenis. Ara jugat sí. a tenis sempre. Quan el fiquen a la pista de pàdel, és com un pot dins un garatge. És a dir, que sí, que li feres a pilota, fa qualque virgueria, però més enllà d'això no s'ha col·locat pista. Aquesta persona et sé que després diu el pàdel és molt fàcil. Me passa també, ja. Eh? I clar, i desmereix a la gent que juga a pàdel.
1: No, clar, clar. Però, perdó, no, però
3: és més accessible, això és així.
1: Això és
3: tenis, si tu no has jugat a tenis i vas a una pista, no passaràs una pilota.
1: No li feriràs.
3: És impossible.
4: Exactament.
1: Feriràs una o dues i no t'agradarà.
0: No ha de ser tan difícil.
4: Però si saps jugar bé pàdel, és molt complicat que qualcú que jugui tenis te guanyi.
1: Clar, jo, en Jordi ho ha dit millor, és accessible i acabaràs jugant i segurament t'enganxaràs i és lo guapo que fa que la gent hi vulgui jugar, però jugar bé pàdel no és fàcil.
4: No,
1: per favor,
4: no.
1: Tenim a més una de les millors, no, la millor, no Gemma Triay, i mira, també la comida de Gemma Triay. Totes.
0: No, escolta, dilluns que ve, perquè no recuperam aquestes declaracions, però la tenim a ella.
1: Oh, no, per favor. No, que mos vim bé, ja. Bé, no
0: però hi dava un atleta que quan va guanyar, crec que era ciclisme, va dir, si fuera fácil,
1: no,
0: se llamaria pádel.
1: Ah, vamos!
0: Ho va dir.
1: Ja està, jo no afegiré res.
4: Bé, dilluns qui ve, a les 7, aquí de vores, les pistes de vores a la ràdio, reservaré una pista de pádel.
1: I aquí ha de venir a gravar, que s'ha fet
0: per Nana.
1: Anna, perdó. Anna vendrà a gravar i això ho podrà veure tothom. Estaria guai, eh?
4: No, estaria no, estarà.
1: Estarà. Vinga, va, que teniu el test, que no us salveu del test. I és graciós, és guai avui, eh? Després de la derrota de la setmana, avui reivindicarem que hi ha anuncis esportius que sí que ens han deixat alguna cosa xula. Hi ha campanyes que no tan sols venien roba o el que fos, sinó una emoció i d'aquests anuncis que dius, pels de punta després de veure, no? Per tant, quan sabeu de publicitat esportiva? Anem a... Són quatre preguntes fàcils. Quina marca va convertir Just Do It, és superfàcil, en un dels eslògans més famosos de la història de l'esport? A, Adidas. B, Nike. C, Puma. D, Reebok.
4: Bé.
0: Bé, no era que no podíem dir marques a la ràdio.
1: Niki, Adidas,
4: eslògan, eh?
1: Niki, Adidas, Pum i Rick.
4: Rick.
0: Nike, clarament.
1: Nikedoc, m'ha recordat Nikedoc, el meu cat té un jersey que posa Nikedoc. L'Emma va néixer en 1988 i és una de les grans senyes de sa marca. Quina marca va popularitzar un altre lema? Impossible is nothing. Uf. Molt esportiu, te deixava clar.
0: Sí.
4: No ho sé, aquest.
0: Jo sí, és molt fàcil.
1: Mare, ja no sé mai, és igual. Sí. Nike, Adidas, Under Armour o Asics?
0: Adidas.
1: Sí, en Jordi no sap.
0: No,
1: i aquesta ben si la contesta en Jordi. Quin famós futbolista va convertir una marca de gelats en una de les frases més imitades de la publicitat espanyola?
0: Que no les saps.
4: Però vas dir com ell, vas dir com ell.
3: No sé com ho deia,
1: però sé
3: qui és.
1: És que si saps la frase ja la mas.
3: O sigui, la frase la sé. Calice para todo.
1: Calice para todo. Sense molta sang, pobre meu. No tenia massa sang, però...
3: Que era evidentment en Xavi Hernández.
1: No!
3: No, però... Andrés Iniesta.
1: Iniesta, de mi vida. vida! Sí, Iniesta. Quin dels esportistes espanyols, van protagonitzar un anunci de rellotges en el qual una... Aquesta és boníssima, és que avui l'he recuperat
0: ja
1: i
0: m'ha xapat. Ja
1: I una que va rebent una pilotada a sa cara.
4: No, jo no el sé.
1: Ah, Rafa Nadal i Alonso, Gasol i Nadal, Iniesta i Gasol o Nadal i Casillas.
4: Bé.
1: Gasol i Nadal.
4: No, no ho sé, no ho tinc tan clar.
0: Iniesta i Nadal.
1: Jordi?
3: No recordo aquest episodi.
0: Ah, sí,
4: és
0: Nadal que, segur.
4: Que van, és
1: de 2007. Eren Espuro.
4: Espuro Beach a Can Pastilla, que jo vaig prendre bici per davant i recordo que hi havia tot això.
1: És que hi havia com un xiringuito.
0: En Nadal, segur.
1: Sí. És que rebia la pilotada.
4: Però, i qui més?
0: I de si era una pilotada de Iniesta.
1: En Pau Gasol.
4: Au, bo, i de si.
1: A més, són molt amics. Sí. En Gasol i en Nadal han protagonitzat moments molt xulos a l'esport. I aquest anunci era molt graciós.
4: Sí.
1: Sí, era en Gasol i en Nadal amb un anunci de rellotges i...
0: Sí, perquè en Iniesta amb un anunci de rellotges.
4: 2007. 2007.
1: Sí, fa quasi 20 anys d'aquest anunci. Jo com vull quan l'he vist, però si el vaig veure l'altre dia, però no 20 anys. Sí, sí, flipa, de nou, de nou. Y aquest so, por favor, Toni Cardell, por favor.
5: La máxima potencia para no eliminar la caspa persistente, más rápido y por más tiempo.
6: Mi pelo es mi seña, por eso yo exijo lo mejor, igual
1: por
6: que
1: favor.
6: Tú.
0: Era buenísimo.
1: Es que, por favor, mi pelo es mi seña, lo más.
4: Brutal.
1: Es que mi pelo es mi seña, me encanta.
6: Por eso yo exijo lo mejor, claro. Igual que tú. Por
1: no
6: eso
1: tenía
6: yo...
1: En Nadal no tenía caspa, ni en té.
4: Va, bé.
1: Era quan tenia aquell pelà

0: D'això, deia com mos diuen histèriques, mos diuen loques, loques, pam, pam, pam, i anant sortint grans sets, ah, brutal aquest, i era d'una d'aquestes grans
1: la publicitat
0: marques.
1: Que té aquest gran poder, sí. Marta, d'emocionar-nos. Vinga, una frase èpica per acabar.
0: Va, Francis, la música, sí. Jo crec que l'hem de dir juntes, si no és, perquè avui... Ah. Ja està bé de xerrar les nostres coses i de citar, estic forta, estic forta, deixeu-m'ho fer, perquè...
1: No sols som un cos, som atletes. De qui és aquesta frase?
0: Mira, no ho he apuntat, però era un esportista arran d'aquesta polèmica. Això, que no mos hem de mirar l'aspecte d'escot, sinó tot el que som capaç de fer amb ells.
2: Molt bé, Marta Sant Pau.
1: Marta Sant Pau, ets la millor, moltes gràcies.
0: Vosaltres també.
1: Adéu. Hem arribat en el Xiu-Xiu número 478.
2: Que vagi bé, fins demà, si Déu vol.
1: Gràcies per ser-hi.
3: Molt bé, jo aquí he d'arribar ara.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 7 del matí. És dimarts 22 de setembre i avui el debat sobre l'ampliació dels aeroports de les Balears arriba al ple del Parlament. Ho fa dies després de les manifestacions a Eivissa i a Palma en contra del pla d'inversions d'Aena que destina, recordem, 1.000 milions d'euros als aeròdroms de les Illes per fer-hi rehabilitacions. El portaveu del PSIB, Iago Negueruela, marca distàncies amb les polítiques de l'ens aeroportuari, però diu que hi ha una responsabilitat compartida.
2: Radicalmente en contra de este tipo de ampliaciones. Radicalmente en contra. Pero también estoy radicalmente en contra de que el Consell de Mallorca siga creando plazas turísticas. Hablemos de la responsabilidad de cada uno.
1: Mentre que el portaveu popular al Parlament, Sebastià Sagreras, critica que hi hagués membres del Partit Socialista a les protestes.
3: Van a ser manifestacions en contra de les mesures que estan prenent ara mateix ells mateixos. Jo crec que en aquests moments faria bé el Partit Socialista tornar a ser un partit de govern, tornar a ser un partit d'estat i que deixin aquest cinisme.
1: I enmig de tot aquest debat, avui el Parlament vota la presa en consideració de la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a Menorca per via marítima. Toni Escanelles, bon dia.
4: Bon dia. Les Pitiuses fa anys que apliquen normes similars, mentre que Mallorca fa dues setmanes va iniciar la tramitació parlamentària de la seva pròpia llei.
1: I també a partir d'avui hi ha novetats en el transport públic de Palma. La targeta única es podrà fer servir des del telèfon mòbil.
4: I es podrà utilitzar els busos del TIP i de l'MT de Palma, també el tren i el metro. S'ha de descarregar la nova aplicació del TIP, que a més permet consultar a temps real la posició dels busos i pròximament també del tren i del metro.
1: I Eivissa està condemnada a 3 anys i 6 mesos de presó. La conductora que va atropellar mortalment una dona de 35 anys quan travessava un pas de vianants l'any 2023.
4: L'acusada, segons les sentències, va botar el semàfor en vermell. Circulava una velocitat superior a la permesa i va abandonar el lloc de l'accident. La magistrada li atribueix dos delictes, un d'homicidi per imprudència greu i un altre per abandonament del lloc de l'accident.
1: I avui estaran pendents també d'una trobada. El ministre d'Agricultura, Lluís Planas, es reuneix amb representants del sector primari per analitzar l'impacte de l'encariment de l'energia.
4: I hi participaran les entitats Assaja, COAG, UPA, Unió de Uniones i les cooperatives agroalimentàries. A les 7:40 minuts entrevistarem el secretari general d'UPA, precisament a les Balears, Baltasar Martí.
1: I el govern espanyol critica la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'obrir judici oral contra Begoña Gómez per presumptes delictes de malversació i de tràfic d'influències.
4: I també via judici a la seva assessora Cristina Álvarez. Una decisió que posa fi a 2 anys i mig d'instrucció i que arriba la mateixa setmana en què Peinado es jubila.
1: I en els esports, el Mallorca començarà avui a preparar el partit contra l'Almeria. Marta Sampas, bon dia.
5: Bon dia. L'equip mallorquinista torna als entrenaments després d'un dia lliure per començar a preparar el partit de diumenge contra l'Almeria, pel qual Luis García tindrà les baixes dels futbolistes internacionals Martin Valiant, Lubumbo i Beristrong, que estan amb les seves seleccions. I avui comença la Champions femenina amb protagonisme mallorquí. L'Arsenal de Mariona Caldentey rebrà el Coge de Dinamarca,

0: que demà el Barça de Catacoy i Patrick Jarró rebrà el París Futbol Club.
1: I pel que fa al temps, avui és el darrer dia de l'estiu, però encara tindrem calor a les Balears. Xesca Cifra, bon dia.
2: Bon dia, sí, una altra vegada superarem els 30 graus, gairebé tot l'arxipèlag. Tindrem temperatures màximes de fins a 34 a Mallorca, de fins a 32 a Menorca i també a Eivissa i a Formentera. Tot això amb el cel gairebé destapat. Ara començava amb qualque nigulal, però és molt poqueta cosa, i amb vent de component nord, a punts de Menorca, bufa un poc moderat i això fa que la temperatura a Menorca ara ja sigui elevada. Tenim entorn de 22 a 23 graus, és més baixa a Mallorca, especialment a l'interior, i també a Eivissa i a Formentera. Ens situam entre els 17 i 19 graus. Esperant, per tant, un temps molt tranquil durant tota la jornada, el cel poc ennigulat, només aquestes pinzellades de nígols alts ara a primera hora al nord i a darrera hora a Eivissa i a Formentera, i amb una situació a la mà sigui una mica complicada a punts al nord de les illes, amb àrees de forta maror. Les zones arriben en aquestes hores al metre i mig d'altura al nord de Menorca. Per demà també temps molt tranquil, qualque núvol vagi a primeres hores i temperatura que de moment no vol baixar.
1: I quant al trànsit, Toni, que és el més destacat en aquests moments.
3: Bé, un poc més d'embòs del que és habitual avui a la intersecció entre l'autopista d'Inca i la via de Cintura, també trànsit lent a l'alçada de Binissalem, obres també, recordeu-ho, continuen a Menorca de la carretera general a l'alçada de Rafal Rubí, i també pensau avui pel que fa al tren i al metro, que aquest dimarts per la Setmana de la Mobilitat es demana que es deixi el cotxe i que es vagi en tren. La majoria és una campanya que posa en marxa tren dels serveis ferroviaris de Mallorca.
1: 7 i 5 minuts del matí. Rafa Andrés al control tècnic i Ansel López a la producció. Comença.
4: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: El debat sobre el creixement dels aeroports de les Balears serà avui present al ple del Parlament. Aquesta qüestió marca, des de fa uns dies, la disputa entre els partits que governen l'executiu autonòmic i el central, el Partit Popular i el PSOE. I encara més després de les manifestacions d'aquest cap de setmana a Eivissa i a Palma en contra del pla d'inversions d'AENA, que destina 1.000 milions d'euros als aeroports de les Illes i que preveu un futur increment dels passatgers anuals.
3: El portavoc del PSIP, Iago Negueruela, marca distàncies en les polítiques d'AENA. Després de les crítiques rebudes per part dels populars per defensar una cosa a Madrid i l'altra a les Illes, diuen, això sí, considera que hi ha una responsabilitat compartida.
5: Radicalmente en contra de este tipo de ampliaciones. Radicalmente en contra. Pero también estoy radicalmente en contra de que el Consell de Mallorca siga creando plazas turísticas. Hablemos de la responsabilidad de cada uno.
3: Per part seva, el portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreres, critica la presència dels socialistes a les manifestacions.
6: Van a ser manifestacions en contra de les mesures que estan prenent ara mateix ells mateixos. Jo crec que en aquest moments faria bé el Partit Socialista tornar a ser un partit de govern, tornar a ser un partit d'estat i que deixin aquest cinisme.
3: Unes manifestacions que Lluís Apestegui, a més, per Mallorca, qualifica d'exemplars.
7: AENA és un agent colonial a les Illes Balears que va en contra dels interessos dels ciutadans de les Illes Balears, que només vol extreure el màxim de beneficis per endur-se'ls-en a fora.
3: AENA, per la seva banda, ha defensat en un comunicat el polèmic document de regulació aeroportuària que estableix el seu pla d'inversions. Assegura que és una planificació exigent però necessària per atendre la demanda durant les pròximes dècades. Destaca que servirà per mantenir les tarifes competitives. Es refereix a la pujada del 0,33% de les taxes, molt per davall del que s'havia previst inicialment, però per damunt del que volien les aerolínies, que sol·licitaven fins i tot que es rebaixassin.
1: Tot això quan a Eivissa els organitzadors de la manifestació que va tenir lloc diumenge asseguren que ha quedat clar el consens de la societat de l'illa en contra de l'ampliació de l'aeroport d'Escòdola. Aquest dilluns s'han reunit amb el president del Consell, que els ha felicitat per la convocatòria, som Vicent Marí, i la presidenta de l'Associació de Joves d'Eivissa, Marga Torres.
8: Crec que és molt important que la veu dels eivissencs surti en el carrer precisament per anar en contra d'un projecte que no té cap sentit, que és l'ampliació de l'aeroport. Els eivissencs, ja ho hem dit les institucions, ja ho ha dit els ajuntaments, ja ho ha dit el Consell, ja ho ha dit el govern balear, no volem l'ampliació de l'aeroport.
9: Hem quedat amb dues coses, d'acord? La primera és que no volem una ampliació d'infraestructura, no es volen tocar les salines i tampoc es vol que aquesta ampliació generi un augment de l'arribada de visitants i de turistes.
1: La presidenta del govern, Marga Proens, també s'ha pronunciat sobre les manifestacions i assegura que hi ha una estratègia de creixement desorbitat del govern espanyol.
10: Primer de tot, denunciar com venim fent aquestes ampliacions faraòniques, passaporta de darrere dels aeroports de Palma, de l'aeroport d'Eivissa, i ara hem conegut també que l'aeroport de Menorca, i unes ampliacions que van en línia amb el que vol el Partit Socialista i amb el que vol el govern d'Espanya, que és més turistes.
1: I enmig de tot aquest debat sobre l'entrada de passatgers per via aèria, avui el Parlament vota la presa en consideració de la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a Menorca per via marítima. Segueix així les passes de les Pitius, Escafains, que apliquen normes similars, i de Mallorca, que fa just dues setmanes també va iniciar la tramitació parlamentària de la seva pròpia llei.
3: Més per Menorca vol que la norma estigui aprovada abans de Nadal. El seu diputat Josep Castells ha reclamat que es tramiti de forma exprés perquè sigui vigent a l'estiu que ve, i ha denunciat que el govern del PP ha perdut 3 anys perquè la llei de reserva de la biosfera ja preveia aquesta limitació.
11: Un sprint, ja que aquests partits ara s'omplen la boca de que volen limitar l'entrada de cotxes, doncs que ens agafin el guant i que estiguin disposats a tramitar-ho per lectura única, de manera que aquesta llei pugui ser aprovada abans de Nadal.
1: I encara de la política. El Partit Popular exigeix una rebaixa immediata de l'impost sobre els carburants fins al 10% per alleujar la despesa de les famílies i dels autònoms.
3: La formació ha registrat una iniciativa parlamentària que reclama mesures al govern espanyol per fer front a l'increment del cost tant de combustibles com de llum o d'aliments. A Sebastià Sagreres.
6: Nosaltres sempre dèiem que els dobbers allà d'on millor estan dins les butxaques dels ciutadans, i crec que així va demostrar Marga Proens en diverses reformes fiscals, en deduccions autonòmiques.
3: Per la seva banda, la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez d'asfixiar els ciutadans.
12: Han convertido las gasolineras en oficinas tributarias. Han convertido llenar el depósito en un lujo. Y luego intentan convencernos de que la culpa es de los mercados internacionales.
3: Cañadas ha denunciat que complir el depòsit costa 20 euros més que fa un any.
1: Precisament avui el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, es reuneix amb representants del sector primari per analitzar l'impacte de l'encariment de l'energia. Hi participaran les entitats de Saja, Coa, Cupa, Unió de Uniones i les cooperatives agroalimentàries. Això després de la trobada d'ahir de Planas i del ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, amb les patronals de la indústria agroalimentària, fertilitzants i pinsos, i també amb els sindicats. El govern espanyol s'ha compromès a donar suport al sector més enllà de dia 30 de setembre, que és quan acaba el pla vigent de resposta a la guerra a l'Orient Mitjà.
3: El preu del barril de petroli Brent continua aquest dies amb poc més de $100, un valor elevat, un 50% més que fa un any, quan encara no havia començat la guerra a l'Iran. Fonts del govern espanyol confirmen que preveuen continuar ajudant el sector agroalimentari a partir del mes d'octubre, quan deixa d'estar en vigor el pla de resposta actual. Cal tenir en compte que, més que millorar, la crisi energètica vinculada a aquest conflicte ha empitjorat les darreres setmanes. El cru està quasi un 10% més car que fa un mes.
1: Un encariment de l'energia que es produeix just quan hem sabut que el consum elèctric va batre aquest estiu un nou rècord a les Balears. El dia de més demanda va ser el 24 de juliol, quan el termòmetre s'enfilà fins als 38 graus. L'anterior màxim s'havia registrat fa 9 anys, el mes d'agost del 2017.
3: I fins al mes d'agost s'ha incrementat un 6,5% el consum energètic respecte al mateix període de l'any anterior. És una situació que ja ha afectat les empreses, els negocis aquest estiu, que han vist com la seva demanda elèctrica ha pujat.
13: Tenemos piscinas, tenemos espacios que tenemos que mantener una temperatura cómoda. Si hemos decidido, por ejemplo, abrir en domingo tarde, cuando otro año a lo mejor no abríamos en domingo tarde, son unas horas que no teníamos de consumo el año pasado. Esos pequeños cambios generan mucha diferencia en la factura final.
14: Las máquinas que tenemos, hemos tenido que poner ventiladores, porque el técnico nos ha dicho que con la calor que hacía se nos iba a estropear todo. Y luego hemos tenido 2 días apagones.
3: Un consum que també es materialitza en el preu de les factures. Amb un any de diferència, un ciutadà ja ha pagat 40 euros més a l'agost en comparació amb el mateix mes de 2025.
4: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
15: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
16: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
4: Escoltau l'informatiu Matí. El primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: 7 i 13 minuts del matí. A partir d'avui, la targeta única de transport a Palma es pot fer servir també des del telèfon mòbil. Permetrà viatjar als busos del TIP i de l'MT i també el tren i el metro. Només cal descarregar la nova aplicació del TIP, que a més permet consultar en temps real la posició dels busos i pròximament també ho farà en el tren i en el metro. La gerenta del Consorci de Transports de Mallorca, Lluïsa Serra, ha explicat al programa El Dia que l'objectiu és millorar l'experiència dels usuaris.
1: Està molt ajustat, o sigui, te dirà 7 minuts de retras, 2 minuts de retras, o potser va en vora i llavors més endavant hi ha una col·lisió d'un cotxe o si se fa un embús, pues t'afegirà aquesta informació. La veritat és que crec que és molt útil per l'usuari que quan t'arriba a parada sabrà si es bus li falten 12 minuts, 4 minuts o bé un retras de 20 minuts. I crec que amb aquesta app podran donar aquesta fiabilitat.
0: Com dèiem, l'aplicació ja es pot descarregar i només cal omplir un formulari amb el número de la targeta física per validar el compte. De moment, tant la física com la virtual seran vàlides per viatjar, per conèixer si els usuaris ja han començat a fer servir la targeta única al mòbil, anant fins a l'estació intermodal de Palma, on hi ha la nostra companya Clàudia Mallia. Clàudia, bon dia. Ja hi ha viatgers que estan utilitzant aquesta nova targeta única virtual.
2: Bon dia, doncs de moment encara no. De fet, veiem molts passatgers amb la targeta única a la mà. Hem pogut parlar amb alguns d'aquests viatgers que fan cua aquí a l'estació intermodal per agafar el bus i pel que veiem encara hi ha molt de desconeixement entre els usuaris que no sabien que hi hauria aquesta opció de tenir la targeta virtual. També hem de tenir en compte que és primera hora del matí, l'aplicació ha entrat en funcionament avui mateix. En canvi, altres passatgers ens han explicat que sí que sabien que existeix una nova aplicació però que encara no l'han descarregat. A alguns els sembla útil i còmode aquesta nova opció de poder portar la targeta única al mòbil, mentre que d'altres confien encara en la física, per si, per exemple, algun dia es queden sense bateria al mòbil. D'altra banda, tots coincideixen en que serà més còmode poder consultar en temps real per on passa el bus, que és una de les principals funcionalitats d'aquesta aplicació.
3: Sí, el que utilitza el mòbil. Jo, per exemple, con los móviles soy un poco torpe. Pero bueno, está muy bien porque así más o menos sabrás guiarte por dónde vas.
4: Prefiero tener la física, sí, porque el móvil a veces sin batería, lo que sea, te pasan cosas. Entonces siempre prefiero tener la física.
5: Sí, lo voy... Vale, lo tengo que hacer. Me parece más cómodo que llevar una tarjeta física.
2: Alguns conductors de les línies de TIP també ens han explicat que de moment no han vist cap passatger utilitzant la targeta virtual. També ho atribueixen al fet que és una novetat que s'acaba d'estrenar fa tot just unes hores i de fet també aquí a l'estació intermodal no hem vist cap cartell o pantalla informativa que informi sobre aquesta possibilitat.
0: I a Menorca, la batllessa de Ciutadella defensa que els 14 mesos sense cotxes a la plaça d'Esborn han funcionat bé. Maria Jesús Begur ha qualificat el primer dia de reobertura del trànsit a la plaça com a dolorosa des d'ahir i tornen a circular, recorda molts vehicles, després que un jutge ho ordenàs per la denúncia que varen presentar 22 empresaris de la zona.
6: Però no només per les persones, també ha funcionat per els transportistes, els residents, els taxis, els de damunt del mercat, tot el mercat artesà, el que fèiem els dimarts, tot ha pogut baixar la plaça i fer aquesta plaça viva que era el nostre objectiu i tot això ara ha hagut de tornar enrere.
0: La plaça ha reobert el trànsit amb diferències respecte de com estava abans del mes de juny de l'any passat. Aparcar-hi és gratuït i les terrasses dels bars i dels restaurants es mantenen. I ho dèiem també, l'inici de l'informatiu està condemnada a 3 anys i a 6 mesos de presó la conductora que va atropellar mortalment una dona de 35 anys quan travessava un pas de vianants el 2023 a Eivissa, Dani Manau.
7: La magistrada li atribueix dos delictes, homicidi per imprudència greu i abandonament del lloc de l'accident. L'acusada, segons la sentència, es va saltar un semàfor en vermell, circulava a una velocitat superior a la permesa i va marxar sense atendre Sol Llapura, que va perdre la vida. La titular de la plaça 1 de la secció penal del Tribunal d'Instància d'Eivissa rebutja indemnitzar amb mig milió d'euros els familiars de la víctima per no presentar la documentació que acrediti el seu parentesc. L'acusada tampoc podrà conduir vehicles durant un període de 6 anys. La sentència no és ferma i es pot interposar un recurs d'apel·lació en un termini de 10 dies.
0: I el tercer home detingut per l'apunyalament mortal a la barriada de Songoleu a Palma hauria ajudat a retenir la víctima perquè l'agressor el pogués apunyalar fins a la mort. Aquesta és la premissa de la investigació encetada per la Policia Nacional. Caterina Bain, bon dia.
8: Així és, bon dia. La víctima era un jove d'edat de 9 anys, mentre que l'atacant principal era menor d'edat. La policia va detenir un altre
0: Roma per aquests mateixos fets i ara n'ha arrestat un de tercer que estava en crida i cerca. Finalment, hi va ser localitzat i detingut a la mateixa barriada on es van produir els fets.
9: I la Policia Nacional ha arrestat a Mahó un agent d'assegurances acusat d'estafa, de falsedat documental i d'apropiació indeguda.
10: Durant més de 10 anys s'hauria apropiat de dobbers de les primes dels clients, contractant pòlisses sense el seu consentiment i retirant després sense autorització el producte d'inversió per un valor de més de 100.000 euros. Segons la investigació, alguns afectats haurien quedat sense cobertura, fins i tot haurien patit diversos perjudicis. La policia alerta que encara hi podria haver més víctimes i demana als clients que comprovin les seves pòlisses que estiguin en vigor.
9: I el govern ha fet enguany 1.350 controls a la mà per detectar irregularitats en el sector nàutic. Hi ha en marxa 60 expedients sancionadors i es preveu acabar l'any amb 200 expedients per intrusisme, un dels destacats és contra el portal Airbnb per incomplir la normativa autonòmica.
0: El director general de Ports, Antoni Mercant, ha explicat que s'ha exclòs 36 embarcacions d'aquest registre de xàrter nàutic per incomplir justament tots els requisits. A més, la petició contra Airbnb per retirar ofertes d'allotjament en embarcacions, també s'ha requerit a la lista sèptima com la retirada d'anuncis d'embarcacions destinades justament al lloguer aquí a les Illes. A les dues empreses se'ls han imposat una multa de 7.000 euros.
11: Un incís en que tot això no només és per controlar l'intrusisme, sinó també per protegir els que fan les coses ben fetes i els que ho fan i aixequen la barrera cada dia de casa seva fent les coses de forma, diríem, ordenada.
0: I si miram, l'any passat es van obrir 162 expedients per un valor de més de 470.000 euros. S'ha incrementat més d'un 80% la capacitat inspectora gràcies a la incorporació de 8 inspectors nous. És la vicepresidenta i consellera de Presidència, Antònia Estarelles.
12: També s'ha reforçat la capacitat de detecció i això es tradueix en més vigilància, més capacitat per detectar possibles infraccions i més capacitat d'actuació. I aquesta tasca de control es tradueix també en l'obertura dels corresponents expedients.
0: I també l'adquisició l'any passat de 10 embarcacions noves també ha ajudat, de fet, a reforçar la vigilància a tot el litoral. A més, el govern disposa d'un canal perquè la ciutadania pugui denunciar pràctiques irregulars.
9: I l'embarcació enfonsada a la platja d'Espouet a Sant Antoni es retirarà durant la jornada d'avui després de causar una taca de combustible que ha obligat a l'Ajuntament a hissar la bandera groga.
10: El consistori ha instal·lat barreres per evitar la contaminació del litoral i minimitzar possibles abocaments al medi marí. L'Ajuntament, Ports de les Illes, també Salvament Marítim i Capitania Marítima han seguit aquest incident. L'embarcació que fondejava a la zona no autoritzada és davant de la punta d'Esmoli.
9: I en matèria educativa, el nou centre integrat de formació professional de Ciutadilla ja està en funcionament. És a l'antiga estació marítima que s'ha rehabilitat en quasi 4 milions que invertits i que té una capacitat per a 420 alumnes. Ens ho explica Blai Barber.
13: El nou centre integrat de formació professional de Ciutadella és a l'edifici de l'antiga estació marítima que s'ha rehabilitat amb una inversió de 3,84 milions d'euros de fons de l'impost de turisme sostenible. Són 2.000 metres quadrats i té una capacitat per a 420 alumnes. Escoltem a la presidenta del govern, Marga Proens, i el president del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca.
14: Una aposta per formar els professionals que necessiten les nostres empreses i al mateix temps per oferir als nostres joves més oportunitats.
15: Podran aprendre un ofici, especialitzar-se i preparar-se en unes instal·lacions modernes i adaptades a la realitat professional.
13: El govern vol que sigui el centre de referència d'hostaleria i turisme a Menorca. Per ara s'imparteixen els cursos bàsics, mitjans i superiors de cuina, restauració i gastronomia, a més de certificats professionals de serveis auxiliars de restaurant-bar, cuina, càtering i col·lectivitats. El 2018 se'n va presentar l'avantprojecte. Han estat més de 8 anys d'espera i feina de les institucions. Escoltam a l'alcaldessa de Ciutadella, Maria Jesús Begur.
16: Que canvi d'estació a centre educatiu també té un valor simbòlic afegit. Un lloc que abans va ser lloc d'arribades i partides, ara serà un lloc de nous començaments i trajectòries professionals per molts alumnes.
13: Els anys vinents, si volen fer també els graus de forn, pastisseria i confiteria, gestió d'allotjaments turístics, guia, informació i assistència turística.
0: I el sindicat CESIF demana al govern que desbloquegi la jubilació anticipada del personal laboral de la comunitat autònoma. El passat mes de juny, el govern central va aprovar un sistema per facilitar la jubilació a partir dels 62 anys i el sindicat CESIF diu que hi ha comunitats autònomes com ara Madrid o Castella i Lleó que ja ho apliquen.
17: Sí, de fet, és per això que el delegat de personal laboral del sindicat CESIF, Joan Amengual, reclama a l'executiu de Marga Proens que solucioni aquesta modalitat de jubilació. Amengual, a més, lamenta que des de l'any passat hi ha personal laboral de la comunitat autònoma que no es pot acollir a una jubilació parcial.
18: Què passa? Que no s'abanda tanta de gent. I, bueno, no sé si és que hi ha voluntat o no hi ha voluntat, però, bueno, s'ha pogut agilitzar això i, des de luego, bastona que nosaltres estem donant canya, estem donant pressa i no teníem una resposta.
0: I no pot més, en aquest cas, de la crònica sanitària, Salut ha reforçat la vigilància arran de la detecció de 4 positius del virus del Nil a cavalls a Menorca. Són els primers casos confirmats d'enguany, tot i que aquest virus no es transmet entre animal i persona, sí que ho fa per picades de mosca.
17: De fet, ara la Conselleria de Salut s'ha posat en guàrdia amb l'objectiu de diagnosticar de manera precoç possibles positius en humans. L'Agència de Salut Pública recomana especialment als grups de risc mesures per evitar l'exposició als moscards, com l'ús de repel·lents autoritzats o també roba de màniga llarga, eliminar també les petites acumulacions d'aigua i utilitzar mosquiteres i repel·lents als habitatges. Així i tot, la majoria de les persones són asimptomàtiques o presenten símptomes, diríem, més aviat lleus, com febre o dolor muscular.
0: I d'aquí a 5 minuts arribarem a les 7:30, el moment ara per agafar la premsa, veure què és el que destaca avui a les seves portades. Aquí a les Illes parla d'economia amb moltes qüestions diferents.
10: És així, poden trobar totes les portades temes diferents, però que tots ells afecten, podríem dir, a la butxaca dels ciutadans o a l'economia general de la població. Començant, en aquest cas, per última hora, ho solen fer habitualment, aquest diari del Grup Serra, que, a banda de mostrar la fotografia de Bunyola perquè, atenció, la Creu de Terme ha estat vandalitzada, mostra la fotografia precisament del peu de la creu sense la creu a damunt. Idò, a banda d'això, també diu que el govern demanarà eliminar fins a final d'any l'IVA als aliments bàsics. En parlàvem fa just una estona aquí en aquest espai informatiu, precisament analitzàvem aquesta qüestió, entre d'altres demandes que ha fet el govern d'eliminar diversos impostos, idò, hi havia aquest d'eliminar el manco fins a final d'any, l'IVA dels aliments bàsics. Per altra banda, Diari de Mallorca, el que diu, i també n'hem parlat en aquest espai informatiu, és que el PSIP es desmarca d'Aena, en aquest cas, després de les protestes que es van dur a terme el diumenge, tant a Palma com a Eivissa, sobretot, van ser les més nombroses, i que diu que vol convertir els aeroports en un mercadet. Són paraules textuals que situa entre cometes. Els membres del PSIP són els que haurien dit això, en concret, Iago Negueruela. La fotografia, en aquest cas, és per una entrevista d'una autèntica estrella del bàsquet, com és la Vini Salamera Alba Torrents, el Diari de Mallorca li fa una entrevista amb exclusiva i en profunditat on explica quins són els seus plans, d'on ve i cap on va. Precisament parlant d'aeroports també, se'n parla molt als mitjans de les Illes, ho duim veient els darrers dies i encara continua aquesta ressaca, podríem dir, i anem ja amb els diaris digitals. Mallorca Diario, idò, diu que Aena defensa les seves reformes, hem explicat també quines eren les respostes que havien fet per part seva i asseguren ells que són necessàries. Ara Balears, per la seva banda, també digital, obre, en aquest cas, amb l'obertura al trànsit de la plaça del Born de Ciutadella. En parlàvem ahir en aquest espai informatiu també d'aquesta obertura de nou al trànsit després d'una demanda i després d'haver retirat completament el trànsit rodat, però que després, per decisió judicial, s'havia decretat que es torni el trànsit rodat a la plaça d'Esborn. En tot cas, també diu l'Ara Balears, perquè sabeu que normalment posa una fotografia i un titular, i en el titular escrit el que diu és que l'educació privada aprofita el boom de les formacions professionals, la pujada de demanda de les formacions professionals i obri cicles a les totes, diu l'Ara Balears. Aprofiten aquest boom per oferir també formacions professionals. Mentrestant, OK Baleares, que és el tercer dels digitals que miram habitualment, ja ho sabeu, i posa la mirada en aquest cas en els successos, encara en l'apunyalat de la setmana passada a Song of Leu, en parlàvem fa just una estona perquè precisament s'han sabut nous detalls d'aquest cas i detalla que dues persones aguantaven aquest jove mentre un altre li clavava el ganivet. Pel que fa a les Pitiuses, els diaris editats en paper, el periòdico torna a la qüestió d'Aena, diu en aquest cas que Vicent Marí, president del Consell, i que l'hem escoltat fa just una estona, s'alinea amb els manifestants, diu que el projecte d'ampliació de l'aeroport allà no té sentit. El diari, per la seva banda, podrien dir un poc més conciliador, es posa que tant el Consell d'Eivissa com el PSOE en aquest cas s'ajunten per demanar millorar sense créixer. Aquesta seria la consigna de les demandes, tant de Consell com del PSOE, i podrien dir també de tota la societat de les Pitiuses. I el Menorca, que és el darrer que miram avui, com l'Ara Balears també, obre amb el retorn en trànsit rodat i té lògica esbord de Ciutadella.
0: I temes diferents, com dèiem, als diaris de les Balears, en canvi els estatals, la protagonista avui és Begoña Gómez.
10: És així, sobretot per aquesta obertura de judici que li fa... la fa portada a la majoria dels diaris, per no dir a tots, però vegem com ho tracta cada un. És interessant avui veure quins són els matisos a cada diari. El País, per exemple, posa la fotografia principal centrada del canceller Merz a Alemanya, que ha de gestionar la crisi del seu partit després dels darrers mals resultats, podrien dir, a les darreres eleccions al Lanz. Un titular diu, sense complicar-se, que el jutge Peinado obre judici contra la dona del president. El Mundo, per la seva banda, en canvi, diu que el govern desacredita el jurat abans de que hagi estat triat, perquè sabeu que aquest judici es farà per jurat popular. ABC, que seria de la mateixa corda, podrien dir, ho conta ben diferent. Diu que l'executiu demana al jurat que corregesqui l'errada del jutge. Explica un poc més les paraules dels membres del govern. I finalment, La Vanguardia precisa el delictes del qual se l'acusa, malbaratament, tràfic d'influències.
0: I hem arribat a les 7:30. Repassam les principals qüestions d'aquest matí de dimarts. El debat sobre l'ampliació dels aeroports de les Balears arriba avui al ple del Parlament. Ho fa dies després de les manifestacions de diumenge a Eivissa i a Palma en contra del pla d'inversions d'Aena que destina 1.000 milions d'euros als aeròdroms de les illes.
10: I el portavoc del PSIB, Iago Negreuela, marca distàncies en les polítiques de l'ens aeroportuari, però diu que hi ha una responsabilitat compartida.
19: Radicalmente en contra de este tipo de ampliaciones. Radicalmente en contra. Pero también estoy radicalmente en contra de que el Consell de Mallorca siga creando plazas turísticas. Hablemos de la responsabilidad de cada uno.
10: Mientras tanto, el portavoz popular del Parlament, Sebastià Sagreras, critica que hi hagués membres del Partit Socialista a les protestes.
20: Van a ser manifestacions en contra de les mesures que estan prenent ara mateix ells mateixos. Jo crec que en aquest moment faria bé el Partit Socialista tornar a ser un partit de govern, tornar a ser un partit d'estat i que deixin aquest cinisme.
0: I enmig de tot aquest debat, avui el Parlament vota la presa en consideració de la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a Menorca per via marítima.
10: Les Pitiuses fa anys que apliquen normes similars, mentre que Mallorca fa dues setmanes va iniciar la tramitació parlamentària de la seva pròpia llei.
0: També a partir d'avui hi ha novetats en el transport públic de Palma. La targeta única es podrà fer servir des del telèfon mòbil.
10: I es podrà utilitzar els busos del TIP i de l'MT de Palma, també tren i metro. Serà mitjançant una nova aplicació, TIP Mallorca, que això sí, segons han pogut comprovar, en aquesta hora encara no es pot localitzar a les principals botigues digitals d'aplicacions com són el Google Play o l'App Store. La gerenta del Consorci de Transports de Mallorca, Lluïsa Serra, en tot cas, diu que l'objectiu és millorar l'experiència dels usuaris.
1: Està molt ajustada, o sigui, te dirà 7 minuts de retras, 2 minuts de retras, a lo millor va en vora i llavors més endavant hi ha una col·lisió d'un cotxe o si se fa un embòs, pues t'afegirà aquesta informació. La veritat és que crec que és molt útil per l'usuari que quan t'arriba a parada, sabre si es bus li falten 12 minuts, 4 minuts o bé un retras de 20 minuts. I crec que amb aquesta app podran donar aquesta fiabilitat.
0: I Eivissa està condemnada a 3 anys i a 6 mesos de presó la conductora que va atropellar mortalment una dona de 35 anys quan travessava un pas de vianants l'any 2023.
10: L'acusada, segons la sentència, es va botar un semàfor en vermell. Circulava una velocitat superior a la permesa i va abandonar el lloc de l'accident. La magistrada li atribueix 2 delictes, un d'homicidi per imprudència greu i un altre per abandonament del lloc de l'accident.
0: I avui estan pendents d'una trobada el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, es reuneix amb el representant representants del sector primari per analitzar l'impacte de l'encariment de l'energia.
10: Hi participaran les entitats Asaja, COAG, UPA, Unió de Uniones i també les cooperatives agroalimentàries. D'aquí uns minuts entrevistarem el secretari general d'UPA a les Balears, Baltasar Martí.
0: El govern espanyol critica la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'obrir judici oral contra Begoña Gómez per presumptes delictes de malversació i de tràfic d'influències.
10: I també envia judici a la seva assessora, Cristina Álvarez, una decisió que posa fi a 2 anys i mig d'instrucció i que arriba la mateixa setmana en què Peinado es jubila.
0: I ha mort Antoni Tarabini, sociòleg i fundador dels Quaderns Gadeso, tenia 86 anys i la vetlla serà avui hora baixa al cementiri de Sant Valentí de Palma.
10: I demà dimecres es farà el funeral també a Ciutat. Fill d'un aviador de l'exèrcit de Mussolini, va néixer a Mallorca l'any 1940. Després d'una carrera eclesiàstica com a jesuïta, va derivar cap a la sociologia. Es va dedicar a recollir el batet de la societat per traduir-la de manera entenedora.
0: I pel que fa al temps, avui és el darrer dia de l'estiu, però encara farà molta calor a les Balears. És que sí, però bon dia.
3: Bon dia, sí, tornarem a superar 30 graus en molt de punts de les illes, ahir ja ho vàrem fer. Avui les màximes fins i tot poden arribar a 33 o 34 graus, sobretot a punts de l'interior sud de Mallorca. Però a Menorca també no ens fem en fora, temperatures entre els 31 i 32 graus, igual que també a Eivissa i a Formentera. I tot això amb el cel poc ennivolat. Ara començàvem amb qualque núvol prim, sobretot cap al nord de les illes, a poc s'allunyaran, i després sí que a partir de darrera hora tornen a arribar qualque banda de núvols alts a punts de les Pitiuses que podran arribar també a Mallorca just a darrera hora d'avui. Però en conjunt el cel poc ennivolat, sense precipitacions i amb vent de component nord que sí que bufa en qualque cop moderat a Menorca i tenim molts redols amb forta maror a Menorca. Les zones passen de 1,25 m d'altura a punts del nord de l'arxipèlag. A la resta el vent és més fluix i per tant la mar també va estar més tranquil·la amb marjol i àrees de mar rissada recer d'aquest vent de component nord. A partir d'avui que a vespre ja comença a afluixar, demà també tindrem un temps bastant tranquil, però amb presència de més núvols alts. La temperatura ara és bastant alta ja a Menorca, tenim 25 graus a Ciutadella o 23 a Mó. A Mallorca començam amb 21 graus ara a Inca i 22 a Palma. A Eivissa, a Vila, en tenim 22, 18 a Sant Joan de Labritja i 23 graus a Sant Francesc.
21: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Marta Sampas.
0: 7:35, encetat amb els esports, Marta, i parlant del Mallorca, que avui començarà a preparar el partit contra l'Almeria.
22: L'equip mallorquinista torna als entrenaments després d'un dia lliure per començar a preparar el partit de diumenge contra l'Almeria Son Moix, un partit pel qual Luis García tindrà les baixes dels futbolistes internacionals Martin Valiant, Lubumbo i Beristron, que estan amb les seves seleccions. El Mallorca és ara tercer amb 13 punts i l'Almeria ocupa just una posició menys, és quart amb 12 punts i arriba amb bona dinàmica, amb 3 victòries consecutives. El partit entre Mallorca i Almeria el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio, serà diumenge des de les 2:30 del migdia amb Esports en Joc. També en futbol, aquesta setmana comença la Champions femenina amb protagonisme mallorquí. Avui, l'Arsenal de Mariona Caldentey rebrà el Koge de Dinamarca, mentre que demà serà el torn del Barça de les mallorquines Catacoll i Patrick Guijarro, que rebran el París Futbol Club. A primera divisió, la Lliga s'atura gairebé 3 setmanes pels compromisos internacionals i ho fa amb el Barça com a líder destacat. El conjunt de Hansi Flick s'ha mostrat intractable en aquest inici de campionat, on suma 21 punts de 21 possibles. Els blaugrana han aconseguit ple de victòries i ja tenen 5 punts d'avantatge respecte al segon. I també a la màxima categoria, demà arribarà a València l'exentrenador del Mallorca, Javier Aguirre, que en aquesta nova experiència a la Liga tornarà a comptar amb el mallorquí Toni Amor al cos tècnic valencianista.
23: Vamos a estar a la altura y sabemos.
22: I tancant plana futbolística amb un nom propi, el de Luis de la Fuente, que seguirà sent el seleccionador espanyol de futbol fins al 2032. Des de la seva arribada a la banqueta, Espanya ha guanyat el Mundial, l'Eurocopa i la Lliga de les Nacions. Amb ell també han renovat els membres del seu cos tècnic. De la Fuente està convençut que encara queden molts d'èxits per celebrar.
23: Vamos a estar a la altura y sabemos el reto que aceptamos. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo mejor está por llegar, créanme. Todavía hay muchas cosas buenas que vamos a poder disfrutar.
22: A més, la Real Federació Espanyola de Futbol va anunciar també la renovació del seleccionador nacional de futbol sala, Julio Velasco. En tenis, Espanya amb el mallorquí Jaume Munà sabrà avui els seus rivals a la final a 8 de la Copa Davis, que es farà a Bolonya, Itàlia, del 24 al 29 de novembre. L'equip espanyol, Alemanya, Gran Bretanya, República Txeca, Àustria, Corea del Sud i Itàlia són els finalistes. Avui quedarà configurada la fase final en què Espanya partirà com a cap de sèrie. Temps ara per al voleibol, perquè aquest cap de setmana es disputaran els trofeus Ciutat de Palma i el Ciutat de Manacor. Pel que fa al trofeu de Palma, jugarà a Son Moix en format femení i masculí. En categoria femenina serà un triangular entre els equips mallorquins de la Superliga 2, el Cide, el Mallorca i el Solla. En categoria masculina, el Mallorca s'enfrontarà diumenge a l'Elx i sentim ara Pep Tugores, que és el president de la Federació Balear de Volei.
2: És una festa del volei on tots els equips de base tenen accés i poden disfrutar de veure aquest partit, i per ells és un reflex i un mirall veure que jugadors i jugadores de les canteres dels clubs de Balears poden arribar en aquest nivell i poden arribar a jugar a trofeus amb aquesta importància i d'aquest pes.
22: I el Connecta Balear Manacor disputarà aquest cap de setmana el trofeu Ciutat de Manacor. El pavelló Miquel Àngel Nadal rebrà la visita de dos equips europeus de primer nivell, el Lüneburg alemany i el Maaseik belga. Un torneig triangular amistós per continuar cimentant les bases de la nova temporada i demostrar l'ambició de l'equip manacorí per aquesta temporada. Sentim l'entrenador del conjunt manacorí, Juan Méndez.
4: Y la verdad que para los jugadores es algo increíble poder preparar la pretemporada de esta manera, con un vóley de alto nivel. Y me gustaría invitar a toda la gente a que viniese a apoyar al Miquel Àngel Nadal y a disfrutar de un vóley de mucha calidad.
22: Sentíem el jugador Hugo Marzo. I acabam amb vela. El Club Nàutic de Maó ha acollit la presentació del Campionat del Món de la classe Snipe. La competició comença avui amb el toc d'atenció a les 11:30 del matí i amb un programa de 9 mànigues fins dissabte amb dues proves diàries. Espanya serà el país amb major representació, amb 17 equips. Basilio Ferrer és el president del Club Nàutic Maó.
5: Per nosaltres una il·lusió extraordinària. Fer un Mundial a Maó no és fàcil, aconseguir que s'estira la classe Snipe, confien en nosaltres, amb el club, és molt important. Ja vam fer un europeu l'any 94, però un Mundial absolut no es havia fet mai. Fer un Mundial és una il·lusió, fer un Mundial de Snipes és un somni.
22: Amb vela, posant punt final a la informació esportiva.
21: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
24: La Ley de Vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la Ley de Vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Gobierno de España.
21: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
25: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
26: Si a tu te dic vel,
25: tinta,
26: mur,
25: cornada.
26: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a dues hores amb més contingut i un bon equip.
27: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
21: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
0: 7:42 minuts. Moment ara per la primera entrevista de l'informatiu matí. L'impacte de l'encariment de l'energia en el sector agrari centra avui la trobada entre el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, i les organitzacions agràries Asaja, UPA i COAG. Una reunió que arriba pocs dies després de l'anunci de mobilitzacions a tot Espanya per l'encariment del gasoil i dels combustibles. Per parlar-ne ens atén Baltasar Martí, que és secretari general d'UPA Les Balears. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Les tres organitzacions reclamen mesures davant l'increment del preu del gasoil agrícola. L'ajuda al gasoil agrícola s'acabava, recordem-ho, dia 30 de setembre. Si no es prorroga, què significa? Què significarà això per a un agricultor, per a un ramader?
7: Bueno, aquesta situació en aquest moment és insostenible, perquè això significa que fas feina o has de fer feina per en pèrdues, perquè amb aquests costos no se pot posar un tot el marge i fer feina. I és un tema que pareix que no se pensa que el sector primari, que no se protegeix el sector primari, i tot surt del sector primari. I si el sector primari no té un benefici, pues el que passa que se va abandonant i se van deixant les terres i la gent jove no hi vol continuar, i això tot és una història, tot du el mateix, i és la falta de rentabilitat.
0: Senyor Martí, fa mesos que aviseu d'un sobrecost dels carburants, dels fertilitzants. En quin tant per cent s'ha encarit?
7: Bueno, jo no he fet el tant per cent, però fa un mes o dos munto 30 o 35 i ara ja no n'he comprat, però me diuen que veu estar entre els 60 i els 70.
0: Uh-huh. Aquí a les Illes, a més, la situació s'agreuja pels sobrecostos, el preu de l'energia torna a posar el sector agrari contra les cordes. Quantes explotacions estan realment en risc si es manté aquest nivell de preus del gasoil?
7: Bueno, explotacions aquí a Mallorca, pues, entre de conreu, pues, n'hi ha moltes, petites, més grosses i això, però no podria dir un número exacte de ramaderia, de boví, pues, n'hi ha molt poques, com tots sabeu, però estan en risc totes, totes. O que dir d'un número és difícil de dir, perquè hi ha explotacions grosses i més petites i els agricultors, però és mal de fer dir un número.
0: Avui vos reuniu amb el ministre Planas, sí. Reuneix Asaja, UPA, també COAG. Quina és la mesura que UPA considera imprescindible i que no pot quedar en una simple declaració d'intencions?
7: Bueno, UPA sempre ha defensat tenir un preu justos, i per tenir un preu justos hem de poder competir en tot, m'entens? I un dels quals per poder competir és no haver de pagar aquests excessos de combustible, de fertilitzants, de l'energia i tot això. I se reivindicarà tot aquest tema. Perquè pugui ser un poc rentable la situació a l'agricultor. Per poder tenir sempre un preu justos, que és el que sempre ha demanat UPA.
0: Qüestions que es posaran a damunt la taula, per tant, en aquesta trobada que tindrà lloc avui entre el govern central i les organitzacions agràries. Baltasar Martí, secretari general d'UPA, gràcies.
7: Vinga, a vosaltres, gràcies.
0: 7:46 minuts, canviem ara d'assumpte.

0: Són hores d'alerta màxima a Ceuta i a Melilla. El govern espanyol reforça la frontera de les dues ciutats autònomes davant d'una nova crida d'entrada massiva de migrants prevista per demà coincidint amb les eleccions al Marroc. A més, a partir d'avui s'acceleraran, Caterina, les filiacions dels menors que encara es troben a la ciutat autònoma després de l'entrada massiva.
1: Sí, de fet, ara per ara podem dir que es quantifiquen entre 3.000 i 3.500 les persones que continuen encara mal vivint als carrers de Ceuta, segons el Ministeri de l'Interior. Fernanda Grande Marlaska confirma que ja fan feina, però, amb el Servei d'Intel·ligència d'aquest país i amb organismes nacionals, també internacionals, per intentar desactivar justament la possible entrada.
2: Con más grupos de seguridad ciudadana, GRS de la Guardia Civil, 3 pelotones, por ejemplo, en Melilla, también lo mismo en Ceuta. Simplemente con esa finalidad absolutamente preventiva, pero vuelvo a decir, con unos estudios y una evaluación continuada de toda la información de la que podemos disponer.
1: I precisament sobre la possibilitat d'entrada massiva prevista per demà mateix, el catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat de Barcelona, Rafa Martínez, hi dona credibilitat en una entrevista a l'informatiu Vespre.
3: Esto es como cuando hay un terremoto, luego siempre hay réplicas. Pues cuando hay una situación de este calibre, lo normal es que al cabo del tiempo se pueda volver a intentar producir y bueno, lo suyo es prevenir, como parece que se está haciendo en este caso.
1: A més, l'expert confirma que aquesta crisi deriva directament d'un conflicte polític, d'una guerra híbrida, diu, i no d'una mala convivència entre ciutadans de diferents creences i religions. I en una visita a Ceuta aquest mateix dilluns, el president del PP, Núñez Feijóo, ha qualificat d'històrica la resolució de l'Eurocambra, que qualifica d'invasió els fets de final del mes de juliol. Alhora també ha condemnat el darrer episodi violent contra una diputada de Ceuta.
4: Quiero empezar trasladando la solidaridad con todas las víctimas de la agresión sufrida anoche en la ciudad, entre ellas una diputada en la Asamblea. Nuestra más firme condena. En democracia, la violencia no tiene cabida. Bajo ninguna circunstancia.
1: Mentre que dèiem sumar, Podem, Esquerra Unida i Esquerra Republicana alerten dels discursos d'odi i de xenofòbia que promulguen, diuen, les dretes.
0: I aquí a les Illes, 7 persones han arribat en les darreres hores en una embarcació irregular estat a Caladó, a Santanyí, tot plegat, quan fins ara han estat interceptades prop de 5.850 persones migrants a les Balears a bord de 300 embarcacions.
5: Sobre aquestes arribades, que ja superen les registrades de les Illes Canàries, el catedràtic de la Universitat de Barcelona, Rafa Martínez, ha defensat la importància de la migració a Europa, però a la vegada avisa que hi ha d'haver un major control a les fronteres. Per a ell, la solució és treballar a l'origen i invertir de bon de veres.
3: Hay que hablar con los países desde los que están las mafias operando, hay que establecer mecanismos de control en donde seguramente podría colaborar la Armada o la Guardia Civil. A fin de cuentas hay que poner recursos, y cuando tú pones recursos y buscas y intentas activar soluciones en el origen, pues es todo bastante más sencillo. Cuando no pones recursos, cuando no activas soluciones en el origen y cuando llegan dices, bueno, habrá que regularizarlos, seguramente nunca se solucionará el problema.
0: I avui també és notícia la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'obrir judici oral contra Begoña Gómez. El jutge Peinado obre judici oral per presumptes delictes de malversació i de tràfic d'influències. També envia a judici la seva assessora, Cristina Álvarez, una decisió que posa fi a 2 anys i mig d'instrucció i que arriba la mateixa setmana en què Peinado es jubila. El govern central condemna aquesta decisió.
1: De fet, segons font de l'executiu, durant tota la instrucció ha quedat demostrada la seva innocència i asseguren que també quedarà demostrat en el judici. Lamenten la intencionalitat política, diuen també l'assetjament i la deshumanització que, diuen, ha marcat tota aquesta instrucció del cas. També que es faci públic abans de ser notificat a les parts. La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morán, qüestiona el fons i també les formes de la instrucció.
6: Que este juicio es un juicio político. De verdad creemos que habrá ciudadanos en este país que no tengan ya una idea preconcebida sobre esta causa que lleva 2 años siendo pues, fruto de titulares.
1: I els populars han augurat que ara el govern central i també el PSOE empitjoraran els seus atacs als jutges. És el que ha traslladat, de fet, el secretari general del PP, Miguel Tellado, al seu compte d'X. Tellado defensa que Gómez, com a cònjuge del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez, té dret a treballar, però no aprofitar-se de la seva condició per aconseguir el que mai obtindria, diuen, per mèrits propis. La vicesecretària popular, Carmen Funes, també acusa els socialistes d'estar centrats en l'agenda judicial.
7: El Partido Socialista, el gobierno, está en una agenda judicial y nosotros estamos en la agenda social. ¿En qué situación está dejando Pedro Sánchez al Partido Socialista en nuestro país? Pues yo creo que en una situación tremendamente lamentable y creo que en las urnas se verá.
1: Enmig d'aquest debat polític, el jutge Peinado insisteix que hi ha prou indicis racionals de delicte en la creació, segons recull la interlocutòria d'una càtedra extraordinària a la mesura de la dona del president del govern. Així, és la segona vegada que Peinado intenta enviar judici a les dues imputades. En la primera ocasió, recorda molt, l'Audiència Provincial li va ordenar fer marxa enrere i arxivar dos dels delictes que l'imputaven, com eren els de corrupció i de propiació indeguda. L'entitat d'extrema dreta, Azteoir, demana 13 anys de presó per a Gómez i 6 per a la seva assessora, mentre que les defenses i la fiscalia en demanen l'absolució.
0: I el jutge també ha citat com a imputades les dues filles de José Luis Rodríguez Zapatero en el marc de la investigació del cas Plus Ultra el proper 30 de novembre.
5: Alba i Laura Rodríguez són les administradores de la societat What the Fav, que segons l'instructor hauria rebut pagaments que podrien encobrir comissions dirigides al seu pare. Ha estat una decisió del jutge instructor José Luis Calama, que també ha comunicat a la defensa de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, l'aportació en el termini de 3 dies de tota la documentació que tinguin al seu poder en relació amb les joies que es varen trobar a la caixa forta de la seva oficina.
0: I la Policia Nacional ha detengut a la província d'Alacant un home de 35 anys com a presumpte autor de l'assassinat de la seva parella, una dona de 34, a Leganés, a Madrid.
1: El cos de la víctima va ser localitzat dissabte a hora baixa al seu domicili. No constaven denúncies prèvies per maltractament contra el detingut. L'Ajuntament de Leganés ha condemnat l'assassinat i ha fet 5 minuts de silenci en memòria de la víctima.
0: I a Màlaga ha mort la dona escanyada pel seu marit fa poc manco d'una setmana. Amb aquesta víctima, 38 dones han estat assassinades enguany per les seves parelles o exparelles.
5: L'agressió es va produir al domicili familiar i davant la filla de la parella de 12 anys, que va ser la que va alertar els serveis d'emergència. L'agressor es va suïcidar després dels fets, mentre que la dona va ser ingressada en estat crític. Ha mort a l'hospital a conseqüència d'aquestes lesions. Recordem que el 016 atén a les víctimes de violència masclista, les seves famílies i el seu entorn les 24 hores del dia. La telefonada no apareix a la factura, però s'ha d'esborrar del registre del dispositiu.
0: I a l'àmbit polític, l'expresident de la Generalitat Valenciana ha tornat a negar qualsevol responsabilitat en la gestió de la Dana, que va deixar 232 morts dia 29 d'octubre del 2024.
1: Ha estat a la compareixença de la Comissió d'Investigació sobre la catàstrofe per segona vegada al Congrés. Carlos Mazón s'ha negat a contestar cap pregunta dels diputats. Els moments de més tensió s'han viscut de la mà del representant d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.
8: A mí me jode verle a usted la cara un lunes por la mañana, me jode verle la cara a estos que están aquí aplaudiéndole e intentando boicotear la intervención, porque creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda. Creo que usted solamente merece cárcel y yo, por mí, le soy sincero, no estaría aquí. Además, me jode verlo con tan buena cara, tan moreno, casi diciendo que es la víctima 200 y pico de la Dana.
1: La compareixença ha estat acompanyada per una concentració de familiars i també d'associació de víctimes davant el Congrés. Els assistents han reclamat veritat, justícia i reparació i han exigit que Mazón abandoni la política.
0: I avui arranca l'Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York, una cita que arriba en un dels moments més crítics dels darrers anys, en plena guerra a l'Orient Mitjà i amb una qüestionada intel·ligència artificial.
5: La trobada reuneix 130 líders mundials, entre ells l'anfitrió Donald Trump, l'ucraïnès Volodymyr Zelensky i la veneçolana Delcy Rodríguez, que ja és a Nova York. També hi assistirà el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian. Tot i que està en guerra amb els Estats Units, aquest país ha autoritzat a la delegació iraniana a entrar al seu territori.
9: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I centenars de persones sortiren ahir al carrer a Palma per denunciar l'escalada bèl·lica. Estaven convocats per la plataforma Mallorca per la Pau. Aquesta concentració va tenir lloc a la plaça de Cort, sota el lema «Sense pau no hi ha futur».
5: A la convocatòria on es varen sentir crits de no a la guerra, com han sentit, i no a l'OTAN, i s'hi exhibien pancartes que denunciaven el genocidi a Palestina, demanaven també la pau al món.
10: Destruir vides no té gent de sentit, i sobretot perquè ho promouen uns que se senten els poderosos del món i no és així. La pau és el que ha de ser el poder més important.
11: Tema escandalós, per exemple, el tema de genocidi a Palestina. Vull dir, ens hem acostumat a veure aquests desastres, aquesta insensibilitat.
5: Després d'un minut de silenci dedicat a les víctimes de les guerres, els organitzadors van llegir un manifest on rebutjaven, tal com varen anomenar, la deriva bel·licista de la Unió Europea i l'augment de la despesa armamentística a l'estat espanyol. És Maite Blázquez, portaveu de la plataforma Mallorca per la Pau.
12: Com volem tenir pau si el que estem fent és armar-nos cada vegada més? És impossible, això. Amb guerra no s'acaba la guerra. La idea una mica és que la gent sigui conscient de que els nostres polítics, que estan on estan perquè nosaltres els hem votat, són els que han de fer aquest camí també. Més del 75% de la població del nostre país no vol la guerra.
5: Una protesta que es va fer precisament coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
0: I vos parlam ara d'un comiat.

0: La vetlla d'Antoni Tarabini serà avui hora baixa al cementeri de Sant Valentí de Palma. El sociòleg i fundador dels quaderns Gadeso va morir ahir a Palma a 86 anys d'edat. Demà dimecres es farà el funeral, també a Ciutat.
1: Era fill d'un aviador de l'exèrcit de Mussolini. Va néixer a Mallorca el 1940, després de la Guerra Civil, després d'una carrera eclesiàstica com a jesuït.

0: vista, com dèiem, de l'actualitat entre molts mitjans, entre d'ells precisament aquesta casa i Vetra Ràdio, en base als estudis estadístics que feia.
1: Tenir una mostra molt ben distribuïda, sí, molt ben distribuïda, i que quan faig la segona tongada...
0: I a xarxes, milers de missatges de condol, destacant el de la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, el coordinador de Més per Mallorca, Josep Esteguia, que també ha recordat el llegat de Tarabini.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, hem arribat a les 8 del matí. És dimarts 22 de setembre i avui el debat sobre l'ampliació dels aeroports de les Balears arriba al ple del Parlament. Ho fa dies després de les manifestacions a diumenge a Eivissa i a Palma en contra del pla d'inversions d'Aena que destina 1.000 milions d'euros als aeròdroms de les Illes. El portaveu del PSIP, Iago Negueruela, marca distàncies amb les polítiques de l'ens aeroportuari, però diu que hi ha una responsabilitat compartida.
2: Radicalmente en contra de este tipo de ampliaciones. Radicalmente en contra. Pero también estoy radicalmente en contra de que el Consell de Mallorca siga creando plazas turísticas. Hablemos de la responsabilidad de cada uno.
1: Mentrestant, el portaveu popular al Parlament, Sebastià Sagreras, critica que hi hagués membres del Partit Socialista a les protestes.
3: Van a ser manifestacions en contra de les mesures que estan prenent ara mateix ells mateixos. Jo crec que en aquests moments faria bé el Partit Socialista tornar a ser un partit de govern, tornar a ser un partit d'estat i que deixin aquest cinisme.
1: I enmig de tot aquest debat, avui el Parlament vota la presa en consideració de la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a Menorca per via marítima. Toni Escanelles, bon dia.
4: Bon dia. Les pitiuses fa anys que apliquen normes similars, mentre que Mallorca fa dues setmanes va iniciar la tramitació parlamentària de la seva pròpia llei.
1: També a partir d'avui hi ha novetats en el transport públic de Palma. La targeta única es pot fer servir des del telèfon mòbil.
4: Es podrà utilitzar els busos del TIP i de l'MT de Palma, també el tren i el metro. A partir d'aquesta hora ja es pot descarregar la nova aplicació del TIP, que a més permet consultar en temps real la posició dels busos. Pròximament també es podrà fer amb tren i metro.
1: I Eivissa està condemnada a 3 anys i a 6 mesos de presó la conductora que va atropellar mortalment una dona de 35 anys quan travessava un pas de vianants l'any 2023.
4: L'acusada, segons la sentència, es va botar un semàfor en vermell, circulava a una velocitat superior a la permesa i va abandonar el lloc de l'accident. La magistrada li atribueix dos delictes, un d'homicidi per imprudència greu i un altre per abandonament del lloc de l'accident.
1: I avui estaran pendents d'una trobada el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, es reuneix amb representants del sector primari per analitzar l'impacte de l'encariment d'energia.
4: I hi participaran entitats com Asaja, Coag, UPA, Unión de Uniones i les cooperatives agroalimentàries. N'hem parlat fa just un minut amb el secretari general d'UPA, precisament a les Balears, que és Baltasar Martí.
5: En aquest moment és insostenible, perquè això significa que fas feina, o has de fer feina per en pèrdues, perquè amb aquests costos no se pot posar un tot el marge i fer feina.
4: A les 8 i mitja també parlarem amb un sector que pateix els efectes de l'encariment del combustible, que és el de les aerolínies. Entrevistarem Carolina Herrero, que és gerent de l'Associació de Línies Aèries.
1: I en els esports, el Mallorca començarà avui a preparar el partit contra l'Almeria. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia. L'equip mallorquinista torna als entrenaments després d'un dia lliure per començar a preparar el partit de diumenge contra l'Almeria Somoix, pel qual Luis García tindrà les baixes dels futbolistes internacionals Martin Valiant, Lubumbo i Benistrom, que estan amb les seves seleccions. I avui comença la Champions femenina amb protagonisme mallorquí. L'Arsenal de Mariona Caldentey rebrà el Koge de Dinamarca, mentre que demà el Barça de Catacoll i Patrick Jarro rebrà el París Futbol Club.
1: I pel que fa al temps, avui és el darrer dia de l'estiu, encara amb calor a les Balears. Que cifra, bon dia.
7: Bon dia, sí. A migdia, temps d'estiu de ple, temperatures màximes de fins a 34 graus a punts de Mallorca. A Menorca arribarem a 32, també a punts d'Eivissa i Formentera. Tot això, amb cel, una altra vegada gairebé destapat, tenim qualque pinzellada de núvols alts al nord, molt poca cosa, i a partir també d'avui cap vespre arribaran alguns núvols prims, una altra vegada des del ponent. Però en conjunt, el cel estarà poc ennigulat, amb vent de component nord, que bufa qualque cop moderat ara al nord de les Illes. Tenim

0: forta maror al nord de Menorca, amb unes que ja han superat el metre i mig d'altura. Però la resta, el temps a la mar també és molt tranquil, amb mar rissada i marejol i vent que bufarà bastant variable ja a partir d'avui a mig matí. Esperant, per tant, estabilitat també demà, un dia d'estabilitat amb qualque núvol baix a partir de primera hora a Menorca i també a l'est de Mallorca, però no ha d'anar més. De moment, estabilitat amb temperatures que en aquestes hores són entre els 19 i 23 graus.
1: I quant al trànsit, Toni, quina és la situació en aquesta hora?
2: I d'hora mateix sembla que hi ha una topada a l'autopista de Llucmajor, precisament a l'alçada de Ses Cadenes, que està produint moltes retencions, també amb bossos, com és habitual ja en aquestes hores a les entrades de Palma, també a l'enllaç de l'autopista d'Inca, que està pràcticament aturada fins a Son Cladera, i també a partir de Binissalem, o des de Consell fins a Binissalem. A la via de Cintura, pràcticament també trànsit lent a tota ella, pràcticament des de Bellva fins al Molinar i també a la carretera de Manacor. I sembla que també hi ha un petit xoc precisament a la carretera de Manacor, a la rotonda de Sant Ferriol, que està causant també diverses retencions.
1: 8:05 minuts del matí. Rafa Andreses al control tècnic i en Sant López a la producció.
3: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: El debat sobre el creixement dels aeroports de les Balears serà avui present al ple del Parlament. Aquesta qüestió marca, des de fa uns dies, la disputa entre els partits que governen, l'executiu autonòmic i el central, el Partit Popular i el PSOE, i encara més després de les manifestacions d'aquest cap de setmana a Eivissa i a Palma en contra del pla d'inversions d'Aena, que destina 1.000 milions d'euros als aeroports de les Illes i que preveu un futur increment dels passatgers anuals.
2: El portavoc del PSI, Iago Negreda, marca distàncies en les polítiques d'Aena després de les crítiques rebudes per part dels populars per defensar una cosa a Madrid i l'altra a les Illes. Això sí, considera que hi ha una responsabilitat compartida.
4: Radicalmente en contra de este tipo de ampliaciones. Radicalmente en contra. Pero también estoy radicalmente en contra de que el Consell de Mallorca siga creando plazas turísticas. Hablemos de la responsabilidad de cada uno.
2: Per part seva, el portavoz del PP al Parlament, Sebastià Sagreras, critica la presència dels socialistes a les manifestacions.
5: Van a ser manifestacions en contra de les mesures que estan prenent ara mateix a ells mateixos. Jo crec que en aquests moments faria bé el Partit Socialista tornar a ser un partit de govern, tornar a ser un partit d'estat i que deixin aquest cinisme.
2: Manifestacions que Lluís Apestegui, a més per Mallorca, qualificava d'exemplars.
6: Aena és un agent colonial a les Illes Balears que va en contra dels interessos dels ciutadans de les Illes Balears, que només vol extreure el màxim de beneficis per endur-se'ls a fora.
2: Aena ha defensat un comunicat, el polèmic document de regulació aeroportuària que establia el seu pla d'inversions, assegura que és una planificació exigent però que necessitaria, per atendre la demanda durant les pròximes dècades, posar-se en marxa, destaca que servirà per mantenir unes tarifes competitives i es refereix en aquesta pujada del 0,33 de les taxes, que és molt per davall del que havien previst inicialment, però que també està molt per damunt del que volien les aerolínies, que era fins i tot que es rebaixassin.
1: Tot això quan a Eivissa els organitzadors de la manifestació que va tenir lloc diumenge asseguren que ha quedat clar el consens de la societat de l'illa en contra de l'ampliació de l'aeroport d'Escòdola. Aquest dilluns s'han reunit amb el president del Consell, que els ha felicitat per la convocatòria. Som Vicent Marí i la presidenta de l'Associació de Joves d'Eivissa, Marga Torres.
7: Crec que és molt important que la veu dels eivissencs surti en el carrer precisament per anar en contra d'un projecte que no té cap sentit, que és l'ampliació de l'aeroport. Els eivissencs, ja ho han dit les institucions, ja ho ha dit els ajuntaments, ja ho ha dit el Consell, ja ho ha dit el govern Balear, no volem l'ampliació de l'aeroport.
8: Hem quedat amb dues coses, d'acord? La primera és que no volem una ampliació d'infraestructura, no es volen tocar les salines i tampoc es vol que aquesta ampliació generi un augment de l'arribada de visitants i de turistes.
1: La presidenta del govern, Marga Proens, també s'ha pronunciat sobre les manifestacions i assegura que hi ha una estratègia de creixement desorbitat del govern espanyol.
9: Primer de tot, denunciar com venim fent aquestes ampliacions faraòniques passaporta de darrere dels aeroports de Palma, de l'aeroport d'Eivissa i ara hem conegut també que l'aeroport de Menorca, i unes ampliacions que van en línia amb el que vol el Partit Socialista i amb el que vol el govern d'Espanya, que és més turistes.
1: I enmig de tot aquest debat sobre l'entrada de passatgers per via aèria, avui el Parlament vota la presa en consideració de la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a Menorca per via marítima. Segueix així les passes de les Pitiüses, que ja fa anys que apliquen normes similars, i també de Mallorca, que fa dues setmanes va iniciar la tramitació parlamentària de la seva pròpia llei.
2: Més per Menorca vol que la norma estigui aprovada abans de Nadal. El seu diputat Josep Castells ha reclamar que es tramiti de manera exprés perquè sigui vigent a l'estiu que ve i ha denunciat que el govern del PP ha perdut 3 anys perquè la llei de reserva de la biosfera ja prenia en consideració aquesta limitació.
10: Un sprint, ja que aquests partits ara s'omplen la boca de que volen limitar l'entrada de cotxes, doncs que ens agafin el guant i que estiguin disposats a tramitar-ho per lectura única, de manera que aquesta llei pugui ser aprovada abans de Nadal.
1: I encara de la política. El Partit Popular exigeix una rebaixa immediata de l'impost sobre els carburants fins al 10% per alleujar la despesa de famílies i d'autònoms.
2: La formació ha registrat una iniciativa parlamentària que reclama mesures al govern espanyol per fer front a l'increment del cost, tant de combustibles com de llum o aliments. El Sebastià Sagreres.
5: Nosaltres sempre dèiem que els dobbers allà van millor estan dins les butxaques dels ciutadans i crec que així va demostrar Marga Proens en diverses reformes fiscals, en deduccions autonòmiques.
2: Per la seva banda, la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez d'asfixiar els ciutadans.
11: Han convertido las gasolineras en oficinas tributarias. Han convertido llenar el depósito en un lujo. Y luego intentan convencernos de que la culpa es de los mercados internacionales.
2: Cañadas ha denunciat que complir el depòsit costa 20 euros més que fa un any.
1: Precisament el ministre d'Agricultura, Luis Planas, es reuneix avui amb representants del sector primari per analitzar l'impacte de l'encariment de l'energia. Hi participaran entitats com Assaja, Coac, UPA i Uniones, també les cooperatives agroalimentàries. N'han parlat a l'informatiu Matí amb Baltasar Martí, secretari general d'UPA a les Balears, qui reclama mesures perquè els pagesos no facin feina pèrdues.
12: En aquest moment és insostenible, perquè això significa que fas feina o has de fer feina a pèrdues, perquè amb aquests costos no se pot posar tothom marge i fer feina.
1: Això després de la trobada d'ahir de Planas i del ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, amb les patronals de la indústria agroalimentària, fertilitzants i pinsos, i també amb els sindicats. El govern espanyol s'ha compromès a donar suport al sector més enllà de dia 30 de setembre, que és quan acaba el pla vigent de resposta a la guerra a l'Orient Mitjà.
2: El preu del barril de Brent continua aquest dia en poc més de $100, que és un valor elevat, és un 50% més que fa un any, quan encara no havia començat la guerra de l'Iran. Fonts del govern espanyol confirmen que preveuen continuar ajudant el sector agroalimentari a partir del mes d'octubre, quan deixa d'estar en vigor precisament aquest pla de resposta actual. Cal tenir en compte que, més que millorar, la crisi energètica vinculada en aquest conflicte ha empitjorat les darreres setmanes. El cru, de fet, està quasi un 10% més car que ara fa un mes.
1: Un encariment de l'energia que es produeix just quan hem sabut que el consum elèctric va batre aquest estiu un nou rècord a les Balears. El dia de més demanda va ser 24 de juliol, quan el termòmetre es va enfilar fins als 38 graus. L'anterior màxim s'havia registrat fa 9 anys, el mes d'agost del 2017.
2: I fins al mes d'agost, precisament, s'ha incrementat un 6,5% el consum energètic respecte al mateix període de l'any anterior. Una situació que ja ha afectat les empreses i negocis aquest estiu, que han vist que la seva demanda elèctrica ha pujat.
13: Tenemos piscinas, tenemos espacios que tenemos que mantener una temperatura cómoda. Si hemos decidido, por ejemplo, abrir en domingo tarde, cuando otro año a lo mejor no abríamos en domingo tarde, son unas horas que no teníamos de consumo el año pasado. Esos pequeños cambios generan mucha diferencia en la factura final.
14: Las máquinas que tenemos, hemos tenido que poner ventiladores, porque el técnico nos ha dicho que con la calor que hacía se nos iba a estropear todo, y luego hemos tenido 2 días apagones.
2: Un consum que també es materialitza en el preu de les factures. Amb un any de diferència, un ciutadà ja ha pagat 40 euros més a l'agost en comparació amb el mateix mes de 2025.
15: És l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.
16: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: Vuit i 14 minuts del matí. Fa només uns minuts que la targeta única de transport des de les 8 ja està disponible per utilitzar-la al telèfon mòbil. Permetrà viatjar als busos del TIP i de l'MT de Palma, també al tren i al metro. Només cal descarregar la nova aplicació del TIP, que a més permet consultar en temps real la posició dels busos i pròximament també del tren i del metro. La gerenta del Consorci de Transports de Mallorca, Lluïsa Serra, ha explicat al programa El Dia que l'objectiu és millorar l'experiència dels usuaris.
17: Està molt ajustada, o sigui, te dirà 7 minuts de retras, 2 minuts de retras, a lo millor va en vora i llavors més endavant hi ha una col·lisió d'un cotxe o si se fa un embòs, pues t'afegirà aquesta informació. La veritat és que crec que és molt útil per l'usuari que quan t'arriba a parada sabrà si es bus li falten 12 minuts, 4 minuts o bé un retras de 20 minuts. Com dèiem, crec que amb aquesta app podran donar aquesta fiabilitat.
1: Com dèiem, l'aplicació ja es pot descarregar, només cal omplir un formulari amb el número de la targeta física per validar el compte. De moment, tant la física com la virtual seran vàlides per a viatjar. Per saber com valoren aquesta nova alternativa als usuaris, connectam amb l'estació intermodal de Palma, on hi ha la nostra companya Clàudia Amalia. Clàudia, bon dia. Què en pensen els viatgers d'aquesta nova targeta única virtual?
18: Bon dia. Els viatgers veuen amb molt bons ulls aquesta nova opció de tenir la targeta única al mòbil. Creuen que pot ser una bona solució si algun dia s'obliden la targeta a casa o bé si la perden, ja que d'aquesta manera sempre tindrien el títol de transport a sobre. Però sobretot creuen que serà molt útil per poder consultar en temps real el pas dels busos.
19: Principalment perquè podrà saber de quan li falta el teu bus o si vas un poquet tard, te pot ajudar molt per saber de quan arribar o si tens que córrer un poc o algo así.
20: Claro, sobre todo porque si no llegas puntual nunca, en plan, te quedas en tierra.
18: Com dèiem, l'aplicació es pot descarregar des de fa tot just uns minuts, des de les 8 del matí. Aquí a l'estació intermodal ja n'hem vist alguns que s'informaven sobre com fer-ho.
21: L'aplicació per la targeta única la faré servir quan tingui una estona en tranquil·litat i tingui una bona connexió a internet i, per tant, faré servir i amb temps miraré com funciona i la provaré, com no, a partir de demà mateix.
18: De moment, però, la majoria d'usuaris ens diuen que encara no l'han descarregat, però asseguren que ho faran.
22: Sí, vaig sentir cosa, no sabia que era a partir d'avui, però sí, ho vaig sentir, no recordava quin dia era.
23: Sí, la he visto por las redes sociales. Si dejo la tarjeta en casa, pues la tengo en el móvil. O si la pierdo, pues ya la tengo en el móvil.
24: Realmente tendría que descargármela porque aún no la tengo. Pero sí, ya lo estaba pensando descargarla porque es necesario para estar mejor conectada con los buses y saber los horarios y todo eso.
18: La nova aplicació, com sentíem, permetrà accedir als busos amb el telèfon mòbil i també consultar en temps real el pas del transport a Mallorca. Pròximament també s'incorporarà al metro i al tren.
1: Gràcies, Clàudia. I a Menorca, la batllessa de Ciutadella defensa que els 14 mesos sense cotxes a la plaça d'Esborn han funcionat bé. Maria Jesús Begur ha qualificat el primer dia de reobertura del trànsit a la plaça com a dolorosa des d'ahir. Recorda-m'ho, i tornen a circular els vehicles després que un jutge ho ordenàs per la denúncia presentada per 22 empresaris de la zona.
25: Però no només per les persones, també ha funcionat per els transportistes, els residents, els taxis, els de damunt del mercat, tots el mercat artesà, el que fèiem el dimarts, tot ha pogut baixar la plaça i fer aquesta plaça viva que era el nostre objectiu i tot això ara ha hagut de tornar enrere.
1: La plaça s'ha reobert al trànsit amb diferències respecte de com estava abans del mes de juny de l'any passat. Aparcar-hi és gratuït i les terrasses dels bars i dels restaurants es mantenen. I està condemnada a 3 anys i a 6 mesos de presó la conductora que va atropellar mortalment una dona de 35 anys quan travessava un pas de vianants l'any 2023 a Eivissa. Dani Manau.
26: La magistrada li atribueix dos delictes, homicidi per imprudència greu i abandonament del lloc de l'accident. L'acusada, segons la sentència, es va saltar un semàfor en vermell, circulava a una velocitat superior a la permesa i va marxar sense atendre Sol Llapura, que va perdre la vida. La titular de la plaça 1 de la secció penal del Tribunal d'Instància d'Eivissa rebutja indemnitzar amb mig milió d'euros els familiars de la víctima per no presentar la documentació que acrediti el seu parentesc. L'acusada tampoc podrà conduir vehicles durant un període de 6 anys. La sentència no és ferma i es pot interposar un recurs d'apel·lació en un termini de 10 dies.
1: I el tercer home detingut per l'apunyalament mortal a la barriada de Songoleu a Palma hauria ajudat a retenir la víctima perquè l'agressor el pogués apunyalar fins a la mort. Aquesta és la premissa de la investigació que es va encetar per la Policia Nacional.
0: Sí, de fet, la víctima era un jove de 19 anys, mentre que l'atacant principal era menor d'edat. La policia va detenir un altre home per aquests mateixos fets i ara n'ha arrestat un de tercer que estava en crida. I cert que finalment ahir va ser localitzat i detengut a la mateixa barriada on es van produir els fets.
1: També la policia ha detengut a Mahó un agent d'assegurances acusat d'estafa, de falsedat documental i d'apropiació indeguda.
2: Durant més de 10 anys s'hauria apropiat de dobbers les primes dels clients contractant pòlisses sense el seu consentiment i retirats sense autorització productes d'inversió per valor de més de 100.000 euros. Segons la investigació, alguns afectats haurien quedat sense cobertures, fins i tot haurien patit diversos perjudicis. La policia alerta que encara podria haver-hi més víctimes, per això demana als clients que comprovin que les seves pòlisses estan en vigor.
1: Passen 20 minuts. De les 8 del matí, el govern ha fet enguany 1.350 controls a la mà per detectar irregularitats en el sector nàutic. Hi ha en marxa 60 expedients sancionadors i es preveu acabar l'any amb 200 expedients per intrusisme. Un dels destacats és contra el portal Airbnb per incomplir la normativa autonòmica.
0: Així és, el director general de Ports, Antoni Marcan, ha explicat que s'han exclòs finalment 36 embarcacions del registre de xàrter nàutic per incomplir els requisits. A més, la petició contra Airbnb per retirar justament ofertes d'allotjaments en embarcacions, també s'ha requerit la llista sèptima com la retirada d'anuncis d'embarcacions destinades al lloguer a les illes. A les dues empreses se'ls ha imposat una multa de 7.000 euros.
4: Un incís en que tot això no només és per controlar l'intrusisme, sinó també per protegir els que fan les coses ben fetes i els que ho fan i aixequen la barrera cada dia de casa seva fent les coses de forma, diríem, ordenada.
0: I si miram, l'any passat es van obrir en total 162 expedients per un valor de més de 470.000 euros. S'ha incrementat a més d'un 80% la capacitat inspectora gràcies a la incorporació de 8 inspectors nous. És la vicepresidenta i consellera de Presidència, Antònia Estarelles.
6: També s'ha reforçat la capacitat de detecció i això es tradueix en més vigilància, més capacitat per detectar possibles infraccions i més capacitat d'actuació. I aquesta tasca de control es tradueix també en l'obertura dels corresponents expedients.
0: I l'adquisició l'any passat de 10 embarcacions noves també ha ajudat a reforçar la vigilància del litoral. A més, el govern disposa d'un canal perquè la ciutadania pugui denunciar pràctiques irregulars.
1: I l'embarcació enfonsada a la platja d'Espouet a Sant Antoni es retirarà durant la jornada d'avui després de causar una taca de combustible que ha obligat a l'Ajuntament a hissar la bandera groga. El consistori ha instal·lat barreres per evitar la contaminació del litoral i per minimitzar possibles abocaments al medi marí.
3: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I són hores d'alerta màxima a Ceuta i a Melilla. El govern espanyol reforça la frontera de les dues ciutats autònomes davant una nova crida d'entrada massiva de migrants prevista per a demà, coincidint amb les eleccions al Marroc. A més, a partir d'avui s'acceleraran les filiacions dels menors que encara es troben a la ciutat autònoma després de l'entrada massiva.
2: Ara per ara es quantifiquen entre 3.000 i 3.500 les persones que continuen malvivint als carrers de Ceuta, segons el Ministeri de l'Interior. Fernando Grande Marlaska confirma que fan feina amb els serveis d'intel·ligència d'aquest país i amb organismes nacionals i internacionals per intentar desactivar la possible entrada.
7: Con más grupos de seguridad ciudadana, GRS de la Guardia Civil, 3 pelotones, por ejemplo, en Melilla, también lo mismo en Ceuta. Simplemente con esa finalidad absolutamente preventiva, pero vuelvo a decir, con unos estudios y una evaluación continuada de toda la información de la que podemos disponer.
2: El ministre assegura que retornaran als seus països d'origen les persones que no tinguin dret a romandre a Ceuta i, precisament, sobre la possibilitat d'entrada massiva prevista per demà, el catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat de Barcelona, Rafa Martínez, ahir dona credibilitat. Ho va dir ahir a una entrevista a l'informatiu Vespre.
8: Esto es como cuando hay un terremoto, luego siempre hay réplicas. Pues cuando hay una situación de este calibre, lo normal es que al cabo del tiempo se pueda volver a intentar producir y bueno, lo suyo es prevenir como parece que se está haciendo en este caso.
2: I a una visita a Ceuta aquest dilluns, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat d'històrica la resolució de l'Eurocambra que quantifica la invasió del 29 i el 30 de juliol amb aquest terme. Alhora, ha condemnat el darrer episodi violent contra una diputada a Ceuta.
5: Quiero empezar trasladando la solidaridad con todas las víctimas de la agresión sufrida anoche en la ciudad, entre ellas una diputada en la Asamblea. Nuestra más firme condena. En democracia, la violència no té cabida.
2: Mentrestant, Sumar...
5: Bajo ninguna circumstància.
2: Mentrestant, Sumar, Podem, Esquerra Unida i Esquerra Republicana de Catalunya alerten dels discursos d'odi i xenofòbia que proposen les dretes.
1: Per cert, que aquí a les Illes 7 persones han arribat en les darreres hores en una embarcació irregular estat a Caladó, a Santanyí. Fins ara han estat interceptades prop de 5.850 persones migrants. A les Balears havien arribat a bord de 300 embarcacions.
3: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Marta Sampas.
1: I són ara les 8:25, ens atem als esports per la Marta del Mallorca, que avui començarà a preparar el partit contra l'Almeria.
9: L'equip mallorquinista torna als entrenaments després d'un dia lliure i ho fa per començar a preparar el partit de diumenge contra l'Almeria Son Moix, un partit pel qual Luis García tindrà les baixes dels futbolistes internacionals Martin Valiant, Lubumbo i Beristron, que estan amb les seves respectives seleccions. El Mallorca és tercer amb 13 punts a la classificació i l'Almeria ocupa just una posició menys, és quart amb 12 punts i arriba en bona dinàmica amb 3 victòries consecutives. El partit entre Mallorca i Almeria el podreu seguir en directe a Ivetra Ràdio, serà diumenge des de les 2:30 del migdia amb Esports de Sant Joc. També en futbol, aquesta setmana comença la Champions femenina amb protagonisme mallorquí. Avui, l'Arsenal de Mariona Caldentey rebrà el Koge de Dinamarca, mentre que demà el Barça de Catacoy i Patrick Guijarro rebrà el París Club Futbol Club. A la primera divisió, la Lliga s'atura gairebé 3 setmanes pels compromisos internacionals i ho farà amb el Barça com a líder destacat. El conjunt de Hansi Flick s'ha mostrat intractable en aquest inici de campionat, on suma 21 punts de 21 possibles. Els blaugrana han aconseguit ple de victòries i ja tenen 5 punts d'avantatge respecte al segon. També a la màxima categoria, demà arribarà a València l'exentrenador del Mallorca, Javier Aguirre, que en aquesta nova experiència a la Liga tornarà a comptar amb el mallorquí Toni Amor, el cos tècnic valencianista. I tancant plana futbolística amb un nom propi, el de Luis de la Fuente, que seguirà sent el seleccionador espanyol de futbol fins al 2032. Des de la seva arribada a la banqueta, Espanya ha guanyat el Mundial, l'Eurocopa i la Lliga de les Nacions. Amb ell també han renovat els membres del seu cos tècnic. De la Fuente està convençut que encara queden molts d'èxits per celebrar.
10: Vamos a estar a la altura y sabemos el reto que aceptamos. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo mejor está por llegar, creedme. Todavía hay muchas cosas buenas que vamos a poder disfrutar.
9: A més, la Real Federació Espanyola de Futbol va anunciar també la renovació del seleccionador nacional de futbol sala Julio Velasco. En tenis, Espanya amb el mallorquí Jaume Munà sabrà avui els seus rivals a la final a 8 de la Copa Davis, que es farà a Bologna, Itàlia, del 24 al 29 de novembre. L'equip espanyol, Alemanya, Gran Bretanya, República Txeca, Àustria, Corea del Sud i Itàlia són els finalistes. Avui quedarà configurada la fase final en què Espanya partirà com a cap de sèrie. Temps ara per al voleibol, perquè aquest cap de setmana es disputaran els trofeus Ciutat de Palma i el Ciutat de Manacor. Pel que fa al trofeu de Palma, es jugarà a Son Moix en format femení i masculí. En categoria femenina serà un triangular entre els equips mallorquins de la Superliga 2, el CIDE, el Mallorca i el Solla, i en categoria masculina el Mallorca s'enfrontarà diumenge a l'Elx. Sentim Pep Tugores, president de la Federació Balear de Volei.
11: És una festa del volei on tots els equips de base tenen accés i poden disfrutar de veure aquest partit, i per ells és un reflex i un mirall veure que jugadors i jugadores de les canteres dels clubs de Balears poden arribar en aquest nivell i poden arribar a jugar a trofeus amb aquesta importància i d'aquest pes.
9: I el Connecta Balear Manacor disputarà aquest cap de setmana el Trofeu Ciutat de Manacor. El pavelló Miquel Àngel Nadal rebrà la visita de dos equips europeus de primer nivell, el Lüneburg alemany i el Maaseik belga, un torneig triangular amistós per continuar cimentant les bases de la nova temporada i demostrar l'ambició de l'equip manacorí per aquesta temporada. Sentim el jugador Hugo Marzo.
12: Y la verdad que para los jugadores es algo increíble poder preparar la pretemporada de esta manera, con un vóley de alto nivel. Y me gustaría invitar a toda la gente a que viniese a apoyar al Miquel Àngel Nadal y a disfrutar de un vóley de mucha calidad.
9: I en vol, el Club Nàutic de Mahó ha acollit la presentació del Campionat del Món de la classe Snipe. La competició comença avui amb un programa de 9 mànigues fins dissabte. Basilio Ferrer és el president del Club Nàutic Mahó.
13: Per nosaltres una il·lusió extraordinària, fer un Mundial a Mahó no és fàcil, aconseguir que s'estira la classe Snipe, confia en nosaltres, en el club, és molt important. Ja vam fer un europeu l'any 94, però un Mundial absolut no s'havia fet mai. Fer un Mundial és una il·lusió, fer un Mundial de Snipes és un somni.
9: Em vol posar un punt final a la informació esportiva.
3: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dimarts, un dia que serà d'estiu de pla, amb temperatures màximes de 34 graus i amb cel gairebé destapat. El debat sobre l'ampliació dels aeroports de les Balears arriba avui al ple del Parlament, que comença just d'aquí a mitja hora.
2: I ho fa dies després de les manifestacions de diumenge a Eivissa i a Palma en contra del pla d'inversions d'AENA, que destina, recordem-ho, 1.000 milions d'euros als aeròdroms de les Illes. El PSI marca distàncies en les polítiques de l'ens aeroportuari, però diu que hi ha responsabilitat compartida amb les institucions illenques. Mentrestant, els populars critiquen que hi hagués membres del Partit Socialista a les protestes.
1: I a mig de tot aquest debat, avui el Parlament vota la presa en consideració de la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a Menorca per via marítima.
2: Les pitiuses fa anys que apliquen normes similars, mentre que Mallorca fa dues setmanes va iniciar la tramitació parlamentària de la seva pròpia llei.
1: També a partir d'avui hi ha novetats en el transport públic de Mallorca. La targeta única ja es pot fer servir des del telèfon mòbil.
2: Es podrà utilitzar els busos del TIP i de l'MT de Palma i també el tren i el metro. Serà mitjançant la nova aplicació TIP Mallorca, que està disponible just des de fa un minut.
1: I a partir de les 8:45 ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars d'aquest informatiu matí. Eivissa està condemnada a 3 anys i a 6 mesos de presó la conductora que va atropellar mortalment una dona de 35 anys quan travessava un pas de vianants l'any 2023. Carmen Cires, bon dia.
14: Bon dia. L'acusada, segons la sentència, es va botar un semàfor en vermell, circulava a una velocitat superior a la permesa i va abandonar el lloc de l'accident. La magistrada li atribueix dos delictes, un d'homicidi per imprudència greu i un altre per abandonament del lloc de l'accident.
1: I Salut reforça la vigilància arran de la detecció de 4 positius del virus del Nil en cavalls a Menorca. Axel Camarasa, bon dia.
15: Bon dia, són els primers casos confirmats d'enguany, tot i que aquest virus no es transmet entre cavall i persona, sí que ho fa per picades de moscard. Ara la Conselleria de Salut s'ha posat en guàrdia amb l'objectiu de diagnosticar de manera precoç possibles positius en humans.
1: I a Mallorca, dia 29 de setembre, arranca la ruta de comerços emblemàtics de Palma. Guillermo Ortega, bon dia.
16: Bon dia, després de l'èxit de la primera edició l'any passat, enguany ho faran 135 establiments en el recorregut. Es tracta d'una iniciativa en què els residents poden conèixer la història comercial de la ciutat i ajudar a sobreviure al comerç de proximitat.
1: I just en un moment en què el preu del combustible continua augmentant, parlem de com afecta el sector de l'aviació. Saludam Carolina Herrero, la gerenta de l'Associació de Línies Aèries. Ala, bon dia.
17: Bon dia i moltes gràcies per invitar-nos.
1: De quina manera afecta la pujada del preu dels combustibles, dels carburants, a les aerolínies?
17: Bueno, afecta enormemente, ¿no? Porque el combustible representa del orden de entre el 25 y el 30% de los costes de una compañía aérea. Y lo que estamos viendo desde la guerra en Oriente Próximo, desde que estalló el conflicto, pues una tendencia al alza que no para no se estabiliza, no se frena. Ahora el precio del barril de queroseno que utilizamos la aviación roza los $200 el barril, que es casi el doble de lo que de lo que está el petróleo, porque una cosa es el petróleo y otra cosa es el fuel que utilizamos la aviación, ¿no? Y aquí la diferencia de precios es de casi el doble. O sea que si ya estamos sufriendo una escalada del petróleo a raíz de este conflicto, pues del fuel todavía es aún mayor, ¿no? Y lo que vemos, no hay un problema de suministro, no lo hemos tenido. Además, España en este sentido tiene una situación privilegiada porque refina o provee el 85% del combustible que consumimos la aviación aquí en España, pero hay que tener en cuenta que, bueno, pues que un avión, un vuelo es de ida y vuelta y que luego además hay este efecto precio que está causando mucha presión. ¿Qué estamos viendo? Pues que los márgenes de las aerolíneas están descendiendo, o sea, cada vez pues esto está reduciendo los márgenes de las aerolíneas, porque el riesgo tú puedes traducir, o sea, trasladar o no ese sobrecoste, pero si lo trasladas, pues tienes un riesgo de la demanda, eso ejerce presión. Si subes los precios para cubrir eso de sobrecoste, pues es a riesgo de demanda y puedes tener una pues escapada de esa demanda. Entonces, lo que están haciendo muchas compañías es absorberlo, ese sobrecoste, a cuenta de tener menos márgenes. Entonces, ¿esto cómo va? ¿Qué futuro le vemos? Pues depende de lo que dure esta situación alcista, pero tanto la demanda como la pues, situación financiera de las aerolíneas dependerá un poco de lo que esto se prolongue en el tiempo, ¿no?
1: Si aquesta situació perdura en el temps, podríem veure com algunes aerolínies acabarien tancant fins i tot?
17: Bueno, no quiero ser tan drástica, pero que tuviesen dificultades, por supuesto, o verse obligadas a encarecer sus billetes para cubrir esos sobrecostes, ¿no? Y eso lo que provocaría también es una caída de su demanda. Entonces, bueno, pues hay que ver, las aerolíneas es verdad que tienen mucha capacidad de adaptación, son muy resilientes y se adaptan al momento y están muy acostumbradas a la volatilidad de los precios del combustible, pero bueno, habría que ver. Es verdad que también las compañías tienen coberturas, es decir, suelen comprar el combustible a un determinado precio durante un determinado tiempo, pero esas coberturas al final se van acabando y compras, dejan de tener eficacia porque al final compras, adquieres nuevas coberturas que son mucho más caras porque el precio del combustible está más caro y no te cubren lo que no tienen el efecto que tú perseguías, pero bueno, vamos a ver, ahora estamos vigilantes, siguiendo la situación, a ver cuánto se prolonga, no tenemos esa capacidad futura, pero desde luego va a condicionar mucho al sector aéreo, ¿no?
1: De moment s'ha vist ja un encariment del preu dels bitllets, ha influït?
17: Bueno, como te decía, es verdad que supone, o sea, es una presión de los costes porque supone entre el orden del 25 y el 35%. Luego la afectación a cada aerolínea depende también de la cobertura que tenga cada aerolínea, ¿no? Porque hay aerolíneas que han comprado previamente al conflicto pues el 80% de su combustible a un precio determinado y no se ven afectados por los vaivenes del mercado o la afectación es menor. Entonces, claro, la situación de cada aerolínea es distinta según la cobertura que tenga. Pero es verdad que, bueno, ahora lo están haciendo a coste de menores márgenes, pero esto aguanta un tiempo. Hay aerolíneas que pues se ven obligados a encarecer a lo mejor los billetes para cubrir estos costes, porque al final es un coste importante, ¿no?, de la aerolínea.
1: Uh-huh. A banda del preu del combustible, també és d'actualitat el document d'hora 3. La setmana passada el Consell de Ministres el va aprovar. El document d'ordenació aeroportuària a Espanya inclou un increment de taxes aeroportuàries del 0,33% anual. Ella demanava una rebaixa de 6 dècimes. Quina és, per tant, la seva postura?
17: Bueno, no lo vemos mal porque es cierto que no es la rebaja que nosotros pedíamos una rebaja de más del 4% en las tasas aeroportuarias, una rebaja anual, pero se aleja mucho de la propuesta inicial que proponía, o sea, que valga la redundancia, AENA. AENA defendía una subida tarifaria del 3,8% y al final el gobierno, que es el que decide, el que toma la decisión final, ha optado por rectificar y moderar mucho la propuesta inicial de AENA con una subida tarifaria del 0,33%. Esto parece, es una subida muy moderada, que es totalmente asumible, lo vemos razonable, porque esto a lo largo del DORA supone una subida acumulada en estos 5 años de 1,66% y lo que proponía AENA era más de un 20% en los 5 años. O sea que valoramos este gesto del gobierno, esta moderación a la baja que ha tenido, de subida muy moderada, y creemos que esto va a ser bueno porque al final nos va a permitir competir al las aerolíneas y ofrecer pues tarifas más asequibles para los pasajeros y así animar esa demanda. O sea que creemos que es bueno para todos, para las aerolíneas y por supuesto para los pasajeros.
1: Carolina Herrero, gerent de l'Associació de Línies Aèries ALA. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
17: Muchas gracias a vosotros. Buen día.
3: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Vuit i 39 minuts. Continuem ara parlant de la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'obrir judici oral contra Begoña Gómez per presumptes delictes de malversació i de tràfic d'influències. També envia a judici a la seva assessora, a Cristina Álvarez. És una decisió que posa fi a 2 anys i mig d'instrucció que arriba la mateixa setmana en què Peinado es jubila. El govern central ha condemnat aquesta decisió.
0: De fet, ho han conegut, segons font de l'executiu, durant tota la instrucció ha quedat demostrada la seva innocència i asseguren que també quedarà demostrada durant el judici. Lamenten, diuen, la intencionalitat política i també l'assetjament que ha marcat tota aquesta instrucció del cas. També que es faci públic abans de ser notificat a les parts. La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morán, qüestiona el fons, també les formes de la instrucció.
18: Que este juicio es un juicio político. ¿De verdad creemos que habrá ciudadanos en este país que no tengan ya una idea preconcebida sobre esta causa que lleva 2 años siendo pues, fruto de titulares?
0: I els populars han augurat que ara el govern central i també el PSOE empitjoraran, diuen, els seus atacs contra els jutges. És el que ha traslladat el secretari general del PP, Miguel Tellado, al seu compte d'X. Tellado defensa que Gómez, com a cònjuge del president del govern, té dret a treballar, però no aprofitar-se de la seva condició per aconseguir el que no obtindria mai per mèrits propis. La vicesecretària popular, Carmen Funes, també acusa els socialistes d'estar centrats en l'agenda judicial.
19: El Partido Socialista, el Gobierno, está en una agenda judicial y nosotros estamos en la agenda social. ¿En qué situación está dejando Pedro Sánchez al Partido Socialista en nuestro país? Pues yo creo que en una situación tremendamente lamentable y creo que en las urnas se verá.
0: I enmig d'aquest debat polític, el jutge Peinado insisteix que hi ha indicis racionals de delicte en la creació, segons recull la interlocutòria d'una càtedra extraordinària a la mesura de la dona del president del govern. Així és la segona vegada, ho hem de recordar, que Peinado intenta enviar a judici a les dues imputades. En la primera ocasió, l'Audiència Provincial li va ordenar fer marxa enrere i arxivar dos dels delictes que imputava, com eren el de corrupció i apropiació indeguda. L'antic La unitat d'extrema dreta, Azteoir, demana 13 anys de presó per a Gómez i 6 per la seva assessora, mentre que les defenses i la fiscalia en demanen l'absolució.
1: També el jutge ha citat com a imputades les dues filles de José Luis Rodríguez Zapatero en el marc de la investigació del cas Plus Ultra, dia 30 de novembre.
2: Alba i Laura Rodríguez són les administradores de la societat What the Fav, que segons l'instructor hauria rebut pagaments que podrien encobrir comissions dirigides a son pare. Ha estat una decisió del jutge instructor, José Luis Calama, que també ha comunicat a la defensa de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, l'aportació en un termini de 3 dies de tota la documentació que tinguin al seu poder en relació amb les joies que es varen trobar a la caixa forta de la seva oficina.
1: I l'expresident de la Generalitat Valenciana ha tornat a negar qualsevol responsabilitat en la gestió de la Dana, que va deixar 232 morts el 29 d'octubre del 2024.
0: Ha estat durant la compareixença a la Comissió d'Investigació sobre la catàstrofe. Per segona vegada al Congrés, Carlos Mazón s'ha negat a contestar cap pregunta dels diputats. Els moments més tensos s'han viscut per mort del representant d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.
20: A mí me jode verle a usted la cara un lunes por la mañana, me jode verle la cara a estos que están aquí aplaudiéndole e intentando boicotear la intervención, porque creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda, creo que usted solamente merece cárcel y yo por mí, le soy sincero, no estaría aquí, además me jode verlo con tan buena cara, tan moreno, casi diciendo que es la víctima 200 y pico de la dana.
1: I avui ha arrencat l'Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York, una cita que arriba en un dels moments més crítics dels darrers anys en plena guerra a l'Orient Mitjà i amb una qüestionada intel·ligència artificial.
2: La trobada reuneix 130 líders mundials, entre ells l'anfitrió Donald Trump. També l'ucraïnès Volodymyr Zelensky o la veneçolana Delcy Rodríguez, que ja és a Nova York. També hi assistirà el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, tot i que està en guerra amb els Estats Units, però aquest país ha autoritzat la delegació iraniana a entrar al seu territori.
1: I el president espanyol Pedro Sánchez defensarà a l'Assemblea la gestió de la crisi a Ceuta.
0: D'altra banda, Pedro Sánchez ha anunciat que no assistirà a la recepció de Donald Trump, l'anfitrió de l'Assemblea, en qui sí s'ha reunit amb el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, que es troba a la recta final del seu mandat.
1: I aquí a les Balears, centenars de persones sortiren ahir al carrer a Palma per denunciar l'escalada bèl·lica. Estaven convocats per la plataforma Mallorca per la Pau.
4: No a la guerra! No a la guerra!
1: La concentració va tenir lloc a la plaça de Cors sota el lema «Sense pau no hi ha futur».
2: A la convocatòria, on es varen sentir crits de no a la guerra i no a l'OTAN, s'hi exhibiren pancartes que denunciaven el genocidi a Palestina i demanaven la pau al món.
21: Destruir vides no té gent de sentit, i sobretot perquè ho promouen uns que se senten els poderosos del món i no és així. La pau és el que ha de ser el poder més important.
22: Tema escandalós, per exemple, el tema de genocidi a Palestina. Vull dir, ens hem acostumat a veure aquests desastres, aquesta insensibilitat.
2: Una protesta, a més, que es va fer coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
1: 8:45, tot d'una, podeu escoltar les desconnexions insulars aquí, a l'informatiu matí d'Ivetra Ràdio.
3: Ivetra Ràdio, informatiu matí. Edició Menorca, Excel Camarasa.

0: Bon dia, Menorca. Els cotxes tornen a circular per la plaça d'Esborn. Per segon dia consecutiu es permet el trànsit rodat després que l'Ajuntament de Ciutadella hagi acatat les mesures cautelars dictades pel jutge a conseqüència de la denúncia d'alguns empresaris de la zona. La batlessa reconeix que és una decisió dolorosa. Tot d'una, en donen més detalls.
1: Edició Menorca. Excel Camarasa.
0: Torna la circulació per la plaça d'Esborn. Per segon dia, el trànsit rodat ocupa gran part de la cèntrica plaça després que l'Ajuntament hagi hagut de fer marxa enrere de la pacificació de l'entorn per ordre judicial. Una decisió dolorosa en paraules de la batlessa Maria Jesús Begú.
2: Però no només per les persones, també ha funcionat per els transportistes, els residents, els taxis, els de damunt el mercat, tot el mercat artesà, el que fèiem el dimarts, tot ha pogut baixar la plaça i fer aquesta plaça viva que era el nostre objectiu i tot això ara ha hagut de tornar enrere.
0: Ahir, durant el primer dia de reobertura, el centenar de places d'aparcament que tornen ara a estar operatives s'han ocupat totes elles en poc més de dues hores.
3: Ja t'ha donat que s'ha de buidar els cotxes, no m'agradava gaire, però ara quan el veus buit, fa més polit.
4: És una pena veure tots aquests cotxes aquí. Millor esbor sempre sense cotxes.
5: La tristesa de veure otra vez el bono lleno de cotxe.
6: A mi em sap greu, sincerament, em sap molt de greu.
7: Mucho peor, pero muchísimo.
8: Són llars que tenien la vista acostumada als cotxos i està, com sempre.
9: No es van fer els passos que tocava i per això la justícia els ha tornat darrere.
10: Trob que sí, pot ser que una part podria ser peatonal, però veure tot aquest gran borbull, tot aquest un any i pico, ho he trobat un poc trist.
0: Un jutge ho ha ordenat de forma cautelar per la denúncia presentada per 22 empresaris de la zona. El seu advocat, Víctor Carrera, sosté que és una demostració de la demanda existent.
11: Pues resulta que se ha llenado de coches que han estacionado en la propia plaza. Esto solo puede querer decir una cosa, y es que, desde luego, existe una demanda ciudadana de aparcamiento en el entorno del núcleo histórico, si no, no se entiende.
0: La plaça es va reobrir ahir al trànsit amb diferències respecte de com estava abans del juny de l'any passat. Aparcar-hi ara és gratuït i les terrasses de bars i restaurants es mantenen. Els denunciants, però, consideren que cal reubicar les terrasses i recuperar la zona blava.
11: Les terrasses que s'han autoritzat sobre la calçada se tendran que relocalitzar sobre les aceres, que és on estaven, i allà on no sigui possible, pues bueno, para eso está el paseo central. O sea, es tan sencillo como que la alcaldía dicte un decreto acordando pues la restauración de la zona azul en la plaza de Esborn y dejarán de perderse esos ingresos que ara se van a perder.
0: Ara el jutjat haurà de determinar si la manera com s'ha executat aquesta reobertura s'ajusta o no al que havia ordenat.
1: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
0: Encara a Ciutadella, el nou centre integrat de formació professional ja està en funcionament. És a l'antiga estació marítima, que s'ha rehabilitat amb gairebé 4 milions invertits i que té una capacitat per a 420 alumnes. Blai i Barber.
12: El nou centre integrat de formació professional de Ciutadella és a l'edifici de l'antiga estació marítima, que s'ha rehabilitat amb una inversió de 3,84 milions d'euros de fons de l'impost de turisme sostenible. Són 2.000 metres quadrats i té una capacitat per a 420 alumnes. Escoltem a la presidenta del govern, Marga Proens, i el president del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca.
13: Una aposta per formar els professionals que necessiten les nostres empreses i al mateix temps per oferir en els nostres joves més oportunitats.
14: Podran aprendre un ofici, especialitzar-se i preparar-se en unes instal·lacions modernes i adaptades a la realitat professional.
12: El govern vol que sigui el centre de referència d'hostaleria i turisme a Menorca. Per ara s'imparteixen els cursos bàsics, mitjans i superiors de cuina, restauració i gastronomia, a més de certificats professionals de serveis auxiliars de restaurant bar, cuina, càtering i col·lectivitats. El 2018 se'n va presentar l'avantprojecte. Han estat més de 8 anys d'espera i feina de les institucions. Escoltam a l'alcaldessa de Ciutadella, Maria Jesús Begú.
2: Que canvi d'estació a centre educatiu també té un valor simbòlic afegit. Un lloc que abans va ser lloc d'arribades i partides, ara serà un lloc de nous començaments i trajectòries professionals per molts alumnes.
12: Els anys vinents s'hi volen fer també els graus de forn, pastisseria i confiteria, gestió d'allotjaments turístics, guia, informació i assistència turístiques.
0: Gràcies, Blai Barbé. En plana política, el Parlament vota avui la presa en consideració de la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a Menorca per via marítima. Segueix així les passes de les pitiuses, que fa anys que apliquen normes similars, i també de Mallorca, que fa just dues setmanes va iniciar la tramitació parlamentària de la seva pròpia llei. Més per Menorca vol que la norma estigui aprovada abans de Nadal. El seu diputat, Josep Castells, ha reclamat que es tramiti de forma express perquè sigui vigent l'estiu que ve i ha denunciat que el govern del PP ha perdut, diu, 3 anys perquè la llei de reserva de la biosfera ja preveia aquesta limitació.
15: Un sprint, ja que aquests partits ara s'omplen la boca de que volen limitar l'entrada de cotxes, doncs que ens agafin el guant i que estiguin disposats a tramitar-ho per lectura única, de manera que aquesta llei pugui ser aprovada abans de Nadal.
0: Més qüestions. Salut ha reforçat la vigilància arran de la detecció de 4 positius del virus del Nil a cavalls d'aquí a Menorca. Són els primers casos confirmats d'enguany, tot i que aquest virus no es transmet entre cavall i persona, sí que ho fa per picades de moscard. Ara la Conselleria de Salut s'ha posat en guàrdia amb l'objectiu de diagnosticar de manera precoç possibles positius en humans. L'Agència de Salut Pública recomana especialment als grups de risc mesures per evitar l'exposició als moscards, com l'ús de repel·lents autoritzats o de roba de maniga llarga, eliminar les petites acumulacions d'aigua i també utilitzar mosquiteres i repel·lents als habitatges. Així i tot, la majoria de les persones són asimptomàtiques o bé presenten símptomes lleus, com febre o dolor muscular.
1: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: I en la plana de succeïts, la Policia Nacional ha detingut a Mo un agent d'assegurances acusat d'estafa, falsedat documental i apropiació indeguda. Durant més de 10 anys s'hauria apropiat de diners de les primes dels clients contractant pòlisses sense el seu consentiment i realitzant retirades no autoritzades de productes d'inversió per valor de més de 100.000 euros. Segons la investigació, alguns afectats haurien quedat sense cobertura i haurien també patit diversos perjudicis. La policia alerta que encara hi podria haver més víctimes i demana als clients que comprovin que les seves pòlisses estan encara en vigor. I intervenen 142 ampolles de vi a Menorca per presumpte frau en la informació sobre el seu origen. El Servei de Control i Qualitat Agroalimentària ha retirat del mercat el producte que oferia un restaurant que presentava a la carta com a vi de Menorca, un producte elaborat a la península. La investigació també afecta l'empresa distribuïdora. En total, les dues actuacions han permès intervenir 105 ampolles de vi blanc i 37 de negre. Al juliol de l'any passat ja va tenir lloc un fet pràcticament igual. En aquella ocasió es van intervenir 114 ampolles de vi també d'un restaurant. Sentim Joan Llebrés, director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local.
16: Aquestes actuacions són fonamentals per seguir protegint els interessos dels nostres productors, per lluitar contra la competència deslleial que s'ofereixen en certes ocasions i també per defensar els drets dels consumidors que es veuen també minvats amb aquests fraus que detectam amb les nostres campanyes de control.
1: Tota l'actualitat de Menorca a l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
0: Tram final per a la informació esportiva. Parlem de vela perquè el Club Nàutic de Mo ha acollit la presentació del campionat del món de la classe Snipe. La competició comença avui mateix amb el toc d'atenció a les 11:30 del matí i amb un programa de 9 mànegues fins dissabte amb 2 proves diàries. Espanya serà el país amb més representació amb un total de 17 equips. Sentim Basilio Ferrer, és el president del Nàutic de Mo.
17: Per nosaltres una il·lusió extraordinària fer un mundial a Mo. No és fàcil aconseguir que s'estira. La classe Snipe confia en nosaltres, en el club, és molt important. Ja vam fer un europeu l'any 94, però un mundial absolut no es havia fet mai. Fer un mundial és una il·lusió, fer un mundial de Snipes és un somni.

0: Amb la informació esportiva arribem un dia més a les 8:55 minuts del matí. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.
1: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.

0: 8:55 minuts, moment per la cultura, a l'informatiu matí. L'encetam amb un nom propi, el del cineasta Daniel Monzón, que ha presentat la seva darrera pel·lícula al Festival de Sant Sebastià.
1: Maria, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros.
0: Ruega por nosotras tracta les tortures i els abusos que patien les dones al Patronato de la Mujer.
2: Parlant d'una institució franquista que es va mantenir fins a l'any 1985, on s'ingressaven les dones que eren considerades rebels a fi d'adreçar-les amb mètodes pràcticament de tortura. Ell mateix, el mallorquí, ho explicava d'aquesta manera en un videoblog temàtic de cinema.
3: Y entonces es la historia de esta chica desde el 74 hasta el 79 en un reformatorio donde tratan de doblegarla para que ella cambie. Pero ella es una mujer muy fuerte y como puede tratar de sobrevivir en ese contexto que es prácticamente el de una cárcel encubierta.
2: I sota aquest règim troba amistats que seran l'única manera de sobreviure. Aquesta és la història de Ruega por nosotras. Idò, una pel·lícula que té darrere una gran tasca de documentació que es presenta de manera excel·lent davant la pantalla, com és habitual en les feines de Monzón, un film que està presentat, com dèiem, a la secció oficial, fora de concurs, això sí, del Festival de Donòstia.

0: la catedral.
1: I aquest cap de setmana el Teatre del Mar de Palma es vesteix de plató improvisat per a les xarxes. Això és perquè arriba el show Vull-se un bon mallorquí amb Reventós i Dani Morlà, que aterren des de Catalunya per definir què és el que fa falta per ser un home de la terra Mallorca. I per aconseguir tot això tindran l'ajuda de Lara Martorell, Àngela Aguiló i de Marta Ferrer.
2: Però no només aquests mallorquins il·lustres n'aprendran. També comptaran amb el públic que vagi al Teatre del Mar els dies 25, 26 i 27 de setembre, que cap de setmana que ve, a les 8 divendres i dissabte i a les 7 el diumenge. Els dos còmics recorren les terres de parla catalana per descobrir-ne quines són les expressions, les tradicions, costums, maneres de fer. Aquesta vegada el seu viatge d'or els ha duit fins a Mallorca i aquí no hi ha llibre ni manual que valgui. Ho explicaven primer Reventós, també Morlà.
3: Els preguntarem que ens diguin tradicions, costums, maneres de fer, expressions, paraules.
4: Serà una cita increïble, molta comèdia i aprendre moltes coses de Palma i de tota Mallorca que ens ajudarà a ser millors a tots i a totes de sa terra. Així que veniu, que només aprendrem coses i riurem.
2: Lara Martorell, Àngela Aguiló, Marta Ferrer, tres veus mallorquines que ens ajudaran a no perdre el rumb i, sobretot, a no fer massa destrosses pel camí.
1: I torna a esgremi el cicle Friday I'm in Love, un cicle que es va posar en marxa per potenciar l'acabada d'estrenar Sala Zero i que va ser un èxit darrere d'un altre. Música en directe cada divendres i d'ara que ha passat l'estiu i un altre cicle fantàstic que du per títol L'Eterno Verano torna la seva segona edició d'aquest Friday estivat de bons projectes musicals.
2: I entre d'altres hi haurà per encetar la temporada que sentim de fons i que a més estrenen treball discogràfic. Aquesta cançó es diu Dance i ells són el Midnight Walkers. Seran els Cobrin Foc, però també després d'ells vendran Santimu, que

0: I són les 9 del matí. En aquesta hora ha de començar el ple del Parlament. Avui hi serà present el debat sobre el creixement dels aeroports de les Balears i també es comença a tramitar la proposició de llei que permetrà limitar l'entrada de vehicles a Menorca. I connectam en directe. Marta Puyalto, bon dia.
1: Bon dia, sí. Un dels temes que centra el ple és la limitació de l'entrada de vehicles a Menorca. Avui es preveu donar llum verda a la tramitació de la modificació de la llei Menorca Reserva de la Biosfera, que permetrà aplicar aquestes restriccions. Un altre dels punts destacats és el REP, el règim especial de Balears. En aquest cas, el que es debat és una proposició de llei del PP per renovar-lo i garantir que les mesures de compensació pels sobrecostos de la insularitat continuïn més enllà de 2028. Tot plegat en un ple que també va demarcar per altres qüestions d'actualitat. Els grups de l'oposició preguntaran al govern per temes com l'habitatge, l'augment del preu dels carburants o el finançament dels serveis públics.
0: I des de fa una hora els usuaris del transport públic de Mallorca ja poden disposar de la targeta única al telèfon mòbil. Només cal descarregar la nova aplicació del TIP, que també permet consultar en temps real la posició dels busos. Des de l'estació intermodal de Palma, Clàudia Mallia, bon dia. Els usuaris ja intenten viatjar amb aquesta targeta única al mòbil.
2: Bon dia. Doncs, com dèiem, aquesta nova targeta virtual és molt recent. Fa tot just una hora que es pot descarregar la nova aplicació del TIP. Així que, de moment, hem pogut veure que diversos passatgers han intentat descarregar-la. Fins i tot alguns s'han acostat fins al punt d'informació per fer-ho, però encara la majoria utilitzen la física. Això sí, mostren molt d'interès per aquesta nova manera de viatjar.
3: Per ara vaig ben la targeta física, però crec que que pot anar bé tenir-ho en el mòbil, perquè al final nosaltres, que som joves, sempre el duim damunt i és molt més pràctic per nosaltres.
4: Sí, segurament avui o demà ja la tingui en el mòbil. Però ja el moment és accessible tenir-la en el mòbil que tenir la targeta en físic i dependre de no perdre-la. Així que per jo és molt bona opció tenir l'aplicació.
2: La nova aplicació permet accedir als busos a través del mòbil i també consultar en temps real la circulació.
0: Gràcies, Clàudia. I el ministre d'Agricultura, Luis Planas, es reuneix avui amb representants del sector primari per analitzar l'impacte de l'encariment de l'energia. Hi participaran entitats com Assaja, Coac, UPA, Unión de Uniones i també les cooperatives agroalimentàries. N'han parlat a l'informatiu matí amb Baltasar Martí, que és secretari general d'UPA a les Balears, qui reclama mesures perquè els pagesos no facin feina a pèrdues.
5: En aquest moment és insostenible, perquè això significa que fas feina o has de fer feina per en pèrdues, perquè amb aquests costos no se pot posar un tot el marge i fer feina.
0: La pujada del preu del combustible es nota també al sector de l'aviació. L'Associació de Línies Aèries, ALA, alerta que el combustible ja suposa entre un 25 i un 30% dels costos de les companyies aèries. Adverteixen que és una tendència a l'alça que per ara no té aturall i que a la llarga pot acabar repercutint sobre les tarifes que paguen els viatgers.
6: L'associació assegura que el preu del barril de querosè ja frega el $200, el doble, diuen, que el preu del petroli. La gerenta d'ALA, Carolina Herrero, ha explicat fa un minut a l'informatiu matí que les aerolínies es veuen obligades a reduir els marges per evitar una pujada de preus, tot i que serà difícil de mantenir en el temps.
7: Dependerá un poco de lo que esto se prolongue en el tiempo, pero que tuviesen dificultades, por supuesto, o verse obligadas a encarecer sus billetes para cubrir esos sobrecostes, ¿no? Y eso lo que provocaría también es una caída de su demanda. Entonces, bueno, pues hay que ver, las aerolíneas es verdad que tienen mucha capacidad de adaptación.
0: Arribam a les 9 i 4 minuts, tot d'una comença aquí a IB3 Ràdio, al programa El Dia. Passau un bon dimarts.
8: Més informació a ib3notícies.com.

0: hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
1: Tèntol!
2: Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: Benvinguts, són les 9 i 5 minuts, començant jornada, 23 graus de temperatura a l'exterior de l'estudi, dia de sol, de calor, sense precipitacions, això sí, un dia més propi de l'estiu, però la realitat és que avui, dia 22 de setembre, és el darrer dia de l'estiu. Demà comença la tardor i, segons els càlculs de l'Observatori Astronòmic Nacional, l'estació s'allargarà 89 dies i 21 hores fins l'arribada de l'hivern el pròxim dia 21 de desembre. L'estampa, però, no té res a veure amb un començament de tardor. La realitat és que la gent encara té temps per fer un cafico, gent, per exemple, que neda encara a la platja de Santa Ponça. Estampa de ple estiu. Com veus, la calor no s'acaba d'anar. Més enllà del sol, de la calor, avui continuen les reaccions al Parlament per l'ampliació dels aeroports a les Balears. Ja sabeu que el cap de setmana va estar marcat per les manifestacions. 5.500 persones varen sortir al carrer a Palma i a Eivissa per reclamar límits a l'arribada de passatgers. Aena defensa el document d'Hora 3 davant les crítiques rebudes i diu que amb el pla aprovat pel Consell de Ministres es garanteix poder atendre la demanda de les pròximes dècades i a més assegura que les inversions establertes permetran mantenir el lideratge d'Espanya al sector aeri. Ara la polèmica ha traspassat fronteres i fins i tot diaris com el New York Times qüestionen aquestes decisions, apunten. Com és possible que les ciutats que desitgen gestionar millor el turisme ampliïn els aeroports? I de tot d'una, ho abordem a la nostra tertúlia. Un dia en què no deixem de banda, Joana Maroto, bon dia, les pujades de preus, les constants pujades de preus.
1: Bon dia, Marta. Una i una altra vegada sentim a parlar d'això i ho notam també de nostra butxaca. Avui el ministre d'Agricultura, Luis Planas, es reuneix amb els representants del sector primari per analitzar justament l'impacte de l'encariment de l'energia. Com ja sabeu, omplir el dipòsit torna a ser més car que mai. Però la pujada de combustible no afecta només els conductors. Quan puja el gasoil, puja també el cost de transportar mercaderies, de productes alimentaris, o de sortir a pescar. A les Balears el problema es nota especialment aquí, en el sector primari, el transport o també la pesca. De fet, les confraries de pescadors han alertat aquesta setmana que el gasoil ja frega l'1,40 euros al litre i que el combustible representa més de la meitat dels costos operatius directes d'una embarcació. Fonts del govern espanyol confirmen que preveuen continuar ajudant el sector agroalimentari a partir del mes d'octubre, a partir del mes que ve, quan deixa d'estar en vigor el pla de resposta actual.
0: Que per cert, parlant de la mà, el govern ha realitzat enguany 1.350 controls a la mà per detectar irregularitats en el sector nàutic. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Marta. Hi ha en marxa 60 expedients sancionadors i es preveu que acabi l'any amb uns 200 expedients per intrusisme. Un dels més destacats és contra el portal Airbnb per incomplir la normativa autonòmica. A més de la petició contra aquesta empresa per retirar ofertes d'allotjament en embarcacions, també s'ha requerit al portal listaseptima.com la retirada d'anuncis d'embarcacions destinades al lloguer. Amb dues entitats se'ls ha imposat una multa de 7.000 euros. A més de les sancions, s'ha incrementat més d'un 80% la capacitat inspectora gràcies a la incorporació de 8 inspectors nous. L'intrusisme i el lloguer il·legal ja no afecten només la terra, sinó ara també la mà.
0: En crònica de successos, la Policia Nacional ha detingut una tercera persona vinculada suposadament en la mort d'un jove de 19 anys fa una setmana a Son Gotleu, a Palma.
1: Sí, Marta, segons la investigació, l'arrestat hauria ajudat a retenir la víctima mentre l'autor principal dels fets l'apunyalava. Després de decretar-ne un ordre de crida i cerca, una patrulla el va localitzar al mateix barri de Son Gotleu. Amb aquesta ja són 3 les detencions relacionades i vinculades amb aquest succés.
0: Avui farem repàs a l'actualitat, coneixerem les notícies més destacades, però a partir de les 11, la nostra hora de magazine, ens visita Cucorba.

0: Amb ells parlarem dels 50 anys que duen sobre els escenaris i passar-te a notar-ho perquè dia 4 de gener faran el darrer concert de la seva història. Frase del dia, 9 i 9 minuts.
1: I de la frase és del polític i escriptor anglès Philip Dormer Stanhope, més conegut com a Comte de Chesterfield, nascut tal dia com avui, emperò, de 1694. I aquest bon home va dir que allò que és digne de ser fet és digne de fer-se bé. Que puede...

0: Sempre mos dona per la reflexió, eh? Perquè sempre micro tancat subratllam aquestes frases i fem la nostra reflexió privada.
1: O mig gas.
0: Exactament, si no, no les fas. Exactament. Tota la realitat. De què parla tothom, Xisco Nadal?
1: I no, del veto del president Donald Trump a cert mitjans crítics en la seva administració i com aquesta jugada se li ha girat en contra.

0: Divendres passat, el president dels Estats Units va vetar l'accés a la Casa Blanca de tres mitjans, CNN, MSNBC i Politico, els quals acusa de publicar el que ell considera notícies falses. Aquest dilluns, per part dels altres mitjans, la resposta ha estat contundent. ABC, CBS, NBC i Fox News, les altres quatre grans cadenes que formen en CNN el grup encarregat de cobrir els actes presidencials, han decidit suspendre la cobertura conjunta de l'agenda de Trump. El que es coneix com a pool televisiu, que és que una cadena cobra un acte a les seves càmeres i després comparteix les imatges a la resta de mitjans. I aquí ha arribat la paradoxa. Sense aquest pool, Trump ha fet un acte a la Casa Blanca que pràcticament no s'ha pogut sentir. La cadena Newsmax, que sí que va retransmetre aquest acte, va oferir les imatges del president, però l'àudio era tan dolent que el renou ambiental tapava bona part de les seves paraules. Els mateixos periodistes de la cadena admetien que, sense les càmeres i els micròfons habituals, potser el veto s'estava girant contra Trump. I el conflicte encara va més enllà. CNN, MSNBC i Politico han demanat l'administració, han demandat, volien dir l'administració Trump, davant un tribunal federal de Washington i reclamen recuperar l'accés a la Casa Blanca, perquè aleguen que aquest vet vulnera la primera esmena que protegeix la llibertat de premsa. A més, The Washington Post i The New York Times també han anunciat que no distribuirien fotografies dels actes presidencials com a mostra de solidaritat amb els mitjans vetats. I per completar aquest conflicte, la Casa Blanca, que dius, com aquella cançó de Naute, passava por aquí, ha posat en marxa Trump TV, una missió digital pròpia en continguts sobre l'activitat del president. Una guerra entre Trump i els mitjans que, de moment, ha deixat una imatge curiosa, un president parlant davant les càmeres i pràcticament ningú que el pugui sentir. Com ho veus?
1: Un desastre.
2: Totalment.
0: Mira, llibertat de premsa sempre, però com penseu que li ha anat aquesta jugada o aquesta aposta de Donald Trump?
2: A mi, si me permets, faré una reflexió, i és que penso que els periodistes mos passant sa vida, la nostra vida laboral, òbviament, denunciant injustícies, contant ses històries, gratant, no?, per mostrar la realitat de ses coses, la veritat de sa actualitat i de ses notícies, i a vegades mos oblidam una mica de nosaltres mateixos, del col·lectiu, vull dir. I és per això que coses com aquestes demostren que han de fer força junts. I no vull que soni una frase de tassa, d'aquestes com de màrqueting, però és veritat que junts tenim força i els periodistes han de saber donar suport davant les injustícies que cometen altres companys.
0: I que aquell poema falsament atribuït a Bertolt Brecht, que diu, en primer varen anar per jueus, però com que jo no era jueu, no vaig fer res. Després varen anar per no sé qui, però com que no ho era, no vaig fer res. Ara venen a per mi i no queda ningú.
2: Exacte.
0: Jo crec que l'administració Trump ja n'ha fetes tantes i de tan grosses i ha posat en marxa aquesta maquinària d'esfang que se fa tan complicat de combatre que ja el mal és immens. Ara, o la gent comença a posar peu a paret, o informar des dels Estats Units sobre coses dels Estats Units serà complicadíssim, perquè que són els reis del control de relat.
2: És que en el final en Trump allò que no vol és que ningú li tossesqui de vora.
0: Clar,
2: si se li consent...
1: Suposa una dictadura, perquè quan tu comences a
2: aquest no m'agrada, censurar no
1: d'aquesta manera, clar, corres el risc de que això se torni en una dictadura si no és ja una dictadura,
2: després,
1: perquè tocar els mitjans de comunicació és molt seriós i és molt perillós, i també se corre el risc de que això faci un tro. És veritat, fins quan? Aquí plantejam sa pregunta, no?
0: Usquetàndem, que deien els clàssics.
1: Fins quan podria arribar aquesta situació de censura? Perquè jo crec que és una censura en tota regla. Que a més, per cert, hem fet el comentari just abans de la Trump TV, que és aquesta televisió que té ell, on hi ha discursos que se publiquen tot el temps. No sé, crec que és digne de reflexió.
2: Jo crec que aquí haurien d'afegir o haurien de diferenciar o encetar un altre meló, que no sé si és el moment, però evidentment no ha d'haver dictadura i no ha d'haver traves a poder informar, però aquí també hem de separar, o m'agradaria separar, en els que no són periodistes i fan de periodistes, que també hi ha una mica d'intrusisme en aquest món, i allò que fan és crear conflicte, perseguir persones, boicotejar, insultar. Això sí que no és fer periodisme, per jo.
0: Clar, és que una cosa és periodisme i l'altra és agitprop, que són dues coses totalment diferents. Jo avui pensava, dèiem, quan vàrem veure tu i jo, que són serièfils, i Negrau també, quan vàrem veure El conte de la serventa, la sèrie, vàrem llegir la novel·la de la Margaret Atwood, dèiem, quina exageració. no? Molts pensaven que això era una distòpia. Malauradament, i no ho dic ja com a butat, ni com a exageració, ni com a res, Estats Units de cada vegada s'assembla més al conte de la serventa. Les imatges que hem vist de Sais perseguint gent dins Estats Units, el que passava a la sèrie. Un canal oficial per haver de menjar-te les notícies que vol el president, el conte de la serventa. El fet de que dones decideixin voluntàriament si es voten els seus homes, el conte de la serventa. No sé què
2: Gilead.
0: Més ha... sí, sí, és que Estats Units és que és Gilead. No sé què més ha de passar, perquè, no sé si Nord-Amèrica o tal, perquè un pot ser de dretes, d'esquerres, de centre,
2: sí, jo crec d'allò que vulgui.
0: Però és que això ja va més enllà de qualsevol postura política, ja entra directament dins el camp. No, no, ja va directament dins el camp de la dictadura.
1: Totalment, i així jo crec que ho hem descrit, no? Fins quan arribarà aquesta situació? Què és el que passarà? Haurà futures reaccions? No sé si se necessita realment una reacció o mantenir-se units, com apuntava Joana Maroto, davant una resposta d'aquesta magnitud. Ser contundents, no sé, serà un dels temes que abordarem després a partir de les 11. Abordarem també molt de temes relacionats amb l'actualitat d'aquest dimarts. En la bona companyia, Díker Hernández als comandaments tècnics, Robert Mercè, Àlex Fortes, Miquel Rosselló i Maria Antònia Esquina, la producció, encetam el dimarts.

0: 9 i 17 minuts comença la nostra tertúlia amb els periodistes. Helena Ballestero, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Xavi Bonet, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
0: Des d'Eivissa, Juanan Torres, bon dia.
3: Bon dia.
0: Repassa l'actualitat, que avui comença per un tema que ens toca directament a la butxaca, parlant de pujada de preus. Avui el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, es reuneix amb representants del sector primari per poder analitzar l'impacte de l'encariment de l'energia. Com ja sabeu, ampliar el dipòsit torna a ser cada vegada més car. La pujada del combustible, a més, no només afecta els conductors, perquè quan puja el gasoil, clar, això té una repercussió total i absoluta a altres sectors. Parlem de transportar mercaderies, de productes alimentaris, de fins i tot sortir a pescar. Tot surt més car. De fet, el preu del barril de petroli continua aquest dia amb poc més de $100, que és un valor superelevat, un 50% més que fa just un any, quan encara no havia començat la guerra. De moment, el que se preveu per part del govern central és perllongar aquestes ajudes que estan just a punt d'acabar per poder fer front, no?, a una situació molt, molt complicada. Pujada de l'Euríbor, pujada de la setmana de la compra, Xavi, hem parlat moltíssim de pujada de preus, però ara la pujada de la benzina no ajuda. Amb la reunió avui del ministre amb representants del sector primari, creus que serà fructífera, que tal vegada se podrà arribar a acords per dur aquesta situació un poc millor?
2: Bueno, jo crec que, bueno, crec, i tots estem convençuts i estem d'acord en que el cost de la vida al manco en aquestes illes comença a ser insuportable. Insuportable. Vull dir, els preus a tots els nivells de sa compres, lloguers, vull dir, són inaccessibles i per lo tant, qualsevol mesura que s'aprengui serà benvinguda. Vull dir, tu deies els ajuts del govern central o de l'Estat. Bueno, en el final són parxes, però jo crec que no queda més remei, no? I després, el cost del combustible, jo... La veritat, jo no som gran entès ni economista ni entenc de finances, però a mi me costa creure que això continuï i se vagi agreujant. I a més, una cosa que... O sigui, que la guerra, aquest conflicte, continuï. Tothom diu que arribarà a acords, que hi ha pactes i passes temps, i passes temps, i el conflicte d'Ucraïna s'està cronificant i es d'Orient Mitjà també. La veritat, mos falten líders i referents en aquest món per posar punt i final a tanta barbaritat, no? I en el cas dels aliments, jo avui llegia que el govern de Namarca Provence demanava que s'elimini l'IVA dels aliments bàsics, i jo crec que és una gran iniciativa. És una gran iniciativa perquè mos no hem de donar compte que la quantitat d'impostos que tots nosaltres arribem a pagar d'una manera directa o una manera indirecta, perquè la benzina, el cost de la benzina, tant el dièsel com la benzina, va carregada d'impostos que cobra l'Estat o la comunitat autònoma. Seria fàcil, bueno, no seria fàcil, perquè vull dir, l'estructura de l'Estat és molt costosa, però eliminar una part d'aquests impostos.
0: Per on passa la solució, Helena?
1: No hay una solución única, yo creo, ¿no? Y eso es lo que me preocupa, que se apueste todo a bajar o eliminar el IVA, ¿no? Porque al final las rebajas de impuestos generalistas benefician al que lo necesita y al que no lo necesita, ¿no? Yo creo que estas medidas tienen que ir acompañadas de un control de los precios para evitar la especulación. Es decir, me parece que un país tiene que cobrar un precio justo por el producto que produce, pero que los grandes supermercados que se hinchan los bolsillos año tras año y que suben las ganancias año tras año, haya crisis o no haya crisis, deberían pagar un precio justo a esos payeses y vender los productos a un precio con el que ganen dinero, pero no lleguen a especular con él, ¿no? Yo creo que estas rebajas tendrían que ir sujetas a unos límites y creo que también hace falta un control riguroso del precio de la gasolina para evitar que se siga especulando a costa de una rebaja de impuestos que al final repercute en los servicios de todos.
0: Juana, Helena parla de límits per evitar especulació.
3: A veure, jo crec que amb un estat de dret com el nostre, amb un estat del benestar com el que gaudim nosaltres, jo crec que en aquests moments l'ajuda del govern, l'ajuda de l'Estat, és més essencial que mai. Jo crec que el que ha proposat la presidenta Proens de rebaixar l'IVA en els béns bàsics, jo crec que és una proposta que s'hauria d'estudiar bé i que afectaria sobretot a la gent que més ho necessita, no? Que és la gent que són les rendes, que són les rendes més baixes. Evidentment aquesta pujada generalitzada de preus suposarà un fre a l'economia. La gent rebaixarà el seu consum en el màxim per poder estalviar i poder fer front a lo que està per venir, no? Jo crec que mentre es mantinguin aquests conflictes tant a l'Orient Mitjà com a Ucraïna, l'energia seguirà escalant i, com bé deia Marta, quan puja l'energia puja tot. Tots els sectors estan afectats per l'augment dels carburants, per l'augment del preu de la llum, i jo a curt termini no hi veig una solució més que el govern posi aquestes solucions a l'abast de la gent que més ho necessita, i aquesta rebaixa de l'IVA o aquesta eliminació de l'IVA en els productes bàsics jo crec que seria una molt bona idea que s'hauria d'estudiar.
1: A ver, a mí me parece que en su justa medida puede serlo, pero con un control, como decía antes, a modo de ejemplo, ¿no? ¿Os acordáis de cómo subió el precio de los huevos con la gripe aviar? Pues, ¿dónde está la gripe aviar, no? Por desgracia, en este país lo que sube nunca baja. Y el precio de la gasolina no afecta absolutamente a todo. Los alquileres están disparados y, que yo sepa, no se alimentan con gasolina, ¿no? O sea, creo que hemos entrado en una dinámica de todo sube, sube, sube, sube, y en este discurso de que la bajada de impuestos compensa la subida. Sí, debe compensarlo, siempre y cuando no esté beneficiándose a alguien de una forma ofensiva sobre el resto mientras el resto pasa hambre.
2: Sí, pero lo que decíamos antes, o sigui, hi ha una gran quantitat de preus que estan carregats d'impostos. Vull dir, nosaltres pagam els impostos directes, IRPF, el que te descompten, però després quasi tot està afectat pels impostos que cobra de forma especial, majoritàriament el govern de l'Estat i després les distintes comunitats autònomes, el preu dels bitllets d'avió i el preu de la benzina. Vull dir, clar, el que passa que eliminar aquests impostos no és fàcil i és més bé impossible, perquè el cost de l'estructura de l'Estat és impressionant. Vull dir, mantenir aquesta estructura d'administració té un cost i, per lo tant, s'han de generar ingressos. I torno a repetir lo del cru i la benzina. Vull dir, aquests conflictes duren... Mira, jo l'altre dia vaig... Me permetràs, Marta, perquè me desvii. Jo l'altre dia vam anar a veure una pel·lícula que recomano, que és Tiempo de Victoria, no? Que parla del desembarc famós i la meteorologia. Vull dir, aquell conflicte, la Segona Guerra Mundial, que va durar el que va durar, hi va haver un moment que se va frenar, vull dir, hi va haver unes persones amb una capacitat de decisió, de gestió, que se varen posar d'acord i varen frenar aquesta barbaritat, no? Bueno, en aquest cas tenim el conflicte d'Ucraïna, tenim el conflicte d'Orient Mitjà, per dir-ne dos, i duen una eternitat. I no hi ha manera de posar punt i final en aquest drama que afecta l'economia, però que també afecta les persones, a les persones i els béns i les famílies. Vull dir, encara continuen bombardejos a Ucraïna d'una banda i de l'altra, destrossant edificis i afectant famílies. Escolti, vull dir, no hi ha ningú que sigui capaç de posar fi en això, de posar seny i posar altura de mides.
0: És que mentre s'està ofegant, no?, els residents, com afecta aquesta situació a les butxaques, aquestes constants pujades. Vull parlar també d'altres qüestions. Veurem a veure la reunió del ministre avui, no?, com acaba i sobretot quines decisions s'aprenen. Després parlarem també amb l'entitat Assaja, parlarem amb els agricultors per saber com enfronten, no?, aquestes possibles noves noves pujades i també les futures ajudes que se puguin perllongar. Però vull parlar de la situació de l'aeroport, del projecte d'ampliació de l'aeroport. El debat continua, de fet continuarà avui al Parlament de les Illes Balears. Va ser un cap de setmana marcat per les manifestacions, per aquesta ampliació que forma part d'un projecte que se diu Dora 3, que el que permet és millorar les infraestructures, però clar, aquesta millora de les infraestructures suposa també un augment de flux aeri, per una banda, considerable, no? Com perquè això generi debat, un debat que fins i tot, companys, ha arribat al New York Times, que diu que com pot ser que ciutats com, per exemple, Venècia, Palma, etc., s'estiguin plantejant, Juanan, millorar la gestió del turisme i després amplien els aeroports. Ja has vist que traspassa fronteres.
3: Sí, és un debat aquí molt recurrent, evidentment. Potser vist des de fora sorprèn, no?, que unes illes turístiques com les nostres estem en contra d'aquestes ampliacions d'infraestructures bàsiques com són els aeroports, però, per exemple, aquí a Eivissa la cosa ja ve de lluny. Aquí a Eivissa hem vist com les darreres obres que s'han fet a l'aeroport ha set per ampliar la zona d'aparcament, és a dir, perquè Aena pugui encara tenir més places d'aparcament i pugui cobrar més sous i encara les tarifes siguin més cares, quan hem vist que totes aquestes obres han provocat que els accessos a l'aeroport siguin més difícils que mai. Aquí a Eivissa també hem vist els darrers mesos com la depuradora que té l'aeroport no dona l'abast i ha de tirar les seves aigües a un torrent, contaminant tot. Després aquest torrent acaba evidentment a la mà i contamina la platja d'Escodolar, i veiem com, per exemple, bona part dels banys que hi ha a l'aeroport no funcionen. És a dir, aquí a Eivissa ja tenim, des de fa mesos, que tenim fixada la mirada sobre l'aeroport, que veiem com no està millorant la vida dels eivissencs i com cada volta arriba més gent, i això va suposar aquests 5.000, al voltant de 5.000 persones que varen sortir diumenge en el carrer a Eivissa demanant que no s'ampliï, o que si es millora l'aeroport això no suposi una arribada de més passatgers. Això evidentment aniria en contra de les polítiques que estan duent a terme aquí a Eivissa, com es Consell Insular, com ja sabeu, ja fa dos estius que s'ha limitat l'entrada de vehicles a Silla i s'està mirant de contenir el turisme, no? Des del Partit Popular mateix aquí a Eivissa s'ha dit que a Eivissa s'ha arribat a un límit, que ja no hi cap més gent, i es veu com aquesta macroampliació de l'aeroport d'Eivissa aniria en contra de lo que es pensa i de la idea general que té la societat eivissenca.
0: Si estan en certs punts d'acord els partits sobre aquesta ampliació, per què no posar, no, tots els esforços en comú, perquè en el fons els diferents partits tenen punt en comú davant d'aquesta ampliació de l'aeroport, Elena.
1: O lo tienen de boquilla, esa es la pregunta,
0: aquí,
1: ¿no?
0: Porque ellos han de demanar.
1: Porque yo este discurso de contención, más allá del discurso, quiero verlo en hechos, ¿no? Creo que no solo hay que contener, hay que decrecer, creo que se pueden tomar muchas medidas y no solo la del aeropuerto, que para mí es imprescindible, ¿no? Xavi, antes hablabas de dónde van los impuestos, ¿no? Pues parte de nuestros impuestos van a pagar esta ampliación o no ampliación, que sería la segunda no ampliación de los últimos 5 años, ¿o qué? Tenemos, no sé si es el McDonald's o el Burger King más grande de Europa, y hemos tenido en el aeropuerto, y en cambio los trabajadores sin cantina durante meses, ¿no? O sea, este es el drama que se vive, sorprende. No coincido contigo, Juanan, en que la noticia salta a los medios nacionales, porque sorprende que un destino eminentemente turístico se oponga a la ampliación de un aeropuerto. Yo creo que lo que sorprende es la incongruencia de que la gente salga a la calle a pedir decrecimiento o límites al turismo, que el gobierno haga un discurso que apoya esos límites al turismo, pero luego unos y otros, porque va por turnos esto, ¿no? El que tiene la responsabilidad en las manos siempre es más cauto, en este caso el PSOE, y el que tiene la sartén por el mango, o sea, el que solo contempla y puede decir y no puede ampliar, ¿no?, es el que habla de contención. Y esto lo hemos visto en distintas épocas, con el PP hablando de contención y el PSOE hablando de ampliación y viceversa, ¿no? Es que es el eterno retorno.
2: Es que en el final en parlàvem abans i però amb aquest tema continuant amb el mateix fil, és que ens instal·lam en aquest discurs hipòcrita. Vull dir, quin és el gran beneficiari de ser moment de preus? un dels grans beneficiaris és l'Estat, perquè tu augmentes el preu, ells te cobren IVA damunt el preu que ha augmentat i, per tant, tot això recapten de més. I és així. I en aquest cas, l'Helena també ho comentava, els aeroports d'aquestes illes, juntament amb Màlaga, Barcelona i Madrid, són un gran negoci per l'Estat, un gran negoci per l'Estat.
1: Per a l'Estat i per a l'empresa que los cogestiona con el Estado, perquè bueno, al final estamos hablando de un negocio mixto.
2: Bàsicament, els aparcaments, els lloguers de les tendes, les tasses aeroportuàries, que pareix que s'han contingut un poquet en aquests moments. El gran beneficiari, el gran negoci és de l'Estat. I és molt complicat, és molt complicat. I aquí te deies discurs hipòcrita, que mentre fas un discurs de contenció, a l'aeroport t'interessa generar més ingressos a partir de més vols. Jo crec que parlàvem, els aeroports s'han de mantenir, evidentment, i s'han d'invertir per millorar les infraestructures i per vendir més vols. Vull dir, jo, la veritat, jo crec que ja n'hi ha, ves que hi ha, a lo millor ho podrien repartir un poc millor, però vull dir augmentar més vols, perquè nosaltres tenim unes dimensions en aquestes illes, el territori és escàs i no és més. Ara, no mos enganem, vull dir, aquí hi ha moltes comunitats que la gent se manifesta en contra de l'arribada de més turistes perquè el món del turisme ha augmentat per tot el món. Per tot el món, no valia.
0: Sí, és un fenomen global.
2: Tu te'n vas a Barcelona, te'n vas a Madrid...
0: Totes les ciutats turístiques estan a tope, és veritat. Si me permeteu, 9:33, el bisturí de Javier Alarcón, a la ràdio, uns consells publicitaris a la part televisada, tornen tot d'una i seguim repassant l'actualitat.
4: El dia, amb Marta Grau. El bisturí, Javier Alarcón.
5: Buenos días. La noticia del día es la contradicción. El Partido Socialista de estas Baleares que vuelve a ser noticia. Haciendo en la contrapropuesta de sus propuestas la contradicción de mantener una cosa y hacer la contraria. Y todo sin poder dejar de reconocerle ese arte para lo uno y para lo otro. La novedad no es ya manifestarse contra lo uno haciendo lo contrario. La novedad contradictoria es hacerlo contra sí mismo. La noticia es que el Partido Socialista de Baleares critica por primera vez a los socialistas de AENA. Eso dice el titular. Están convirtiendo nuestros aeropuertos en mercadillos, venía a decir su principal mercader, el señor Negueruela. O sea, forman parte del atrezzo de las manifas contra la saturación turística, habiendo metido 115.000 plazas más en su último gobierno. Aguantan con alegría las pancartas que llaman al retroceso del turismo y llegaban el 2015 con 14 millones de turistas para dejar al irse el 23, 4 millones más. Salen a pisar calle con las asociaciones para decir stop a las ampliaciones de infraestructuras y su exlíder, a la señora Armengol, hacía la mega ampliación del muelle para los megabuques. Los cruceros que don Negueruela fue a recibir para que regresaran diciendo después todo lo contrario. La misma contradicción de saber ayer que la muerte se llevaba una parte fundadora y sensata de ese socialismo. Antoni Tarabini, querido contertulio polemista, sabio rojo señorial y siempre en la contradicción inteligente. Descanse en la paz que analizó. Y ya mañana, siempre confusos.

0: 9:36 minuts. Seguim en temps de tertúlia amb la bona companyia de Xavi Bonet, Juan Antorres i Elena Ballesteros repassant l'actualitat. Just ara el bisturí de Javier Alcón feia referència a Toni Talavini, ho dèiem en micro tancat, l'etern tertulià. Després, tot d'una, li demanarem als nostres companys que ha suposat, no?, la figura d'aquesta persona tan important per nosaltres, per als periodistes de pràcticament totes les edats. També parlarem amb alguns periodistes al llarg del programa que ens han enviat les seves paraules, no?, les seves mostres de condol i sobretot el que han sentit, no?, amb aquesta adéu tan difícil, no?, perquè sí que és vera que era una persona que va marcar la trajectòria de molts de periodistes de pràcticament totes les edats, perquè duia dècades en antena, com aquell que diu. Després parlam de la figura d'aquest sociòleg tan rellevant, però ara 9:37, abans seguim repassant l'actualitat, perquè avui hi ha una situació d'alerta, sobretot a Ceuta i Melilla. El govern espanyol reforça la frontera d'aquestes dues ciutats davant una nova crida d'entrada massiva de migrants prevista per demà. Ara per ara, la situació no ha canviat del tot, es quantifiquen entre 3.500 les persones que continuen malvivint en aquests carrers de la ciutat. Què podria passar a partir de demà? És veritat que ja hi ha hagut reforços, que ja hi ha hagut una crida de les autoritats, però què podria passar, començar per tu, Elena, de produir-se un nou intent d'entrada de persones?
1: Pues imaginaros, si la cosa ja està mal, ¿no?, pues pasaremos de Guatemala a Guatepeor. Poniendo el foco en que esto es un drama humanitario, una crisis global, con independencia de quién sea quien mueva los hilos, ¿no?, me quedo con lo que veo en las calles, y lo que veo en las calles es dramático. Espero que no se repita la situación. Quiero pensar que, más allá de hablar de boquilla, repito la frase de hace un rato, se tomen medidas no solo para evitar una nueva entrada, sino para atender a las miles de personas que siguen malviviendo y durmiendo al raso, incluidos los menores, que supongo que habréis visto ayer, lo estaban contando los periodistas que están allí en vivo, ¿no?, el peregrino de muchos niños y adolescentes que van de la policía local a los centros de menores diciendo que son menores y pidiendo que les atiendan y los devuelven a la calle, ¿no? Este es el auténtico drama.
0: Xavi?
2: Bueno, jo crec que tots estiren d'acord, no?, en que la situació de Ceuta, a partir d'aquesta entrada massiva de persones, ha desembocat una pèssima gestió per part del govern d'Espanya que presideix el senyor Pedro Sánchez, i que hi ha una responsabilitat important, importantíssima, al manco per silenci o omissió del govern de Marroc, que per cert ara celebrarà eleccions baix el reinat d'aquest senyor, de Mohamed, no? Per tant, una pèssima gestió. Jo crec que aquesta entrada no se produirà perquè estan advertits i alertats i, per tant, se reforçaran. Hi ha una pregunta que jo me faig i que segurament tots mos hem fet i n'hem parlat, és qui va obrir les reixes de la frontera? Qui va obrir? Perquè hi ha gent que malauradament va entrar nedant, molts d'ells varen morir, van morir en aquest intent, altres que varen donar la volta per l'espigó, però hi ha un moment que algú obri aquelles reixes. Qui va obrir aquelles reixes per l'entrada massiva? Vull dir, aquesta és una pregunta que jo me faig. Algú devia tenir la clau a Espanya i va obrir, perquè tota aquella gent entrés, i jo crec que és part d'aquesta responsabilitat. Insistes, una nefasta gestió per part del senyor Pedro Sánchez. Se posi com se posi el senyor Pedro Sánchez i tot aquest grup de ministres, la majoria incompetents.
0: Què podria passar demà, Juana?
3: Jo espero que no passi res. Jo espero que els marroquins que potser tenen senyal de viatjar cap a Europa vegin que es creuar a Ceuta no té cap tipus de recorregut. Ja han vist el que ha passat fa un mes, que la majoria d'ells han hagut de tornar cap a casa seva, no sé, que siguis menor d'edat. I d'altra banda, jo crec que la clau la té la policia i l'exèrcit marroquí, que són els que, encara que ningú ho diga, són els que fa un mes o fa un mes i mig es pitjaren a la gent que venia cap a Espanya amb un objectiu bé de desestabilitzar el nostre país, de desestabilitzar el govern, de crear, diguem-ne així, mal rotllo entre socis europeus, entre els diferents països d'Europa, i fer veure que ells tenen la paella pel mànec, és a dir, que això ha passat una volta, però que quan ells vulguen tornarà a passar, i veurem com Espanya no té cap possibilitat de contenir un fet bé inaudit, no? Com són aquestes més de 70.000 persones que varen entrar en un parell de dies a Espanya. I, evidentment, si el Marroc no vol que entrin, no entraran, i si vol que entrin, jo crec que nosaltres no tenim la suficient força com per aturar una allau d'aquestes dimensions, a no ser que es faci servir la força. Evidentment, és una decisió molt difícil, és fet es dir a l'exèrcit o a la policia que utilitzin la força per aturar una allau d'aquest tipus, una invasió d'aquest tipus, però seria una de les maneres de contenir. Veurem si, esperem que no s'hagi de fer servir mai, però jo crec que la clau en aquests moments la té el Marroc.
2: Com dèiem, vull dir, hi ha una responsabilitat per acció o omissió de Marroc, de la policia, de l'exèrcit, del govern, del rei, etc etc. Però com a mínim, els haurien de fer treure els colors en aquesta gent, en els marroquís, per demanar-li, interpel·lar-los com és possible que 80.000 persones, 80.000 persones vulguin sortir del seu país per cercar una vida digna. Vol dir que allà tenen una vida indigna. Per tant, haurien de dir, senyors, vostès facin feina per millorar la dignitat del seu poble, dels seus ciutadans, que aquests ciutadans no se vegin en la necessitat d'haver de sortir, d'haver d'optar per aquestes mesures per cercar un món millor. I aquesta és una responsabilitat d'aquest senyor, que és el nom Mohamed no sé què, que viu de miedo, palaus, vull dir, benestar, riqueses, etc.
1: Vive com un rei.
2: Que vive com un rei i tiene a su pueblo sometido, sometido y en unas condiciones infrahumanas. I com a mínim, el govern espanyol, que és progressista, en fi, totes aquestes coses, li hauria de dir a aquest senyor, escolti, vostè faci feina perquè els seus ciutadans visquin millor i no hagin de optar per aquesta sortida.
1: Dicho esto, estoy de acuerdo en que el gobierno de Marruecos tiene una, bueno, o el rey de Marruecos tiene una responsabilidad, pero tampoco podemos olvidar, como has dicho tú, Xavi, que la frontera tiene dos lados, ¿no? Y la competencia de controlar las fronteras es de los dos lados, no solo de uno. Porque yo creo que volvemos a la dinámica de que uno por otro la casa queda sin barrer, ¿no? Y al final no vale la excusa de es que el otro más para justificar lo que tú has hecho o lo que tú no has hecho por defecto, ¿no? Tenemos un polvorín en Ceuta, hay que actuar, hay que atender la emergencia humanitaria y hay que evitar que vaya más. Y evitar que vaya más pasa por tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Dicho esto, entre las medidas, si echáis un ojo a las que han anunciado, ¿no?, está hablar con la prensa marroquí para dar el mensaje de que, bueno, no se pueden quedar. Bueno, creo que habrá medidas más importantes que hablar con la prensa marroquí, ¿no? Quiero pensar que las habrá.
2: I a més, lo que han dit, vull dir, això, vull dir, han de fer feina perquè no sé com se normalitzi, però que aquesta situació no continuï així, perquè això durà enfrontaments entre residents i les persones que han arribat de Marroc. I jo torno a repetir...
1: Que això és injustificable en qualsevol cas.
2: Injustificable, però jo sempre convid a la gent, quan veiem això i analitzem això, i tu, si visquessis allà, què faries?
1: Yo tengo claro lo que no haría. Lo que no haría es pagarlo con el pobre en vez de con el que maneja los
2: bueno,
1: hilos.
2: Bueno, pero como mínimo interpelarías al que maneja los hilos, ¿no?
1: Efectivamente. Una cosa es interpelar y otra es sacar
2: però, clar, tu
1: la garrota. Allà,
2: que tens una que tenies una vida... en fi, com és que tenim nosaltres aquí, totes les dificultats, i de cop, la teva fisonomia de ciutat ha canviat radicalment. Vull dir, tu tens totes dret de dir, oi, què està passant aquí? Alguien que me lo arregle,
0: està
2: no?
0: Està clar que és un conflicte que té molts de punts de vista, no? I s'ha de ser empàtic, però empàtic en tots els sentits, és veritat, i per part de totes les bandes. Si me permeteu, 9:46, uns consells, han de parlar de les joies de Zapatero, si tindrà temps a recollir tota la documentació, perquè ell va dir que necessitava un temps, però que presentaria aquesta documentació. Clar, ara què passa? Que aquest temps s'esgota, perquè només són 3 dies. Què passarà? Tot d'una ho abordam després d'uns consells publicitaris.
4: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
6: Què passa pel cap d'un poeta quan la vida arriba al seu tram final? Teatrits presenta La Balanguera, una obra de teatre sobre els darrers dies de Joan Alcover, protagonitzada per Caterina Lorda, Josué Guasch, Marina Font i Marc Torres. 24 de setembre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
7: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
8: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la berenjena granel a 1,99 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natura a 11,35 euros kilo y la empanada de carne con guisantes bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
0: 9:48, continuem en temps de tertúlia, analitzant l'actualitat que també passa en crònica nacional per l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Ja sabeu que se li va donar un termini per poder reunir tota la documentació referent a les joies. Ara el jutge José Luis Calama li ha donat 3 dies i el que ha de fer l'expresident és lliurar tota la documentació relacionada amb les peces i sol·licitar un informe pericial, a més recordant que cita les seves filles com a imputades pel cas Plus Ultra. Ella va dir, just a l'inici, abans de que esclatàs, bueno, just quan esclatava tot l'escàndol, que sí que tenia aquesta documentació, que la reuniria, que la presentaria, però de moment s'està esgotant el temps i no la presenta, companys. Qui vulgui, bueno, encetar el debat.
2: Jo crec que hi ha fets i casos que superen la ficció. Vull dir, perquè això ha superat una pel·lícula d'en Torrente. Vull dir, el cas d'aquestes joies. Vull dir, evidentment, hi ha algo molt fosc, o coses que no se poden declarar, perquè si fos tan transparent ja s'hagués donat a conèixer i s'hagués dit. Fa 3 mesos, d'on sortien aquelles joies que estan valorades en 1 milió? Vull dir, està clar que aquí no està net el tema, no? Començant perquè estaven dins una caixa fort, que aquesta senyora, la secretària, l'assessora, va dir que no podien obrir, quan de la policia van anar amb els martells i tal, va dir, sí, un moment, tinc la llave, i va aparèixer totes aquelles joies. A mi m'apareix de pel·lícula, per ser molt suau, m'apareix vergonyós, perquè en el final estem parlant d'un senyor que va ser president del govern d'Espanya, i jo crec que aquestes personalitats o aquestes persones haurien de mantenir un poc la dignitat i et sabrestar, vull dir, perquè al final han estat persones que han tingut una capacitat de decisió important.
0: Durant aquest temps, durant aquest termini, s'esgotarà o presentarà documents, Elena?
1: Hacemos una porra.
0: Venga, manquen ja 2 dies dels 3.
1: Yo tengo la ventaja de hablar la primera y decir que no presentará nada, ¿no? Pero creo que no podremos repartir el premio porque todos pensaremos lo mismo. Si tuviera la documentación ya la habría presentado, ¿no? Esto es lo que me dice el sentido común. Igual es que se guarda algo que nos pega la gran sorpresa final, ¿no? Pero me cuesta creerlo. Efectivamente, cuesta creer pero realmente nos está pegando la realidad en la cara, ¿no? Ver que un expresidente que era un referente de moralidad para muchas personas, ¿no?, acaba atrapado dentro de un círculo que acabe siendo condenado o no, porque se considere o no delito, como mínimo que se quedara aquellas joyas y las guardara en una caja fuerte, que recuerdo que dijo que se las habían dado durante una visita oficial y no sé qué rollos, ¿no? Pues en una situación en la que los españoles, muchos españoles cada vez más, viven una situación de emergencia habitacional, de pobreza permanente, de riesgo de exclusión, ¿no?, las joyas te pegan en la cara y brillan demasiado como para tapar lo que está ocurriendo, ¿no?
0: Juanan.
3: Jo crec que té difícilment justificable es treure o es demostrar d'on han sortit totes aquestes joies. Jo crec, bé, gairebé d'altres no és cas que ells les hagués comprat o les hagués heretat. Jo crec que ho té difícilment demostrable, no? I bé, ja l'han agafat amb alguna mentida, perquè si ho portaveu recordem que va dir des d'un principi que eren joies que no valien més de 30.000 o 40.000 euros i ja s'ha demostrat que tenen un valor superior a 1,3 milions, no? Bé, la qüestió és que s'ha d'aclarir la seva procedència, s'ha d'aclarir quan li varen entregar aquestes joies i amb quin motiu, no? Amb quin motiu ell té aquestes joies i si va ser durant el temps que ell va ser president del govern, no? Seria molt desitjable que en un futur coneguéssim tots ara, aquests
0: i afegeix, detalls. Xavi, i així ho poso recollint el teu argument, i l'obertura del judici oral contra Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació, com afectarà la situació en un any especialment complicat, complex, un any electoral?
2: Sí, lo que sorprèn i no sorprèn, sorprende i no sorprende, és la capacitat que té aquest home, que és el nom Pedro Sánchez, d'assumir, d'absorbir tots aquests conflictes que li cauen cada dia i que l'enrevolten. Vull dir, per exemple, en el cas d'en Zapatero, que en Pedro Sánchez continuï confiant en Zapatero, en Pedro Sánchez continuï confiant i que digui que és un valor a l'hora de fer la campanya electoral, que el tindrà en compte per fer la campanya electoral quan està rodejat de plus ultra, de ses filles, de ses joies. La veritat és que té una capacitat aquest home. I en el cas de Begoña, més enllà de si és molt o si és poc, vull dir, és el mateix cas que Iñaki Urdangarín, el mateix cas que aquesta senyora se va aprofitar de ser qui era per els seus negocis o per la seva professió i evidentment va tirar d'assessora personal a una persona pagada amb els dobbers públics, que fa bé feina en el Palau de la Moncloa.
0: Tot una vos demana opinió, però abans, ja ho sabeu, varen tenir constància de la notícia ahir, Mallorca diu adeu a un dels seus tertulians per excel·lència. Jo crec que era l'etern tertulià, Toni Travini, sociòleg, articulista, excapellà, polític, una figura molt vinculada a l'anàlisi de la realitat social de les Illes Balears. Tots han conegut Toni Travini, tots el trobaran moltíssim a faltar. Quina pèrdua, Elena. La veritat és que era una persona que omplia l'espai quan arribava i sobretot perquè era una persona que tenia molt bona energia aquí al BEI. M'estic convertint en algunes de les imatges d'en Toni. Com ha influenciat els periodistes i com mos ha anat acompanyant durant totes les tertúlies?
1: Sí, i jo diria, más allá de a los periodistas, era un hombre de estos, ¿no?, que la sociedad necesita en cuanto que es un hombre pensante, ¿no?, permanentemente, tanto que a veces incluso se perdía dentro de tantas cosas que quería contar, ¿no? Creo que es un referente para todas las personas que creen en que piense lo que piense cada uno, lo importante es compartirlo y no enfrentarse con eso, ¿no? Creo que eso es un mensaje y que tiene que calar en una sociedad en la que cada vez estamos menos acostumbrados a hablar y más a discutir, ¿no? Y confundimos una cosa con la otra.
2: Jo el vaig conèixer l'any, la dècada dels 80, ell feia una tertúlia a Ràdio Popular amb en Coco Meneses i en Andreu Ferrer, Café, Copa i Puro, en els antics...
0: Per cert, el nom era meravellós,
2: Estudis de Ràdio Popular. El vaig conèixer com a regidor de l'Ajuntament de Palma amb en Ramon Aguiló. I jo posaria l'accent en el que deia en Elena. Vull dir, jo me quedaria amb Toni Tarabini, pensador. Ell va estar marcat sempre per aquest esperit jesuític. Vull dir, ell va ser jesuïta de la companyia de Jesús. I una cosa que potser molta gent no sap, ell era un admirador del cardenal Ratzinger, Benet XVI, perquè li havia donat classes a Roma de moral i de teologia. I ell sempre pensava en Ratzinger com un gran intel·lectual. En Toni Tarabini era un home de pensament, i una màxima dels jesuïtes, que és el discerniment. Ell discernia, pensava per després opinar. I jo crec que això el va marcar durant tota la vida. I, evidentment, Toni, eres l'home de la tertúlia, el fumador empedernit, vull dir, d'un tracte exquisit, vull dir, sí, jo crec que fa un mes li va demanar un dels seus col·laboradors com està en Toni, perquè fa temps que no el veig, no està, i m'ha dit que estava bé. Bueno, avui mos ha deixat i pregarem per ell, i assistirem en el velatori.
0: Juanan.
3: Sí, vaig tenir l'ocasió de coincidir amb
0: ell. És que qui no ha coincidit, veritat? És que jo ja estava segura, sí. Perquè la pregunta és aquesta: qui no ha coincidit amb en Toni Tarabini?
3: Sí, destacaria el seu entusiasme i vitalitat, i bé, la feina que va fer, tot recordant amb els quaderns Gades, o no, en una època en què ningú recollia dades ni estadístiques sobre les Illes Balears, tenir aquests quaderns Gadeso era molt important per nosaltres, i ens ha servit per omplir moltes pàgines de diari, no? I recordar la seva figura és una figura capdalt a la política i, com deia, el pensament aquí a les nostres illes.
0: Molt difícil també d'interrompre, perquè quan t'agafava carrera Toni Tarabini era molt complicat, perquè tenia l'argument tan clar en el seu capet, veritat, tenia l'anàlisi tan estructurat que era impossible quasi ficar-se.
2: Xerrava, perquè xerrava.
0: I li agradava, xerrava, un gran conversador.
2: I xerrava, no? I escoltava, amb aquella expressió que tenia moltes vegades. Vull dir, sí, jo crec que està molt bé el que feis ara aquí, és retre aquest homenatge a gent, a persones, a figures que han marcat una època, un temps d'aquesta història de la transició. Jo crec que està molt bé recordar-ho amb aquestes anècdotes, amb aquestes que jo...
0: Home, perquè jo crec que és com ens agradaria que ens recordassin. Veritat, sí. Penses en Arte, t'agradaria que te'n recordessin un poc amb un somriure, no? Destacant Marta, les parts positives, aquests minuts de conversa tan entretinguda.
2: Hi ha gent que deixa petjada.
0: Exactament,
2: no?
0: I Toni era un
2: d'ells. I aquesta petjada l'hem de recordar, i hem d'intentar aprendre d'un estil de vida en totes les seves imperfeccions, perquè en va tenir moltíssimes, en Toni, moltíssimes, però mos quedam a l'opa.
0: Després parlarem amb els periodistes, amb alguns també que varen coincidir amb ell, i de moltíssimes coses més, però ara notícies, anuncis i tot d'una encetem la segona hora de programa.

0: Marta Carrió després contesta el conseller.
1: El Partit Popular fa créixer la saturació turística cara tapada. Se posa el vol de la contenció. No, jo només contenc. Creixem, però vostè content. I Aena ho fa. Ben directe, pit inflat, cinc complejos, i amplia la capacitat dels aeroports de Madrid. I la conseqüència d'aquestes dues coses és la mateixa, la vostra i la d'Aena. I és que els mallorquins no poden viure bé a casa nostra.
2: Les polítiques d'aquest govern no han fracassat i les polítiques d'aquest govern van encaminades a posar ordre en el desgavell turístic que vostès mos varen deixar. Entre d'altres, enviar el Barceló de conseller de turisme des 15 en el D9.
0: I precisament, parlant de contenció o no, els hotels de les Balears van allotjar el mes d'agost a més de 2,1 milions de turistes. És un 3,8% més que el mateix mes de l'any passat. Això tot i que el nombre de pernoctacions, és a dir, les nits contractades, han baixat un 0,2%. Però malgrat aquesta baixada, les Balears lideren les pernoctacions hoteleres a tot l'estat.
3: Són dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística que indiquen que les Illes varen ser la comunitat amb major ocupació hotelera, que de mitjana va superar el 90%. A més, 9 de cada 10 clients hotelers varen ser estrangers. Varen quedar-se de mitjana 5 dies, per davall dels 5 dies i mig de l'any passat. També destaquen les Balears per l'increment de preu dels hotels. Una nit ha costat un 7,5% més que l'agost de l'any passat.
0: I Vianants per Mallorca demana més freqüències de tren i de bus davant l'encariment del combustible. Reclamen, a més, que es convoqui abans de final d'any una comissió urgent per abordar les deficiències que pateix el transport públic a l'illa.
3: L'entitat ha fet aquesta petició amb motiu del Dia Sense Cotxes, que se celebra avui dins la Setmana Europea de la Mobilitat i que fa tots els busos del TIP, com també els viatges en metro i tren, siguin gratuïts. Mentrestant, per tots aquells que fan servir el transport públic, des d'avui tenen al seu abast una aplicació del TIP per consultar passos per parades i per dur la targeta de transport en format digital, un avenç tecnològic que els usuaris valoren positivament.
4: Per ara vaig ben la targeta física, però crec que és que pot anar bé tenir-ho en el mòbil, perquè al final nosaltres que som joves sempre el duim damunt i és molt més pràctic per nosaltres.
5: L'aplicació per la targeta única la faré servir quan tingui una estona en tranquil·litat i tingui una bona connexió a internet i per tant faré servir i amb temps miraré com funciona i la provaré, com no, a partir de demà mateix.
0: I la pujada del preu del combustible es nota també en el sector de l'aviació. De fet, l'Associació de Línies Aèries ALA alerta que el combustible ja suposa entre un 25 i un 30% dels costos de les companyies aèries.
3: Adverteixen que és una tendència en alça, que per ara no té aturall i que a la llarga pot acabar repercutint sobre les tarifes que paguen els viatgers. Són declaracions de la gerenta d'ALA, Carolina Herrero, a l'Informatiu Matí.
6: Dependerá un poco de lo que esto se prolongue en el tiempo, pero que tuviesen dificultades, por supuesto, o verse obligadas a encarecer sus billetes para cubrir esos sobrecostes, ¿no? Y eso lo que provocaría también es una caída de su demanda. Entonces, bueno, pues hay que ver, las aerolíneas es verdad que tienen mucha capacidad de adaptación.
0: Les 10 i 4 minuts, més notícies a les 11.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol! Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
1: Deu i cinc minuts, segona hora de programa i, com sempre, puntuals en aquestes hores per fer el repàs al temps. Dia, per cert, molt tranquil, dia de calor i, molt important, darrer dia de l'estiu astronòmic. Bon dia, Joana.
4: Astronòmic, eh?
1: Exacte.
4: Perquè de moment no se'n va a l'estiu. Però bé, el cel se mantindrà avui destapat a gairebé totes les Balears amb algunes pinzellades de nigulsals i no

0: esperen això, sí, precipitacions pràcticament en tota la setmana, Xisco.
1: I pel que fa a les temperatures, sense grans canvis. Avui les mateixes, les màximes, volien dir, es mouran entre els 29 i els 33 graus, mentre que les mínimes quedaran prop dels... de 7 graus.
0: I de cara a pausa dramàtica
1: que
0: més...
1: Que tot i així ja n'hi ha.
2: No està malament, se pot dormir millor. La veritat és que s'agraeix moltíssim. Flessadeta, llençol finet, però sí que se pot dormir molt millor. De cara als pròxims dies, migdies molt agradables, temperatures que, com dèiem, superaran els 30 graus a molt de punts. O sigui, aquest estiu, Joana, se resisteix a abandonar-nos.
0: Sí, però com des, els vespres poden dormir millor, a primera hora, de més, l'ambient és més fred, sobretot a zones de l'interior, a mínimes que baixen o aniran baixant aquests dies propers als 20 graus. Pel que fa al vent, serà fluix en general durant tota la setmana, tot i que avui bufarà de tramuntana moderat a la zona de Menorca. I atenció a la mà, amb onatge que pot arribar a l'1,6 metres.
2: També es poden formar algunes boires a zones de l'interior, però això sobretot ha estat a primera hora del matí. I, per cert, demà tindrem amb nosaltres el nostre home del temps, Albert Darder, demà dia important.
1: Sí, perquè ens farà una previsió molt més acurada de com serà aquesta tardor que ja començarà, i ja que, tot i que som a final de setembre, no ens entrarà l'atzar amb el risc d'incendis. Ahir l'índex de perill previst era molt alt a Menorca i al nord de Mallorca. I Marta Garau, Joana Maria Maroto Munà, ha arribat el moment de repassar, d'obrir aquesta finestra a l'exterior, i que era allò que estava mirant, perquè m'he botat, doncs, de confessar una línia de guió, i na Marta Garau tot d'una m'ha salvat, perquè jo no sabia que anàvem a les Figueretes a Eivissa, que tenim aquesta postal, ho dèiem, un cel blau meravellós, aquests núvols blancs preciosos, i també la mà amb una micona d'onatge, però poca cosa, perquè veiem que hi ha com en moltes barques ara mateix en aquest punt d'Eivissa.
2: Home, no és d'estranyar amb aquest dia pràcticament d'estiu com no ha d'haver-hi barques i gent que vol gaudir i estirar aquesta estació al màxim. Una imatge més, una finestra més d'algun indret de les nostres illes que mos du al Puig de Sa Tudosa, a Mallorca. Mireu, avui sí que se pot notar aquesta boira que entela una mica la càmera, però la mà continua totalment en calma. No sé si teniu encara ganes d'estiu, ganes de més estiu, perquè jo sé que Maroto sempre troba a faltar més estiu, aquest any ja en tinc prou.
0: Ho vull aclarir, perquè és vera que aquest és un missatge una mica perillós. No és que tinguem ganes d'estiu tot l'any. A mi m'agrada molt l'època de socialitzar més, d'anar més a la platja, però és vera que aquestes temperatures, aquest canvi climàtic que d'alguna manera tenim a damunt, no és gens bo. Vull dir, hem de tenir ganes també de que plogui, de que faci fred, perquè si no, òbviament, és que la cosa no va bé. Jo ara sí que tinc ganes de jaqueta. De jaqueta abric, no de jaqueta tenir de rebeca.
2: Ja ha passat directament
0: jo
2: de l'abric, eh?
0: Sí, de fet, aquest estiu...
1: Ella vol un anorac.
0: No, aquest estiu me vaig comprar una jaqueta que...
2: El que vols estrenar, perdona.
0: De més fris d'estrenar-la.
2: O sigui, veus, el que tenia era gana...
0: la vol mostrarem.
2: Sempre passa aquests dies, que veus gent amb sandàlies. La resistència, aquells que se resisteixen a abandonar encara l'estiu gent amb jaquetes, és molt interessant, no? La diversitat de roba que sobretot se veu, no?, aquests dies. Però a banda de la roba, avui estic molt preocupada pas per el tema preu. S'omplia el dipòsit, ho han dit més d'una vegada, torna-se més car, sí, encara més, però la pujada del combustible no afecta només conductors. Estem parlant que quan puja el gasoil, puja també el cost de transportar mercaderies, el cost de treballar la terra, de sortir a pescar, per exemple. Avui també dia important marcat en el calendari, perquè el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, es reuneix amb representants del sector primari per poder analitzar l'encariment de l'energia. I participen diferents entitats, entre elles Asaja, que tot d'una saludarem, cooperatives alimentàries, sobretot perquè hi ha preocupació perquè aquestes pujades poden acabar repercutint molt a les butxaques dels balears, que ja és una etapa molt difícil.
0: Sí, Marta, les balears el problema es nota especialment en sectors com dèiem, el primari, el transport o la pesca. De fet, les confraries de pescadors han alertat aquesta setmana que el gasoil ja frega l'1,40 € al litre i que el combustible representa més de la meitat dels costos operatius directes d'una embarcació.
1: També el sector agrari ha rebut ajudes específiques del govern balear per compensar l'encariment del gasoil agrícola. I en el cas dels transportistes s'han activat gairebé 10 milions d'euros en ajudes per mirar de pal·liar l'impacte de l'encariment del combustible.
2: Exactament, ara tenia la gran pregunta, com acaba afectant aquesta pujada de la nostra economia quotidiana? Perquè segur que en molts aspectes. Què vols semblar si saludant per part d'Unió de Pagesos, Joan Gallà, que ja ens confirmen que ens escolta. Joan, bon dia.
3: Bon dia.
2: Què espereu de la reunió amb el ministre d'Agricultura i les diferents entitats? Creus que se podria donar una passa important al Manco per allongar aquestes ajudes?
3: Bé, nosaltres, des de l'Unió de Pagesos, creiem que més que per allongar les ajudes, hem de fer un canvi de paradigma i hem d'anar precisament a la situació que estan els pescadors en aquest cas, que empleen un gasoil que no té càrrega impositiva, és a dir, que no té imposts. Val? Perquè nosaltres, el govern balear, per exemple, ha donat 10 cèntims per la crisi que va començar en el març, però clar, 10 cèntims a un escenari que n'ha pujat més de 80. Per tant, val més que molt llevin la càrrega impositiva i així el gasoil serà un poc més barat.
0: Compte'm, Joan, com està afectant ara mateix tot aquest encariment dels preus, del gasoil, de la benzina, a les explotacions agràries d'aquí, de Can Ossa, de les Balears?
3: Clar, la pujada del preu del gasoil ja va repercutint en tot. Penseu que a una explotació agrària el gasoil representa entre un 10 i un 20% dels costos fixos que tenim. Bé, són costos variables, però són fixos que en el sentit que els tenim segur, no? D'un 10 a un 20%, per tant, aquests des directes. Després afecta en el preu dels fertilitzants, en el preu del transport, en el preu dels pinços, en el preu dels plàstics, per tant, mos acaba afectant en tot. I tenim aquella tesitura, malauradament, que patim els pagesos, que som un dels pocs sectors de l'economia que no som capaços de posar el preu en el nostre producte. És a dir, que el nostre preu depèn de lo que pagui el comprador. Val? I clar, te deixa en una situació que acabes posant damunt les teves esquenes els costos, però no els repercuteixes en el preu de venda. I és una situació que poc a poc s'està tornant insostenible.
1: I Joan, quines són les feines agrícoles que més combustible consumeixen? Ho dic perquè, evidentment, tot ja s'ha mecanitzat, ja ningú va en sa xapeta a cavar al mig del camp, perquè si no és que seria un no turà, encara hauria de fer molta més feina de la que ja fa sa pagesia. Per tant, com que tot està mecanitzat, no sé quines són les feines que reclamen més gasoil, per tant, més combustible.
3: Clar, evidentment tothom pensa en l'utilització dels tractors ara que comença la temporada de sembrar farratges fora de l'estable de tractors que fan feina en la nit i en de dia. Això és un consum molt elevat, són màquines que fan molta feina realment. Si ho haguessin de fer a mà o ho haguessin de fer amb vistis, allà on fa feina un tractor haurien de menester centenars de vistis, vull dir, de ser conscients que l'abans tècnic és imprescindible, no? Però és veritat que tenen un consum molt elevat. Així i tot, nosaltres també el que creiem, i a més crec que la societat ho espera, és que quan hàgim parlat del preu i hàgim cercat una solució en l'administració, també és interessant començar a parlar de pràctiques que siguin menys dependents del gasoil. Val? Vull dir, parlam de tècniques de sembra directa, de maneig regeneratiu o holístic de les pastures, que són tècniques agrícoles que poden semblar antilles a qualcú, però realment són les tècniques del futur, perquè ens permeten precisament fer feina amb una cosa que és molt típica de Mallorca, que és la pastura i la cant d'ovella, i és una solució important precisament per cuidar el sol i per cuidar el medi ambient, també. Vull dir, sense animals no es va fer una ramaderia i no es va fer una agricultura responsable, i creiem que com a pagesos i també com a sector econòmic hem de tenir aquesta responsabilitat i hem de tenir aquest debat, perquè si podem eliminar una passada de tractor, hem de fer tot el possible per eliminar-la també.
2: D'una tornem amb tu, si te sembla, Joan, per incorporar-me a la conversa, Ezequiel Orrà, que és president de l'Agrupació Empresarial de Transportistes. Com han dit abans, els transportistes també són uns dels grans afectats. Ezequiel, bon dia. Per un transportista, avui, per exemple, assumir els costos de ruta amb el preu del combustible actual, què suposa?
4: Pues ir a pèrdues, sincerament, ir a pèrdues.
2: Clar, directament anar a pèrdues. Clar, repercuteix immediatament en el preu que paga el client, però repercuteix també en el preu que heu d'assumir vostres. Avui hi ha una reunió molt important amb el ministre d'Agricultura, se parla de perllongar aquestes ajudes. Què esperau, què desitgeu des del vostre sector perquè la situació pugui tenir una millora?
4: Claro, nosotros solicitamos una ayuda, pero sinceramente ya hace tiempo y ya no llega, con lo cual, o sea, no es que no llegue la ayuda, sino que no nos llega a los costes, con lo cual tenemos que volver a hablar seriamente, porque realmente, sobre todo en Baleares, el problema que nosotros tenemos es todo viene de la península, y esos costes se están disparando y que al final pagará todo el consumidor final, o lo asume el consumidor final o los transportistas tendrán que cerrar, con lo cual, si no nos ayudan otra vez desde el govern i el govern central, tenim un seriós problema.
0: Clar, Ezequiel, passa factura de tothom, però no sé si en els petits transportistes o en els autònoms, perquè mos entenguem, encara afecta més, no? Tenen marge per absorbir aquestes pujades?
4: Pues no, porque de entrada, aunque suba el combustible, quiera negociar a quien trabaja, de aquí a que lo asuma a su cliente y lo quiera aceptar, han pasado meses o no lo acepta, con lo cual llega un momento que el pequeño transportista le es inviable poder seguir funcionando. Y para nosotros es vital que estos pequeños transportistas estén ahí.
2: Clar, és que parlem de pèrdues generalitzades, perquè no només afecta la pujada del gasol directament als consumidors, no? Sinó tot una cadena que repercuteix en el consum.
1: No, jo el que li volia demanar a Ezequiel és, ja ho comentava, si les ajudes públiques podran compensar realment, o sigui, aquest escenari, aquesta pantalla, ja mos l'hem passada i necessitam altre tipus d'intervencions, Ezequiel.
4: Claro, realmente lo que necesitamos es que lo que nosotros pensamos realmente es que tuviéramos un precio especial para nosotros. Algo pues que podíamos asumir, sobre todo para las islas, repito, porque claro, el problema que nosotros tenemos es que en la península puede haber más competencia, puede haber más vehículos derivados, pero en Baleares somos los que somos. Y lamentablemente el pequeño transportista en breve empezará a caer, o sea, no podrá soportar estos incrementos de combustible.
1: En aquest sentit coincideix amb en Joan Gaià, que també ha dit que s'adonaràs de certs impostos a la benzina, en el gasoil que fan servir els pagesos. Ara en Ezequiel Orrach reclama el mateix, Joan, en definitiva reclamau com una espècie d'acord global per lo que seria tot el servei, tot el sector que se dediquen als serveis i a la producció de menjar perquè tinguin un IVA unificat o un IVA mínim per poder pal·liar una mica la diferència de costos.
3: Clar, perquè, evidentment, si no s'acaben reduint aquests costos, s'acabaran repercutint en el producte final. I aquest company ha dit que els petits transportistes corren el risc de tancar. També passa en el sector primari, i si el sector primari tanca, s'afegeix una cosa, que si hi ha menys aliments disponibles, el preu també augmenta més. Per tant, és una situació molt delicada que no convé socialment a ningú, ni a l'administració, però sobretot no convé a la ciutadania.
2: Joan, posa'm-nos un exemple, perquè abans de la tertúlia hem fet un anàlisi sobre quan un producte puja de preu, és molt complicat que torni a davallar de preu, no? I posàvem l'exemple dels ous, amb la gripa aviària, tot el que va suposar, com realment ha estat un producte que s'ha encarit i ha costat molt, no?, que torni a estabilitzar-se. Soli sí que ho ha aconseguit una mica més, però posa'm-nos un exemple d'ara d'un producte en concret que se pugui veure influenciat per aquesta pujada del gasoil i que ho notaran directament a les nostres butxaques.
3: Clar, a vegades, i l'exemple dels ous és molt bo, perquè hi ha una sèrie de problemes que ja va passant, és que hi ha manco ous disponibles en el mercat. I quan, a més, s'apliquen normatives de benestar animal, que no és que siguin necessaris, és que són imprescindibles, que ja dic clar, perquè a vegades, ho he dit sempre, surt qualque pagès a parlar malament de benestar animal i no, la pageria de les Illes Balears no es pot permetre, però cada vegada que implementant noves mesures que ens acosten en el futur i el que ha de ser el benestar animal, acabem tenint un cost als fixos que acaben expulsant alguns productors del mercat perquè no es poden adaptar. I, per tant, reduïm la capacitat d'ous disponible en el mercat i això fa que de forma estructural el preu pugi. És a dir, que quan baixi el preu del pinso és molt difícil que s'acabi repercutint o que se noti molt la baixada en els ous. S'han estabilitzat una mica, han tingut moments que estaven un poc més alts que ara, per exemple, i clar, tots aquells que precisament necessiten certa infraestructura són més susceptibles d'això, perquè sol i en els fons es perdivava uns anys dolents, però els arbres que hi havia eren els mateixos. Per tant, quan la producció ha tornat en el seu lloc normal, s'ha pogut estabilitzar. En canvi, quan tenim entrades i sortides en el mercat, en tot el que són productes que tinguin una transformació o que siguin, necessitin una adaptació tecnològica, parlàvem dels temes de benestar animal, és més difícil recuperar els preus inicials.
2: Veurem com se desenvolupa aquesta situació. De moment, el que tenim és la xifra sobre la taula, una pujada important del preu del gasoil, una repercussió immediata i directa sobre els transports, sobre alguns productes molt importants de primera necessitat. Veurem com acaba aquesta reunió i què pot suposar per al sector. Molt agraïda a Joan Gaià, d'Unió de Pagesos, i també Ezequiel Orrach, president de l'Agrupació Empresarial de Transportistes. A tots dos, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Moltes gràcies.
2: Són les 10 i 20, hem fet una petita reflexió a la nostra tertúlia, sobretot perquè algunes de les persones que avui ens visitaven coneixien de prop Toni Tarabini. Avui Mallorca diu adeu a una de les persones que millor ha observat, analitzat i explicat la transformació de la nostra societat durant el darrer mig segle. Ha mort als 86 anys Toni Tarabini.

0: ha costat triar la cançó, però després d'un mini debat que hem tingut aquest matí hem pensat que li agradaria Ennio Morricone, en aquest sociòleg, articulista, tertulià, excapellà i també polític, però sobretot una figura molt vinculada a l'anàlisi de la realitat social i econòmica de les Balears.
1: Tarabini va néixer a Palma l'any 1940, va estudiar filosofia i també teologia i va entrar a la Companyia de Jesús. Va ser ordenat sacerdot, però l'any 1970 va abandonar els jesuïtes i va tornar a Mallorca. A partir d'aquí va implicar-se en l'oposició clandestina del franquisme. Va militar a Bandera Roja i posteriorment al Partit Comunista d'Espanya. L'any 1975 va ser detingut per la política franquista.
2: I un dels grans llegats de Toni Tarabini és Gadeso. L'any 1973 va fundar el Gabinet d'Estudis Turístics i Socioeconòmics i de Mercat, des d'on durant dècades va analitzar com canviava la societat mallorquina. Els seus estudis, especialment els quaderns Gadeso, es varen convertir en una referència per entendre qüestions com el turisme, l'economia, el mercat laboral, l'habitatge o les preocupacions dels ciutadans.
0: Però la seva trajectòria també va estar estretament vinculada a la política dels primers anys de la democràcia.
1: Sí, el 1976 va ser un dels fundadors del Partit Socialista aquí a les Balears i l'any següent va ser candidat al Senat per Unitat Socialista. Posteriorment es va incorporar al PSOE i el 1979 va ser fins i tot candidat a la batllia de Calvià. Poc després va formar part de l'equip del primer batlle democràtic de Palma, Ramon Aguiló, com a regidor de Turisme, Transports i Circulació. Però Tarabini no va abandonar mai l'anàlisi de la societat. Durant dècades va publicar articles d'opinió i va participar en tertúlies convertint-se en una veu habitual del debat públic de Mallorca.
2: Una trajectòria que també va ser reconeguda institucionalment. L'Ajuntament de Palma li va concedir la medalla d'or de la ciutat el 2018 i fins fa ben poc continuava reflexionant sobre Mallorca i sobre el futur de les Balears. De fet, aquest mateix 2026 s'ha publicat una de les seves darreres entrevistes en què repassava el passat i el present de Mallorca i compartia també la seva mirada sobre el nostre futur.
0: Avui, en la seva mort, desapareix una veu molt particular del debat públic de les Balears, una persona que va viure la clandestinitat, la transició i la consolidació democràtica i que durant dècades va intentar entendre i explicar com canviava Mallorca. Així el recorden alguns periodistes i companys seus, Cristina Roig, Rafa Gallego, Gonzalo Dan, Elka Dimitrova i Neus Alvis.
3: Toni era d'aquells tertulians que pujaven al nivell de la taula de debat.
4: Jo vaig tenir la sort d'entrevistar-lo moltes vegades com a sociòleg i de tenir-lo com a tertulià a diferents espais radiofònics i sempre portava coses, no?
5: Fue pionero de la demoscopia y del análisis de la medición de la realidad social y para nosotros siempre ha sido y siempre será un referente de la sociología en Baleares.
3: Puc dir que sempre estava disposat i això, com vosaltres sabeu, quan tens la responsabilitat de conduir un programa ho agraeixes molt.
5: Y su marcha supone la despedida del primero que dignificó el oficio de escuchar, medir y comprender a la sociedad balear.
6: Desde el dolor y con mucho cariño, Tarabini, ahora podrás seguir echando humo en paz o fumarte una pipa, que ya puedes.
3: Crec que és un home que ha sucat la vida en tots els sentits, que ha deixat empremta i que si ara molt sentís parlar tan bé d'ell, diria, au, tira, tira.
0: I probablement, diria això.
1: A més, literal, tira, tira. Diria això.
0: Sí, exactament, tira, tira. I fora penes i a continuar amb aquest caràcter tan optimista i vital que tenia, perquè és vera que quan arribava un estudi omplia l'estudi. Mai deia que no, perquè qui no ha demanat una entrevista, un tall de veu a Toni Tarabini i li ha dit que era impossible, perquè sempre estava
1: sí.
0: Al 100%.
1: I una cosa molt important que ho veiem en pantalla, va aconseguir també deixar de fumar, que també és molt important.
0: Sí, és important, sí.
2: No, i que també va ser un home com a molt multigeneració. Tant era si acabaves de sortir de la facultat, com
0: totalment.
2: Feies les primeres feinetes que t'enviaven entrevistant Tarabini,
0: sí.
2: Que sempre el tenies amb aquella cara amable i sempre te donava un bon tall, que això no és tothom que sap fer, i quan deia Neus, sabre que sempre el tenies a disposició i que sempre aniria remant a favor d'obra, quan dirigeixes un programa, com en el teu cas, Marta Grau, pens que la societat illenca és una mica més orfa des d'ahir que va partir
0: en
2: Tarabini.
0: Fitzgerald parlava molt, perquè és vera, però sabia escoltar. Quan tu parlaves o l'interrompies, te miraven els ulls, no? Sabia escoltar. Adeu a l'etern tertulià. Des d'aquí, una abraçada i sobretot el nostre condol a família i amics íntims que de ben segur el trobaran a faltar. Us consells, tornant tot una.
7: Tres ràdios. Jogna.
8: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
9: És l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nuevos barrios desde el mes de enero del próximo año. Solicita tu distintivo virtual de residente. Comprueba si tu calle entra en la ampliación y si tienes la documentación necesaria en la web movipalma.movi. Además, puedes darte de alta online o en las oficinas de la SMAP. Ajuntament de Palma.
10: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
11: El primer dia està com tot descol·locat, no?
12: Sí.
11: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
13: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
14: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
15: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
16: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
17: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
16: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
17: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
16: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
15: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.

0: 10:28. Per cert, que avui és el Dia Mundial Sense Cotxe, una jornada que ens convida a fer-nos una pregunta, i sobretot aquí a les Balears aquesta pregunta té moltíssima força. Podríem viure sense cotxe aquí a les Illes, companys? Jo crec que seria molt complicat o molt difícil, però la idea és bona.
1: Però per aventura no del tot impossible. Bé, a les Balears sembla gairebé imprescindible el cotxe, això és una realitat. De fet, el 55% dels desplaçaments dels residents, de la gent que viu aquí, es fa en vehicle privat, i el trànsit de les carreteres de les Balears ha crescut un 43% en les darreres dècades, en la darrera dècada, més ben dit. Però hi ha persones que han decidit prescindir-ne del cotxe. Persones que van a fer feina, a comprar, a dur els seus fills o a moure-se per Mallorca, per Menorca, per Eivissa o Formentera sense tenir un cotxe en el garatge. I avui volen saber com ho fan i sobretot si és una qüestió de consciència, de necessitat o també d'economia. Perquè tenir un cotxe no és només pagar un vehicle. Hi ha a darrere l'assegurança, el combustible, l'impost de circulació, les reparacions, els pneumàtics, l'aparcament, etc. Però clar, mos demanen, quant costa realment també tenir un cotxe cada any?
2: I doncs, Joan, avui ho mirarem des de diferents perspectives. Primer, amb dues persones que han decidit viure sense cotxe. Saludam Antoni Llompart, ell es mou en transport públic i viu a Llucmajor i fa feina de professor de geografia a l'Institut de Campos. Toni, bon dia, com estàs?
3: Bon dia, i sumar-me a les condolències per la desaparició d'Antoni Tarabini, que l'heu dibuixat molt bé, cosa que vos agraeix, que ha estat un referent i una persona que ha donat tant en aquesta societat, que troc que és un deure que se l'hagi recordat, i agrair-vos a vosaltres aquest recordatori emocionat de bé.
2: Totalment d'acord, també hi ha una altra abraçada a tota la família d'Antoni Tarabini, que com tu deies no el poden descriure d'una altra manera que com a referent. I també per parlar d'aquest dia sense cotxe, saludar amb Sonia Hitchi, ella és portaveu de Vianants en Lluita. Sonia, molt bon dia, com estàs?
4: Hola, molt bon dia.
2: Encantat de saludar-vos a tots dos. Començaré per Antoni. Toni, tu vius a Llucmajor, fas feina a Campos i no tens cotxe. Com t'ho fas en el dia a dia per poder arribar d'un poble a l'altre?
3: Bé, tenim la sort, bé, tenc algunes sorts. Una, tenc una feina estable. I Déu, com és possible? Primer, si tens feines d'aquestes irregulars, de temporada, volanderes que no duren, realment ha de ser complicat, perquè no saps on tindràs feines la setmana següent. Jo tinc una feina estable, som professor de secundària, i faig feina en un institut que està a 10 minuts d'autocar d'un poble veí, que és Llucmajor, que està a 10 minuts en autocar de Campos. És així de senzill. I quan he d'anar a ciutat, on hi ha gairebé tota l'oferta cultural, recreativa, assistencial, etc., que necessit, hi vaig també amb autocar, i són 20-25 minutets d'autocar, que també me deixen al centre exacte. I si he d'anar a l'hospital, també tenc un autocar que m'hi deixa. Jo tenc la sort de viure en un eix de comunicació en què hi ha molt bon transport públic, i tenc una feina i un tipus de vida que me permet tirar bàsicament del transport públic.
1: Clar, l'estabilitat laboral és una cosa que t'afavoreix, aquesta eix de comunicació també, però Sònia, no tothom per aventura ho té tan bé com ho té en Toni. O això és una excusa? Que hem de pensar que el cotxe és imprescindible, una necessitat, per exemple, a Mallorca, o si volguéssim podríem viure sense cotxe? Què en penses tu d'això?
4: Crec que segons les circumstàncies pot ser un esforç molt gran, però també hem de recordar que hi ha gent que no té opció. I per a aquesta gent és un sacrifici viure sense cotxe, perquè ja està condicionat a triar una feina dins de les seves possibilitats, que estan limitades per un transport públic molt deficient i inadequat per fer segons quins desplaçaments, i amb una infraestructura de bicicleta molt precària, que és interrompida, és intermitent, perquè no té carrils discontinus ni segurs, ni segregats a la calçada. I per al vianant ja encara pitjor, perquè tenim voreres superestretes o insuficients, ocupades per terrasses i per obstacles, i tampoc fan possible que sigui molt fàcil aquest mode de mobilitat, que és la més saludable, no?
0: Clar, és que...
4: I clar...
0: Sí, acaba el teu argument, Sònia.
4: No, simplement que la realitat és la que és, i penso que tothom, amb els preus de la benzina precisament que tenim ara, i amb el que suposa el que hem dit de viure amb un cotxe al nostre càrrec, no? Un manteniment d'un cotxe que és molt de dos pes, jo crec que la majoria de la gent voldria prescindir del cotxe i poder anar a peu a l'escola, a la feina i al centre de salut, on vulgui, no?
0: Tota la raó. De preus parlam, si vos sembla, perquè ja tenim a nosaltres Tomeu Cantallops, que com a economista, bon dia Tomeu,
5: bon dia.
0: Ara na Sonia feia aquesta introducció, que suposa tenir un cotxe, perquè clar, quan alguna persona te diu, mira, un 200 euros al mes, ja te dic jo que va malament, perquè a mi no me surten els comptes. Quin és el cost realment de tenir i de mantenir un cotxe?
5: Sí, no, 200 euros o 300 o 400, depèn, això és que sempre... Aquí només mirem la benzina, segurament, perquè la benzina ara està molt de moda en els preus. Posant que hi ha una mitjana de actualment d'un consum mitjà d'un cotxe i cada quilòmetre deu costar un 0 de 7 cèntims, per exemple. Per tant, és un número va de fer, si una persona fa 100 quilòmetres, de 7 euros, aproximadament,
1: Queda detallat aquest preu.
0: Sí, 0,7 cèntims
1: no, per quilòmetre.
5: 7, 16, 18, dependrà un poc de la cilindrada del cotxe, dependrà si vas a 120 o si vas a 80,
1: des,
5: com sempre.
0: Si és elèctric o no, clar.
5: Hi ha variables.
1: Però que ha d'incloure més.
5: Si és elèctric, no, perquè si és elèctric no. Està parlant d'un altre...
0: altre. Bueno, mantenir-lo, seria el cost de mantenir.
5: Sí, sí, sí. Mm-hmm. Però vaja, la gent normalment només fan en números en el tema de benzina, però n'hi ha molt d'altres. No vull posar ara de mal humor a la gent, però hem de començar que si volen tenir un cotxe en el carrer no mos costa quasi res, o sí, mos costa els 24 euros de l'hora, per exemple, que si estàs a una zona d'hora treure't el cesell d'hora val un 24 euros. I no en parlem si allò que és una plaça d'aparcament a Palma s'ha convertit en un tema gairebé impossible. Estan parlant d'una mitjana de 100 a 200 euros. Ho direm així de clar. Zones com Jaume III, impossible aconseguir un aparcament. I arreu a arreu, 120, 130, 150. Per tant, això també és important. Si és un cotxe ja una mica, no diguem vell, perquè 4 anys no pots no es pot considerar vell, però a partir de 4 anys s'ha de pagar si té bé, les taxes de si té bé també s'han de sumar, estan entre 21 i 35 euros depèn si és de benzina o si és de dièsel. L'assegurança dels cotxes, molta gent no hi pensa, però hauríem de treure un prorrateig de lo que costa una assegurança, que depèn pot ser més barata o més cara, depèn si va a tot risc o no, però posa una mitjana de 400-500 euros, no me n'escapam. Després hi ha l'impost de circulació, que normalment si el té domiciliat en el banc i no s'entén, que el paga, depèn dels cabells fiscals, impost de circulació, que deu estar entre 24 i 25 euros mínim, i se'n pot anar a 200, a 200 i 220 euros l'any, cada any, això. Els cotxes elèctrics ja en parlarem, supos, perquè té una altra casuística. Després, esperen que tot vagi bé i no tinguem moltes reparacions.
0: Perquè no.
5: Un canvi d'oli normalment...
0: Suma i sigues, sempre. Això, com se diu en castellà.
2: Jo ara feia comptes, Marta Guerau, amb això que hem dit en Cantallops, i clar, el meu són 700 d'assegurança, me surt a 60 en el mes, 75 de pàrquing, de benzina jo em poso 80, ara que puja de Vall de Son Bogadella, jo em poso 80 cada setmana, són 320. Més l'impost de circulació, que varen ser 100 i busques, dividit, són 10 euros, clar, és que ara m'ha...
0: Ara t'has quedat
2: estirat. Ara m'ha pegat un cobriment de cop, perquè a mi me surt a 465 euros cada mes tenir cotxe.
0: Ah, és que clar, si sumes... Sònia, en aquest cas el que necessitam és un transport públic...
2: És un Excel. Per saber exactament de quan m'ho surt.
0: No, però que si volem realment fer la transició cap a un transport públic, no? de qualitat, que se pugui prescindir del cotxe, que realment no estem en aquest punt encara perquè queda un poc a recórrer, o no?
4: Crec que lo de el preu pot ser un efecte molt dissuasori, sí? Per prescindir, sí, del cotxe, però també ara emprenyaré la gent que no té cotxe també, perquè aquest cost del cotxe no només està pagat per la gent que ha de tenir un cotxe, però també és un dobbes públic que gent com Toni, que no té cotxe i que no emplea res, de la calçada està pagant amb els seus impostos tota la infraestructura i tot el manteniment dels carrils de cotxos. I clar, el que hem de xerrar és un repartiment més just, que els desplaçaments es puguin fer per a tothom d'una manera equitativa, i posar-li més K només dona un privilegi a la gent que es pot permetre econòmicament tenir cotxe elèctric o tenir preu pels pàrquings, i això és molt discriminatori. I clar, hem de pensar que un repartiment més just i fer que la mobilitat activa i de transport públic pugui ser una realitat, això hauria de ser pensada per a tothom, incloent tots les classes socials.
1: Toni, tornem a tu, perquè mos explicaves una miqueta els avantatges o els motius que d'alguna manera han facilitat que tu puguis anar en transport públic, aquest eix de comunicació que deies, estabilitat laboral, però per què vas prendre la decisió de no tenir cotxe? I també m'agradaria saber si hi ha qualsevol moment en què penses, ara mateix, si tingués cotxe, tot això seria més fàcil. No sé si és hora, per exemple, d'anar a fer la compra, pos d'exemple. Qualque vegada t'ho planteges o estàs satisfet de no tenir-ne?
3: Estic satisfet. La decisió va ser conscient i bueno, jo simplement havia decidit no tornar a comprar un cotxe nou mai més, i si podia ser, passar sense cotxe. Perquè, no, primer per convicció, és a dir, el transport és avui una quarta part de les emissions de CO2 en el món, i no importa parlar del canvi climàtic i de l'escalfament induït per les activitats humanes. Per tant, hauríem de reduir transport. Això és el primer. No moure'ns ni moure les coses més d'allò que és imprescindible. Començant per moure'ns nosaltres mateixos, que podem pesar 70, 80, 100 quilos amb una cosa que pesa de vegades tones. És absolutament absurd. Segon motiu, també ho comentàveu, l'economia domèstica. Un cotxe és una cosa tremendament, tremendament onerosa. Per tant, per convicció, per economia, però també per plaer. Anar a peu és una cosa fantàstica. Fins i tot és una cosa fantàstica si estàs en bona salut a un lloc com el Lluc Major, en què les aceres públiques són entre 10 i el 20% de la superfície de la calçada. Els cotxes ocupen perpètuament tot el carrer. Hi ha molta de gent, com ara, per exemple, mo mare o nens petits, que no poden conduir un cotxe i que només poden anar a peu, i que no poden anar per unes aceres que són impracticables. Per tant, hi ha una sobreocupació de l'espai públic que fa molt difícil la vida a la gent que no té cotxe. Perquè caminar és un plaer i també és salut. I finalment, per organització. Quan vas en cotxe, apures estent d'una altra manera. I jo, el manco, acabava fent tard sempre. Quan vas en transport públic, t'organitzes una mica millor dies. I, bueno, veus el món d'una altra manera. Per tant, per plaer, per convicció...
1: Jo me convenç l'argument d'en Toni.
0: Home, veus el món d'una altra manera, que més vols?
1: La veritat és que sí, me convenç. Allò que sí que ara pens és que no sé si... jo que tenc cotxe, en Xisco també, en Marta també, tots aquí tenim cotxe.
0: Tomeu, diu
1: que sí. Hem de calcular també en el nostre pressupost familiar o si hem de considerar també, no, el cotxe com una necessitat o com una de les grans despeses de sellar, perquè això que deim sempre de fer aquestes organitzacions, aquests plànings per saber les despeses que tenim, per aventura mos oblidant que el cotxe, en Xisco ho ha fet comptes en un moment i surt bastant car.
5: Sí, quan de com organitzar l'economia familiar un mes i de les despeses fixes, naturalment que s'ha d'incloure el cotxe, si un el necessita, ja sigui per transport laboral, per familiar, per qualsevol tema. Ara bé, jo també hi ha un acord, quan hem fet un poc el resum, se m'ha oblidat una cosa, que és el tema economia-salut. Aquest company de tertúlia l'ha comentat. Una cosa que mos oblidem és la contaminació.
0: Un altre argument, i potent a més aquest.
5: La contaminació i els efectes que pot tenir sobre la salut, sobre la sanitat pública, o privada, que se poden pagar una assegurança, sobre els efectes que té la contaminació, que és un tema molt diluït, no està quantificat, però que costa, a través d'impostos, costa molt també. I ara parlaré d'un comentari. A Llucmajor. Llucmajor justament és un tema que conec i és complicat anar amb un cotxe o amb qualsevol cosa per les voreres. perquè els vorers de Llum Major s'han convertit, per culpa dels cotxes, per estar aprecats quasi a damunt, impossible quasi circular. Per tant, vull dir, tot això influeix i ajuda en aquesta determinació a no utilitzar el cotxe, però qui ho fa, com sempre? Qui ho fa? No, i anirem al cotxe perquè farem més via. Això és un argument diàriament emplet.
2: Clar, jo crec que un dels kits d'aquesta qüestió és allò que ha dit en Toni, que diu que sa vida s'ha de planificar una mica més. També es viatge és diferent, perquè el que ho deixes d'una altra manera, però aquesta planificació hi ha vegades que no la tens, perquè tenim tendència, dins aquest turbocapitalisme en el qual vivim tots, a haver de fer 50.000 coses, i de vegades ses distàncies fan que o agafes cotxe o no hi trobes una solució. Com deia en Toni, ell té la sort que té una feina fixa, de que sap els quilòmetres que haurà de fer cada dia, més o manco, i ho pot tenir controlat, però quan tens un altre tipus de vida o d'economia domèstica,
1: si fas torns, per exemple,
2: el fet no de pots, renunciar ja. En el cotxe, se fa molt complicat. Ara, a mi m'ha fet molta d'enveja la vida d'en Toni.
0: Sí. Jo m'agradaria, Toni, que la propera vegada que te saludem, clar, no el presentem com una rara avis. Toni, que no té cotxe, que se mou sense cotxe.
2: Jo el presentaria com a Toni, un home viu, capres, allò important de sa vida, que és poder passejar i contemplar el paisatge.
0: Toni, moltíssimes gràcies de tot cor. Crec que la teva reflexió i la teva experiència mos ha portat el manco que mos pensem si realment necessitem el cotxe per tot. O sigui que crec que ha estat molt interessant. Gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a vosaltres, i he de fer un matís en honor de veritat. És a dir, jo no he tingut cotxe fins ara mateix, perquè fa res estic a punt d'anar un cotxe de segona mà. Per mi és important que sigui segona mà per qüestions ambientals, que ara seria llarg d'explicar, i també per qüestions econòmiques, per un motiu que comentava el company tertulià economista, que és Llucmajor. Mo mare té una edat, té 90 anys, literalment no pot anar pel carrer. És a dir, és que no pot. És impossible, perquè el cotxe no ocupa en tot l'espai públic. I necessita fer algun desplaçament en el qual forçosament l'has de dur a alguna banda. I, bueno, en algun moment farà falta fer algun transport. I aquí és on apareixerà el cotxe puntual de segona mà. Però si no fos per això, jo he viscut 3-4 anys sense cotxe, en la vida aquesta regalada que deu. Però, com he dit abans, perquè visc a un eix en què hi ha un transport públic molt acceptable amb una freqüència de mitja hora. A bona part de Mallorca no
0: és possible. Des d'aquí també deixem la reivindicació perquè en un futur sigui possible. Sònia Hitchi, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Tomeu, queden nosaltres que continuem perquè no deixem de banda els números i per aquesta raó te necessitem més que mai. Però abans, si s'ha deixat de banda el tema del transport, per cert, avui que dèiem, hem d'utilitzar el transport públic, hem de fer més ús. Si sou usuaris, precisament, avui hi ha una novetat que vos interessa moltíssim. Des de just ara ja es pot descarregar la nova aplicació del TIP.
1: Sí, Marta, una aplicació que permet consultar en temps real quan arribarà el proper autobús i que incorpora més una altra novetat important. Podem dur la targeta única o intermodal directament en el telèfon mòbil.
2: Això ens permetrà validar el viatge amb el telèfon, els autobusos del TIP i de la EMT, i també el tren i el metro. Més de 600 persones ja han participat en les proves pilot i, com dèiem, des d'avui tothom ja se'l pot descarregar aquesta app, se la pot descarregar aquesta app, que app és femení, i ja la podrà tenir en el telèfon.
0: Una inversió de 3 milions d'euros de fons europeus que permet que ens puguem moure millor, o sigui que ja no hi ha excuses per utilitzar el transport públic. Uns consells i parlem del cost que suposa ara viure tot sol, també. Més que mai.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
2: Sí,
3: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
2: Què saps?
3: No has de venir a presentar el programa?
2: Quan?
3: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
2: Ja me toca. Ja s'han arribat també els primers de vacacions.
3: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
2: I prepara el regreso, que torno.
4: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
4: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
7: Bienvenidos a la segunda división.
6: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
8: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
9: En Tomàs, ho pot dir.
6: David Gui, bon dia.
9: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
6: Company Fuster, bon dia.
10: S'ha de fer feina. Sí.
4: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Avui és dia de números, sí. Abans parlàvem del preu que suposa tenir un cotxe, ara parlem del preu que suposa viure tot sol, que pot ser per un desig d'independència, per molts de joves, cada vegada costa més de convertir aquest desig en una realitat. Per fer-ho, viure tot sol és molt més car. Avui, de fet, volem analitzar aquest paradigma. Com de car és viure tot sol? Què suposa?
1: Car no, caríssim, perquè si ja és difícil emancipar-se, fer-ho tot sol no penseu que és senzill. El preu dels lloguers, les despeses de la llar, la compra, les factures, fan que assumir un habitatge en solitari sigui gairebé un luxe.
2: I avui volem posar xifres en aquesta realitat, però també saber com ho viuen els joves, perquè què significa econòmicament mantenir una llar en solitari? I quina part del sou s'ha de dedicar només a poder tenir un sostre? En parlarem primer amb en Pau Emili Muñoz, ell és president del Consell de la Joventut, i després farem números amb el nostre economista, en Tomeu Quinta Llops, que continua aquí amb nosaltres. Bon dia a tots dos, com estàu?
3: Molt bé, molt bé.
2: Avui, Pau, ja que te tenim d'exemple, de paradigma, viure tot sol s'ha convertit en un privilegi per a gent jove com tu mateix?
3: Sí, sí, sí. Clarament, jo no conec cap persona que de la meva edat que visqui tota sola, no en conec cap. O sigui, si viuen tots sols, entre cometes, és perquè viuen amb companys de pis o amb parella o el que sigui, però una persona tota sola no existeix.
0: Ostres, el titular és molt fort. Del teu entorn, del teu voltant, no hi ha cap jove que visqui tot sol.
3: Ni un, ni un. És o amb parella o amb companys de pis o amb els seus pares, però tot sol, cap.
1: I que no sempre deu ser selecció que un vol fer. Per ventura no se'n va d'anar a viure amb amics a certa edat, ni tampoc va d'anar a viure amb parella. Però sí, com sigui, quina és ara mateix, Pau, la principal barrera per emancipar-se? O que penses tu que és el preu del lloguer, els salaris, que tampoc no és que siguin molt alts, o la manca d'aquest habitatge assequible?
3: Bé, jo crec que és una combinació de les tres coses. Nosaltres, com a Consell de la Joventut, cada sis mesos tenim l'Observatori d'Emancipació, que són les dades més fiables i més completes que hi ha sobre el tema, i cada sis mesos els percentatges empitjoren. És a dir, puja el percentatge de sou que s'ha de destinar a un lloguer i baixa el percentatge de joves emancipats. Diria que l'hivern del 24 vàrem arribar en el punt en què el percentatge de joves en risc de pobresa era més gran que el percentatge de joves emancipats. I això crec que és una cosa molt... Vull dir, ja comença a ser molt sèrio. Ja fa des del 2021 que fem aquest observatori i anem avisant que cada sis mesos les coses estan empitjorant, i les darreres dades que tenim, que és del segon semestre del 24, el percentatge d'emancipació era un poc més d'un 16%, jo crec que les pròximes dades serà menys d'un 10%, i això serà molt greu.
1: Una galtada.
0: Dramàtic.
1: Una galtada.
3: Sí, sí.
1: Però sí que suposa per un jove haver d'assumir tot sol aquest lloguer, encara que sigui d'un estudi petit. Quin és el preu que hi ha ara mateix? No sé si has fet una mica de volta per mirar preus o per demanar preus a la gent del teu entorn, i que, com deies, no se pot permetre.
3: Sí, clar, ara mateix el sou mitjà d'una persona jove són 1.175 euros. Llavors, aquí també hi ha una diferència de gènere. Els homes han de destinar un 112% a un lloguer, 112% o més en el lloguer. Llavors has de menjar i has de tenir aigua, has de tenir llum i aquestes coses, i les dones és un 122%, hi ha un 10% de diferència fins i tot. Clar, això... Després hi ha titulars que veiem segons abonda els joves no fan feina, o els joves se resisteixen a tenir una casa, o se gasten els dobbers en viatges i no sé què, en lloc de... Saps? Clar, tu imagina't, ets un jove que tens 20.000 euros estalviats, que és una borrada de dobbers. És que amb 20.000 euros no fa res. Viuràs un any o dos de lloguer, no tens ni per l'entrada d'una casa, normal que l'únic que se poden gastar els dobbers els joves en viatges, doncs mira, manco faig un viatge... Però perquè no tens cap altra opció.
0: Amb el risc que suposa, que concepte, Tomeu. Els joves ja diuen, quan se diu en castellà, de perdidos al río. Mira, que total, unes estalvis no me permeten... I això suposa un risc, sobretot, no?, de cara a un futur.
4: Sí, és un risc. És curiós, però ho havien dit per mi un altre programa, que una de les tendències que està passant, no aquí, sinó un poc per tot arreu, és davant la impossibilitat de por aquí un habitatge. La gent, d'una manera emocional, diu, mira, faré qualque cosa. I se'n va de viatge. Hi ha un increment de despesa en viatges, i un dels motius és aquest. Efectivament, és un risc. Naturalment, quan diu ell que si tens estaviat 20.000 euros i dir, bé, me'n vaig de viatge, bé, un ha de ser conscient que tal vegada li pot anar millor la cosa d'aquí 3 o 4 mesos i que 20.000 euros els ha hagut de necessitar, però bé, és cert.
1: És un fet a tenir en compte de manera sociològica, aquest canvi, sí. No? De, en lloc de, ja que no me reta per estudiar, com a mínim faré qualque cosa que m'ompli, no? Qualque pin en xerrat també, Xisco, de...
2: I sobretot la pèrdua d'intimitat que suposa en els joves abans aquella cançó de los inhumanos, que difícil és hacer el amor en un 5 a 1000, però és que ara ja un 5 a 1000 m'ho sembla un palauet, perquè ara els joves van en patinat. Clar, és que de cada vegada la freqüència coital dels joves se veu perjudicada perquè no hi ha llocs on poder tenir una estona d'intimitat, i això també afecta sobretot a la manera que tenen els joves de relacionar-se, que moltes parelles no els queda més remei que com aquella pel·lícula antiga de tu a Boston i a Califòrnia, ja està, cadascú pel seu vent, i poder-se trobar cada tant un moment determinat. Supos que també això ho veus en el teu, com a, no en el teu cercle concret, no parlis de, dels teus amics, però sí com a membre del Consell de Joventut. Ara no, és que ara estava entrant molt dins la vida en Pau Emili i no el volia posar a un problema.
3: No, sí que el que veig molt a diferència de gent de, que s'acosta més en els 30 o que s'acosta més en els 20, sí que hi ha molta diferència en el tema de sortir de festa. Jo crec que la gent, els joves, més joves, no surten tant de festa, no van tant a discoteques ni jo, i també el consum d'alcohol ha baixat, i jo crec que és en part perquè és car. O sigui, ara les discoteques, jo record quan sortia, potser te venia 10 euros una entrada, ara te'n val 20, i els joves ara ja no surten tant i ja no... Que podem dir si és una cosa bona o una cosa dolenta, però sí que és vera que soci, en general, jo crec que ha baixat pels preus en què està tot. I de soci pot derivar moltes coses.
1: Tomeu, sense entrar massa en detall, si hem de fer una mica de números, quan suposa mantenir una persona tota sola un lloguer, un estudi a Mallorca, si sumam això, el lloguer, les despeses, la compra...
4: No te puc dir exacte, perquè hem de parlar més que de qüestions genèriques, no concretes. Bé, viure tot sol, per sentir comú, ha de ser més car. Lògic, ha de ser més car, perquè obrir la porta, ja, llum, si n'hi ha dos o si n'hi ha un, exactament igual. O encendre foc és exactament igual. Fes cafè de matí, l'únic que passa és que pot fer una cafetera d'un o d'altres, i si sou dos, el millor l'ha de fer de sis. Però vaja, és com un negoci. Obrir la persiana, obrir el portal d'un negoci per un autònom, ja suposa una despesa fixa. Per tant, viure tot sol, naturalment, que ha de ser molt més car. Parlant de números, què suposa? Jo, és un exercici de funambulisme aquesta hora, però en son lloguer és a 1.000 euros. Anem a veure si turmos en barreres, fàcil de fer. 1.000 euros. I després, en tots els costos que hem anat fent aquí, després les fitxes, menjars, una cosa d'aquestes, jo crec que el salari mínim per viure actualment no ha d'estar per davall de 2.000 euros nets. Nets. Això, estem parlant de ciència-ficció.
0: No, sí, d'una realitat.
4: De ciència-ficció. Però és que, molt de sincerà, si no, és que no basta per res. Si tu vols viure i has de pagar un lloguer digne, o si no vols viure una habitació en 12 i pagues 200 o 300 euros, si estem parlant de viure dignament, 1.000 euros més 1.000 d'altres coses,
0: no,
4: ja no en tenim que dir.
0: No, dona, realment, no. Surten els números. Pau, què demanau? Què se pot fer? Què reivindicau? Com veus el futur? Dóna-nos un missatge en aquest minut i mig que ens queda per part del vostre col·lectiu, que segur que se troba en peu de guerra, perquè no hi ha altra manera de descriure-ho.
3: Sí, jo crec que, sobretot el problema que tenim a Mallorca, és que la frase aquesta del mercat se regula tot sol, primer de tot hi ha dos problemes amb això. Un és que el mercat no és mallorquí, si el mercat fos mallorquí se regularia tot sol en un parell d'anys, d'acord? El que passa és que és un mercat europeu. I és vera que, de lo millor, com més gran és el mercat, primer de tot, més temps tarda en regular-se, i a lo millor d'aquí 60 anys, una família mitjana alemanya se podrà comprar una casa a Mallorca. Què passa? Que el poder adquisitiu d'una família mitjana alemanya no és el mateix que una família mitjana mallorquina. Per tant, hi ha dues opcions. O se topen els preus del lloguer i se restringeix la compra a no residents, per tant, sí que fas un mercat mallorquí, per tant, se podrà regular, o els sous dels mallorquins, de sobte, pugen al mateix nivell que la resta d'Europa.
0: Mira.
3: Tampoc no és gaire realista, però també seria una opció. I jo crec que només hi ha aquestes dues vies. Tota la resta que se faci, que benvingut sigui, però són tirites que se posen i que no acaben servint per res.
0: Sense esgotes temps, companys. Moltíssimes gràcies, Tomeu, Pau, per aquests minuts de conversa sobre el que suposa el preu de viure tot sol, que pràcticament està per als Nígols. Notícies, publicitat, tornant tot d'una.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
6: Bon dia, pendents de la sessió que celebren aquests moments al Parlament, on la presidenta del govern i el líder de l'oposició acaben de culpar-se mútuament de l'increment de la pressió turística. Marga Proens defensa que l'executiu treballa perquè no hi hagi un increment de turistes, mentre que el socialista Iago Negueruela l'acusa de demanar una rebaixa de les taxes aeroportuàries que, al seu parer, només servirà perquè venguin més vols de baix cost.
7: ¿Dónde está esa gran mentira? En pedirle a Aena que bajen las tasas para los residentes y los visitantes. Bajar las tasas aéreas para...

0: I a treballadors sanitaris. Ho ha anunciat l'Ajuntament en un comunicat. És un solar ubicat a Sa Joveria, a tocar de l'Hospital Can Misses, que passarà de l'IVA Salut a l'Institut Balear de l'Habitatge Libavi, que serà el que s'haurà d'encarregar després de desenvolupar el projecte.
1: Segons ha explicat l'Ajuntament, l'operació té l'objectiu de facilitar alternatives habitacionals per a empleats públics i també per professionals sanitaris que desenvolupen la seva feina a Eivissa, a banda d'incrementar també les possibilitats d'accés a un habitatge per als residents. La parcel·la és de titularitat municipal, va ser cedida gratuïtament a l'IBE Salut mitjançant un acord de ple, va ser l'abril de l'any 2011, i ara accedirà a l'IBAVI. Això sí, si en 5 anys no es materialitza el projecte, la parcel·la tornaria a ser patrimoni de l'Ajuntament d'Eivissa.
0: I també pendents d'una reunió, en aquest cas a Madrid, el ministre de Cultura, Luis Planas, es reuneix amb representants del sector primari i ho fa per analitzar l'impacte de l'encariment de l'energia en aquest sector. Hi participaran entitats agràries com Asaja, Coab, UPA, Unión de Uniones i també les cooperatives agroalimentàries.
1: En aquest sentit, el secretari general d'UPA a les Balears, Baltasar Martí, ha reclamat avui mesures perquè els pagesos no facin feina a pèrdues.
2: En aquest moment és insostenible, perquè això significa que fas feina o has de fer feina a pèrdues, perquè amb aquests costos no se pot posar entre tot marge i fer feina.
0: I mentrestant, el sindicat CECIF demana al govern que desbloquegi la jubilació anticipada del personal laboral de la comunitat autònoma. El passat mes de juny, el govern espanyol, recordant que va aprovar un sistema per facilitar la jubilació a partir dels 62 anys, i el sindicat CECIF diu que hi ha comunitats autònomes com Madrid o Castella i Lleó que ja ho apliquen.
1: El delegat de personal laboral del sindicat CECIF, Joan Amengual, reclama a l'executiu de Marga Proens que solucioni aquesta modalitat de jubilació. Amengual, a més, lamenta que des de l'any passat hi ha personal laboral de la comunitat autònoma que no es pot acollir a una jubilació parcial.
3: Què passa? Que no s'abanda tanta de gent i, bueno, no sé si és que hi ha voluntat o no hi ha voluntat, però, bueno, s'ha pogut agilitzar això i, des de luego, fa estona que nosaltres estem donant canya, estem donant pressa i no teníem una resposta.
0: Les 11 i 4 minuts, tornem a les 12.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: El dia, amb Marta Grau.
2: Onze i cinc minuts. Aquesta ja és la tercera i darrera hora del programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i nosaltres vos comentam que el veto del president Donald Trump a certs mitjans crítics amb la seva administració ha estat una estratègia que se li ha girat en contra.

0: Va ser divendres passat quan el president dels Estats Units va vetar l'accés a la Casa Blanca de tres mitjans, CNN, MSNBC i Politico, els quals acusa o va acusar de publicar el que ell considerava notícies falses. I aquest dilluns, per part dels altres mitjans, la resposta ha estat contundent. ABC, CBS, NBC i Fox News, les altres quatre grans cadenes que formen la CNN, el grup encarregat de cobrir els actes presidencials, han decidit suspendre la cobertura conjunta que fan de l'agenda de Donald Trump.
1: És el que es coneix com el pool televisiu. Una cadena cobreix un acte amb les seves càmeres i després comparteix les imatges amb la resta de mitjans. I aquí arriba la paradoxa. Sense aquest pool, Trump ha fet un acte a la Casa Blanca que pràcticament no s'ha pogut ni sentir.
0: La cadena Newsmax, que sí que va retransmetre l'acte, va oferir les imatges del president, però l'àudio era tan dolent que el renou ambiental tapava bona part

0: part de les seves paraules. Els mateixos periodistes de la cadena admetien que, sense les càmeres i els micròfons habituals, potser el veto s'estava girant en contra de Donald Trump.
1: I el conflicte encara va més enllà, perquè totes aquestes cadenes han demandat a l'administració Trump davant un tribunal federal de Washington i reclamen recuperar l'accés a la Casa Blanca. Aleguen que el vet vulnera la primera esmena que protegeix la llibertat de premsa.
0: A més, The Washington Post i The New York Times també han anunciat que no distribuiran fotografies dels actes presidencials com a mostra de solidaritat amb els mitjans vetats. I per completar aquest conflicte, la Casa Blanca no ha quedat mans aturades i ha volat en marxa Trump TV, una emissió digital pròpia en continguts sobre l'activitat del president, tant que criticaven Venezuela, l'Alo Presidente. Més o manco,
2: és igual,
0: ves el mateix.
2: Són discursos constants, o sigui que mira, mateix model.
0: Una guerra entre Donald Trump i els mitjans que de moment ha deixat una imatge curiosa, un president parlant davant les càmeres i pràcticament ningú que el pugui sentir. Ho parlàvem avui de matí, aquesta estratègia li ha anat a la contra i és una passa més cap a aquest totalitarisme que està posant en pràctica el president dels Estats Units. No sé com ho veus, estimades companyes.
1: Jo també ja t'explicava que penso que els periodistes moltes vegades no sempre procuram informar, gratar, fins i tot denunciar les injustícies que passen en el món i moltes vegades ens oblidem de nosaltres, de les injustícies que ens fan a nosaltres. I per això és important que entre tots facem força, que si en el nostre company el veten, i és un periodista, no és un agitador, facem força i empenguem perquè se mos respecti, perquè allò que volem
2: que
1: és informar.
2: Ho ha fet molt bé la Fox, que tot i ser un mitjà més proper i no crític, sí que ha mostrat la seva solidaritat fent aquest acompanyament del que feia referència,
1: Joana. Sí, perquè
2: Joana,
1: al final s'ha de pensar, molt bé tant a un, molt bé tant a tots.
2: Exactament,
1: això
2: el perill
1: passat,
2: de vetar.
1: No, en els congressos de diputats qualque vegada, no? Que al final no se podien fer preguntes, i si no podem fer preguntes, m'on anem? Pots d'exemple aquest, i m'ho han d'anar tots, ho han de fer tots, així com en grup, no? Han de fer pinya, i pens que això, que moltes vegades mos hem oblidat de nosaltres i no mos hem d'oblidar. Que passen coses d'aquestes, que se fan injustícies en contra dels periodistes, també no els ha sabut.
2: El perill que això suposa. Companys, hi ha una fotografia d'una de les piulades de Donald Trump, que més, perquè ja sabeu que a Donald Trump li encanten els muntatges i li encanta utilitzar la intel·ligència artificial, no? I just una fotografia, el que especificava era com alguns mitjans de comunicació eren FEMS, no? I de fet, surt la Casa Blanca i unes bosses de FEMS, i en aquestes bosses de FEMS, que són gegants, els noms dels canals que han estat vetats per Donald Trump. Tot una la compartiran, però és molt gràfica perquè són tres bosses grossíssimes de FEMS amb els canals CNN, MSNBC i Politico. O sigui que ell sempre fent aquests muntatges.
0: Sí, però també és no entendre una mica el seu paper institucional. Ell tot ho considera, Donald Trump, en aquest cas, com si fos una empresa de la qual ell és el CEO i que tot ha d'anar sota el seu designi o el seu dictat. Clar, això se fa molt complicat a l'hora de fer feina. Hi ha uns tribunals que als Estats Units funcionen relativament bé, és a dir, en segon quines coses, si una cosa tenen és aquella carta dels Founding Fathers, aquestes esmenes que sempre surten a totes les pel·lícules de les escoles que els nins se'ls saben, i això ho tenen com a molt interioritzat. Si ja no tinguessin això interioritzat, és que pot ser aquest país que ha tingut una deriva totalment diferent de la que té ara. Ho dèiem abans, el conte de la serventa molt semblava una distòpia absoluta fa 4 o 5 anys quan vàrem veure la sèrie. Malauradament, als Estats Units, de cada vegada s'assembla més a Gilead.
2: Costa molt desfer-ho.
0: No sé com ho desfaran, perquè aquí és que comença a despolaritzar. Perquè si tu saps que la polarització te dona audiència i tu, l'única finalitat del teu mitjà de comunicació és guanyar doblers, no informar, que tu aquest dret que té el ciutadà t'és completament igual, tu saps com un negoci, qui seràs primer que començarà a despolaritzar? Seràs tu, sé que no faràs un clickbait perquè mentre tu vas de periodista honrada, has de devora, és qui realment s'endú tota la pasta en publicitat. Com deia Maroto, jo crec que això ha de ser com una mena de pacte d'estat i que tothom remi en la mateixa direcció. El problema és que ja s'ha embrutat molt aquest riu.
1: És que sap què passa? Si en Trump no pensàs com dius que pensa, com a empresa o com a negoci, hauria de canviar d'estratègia i hauria de pensar, no, és que si me fan una pregunta que me molesta, he de saber defensar-la i fer que aquest mitjà en el final acabi convençut d'allò que explic perquè vaig en la raó per davant. Però clar, ell no té aquesta estratègia per això, perquè ell ho concep com un negoci. Simple i llanamente.
0: Sí, sí.
1: Ho he volgut dir en català i no m'ha sortit. Però bé,
0: no te preocupis. Així.
2: En tot cas, com acabarà aquesta situació? No ho sabem. Però duim ja molts d'anys, perquè parlam d'anys, explicant la darrera hora de Donald Trump, a qui li ha pujat un arancel, a qui li ha fet una piulada, tot
0: el dia. Mira el que ha passat en Canadà. Que Canadà ara volia ser un soci preferent de la Unió Europea i tot d'una reaccionat, perquè també és una mica com aquella obra de Lope de Vega, té un punt a perdre l'hortelano, que és que no vol ni menjar ni deixar menjar, i dius, escolta, anem a tranquil·litzar-nos tots una micona, perquè a lo millor el món, malauradament no, gràcies a Déu, seguirà evolucionant o seguirà tirant cap endavant, hi hagi Estats Units a favor, no? Però se farà complicat.
2: Fins quan Donald Trump?
0: No ho sé.
2: No ho sabem. De ben segur ha estat un dels presidents que més titulars ha generat, això no tenim cap dubte. Són les 11 i 12 minuts, deixant de banda la polèmica als Estats Units per parlar d'unes xifres que ens afecten directament a nosaltres. Un percentatge en concret molt alt, 276%. Això és el que ha augmentat en només 5 anys la congelació d'òvuls només a Mallorca.
1: Sí, darrere aquestes xifres hi ha un canvi en la manera d'entendre la maternitat, també. Bé, a les Balears l'edat mitjana de les dones que recorren a tractaments de reproducció assistida és de 38,6 anys. En el cas de les dones que decideixen preservar la fertilitat, l'edat se situa més aviat entre els 35 i 36 anys.
0: Una tendència que no és exclusiva de les illes. A Espanya, gairebé 35.000 dones d'altres països varen recórrer l'any passat a tècniques de reproducció assistida, un 26,4% més que l'any anterior. Però què hi ha darrere d'aquest augment? Perquè cada vegada més dones decideixen congelar els seus òvuls. Ho volem analitzar també des de la perspectiva de qui acompanya les famílies durant aquests processos, i per això tenim nosaltres en Ana Isabel García, que ens ajudarà a entendre què expliquen aquestes xifres i com ha canviat el perfil de les persones que recorren en aquesta tècnica, a la reproducció assistida. Ana Isabel, com estàs?
3: Molt bé, i vosaltres?
0: Beníssim. Te volíem demanar què està passant perquè cada vegada més dones recorrin a la congelació d'òvuls. Quins són els principals motius que te trobes quan has assistit a un parc? Què te conten?
3: Ens trobem diferents situacions, no? En parlàvem fa un parell de setmanes, no? Del tema laboral, a vegades, que ens influeix bastant a la productivitat o la producció que ens exigeix en una edat determinada, no? Que fa que haguem de retrasar, o ens pensem que hem de retrasar el nostre projecte de maternitat a un altre moment. També està, a vegades, el tema de que per situacions personals concretes trobes que ara no és el moment de sa mare i ho vols retrasar a un altre moment, per exemple, no tens parella estable, no tens com una situació econòmica en aquest moment com a suficient per sostenir una maternitat i trobes que t'estimes preservar sa teva fertilitat en aquest moment per retrasar-ho a una altra situació, no? Però també crec que les clíniques de fertilitat han sabut fer un molt bon màrqueting d'això, i cada vegada com que sentim aquesta pressió de si no som mares ara, millor congelar ara, perquè si no, si ho intentem més endavant, ens pot costar, no? Crec que és una mescla de tot això, no? La productivitat, el màrqueting, no? O sigui, és capitalisme fet maternitat, per ventura, no?
1: Evidentment, hi ha moltes variables, no? Aquesta productivitat exigida, aquestes situacions personals, econòmiques, laborals, sentimentals, el que siga, aquest màrqueting, però també jo crec que hi ha una altra o una darrera branca que seria, i no sé si això fa que pensem també que també hi ha més casos, no? La gent que per ventura està passant per un procés oncològic, sí. I també se veu, no vull dir forçada, però també amb aquesta necessitat de recórrer, en aquest cas, aquí, a les Balears, a Mallorca en concret, notau que, per exemple, hi ha més casos oncològics i aconselleu també a les dones a fer aquesta passa?
3: Sí, per desgràcia, sabem que les xifres de càncer augmenten i també, per desgràcia, en dones més joves. Per tant, sabem, i n'hem parlat també en altres ocasions, que la preservació d'òvuls és una opció que se'ls ofereix a les dones abans de començar un tractament agressiu, com pot ser una quimioteràpia o una radioteràpia, que pot afectar a la qualitat dels òvuls, inclús a la fertilitat futura al 100%. No? Per tant, és una opció que se'ls ofereix en aquestes dones, i per suposat que l'augment de xifres de càncer també influeix en aquest tipus de pacients. No? Però el que ens trobem més habitualment en el territori és altre tipus de situació. Així que te diria que si he de dir, no és la majoria de dones que ens trobem, però sí que és vera que sí que també aquest augment se pot donar per aquesta situació de malaltia, no?
2: Ara bé, hi ha una sèrie de restriccions perquè tant de bo tothom pogués tenir accés, no? Mm-hmm. Congelar-lo sempre en el moment en què una persona ho vol fer. Primer que hi ha unes diferències importants sobre la sanitat pública, la sanitat mm-hmm. privada... No és tan fàcil.
3: Sí, de fet, és que la sanitat pública només ofereix aquesta congelació de forma gratuïta o inclosa dins la seguretat social amb aquests casos que vos deia de tractaments agressius que poden afectar la fertilitat en un futur, no? En el cas de que jo vulgui congelar perquè vull retrasar el meu desig de sa mare, és
2: aquí,
3: completament
2: no,
3: surt de la nostra butxaca, no? I hem de recórrer a una clínica de fertilitat que hi aquests preus solen rondar 2.000-3.000 euros depenent un poc de la clínica i del tractament que haguem de fer servir.
1: Clar, per aventura aquí també hauríem d'entrar en el debat, no? Per això que deim de la gratuïtat o la no gratuïtat en el dret o no de sa mare, no? En el final, a la Constitució no hi ha cap article que diga que les dones tinguem dret a sa mares, que després ho vulguem ser és una altra cosa, no? Però òbviament supos que aquí rau un poc la diferència, la qüestió de per què en uns casos és gratuït i en uns altres no.
3: Clar, és que tu molt bé ho has apuntat, no? Al final sa mare no és un dret, és una cosa que jo sempre he defensat, no? I que ni és un dret ni és obligatori i al cap i la fi l'Estat crec que no té l'obligació de, diguéssim, cobrir sempre aquest desig, no? És a dir, al final que nosaltres vulguem retassar nosaltres desig de sa mare, hem de veure per ventura o s'estat a de veure per aventura una mica de bon bé, no? Per què necessitem les dones retrasar el nostre desig de sa mares? Perquè la roda del capitalisme, del tema laboral, mos du a haver de pensar que no podem aturar quan tenim 30 anys de fer feina. Per aventura mos hem de plantejar això, no? Posar més facilitats perquè les dones puguin ser mares quan vulguin i no, diguéssim, no? O sigui, recolzar aquest tipus de mesures per ja no seria avantatjós, no? Recolzar això i finançar-ho a la Seguretat Social per qualsevol que vulgui fer. Per jo és més, ja ho van comentar quan xerraven de la congelació de l'Udòbul de les jugadores de la selecció espanyola, per jo és més profitós que hagi més polítiques de protecció a la infància i la maternitat i a les famílies, no? Per aventura això és el que necessitem més i no finançar aquest tipus de tractaments.
0: I a Espanya el tractament de reproducció assistida a pacients estrangeres ha crescut un 26,4%. Uh-huh. Perquè Espanya s'ha convertit en una destinació important per a aquests tractaments?
3: Sí, sabem que són pioneres en Espanya en tècniques, tecnologia i tractaments de fertilitat. En altres països la legislació no és tan garantista en alguns aspectes i aquí tenim, la veritat és que una sanitat molt potent a l'hora de fer aquests tractaments i tenim aquest tipus de turisme sanitari també per aquests tipus de tractaments. Sí que es veu que després no les veiem en el territori, en aquestes dones, no? Són, per aventura, passes com ara, és un tipus de pacient que se mos escapa, no? Perquè a més apareixen per una clínica privada per aventura i després se'n van al seu país. Però sí que és vera que les dades ens diuen que cada vegada venen més dones de l'estranger a fer-se un tractament aquí perquè sabem que tenim una tecnologia que per muntar en el seu país no tenen.
2: I a banda de l'edat, hi ha algun tipus de requisit per fer-ho, contraindicació, característiques específiques que hagi de tenir una dona per donar aquesta passa?
3: Sí, la congelació d'òvuls se recomana que per, diguéssim, garantir que la qualitat dels òvuls és òptima, fer-la abans dels 35 anys, no? És a dir, afegint una pressió més a l'hora que les dones s'ho hagin de pensar, però sí que és vera que abans de 35 anys es, diguéssim, bon, mos assegurem que la qualitat d'aquests òvuls sigui òptima i que tinguem menys problemes en el futur a l'hora d'implantar-los. Sí que és vera que després s'ha de fer, òbviament, un qüestionari més complet amb molts altres antecedents, malalties, etc. Però sí que és vera que l'edat és un factor important a l'hora de la congelació d'òvuls per tenir en compte a l'hora de transferir-los, que com més jove sí que és vera que millor. Ja vos dic, afegint encara una pressió més.
0: I el perfil de demandant ha canviat? És a dir, abans solien ser dones fadrines que decidien congelar òvuls, com tu deies, per esperar tenir parella, per tenir una millor situació laboral, etc. Però ara també hi ha moltes parelles que decideixen anar en conjunt a fer aquesta passa. Ha canviat la mentalitat en els darrers anys pel que fa a la congelació d'òvuls?
3: Clar, això també és un tret important, no? Perquè al final el que deia moltes vegades és al final és un projecte comú, no? que han de tenir en parella, i si l'hem de frenar perquè ara mateix no tenc una vivenda que estable, vist de lloguer, que amb el meu sou prou quasi no mos arriba per pagar i que el moment de la meva vida no trob que sigui sidoni, no, o no trobam entre tots dos que sigui sidoni, doncs al final moltes parelles se veuen, diguéssim, abocades en aquesta alternativa, que també n'han parlat que no és garantia de que després puguem aconseguir un embaràs sa i a terme, però és vera que al final tota aquesta roda de complicacions econòmiques també té que veure en separar. Ja no només amb una persona individual.
1: Com ara, com a especialista, com a experta, com a veu autoritzada, quin és el missatge que t'agradaria tu enviar a les dones perquè tinguessin clar temes sobre això, sobre fertilitat i sobre opcions que tenen per preservar aquesta fertilitat? Òbviament, mos parlaves d'això, no? De la productivitat que mos exigeixen, de les situacions personals, òbviament, i també d'aquest màrqueting que hi ha una mica darrere tot això. Hem d'intentar enviar un missatge de tranquil·litat i de no agobiar-se a les dones, no? Per aquesta angoixa de voler ser mares o d'aquesta exigència que també sempre tenim a damunt. Quin missatge enviaries tu?
3: Sí, aquí hi ha com dues cares d'aquesta mònada, no? Per una banda està que sabem que el nostre punt màxim de fertilitat es troba entre els 25 i els 35 anys, això és vera, és així, és biologia, no és cap missatge, diguéssim, per intentar convèncer ningú. I per l'altra banda també sabem que sa mare no és obligatòria, és a dir, al final és una decisió molt personal. Jo crec que moltes vegades mos ve impressionades també per aquesta pressió social de i vosaltres para cuando, ja vos heu casat i para cuando tal, i al final hi ha molta gent i cada vegada més, també n'hem parlat d'això, que decideix no sa mare i també està bé i no passa res i és un altre model de vida tot. Totalment.
2: I hauríem de tenir llibertat per viure o per prendre aquesta decisió sense pressions.
3: Sí, que moltes vegades, hi ha, i d'això no se'n parla tant, hi ha moltes dones que congelen òvuls que al final no fan servir després mai perquè no decideixen ser mares a la fi o perquè al final se queden embarassades de forma espontània o el que sigui, però moltes al final se'n poden de haver-los congelat perquè després han decidit no ser mares, no? Per tant, jo us diria
1: que... I què passa amb aquests òvuls?
3: Clar, això és un tema complicat i que a nivell legislatiu és complicat, no? Perquè s'ha de pagar un manteniment per cada any de seguir congelant aquests òvuls, i al cap d'un temps te demanen què vols fer amb aquests òvuls, si s'han de destruir o si se poden fer servir si els vols donar a una altra família.
2: Una decisió...
3: Clar, és que...
2: Home, que entenc que pugui suposar el manco per la gent pensar-se, sí. No? Què faig?
3: I per destruir-los hi ha d'haver dos informes de dos metges diferents, és a dir, no és fàcil decidir que vols desfer-te de... Clar, i també a tu mateixa que decidir desfer-te d'aquest material genètic que no saps... Per un tro ho tens claríssim, perquè te criden quan tens 45 anys i dius, mira, ja no vull ser mare o el que sigui, o el que sigui, no? Però pot ser que te generi molta controvèrsia prendre aquesta decisió, no? Per tant, per això, que no és obligatori, que no sentim la pressió de ser mare sí o sí, i que a vegades també és que també és una decisió difícil de prendre, no? O sigui, si ara qualcú li demanen amb 25 anys, tu vols ser mare? Clar, és que tu pensa en el teu jo de 25 anys, però tu ho tenies superclar, però pot ser que ara les dones de 25 anys no ho tinguin tan clar?
2: No,
3: perquè, clar, és una altra situació, no? Per tant, el missatge és no sentir tanta pressió, que al final hem de prendre la decisió en base a la nostra situació i que no caiguem en el màrqueting perquè sigui una obligació o un fet social, no? Perquè és molt complicat això de sa mare i jo entenc perfectament la gent que decideix no ser-ho perquè és un camí molt dur.
2: En tot cas, crida l'atenció que parlem d'aquesta pujada d'un 276%, és el que ha augmentat en només 5 anys la congelació d'òvuls només a l'illa de Mallorca. O sigui que són més persones les que el manco prenen aquesta decisió per tenir la llibertat de decidir en un futur, que és el que faran amb la maternitat. Anna Isabel, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres, com sempre.
2: Són les 11:24. Abans d'anar a publicitat, si me permeteu, vos feim una pregunta molt ràpida. I si passar calor a la feina tingués premi? Avui que parlem de que encara fa moltíssima calor i d'un hotel de Mallorca ha decidit compensar els seus treballadors per les altíssimes temperatures que han viscut aquest estiu.

0: Idò, sí, no és cap broma. Aquest grup hoteler ha donat una gratificació de 100 euros a la nòmina d'agost al personal que ha fet feina exposat en aquestes altes temperatures, especialment a terrasses i espais exteriors.
1: Aquesta decisió arriba després que les enquestes internes de l'empresa detectassin un augment de les queixes per les altes temperatures. A més d'aquest plus, ja havia adaptat els uniformes en teixits més lleugers. Una iniciativa que han batejat com a gratificació tèrmica i que reconeix l'esforç dels treballadors durant els mesos més calorosos de l'any.
0: I aquesta no és l'única mesura que ha pres la cadena per millorar les condicions laborals dels seus treballadors. Entre d'altres, té una jornada de 37 hores i mitja i permet a determinats treballadors de pisos, cambreres de pisos i gent de cuina major de 58 anys, reduir aquesta jornada a 32 hores mantenint el seu sou.
2: Ara vos plantegem, idò, aquesta qüestió. Hem deixat a les nostres xarxes socials la següent pregunta. Per quin motiu trobeu que vos haurien de pagar un plus a la vostra feina? No sé si se vos acord per matinar, per aguantar qualque company, qualque situació del dia a dia que vos superi. Se vos acord algun plus de feina, Joana Marotó?
0: Allò me peguen riades. Jo diré per matinar, perquè m'ho aixecat molt prest. Jo crec que
2: plus per matinar, eh? Ara, plus si mos escolten matinar. Els nostres companys dels serveis informatius, diré...
0: Sí, que s'aixequen bastant més prest.
2: Sí, tota la raó.
0: Idò, ells un plus un poc
2: doble. Xisco Nadal, per què t'hauríem de pagar un plus? Ai, alerta!
0: Alerta
2: no,
0: que dius!
2: No m'ha agradat aquest.
0: Alerta que dius!
2: Aquest somriure no m'ha agradat,
1: ja. Jo, sense donar noms, diré que de vegades, per compartir espai, tens en segon quin companys, no està pagat.
0: No està pagat, és plus.
1: No,
2: està pagat,
1: és que no hi ha plus, dir... no hi ha plus.
0: No hi ha plus que valga.
1: Hi ha gent que no hi ha plus que te torni els anys de vida que te roben en la seva presència. Passa poc.
0: No li demanis quin company passa...
1: no, he dit, feina. No, he dit que fora noms, però déu-n'hi-do. Ja està.
2: Idò,
1: volíeu sinceritat?
2: Sí. Rasca, no sé si és massa sinceritat, però aquí deixem la pregunta a les xarxes socials. Si vos haurien de pagar un plus a la feina, per què seria? Mos ho podeu explicar i després anirem recollint aquestes respostes. 11 i 27, uns consells parlant de Cucorba. 50 anys damunt els escenaris i un darrer espectacle d'aquí no res. El proper mes de gener parlam amb ells, tot una.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a la segunda división.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs,
4: ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina.
0: Sí. Esports 3, de dilluns a divendres, a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

11:30 compartim amb vosaltres unes xifres meravelloses. Mirau, prop de 50 anys de múltiples escenaris donen per a molt, més de 3.500 actuacions i unes 200 cançons i, sobretot, diverses generacions d'infants que han crescut cantant i jugant amb Cucorba.

Recordo que va néixer l'any 1977 i ha convertit la música, el teatre i l'animació en una eina per acostar la cultura popular i també la llengua catalana als més menuts. I ara sí que la història, hem de dir, entra en aquesta recta final que alguns mos fa una miqueta de pena. Aquest dissabte, Inca ja va dir gràcies Cucorba, un gran homenatge organitzat per l'obra cultural Balear, que va reunir damunt un mateix escenari els actuals membres, antics integrants i també músics de diferents generacions.

0: però no passeu pena si no hi vareu ser atents, perquè encara queda una darrera cita. Serà el proper 4 de gener de 2027 quan Cucorba farà la seva darrera actuació, coincidint amb el 50è aniversari de la formació. I avui ara volem mirar pel retrovisor per repassar una trajectòria tan extensa com la de Cucorba i també parlar de què significa posar punt i final a una història tan llarga. I ho feim amb dos dels seus fundadors, com són en Gabriel Gamundí i en Francesc Aguiló. Com estàu, companys, estimats?
1: Molt bé, molt bé, sí.
0: Bon dia. La ressaca emocional del cap de setmana, com la dius, ho dic, perquè en Biel, des que ha entrat, jo el veig com molt content. Cada vegada que li demanen per aquesta topada, aquesta riaia, aquests records d'on venir tota l'estona en el vostre capet.
2: És que va ser un homenatge preciós. Nosaltres, i del públic, principalment, esperaven gent, però no la gentada que va venir. Esperaven les col·laboracions i efectivament van estar extraordinaris i nosaltres ens vam sentir molt bé damunt l'escenari, vull dir que va ser un dia fantàstic.
0: I en Francesc també té aquesta riaia perquè va ser una nit inoblidable.
1: Inoblidable, sí, serà una fita a la nostra trajectòria, però vull perdonar les gràcies a l'Obra Cultural Balear perquè va fer un esforç immens perquè tot allò funcionava molt bé. Varen fer un escenari, varen muntar un escenari que era més propi d'estrelles de rock and roll que d'un grup d'animació infantil. Però bé, va anar fantàsticament bé. Els artistes que varen col·laborar s'ho varen passar divertidíssim i tot va sortir redó, la veritat.
3: Clar, jo crec que tots qui més hi manco en aquesta taula i a ca nostra i en el cotxe o la gent que mos veu i que mos escolta li deu molt a Cucorba. Tots estem molt agraïts per la tasca que heu fet, però fa 50 anys éreu conscients de el projecte que armàveu i del que suposaria? Vos ho imaginàveu que arribaríeu no només a complir 5 dècades plegats, sinó que construiríeu l'infantesa de tanta generació, no? Perquè un darrere l'altre han pujat amb altres.
1: No. De cap de les maneres.
2: No mos ho vàrem plantejar mai on arribaríem. Això sí, nosaltres estem disfrutant ja en aquell moment. La nostra primera època era més de teatre, era teatre infantil, i sempre hi havia la part musical i llavors vàrem anar derivant cap als espectacles d'animació. Però nosaltres sempre ens ho passàvem molt bé. I en Francesc i jo sempre ens hem entès molt bé. I quan hi havia qualque petita crisi existencial del grup, sempre ho arreglaven d'una manera o de l'altra, tiràvem endavant.
4: És fonamental, quant de grups, s'han quedat, és veritat, a mitges, precisament perquè no s'entenien els components. Vosaltres heu tingut moltíssima harmonia, que és la clau per aguantar aquestes 5 dècades. Estava pensant que heu après dels nins, perquè clar, fer feina amb nins, que ja deia Hitchcock, sempre ho dèiem, no? Que s'han d'evitar fer feina amb nins i ens animem als vostres. 5 dècades fent feina amb nins, escoltant-los, participant amb ells, fent feliç a tantíssimes famílies. Què s'aprèn dels nins?
1: S'aprèn tot, perquè nosaltres quan vàrem arrencar no sabíem exactament on mos ficàvem, perquè no teníem precedents, bé, s'estornell, sí, hi ha qualque grup de Teresa també, però s'estornell va durar molt poc, i quan vam començar a fer animació infantil no teníem tampoc referències, alguns discos que havien comprat de
4: tarda
1: de moda, gent de Catalunya, però aquí no teníem, no sabíem exactament on mos ficàvem, per descomptat que ni de d'un bon tron mos podíem imaginar que arribaríem a bon aquí amb on hem arribat, però ha estat essencial aquesta pregunta que has fet, la nostra relació amb els infants. Hi ha una part que no s'aprèn ni s'ensenya, que és la més essencial de totes, i aquesta la tenim, aquesta capacitat de comunicar, de connectar amb els infants, d'utilitzar un llenguatge que a ells els hi arriba, que els hi trema qualque cosa, que els fa riure. Això és essencial, però també és importantíssim estar molt pendent de la reacció dels nens. Ara, quines coses els hi agraden, quines no els hi agraden, quin llenguatge es pots utilitzar per commoure-los, per divertir-los, i quins no són vàlids. Per tant, l'estudi del comportament dels infants és importantíssim. A no ser que tu vagis per teu compte i el per un altre que no convé.
0: Volia proposar-vos, tant en Francesc com en Gabriel, un exercici de memòria. No sé si recordeu, fa d'haver 40 anys, un concert que fèreu a Selva, on hi havia una nina, aleshores encara no era comunicadora, que ballava boogie-boogie a les totes. Com si, en lloc d'un concert de Cucorba, ella fos a Las Vegas. No sé si recordeu una Joana Maroto menuda que va viure l'arribada de Cucorba, com ara els nins viuen l'arribada de Shakira.
3: Totalment. No fa tant d'anys, no posin més anys. No fa tants, perquè jo en devia... En té 43.
0: En té 43, perdona. Jo era perquè era de la meva edat i havia restat 40, 37 anys.
3: I jo crec que feia primer de GB. I era una festa de disfraços del carnaval i van venir Soubes, Cucorba, i jo bugui-bugui.
1: En el parc.
3: Soubes, sí, sí, sí, en el parc de Soubes.
1: En el parc de Soubes.
2: Recordant actuacions.
3: No puc creure que se'n recordin.
2: Més en el parc, vàrem gravar, Televisió Espanyola va gravar els programes de Trencaclosques, que és una altra època també molt guapa que vàrem fer. Sí. I allà, en el parc de Soubes, vàrem fer gravacions dels balls, i aquestes gravacions sí que han quedat... Haurem de revisar aquesta...
4: No n'hi ha un nivell, no m'arroto.
3: Jo anava disfressada de japonès, això sí que ho recordo també, o sigui que...
0: Sí, ella sempre tan moderna. Ella ja moderna abans que ningú... Però això vos deu passar dia sí dia també. Gent ja granada.
2: I tant.
0: Que ve...
4: No sé si ho estàs espanyant cada vegada més amb la Joana,
0: No, ells estan meravellosos. Dic que, clar, ells... Fèiem feina en nins, i aquests nins han crescut, sí, com els que has d'anar jugant, i que venen i vos diuen, escolta, jo recordo aquella actuació, m'ho vaig passar pipa. Per mi és un record meravellós. Suposo que això també et dona una mica de sentit en aquests 50 anys de trajectòria.
1: Per descomptat. Això és continu. No només venen pares que m'ho diuen, jo era nin i ara duc el meu fill. Venen per dins ja, que quan eren nins havien ballat amb d'altres. I evidentment, això... és molt satisfactori perquè va estar capaços de connectar amb tantíssim de nins de tantes generacions diferents. Bé, qualque cosa ho vol dir.
4: Jo crec que el 4 de gener serà molt emotiu.
2: Sí,
4: no sé què podem esperar per
2: però
4: coratge.
2: En feim més, no només farem aquesta del 4
4: però
2: de
4: aquesta,
2: gener perquè anem,
4: aquesta quan... serà a les totes, diguem, sí, no? Serà un espectacle molt important.
2: Sí, aquests 3 dies, dia 4 és el darrer, preferent dia 4, dia 3 i dia 2, que caurà precisament en les festes, de les vacances de Nadal, per tant per nins i per les famílies ho tindran fàcil o vaja, crec que ho tindran més bé poder venir. I clar, tenim, serà un espectacle un poc diferent, en el sentit que és a dins d'un teatre, però sí que un dels pilats serà la participació dels nins.
1: I serà un espectacle molt diferent perquè serà el darrer.
2: Sí.
1: I de fet ja hi ha moltíssimes entrades menudes per aquest
4: aquí
1: dia.
4: Volia arribar.
1: Per dia 2, 3 i 4 és dia que n'hi ha més en diferències per dia 4 ja, encara que falten bastant de mesos. Però sí que serà molt especial per nosaltres perquè encara mos és difícil. Sabem que aquest any et s'han de comiat i per tot allà els pobles on anam, adéu, mos feim una foto amb tota la gent i per tot allà on anam, i sabem que allà ja no hi tornarem. Però el dia que hagin, el moment segurament que hagin de cantar la darrera cançó, segur que serà molt emotiu i que mos...
2: I perquè,
1: sortirà la llagrima.
2: I per què dia 4? Perquè vàrem néixer dia 4 del 77.
4: És tancar el 50
2: anys rodons. El dia que feim els anys rodons.
3: Clar, serà el darrer capítol. Clar, segurament també vos hem de demanar, ja que penjareu el capell, penjareu les botes, no, com se sol dir, que fareu ara? No sé si teniu pensada la jubilació d'alguna manera.
1: Bé, no tot serà la segona jubilació, perquè
2: ja jubilat d'altres.
3: Era mestre.
1: Professor i jo era funcionari i jo ja fa 10 anys que me vaig jubilar de la feina de funcionari. Això que serà com una segona jubilació, més emotiva en el meu cas, sense cap dubte, però... Bé, en Biel, supos que també està igual que jo no tindré cap problema ni un perquè som una persona que tinc moltíssimes aficions, que m'agraden moltíssimes coses, que les disfrut i les seguiré disfrutant quan deixi de fer de cucorba. La lectura, m'agrada el cine, m'agrada la fotografia.
4: I també descansar, perquè han estat anys de molt de trull. Primer quan combinàveu feina i espectacle. Sí. O sigui, també descansar no està malament. No sé si sense fer molt d'espoilers, no? Sobretot perquè, com dèiem, no, aquesta darrera actuació era moltíssima d'emotivitat. Sabeu com serà la cloenda? Quina serà la darrera cançó? M'imagino que no se pot dir res, no? Però si mos podeu apropar una mica...
2: Sí, sí. Sí, davant, com...
1: sí, darrera cançó, serà... ja t'ho dic jo, serà sí?
4: Adéu-siau.
1: És que això, ciao, és l'actuació que feim per tot Mallorca. I Adéu-siau serà la darrera cançó que cantarem a el teatre. Però bé, no, encara no hem definit com serà l'estructura de l'espectacle, però sí que tenim clara una cosa, i és que haurà, com en Biel ja va mencionat abans, procurarem que siguin de molta participació, que contínuament estiguin pujant nint dalt de l'escenari, no per fer un paper secundari, sinó un paper protagonista dins espectacles, els disfressarem, els faran cantar, els faran tocar instruments, tot això hi serà. Llavors també una cosa que solen fer habitualment, que cantarem amb adaptat alguns contes populars, com la rateta, els porquets, o Tomeu quina vida més trista, que no és un conte popular, és un conte nostre, però també, i projectant dibuixos, en aquest cas dibuixant meu també, en diapositives per contar la història del conte amb imatges i cantant. Això, tot això hi serà, i més coses que encara
4: no les
1: hem de preparar.
4: Exactament.
2: I ballaran damunt les cadires.
4: No tenim cap dubte.
2: Ballar serà complicat.
1: Sí, poc, però hi haurà molta participació igualment.
4: I 50 anys de muntats d'escenaris, que això molt poca gent ho pot dir, crec que els Rolling, Voltros i un parell més, perquè és vera que no és fàcil. Exactament.
2: La diferència és que ells són cantants i nosaltres som pallassos que cantam, que això és important.
4: Però són 50 anys.
1: Hi ha més diferència.
4: Són 50 anys.
1: El cobren una mica també.
4: Una mica també. Exacte.
1: Nosaltres sortim amb una botella d'aigua i no sabem en què surten de molt d'escenari. És una altra història.
0: Estan transcansats diferències. Jo, abans de partir, Bernat, per favor, si mos pot posar Boogie Boogie.
4: Mira, ara jo us vaig dir, posa'm Adéu-siau, Boogie Boogie.
0: Perquè aquesta petita japonesa que fa 3 dibuixos d'aix pugui tornar, ara que tens aquí els cupons, puguis ballar una mica el Boogie Boogie.
3: Si
0: ballen
3: en Jossi.
4: És el teu torn, Joan Marató.
0: És el vostre moment. És la teva comunió. Corba.
3: Vaig escoltar la cançó.

0: hey.
1: Oh, boogie, boogie, hey.
0: Oh. Un aplaudiment molt fort, fort, fort, fort. 50 anys damunt dels escenaris, adeu-siau, moltíssimes gràcies per fer-nos gaudir, per fer-nos participar d'aquests moments tan especials al llarg de tota la nostra infantesa. De veres, de tot cop, moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, especialment a IB3, perquè heu tingut un comportament excel·lent, en altres m'ho heu tractat beníssim, m'ho heu duit a tots els programes, així és que només poden tenir paraules d'agraïment cap a la ràdio de les Illes Balears. Gràcies.
0: Molt d'ens, Cucorba, i de nou, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, Francesc, Gabriel. 11:44, uns consells, seguim en ruta.

0: El dia. IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és diversió.
0: De dilluns a divendres a les 5.
2: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
0: IV3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu,
2: xiu.
3: I en puga, sí.
4: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu t'he dit bel,
4: pinta,
5: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
6: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius, a IV3 Ràdio. El dia, IV3 Ràdio.

0: 11:47, acabant el programa, i just fent referència a un fet important, fa ja 25 anys del primer trasplantament d'òrgans a Menorca. La nostra companya Clara Imamí precisament se troba amb l'Oli Ametller d'Alcer Menorca per parlar d'aquesta efemèride tan rellevant. Clara, bon dia.
1: Bon dia, i de sí, avui es commemora justament a l'entrada principal de l'Hospital de Referència a Menorca, l'Hospital Mateu Orfila de Mont, el 25è aniversari de la primera extracció d'òrgans a Menorca, un acte que organitza l'Àrea de Salut de Menorca, que se celebrarà a la 1 del migdia, i que com a convidat hi ha l'associació Alcer Menorca. Faran un repàs de l'evolució de la donació i el trasplantament d'òrgans a la nostra illa al llarg d'aquests 25 anys, i aquesta és un poquet també la reflexió que tenim i que volem fer avui naltros amb na Loli Ametller, la presidenta d'Alcer Menorca. Com estàs, Loli? Benvinguda.
2: Moltes gràcies, bon dia a tots. I bé, aquí animats, no? Animats per aquest, sí, per aquest fet.
1: 25 anys, ara ho dèiem a fora micro, són 25 anys de la primera extracció d'òrgans a Menorca, però la vostra associació Alcer, que fa feina per les malalties renals i per promocionar la donació d'òrgans, fa 32 anys que existeix.
2: Correcte, 32 anys fa ja que un grup de persones van començar per aquesta lluita de les malalties renals i... Bueno, també promocionant la donació d'òrgans, que és tan important.
1: Aquesta celebració que es fa ara a la una, de fet després d'aquí de l'entrevista, vas ja cap allà per anar-ho preparant tot, el que vol posar un poc és aquesta testimoni de la solidaritat de les diferents persones que fan possible més oportunitats de vida. De fet, hi haurà fins i tot un testimoni que explicarà el seu cas.
2: Correcte, sí, explicarà que ell va donar un ronyó i bueno, crec que això també és emocionant, no? Jo sempre dic que una de les coses que m'emociona molt és que quan una persona plora, té aquelles llàgrimes de que ha perdut un ser estimat i a la vegada ha decidit donar aquells òrgans per donar vida a una altra persona, aquella persona que rep plora d'una alegria i d'una tristesa al mateix temps, perquè potser, gràcies a aquell òrgan, no dependrà d'una màquina o, com el cor, per exemple, podrà viure també. Crec que és una cosa molt, molt important, que han de saber veure les dues cares. I un respecte, no?, per aquelles persones que han donat. Crec que és molt important.
1: Quin impacte té, Loli, la donació d'òrgans en el sistema sanitari, en la societat menorquina?
2: Doncs mira, que no dependis d'una màquina, potser, mira quin impacte tens, no? Ja tens aquella persona que té aquell òrgan i ja no té que estar pendent, per exemple, com nosaltres que estem en diàlisis, doncs dia sí i dia no a una màquina perquè te faci net, no? I és un impacte econòmic important i un impacte de llibertat per tu com a persona, no? Jo t'ho puc dir com a... Jo, Xerrarit, t'ho puc dir com a personalment. Jo estic trasplantada i bueno, crec que conec un poquet el tema. Un poquet.
1: Coneixes un poquet com a persona que té un òrgan, que està trasplantada, i al capdavant d'aquesta associació que feis bona feina, que sempre que hi ha oportunitat sortiu a les portes de l'Hospital Mateu Orfila o sortiu al carrer per donar tota aquesta informació necessària que la gent necessita per acabar-se de decidir, sí, fer-se donant. Què els deies, Loli, en aquestes persones que s'atraquen i vos pregunten què és, què consisteix això de ser donant?
2: Pues ser donant és, una volta se mos acaba la vida, donar oportunitat a altres vides, no? Gestos generosos, altruistament, perquè és altruistament, tu ho dones sense res a canvi, no? I bueno, crec que això és ja lo demás, lo més important, no? Nosaltres, a vegades, quan anaven amb el doctor Ramon Fernández Cid a fer xerrades a instituts o explicant per promocionar la donació d'òrgans, el metge sempre diu que nosaltres no coneixem el donant. I jo sempre m'agrada posar-li el punt al contrari, dir-li, sí, jo conec el donant. Que més bé una persona tan generosa que ha volgut donar aquell òrgan i sa família ha decidit que en aquell moment també donar aquell òrgan per donar vida a un altre. I a més igual si és home o dona, el que sigui, és una persona.
1: I és un gest dels més grans de solidaritat entre persones de sa vida, no?
2: Evidentment que sí. I jo te dic, hem de pensar sempre i hem de tenir un respecte molt important per a aquelles famílies que han quedat sense aquell ser estimat. Això és molt important. I no ho hem de deixar de perdre mai.
1: Quina... Jo no sé, clar, imagina que hi ha molts dubtes, hi ha moltes preguntes, hi ha molt de tabú també al voltant de tot plegat, no? Perquè és el que tu expliques, no, Loli? És un gest de solidaritat, és un gest d'oportunitat, però també és un comiat d'una persona que s'ha anat. Per tant, tens aquesta doble i s'ha de tenir molta sensibilitat a l'hora de ratllar d'aquest tema.
2: Sí, i ningú me'n volem anar. Bueno, crec que ningú que estigui insanament bé me'n volem anar d'aquest món. I quan te passa i has de decidir, crec que la gent, jo m'agrada posar-me en part d'aquella família, tot i que no t'hi poses perquè no sents aquell mal, però has de ser un poc conscient i entendreu,
1: vale? Fan falta donants, Loli, a Menorca?
2: Sempre fan falta donants, sempre hi ha gent que està en llista d'espera i clar, per ser receptor hi ha diversos factors, és a dir, des de el teu tema genètic, la sang, tot. No, no és dir, bueno, esto para ti, no. Hi ha d'haver un bon estudi perquè tu puguis ser donant d'aquell òrgan. Hi ha unes llistes, tot això està molt, molt estipulat. Mm-hmm. I clar, sempre hi ha gent que espera. Espera a tenir un dia l'alegria com han tingut moltes persones. Perquè són molts que estan trasplantats, eh?
1: I on es podem trobar? Perquè, bueno, ens has duit aquí aquestes enganxines de la vostra associació. Sí. Fer-se donant i regalar vida, al final és atracar-se, i teniu un carnet que vos fa... Que us, bueno, és inscriure's, posar-se, donar les dades, no?
2: Mira, el més fàcil de tot, en els centres sanitaris, estan les teves voluntats anticipades, que es diu, no? Tu pots anar allà i poder dir el que vols donar, el que no vols donar, el que vols que facin en tu en moments determinats, que allò només ho saben els metges, perquè està dins la teva història, i allà només ho poden veure els metges en els moments que ells creguin que s'hagi de mirar. Vale? Jo crec que és un punt que la gent ha d'estar molt tranquil·la i un pot fer el que desitgi. Saps que a Espanya tots som donants sempre i quan no manifestem el contrari?
1: Mira...
2: Però no se fa a Xines. És a dir, es demana permís. Crec que és una cosa molt, molt, molt important, perquè així dones veu a que la persona decideixi. Crec que si obliguéssim, més diríem que no. I d'aquesta manera, crec que per això som pioners i anem endavant amb el tema de donació d'òrgans.
1: 25 anys a Menorca d'aquesta primera extracció d'òrgans a la nostra illa. Què teniu preparat per ara a la una del migdia a l'escol de l'Hospital Meteorfila? Vos trobarem.
2: Sí, m'han contat que hi ha una jove que anava bé, que mos fa un pot de música i un parell de coses. Bueno,
1: bueno, un acte de celebració.
2: És un acte de celebració i amb música jo crec que és molt important.
1: I tant, sí.
2: Hem de donar sempre aquella vida. I sense pensar que allà tenim una escultura que l'any 2019, en el 25è aniversari d'Alfer, en Mar Jesús va fer aquella escultura que hi ha centrada, si l'heu pogut veure, on representen que hi ha una dona, i hi ha els òrgans, un altre, tots posats, i donant aquella escultura, donant gràcies a totes les persones que han donat, a les seves famílies i en els equips que fan possible aquestes extraccions.
1: Idò, gràcies a tots ells i elles i també a Loli Ametller per estar una estoneta avui amb naltros. Festa donant, regala vida al CERT Menorca, info@elcertmenorca.com. Aquí estan totes les informacions i t'agraïm moltíssim, Loli, que hagis estat amb nosatres.
2: Posa-te-la, que és molt important. Que fem donant, crec que
1: me la posa aquí. Posada està.
2: Molt bé.
1: Que
2: moltes
1: sigui
2: gràcies.
1: Un èxit, moltes gràcies.
2: I crec que no hem de deixar mai perdre una ocasió. Tirem endavant perquè som molts qui ho necessita.
1: Així n'és. Marta, ja ho veus, amb aquestes grans reflexions amb la Loli, mos acomiadam des dels estudis d'IV3 Ràdio Menorca.
2: Gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Moltíssimes gràcies, Clara, i gràcies també a la Loli. 11:57, els darrers 3 minuts els dedicam a l'actualitat esportiva, amb Toni Fuster. Bon dia, Toni.
3: Hola, bon dia. Doncs mira, hem de parlar del Real Mallorca perquè després de la victòria a Sant Sebastián, a l'estadi de Zubieta, contra la Real B, d'on l'equip ha descansat, i avui torna a la feina a partir de les 6 a la ciutat esportiva de Son Bibiloni. I en tota la intensitat ja per començar a preparar un partit, jo diria, per d'altura, més exigent fins ara, dels que han tingut, contra l'Almeria, l'AU d'Almeria, diumenge a les 4:15 a l'estadi de Son Moix. A veure, el Mallorca no podrà comptar en aquest Calvi García amb en Martin Valli, en Tencito Lubumbo i en Lucas Beristrom, que es troben a les seves seleccions. És a dir, el Mallorca també acusa aquest virus FIFA, que normalment solen ser jugadors de primera divisió, que per això és aturar de primera, però a segona no s'atura. El no aturar la segona divisió, doncs el Mallorca el veurà afectat, no?, per aquestes convocatòries dels internacionals. Però no només passarà factura al Mallorca, el seu rival també, vull dir, perquè hi ha equips, ara en parlarem també del Girona, que en té de bet 6. L'Almeria, en aquest cas, no podrà comptar per el partit en jugadors també com Rodrigo Eli i Guedes, que seran baixa per lesió, però han estat creats a les seves seleccions el migcampista Esteban Zodic en Sèrbia i l'extrem Brian Cipenga en la República Democràtica del Congo. El Girona, que te comentava, pròxim rival ja després de l'Almeria, el Mallorca ha de visitar Girona, se perdrà per aquests dos partits ni més ni manco que a Holm Junior, que ha estat seleccionat amb Espanya sud de 8, i a Ser Asprilla en Colòmbia, Las en Guinea, Krapistov i Pichur amb Ucraïna sub-21 i Vanat, que era un dels davanters importants i referents en la selecció absoluta d'Ucraïna. O sigui, hi ha aquí que estan pitjor encara que el Real Mallorca, i són equips també de segona divisió.
0: Toni, tu quan eres petit escoltaves Cucorba, anaves als seus espectacles, ho recordes?
3: Sí, ho recordo, Cucorba. Fan 50 anys, no?
0: 50 anys, just mos ho acaben de dir perquè han vingut a passar una estona.
3: No, enhorabona.
0: Així que si te sembla, avui t'acomiat a ritme de Cucorba.
3: Vinga.
0: Que tinguis un bon dimarts.
3: Som molt divertit, gràcies.
0: I tant que sí, també moltíssimes gràcies a vosaltres, oients i espectadors, com sempre, per seguir-nos.

0: ID3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. La presidenta del govern i el líder de l'oposició creuen acusacions de mentir sobre el creixement turístic i es retreuen mútuament l'increment de la pressió demogràfica que pateixen les illes. Ha estat en el ple del Parlament.
2: I ha estat en el cara a cara setmanal, en la sessió ordinària de la Cambra Autonòmica, on el portaveu del PSOE, Iago Negueruela, ha recriminat avui a la presidenta que faci diu teatre que menteixi per intentar amagar mesures que afavoriran, assegura, el creixement, com també l'aixecament de la moratòria de places o la promoció de noves rutes aèries. Són acusacions que ha negat Marga Proens, que defensa que l'executiu treballa perquè no hi hagi un increment de turistes.
3: ¿Dónde está esa gran mentira? En pedirle a AENA que bajen las tasas para los residentes y los visitantes. Bajar las tasas aéreas para los turistas, para que esos aviones de bajo coste puedan venir más, vender más, porque eso es usted lo que quiere. Será la presidenta de los 20 millones de turistas, le guste o no, teatrillo o no.
4: Vostè sap que el decret de contenció ha limitat les places turístiques. Li podrà donar les voltes que vulgui, però ja no engana ningú. Vostès varen aprovar 115.000 places turístiques i aquest govern n'haurà aprovades zero. I és el seu govern del Partit Socialista el que mor vol dur més de 50

0: per davall dels 5 dies i mig de l'any passat. També destaquen les illes per l'increment del preu dels hotels. Una nit ha costat un 7,5% més que l'agost de l'any passat.
1: I més qüestions. El campus de la UIB a Palma acull avui Viu la UIB. És una jornada informativa sobre els estudis, sobre els serveis que ofereix la universitat per donar així també la benvinguda als estudiants que s'incorporen a aquest curs.
0: La jornada ha començat avui de matí a les 10:30 a la universitat, ubicat entre els edificis Ramon Llull i també Guillem Colom Cases Noves i els edificis Margalida Comas i Camps i Anselm Turmeda. Diverses aturades que representen gairebé totes les facultats que hi ha al campus, una quinzena de serveis i tota la informació a l'abast dels nous estudiants. Cristina Moreno és la vicerectora d'Estudiants i de Projecció Educativa.
2: Que ells sàpiguen que a més de venir a estudiar, que és el que han de fer, per això venen a la universitat, sàpiguen que la universitat és un espai molt més viu on se poden fer més coses en aquest sentit.
1: I de la plana estatal, el Congrés ha retirat la credencial de premsa ja de manera definitiva a Vito Quiles, després de trobar-lo culpable d'altres tres infraccions molt greus que se sumen a les sancions que ja va rebre el maig i el juliol. L'òrgan de direcció de la cambra, amb majoria de PSOE i Suma, ha pres aquesta decisió en l'abstenció del Partit Popular.
0: I aquesta vegada se'l sanciona per incomplir les normes del Congrés en tres ocasions al mes de març. Dues per difondre imatges enregistrades en espais no autoritzats i una altra per interrompre una roda de premsa del portaveu socialista Patxi López. L'acreditació de l'agitador ultra ja estava suspesa des del mes de maig, ara en el cas d'Aquiles la suspensió és definitiva.
1: Les 12 i 4 minuts, més notícies a la 1.
3: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
4: El dia Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.

0: El nou centre de formació professional de Ciutadella està en marxa, iniciant camí per a convertir-se en un centre de referència de hostaleria i turisme a la nostra illa. Una inauguració que coincideix amb l'inici de classes de tots els joves que cursen estudis d'FP i que acaben de començar també nou curs acadèmic. A Menorca hi ha un total de 1.230 places. El nou centre integrat situat a l'antiga estació marítima de Ponent té una capacitat per a 420 alumnes i s'hi impartiran cursos bàsics, mitjans i superiors de cuina, restauració i gastronomia. Després de 8 anys d'obres i, per tant, 8 anys d'espera, el curs també ha començat a l'esperant nou centre de formació professional. L'esperem que el curs continuï bé i acabi tan bé com ha començat. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Betre Ràdio. És dimarts 22 de setembre.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts i benvingudes.
4: Comença l'espectacle ara.

De la mímica trobam en Marcel Marceau i en Charles Chaplin. El primer, en Marcel Marceau, que va interpretar a Bip the Clown, és considerat el representant més destacat d'aquest mitjà d'expressió. Fins i tot els seus moviments van inspirar el moonwalk de Michael Jackson.

En Marcel, que és d'origen jueu, va haver de fugir amb 16 anys quan les tropes nazis van invadir França a la Segona Guerra Mundial. El seu pare, que era carnisser, va ser arrestat per la Gestapo, enviat al camp de concentració d'Auschwitz, i ell, en Marcel i el seu germà, es van dedicar a salvar vides i van salvar més de 300 infants jueus dels camps de concentració.

Un cop passada la Segona Guerra Mundial, Marcel Marceau va començar la seva carrera a Alemanya actuant per les tropes franceses d'ocupació i d'aquí i fins al final de la seva vida es va dedicar al que més li agradava, aquesta professió tan meravellosa que té i que és la mímica. I si ratllam de l'Alemanya nazi de la Segona Guerra Mundial, aquí a Menorca, a les aigües de la zona de Salgar, no sé si ho sabeu, hi ha qui sí, hi ha qui no, hi ha enfonsat a 47 metres un avió nazi de la Segona Guerra Mundial, un Junkers 88. Es va enfonsar l'any 1943 quan venia de bombardejar Argèlia i es dirigia cap a Mallorca. Resulta que es va quedar sense combustible a mig camí i va caure sobre la zona de l'illa de l'Aire. Els quatre tripulants d'aquell avió militar van ser rescatats per uns pescadors menorquins. 83 anys després, aquest derelicte continua sota l'arena del fons, sobre l'arena del fons marí sota aigua.

Avui, des del Dia Menorca, volem retre el nostre petit homenatge a una persona que mos va deixar ahir, que sempre que li demanàvem estava encantat de col·laborar amb el nostre programa, el sociòleg mallorquí Antoni Taravini, que va dedicar part important de la seva vida a analitzar la societat balear a través dels quaderns Gadeso, que queden publicats, si els trobeu a internet, com un dels seus llegats. Entre d'altres, el Dia Menorca, la darrera vegada que el vam entrevistar per reflexionar sobre la importància del turisme en el moment econòmic de les nostres illes va ser el passat 30 de juny de l'any 2023. Descansa en pau, estimat Toni Taravini, i gràcies per tot.

0: Ciao. Anirà molt bé.
1: Va molt bé, va molt bé aquesta música. Gràcies, Jordi Fabra. Cares if it storms all day, as long as I'm in your arms. El Dia Menorca des d'ara i fins la una en directe. Avui conversarem amb el primer vicecònsol d'Itàlia Menorca, en Giovanni Arico, que ja és als estudis d'IV3 Ràdio. Us contarà com funciona aquesta nova oficina que tindrà els més de 1.500 italians residents a la nostra illa. Després us farem ressò de les novetats de la 11a edició de la RTM Half Menorca Triatló, que se celebra a Fornells aquest diumenge. En parlarem amb el gerent d'Elite Chip, en Mito Bosch. És dimarts, per tant, rebrem el genealogista de capçalera del Dia Menorca, Antoni Tudurí, i la seva secció, Ses cosetes d'en Tudurí.
2: I dos, estimats oients, ja som aquí.
1: El que ja és aquí és Maxel Camarassa, el nostre company dels serveis informatius d'IV3 Ràdio. Com estàs, company? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia, com va?
1: Molt bé, i tu què fas?
4: Guapo?
1: Que t'estàs fent
4: guapo? Guapo?
1: Els auriculars. Tu sí que ho és de guapo, eh?
3: S'han enredat els auriculars.
4: Guapo?
5: Guapo?
4: Guapo?
1: Ara. Mira, tens tu que has vingut amb les teves fans?
3: Sí,
1: sí?
3: Totes elles.
1: Totes elles, eh? Sí. Mira, mira, a veure, què diuen?
4: Guapo?
5: Guapo?
4: Guapo? Guapo?
1: Bueno, sí. Les tens ben entrenades, només saben dir això.
3: Adoctrinament.
1: No diuen res més.
3: No, no.
1: Com esteis? Ja no hi són, han marxat les dones.
3: Sí, que descansin una mica.
1: Ja han marxat.
6: Hola, com estàs?
1: Ah, mira, en tens una altra. Naxel, a les 2:30 us informarà de tot el que està passant a Menorca. A aquesta hora del dia, què us pots avançar, company?
3: Doncs avui estem pendents del Parlament perquè s'ha de votar la presa en consideració d'aquesta proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a Menorca per via marítima. Segueix així les passes de les Pitiuses, que fa anys que apliquen normes similars, i de Mallorca, que fa just dues setmanes va iniciar també aquesta tramitació de la seva pròpia llei. Més per Menorca, vol que aquesta norma estigui aprovada abans de Nadal. El seu diputat, Josep Castell, ja ha reclamat que es tramiti de forma express, és a dir, per la via d'urgència, perquè sigui vigent l'estiu que ve, i ha denunciat que el govern del PP ha perdut, diu, 3 anys, perquè la llei de reserva de la biosfera ja preveia aquesta limitació.
7: Un sprint, ja que aquests partits ara s'omplen la boca de que volen limitar l'entrada de cotxes, doncs que ens agafin el guant i que estiguin disposats a tramitar-ho per lectura única, de manera que aquesta llei pugui ser aprovada abans de Nadal.
3: Més enllà de la plana política, també és notícia que Medi Ambient ha donat via lliure finalment a la construcció d'un celler a la finca de Torralba, al camí de Macarella, un projecte que preveu construir 4 nous edificis en sòl rústic protegit. Més de 2.200 metres quadrats per fer realitat la bodega més gran de Menorca, amb capacitat per elaborar una mitjana de 120.000 ampolles de vi l'any. En el tercer intent dels promotors, i 6 anys després, han aconseguit superar aquest tràmit ambiental. Entre els canvis presentats, ja que els edificis s'allunyen del camí per reduir el seu impacte paisatgístic, i també es redueix el volum de la construcció principal. De fet, la seva execució encara està pendent de l'autorització del Consell Insular. Els ecologistes del GOP van presentar en el seu moment al·legacions denunciant que aquest projecte incompleix, diu, els paràmetres urbanístics. Recordem que Torralba s'ubica en un espai protegit, xarxa Natura 2000, més concretament en una zona d'especial protecció per a les aus, també en un entorn d'alt risc d'incendi. Entre les mesures correctores, Medi Ambient estableix que caldrà restaurar ecològicament l'eliminació del 70% de la vegetació afectada per les obres i reubicar també els aparcaments. I un apunt més, Salut ha reforçat la vigilància arran de la detecció de 4 positius del virus del Nil en cavalls d'aquí a Menorca. Són els primers casos confirmats d'enguany, tot i que aquest virus no es transmet entre cavall i persona, sí que ho fa per picades de moscard. Ara la conselleria s'ha posat en guàrdia amb l'objectiu de diagnosticar de manera precoç possibles positius en humans. L'Agència de Salut Pública recomana especialment als grups de risc mesures per evitar l'exposició als moscards, com l'ús de repel·lents o de roba de maniga llarga, eliminar les petites acumulacions d'aigua i utilitzar mosquiteres. Així tot, la majoria de les persones són asimptomàtiques o presenten símptomes lleus, com febre o dolor muscular.
1: Aquestes són les notícies a les 2:30. Més, moltes gràcies, Axel. Fins aquí una estona.
3: Que vagi molt bé.
1: Ves alerta, que tens gent aquí fora esperant.
3: Vigila els moscards,
1: sí,
3: tu.
1: I els moscards. Bueno, saps que estem avui a l'últim dia, darrer dia de l'estiu?
3: Sí.
1: Sí o no?
3: Sí.
1: Saps quan surt, quan comença la tardor?
3: Demà.
1: A quina hora?
3: A les 7 del matí.
1: No.
3: A les 10 i mitja?
1: No.
3: A les 7 d'escavespre?
1: No. A les 2 de la matinada, a les 2:05.
3: Ah, això...
1: Et despertaràs, t'has de posar el despertador i fer el teu ritualet de equinocci de tardor.
3: Perfecte.
1: Jo, va, en Jordi Fra, me va dient coses. Adéu, Axel Camarasa, em diu que et digui adéu, adéu.
3: Adéu, adéu.
1: Ah, que té el palito a la boca.
5: Molt bé.
1: Ah, havies de controlar les teves dones.
3: Ah.
6: Siempre hay una ligera brisa, sea verano, sea invierno o el día que sea.

0: Avui, 22 de setembre, sí, és el darrer dia de l'estiu. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu per la resta de la jornada cel poc ennivolat i clar, calcul interval de núvols alts, com tenim aquesta del dia, mínimes de 20 graus, màximes de 28, també en moderat de tramuntana i gregal. Aquesta és la previsió per el darrer dia de l'estiu, perquè aquesta matinada, com dèiem, a les 2:05, comença oficialment la tardor. A aquesta hora es produirà l'equinocci de tardor i començarà el recorregut la nova estació, un inici de tardor amb els termòmetres disparats en registres entre 5 i 10 graus superiors al que és habitual a aquesta època. Gaudiu, família, del darrer dia d'estiu.
1: ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo están las cosas?
0: In the rain. Rain, tenim ganes de que plogui. Les 12:18 minuts, pausa i tornem. Every word of love I heard you whisper. The raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September.

0: de moment està tot a punt.
1: El dia Menorca. Ara tornem.
2: IB3 Ràdio és informació.
3: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
4: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel,
4: pinta,
5: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: El dia Menorca, fet a casa.

0: Segur que també hi haurà italians aquest cap de setmana a Fornells que estaran arribant o arribaran els pròxims dies i que estaran entre tot el grup d'esportistes que es reuniran aquest cap de setmana a Fornells per competir a un dels esdeveniments esportius de referència de la tardor menorquina, la RTM Half Menorca Triatló, que arriba a la seva 11a edició consolidada com una referència d'escalandari balear i espanyol per la seva proposta de recorregut en sa que s'entrellacen els valors de l'esport, el turisme actiu i sa gastronomia menorquina. Just s'acaba de presentar fa uns minuts en roda de premsa aquesta cita habitual a Fornells i ens acompanya via telefònica el gerent de l'ITACHIP, Mito Bosch. Com estàs, Mito? Bon dia.
1: Bon dia, com estàs?
0: Com ha anat sa roda de premsa i sa presentació?
1: Sí, perfecte, ja la tenim en marxa, ja hem encetat aquesta edició 2026, el Sartien Hub Menorca, i bueno, amb moltes ganes.
0: Quantes persones hi han inscrites per aquesta 11a edició?
1: Fem rècord de participants, estic supercontent d'anunciar això, i persones, com que és una competició individual per equipos, seran quasi 900 persones que durant aquest cap de setmana estan inscrites per poder participar. Són unes 600 i alguna de bicicletes, quasi 700 bicicletes que estan apuntades per poder fer triatló, i després hi ha rècord també d'equips de relleus, que més de fer tot el triatló sense un participant fa natació, un altre fa ciclisme i un altre fa carrera, i juntam quasi 900 persones. Un nombre absolut fantàstic per nosaltres.
0: Nombre absolut, rècord de participants. Sí. Normalment sempre hi havia allò de més de 600, però és que ja estem a 900 persones. És un rècord de participants. Per aquells que no coneguin com funciona la RTM Half Menorca Triatló, què els diries, Mito, com és?
1: Hombre, és un espectacle esportiu i un espectacle també de competició, perquè és campionat de les Illes Balears, i aquí on se combinen tres disciplines, que la primera part que es fa natació, que ho fem a la Badia de Fornells, un espai idíl·lic, reserva, que té tots els encants per poder nedar un puesto idíl·lic. Després fan una part de bicicleta, que és de la distància llarga, arriben fins als 90 quilòmetres, que fan tres voltes, pues, en el centre de Silla, pel camí d'en Ken, el camí de Tramuntana, el camí de Tramuntana, no, el camí de la carretera de Montfornells, uh-huh. Que són carreteres, bueno, que tenen un paisatge, el Can Llaurat o llocs, en aquest cas, que li dona aquesta visió, pues, d'una illa, pues, agrària, rural, que és una part de Sant Cat de Menorca. I la tercera part que, diguéssim, la tercera part, que és carrera a peu, que la fan, diguéssim, tot el que és la Badia de Fornells, i pugen la icònica Torre de Fornells, que la gent la pateix, perquè és una pujada molt dura, però igualment la disfruta, perquè quan tens allà dalt, allargues la vista i veus tota la volcana de l'entrada de la Badia de Fornells, que, bueno, que jo crec que això és l'experiència que brindaven els participants.
0: La veritat és que la sortida de natació a primera hora del dia, diumenge, quan està sortint el sol a la Badia de Fornells, amb tota la quantitat d'esportistes nedadors que surten al mateix temps, jo ho he vist en persona i és una de les imatges més impactants, un cop la veus, que se't sumen a aquelles imatges que queden guardades a la retina i a la memòria d'espectacular que és. És així, Mito?
1: Sí, correcte. Coincideix la sortida del sol. Lògicament hi posàvem tots els elements perquè sigui cuidor, i que la gent pugui viure una experiència única, sortit sol, l'ambient de la gent, el caliu de la gent, dels acompanyants que estan allà, que els miren entrar dins l'aigua, la veritat posa la pell de gallina. Ja també tenim una pista d'àudio que ja no la canviem, perquè és que la gent ja l'espera, ja diu, quan comencen a sonar els primers acords, ja els qui repeteixen, ja els adults que s'emocionen, perquè el que jugam és amb això, que la gent visqui una experiència única fent esport, i el que he dit un poc a la presentació, posant tots els elements perquè visquin Menorca, mengin Menorca, perquè també fem una aposta forta que quan acaben puguin trobar producte local, producte de Menorca, producte propi, formatges, sobrassades, producte d'aquí del camp menorquí, perquè tinguin Menorca en tots els sentits, nedant d'un puesto de reserva de biosfera, competir entre una carretera que on poden veure model agrari que hi ha aquí a Menorca i que després puguin gaudir d'aquestes frutes. Que això és el que fa que la gent pues, tinguem aquesta rebuda que estem tinguent en rècord de participació.
0: Fa una estona estàvem conversant amb en Giovanni Arico, que és vicecònsul d'Itàlia a Menorca, deia jo que d'italians segur que n'hi han inscrits perquè n'hi ha més de 900 persones i de molts països sí. diferents que mos visiten, de quins, per exemple?
1: Sí, mira, hi ha un grup gros d'Itàlia que repeteix any rere any, que són unes 30 persones que a través d'una agència de viatges pues, cada any d'un grupet aquí i no fan tan sols el triatló, fan una setmana sencera i es dediquen a descobrir Menorca. I com ells, hi ha pues, altres grups a través d'RTM, de l'hotel RTM, que fan grups per gent i el CEO d'RTM mateix, que ha vingut a la presentació, ho ha dit, hi ha gent dels Estats Units, gent d'Amèrica del Sur i nosaltres tenim pues, moltíssima participació, tenim plataformes d'inscripció d'estrangeres per tal de poder arribar a aquests participants, doncs tenim gent d'Inglaterra, gent de França, bastanta gent de França, gent d'Itàlia, que ja ho han dit, hi ha també alemanys, hi ha gent de Portugal també, doncs que fa que la part de gent no resident a Espanya cada vegada sigui més nombrosa, bueno, i això te dona pues, ganes de donar a conèixer a l'illa al món sencer, que és un pot subjectiu.
0: I esportistes d'èlit també de la nostra illa, com que hi hem vist en Nil Ribadets i d'altres noms de l'esport menorquí i d'estriatlon, que també no es perden aquesta cita del calendari.
1: Sí, correcte, i un guany seguint campionat de Balears, de la distància, lògicament tindrem els primers espases del triatló de les illes que estaran aquí competint pues, per tenir l'honor de poder guanyar el campionat de Balears de la distància, tant en categoria masculina com femenina. I això ens donarà pues, aquest plus, a part de prova esportiva, de prova de competició de nivell, que això també pues, ajuda molt a que la prova tingui tots els elements, que si tot va bé i ningú es fa mal, pues, puguem dir diumenge cap vespre que la prova està tot un èxit i hem posat Menorca dalt de tot.
0: I doncs que així sigui un any més, perquè ja són 11, l'organització sempre impecable en aquesta RTM Half Menorca Triatló. Com es presenta el nou curs Mito a principis de setembre, finals de setembre, aquest impacte econòmic per Menorca de la RTM Half Menorca Triatló i des de Elite Chip també, curses, carreres, triatlons, camí de cavalls, tot en marxa, no?
1: Sí, ja ho tenim arrencat. Ara, nosaltres dit, la temporada forta nostra va començar la setmana passada a nivell d'empresa. Ja vam fer un primer gran triatló que també va fer rècord de participació aquí a Silla Veïna, a Mallorca, a Palma. I, bueno, nosaltres ara arrencam aquí a Menorca, en sortíem el triatló. La setmana que ve fem una prova nova, una híbrida, que és la primera edició, que ho fem a la plaça d'Esbord, que és una prova, bueno, de ses aeros, ses anomenades aeros.
0: Aerox, això és molt nou, el dels aerox.
1: Sí, sí, sí. No és marc aerox, però és una prova molt parescuda, la mateixa tipologia, o sigui, carrera i exercicis de força, tot combinat. Es fa la plaça d'Esbord, la setmana que ve, la primera edició. Ja tenim més de 150 pares apuntades, que això ja passa el primer any aquí a Menorca. Bueno, jo crec que ja és una bona xifra, hi haurà prop de 400 persones en la primera edició, però que després mos venen pues, altres proves que també s'organitzen quan se volta a Menorca amb BTT, hi ha la volta psicoturista a Menorca, tenim l'October Trail a final d'octubre i després tenim la mitja marató de Menorca, que també, tant l'October Trail com la mitja marató de Menorca, en les xifres que tenim ara d'inscrits, també rompran el rècord d'inscripcions que van tenir l'any passat. O sigui, jo crec que l'esport de lleure, l'esport de wellness, l'esport de competició, tot el que està relacionat amb la prova esport, el turisme esportiu, tot el que està relacionat amb la prova esport està ara en hora bona perquè les xifres que es manegen són molt bones i jo crec que això és una excel·lent notícia perquè això és salut, això és convivència, això és amistat, això és esport, jo crec que ho té tot i jo crec que hem d'estar contents que la societat hagi entès que l'esport és una cosa, és un hàbit i nosaltres pues, intentant pues, que la gent, el seu hobby, pues, el pugui disfrutar en proves esportives de nivell, com, per exemple, les que organitzem aquesta tardor i la primavera de l'any que ve.
0: I de mito que siguin totes un èxit i que gaudiu moltíssim de retrobar-se amb els amics, amb els que participen en aquest cas, aquesta RTM Half Menorca Triatló i totes les que venen a partir de següents i pròximes setmanes. Forta abraçada, que vagi molt bé, mito.
1: Moltes gràcies. Bye-bye.

0: I doncs, estimats oients, ja som aquí.
1: Espera un moment, Toni, que hem de fer una aturadeta, un minut i tot d'una et saludam.
2: El dia Menorca. Ara tornem.
3: IB3 Ràdio és Dial.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
6: Tèntol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
7: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
8: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
7: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
9: Bienvenidos a Segunda División.
8: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
10: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
11: En Tomàs,
12: ho pot dir.
8: David Gui, bon dia.
11: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
8: Company Fuster, bon dia.
13: S'ha de fer feina.
7: Sí. Esports 3, de dilluns a divendres, a la 1 del migdia.
2: El dia Menorca, fet a casa.
14: I amb tots vostès, Antoni Tudorí, vingut des del castell.
15: Ara em toca jo.
8: Atenció.
15: Paguen bé, em paguen bé. Diuen gràcies, gràcies.
2: Ses cosetes...
16: Com es diu vostè?
2: D'Antoni Tudorí.
17: Et toca, et toca.
0: Que em toca? Oi,

0: Vuelta, Ládico, Sturla, Blandino, Tasso, Mus, Moisi, Pitaluga, Cachot.
1: Vale, vale, vale, perfecte. Toni! Toni,
2: bon dia.
1: És que estava escoltant el teu àudio, perdona,
2: bon dia, bon dia,
1: perdona,
2: bon dia.
1: Estava escoltant el teu àudio, perdona, no m'havia donat, no m'havia donat temps.
2: Sí, sí. No. Avui n'hem dit, li ha pujat.
3: Ja no es pariva lontano laggiù.
2: No, no, laggiù.
3: Una música dulce que sonava

0: Toni Tudurí, com estàs? Salut. Bon dia. Bon giorno.
1: Aquí, acompanyant-te en un modo unió.
0: Bueno, mos està quedant un programa molt italià avui, eh? Mos vens a ratllar també de llinatges italians avui.
1: No, avant, és que com que m'ho dic que venies vicecònsul, un nou vicecònsul, que té sa barraca pel castell, supos que anant cap al cementeri, cap allà, no sé.
0: Cap allà a sa carretera.
1: No sé, saps, carrer... Carretera de Sant Felip, no sé quin nombre allà.
0: Sí, espera, encara t'ho dic, 30, bueno, 30, què era, que he perdut els papers?
1: Jo, bueno, és igual.
0: 35, no, nombre 35.
1: Cap allà trobaràs una bandera italiana penjada, ja, allà
0: Ida,
1: serà.
0: Ida, tu també tens la barraca per allà.
1: I si perds...
0: Per el castell, Ida, vull dir.
1: Ja està ben aclarit, tu. Perquè, esclar, Menorca i Itàlia, el que ara és Itàlia, perquè Itàlia eren molt de repúbliques i regnes, no? De fet, Itàlia neix cap allà 1860, com a actual Itàlia, no? I bueno, la relació que tenien els actuals italians en Menorca era terrible, era directa, bàsicament per esport d'amor, com és natural. Ara m'estava mirant els casaments d'amor a Santa Maria i me'n surten de casaments d'italians amb menorquines 369.
0: Mira.
1: Que no és broma.
0: Això no és broma per
1: l'època,
0: no?
1: I el castell també hi ha un munt. Sí, bueno, bàsicament el segle XVIII. Bàsicament el segle XVIII. Però això que sentia abans d'aquests noms, el Ládico i tal, una sèrie d'ells sí que van ben arrelar, com aquest el Ládico, el Sturla, retratista, el Landino, aquests que, bueno, estan... Les botigues de Landino que venen material de sanitaris i coses així, no? Però, per exemple, n'hi ha un molt conegut a Menorca que encara es conserva i és Mus. Es Mus és dels primers que es casen aquí, eh?
0: Mus.
1: Ara t'ho miraré, van quantes cases Mus aquest. Sí, com en Tòfol Mus, directe
0: d'ells. Com en Tòfol, sí.
1: Tòfol Mus aquest que fa cançons i
0: sí,
1: que... És amic meu, ell, saps? Però es Mus espera que t'ho cerqui per aquí. Sí, l'any 1576 es casa el primer Mus. 1576, poca broma, eh? I mira, ja el tenim tan menorquinitzat, eh? Mira el cel i escoltes vent que de Menorca t'arriba i totes aquestes coses, na nena, etc, etc. Ara, si m'ho poses a llegir llinatges italians d'aquests casaments, no tindríem prou temps per llegir aquests 369 que t'estic dient només d'amor.
0: Només d'amor, eh?
1: Només d'amor.
0: Algun altre que vulguis, no per llegir-los tots, no, però que algun que t'acridis atenció per algun motiu?
1: El paper cudi, el catxot, que originàriament era Castelluccio. El catxot és molt freqüent a Menorca.
0: Sí.
1: O, per exemple, hi ha un Manuzzo, que aquest va ser un dels que es va migrar, ja era aquí, però va migrar a la Florida, el 1768, i un descendent seu va ser un dels primers bisbes catòlics americans. Ara no sé si de Sant Antonio o de per allà, o de Texas, però sí, sí. Llinatge Chiesa, pintor Chiesa, que aquí ja no té descendència directa, però aquí també queda directe és Guastavi.
0: Sí, Guastavi també.
1: Els músics. També, sí, sí, els Marazzi, que aquests ja no hi són. Molts d'ells han desaparegut perquè eren de pap. Spitaluga, no sé si l'he dit abans.
0: No l'has dit.
1: Scacciatolo aquest, Sturla... Bueno,
0: alguns s'han anat mantinguent i altres no els havia escoltat mai. Deu ser perquè s'han anat perdent?
1: Sí, sí, sí.
0: El manco aquí a Menorca?
1: Sí, han desaparegut. De Menorca, però en altres bandes.
0: Clar, imagino que a Itàlia encara hi deuen estar. Deuen estar, sí, deuen ser. Qui m'havies dit ara?
1: El repartís per tot el món.
0: Spitaluga?
1: Spitaluga? Hi havia una directora de l'Institut Joan Ramis, fins no fa massa, es diu Spitaluga, una professora.
0: Apellido sí. Pitaluga.
1: Sí, escrit... que...
0: També es pot escriure amb doble T, eh? Pitaluga. Apelli... Un apellido d'origen italiano.
1: Això també hi ha... Es...
0: Ai, no va dir apellit.
1: Sí, fem, però eh? Es nata. Es nata. I
0: es massa
1: també. Bueno, vale, vale.
0: Zones de Còrsega, presència històrica a les zones del Mediterrani, Còrsega, sud de França i Espanya, especialment Balears, i també a Càdiz situen el llinatge Pitaluga. S'ha espantat, Antoni. Se n'ha anat a Càdiz, ara, Antoni Tudurí. S'ha desconnectat, Antoni Tudurí. Doncs anem a connectar una altra vegada.

0: Ja tornes a estar connectat, Toni?
1: Jo sempre estic connectat. El que passa és que los hados a veces no són adversos.
0: Sí. Saps què he descobert mentre estàs desconnectat uns segons? Hi ha un personatge destacat que es diu Gustavo Pittaluga Fattorini, amb dos P's, Pittaluga, que va néixer 1876 i va morir 1956, un notable metge i científic italià nacionalitzat a Espanya, destacant en el camp de sa hematologia i sa parasitologia. Què et sembla?
1: Perfecte, perfecte.
0: Bueno, mira, tu
1: mira, Pittalugas. Dic, això de sa doble T, com ho dius?
0: Sí.
1: A vegades escrius amb T normal, o S normal, com es massa, es massa que és vigent aquí a Menorca encara hi és, o es nata. Es nata, a vegades s'escrivia amb una T i a vegades amb dues.
0: Uh-huh.
1: Però en Cardona nata, el nostre amic, hi ha nates directes a Mallorca, en aquest moment també ho provines de Menorca. És a dir, la comunió entre Mediterrània, entre Menorca, especialment Gènova, Nàpols i Liorna, encara que n'hi ha molts més llocs, però aquests són els que predominen, s'ha mantingut, i genèticament segur que s'ha mantingut més, perquè l'ordre, diguem-ne, per part de pare, no necessàriament té que coincidir la genètica, ja ho he dit moltes vegades, amb la genealogia. Jo particularment amb una analítica rara d'aquestes d'ADN que em faixé fa un temps, resulta que més d'un 43% del meu ordre genètic coincidia molt més que la ibèrica, molt més en la italiana que en la ibèrica. Coses que passen a vegades, saps?
0: Mira, ara estic trobant aquí.
1: Ah, que cert, que cert.
0: Estic cercant coses, eh? Estic cercant llinatge. Mira, la professora de filosofia Marga Seguí, que diu aquí, Pittaluga acaba com a directora del Ramis després de 15 anys. Imma Pittaluga va ser directora de l'Institut Joan Ramis i Ramis fins l'any 2010, què et sembla? I va estar 15 anys.
1: 15 anys, i 15 era anys.
0: I va ser substituïda per la professora de filosofia, Ana Marga Seguí. Què et sembla? Una Imma Pittaluga, a Maó.
1: I aquesta la tenim per Maó.
0: Sí, també diu que n'hi ha bastants a Ciutadella.
1: De Pittaluga?
0: Sí, s'ho he trobat. Perquè ara estic remenant, estic xuruant coses aquí per internet.
1: Ja no, però bueno, estic mirant només Maó, perquè si no, si ens posem en tot el més...
0: Clar, hi ha massa coses.
1: Tenim pocs minuts i ens hauríem de ben aprofitar. Preguntes, vinga, preguntes.
0: De quin tipus?
1: Preguntes. Ho sé, del que vulguis.
0: D'altres llinatges? Bueno, jo estava aquí molt posada en Pittaluga i m'has dit que parés, perquè no teníem temps de... Però podem... Digue'm un altre llinatge, vam. Pittaluga... Mira, aquí n'he trobat una professora de Geografia i Història, diputat al Parlament de les Illes Balears, Àlex Pittaluga i Iborra, que va ser també Educació d'Adults, models implementats a les escoles d'adults de Moi Ciutadella. Què et sembla?
1: Fixa't, idò.
0: Dos Pittalugues,
1: així. Aquest Pittaluga, eh?
0: Sí.
1: I aquest Pittaluga que jo podia trobar segurament és de... Pittaluga aquest pot ser de 1814? No, aquest no.
0: Escolta'm, que en Àlex Pittaluga hi ha una notícia ara a Balears avui d'ell...
1: Que sí? Què diu?
0: Espera, què diu aquí? Mira, diputat del PSIP, Àlex Pittaluga, aquest dimarts al Parlament. Escolta'm, això és de fas dues hores. El PSIP ha pressionat aquest dimarts el govern arran de la legalització de diversos xalets de luxe en sòl rústic a Sant Josep, de Sa Talaia, Eivissa, gràcies a diputat socialista Àlex Pittaluga. Què et sembla?
1: Bueno, veus? I del Pittaluga aquest deu descendir, deu ser descendent, probablement, no segur, del primer Pittaluga aquest, que ara estic cercant i que no trob. Porganuzza, tal, Chiesa, Guastavi, Carenza, Marazzi, aquest Marazzi va ser del bisbe. Ui, Messia Lecoq ja mos comença a dir coses.
0: Qualcun altre llinatge que vulguis que investigui alguna cosa? Va, digue'm un altre italià, que m'ha agradat ara això. Quin havies dit per aquí? Papilcudi, algú xines? No m'havies dit? Papilcudi, algú xines? No.
1: Papilcudi.
0: Com era? Espera't.
1: Papilcudi.
0: Papel.
1: Sí, bueno, en variants. Ui.
0: Oi, en Bramot diu que ja aturi. Papelcudi Carreras. Mira, aquí n'he trobat un ja.
1: Veus, aquest...
0: Papelcudi, llinatge històric molt singular, directament vinculat a Silla de Menorca, concretament a la ciutat de Mó.
1: Sí, fixa't, i em podien dir molt més, però em sembla que totes de so aquest bestiar que tenim aquí és sasa...
0: Sasa, mira, idea per la setmana que ve, perquè de la història de Menorca es destaca el nom de Vicent Papelcudi Carreras, 1782-1869, prevere i canonge maonès. Apa, què et sembla, per la setmana que ve?
1: Ah, no ho sé, no. Bueno. Qualsevol d'aquests. T'enviaré informació perquè te vaig documentant.
0: Vale. I do, xau, escolta.
1: I podem xerrar tot el dia. Xau, bambina, un bacio ancora, e poi per sempre
0: ti perderò. Si no ets a Menorca, supos que no podràs venir amb jo a les nits d'art a la fresca a Ciutadella, a la plaça d'Esborn, que es fan tots els dimarts de 7 a 12 de la nit, avui.
1: La plaça d'Esborn està ple de cotxos.
0: Sí, però avui a la nit, per les nits d'art a la fresca, supos que el tancaran en els cotxos, no ho sé, ara ho investigarem.
1: Demà ho sabrem.
0: En fi, ai, Déu, saps que avui és el Dia Mundial sense cotxos, a més, si és que n'hi ha de coses divertides a la vida.
1: Sí, i de rinoceront.
0: Bueno, demà tornarem amb més coses com aquestes i d'altres. Una abraçada forta, Toni, gràcies.
1: Una mica més de seny, però...
0: Sí, ho intentarem.
1: Vinga, va.
0: Adéu, fins demà.
1: Adéu.
2: Adéu-siau.

0: Que no te la saps, eh?
1: Come una
0: ah, sí? No, que no és ell, ell. Cantes molt bé, ara.
2: Serà una volta.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
4: Bon dia. Més per Mallorca reclama al govern que lluiti contra l'especulació immobiliària i que accepti la seva proposta de limitar la compra d'habitatges a no residents a les Balears. Així li ha transmès el portaveu de la formació, Lluïsa Pesteguia, en el cara a cara que ha mantingut el ple del Parlament amb la presidenta Marga Proens.
5: A Pesteguia insisteix que no cal construir més habitatges perquè a les Illes ja n'hi ha 100.000 de buits i d'altres 200.000 que només es destinen a segones residències. Per això reclama mesures perquè tot aquest parc residencial surti al mercat destinat a cobrir la situació d'emergència habitacional que pateixen els residents de les Balears. La presidenta Marga Proens, però, manté que les principals polítiques d'habitatge del seu executiu van destinades a residents i acusa a més de proposar l'expropiació de les propietats dels mallorquins.
6: Vostès defensen que aquells que són sucoses, aquells en sols que se pot fer negoci rodó, siguin per als especuladors i que els mallorquins, els enguissats, els menorquins, mos n'anirem a viure en els afores perquè no podran viure en els nostres pobles.
7: Què mos ha volgut dir? S'han d'expropiar les cases en els residents de Mallorca, en els mallorquins, que les tinguin buides en el seu poble? Això és el que avui vostè mos ha dit aquí.
4: I més qüestions. Metges del Món alerta que 8 de cada 10 persones en situació de prostitució l'exerceixen de manera deslocalitzada. És a dir, espais d'àmbit privats com a pisos, habitatges turístics, hotels o embarcacions. Són dades que coneixem quan demà és el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Nines i Nins i que preocupen a l'entitat.
5: Durant el darrer any, Metges del Món ha atès 1.045 persones en context de prostitució a Mallorca. D'aquestes, un 90% eren dones. A més, a Mallorca, la prostitució a pisos o iots s'intensifica durant la temporada turística. L'ONG diu que l'avanç de la prostitució i deslocalitzada preocupa, ja que es tracta d'un fenomen difícil de detectar i d'acompanyar. Segons l'entitat, la prostitució en l'àmbit privat incrementa

0: en el trànsit de la ciutat. Carlos Darder és el primer tinent de Valda.
1: No ho han quantificat com així, perquè no han posat cap tipus de comptador per comptar quant de vehicles s'ha minvat, però sí que és vera que és molt notari, perquè ara, per exemple, en aquestes hores tot eren coes i retencions, no?
2: I de la plana internacional, Pedro Sánchez ha confirmat que no assistirà a la recepció de líders que ofereix Donald Trump amb motiu de l'obertura de l'Assemblea de l'ONU avui a Nova York. El president espanyol al·lega problemes d'agenda, tot i que a la seva agenda oficial no consta cap esdeveniment al qual tingui previst assistir.
0: Mentrestant, Sánchez ja ha encetat la seva agenda en el marc d'aquesta cimera internacional. Ahir es va reunir amb el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, amb el qual ha debatut sobre les principals prioritats de l'agenda multilateral davant un escenari internacional complex i ple de desafiaments geopolítics.
2: I d'aquestes i d'altres qüestions l'assemblearem com sempre quan siguin les dues en temps d'informatiu migdia en Sara Casas. Ara quedeu a IB3 Ràdio amb tota l'actualitat dels esports.
3: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dimarts 22 de setembre. Bon dia al Mallorca. Ha començat a preparar avui l'important partit de diumenge a Somos contra l'Almeria i ho ha fet sense els quatre jugadors internacionals. En Joan Jiménez al control tècnic. Començam les portes d'avui. El Mallorca, com dèiem, comença la setmana sense Martin Valiant, Zito Lubumbo, Beristrom i tampoc Guillermo Fernández. Són els quatre internacionals que no s'han exercitat avui en el retorn a la feina del conjunt vermell, ja que se troben amb les seves seleccions. Només Guillermo Fernández, amb Espanya sud de nou, estarà disponible diumenge a Somos davant l'Almeria. La resta, ja ho sabeu, no podran jugar ni contra els andalusos ni tampoc a Montilivi contra el Girona. Tot d'una sabrem la darrera hora del Mallorca amb el nostre company Toni Fuster. En el món del motociclisme, una llàstima perquè Joan Mir es perdrà el manco als dos pròxims Gran Premis del Mundial de MotoGP. El pilot mallorquí no serà ni a Japó ni tampoc a Indonèsia. Mir, que ja no va participar a Àustria. La setmana passada s'ha realitzat diverses proves mèdiques per determinar l'origen d'un malestar físic que arrossega des de fa mesos. De moment, no hi ha cap diagnòstic clar i el seu metge s'ha estimat més i do que deixi la competició apartada unes setmanes més. Això pel que fa al motociclisme. En vela, aquesta setmana Menorca és la capital mundial en modalitat Snipe. El Club Nàutic de Mahó va acollir ahir vespre la presentació del campionat del món d'aquesta categoria. A la competició hi participaran un total de 88 tripulacions de 21 països, una flota de primer nivell en què figuren 4 campions del món. Espanya serà el país amb major representació en 17 equips. Basilio Ferrer és el president del Club Nàutic de Mahó.
1: Per nosaltres una il·lusió extraordinària, fer un Mundial a Mo no és fàcil, aconseguir que s'estira, la classe Snipe confia en nosaltres, en el club,

0: És molt important, ja vam fer un europeu l'any 94, però un mundial absolut no s'havia fet mai. Fer un mundial és una il·lusió, fer un mundial de snipes és un somni.
1: I aquesta setmana hem d'estar ben pendents també del món del ciclisme perquè Mavi Garcia i Enric Mas lideraran a partir de dijous el combinat espanyol del Mundial de Ciclisme que, com dèiem, se disputarà al Canadà, a Montreal, un Mundial on Espanya ja s'ha estrenat. Ahir Héctor Álvarez es va penjar la medalla de bronze a la contrarrellotge sub-23. I en el món del tennis s'acaba de celebrar el sorteig de la final a 8 de la Copa Davis. Espanya i Jaume Monar ja saben quin serà el seu primer rival. El combinat espanyol s'enfrontarà al combinat d'Àustria, una competició que es disputarà a Itàlia, a Bolonya, al mes de novembre. Una i nou minuts.

0: Avui comencem aquesta edició de dimarts d'Esport 3 migdia. A IB3 Ràdio començam parlant de futbol i de l'actualitat del Mallorca, que passa pel que l'equip ha tornat avui en els entrenaments a Son Bibiloni i ja preparen un partit marcat en vermell, un rival complicat, damunt el paper un d'aquests candidats a intentar pujar a la màxima categoria aquest curs, com és l'Almeria. Toni Fuster, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Miqui, bon dia.
0: Les 6 de Sora Baixa. Sí. 6 de Sora Baixa, bon entrenament del Mallorca a Son Bibiloni i de res, que sense el quadre internacional, no?
1: Sí, sense, ho hem comentat, en Martin Valien, en Cito Lubumbo, Lucas Beristrón, el porter, i tampoc hi serà Guille Fernández, que en principi fins demà ha d'entrenar amb la selecció espanyola sud de nou. És l'únic jugador que sí que és vera que podrà comptar amb ell, Luis García Fernández, per al partit d'aquest diumenge 4:15 a l'estadi de Somos contra l'Almeria. Amb els altres tres no podrà comptar ni per al partit del Almeria ni tampoc per al de Girona. És el virus FIFA que no tan sols afecta, després no. En parlarem del rival de l'Almeria i també del Girona, però estem parlant de que Lubumbo ha d'anar a jugar en la seva selecció d'Angola, Martin Valien ja ho sabem, en Eslovàquia, no? I per tant són jugadors que ara mateix, jo diria el cas de Martin Valien, Pantura, la baixa més destacada, més important,
0: sí,
1: no?
0: El Mallorca, jugador fonamental, en Valien.
1: El Mallorca a més rebrà una Almeria exigent, una Almeria que és un dels equips possiblement cridats a ser un dels grans candidats a l'ascens per plantilla i per pressupost, juntament amb aquest Real Mallorca, no? I dos, tres equips més d'aquesta categoria. I a més, una cosa també important, que ara mateix el Mallorca té 13 punts, l'Almeria en té 12, i una victòria contra el conjunt andalús ja seria agafar una distància
0: de
1: 4
0: ja,
1: punts.
0: No? Ja està molt bé, és una bona prova, no, Toni? Aquí a Son Moix, el Mallorca és molt fiable, més que fiable, no han queixat cap gol, ha guanyat tots els partits, per tant, és una bona prova per consolidar-se, no? com a local, sobretot, aquesta Almeria que, com tu deies, està cridat a lluitar fins al darrer moment per intentar també pujar a primera.
1: Partit més exigent, jo diria, sí. De tots els que ha jugat fins ara, l'equip de García Pimienta, no? Un entrenador que fins i tot va ser en el seu dia també candidat, no? A ser entrenador a Mallorca.
0: Sonava amb força, sí, sí.
1: Va fitxar per l'Almeria i també tindrà dues baixes, no podrà comptar amb Stefan Zodic, que ha estat convocat en la selecció de Sèrbia, aquest futbolista juga al mig del camp, i tampoc podrà comptar amb l'extrem Brian Cipenga, que ha estat convocat en la República Democràtica del Congo. Són dues baixes per aquest virus FIFA. Tampoc podran jugar per lesió Rodrielli i Gui Guedes, però sí que recuperarà tant en Aaron Esporter i probablement també en Sergio Arribas, no? I en Quim Junyer, per cert, que ha complit partit de sanció. Per tant, aquestes són un poquet les novetats a dia d'avui, Estem parlant de dimarts.
0: Encara no se'n van
1: aprendre.
0: El Mallorca comença avui a baixa a preparar aquest partit. Demà tornarà a entrenar a les 10:30 a Son Bibiloni, quartet d'hora a porta oberta pel mitjans de comunicació. L'Almeria que perd futbolistes, també en perd el Mallorca, però hi ha molt d'equips, Toni, que també, com tu ho deies, pateix aquest virus FIFA. Un d'ells serà el pròxim rival del Mallorca, que la setmana que ve el Girona, que també perdrà molt d'efectius per aquest virus.
1: S'haurà afectat, més i tot, que l'Almeria i que el Mallorca. Per exemple, el Girona perd en Holmes Jr., que va amb Espanya sud de 8, en Yacer Asprilla, en Colòmbia, en Las, en Guinea, Krapisov i Pichur, amb Ucraïna sub 21. I Vanat, golejador, davanter en Vanat, en la selecció absoluta d'Ucraïna. Són 6 jugadors. Després té un parell que ara mateix són baixa, també. Un d'ells en Brian Hill, que era un dels jugadors més vironers que té el Girona, que ara, a dia d'avui, no podria jugar tampoc. O sigui que m'ha referit que anem a veure, però com encara queda temps per davant per aquest partit del Girona, jo crec que ara mateix el Mallorca s'ha de centrar en el partit de diumenge, pas a pas, 4:15, com dic, contra la U de Almeria, no és una mala hora. Els portes en joc començaran ja a les 2:30.
0: Ara tornava a dir, ja un dels partits més atractius que pot viure ara mateix l'estadi de Son Moix a segona divisió, Mallorca-Almeria, l'hora no és dolenta, un diumenge 4:15, per tant, veurem quina és la resposta del soci, de l'abonat en aquest partit, veurem si se supera el rècord d'aquesta temporada, d'aquests tres partits que s'han jugat fins ara.
1: Bé rival, l'Almeria, ve de guanyar també 2-0 en el Celta Fortuna, és vera que va marcar pràcticament en mitja hora i ja anava guanyant el partit i després pràcticament ja no va fer res més, però ja t'he dit, o sigui que jo crec que serà un duel important entre entrenador, Luis García i García Pimienta, un partit on el Mallorca ha de demostrar aquesta contundència, aquesta eficàcia que té, sobretot de gols i de no encaixar a l'estadi de Somos. Ja va demostrar contra el Valladolid i contra el Ceuta també,
2: el
1: contra
2: Sabadell,
1: el Sabadell,
2: sí, sí.
1: Que és un equip que dins casa seva demostra de moment aquesta força i aquesta exigència d'anar guanyant el seu partit de 3, i a veure si diumenge es compleix i el Mallorca pot aconseguir una quarta victòria consecutiva, que seria, ja t'he dit, molt important, seria ficar l'equip en 16 punts. I sobretot també deixar enrere 4 punts ara mateix a l'equip andalús, un dels grans candidats una temporada més per intentar tornar a recuperar la primera divisió. Temporada passada va jugar el playoff, el Màlaga va ser finalment l'equip sí. que a la final se va enfrontar a l'Almeria, va apujar el Màlaga, va ser un poc a sorpresa de tothom, perquè el Màlaga venia amb un equip molt jove, amb futbolistes molts de la comunitat d'allà, i la veritat és que no esperàvem, no esperava que fos el Màlaga, no? L'equip que finalment pujàs.
2: Sí,
1: va ser, una autèntica sorpresa, que el Màlaga ho està
2: però
1: pagant.
2: Però això són els play-offs d'ascens a primera, també, que tal vegada sempre hi ha qualque sorpresa. Mira, ha plogut, però quan va pujar el Mallorca contra el Deportivo de la Corunya, ningú donava un euro per
1: Mallorca. No, perquè
2: venies perquè arribava,
1: de perdre 2-0.
2: Venia de perdre 2-0, també, clar, contra el Depor, i també a la Lliga va ser el darrer equip que se va classificar per aquest play-off, però també de vegades diuen que l'equip que arriba per darrere, que se classifiqui en el darrer moment, és perquè també a la Lliga regular arriba bé, arriba per amunt, arriba enxufat, per tant és complicat, és complicat. Almenys si el Mallorca pot aconseguir pujar directe i no ha de passar aquesta penada del play-off d'aquestes dues eliminatòries, perquè pot passar qualsevol cosa.
1: Haurà de modificar un poquet la part de darrere, Luis García, perquè al no jugar Martin Valiant podria ser Sumaoro, en aquest cas, futbolista que ja ha tingut molt de minuts darrerament, que acompanyàs Antonio Raillo, per exemple, i tornar a jugar amb en Lato en la trava esquerra, o fins i tot Alberto Moreno, que podria debutar, encara no l'han vist debutar, podria ser una alternativa si juguen quatre darrere, i per altra banda també podria ser la possibilitat que en Sumaoro quedàs en el lateral esquerre o com a tercer central i jugàs en John Donald. I formàs una defensa en tres centrals una altra vegada, com per en John Donald, en Antonio Raillo i en Sumaoro, i quedassin dos carrilers. Vorem, són variacions que fa el míster, en Luis García, que no havia anat gent malament tampoc amb aquesta fórmula. Ara, això sí, també hem de pensar que si juga d'aquesta manera, Lato i Alberto Moreno, de moment, no tenen minut, i també sí. Sorprèn una mica, perquè
2: no lloc,
1: ell
2: no,
1: s'inclina són més en futbolistes com en Adrián Lisso, per exemple, o com en Josep Cerdà, no? Que pugin per carril, que tinguin més arribada, aquests nous jugadors, per la banda dreta, per l'altre costat, en Calatayud on Puigmal, i clar, i són dos jugadors ara mateix, en Lato i en Alberto Moreno, que gaudeixen, ja t'he dit, de pocs minuts.
2: Sí, sí. Ja veurem, té moltes alternatives aquesta temporada, Luis García, ho hem comentat des de la pretemporada, des que començava ja el Mallorca a entrenar. És una plantilla molt àmplia, té molt on triar, esperen que encerti el tècnic asturià, i sobretot els números són bons, el Mallorca a casa és intractable, ho deien Fuster, 0 gols encaixats, 3 victòries, però el que li falta a l'afició i el que li falta a la gent és veure un Mallorca més fiable en quant al joc. Ho comentàvem ahir també amb en David i en Tomàs, que encara li costa una miqueta agafar el fil de les idees de Luis García. En aquest futbolista, veurem quin Mallorca va contra l'Almeria, un equip l'Almeria que és un d'aquests grans de la segona divisió, per tant, és un equip que en principi també, tot i que sigui com a visitant, deixarà jugar una miqueta més que Sabadell, d'ell, Ceuta o Valladolid, per exemple.
1: I té jugadors amb una experiència també en aquesta categoria. El que te comentava, Miqui, de la part de darrere, que te deia que amb en Sumaoro, en Raillo, i fins i tot també en John Chetau i a Donald, no? Tot això ho dic perquè és un futbolista que és únic que va quedar fora de la llista de convocats l'altre dia del primer equip, que és en David López. En David López, és vera que el míster ja li va comentar en el seu moment que la possibilitat de jugar en mínimes, o sigui que no comptava amb ell pràcticament aquesta temporada, no? Per això se va fitxar també en John Donald. Clar, David López, al tenir la baixa d'en Martin Valiant, podria entrar a la convocatòria aquest cap de setmana, una altra cosa és que després jugui, però hi ha aquesta mínima opció per un futbolista mallorquí que vàrem veure jugar a primera divisió la temporada passada, que ha hagut d'anar cedit en el Burgos, que hi ha hagut de rodar un poc, no? I que en Guainbou com no té oportunitat.
2: Ho deu passar malament, Toni, perquè també hem de recordar que en David López, pobret, també va acabar la temporada passada ben tocat, perquè és cert que va tenir minuts, va tenir titularitats.
1: Serrada de la ciutat de València.
2: Serrada de la ciutat de València el va condemnar una miqueta i va entrar dins una tristor que mare meva. I aquesta temporada, suposo que ho encarava amb l'optimisme de segona, tenir més minuts, i mira aquest cop que se n'ha dut, que no va entrar a la convocatòria per entrar a la llista contra el Reial Societat B. Per tant, veurem què fa en Luis García. Tindrà dos partits per fer proves, perquè
1: es presta encara, avui no començaran com dic, a preparar aquest partit, no se juga fins diumenge, i veurem si l'afició respon, l'afició respon a un Mallorca que de moment respon en resultats, Ventura no tant en joc com m'agradaria veure a tothom, però sí que en resultats
2: poquet
1: se li pot exigir més de moment amb aquestes victòries, ple de victòries a Somos, i fora de casa una victòria, un empat i una derrota que va ser, recordem, en el primer desplaçament a Bosch Cármenes contra el Granada.
2: Els números són bons, ara falta pegar una empentada en el joc de l'equip. Toni Fuster, alguna cosa més perquè fa l'actualitat del Mallorca al món del futbol?
1: No, del Mallorca no, del filial contents amb en Pello Martino, que va ser també el nostre comentarista tota la temporada passada amb el primer equip del Real Mallorca.
2: L'únic equip Mallorca que ha guanyat aquesta
1: que va
2: jornada,
1: victòria, 0-1 al camp del Múrcia B, i la resta que hauran de millorar. Ja vàrem escoltar l'autocrítica que va fer en Òscar Troya, l'entrenador de l'Atleti Balears, en Julián Robles, que també no ha tingut un bon començament.
2: Són equips molt de canvis, des de la banqueta fins a la plantilla, canvis d'entrenadors, molt de canvis de jugadors, i els està costant de moment agafar aquesta fila a la temporada, com també la penya esportiva que no sap guanyar aquest curs encara. Esperem que tot millori. Fem una aturada per la publicitat, deixem el món del futbol, hem de continuar endavant perquè hem de parlar de futbol sala i també d'handbol.
3: A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3. IB3 Ràdio és esport.
4: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
5: Si tu mejor versión empezara este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
6: ¿Qué pasa pel cap d'un poeta quan la vida arriba al seu tram final? Teatrits presenta La Balanguera, una obra de teatre sobre els darrers dies de Joan Alcover, protagonitzada per Caterina Lorda, Josué Guasch, Marina Font i Marc Torres. 24 de setembre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
7: Diumenge a les 2:30 segueix amb els postres en joc la Lliga de Futbol de Segona Divisió.
8: Dali, Toni!
9: Juga tardé!
7: En directe des de l'estadi de Sant Moix, Reial Mallorca, Almeria. Arriba a Palma un dels equips més exigents de la categoria i t'ho contarem amb la màxima emoció, l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes...
10: Mentalitat positiva, mentalitat de querer ir a ganar.
11: Jo me sap greu, però ja han estat superiors els rivals.
7: I la prèvia més divertida.
12: Vivir así es morir de amor.
7: Tot es postres en joc.
13: S'aixeca i tot, en Juan
7: Gal. A IB3 Ràdio.
3: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
0: 24 minuts passen de la una del migdia. Continuem endavant, Esports 3. Hem de parlar ara de futbol sala. Ja ho sabeu, ja tenim en marxa la màxima categoria amb el Palma Futsal, que suma dues victòries en dos partits, però aquest passat cap de setmana també va començar la categoria de plata, la segona divisió, i tenim el Gas i Fred, que va començar amb un empat a casa contra el Sala 5 Martorell. Tenim comunicació amb el president del Club Eivissanc, amb en Joan Ruiz. Joan, què tal, com està? Bon dia.
8: Bon dia a tots, molt bé.
0: Bé, va començar ja la temporada, supos que amb ganes, amb il·lusió, no sé amb quin regust va acabar el cap de setmana després de la primera jornada. Contents amb el que se va viure a la Blanquerna?
8: Sí, per començar, doncs, és el que normalment passa. A voltes tenen pocs equips per fer pretemporada, un tenen a Barcelona, però va venir també el filial del Palma, però necessitam rodatge, com crec que li passarà a molts de temporada. Va ser un partit molt igualat en su... que és futbol sala, i ho pots veure que no, és molt raro que acabi 1-1.
0: Sí, sí, sí.
8: Quan és un resultat més de futbol que de futbol sala.
0: Sí, sí, sí.
8: Sabia que els dos porters varen estar molt bé, les defenses van estar molt bé, i el que va faltar, com sempre, pues en aquest cas va ser el gol. Que d'alguna manera, pues bueno, tenim confiança en l'equip, és nou, tenim nou jugadors nous, que tot això s'ha de fer que es coneixin més, i bueno, ja dic, no estàvem descontents d'alguna manera, i almenys dins del dolent, pues, reparto de puntes, no? Com sol dir, que és el mal menor.
0: Així és, empat a un. Primer punt a la butxaca del club eivissenc. President, ara anava a comentar com encara des del club aquesta nova temporada, molt de canvis a la plantilla, heu optat per formar una plantilla de joves jugadors, això també d'un procés. No sé des del club com encarau aquesta nova temporada, després d'una temporada passada que va ser molt bona i també a la vegada il·lusionant.
8: Sí, la veritat és que, bueno, en vista de com ja es veu, pues, cada any és supercomplicat aquesta categoria ja d'alguna manera nacional, pues, claro, només tenim 16, com sabeu, la novetat enguany, pues, hi ha hagut pues, un dictamen que hem estat, bueno, nosaltres no, la federació, però realment lluitant en dos equips, uns per fal tema, diguem, que han volgut fer un canvi de nom, que ha estat en concret al Màlaga, que no ho ha fet legalment, i després, per una altra banda, hi havia un tema també amb un altre equip, que també, pues, deportivament es veu que tampoc han fet bé. Bueno, el resultat és que el jutge de la competició ha optat al final per deixar en 15 equips segona divisió. Això realment que m'ho repercuteix així indirectament, perquè deportivament, pues, sempre és una pena que un equip per temes de queixos, vamos a llamar-los extradeportivos, es quedin fora de la competició, però bueno, és el que manen, i entonces, pues, bueno, en altres que passarà, que realment en la competició, pues, ja hi ha un equip que, diguem, ha baixat,
0: Clar.
8: O sigui, que en aquest cas, en vez de tres, pues, només s'hi dan dos equips que baixin a divisions inferiors, i tindrem un desplaçament que dins l'econòmic, pues, també ens ajudarà, perquè són desplaçaments menys que haurem de fer. Entonces, la competició queden 15 equips, descansarem com us toqui, quan ens tocava amb aquest equip, pues, descansarem, i en fi, intentarem a veure si salvem com l'any passat, com tu m'has dit, pues, intentar igualar, si podem com a mínim, la temporada passada, que ens van quedar realment a dos punts pràcticament de poder jugar play-off, i és cert que hem fet una plantilla que venen nous jugadors nous i molt joves, o sigui, tenim jugadors inclús de que tenen 20 anys, i en aquestes categories, pues és complicat, però bueno, tenim confiança en ells, i esperem que d'alguna manera els resultats es vagin donant poquet a poquet, i que el Gas i Fred Atlètic, pues, pugui seguir amb aquesta categoria de plata que és complicada. Tenim molta il·lusió que trobem amb ella.
0: Clar que sí, amb molta il·lusió. Tema pressupost, president, per aquesta temporada, com ho heu enfocat? I també, clar, supos que tampoc deu ser fàcil, tant de canvis, tant de fitxatges, a l'hora de trobar casa. Supos que el pressupost se'n va molt en aquest sentit, també, no?
8: Sí, però més que res en su nivell de, diguem, de sous que deixes per el que es plantilla, no?, de cada temporada, és més o menys el mateix, perquè... Vull dir, les institucions més o menys són les mateixes, els que t'ajuden, pues, més o menys també són els mateixos, i això et canvia poc. Nosaltres el que ens està fotent i de ple, i crec que en els equips illencs que puguin jugar segona divisió o primera divisió, tenim salosa del tema de lloguers. Realment la nostra cosa pues, important, perquè en concret en altres, pues, en aquestes categories, pues, nosaltres tenim un equip que també és el Vicenç, que és Joan Torres, el resto pues, són tots de fora.
2: Sí, però això ho
8: deia. Aquí és complicat, ha començat a... I entonces, realment han de tenir pisos per tots, a part de l'entrenador, i doncs, això se molt va perquè puguis tenir una idea, alrededor de 110.000 euros només en lloguers.
2: Imagina't.
8: Només. Ara, imagina't el resto, s'ho complica, però sí, sí, l'altre, sí, sí. Més o menys, ja ho tenim assimilat. Sin embargo, si aquests 110.000 euros poguéssim tenir la meitat només per jugadors, diguem, de la plantilla, pues crec que tindríem una cosa més competitiva i tindríem menys problemes, però, claro, han de confiar en el que tenim, han de donar gràcies inclús pues, a tots per les ajudes i lluitarem amb aquestes condicions perquè estem a Eivissa, han de continuar lluitant aquí no estem, però sí que ens agradaria d'alguna forma, pues, si tenim un nòvio que deia aquell pues, buscar per enlaçar amb el gas i fred, com han tingut moltes temporades, sí, però cada sí. any és més complicat, la gent hi ha molt esport, entonces ho complica, però bueno, estem oberts a qualsevol empresa que vulgui diguem, dur el seu nom per tot Espanya, pues estem oberts a comentar-lo i si surt algú, continuarem amb el que tenim.
2: Tot el suport és bo, president, hem vist en aquesta temporada i també hem vist un projecte més ambiciós, no?, per intentar fer qualque cosa grossa, qualque curs. Que li anava a dir, tema aficionat, el suport de l'afició sí que continua intacte, no? A més, la temporada passada vam poder veure equips de màxima categoria com el Jaén a la Copa, per tant, suposo que la gent està enganxada en aquest projecte.
8: Sí, sí, efectivament. Nosaltres direm dir ara aquesta primera competició estan lliures, o sigui, entren més els equips tipus de segona divisió, inclús crec que de tercera, que inclús ja crec que aquesta setmana ja jugaven equips aquí de Balears entre ells, i a partir d'aquesta, diguem, primera que mos salvam, ja entrem a la tercera.
2: Tenim cert problema amb aquesta comunicació amb el president del Gas i Fred de Futbol Sala, en Joan Ruiz, que m'ho explica com viu i com afronta aquesta nova temporada. Va empatar a un en el primer partit contra el Sala 5, que hem perdut aquesta comunicació amb el president Joan Ruiz del Gas i Fred a Eivissa. Toni, ho comentava, li posen moltes ganes, molta il·lusió, afronten un bon pressupost ambiciós, però clar, quan pràcticament la meitat se n'ha d'anar a lloguers i coses d'aquestes...
9: És el mateix problema que té Formentera, és el mateix problema que té Menorca i pràcticament Mallorca també, vull dir, Mallorca perquè, mira, hi ha el Mallorca, el primer equip del Mallorca, que té el pressupost que té i, lògicament, el que cobren el futbolista i el jugador no tenen aquest problema, però te'n vas a cercar equips ara mateix de futbol sala, per exemple, o de mateix futbol, a les Pitiuses o a Menorca, i és dramàtic, diria jo, no? Perquè ja me diràs, una família, com pot pagar una família que ve a viure a un esport que, lògicament, el futbol sala de segona divisió no tenen unes nòmines molt normaletes, o sigui que és complicat. Si aquí ja en el bàsquet mateix, en el Figui o en el Palmer, ja
2: en passen un fum. Sí, ja en passen un fum. Res, 1:33, ara comentarem aquest tema també a Eugenio Tilbes, el tècnic de l'handbol Eivissa, perquè ja mos espera 1:32, hem de parlar d'handbol de l'Eivissa.

0: Una i 33, hem de parlar d'handbol, de l'handbol Club Eivissa, tenir comunicació amb el seu entrenador, en Eugenio Tilbes. Eugenio, què tal, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Bon dia, què tal?
0: Molt bé, ara parlarem d'aquest inici de temporada, però justament parlàvem amb el president del Gas i Fred Eivissa, que mos comentava que el tema del pressupost, no sé com vos ha fet a vosaltres, suposo que també més o manco igual, que el pressupost sí, que li posa molta il·lusió, que intenten fer un projecte ambiciós, però clar, que una gran part d'aquest pressupost se'n va a tema de lloguer, que això afecta molt a la confecció de la plantilla. No sé si vosaltres vos passa més o manco el mateix.
1: Sí, sí, jo crec que és una gran comparativa con otros clubs de la península, una gran diferència, me refiero, de presupuesto. Pero bueno, entre eso y los desplazamientos, que nosotros a mí siempre nos toca hacer mínimo una noche, a veces dos, por desplazamientos en invierno, que nos quedamos un poco más aislados, pero bueno, es lo que hay.
0: Sí, el que hi ja estava acostumats també vosaltres a la setena temporada d'aquest projecte. Ja ha començat el curs, Eugenio, sempre quines sensacions has pogut viure aquest inici?
1: Bueno, lo que hablamos antes de empezar la competición, que teníamos un inicio complicado, con rivales muy duros de la parte alta del año pasado. Venimos de jugar este sábado contra Agustinos, que quedó por un gol, no ascendió a Liga Sobal el año pasado. Conseguimos empatar después de ir a rastro todo el partido ahí con picos, detalles que no estuvimos finos. Y jugamos la primera jornada en Santander con Sinfín, que también sí. Es un equipo histórico de Liga Sobal, que venía a descender hace dos años, se ha reforzado muy bien, lo habíamos dicho. Y lo mismo, se nos fue al final del partido, estuvimos un momento con opciones, pero bueno, nos está costando quizás esos detalles pequeños que a veces deciden los partidos.
0: Sí, que petits detalls. No sé amb quin objectiu afrontau aquesta temporada. També va ser una gran temporada l'anterior, Eugenio, que vareu fins i tot somiar, no? fins a la recta final. Clar, la gent està amb aquesta il·lusió i se va quedar amb això, que vareu lluitar fins al darrer moment per intentar ficar-vos entre el millor. No sé si aquest any també teniu una miqueta de pressió afegida.
1: No, la pressió, sí, jo crec que el que buscàvem és l'objectiu i no ser el mismo, no... Intentar salvarnos lo antes posible, no pasar apuros, que fue lo que intentamos el año pasado. Y si luego estamos ahí con opciones, pues sería un premio extra, que el año pasado, lo he dicho, no es lo que comentabas, nos generó un montón de ilusión, la gente se quedó con ese buen sabor de boca. Pero bueno, también te refuerzas, crees que tienes mejor equipo todavía, pero hay equipos y presupuestos que están creciendo sí. Muchísimo. Entonces te hace llegar un poco a la realidad y decir, bueno, vamos a ser realistas, intentar volver a no sufrir si podemos, porque va a estar complicado no sufrir también, que la plata está muy, muy igualada.
0: Sí, hi ha molta igualtat, ho comentaves tu, Eugenio, hi ha molta igualtat, hi ha pressupots molts grans i rivals a batre. Està agafant més, no sé com explicar-me, s'està fent feina també des del handbol espanyol, parlàvem abans de futbol sala, també s'ha modificat la primera divisió, en dos tornejos, obertura i clausura. No sé si també l'handbol creus que està fent passes endavant per modernitzar-se una miqueta.
1: Bueno, sí, yo creo sobre todo el balonmano. Desde hace dos años es liga profesional, la Liga Sobal, junto con Primera y Segunda de Fútbol y la ACB, creo que son las únicas ligas profesionales, y la de chicas creo, ¿no? La femenina de fútbol, sí. Creo que son las únicas ligas profesionales, eso le da un plus ya a la Liga Sobal de seriedad y de todo lo que lleva alrededor de profesionalismo. La segunda liga, lo que te decía, hay equipos que quieren subir a Liga Sobal rapidísimo y con presupuestos, quitando incluso jugadores a equipos de la Liga Sobal, eso dice mucho del nivel. La federación lógicamente lo ve como algo positivo, creo que el producto cada vez vende más, en sentido, somos un deporte creo que muy dinámico, que cada vez que viene la gente se engancha, seguimos compitiendo muy bien a nivel de federación, el Barça como representante de clubes sí. Es campeón de Europa otra vez en Final Four, a pesar de que la Liga bajar un poco de presupuesto. Entonces yo creo que el balonmano tiene buena salud, quizás nos falta un poquito que haya algún club más en Liga Sobal que le dé esa guerra al Fútbol Club Barcelona para vender un poquito mejor el producto todavía.
0: Idò, sí, poc a poc se van aconseguint coses. Ho notau, comentaves tu també abans de la resposta, ho notau també en quant als aficionats que s'acosten en el pavelló, tant a fora com a la gent d'Eivissa que s'enganxa al vostre projecte, també que és aquesta professionalització de l'handbol.
1: Sí, nosotros lo notamos eso en el club, que cada vez tenemos más exigencia por parte de la federación, porque lógicamente si estás, como el año pasado, a punto de ascender, te preguntan también si tienes la infraestructura para llegar a, porque lógicamente de un club, entre comillas, de amigos que empezó hace 25, 26 años, a un club profesional esto va a cambiar mucho, o ha cambiado mucho durante estos años. La gente nos apoya, la verdad es que a nivel de club cada año intentamos crecer un poquito más sin volvernos locos, siguiendo trabajando base, y yo creo que se está haciendo muy buen trabajo en ese sentido y que la gente lo reconoce de la seriedad y incluso los jugadores hablan muy bien de nosotros, jugadores que se van y jugadores que quieren venir, que también tenemos ese punto de club serio, de club responsable y de que se hacen las cosas cada vez intentando hacer cada vez mejor.
0: I Eugenio, tu aquestes passes endavant ho has viscut en primera persona en el club. Suposo que això també te deixa molt content, no? Heu sembrat tot això que estàs recollint ara, en quant a tot el
1: Sí,
0: que tu
1: la verdad que
0: deies.
1: sí. Yo empecé desde con la coordinación con los pequeñitos,
0: Per això.
1: desde lo que decía el otro día, jugadores que los saqué del cole con 8 años, que han debutado en plata, que han sido internacionales. La verdad es que llena de orgullo y ver que eso, que el club sigue cada año, que nos exige la propia propio crecimiento, crecer también como club y la gente que está en el club está intentando trabajar, gente que lo hace por amor al arte y curra un montón de horas. Y lo dicho, yo creo que es bonito porque se sigue creciendo y se intenta hacer las cosas bien. A veces no cuesta más, cambios en 2 o 3 años, pero bueno, la idea es seguir así, poquito a poco, intentar hacer las cosas con esa dinámica.
0: Clar que sí, esperem que sí, que sigui una gran temporada perquè estàu fent una gran feina. Ara toca visitar el Benidorm, no?
1: Sí, lo que te decía, otro
0: Dissabte
1: de
0: a les
1: los
0: 7,
1: duros,
0: mare meva, un bon
1: que
0: os.
1: hace 3, 4 años estaba en Europa, bueno, y se ha reforzado muy bien. Lo que te decía, la plata es durísima, no hay fin de semana tranquilo, pero bueno, también la gente dice que lo disfrute, yo le digo que lo disfrutan todos, menos los que estamos dentro, que lo sufrimos.
0: Home, seria un bon cop d'efecte, no?, treure una victòria d'aquest partit per començar
1: Estaría.
0: guanyant a Benidorm, eh? De dues victòries en dos partits.
1: Sí, estaría bien. Nos gusta romper esas rachas de equipos invictos. El año pasado lo hicimos con el líder, con Sevilla en su casa, después de 13 partidos. El año pasado ganamos en Benidorm y ganamos bien. Ya te digo, es plata, hay mucha igualdad. Dependerá si nosotros estamos centrados, somos capaces de limar esos errores que hemos cometido estos 2 partidos. Seguramente tengamos alguna opción, pero bueno, te digo, hay que hacer las cosas muy bien.
0: Has d'aquest partit que tal vegada això acaba de començar, però és d'aquells que tens molt a guanyar i poc a perdre, o no?
1: Sí, correcto, es eso. Sobre todo, a priori podrías perder allí, no pasaría nada, pero bueno, ya una vez que estás, los equipos cada vez nos tienen más respeto, tal vez entran con más, ¿sabes? Con más concentración contra nosotros, saben que somos un equipo serio y entonces, pues eso también te da que es más difícil sorprender, no como lo hacías al principio, que eras un poco, pasabas un poco desapercibido. Ahora ya todo el mundo habla de ti y entonces también te crea más dificultad.
0: De vegades, Eugenio, diuen que afrontar aquest partit contra rival d'aquesta entitat i d'aquesta força és millor el començament, que tal vegada encara no estan molt acoplats i encara estan una miqueta freds.
1: Sí, a ver
0: No sé
1: si
0: si
1: lo
0: penses
1: cogemos con más.
0: això tu o tot és igual, que el
1: No,
0: començament que el
1: yo
0: final.
1: creo que, bueno, ellos mantienen bloque casi como nosotros, han reforzado con 3 jugadores de Liga Sobal, lo que te decía, los equipos de plata están pescando de arriba en vez de al revés, lo normal que sería que los de Asobal rascaran gente positiva de plata, pues aquí al contrario, le van robando jugadores, eso es lo que te decía del presupuesto y del nivel que tiene la plata, entonces. Se han reforzado con 3 jugadores que eran titulares en Liga Sobal el año pasado, entonces bueno, si ya teníamos un equipo con 3 jugadores titulares
0: Mira't.
1: de. Pues bueno, intentaremos, lo que decías tú, nada que perder, mucho que ganar, con ilusión y a vaciarnos ahí.
0: Clar que sí, bonament que passa. Eugenio, gràcies, estem en contacte i molta sort aquesta temporada, que sigui un èxit. Eh?
1: Venga, muchas gracias a vosotros, como siempre.
0: Que vagi molt bé, Eugenio Tilbes, entrenador de l'handbol Eivissa Club. 1:41 minuts.
2: Sí, el que està clar és que s'haurà de fer feina, jo diria, molt. No anant tan sols a l'handbol a Eivissa, sinó a tots aquests equips de Vespitiure, de Menorca i equip de Mallorca, ara mateix que estan en categories de plata o de bronze, en sa base. És que, al final,
0: És clau
2: per
0: perquè
2: un
0: fa que el
2: problema,
0: pressupost
2: per
0: se
2: tema
0: pugui... Sí, sí.
2: d'habitatge, és a dir, anar a cercar gent de fora per jugar a categories de segona o tercera divisions, és a dir, és realment, no vull dir exagerar, però és que és complicadíssim.
0: És molt
2: Després,
0: difícil,
2: per
0: s'ha
2: tant,
0: de
2: has de
0: fer
2: fer
0: bona
2: molta
0: feina des de
2: feina
0: baix,
2: des de
0: sí.
2: baix per poder treure el màxim de jugadors possibles.
0: Això estan fent l'handbol Eivissa, Club Eivissa, veurem si ho aconsegueix en vista a les pròximes temporades. 1:42 minuts, continuem endavant aquí a Esport 3 Migdia i Betres Ràdio. Continuem endavant, Esport 3 Migdia i Betres Ràdio, i és moment per parlar de voleibol. Marta Sampas, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia, molt bé, molt bé.
0: Tenim un cap de setmana ben intens en el món del voleibol perquè es disputen fins a 2 trofeus, el Ciutat de Palma i també el Ciutat de Manacor. Per tant, és un cap de setmana molt intens en el món del voleibol.
3: Sí, ja preparen les temporades, els equips balears de vòlei, els nostres representants són molts, però alguns se reuniran en aquests dos trofeus, com deies, primer el trofeu de Palma, parlant d'aquest, que es jugarà al Palau Municipal d'Esports de Sant Moix, i a més hi haurà categoria masculina i també femenina, reunint diferents equips en un total de 4 partits. Com dèiem, serà aquest cap de setmana, i amb una àmplia representació d'equips mallorquins que competeixen en la categoria de plata del volei espanyol. Primer de tot sentim, ahir va ser la presentació a l'Ajuntament de Palma, sentim el que deia el president de la Federació Balear de Volei, en Pep Tugores.
4: És una festa del volei on tots els equips de base tenen accés i poden disfrutar de veure aquest partit, i per ells és un reflex i un mirall veure que els jugadors i jugadores de les canteres dels clubs de Balears poden arribar a aquest nivell i poden arribar a jugar a trofeus amb aquesta importància i d'aquest pes.
3: En aquesta edició, com dèiem, hi ha el torneig femení i el masculí, i el femení incorpora un tercer equip, un fet que permetrà reunir a Palma aquests 3 equips mallorquins que competiran aquesta temporada a la Superliga Femenina 2, que, com dèiem, és la segona divisió del volei espanyol. Ja sabeu que tenim a la Barca a Menorca, la màxima categoria és de fa ja moltíssims anys. Però en aquesta Superliga 2 tenim el CIDE Palma, el Mallorca Volei i el Solla, l'U Energia Solla, i en categoria masculina hi ha el Mallorca, ara ho comentarem, que s'enfrontarà diumenge a l'Elx, però com dèiem, aquest torneig femení serà aquest triangular amb aquests 3 equips. Sentim a la jugadora del CIDE, en aquest cas vàrem parlar amb Naina Ribas.
5: Pues bueno, el trofeu que fan com a primera toma de contacte com a competició, i després la lliga pues, la plantejam pues, amb molta il·lusió, perquè al final és una lliga bastant competitiva i com els hem de posar, i amb moltes ganes, la veritat.
3: Sentíem a Naina, que bé, van coincidir els jugadors i jugadores que eren allà, que serveix, és una bona prova de pretemporada, poder trobar-se aquest cap de setmana a Sant Moix, un escenari idíl·lic, i on entrenen, per exemple, també el Mallorca masculí, com deien també en aquesta Superliga 2, el Mallorca, que és el Volei Palma també, que en el seu temps va estar a la màxima categoria i tenen aquest objectiu. Sentim a un dels seus jugadors, és en Mariano Vildosola.
6: Venimos con unas semanas duras de entrenamiento, estamos en plena pretemporada. Este torneo también nos sirve de preparación a lo que queremos, que es el inicio de la temporada, arrancar lo más fuerte posible. Así que tomarlo con seriedad y responsabilidad para que, aparte de dar un buen espectáculo a la gente que pueda ir a vernos, tener nosotros un partido de preparación más hacia de cara a lo que viene.
0: Clar que sí, un bon espectacle per a aquesta gent que ja té ganes de voleibol després de tant de mesos aturats. Marta, aquesta competició que comentàvem de Sant Moix començarà dissabte, aquest dissabte, dia 26 de setembre.
3: Sí, ja es de matí haurà el partit que protagonitzaran Anaya Mallorca, Volei Palma i l'U Energia Solla. Després ja s'hora baixa, a les 5 i mitja, s'enfrontaran el CIDE Palma amb el Mallorca, i després ja se seguirà diumenge dia 27, aquest pròxim diumenge, a les 10 del matí, i jugaran el CIDE Palma i l'Energia Solla. Després a les 12 es disputarà ja el partit del trofeu de Ciutat de Palma masculí, que enfrontarà, com dèiem abans, el Mallorca a l'Elx, per tant també en aquest cas que venen de fora, venen d'Elx, el club Volei Elx Grupo Alcúdia, que s'enfrontaran al Volei Palma, al Mallorca Volei Palma. Volem sentir en Carlos García, president d'aquest club, que agafa moltes ganes aquest trofeu, perquè també hi ha molta il·lusió posada en la temporada el Mallorca Volei Palma, que vol tornar a la màxima categoria del voleibol.
7: El trofeo Ciudad de Palma siempre, como tú dices, nos sirve un poco como prueba para luego ya el fin de semana siguiente comenzar la temporada, y ya vamos un poco estableciendo pues la puesta a punto de los equipos después de las pretemporadas que se han realizado y el trabajo que se ha hecho. Y bueno, la verdad, además este año que hará con la fusión de Mallorca Volei Palma tenemos dos compromisos que son tan exigentes uno como otro, que es el masculino y el femenino, los dos en Superliga 2. Pues bueno, vamos a trabajarlo y vamos a ver qué conseguimos de ahí.
3: Ho sentíem, tenen els dos projectes, tant masculí com femení, tots dos hi seran aquest trofeu Ciutat de Palma dissabte i diumenge a Sant Moix, i serà el CIDE, un clàssic del vòlei, que duen bé tota la vida fent una feinada en aquesta disciplina. Ens ho conta Antoni Figuera, que és el president d'aquest club del vòlei CIDE Palma.
8: Sí, és un dia que reunim bastantes jugadores de club, bastantes famílies i bé, bastant de ciutadans de Palma i de tot Mallorca, perquè hem de pensar que els quatre millors equips de Mallorca de Superliga 2, tant els tres femenins com els masculins, ens trobem allà en un cap de setmana. Jo crec que és un moment excepcional per en un cap de setmana veure tots els partits i quedar servit ja i conèixer els equipos i bueno, enganxar-se un poc més en el vòlei.
0: Clar que sí, un bon cap de setmana de voleibol al Palau de Sant Moix, però, Marta, ho comentàvem a l'inici, també tindran cap de setmana de voleibol a Manacor, perquè el Connecta Balear Manacor, de la màxima categoria de la Superliga, jugarà el seu trofeu al pavelló Miquel Àngel Nadal.
3: Sí, el Connecta Balear Manacor és en guany, i ja l'any passat també ho era, el màxim representant en categoria masculina, tenint la Barca, que també ja l'hem esmentat a primera divisió, i bé, el trofeu Ciutat de Palma serveix per veure aquests equips de Superliga 2, però a Manacor, en paral·lel, hi haurà també aquest trofeu Ciutat de Manacor, com bé deies, el pavelló Miquel Àngel Nadal serà l'escenari, i a més en dos equips europeus, bé, un equip alemany i un belga, en aquest cas l'alemany és el Lüneburg, i el belga és el Massey, que un torneig triangular amistós, per continuar idò, amb aquesta preparació de la nova temporada i el Connecta Balear Manacor, que arriba amb ganes un nou curs per demostrar que pot ser bé, campió de Copa, per exemple. Uh-huh. No? Per tant, res, sentim com ho afronten l'entrenador, que és en Juan Méndez, i el jugador també, Hugo Marzo.
9: Obviamente lo llamamos torneo amistoso, pero a la hora que empiece el partido ya los pude ver en acción a los chicos y diciéndole de una manera un poco vulgar, le quieren arrancar la cabeza a cualquiera por más que sea amistoso.
10: Y la verdad que para los jugadores es algo increíble poder preparar la pretemporada de esta manera, con un voleibol de alto nivel. Y me gustaría invitar a toda la gente a que viniese a apoyar al Miquel Àngel Nadal y a disfrutar de un voleibol de mucha calidad.
0: Temporada il·lusionant també és la que se li presenta en el Connecta Balear Manacor a la màxima categoria, un equip que ha patit canvis importants aquesta temporada, però que afronta amb molta il·lusió aquest nou curs, com deia Marta, a veurement si cau qualque títol més. Res, Marta, aquesta setmana ben intens el món del voleibol, tant a Palma com també a Manacor.
3: Sí, ja això ja és qüestió de triar, que t'agafa sí, més a prop, sí, si anar a Somos o anar al Miquel Àngel Nadal, però bé, és una bona cita del vòlei i una bona, ja per escalfar, una bona cita per anar escalfant per lo que serà la temporada en les lligues, amb aquests diferents representants. Estarem pendents, evidentment, tota la temporada aquí a Esports 3 i Vietra Ràdio.
0: Esperen comptar moltes alegries aquest curs d'aquests equips balears. Marta Sampas, gràcies.
3: Adéu.
0: Avui, doncs, parlat de voleibol, ja ho sabeu, trofeu Ciutat de Palma i també trofeu Ciutat de Manacor aquest cap de setmana. Faim la darrera aturada per la publicitat i continuem encara amb la nostra recta final aquí a Esports 3 Migdia i Vetre Ràdio.
11: I Vetre Ràdio és actualitat.
12: Es la hora. L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nuevos barrios des del mes de enero del próximo año. Solicita tu distintivo virtual de residente. Comprueba si tu calle entra en la ampliación y si tienes la documentación necesaria en la web movipalma.movi. Además, puedes darte de alta online o en las oficinas de la SMAP. Ayuntamiento de Palma.
13: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la berenjena granel a 1,99 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natura a 11,35 euros kilo y la empanada de carne con guisantes bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
14: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
0: Au-hi-do, recta final d'aquestes portes d'avui dimarts. Han de tornar al món del futbol perquè han d'acabar parlant del futbol de Can Nostra i d'un club històric del futbol balear com és l'Espanya de Llucmajor, Toni Tenerife.
15: El Club Esportiu d'Espanya Llucmajor presenta el pròxim 2 d'octubre una obra que repassa 88 anys d'història del club, des del 1939 fins a l'actualitat. una publicació feta per un policia local jubilat que sap el que és escriure un llibre de futbol. Amb els dos tons que ha fet enguany, ja suma un total de 4. Es tracta de Joan Quintana Castell. Després de 44 anys de servei a la policia local, continua portant a la comunitat llummellorera. Ofereix en forma de llibres tot el seu extens arxiu fotogràfic i de publicacions de l'època sobre el futbol llummelloré en general i del Club Esportiu Espanya en particular. En una paraula, un jubilat que, segons ell, escriu per prescripció mèdica.
16: Quan me vaig jubilar, me vaig anar en el metge de cabecera i li vaig demanar: i ara, què he de fer, que estic jubilat? I me diu: mira, Joan, les cames se poden aturar. Els braços, les mans també se poden aturar, perquè després encara te queden les cames. El que no s'ha d'aturar és el cap. I jo li vaig dir: què he de fer? Me diu: escriu un llibre.
15: El llibre Història del Club Esportiu Espanya, Penyes i Canterans està dividit en dos toms en 775 pàgines, 1.280 fotografies i més de 10.000 personatges del món del futbol llummelloré que surten. Joan Quintana.
16: Perquè en cada llibre no hagin de vendre també el que en mallorquí se diu un faristol, perquè un llibre de 800 pàgines quasi no se pot sostenir. I he dit, si el faig en dos, serà més bo de manejar. En el llibre hi ha 1.300 fotografies, el 80% fetes meves, i més que 10.000 personatges, entre presidents, directius, personatges futbolístics retratats. Això representa que totes les famílies llummelloreres estiguin representades per un tio, per son pare, per net. En aquest llibre hi ha el padrí, son pare, el fill i el net. En aquest llibre hi ha 4 generacions.
15: D'aquesta forma tenim davant una gran recopilació de records, històries i protagonistes que formen part de la història d'Espanya, de l'Espanya, volen dir, com a club i del futbol llummelloré en general. Un relat on les penyes i els catalans són protagonistes.
16: Les penyes eren algo extraordinari. Eren el viver de l'Espanya. Quasi cada bar de Llummelló tenia una penya, que era el local social. I aquest llibre també xerra de les penyes i sobretot dels canterans, sobretot de la cantera de l'Espanya. Hi ha 3.000 fotografies de canterans en aquest llibre i més que 10.000 personatges retratats d'aquests 88 anys, personatges que tots que venen tenen que veure amb l'Espanya.
15: El Club Esportiu Espanya té 88 anys d'existència i es va crear just en acabar la Guerra Civil, a l'any 1939. I sense entrar en cap tipus de valoracions, Joan Quintana compta al seu llibre just el que té guardat, en retalls de l'època on es descobreix moltes coses.
16: Antes de la Guerra Civil, hi havia el club, que normalment tots els clubs de Mallorca duien el nom del poble. La Guerra Civil va guanyar els franquistes i l'Espanya és un nom que ve d'estend d'en Franco. En el llibre figuren cròniques que damunt, tant de la crònica de l'Espanya, és la paraula falange. Hi ha comentaris que jo t'he retallat d'aquell temps que antes de empezar el partido, los jugadores y el público se oyó un silencio sepulcral porque se cantó el cara al sol. Això està en el llibre, però és que ho deien les publicacions d'aquell temps. Jo només he fet posar-les, agafar-les, cercar-les, que per cert, per ell una inconcurrència, perquè són l'únic poble del millor dins d'Espanya que duim el mateix nom de la selecció espanyola, però que estan molt orgullosos. Jo també estic orgullós d'haver jugat amb l'Espanya, però en aquell temps, els que estem d'en Franco, també estàvem orgullosos, però que no sabien de la missa a la meitat de les coses que havien passat.
15: Curiosament, abans de l'Espanya Llummellor, ja s'havia creat un altre club amb la mateixa denominació. Va ser a Palma, i molt abans de la Guerra Civil. L'historiador Manel García, especialitzat en matèria esportiva, mos fa 5 cèntims de l'altra Espanya.
17: als anys 20, hi va haver un espanyol a mig dècada dels anys 20 a Palma, va durar pocs anys, i sí que va haver un altre club deportiu a Espanya que aquest sí va ser bastant fort i que curiosament té origen en l'equip que tenia el Col·legi de la Salle de Palma. Durant molts anys va jugar, crec que el camp Rafael Puelles, que havia ara ja actualment hi ha el Parc de Serviera, i va arribar a ser un equip bastant punter a Palma. Llavors no és que existia la Lliga Espanyola i tots els grans equips de Mallorca jugaven el campionat regional als anys 20-30, i l'Espanya va jugar a la segona categoria i va arribar a primera, que va jugar amb el Mallorca, el Balears, el Constança, etc. És a dir, va arribar a ser un equip potent a l'Espanya de Palma, aquest que la seva samarreta, a més, tenia bé, els colors de la bandera espanyola en vertical, una gran franja ampla vermella i groca als costats. Crec que va durar fins al 1933, que per motius desconeguts no he arribat a saber per què va desaparèixer. Una llàstima, perquè en aquell moment, ja, com us dic, era un club bastant potent a Palma, pràcticament era el tercer, després de Mallorca i Balears, era el tercer.
15: D'aquesta forma, només queda a les Illes i també a la resta del país un club amb aquesta denominació, Espanya. L'Espanya de Palma només va tenir una dècada de durada mentre el club de Llucmajó va camí de ser el centenari. I com reconeix el mateix Joan Quintana, ell hi vol ser present.
16: Mon pare em va dir que si podia, escrigués un llibre a sembrar un arbre i tingués un fill. Efectivament, he sembrat 5 arbres i ara amb aquest he escrit 4 llibres. Jo, si tot va bé i som viu, d'aquí 12 anys compleixen el centenari, vendria també en sols llibres, multiplicar per 5, el que m'ha dit que ha fet mon pare, és així, me falta un llibre. So much splendor, the cause and effect that we both
0: engender into the universe we both surrender. Gràcies, Toni Tenerife, amb aquesta història de l'Espanya de Llucmajó de futbol del club. Acabam aquesta edició de dimarts d'Esport 3 aquí a Ivetres Ràdio, tornant, com sempre, demà puntuals a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dimarts, que vagi molt bé. Adeu!

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Menorca, més a prop de ser l'única illa balear sense una regulació en l'entrada de vehicles. En ple debat sobre la contenció turística iniciat fa més de 2 anys, avui el Parlament preveu iniciar la discussió sobre com limitar els cotxes a l'illa menorquina, una illa amb un context molt diferent a la resta, donada l'existència de la llei Menorca Reserva de la Biosfera, una normativa que, segons defensen alguns partits, s'ha de modificar per fer possible la restricció. En qualsevol cas, en uns minuts sabrem si la cambra pren en consideració aquesta passa després d'una sessió de control marcada especialment per la crisi residencial i amb un executiu que ha tret pit de les seves polítiques d'habitatge enfront de les crítiques de l'oposició i del seu soci Vox. La crònica política, assumpte destacat de l'actualitat avui dimarts 22 de setembre, un dia amb altres titulars que vos avançam amb Olivia Navarro i Carme Moreno. Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Més turistes, però manco temps.
3: Les dades de l'agost revelen que els hotels de les Balears acolliren un 4% més de clients que l'any passat, això sí, amb estances més curtes. Les dades turístiques, tema de debat al Parlament i també assumpte central de la trobada avui hora baixa entre govern i entitats ecologistes.
1: Línies aèries en situació límit.
4: En una entrevista a l'informatiu Matí, l'Associació de Línies Aèries alerta que el combustible ja suposa entre un 25 i un 30% del cost de les companyies aèries que opten per reduir marges per evitar pujades de preu. Avisen, però, que aquesta estratègia no es podrà allargar massa més en el temps.
1: Sobre exposició de menors a la xarxa.
3: El Des Infantiles denuncia que els pares espanyols són els que més exposen els seus fills a l'entorn digital de la Unió Europea. Un de cada 4 en penja vídeos o imatges a les xarxes socials. Una violació de la intimitat dels infants cobra la porta al contacte amb pederastes.
1: Sánchez no es reunirà amb Trump.
4: El president espanyol ha justificat per motius d'agenda la seva absència a la recepció que el mandatari nord-americà oferirà als líders mundials amb motiu de l'Assemblea Anual de l'ONU. A Nova York sí que reunirà el ministre espanyol d'Exteriors i el seu homòleg marroquí per abordar la situació de Ceuta.
1: A partir de les 2:30 arriben les edicions insulars. Fem ara una ronda per saber els temes més destacats d'aquesta jornada de demà, de dimarts. A Eivissa acabem de saber que la Fiscalia ha obert diligències per investigar els abocaments de l'aeroport d'Escodolà al Parc Natural de Set Salines. Carmen Cires, bon dia.
5: Bon dia, així és.

0: aconseguit superar el tràmit ambiental.
1: A Mallorca, des d'aquest matí ja es pot fer servir la targeta única de transport des del telèfon mòbil. Guillermo Ortego, bon dia.
2: Bon dia. Permet viatjar els busos del TIP i l'MT de Palma i també el tren i el metro. Fins a les 11:30 del matí ja se l'havien descarregat més de 900 persones. A més, durant els mesos de prova s'han fet gairebé 40.000 validacions en la targeta virtual.
1: Pel que fa als esports, Toni Fuster, bon dia.
3: Bon dia.
1: El Reial Mallorca començarà a preparar el partit contra l'Almeria sense quatre internacionals.
3: Avui capvespre, el conjunt que entrena Luis García començarà a preparar aquest partit, que disputaran diumenge 4:15 sense Martín Balien, Lubumbo, Lucas Beristrón i Guille Fernández. Cap dels tres primers estaran pel partit contra l'Almeria i el Girona. El cas de Fernández, el mitjapunta, només s'entrenarà 4 dies en la selecció espanyola sud de nou i podrà jugar aquest diumenge. Avui comença la Champions femenina, amb protagonisme balear. A les 9 del vespre, l'Arsenal de la mallorquina Mariona Caldentey rebrà el Køge de Dinamarca, mentre que demà el Barça de Cata Coll i Patrick Guijarro rebrà el París Futbol Club. En tennis, Espanya, amb el mallorquí Jaume Munar, arrencarà la final de la Copa Davis contra Àustria a la ciutat italiana de Bolònia, del 24 al 29 de novembre. I en vela, avui ha començat a Maó el campionat del món de la classe Snipe, amb un programa de 9 mànigues fins dissabte. En dues proves diàries, Espanya serà el país amb major representació en 17 equips.
1: I a les portes que comenci la tardor, temperatures d'estiu, coneguem la previsió del temps per les pròximes hores. En Pedro Roger, bon dia.
4: Bon dia, ens trobam en un dia ventós en el sector de Menorca. La tramuntana bufa moderada en aquesta illa i, en conseqüència, al nord predomina la forta maror. A la resta de l'arxipèlag, la situació és més tranquil·la i, a mesura que s'acosti la nit, esperam més calma arreu. Més enllà d'això, no notant gran canvis respecte d'ahir. Sol amb algun núvol prims i una màxima que tornarà a girar entre els 28 i els 32 graus. I amb vista demà ens espera una jornada de molta tranquil·litat. Vent fluix i mà com una bassa d'oli a totes les illes. Un termòmetre sense grans canvis respecte d'avui i al cel tindrem alternança entre sol i algun núvol baixos.
1: Bernat Nadal és al control tècnic, són les 2:06.
5: IB3 Ràdio, informatiu migdia.

0: Fa 15 dies va ser la proposta de Mallorca i avui el Parlament acceptarà tramitar la iniciativa legislativa per limitar l'accés de vehicles a Menorca. Ho farà amb els vots a favor del PP, del Partit Socialista i d'Unides Podem. Els ecosobiranistes hi votaran en contra perquè creuen que no cal modificar la llei de reserva de la biosfera perquè la mateixa llei ja permet les restriccions. Anem fins a la cambra autonòmica. Marta Puyalto, bon dia.
1: Bon dia. Sí, hi ha consens de totes les formacions que cal limitar el nombre de cotxes que han de poder circular per Menorca, però no en com s'ha de regular, ja que, a més, creu que la limitació ja podria ser vigent. El conseller de Mobilitat Insular, Juan Manuel Delgado, ha dit que serà un govern popular el que regularà l'accés, mentre que la socialista Susana Mora ha defensat que fa uns anys el PP hi votava en contra.
2: Lo hacemos nosotros, el Partido Popular, no lo han hecho los anteriores equipos de gobierno. Han estado 8 años. ¿Cuánto han limitado en 8 años? ¿Cuántos coches han limitado en 8 años? Ninguno.
3: Però no podem fer veure que no sabem d'on venim. No podem borrar la història que ens ha duit fins aquí. Perquè quan el PSOE defensava aquesta mesura, en moments complicats, el Partit Popular, com dic, hi votava en contra.
1: Els socialistes han criticat l'absència del president del Consell menorquí, Dolfo Vilafranca, que no es presenta en aquest debat, mentre que Més per Menorca i Mallorca hi votaran en contra, insistint perquè creuen que els socialistes i els populars no fan altra cosa que dilatar el procés. Josep Castells creu que l'actual legislatura ha estat perduda.
4: I al final, bueno, o fem veure que ja estem a favor, o si no ens passarà pel damunt la realitat social de Menorca. Aquest és el motiu pel qual vostès avui venen a presentar aquesta llei, no pas perquè hi estiguin convençuts.
1: Vots per part seva s'abstindrà perquè no està d'acord, diuen, amb limitar l'accés a l'illa dels espanyols.
0: Pel que fa a la sessió de control al govern que s'ha celebrat abans, Marta, la problemàtica de l'accés a l'habitatge i la pressió turística han tornat a centrar el debat de l'oposició amb la presidenta Proens.
1: Sí, la presidenta del govern i el portaveu socialista Iago Negreola s'han acusat mútuament de mentir sobre les seves polítiques d'impacte turístic i l'ampliació dels aeroports, mentre el PSOE recrimina a l'executiu a aixecar la moratòria de places i afavorir

0: al turisme de baix cost, però ens retreu als socialistes haver aprovat més de 100.000 places turístiques durant el seu mandat.
1: ¿Dónde está esa gran mentira? En pedirle a Aena que bajen las tasas para que esos aviones de bajo coste puedan venir más, vender más. Será la presidenta de los 20 millones de turistas, le guste o no, teatrillo o no.
2: Vostès varen aprovar 115.000 places turístiques i aquest govern n'haurà aprovades zero. I és el seu govern del Partit Socialista el que mor vol dur més de 50 milions de turistes.
0: En matèria d'habitatge, però, ens ha acusat l'oposició de fer ideologia i ha tret pit de les seves mesures, destacant una llista de beneficis per a més de 34.000 persones, la caiguda d'un 34% en les compres per part de no residents i l'eliminació de 5.000 places de lloguer turístic. Mentrestant, Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, ha reclamat frenar l'especulació.
3: Vostès defensen que aquells que són sucoses, aquells en els que se pot fer negoci rodó, siguin per als especuladors. I que els mallorquins, els lliçans, els menorquins, mos n'anirem a viure en els afores perquè no podran viure en els nostres pobles.
2: Què mos ha volgut dir? S'han d'expropiar les cases en els residents de Mallorca, en els mallorquins, que les tinguin buides en el seu poble? Això és el que avui vostè mos ha dit aquí.
0: Però ens ha reclamat a la Moncloa accions urgents per combatre la inflació, una rebaixa de l'IVA dels combustibles i dels aliments bàsics, així com ajudes directes per als sectors productius més afectats. Això en resposta a Manuela Cañadas de Vox, que ha retret a Pedro Sánchez una elevada càrrega impositiva.
4: Cuanto más sube la gasolina, más recauda. Este es el infierno fiscal que vivimos en este país.
2: Aquestes darreres mesures per compensar els efectes de l'increment de preus a Balears i les ajudes que mos varen demanar tots els sectors afectats se varen aprovar, en aquest cas, en sobot en contra de Vox.
0: La sessió d'avui acabarà amb el debat de la presa en consideració d'una altra llei del PP que reclama que es continuï garantint el règim especial per a les Balears més enllà de 2028.
5: Gràcies, Marta, en directe des del Parlament. Pica baralla política, com sentíem, per la contenció turística, quan hem sabut que els hotels de les Balears el mes d'agost acolliren més turistes, però durant manco o nits. Coneguem-ne amb més detall les dades.
6: Són dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística que indiquen que les Illes varen ser la comunitat amb més ocupació hotelera, que de mitjana va superar el 90%. A més, 9 de cada 10 clients hotelers van ser estrangers i varen quedar-se de mitjana 5 dies per davall dels 5 dies i mig de l'any passat. També destaquen les Balears per l'increment de preus dels hotels. Una nit ha costat un 7,5% més que l'agost de l'any 2025.
5: En aquest context es produirà avui hora baixa la trobada entre la presidenta del govern i les organitzacions ecologistes GOP i Terraferida.
6: Les entitats volen traslladar a Marga Proens que el mandat expressat pels 7.000 ciutadans que es varen manifestar el juliol passat contra la massificació turística reclamen a més que les autoritats assumeixin la seva responsabilitat davant la pèrdua de qualitat de vida a l'arxipèlag. La reclamació principal del GOP i Terraferida passen per una reducció progressiva del lloguer vacacional, volen a més aturar l'urbanització de sòl rústic i posar fi a la llei que desprotegeixin el territori.
5: Una altra reunió destacada a l'agenda del dia és la trobada que mantenen el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, i representants del sector primari per analitzar l'impacte de l'encariment de l'energia. Hi participen les entitats Assaja, Coacupa, Unión de Uniones i també les cooperatives agroalimentàries. A l'informatiu matí, el secretari general d'UPA a les Illes Balears, Baltasar Martí, ha reclamat mesures perquè els pagesos no facin feina a pèrdues.
7: En aquest moment és insostenible, perquè això significa que fas feina o has de fer feina per a pèrdues, perquè amb aquests costos no se pot posar un tot marge i fer feina.
5: La pujada del preu del combustible es nota també al sector de l'aviació. L'Associació de Línies Aèries ALA alerta que el combustible ja suposa entre un 25 i un 30% dels costos de les companyies aèries. Adverteixen que és una tendència a l'alça, que per ara no té aturall i que a la llarga pot acabar repercutint sobre les tarifes que paguen els viatgers.
6: L'associació assegura que el preu del barril del querosè ja frega el $200, el doble, diuen, que el preu del petroli. La gerenta de la Carolina Herrero explica que les aerolínies es veuen obligades a reduir els marges per evitar una pujada de preu, tot i que serà difícil de mantenir, diuen, en el temps.
8: dependerá un poco de lo que esto se prolongue en el tiempo, pero que tuviesen dificultades, por supuesto, o verse obligadas a encarecer sus billetes para cubrir esos sobrecostes, ¿no? Y eso lo que provocaría también es una caída de su demanda. Entonces, bueno, pues hay que ver, las aerolíneas es verdad que tienen mucha capacidad de adaptación.
6: D'altra banda, ALA veu amb bons ulls el document d'hora 3 d'ordenació aeroportuària aprovat la setmana passada pel Consell de Ministres, tot i que no inclou la rebaixa de taxes aeroportuàries que demanava l'associació, en de dir que aquestes celebren que finalment suposi un increment del 0,33% anual.
9: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
5: Un informatiu que quan són les 2:15 passa per les novetats sobre la crisi migratòria. Un total de 29 migrants han desembarcat en les darreres hores a Formentera.
6: La delegació del govern ha confirmat l'arribada d'una embarcació irregular a la Mola amb 16 persones d'origen magrebí. Després ha arribat una segona embarcació que ha transportat 13 persones més. 6 dels 29 migrants són menors d'edat i han estat posats a càrrec del Consell de Formentera. La resta han estat traslladats a Eivissa per quedar a càrrec de la Policia Nacional.
5: Precisament a Formentera ja ha començat la instal·lació del nou sistema de vigilància marítim a la Mola. El radar ha de permetre detectar l'arribada d'embarcacions irregulars i també el tràfic de drogues, entre altres tasques. Elena Trinidad.
10: Operaris qualificats treballen durant aquest mes de setembre en la instal·lació del nou sistema de vigilància exterior CIVE al Far de la Mola, a Formentera. Es preveu que estigui finalitzada a final d'aquest mes. Fons del Ministeri d'Interior han explicat que no poden donar més informació sobre la seva operativitat i posada en funcionament perquè és un sistema de seguretat. A finals del 2025, el Consell de Ministres va aprovar una partida de 2,8 milions d'euros per finançar aquesta infraestructura tecnològica. El sistema permetrà fer un monitoratge en temps real del litoral i la mar per reforçar la lluita contra el tràfic de drogues i facilitar la detecció d'embarcacions irregulars.
5: Més coses, l'ONG Metges del Món alerta que 8 de cada 10 persones en situació de prostitució l'exerceixen de manera deslocalitzada, és a dir, en espais d'àmbit privat com pisos, habitatges turístics, hotels i embarcacions. Avui coneixem aquestes dades i demà és el Dia Internacional contra l'explotació sexual i el tràfic de dones, nines i nins, que preocupen en aquesta entitat.
6: Durant el darrer any, Metges del Món ha atès 1.045 persones en context de prostitució a Mallorca. D'aquestes, un 90% eren dones. A més, a Mallorca, la prostitució a pisos o iots s'intensifica durant la temporada turística. L'ONG diu que l'avanç de la prostitució deslocalitzada preocupa, ja que es tracta d'un fenomen difícil de detectar i també d'acompanyar. És la coordinadora de l'ONG a les Illes, Esther Callizo.
11: És molt més complicat intervenir en la prostitució deslocalitzada per diverses raons. La primera, perquè nosaltres quan fem la recerca mitjançant web, xarxes socials o telèfon. Aquestes xarxes socials sempre, o en el 90% dels casos diríem, estan gestionades per proxenetes, per tant no tenim accés directe en aquestes dones.
6: Segons Callizo, la prostitució en l'àmbit privat incrementa la situació d'aïllament i desprotecció. A més, les dones tenen més dependència dels proxenetes. Davant d'aquest escenari, l'ONG reclama l'aprovació urgent d'una llei integral contra el tràfic i l'explotació d'éssers humans que garanteixi els drets i les necessitats de les persones supervivents, especialment de les dones, nines i nins.
5: I el Ministeri de Sanitat demana a les comunitats autònomes que garanteixin el dret a avortar dins el sistema sanitari públic. L'any 2024, 8 de cada 10 interrupcions voluntàries de l'embaràs es varen fer a centres privats i posa el focus en la Comunitat de Madrid, reclama a l'advocacia de l'Estat que emprengui mesures per exigir el compliment de la llei. Madrid també lamenta que les Balears continuen també sense complir aquesta normativa.
6: Sí, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha sol·licitat a l'advocacia de l'Estat que obligui a Madrid a crear el registre de metges objectors a l'avortament. Segons el Ministeri de Sanitat, Balears i Andalusia són les altres dues comunitats autònomes que no han agilitzat aquest registre, però de moment aquestes dues comunitats autònomes no se'ls ha exigit, no se'ls ha fet cap requeriment judicial.
12: Los tribunales le dijeron a la Comunidad de Madrid que tenía que crear el registro de objetores. A 1 de septiembre hemos comprobado que Madrid no ha avanzado más allá de comenzar los trámites iniciales de la creación del registro, motivo por el cual hemos solicitado a la Abogacía del Estado que se lleven a cabo todas las medidas que sean oportunas para obligar a Madrid a cumplir la ley, a cumplir esas cautelares dictadas por la justicia.
6: La ministra García ha fet aquestes declaracions durant la presentació de la campanya per combatre la culpa i els judicis que encara afecten a les dones que decideixen avortar.
12: Decidas lo que decidas, todo estará bien. No hay una sola forma de vivir y de contar el aborto. No hay que demostrar sufrimiento para que la decisión merezca la pena. Hay mujeres que sienten alivio, hay mujeres que sienten tristeza, hay quienes tienen dudas, hay quienes lo tienen claro. Y todas merecen ser escuchadas y ser atendidas con el mismo respeto. Por eso queremos decirlo con naturalidad, decidir abortar está bien.
6: Mònica García també ha dit que l'objecció de consciència és un dret individual dels metges que s'ha d'organitzar de manera compatible amb l'accés efectiu a l'avortament.
13: Us avançàvem aquestes dades en els titulars. Un de cada quatre pares penja en les seves xarxes socials imatges o vídeos dels seus fills. Ho diu un informe d'Aldeas Infantiles que alerta del perill de perdre el control sobre aquests continguts. Des de xarxes de pederàstia que modifiquen les imatges dels nins amb intel·ligència artificial a adhesius que ridiculitzen el menor i es fan virals. L'ONG demana que no es contribueixi més a la violació de la intimitat dels infants.
6: Infants que en un futur seran adults als quals els pot molestar haver estat exposats pels pares quan eren petits. Aquesta és una de les conseqüències d'aquesta pràctica de cada vegada més habitual, però perillosa per a l'infant. S'han detectat xarxes de pedofília que utilitzen les cares dels menors i els modifiquen el cos amb intel·ligència artificial o vídeos que ridiculitzen el nin i que fan voltes per internet. Laura Gede Rivera és la portaveu d'Aldeas Infantiles.
14: En les redes de pederastia i pedofília cogen estas imágenes de niños y niñas y las desnudan por inteligencia artificial y circulan por internet. Pueden pasar muchísimas, se pueden hacer stickers con las imágenes de los niños y niñas que también se viralizan. O sea, de repente se pierde el control sobre esa información, sobre esa imagen.
6: De Rivera demana als pares i mares que van de penjar material del seu fill pensin que abans que fan i per què.
14: ¿Para qué estoy haciendo eso? ¿Para qué estoy poniendo a mi bebé en mi perfil de Instagram? ¿Lo estoy poniendo por mí, por mi propia vanidad, para que todo el mundo vea lo bonito que es mi bebé y por mi autoestima, o lo estoy haciendo por el bebé? Entonces, si no lo estoy haciendo por el niño o la niña, entonces mejor no hacerlo.
6: Aldeas Infantiles recorda que s'ha de preservar sempre el dret a la intimitat del menor i es dirigeix no només als pares i mares que pengen fotos i vídeos dels seus fills, també a les persones que reaccionen amb un m'agrada o que comparteixen la informació, ja que contribueixen a l'exposició pública del menor.
13: I els nous estudiants universitaris de les Illes tenen avui l'oportunitat de conèixer com serà la seva vida al campus. Per tercer any consecutiu, la UIB organitza una jornada en què poden informar-se sobre els diferents estudis i serveis que ofereix la universitat per donar la benvinguda als alumnes d'una manera dinàmica. A l'edició de l'any passat hi van assistir un miler d'estudiants. Laura Marcos.
15: La jornada Viu la UIB ha començat avui de matí a les 10:30 al Propileu de la Universitat a Palma, situat entre els edificis en Sant Urmeda i Ramon Llull i també a les seus de Menorca i les Pitiuses. Hi ha diverses paradetes amb informació de gairebé totes les facultats i de tots els serveis del campus. Cristina Moreno és la vicerrectora d'Estudiants i Projecció Educativa.
16: Que ells sàpiguen que a més de venir a estudiar, que és el que han de fer, per això venen a la universitat, sàpiguen que la universitat és un espai molt més viu on se poden fer més coses en aquest sentit.
15: És una manera de condensar la universitat en un espai físic durant unes hores. Així ho explica Fran Espina, estudiant d'infermeria i també membre del Consell d'Estudiants.
17: Bueno, al final el estudiante de nuevo ingreso se puede ver abrumado con la universidad, un cambio muy grande, un espacio que ofrece muchísimas posibilidades y eso es un poco el objetivo de esta jornada, agruparlo todo y que el estudiante se sienta recibido.
15: Entre classe i classe, alguns estudiants han passejat per les diferents paradetes i han dit que la jornada és una oportunitat per connectar a la universitat.
18: Me volia mirar els temes Erasmus i tal i volíem passar les dues per a la paradeta, per abans si mos enterava un pot de com anava i no perdre les convocatòries.
19: Jo, en el meu cas, ja vaig venir l'any passat i me va servir bastant per veure un poc com era la vida universitària, perquè, clar, jo venia d'un poble bastant petit i deia... És que ara jo no sé què fer en aquest campus, que és molt gran, la meva escola tampoc era massa gran. Crec que està molt bé, sobretot per la gent que potser és més nova, li costa més relacionar-se crec que està molt bé perquè pots veure que no només hi ha la teva carrera, sinó que hi ha més coses.
15: La jornada ha continuat amb un lliurament de premis i una ballada popular. Acabarà de les 4 amb música en directe.
20: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
21: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios. Esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas. Un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
22: Què passa pel cap d'un poeta quan la vida arriba al seu tram final? Teatritz presenta La Balanguera, una obra de teatre sobre els darrers dies de Joan Alcover, protagonitzada per Caterina Lorda, Josué Guasc, Marina Font i Marc Torres. 24 de setembre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
9: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
13: Un dia més, l'actualitat marcada per la crisi a Ceuta, on el govern espanyol ha aconseguit ja afiliar a 2.321 menors migrants no acompanyats que pernocten als centres o als carrers de la ciutat autònoma. És el darrer balanç que ha oferit el ministre de Política Territorial i encarregat del comandament únic, Ángel Víctor Torres. Així tot, calcula que n'hi ha encara mig miler sense identificar.
23: Torres calcula que la prioritat és reagrupar-los en les seves famílies. Això sí, els que no tinguin lloc on tornar quedaran al territori espanyol, bé, a les places disponibles a Ceuta o els reubicaran a altres punts del territori.
24: El responsable de su acogida es la ciudad autónoma. Y por tanto la competencia de su protección y tutela es de la ciudad autónoma. Acogida, darle cobijo, darles espacio. Del mismo modo que la responsabilidad de los mayores del gobierno de España darle acogida y por tanto estarlos filiados en espacios cerrados y donde haya una posibilidad de empezar los expedientes exactamente igual ocurre por parte de la ciudad autónoma de Ceuta.
23: Pel que fa als migrants majors d'edat, Torres ha explicat que ja se n'han identificat més de 2.500, fet que suposa un 50% més que fa una setmana, gràcies al reforç humà que s'han fet dels serveis socials per poder afiliar totes les persones que es troben en una situació irregular. El ministre també ha explicat que ja hi ha, d'altra banda, més de 100.000 persones que han tornat al Marroc la darrera setmana, majoritàriament retorn voluntaris, tot i que poc més de 300 han estat arran d'un expedient d'expulsió.
13: I d'aquí a poc més de mitja hora, a les 3, s'inaugura oficialment la 81a edició de la Cimera de les Nacions Unides, una cita internacional de primer nivell que arriba en un dels moments més baixos per l'organisme que va néixer per pacificar el món després de la Segona Guerra Mundial. Les marcades tensions geopolítiques són ara per ara la clau del nou ordre mundial que s'està obrint i del qual l'ONU aspira a recuperar el seu paper per mediar en els conflictes.
23: Els conflictes armats, les crisis migratòries, econòmiques, les desigualtats i, per si no n'hi hagués prou, la irrupció de la intel·ligència artificial seran ben segur les qüestions més comentades en aquest debat general que s'obri amb el discurs del líder de l'ONU, el portuguès Antonio Guterres. Després se succeiran els discursos de la resta de caps d'estats i de govern presents. La matinada de dimecres a dijous, hora espanyola, es preveu que ho faci Pedro Sánchez. Per la seva banda, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha destacat el paper que ha de tenir la Unió Europea en el nou ordre mundial.
25: Es más importante que nunca que la voz de Europa, la voz de la Unión Europea, se oiga en defensa del multilateralismo y del derecho internacional en estos momentos en los que están abiertamente cuestionados. Europa tiene que ser la voz que haga primar la fuerza del derecho sobre la ley del más fuerte.
23: Álvarez, per cert, preveu mantenir una reunió amb el seu homòleg marroquí aprofitant la presència de tots dos a Nova York per abordar la crisi de Ceuta.
5: Aquesta cimera serà, per cert, la darrera amb Guterres com a secretari general, ja que el 2027 expira el seu mandat minuts abans que comenci. Ja s'entreveuen els primers encontres i desencontres.
23: Sí, per exemple, Pedro Sánchez ha confirmat que no assistirà a la recepció de líders que ofereix Donald Trump amb motiu de la inauguració de l'Assemblea de l'ONU avui a Nova York, que al·lega problemes d'agenda, tot i que l'agenda oficial a aquella hora està buida. Un Trump que, per cert, que també patirà el boicot generalitzat de les televisions del seu país com a resposta a la prohibició d'accés a la Casa Blanca a mitjans com la CNN. Tot això amb les dues guerres en el centre de l'escenari, la russa i la d'Ucraïna. Només hi assistirà el president ucraïnès i la d'Estats Units amb l'Iran, el president d'aquest país, després de ser autoritzat per la Casa Blanca, també hi serà present, tot i que sota estrictes limitacions de moviment.
5: I encara un apunt en la crònica internacional, perquè Radio Televisió Espanyola proposarà mantenir la retirada d'Espanya d'Eurovisió el 2027 per la participació d'Israel.
23: El president de l'ENS, José Pablo López, ha anunciat que proposarà al Consell d'Administració de la Corporació. Considera que resulta profundament dolorós que la radiotelevisió pública israeliana continuï participant en el certamen.
5: En pocs segons, les dues i mitja, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat ínsula.
0: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
1: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
2: Bon dia, Menorca. El Parlament acaba tot just fa uns instants d'acceptar tramitar la iniciativa legislativa per limitar l'accés de vehicles a Menorca.
3: 46 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones, más un voto telemático de abstención. Por tanto, se toma en consideración la ley debatida.
2: Tira endavant amb els vots a favor del Partit Popular, el Partit Socialista i també d'Unides Podem. Més per Menorca s'ha abstès perquè considera que no cal modificar la llei de reserva de la biosfera, perquè diu la mateixa llei ja permet aquestes restriccions. Tot d'una, en donant més detalls.
1: Edició Menorca. Excel Camarasa.
2: L'actualitat política marca l'agenda del dia perquè hi ha consens de totes les formacions en què cal limitar el nombre de cotxes que han de poder circular per Menorca, però no en com s'ha de tramitar, ja que més creu que la limitació, per exemple, podria ser ja vigent a través de la llei reserva de biosfera. El conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, ha dit que serà un govern del Partit Popular el qui finalment regularà aquest accés de vehicles, mentre que la socialista Susana Mora ha defensat que fa uns anys el Partit Popular hi estava en contra. Ells dos, juntament amb el conseller Simón Gornés, han defensat avui la proposta al ple del Parlament.
4: Lo hacemos nosotros, el Partido Popular. No lo han hecho los anteriores equipos de gobierno. Han estado 8 años. ¿Cuánto han limitado en 8 años? ¿Cuántos coches han limitado en 8 años? Ninguno.
7: Però no podem fer veure que no sabem d'on venim, no podem borrar la història que ens ha duit fins aquí. Perquè quan el PSOE defensava aquesta mesura, en moments complicats, el Partit Popular, com dic, hi votava en contra.
2: Els socialistes han criticat l'absència del president del Consell, Dolfo Vilafranca, mentre que Més per Menorca i també Més per Mallorca s'han finalment abstingut perquè socialistes i populars diuen no fan altra cosa que dilatar el procés. Sentim Josep Castells, qui creu que l'actual ha estat una legislatura perduda.
6: I al final dit, bueno, o fem veure que ja estem a favor o si no ens passarà pel damunt la realitat social de Menorca. Aquest és el motiu pel qual vostès avui venen a posar a presentar aquesta llei, no pas perquè hi estiguin convençuts.
2: Vox, per seva, hi ha votat en contra perquè diu no està d'acord amb limitar l'accés a l'illa a la resta de ciutadans espanyols.
8: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
2: Encara plena política, l'aixecament de la moratòria de places turístiques ha permès reactivar 900 places en un any i mig. El decret de contenció turística impulsat pel govern l'abril de l'any passat ha suposat la recuperació de prop d'un miler de places que estaven inactives o bé donades de baixa. La posada en marxa d'aquesta borsa de places permet l'entrada en funcionament d'una plaça sempre que se n'hagi donat abans una de baixa. El govern insisteix que no són de nova creació i, per tant, no augmenten l'oferta. El decret al mateix temps preveu altres mesures com la prohibició de noves places en habitatges plurifamiliars. Avui al Parlament, el diputat de Més per Menorca, Josep Castells, ha carregat contra el govern per no fer front, diu, a la massificació, la principal causa, segons Castells, de tots els problemes que pateixen actualment els ciutadans de Balears.
6: És a dir, ja portem 900 places reactivades, places que estaven dormint al son dels justos a la borsa de places, que no es podien haver tornat a reactivar gràcies a les seves polítiques. A Menorca tenim gairebé 1.000 places més. M'agradaria que vostè em donés la seva opinió sobre el resultat. Aquest és el resultat que esperava, aquesta és la seva contenció turística.
2: El conseller de Turisme, Jaume Bauzà, ha insistit que si bé les dades demostren que han vingut més turistes, és perquè les estades són més curtes. També ha recordat que el govern no és partidari del decreixement i ha insistit que les places reactivades no són noves, sinó que ja existien però que estaven inutilitzades.
10: Si vols una plaça d'alta, vols tema de que a Menorca se n'han habilitades 900, però aquestes places existien. S'havien donades aquestes places. Per tant, el que han fet és, a dins aquesta bossa que teníem, s'han recuperat d'un puesto i s'han donat per un altre.
2: I també fins al Parlament ha arribat avui l'inici del curs escolar. Més per Menorca ha criticat les ràtios elevades en algunes aules, la manca de docents i també ha deixat entreveure que la nova escola d'Esmercadal s'endarrerirà per la lentitud de les obres. El conseller d'Educació, per la seva banda, ha tret pit defensant l'estrena del nou centre d'FP de Ciutadella, menjadors a totes les escoles, millores també en el transport escolar i les millores de les condicions laborals dels docents. Sentim Joan Agumilà, de Més, i Antoni Vera, conseller d'Educació.
11: Que els alumnes no hi han pogut començar el curs, sembla ser que tampoc hi podran començar el desembre, i vostè molt hàbilment diu que estic molt enfadat perquè les obres no funcionen. Senyor Vera, benvingut a la realitat.
12: El curs comença amb un centre en construcció en Esmercadal que esperen que pugui estar operatiu a final del darrer trimestre d'enguany.
2: En matèria de transport, avui s'ha posat en marxa la nova línia de transport escolar AMO. Per primera vegada, els alumnes de la ciutat disposen de transport públic per anar al Cap de Llevany i al Pasqual Calbó, ubicats als afores. L'allau de peticions ha estat tan elevada que la Conselleria d'Educació ha limitat l'ús d'aquest autobús als alumnes de primer i segon de l'ESO, quan inicialment estava previst per a tots els alumnes de secundària, batxillerat i també de formació professional. Aquesta és una reivindicació històrica de les famílies dels centres i també de la FAPMA.
8: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
2: Més qüestions. Medi Ambient dona via lliure a la construcció d'un celler a la finca de Torralba, al camí de Macarella. El projecte preveu construir 4 edificis nous en sòl rústic protegit. Més de 2.200 metres quadrats per fer realitat el celler més gran de Menorca, amb capacitat per elaborar una mitjana de 120.000 ampolles de vi l'any. En el tercer intent dels promotors i 6 anys després han aconseguit superar el tràmit ambiental. Entre els canvis presentats hi ha que els edificis s'allunyen del camí per reduir el seu impacte paisatge paisatgístic i també es redueix el volum de la construcció principal, que té forma de talaiot i que és la que més polèmica ha despertat. De fet, la seva execució encara està pendent de l'autorització del Consell Insular. Els ecologistes del GOP ja van presentar al·legacions denunciant que el projecte incomplia els paràmetres urbanístics, ja que el volum total excedeix en un 900% al màxim permès. La directora general d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental del Govern és Maripaz Andrade.
14: Cuando se emite una declaración de impacto ambiental favorable, no significa que se pueda hacer cualquier cosa. Lo que significa es que el proyecto puede continuar y además puede continuar con toda una serie de condiciones para preservar esos valores ambientales. Si bien es cierto que el proyecto está situado en una zona con grandes, importantes valores ambientales, eso no le exime de que tenga que cumplir toda una serie de condiciones.
2: Torralba, de fet, s'ubica en espai protegit, xarxa Natura 2000, més concretament en una zona d'especial protecció per a les aus, també en un entorn d'alt risc d'incendi. Entre les mesures correctores, Medi Ambient estableix que caldrà restaurar ecològicament l'eliminació del 70% de la vegetació afectada per les obres i reubicar les zones d'aparcament.
15: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2: Salut ha reforçat la vigilància arran de la detecció de 4 positius del virus del Nil en cavalls aquí a l'illa. Són els primers casos confirmats d'enguany, tot i que aquest virus no es transmet entre el cavall i les persones, sí que ho fa a través de picades de moscard. Ara la Conselleria de Salut s'ha posat en guàrdia amb l'objectiu de diagnosticar de manera precoç possibles positius en humans. L'Agència de Salut Pública recomana especialment als grups de risc mesures per evitar l'exposició als moscards, com l'ús de repel·lents o de roba de màniga llarga, eliminar les petites acumulacions d'aigua i utilitzar mosquiteres. Així tot, la majoria de les persones són asimptomàtiques o presenten símptomes lleus, com ara febre o dolor muscular. En plena de succeïts, la Policia Nacional ha detingut a Mou un agent d'assegurances acusat d'estafa, falsedat documental i apropiació indeguda. Durant més de 10 anys s'hauria apropiat de diners de les primes dels clients, hauria contractat pòlisses sense el seu consentiment i hauria retirat sense autorització productes d'inversió per valor de més de 100.000 euros. Segons la investigació, alguns afectats haurien quedat sense cobertura i haurien també patit diversos perjudicis. La policia alerta que encara hi podria haver més víctimes i demana als clients que comprovin que les seves pòlisses estan en vigor.

0: Ciutadella suma 7 negocis nous al catàleg de comerços emblemàtics de les Balears. En total ja en són 21. Aquest, el govern i l'Ajuntament han entregat les plaques que ho acrediten. En total Menorca ja té 71 negocis catalogats dels 412 que hi ha arreu de les Illes Balears. Aquesta distinció va néixer per reconèixer aquells comerços amb una història arrelada als municipis i amb l'objectiu també de promoure'ls.
1: L'actualitat insular a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
0: Moment ara parlant d'informació esportiva, parlem de vela perquè el Club Marítim de Mo ha acollit la presentació del Campionat del Món de la classe Snipe, una competició que comença avui mateix. De fet, a les 11:30 s'ha fet el toc d'atenció i amb un programa de 9 mànegues fins dissabte amb dues proves diàries. Espanya, de fet, serà el país amb més representació, amb un total de 17 equips. Sentim el president del Club Marítim de Mo, és Basilio Ferrer.
2: Per nosaltres una il·lusió extraordinària fer un Mundial a Mo. No és fàcil aconseguir que s'estira. La classe Snipe confia en nosaltres, en el club, és molt important. Ja vam fer un europeu l'any 94, però un mundial absolut no s'havia fet mai. Fer un mundial és una il·lusió, fer un mundial de Snipes és un somni.
0: Tram final per a la cultura. Fa 3 anys que Menorca Talaiòtica és patrimoni mundial. Des d'aleshores s'han restaurat jaciments, però els propietaris demanen més comunicació amb l'administració per fer balanç d'aquests primers 3 anys del reconeixement de la UNESCO. Ens amplien la informació, Blai Barber.
3: Cornia Nou és de titularitat privada, com la immensa majoria dels 280 jaciments que formen part de la Menorca Talaiòtica Patrimoni Mundial. Escoltam a Pati Lora, que és propietària.
4: Nosaltres hem tingut bastant de problemes, sobretot amb turoperadors de creuers, que deixen aquí a un grup gran de gent, a 30 persones d'altes talaiot. Una vegada que vaig venir, vaig veure com agafaven una pedra i la guardaven a una bossa.
3: Els propietaris creuen que falten més mesures per part de l'administració per evitar deteriorament del patrimoni. El Consell assegura que aquests primers 3 anys de patrimoni mundial ha renovat senyalització. També s'han fet actuacions grans com la restauració de la muralla del poblat de Son Catlà. Escoltem a Joan Pons Torres, conseller de Cultura.
5: Hem impulsat la restauració també i consolidació del talaiot central de Torre d'en Gaumès. Hem impulsat també el projecte del futur centre d'interpretació.
3: A més, ara s'excavarà el sector oest de Trapucó. Joan Pons Torres, de Cultura.
5: Tenim una nova borsa d'arqueòlegs en el Consell Insular i amb aquesta borsa hem pogut passar un tècnic de patrimoni que ha agafat la plaça de tècnic de l'Agència Menorca Talaiòtica i actualment està en procés de substitució aquesta plaça del Servei de Patrimoni.
3: Els propietaris de Cornia Nou han signat 5 anys més de conveni amb el Museu de Menorca i investigaran ara el talaiot petit de Cornia.
0: Gràcies, Blai. Acabem explicant que la rehabilitació del Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella entra en la recta final. El sostre, molt malmès per les filtracions d'aigua, ha estat objecte d'una minuciosa restauració i està previst que les obres acabin ja a finals d'enguany. Comença a recuperar així, a poc, els colors i els elements ornamentals després d'una intervenció necessària per l'estat de la coberta. Les filtracions havien afectat greument els 480 plafons que decoren el sostre, ho explica la batlessa Maria Jesús Bagú.
6: Es va començar a veure que totes les plaques, tots els escuts del sostre estaven tombant, anaven caient i realment estava molt malmès, la teulada estava molt malmès, per tant era un risc poder seguir emprant aquest saló gòtic.
0: Una feina de mesos que ha obligat a desmuntar i numerar cada peça per poder-les restaurar al taller. Són escuts heràldics que representen els llinatges dels components de l'antiga Universitat General de Menorca i alguns membres de l'Ajuntament de Ciutadella entre 1839 i 1843 i que ara han començat a tornar exactament al lloc on estaven. Amb la cultura un dia més arribem a les 2:45 del migdia. L'actualitat continua aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.
7: És l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.
8: Diumenge, a les 2:30, segueix amb els postres en joc la Lliga de Futbol de Segona Divisió.
9: Dali, Toni!
10: Juga tarder!
8: En directe des de l'estadi de Sant Moix, Reial Mallorca, Almeria. Arriba a Palma, un dels equips més exigents de la categoria. I t'ho contarem amb la màxima emoció, l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes...
11: Mentalitat positiva, mentalitat de querer ir a ganar.
12: Jo me sap greu, però ja han estat superiors els rivals.
8: I la prèvia més divertida.
13: Vivir así es morir de amor.
8: Tot es postres en joc.
14: S'aixeca i tot, en Juan
8: Gal. A IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
15: Dues i 46 minuts. Toni Fuster, bon dia de nou.
16: Bon dia.
15: Començam amb el món del futbol. La plantilla del Reial Mallorca comença avui capvespre a preparar condicionat l'exigent partit contra l'Almeria.
16: Un duel que es disputarà diumenge a les 4:15 a Sant Moix contra un rival que també està cridat a ser un dels grans candidats a l'ascens per plantilla i pressupost. L'equip mallorquinista torna a la feina després d'un dia lliure i ho farà sense els futbolistes internacionals Martin Balien, Sito Lubumbo i Lucas Beristrón, que es troben en les seves seleccions. Cap d'ells podrà estar disponible pels dos pròxims partits de Lliga. La baixa més important és la de l'Eslovac, juntament amb el porter Arnau Tenas, han jugat fins ara tots els minuts. D'altra banda, l'angolès Lubumbo va quedar sense jugar a Zubieta i la seva cridada en la selecció serà per jugar dos partits de classificació per a la Copa d'Àfrica de Nacions contra Egipte i Malawi. El cas de Guillermo Fernández tan sols anirà convocat de moment a la sub de nou per disputar uns entrenaments. El Mallorca és tercer en 13 punts i la Maria ocupa just una posició menys, quart en 12, i arriba amb bona dinàmica. Dues consecutives, la darrera per 2-0 contra el Celta Fortuna. Damunt el paper, s'espera el partit més complicat fins ara pels interessos mallorquinistes i per això l'entrenador Luis García Fernández voldrà centrar-se de ple en tot tipus de detall del rival en vista a eclipsar les seves millors virtuts i guanyar un partit que pot fer distanciar-se encara més a la classificació respecte als andalusos. I l'Almeria, que entrena Francisco Javier García Pimienta, arribarà al partit de diumenge amb baixes. Per un costat, dos jugadors han estat cridats a les seves seleccions. El migcampista Stefan Zodic, en Sèrbia, i l'extrem Brian Cipenga, en la República Democràtica del Congo. Seran baixa per lesió Rodrigo Eli i Gui Guedes. El tècnic català, això sí, recupera Quim Junyent després de complir sanció al porter Aaron i molt probable també Sergio Arribas, que ha patit molèsties. Més futbol aquesta setmana comença.

0: A la Champions femenina amb protagonisme mallorquí, avui l'Arsenal de Mariona Caldentey rebrà el Køge de Dinamarca, mentre que demà el Barça de Cata Coll i Patrick Guijarro rebrà la visita del París Futbol Club. Precisament sentim l'entrenador de les Blaugranes, Pere Romeu.
1: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot, segur.
0: I a la primera divisió, la Lliga s'atura gairebé 3 setmanes pels compromisos internacionals i ho fa amb el Barça com a líder destacat. El conjunt que entrena Hansi Flick s'ha mostrat intractable en aquest inici de campionat, on suma 21 punts de 21 possibles. El Blaugrana han aconseguit ple de victòries i ja tenen 5 punts d'avantatge respecte al segon. També a la màxima categoria, demà arribarà a València el ex tècnic del Mallorca, Javier Aguirre, que en aquesta nova experiència a la Liga tornarà a comptar amb el mallorquí Toni Amor al cos tècnic valencianista. Luis de la Fuente encara serà el seleccionador espanyol de futbol fins al 2032. Des de la seva arribada a la banqueta, Espanya ha guanyat el Mundial, l'Eurocopa i la Lliga de les Nacions. Amb ell també han renovat els membres del seu cos tècnic. De la Fuente està convençut que encara queden molts èxits per celebrar.
2: Vamos a estar a la altura y sabemos el reto que aceptamos. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo mejor está por llegar, creedme. Todavía hay muchas cosas buenas que vamos a poder disfrutar.
0: A més, la Reial Federació Espanyola de Futbol va anunciar la renovació del seleccionador nacional de futbol sala, Julio Velasco. I en tennis, Espanya, amb el mallorquí Jaume Munà, arrencarà la final de la Copa Davis contra Àustria, a la ciutat italiana de Bologna, del 24 al 29 de novembre. El combinat que prepara David Ferrer cercarà l'enciamera de plata per setena vegada. La darrera va ser el 2019 contra el Canadà. Parlant de voleibol, perquè aquest cap de setmana disputaran els trofeus Ciutat de Palma i el Ciutat de Manacor. Pel que fa al trofeu de Palma, jugarà al Palau d'Esport de Son Moix en format femení i masculí. En categoria femenina serà un triangular entre els equips mallorquins de la Superliga 2, el Cide, el Mallorca i el Solla. En categoria masculina, el Mallorca s'enfrontarà diumenge a l'Elx. Sentim Pep Tugores, el president de la Federació Balear de Vòlei.
3: És una festa del vòlei on tots els equips de base tenen accés i poden disfrutar de veure aquest partit, i per ells és un reflex i un mirall veure que jugadors i jugadores de les canteres dels clubs de Balears poden arribar a aquest nivell i poden arribar a jugar a trofeus amb aquesta importància i d'aquest pes.
0: I el Connecta Balear Manacor disputarà aquest cap de setmana el trofeu Ciutat de Manacor. El pavelló Miquel Àngel Nadal rebrà la visita de dos equips europeus de primer nivell, el Lüneburg alemany i el Maaseik belga. Un torneig triangular amistós per continuar fonamentant les bases de la nova temporada i demostrar l'ambició de l'equip manacorí per aquest nou curs. Sentim l'entrenador del Manacor, Juan Méndez, i el jugador Hugo Marzo.
4: Obviamente lo llamamos torneo amistoso, pero a la hora que empiece el partido ya los pude ver en acción a los chicos y diciéndolo de una manera un poco vulgar, le quieren arrancar la cabeza a cualquiera por más que sea amistoso.
5: Para los jugadores es algo increíble poder preparar la pretemporada de esta manera, con un vóley de alto nivel. Y me gustaría invitar a toda la gente a que viniese a apoyar al Miquel Ángel Nadal y a disfrutar de un vóley de mucha calidad.
0: Més coses, Joan Mir es perdrà el manco dels pròxims Gran Premis del Mundial de MotoGP. El pilot mallorquí no serà ni al Japó ni a Indonèsia. Mir, que ja no va participar a Àustria la setmana passada, s'ha fet diverses proves mèdiques per determinar l'origen d'un malestar físic que arrossega des de fa mesos. De moment no hi ha cap diagnòstic clar i el seu metge s'ha estimat més que deixi la competició apartada unes setmanes. I amb el avui ha començat a Mahó el campionat del món de la classe Snipe, amb un programa de 9 mànigues fins dissabte amb dues proves diàries. Espanya serà el país amb la representació més gran en D7 aquí. Sentim Basilio Ferrer, president del Club Nàutic de Mahó.
6: Per nosaltres una il·lusió extraordinària fer un mundial a Mahó. No és fàcil aconseguir que s'estira la classe Snipe, confia en nosaltres, en el club, és molt important. Ja vam fer un europeu l'any 94, però un mundial absolut no s'havia fet mai. Fer un mundial és una il·lusió, fer un mundial de Snipes és un somni.
0: Aquesta competició reuneix a les 88 tripulacions de 21 països, juntament amb les seves embarcacions. I acabam amb bàsquet, ja que el Sant Antoni prepara l'últim partit de la fase de grup de la Copa d'Espanya, a la tranquil·litat de saber-se classificats. La imatge que ha donat l'equip ormeñí ha estat molt bona. David Ventura.
7: La victòria del Clas Sant Antoni contra el Getafe i el Saragossa ha donat moral a l'equip. El seu entrenador, Boris Valibrea, creu que, tot i això, encara hi ha molt marge de millora.
8: És que estem anant de menys a més, és que estem millorant partit a partit, és que estem fent millor les coses d'una setmana a l'altra, però molt lluny del que hauria de ser el nostre potencial.
7: L'objectiu dels portmanyins és l'ascens a primera FEB, però la Copa d'Espanya és també un repte estimulant. Així ho veu el tècnic català del Clas Bàsquet.
8: Evidentment és una competició oficial, és una competició bonica, és una competició que ja ens fica amb la possibilitat de jugar contra equips de primera FEB, de la talla d'Estudiantes, de la talla de Granada, de la talla de Gran Canària. No? Jo crec que això seria algo molt gran pel nostre club, no? Però peus a terra.
7: L'últim partit de la fase de grup serà aquest dissabte a la pista del Tres Cantos de Madrid.
0: Gràcies, David. Setmana gran aquesta, perquè divendres tenim un palmer figui, primer partit ja de Lliga d'aquesta temporada pel Esport de Sant Mons.
9: Agenda ben plena en l'àmbit esportiu. Gràcies, Toni. Dediquem els darrers minuts, com sempre, a repassar la informació cultural.

0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Una informació cultural que passa pel Festival de Sant Sebastià, on el cineasta Daniel Monzón ha presentat la seva darrera pel·lícula.
2: Santa Virgen de las Vírgenes.
1: Ruega por nosotras tracta les tortures i els abusos que patien les dones al patronat de la dona, Laura.
3: Parlam d'una institució franquista que es va mantenir fins al 1985, on s'ingressaven les dones que eren considerades rebels per adreçar-les amb mètodes pràcticament de tortura. I ell mateix ho explicava d'aquesta manera per un videoblog temàtic de cinema.
4: Y entonces es la historia de esta chica desde el 74 hasta el 79 en un reformatorio donde tratan de doblegarla para que ella cambie. Pero ella es una mujer muy fuerte y como puede tratar de sobrevivir en ese contexto que es prácticamente el de una cárcel encubierta.
3: Sota aquest règim troba amistats que seran l'única manera de sobreviure. Una pel·lícula que té darrere una gran tasca de documentació i es presenta de manera excel·lent davant la pantalla, com és habitual en les feines de Monzón, un film que ha estat presentat a la secció oficial fora de concurs del Festival de Donòstia.
5: En la Bahía de Palma.
1: Aquest cap de setmana, el Teatre d'Almà de Palma es vesteix de plató improvisat per a les xarxes. Això és perquè arriba el show Vull ser un bon mallorquí, amb Reventós i Dani Morla, que aterren des de Catalunya per definir què és el que fa falta per ser un home de la terra a Mallorca. I per aconseguir tot això, tindran l'ajuda de Lara Martorell, Àngela Guiló i Marta Ferrer.
3: També comptaran amb el públic que vagi al Teatre d'Almà els dies 25, 26 i 27, a les 8 divendres i dissabte i a les 7 el diumenge. Els dos còmics recorren les terres de parla catalana per descobrir-ne les expressions, les tradicions, els costums i les maneres de fer. Aquesta vegada el seu viatge els du fins a Mallorca i aquí no hi ha llibre ni manual que valgui. Escoltant primer Reventós, després Morla.
6: Els preguntarem que ens diguin tradicions, costums, maneres de fer, expressions, paraules.
7: Serà una cita increïble, molta comèdia i aprendre moltes coses de Palma i de tota Mallorca que ens ajudarà a ser millors a tots i a totes de sa terra. Així que veniu, que només aprendrem coses i riurem.
3: Lara Martorell, Àngela Guiló i Marta Ferrer, tres veus mallorquines que els ajudaran a no perdre el rumb i sobretot a no fer massa destrosses pel camí. Calling out your name.
1: I torna es gremi al cicle Friday I'm in Love, un cicle que es va posar en marxa per potenciar l'acabada d'estrenar Sala Zero, que va ser un èxit darrere un altre.
3: Música en directe cada divendres. Ara que pràcticament ha passat l'estiu, acompanyat del cicle Eterno Verano, torna la segona edició del Friday estivat de bons projectes musicals. Entre d'altres, hi haurà, per encetar la temporada, aquests que sentim de fons i que, a més, estrenen treball discogràfic. Aquest és un dels temes que es diu Dance, dels Midnight Walkers. Seran els que obriran foc, però després en vendran molts més. Per exemple, Santimuc o els Psiconautes. Ho explica el programador de la sala, Pau Forner.
8: Bandes consolidades que ja de cara a 2027 tendremos, por ejemplo, a la Habitación Roja con su 30 aniversario, que estará actuando en Sala 1. O Los Enemigos, que llevan muchos años sin pisar Mallorca. Tendremos a los argentinos Miranda, a la chilena Francisca Valenzuela, que recientemente subió al escenario con Rosalía.
3: A més, la majoria dels concerts tenen teloners locals o directament són grups d'aquí.

0: A les 3 és moment d'actualitzar la informació més destacada d'aquest dimarts 22 de setembre, dia sense cotxes, molt marcat precisament pels vehicles, perquè Menorca està ben a prop de ser l'única illa balear sense regulació d'entrada de vehicles, tot i que avui ha començat a fer camí perquè el Parlament acaba de prendre en consideració la proposició de llei del Consell de Menorca per modificar la llei de la biosfera i poder establir així aquests límits. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia, sí, ho ha fet fa uns minuts amb els vots a favor de PP, del Partit Socialista i d'Unides Podem, Més per Mallorca i per Menorca, i han votat en contra perquè creuen que no calia modificar aquesta llei i només s'ha aconseguit així perdre temps. Escoltem el conseller insular de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, després el diputat de Més per Menorca, Josep Castells.
2: Lo hacemos nosotros, el Partido Popular. No lo han hecho los anteriores equipos de gobierno. Han estado 8 años. ¿Cuánto han limitado en 8 años? ¿Cuántos coches han limitado en 8 años? Ninguno.
3: I al final dit, bueno, o fem veure que ja estem a favor, o si no ens passarà pel damunt la realitat social de Menorca. Aquest és el motiu pel qual vostès avui venen a posar a presentar aquesta llei, no pas perquè hi estiguin convençuts.
1: Vox, per part seva, s'hi ha abstingut perquè diu que no està d'acord en limitar l'accés a l'illa als vehicles espanyols.
0: El Parlament ha fet aquest pas després d'una sessió de control marcada especialment per la crisi residencial.
1: Sí, amb un executiu que treu el pit de les polítiques d'habitatge enfront de les crítiques de l'oposició i també del seu soci Vox. Són Lluïsa Pesteguia, de Més per Mallorca, després la presidenta Marga Provenç.
4: Vostès defensen que aquells que són sucoses, aquells en sos que se pot fer negoci rodó, siguin presos especuladors i que els mallorquins els enguissats els menorquins mos n'anirem a viure en els afores perquè no podran viure en els nostres pobles.
5: Què mos ha volgut dir? S'han d'expropiar ses cases en els residents de Mallorca, en els mallorquins, que les tinguin buides en el seu poble? Això és el que avui vostè mos ha dit aquí.
1: Mentrestant, a Eivissa s'ha desallotjat un nou assentament, en aquest cas el Prat de Ses Feixes de Vila, on la 50ena de persones que hi vivia ha sortit sense incidents. L'Ajuntament ha explicat que cap dels habitants estava en risc de vulnerabilitat.
0: Més turistes, però manco temps.
1: Les dades de l'agost revelen que els hotels de les Balears acolliren un 4% més de clients, això sí que varen fer estades més curtes de només 5 dies. Les dades turístiques, de fet, és un tema de debat avui al Parlament, però també és un assumpte central de la trobada que avui a hora baixa mantindrà el amb les entitats ecologistes.
0: Línies aèries en situació límit.
1: En una entrevista a l'Informatiu Matí, l'Associació de Línies Aèries alerta que el combustible ja suposa entre un 25 i un 30% dels costos de les companyies que opten per reduir marges per evitar així pujades de preu. Avisen, això sí, que aquesta estratègia no es podrà allargar massa més en el temps.
0: Sobre exposició dels menors a la xarxa.
1: Aldeas Infantiles denuncia que els pares espanyols són els que més exposen els fills a l'entorn digital de la Unió Europea. Un de cada 4 empenja vídeos o imatges a les seues xarxes socials. És una violació de la intimitat dels infants que obre la porta al contacte amb pederastes.
0: Interceptats una 30ena de migrants a Formentera.
1: Són tots d'origen magrebí i han arribat avui matí en 2 barques diferents. Un primer grup s'ha trobat a la costa, l'altre quan caminava per la carretera principal de l'illa. Mentrestant, a Mallorca, el president Llorenç Galmés ha remès una carta al president Pedro Sánchez per reclamar mesures urgents en la pròxima reunió del nivell entre Espanya i Algèria per frenar la crisi migratòria.
0: I el Constitucional avalarà aplicar l'amnistia

0: Bon dia a tothom. Avui sí, és el Dia Mundial Sense Cotxes, un dia mundial que se celebra cada 22 de setembre per conscienciar sobre la importància de reduir l'ús del vehicle privat i fomentar una mobilitat urbana més sostenible. I aquí a les Illes n'hi ha molts de cotxes. A les Balears hi ha aproximadament 0,91 vehicles per habitant, el que és el mateix 913 vehicles per cada 1.000 habitants. Això converteix l'arxipèlag en el territori amb la ràtio de motorització més alta de l'estat espanyol i també una de les més elevades de la Unió Europea. L'automòbil, però, és el transport més utilitzat de tots. En teoria, la paraula cotxe ve de l'hongarès coxi, que és el gentilici d'un poble que es diu Cox i que és on es fabricaven uns carruatges que tengueren molta anomenada i llavors foren els cotxes primigenis. Però aquí, a les Balears, els cotxes sempre han agradat molt. De fet, atenció a la dada històrica, l'any 1900 es va concedir la primera matrícula de cotxe a Espanya i va ser aquí, a les Illes, a Palma, concretament. Els primers anys, però, el poble mirava els cotxes amb escepticisme. Més que amb interès, varen inspirar befes i dites iròniques, de qui en sortiren frases com agafar el cotxe d'antaló, que se diu quan un va a peu en lloc d'anar en cotxe. O aquella que diu sentir passar el cotxe d'endalmau, que és equivalent a dir que fa trons o que trona fort. Comencem.
1: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

estàveu ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio, com sempre, un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui és dimarts 22 de setembre, tenim totes les lletres i qui les saben totes són na Maria Pons i en Celestia Livent.

0: I sí, un dia més aquí a taula. Maria Pons, com estàs? Benvinguda, ben
1: Moltes
0: tornada.
1: Moltes gràcies, va bé.
0: Celestia Oliva, com estàs?
2: Bon dia.
0: Benvingut
2: bé.
0: També a tu. Com va tot?
2: Bé.
0: Doncs molt avui bé. Hem preparat un programa nou ple de diversitat, com us dèiem, i ple de coses avui en aquest Dia Mundial Sense Cotxe. Vosaltres heu agafat el cotxe?
2: No, gens.
0: Avui? Molt bé. Doncs has fet bon
2: sí,
0: dia.
2: Sí, he fet cames.
1: Quina sort. Jo no m'ho quedava sí, més
2: clar.
1: Roi.
2: És que si has de venir d'Inca...
1: Sí, a peu, no sé quantes hores serien, no. Però un parell mallorquí, m'ho sí. Pareix jo.
0: Doncs sí, així ho hem encetat aquest programa, però tenim molts altres continguts. I Celestí, començant per tu, men, què tenim?
2: Sí, perquè avui volem conversar amb l'escriptor i traductor mallorquí Eduardo Jordà, perquè ha escrit el llibre número 0, Bob Dylan, retrato de un hombre invisible, que ha dit

Libros del Asteroide, en el qual es demana qui és realment Bob Dylan, aquest autor que ha canviat els codis de la música popular, però també inabastable, i d'aquest llibre és un viatge a la recerca de l'home invisible que va transformar la música del segle XX.

0: Can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't...
1: Doncs sí, Bob Dylan sempre etern i sempre amb la seva música, que avui ha estudiat molt bé aquest autor mallorquí, que parlarem amb ell.
2: Sí, que de fet ja té un llibre dedicat a Nick Drake, també assajos a Van Morrison, a Hank Williams, i ara li toca el torn a Bob Dylan, ell que és un fan d'aquest autor, que mira, li poden demanar sobre aquesta llegenda viva, que de fet no fa molt en xerràvem amb en Tomeu Canyelles, de si Bob Dylan realment passa a Formentera les darreries d'aquells anys 60, d'aquesta llegenda viva que encara es manté. Li poden demanar a veure que ha de cert.
1: Sí, sí, ara que també se'n parla tant i que també s'ha fet un biòpic, l'altre dia el mirava, el biòpic aquest que ha fet en Timothée Chalamet. En Complete Unknown, també ben curiós, sobre la figura de Bob Dylan, que com dèiem sempre es presenta. Avui en parlarem, i d'on amb en Eduard Jordà, que ell el coneix molt i ho ha plasmat en aquest llibre fantàstic, que se titula Bob Dylan, retrato de un hombre invisible, número 0.
2: Número 0, perquè hi ha l'anècdota que anaven en cotxe amb en Leonard Cohen i en Bob Dylan se va girar i li va dir a en Cohen que ell era el número 1. De sa música. Li va dir, però jo som el número 0.
3: Uau!
1: Boníssima aquesta anècdota.
3: Fortes declaracions,
2: Sí. Crec que va per aquí, suposo, aquest títol.
1: Genial. Però tenim més temes, Maria.
3: Sí, perquè avui és dimarts i toca conèixer un moment tèntol d'uns dels nostres oients, o les nostres oients del programa, i avui toca Llibres i silenci.

0: Doncs de silenci parlarem avui aquí, tot i que ser ràdio és complicat parlar de silenci, però també tenim més temes, Celestim.
1: Sí, perquè avui volem dedicar uns minuts a en Tomeu Català, perquè precisament aquest cap de setmana, dissabte, era nomenat fill predilecte del seu poble, de Vilafranca. Ja,

0: dos insignes vilafranquers, dos tomeus de Vilafranca, en Tomeu Penya i en Tomeu Català, que el municipi, el seu municipi, ha volgut reconèixer públicament. Ho va fer dissabte en un ple que va ser públic a la plaça Major. Ha destacat el municipi la seva incansable feina social, humanitària i també de suport als col·lectius més vulnerables. Tomeu Català, que ha rebut aquest nomenament com a fill predilecte, i també se li ha destacat la seva vinculació i estima al poble de Vilafranca. Avui hem pogut parlar amb ell i l'escoltarem a partir de les 4.
1: I és curiós, però és Quinto amb un vot dilento.
0: Mira per on.
1: Ben, també un té 84 i un vot dilento té 85, però
2: tot està connectat.
0: Sí, sí, pràcticament, sí, una quintada.
1: Doncs sí, una hora bona, també el català, avui en parlarem amb ell. I avui també és dimarts i parlarem no d'una pel·lícula, sinó d'una sèrie que ha estat notícia per molt de la seva creadora, en Helena Dunham. Ho farem avui, com sempre, amb el pla subjectiu d'Eugenia Sanpedro.
3: Avui, a pla subjectiu, fem una passa cap a la pantalla petita i vos duc una sèrie que ja té uns 14 anys, més o manco. La sèrie se titula Girls i la va dirigint Helena Dunham. Varen ser 6 temporades que varen canviar la manera de contar què vol dir tenir 20 i pocs anys i no saber molt bé què fer en la teva vida. Després la comentam.

0: Heu vist la sèrie Girls? En sou fans?
1: No.
2: No? Jo no l'he vista, no.
0: Doncs avui en parlarem amb Eugenia San Pedro, perquè és una sèrie que en el seu moment va remoure molta cosa i encara ara ho fa, tot i que ja fa molts anys que se va estrenar i també que la seva creadora doncs ara és notícia. Així que dues hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: I ho podeu fer per diferents canals, com sabeu, per començar a través del número de WhatsApp, al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I també sabeu que podeu participar en directe a Tentol a través del telèfon més famós que tenim, que és més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns també a un Instagram famosíssim, que és @tentolib3, a un Facebook encara més famós, que és de Tentol, o, saps estir?
2: El correu electrònic famós, o sorpresa, que no és altre que tentol@ib3radio.com.
1: Això mateix.
0: I de Maria, moltes gràcies pel bé. Ha quedat superclar com podeu contactar amb nosaltres, Facebook, aquí vos esperam. I ara saludarem el nostre tècnic, perquè avui a les vies de so hi tenim el nostre estimat Joan Jiménez. Joan, moltíssimes gràcies. Ara vos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
3: La rabiosa actualitat.

0: I de cinc moment per conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat avui, Celestín.
1: Sí, perquè la rabiosíssima actualitat ens du a parlar d'un nou programa de televisió, d'IB3, televisió d'aquesta casa, que se va estrenar just ahir. Ens referim a La Roda del Temps.
2: Fa molt de temps que m'he imaginat aquest moment i ara ja ha arribat. Per això hem preparat cada detall, els peristols, les preguntes, les cançons, els bons moments que passarem, però sobretot vos hem de presentar la nostra verdadera protagonista, La Roda del Temps. Això ja comença. I puges?
3: La Roda del Temps. Dilluns vespre estrena a IB3.
4: L'aigua, la font, les restriccions i l'home del sac.
0: I doncs sí, just ahir se va estrenar aquesta Roda del Temps i avui volem dedicar el concurs de Tèntol en aquest programa, a la Roda del Temps, el nou concurs del Vespres d'IB3 Televisió. Presentat per Laura Àriad, se de dilluns a divendres en horari de màxima audiència, de les 9:30, just després de l'informatiu Vespre. El concurs convida els participants a viatjar pels anys que han marcat les nostres vides i també anteriors, depèn de l'any que heu nascut, esclar. I cada gir de la roda de tapa un any diferent, un any que mos durà fer una volta per la música d'aquell any, per la televisió que s'hi va fer, el cinema, els esports o moments històrics. Al llarg de 5 proves, els concursants hauran de posar a prova la seva memòria per arribar a la gran final, la roda del pot, on es juguen un premi que ja, ara ja així, primer dia, avui és el segon, ja du 5.200 euros.

0: Aquest nou format d'IV3 proposa als concursants un recorregut per diferents èpoques a través d'aquesta roda, que és el protagonista, que va seleccionant diferents anys. És la roda del temps. Cada vespre girarà i obrirà la porta a preguntes i proves relacionades amb aquests moments històrics, amb música, televisió, cinema, esport i personatges que formen part del nostre imaginari popular de les Illes Balears. La Roda del Temps es va estrenar ahir amb molt bona audiència i està produït per una productora d'aquí de les Illes i forma part d'aquesta nova aposta d'IV3 per reforçar els formats propis d'entreteniment. El programa cerca recuperar aquestes cançons, aquests moments i també el coneixement de l'audiència i de la gent que va a concursar. Celestí, tu t'agradaria anar-hi? És difícil, eh?
1: Clar.
0: No, sí,
1: no sé si trauria bons resultats, eh? Sí,
0: no
1: sí, quedaria bé.
0: I més has de ser molt, és molt ràpid. Pam, pam,
1: clar,
0: pam,
1: de ser àgil.
0: Pam, pam, pam. Sí, sí, sí. I has de tenir això, molta capacitat de saber coses.
1: Si vols, hi anem.
0: I no ho sé, doncs, no sé si tenc coratge.
1: No. Vaja.
0: Primer deixarem ara que passin molt de concursants.
1: Això mateix.
0: I és per aquest motiu doncs, que avui jugarem.
1: Avui el volem conèixer. És per això que hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol en aquest nou programa d'IV3 Televisió, La Roda del Temps.
0: Són les 3:23.
2: Tèntol.

0: Moment ara, però, per fer una pregunta a vosaltres, als oients, perquè també volem que participeu d'aquest programa. I com que la cosa avui va de roda del temps i d'anys, hem pensat que hi ha moltes expressions per referir-nos a coses que fa molt d'anys. Per exemple, segur que ho heu sentit a dir, de l'any tirurí, de l'any de ses tàperes, de l'any 1, aquesta me fa molta gràcia, de l'any 1, deu ser 1901, m'imagino, però no ho sé, perquè, clar, anys uns n'hi ha hagut uns quants.
1: L'any 1, clar, em pot dir l'any que és número 0 i hi ha l'any 1.
0: L'any 1. Una cosa que és de l'any 1, molt antiga, que és de l'any en què el bon Jesús va perdre ses sabates, també, aquesta també se diu molt, o també de l'any tirurany. Tenim l'any tirurí i l'any tirurany, podeu triar. També tenim de l'any d'espastar, aquesta és molt bona, també, perquè, clar, òbviament se pastava mà, o més antic que s'anar a peu, una altra mina, avui que és el dia internacional sense cotxes,
1: mira,
0: és bona aquesta,
1: jo que he anat
0: més
1: a peu.
0: Antic que s'anar a peu. O també, que és la que avui vos volen demanar, més antic que sa picó. I la pregunta és, quin any va ser l'any de sa picó?

0: I per respondre a la pregunta del dia, quin any va ser l'any de ser picó, tenim, com sempre, tres opcions.
1: Sí, i d'ahir va ser el 1652, moment en el qual la ciutat de Palma va viure el moment tàlgid de tinya.
0: Picava, crec.
1: Jo tampoc.
0: És una malaltia antiga, però d'en que picava...
1: N'hi ha.
0: Encara n'hi ha?
1: Sí, n'hi havia, crec.
0: No és tan antiga.
1: Sí, n'hi havia. No sé si qui n'hi ha, però sí, recentment ho he sentit. Bueno, això era el 1652, o bé era el 1471, moment en el qual la ciutat de Barcelona va viure una cèlebre plaga de puces.
0: O les puces també piquen.
1: Les puces també piquen, no?
0: Molt.
1: Sí.
0: Moltíssim.
1: O bé va ser el 1523, quan Palma se trobava en plena epidèmia de la pesta.
0: De pesta. Què trobau? Per què se diu Sainz de la Picó? Per mort de la tinya, 1652, 1471, plaga de puces grossa que hi va haver, o 1523, perquè hi va haver una epidèmia de pesta. Aquestes són les tres opcions i, com sempre, teniu dues maneres per participar.
1: Exacte. La primera és a través de l'història de l'Instagram, del programa, @tentoliv3, i la segona és telefonant al 971-13-99-00. 971-13-99-00.
0: Els nostres agents ja van votant a l'Instagram. De moment, tot molt igualat. Fem una pausa i tornem tot d'una.

0: Metres Ràdio és patrimoni.
1: És l'hora. L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nuevos barrios desde el mes de enero del próximo año. Solicita tu distintivo virtual de residente. Comprueba si tu calle entra en la ampliación y si tienes la documentación necesaria en la web movipalma.mobi. Además, puedes darte de alta online o en las oficinas de la SMAP. Ajuntament de Palma.
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel,
2: pinta,
3: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Barassal i Bosch.
5: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Ara sentirem tocar les 3 i mitja, som aquí en directe, i avui demanant coses que de fa molt d'anys, tants com de l'any Tirurí, de l'any Tirurany, de l'any de l'any 1, de l'any Despastar, de l'any Despicó, de l'any que el bon Jesús va perdre les sabates. Bé, no, aquells anys tan antics, n'hi va un que hi va haver molta picó i volen saber per què. Quin any era?
1: Quan va ser la picó? Va ser el 1652, moment en què Palma va viure el moment àlgid de tinya.
0: Que ara ho han cercat i sí,
1: sí.
0: Que
1: ja, n'hi ha de
0: encara
1: tinya.
0: N'hi ha de tinya.
1: Sí, sí, sí. Va ser el
0: poca.
1: Poca.
0: Per sort.
1: Hi ha brots.
0: Sí, sobretot la tinya pega en els cabells.
1: En els cabells. No saben si enlloc més.
0: No
1: però en principi en els cabells, sí. En el cap.
0: Sí.
1: Va ser del 1471, moment en què Barcelona com a ciutat va viure una cèlebre plaga de puces.
0: Que també piquen. Que va ser gros, sí. Les puces piquen moltíssim.
1: Sí.
0: Si heu anat a dins un pinar i vos anàvem a picar puces, ho sabreu.
1: Sí.
0: Piquen molt.
1: Sí, has estat a prop d'animals, sí. O va ser el 1523, quan Palma se trobava en plena epidèmia de pesta.
0: De pesta. No, la pesta no sé si pica.
1: No ho sé, no n'ho entenguda.
0: No, per sort. Bé, dit això, aquestes són les tres opcions de resposta i llegirem els nostres oients, ben que diuen. En castellà també diuen El año de María Castaña,
1: ah,
0: és el mateix significat. I amb un 60% dels vots diuen anar a l'any de la tinya i l'altre 27% l'any de les puces. I l'any de la picó va ser per les puces.
1: Sí, no vas aquí.
0: No,
1: va
0: però
1: Barcelona.
0: Va ser Barcelona, però sabeu que hi havia tantes puces i que n'hi va haver tant per tot, que hi havia una plaga de puces per tota la ciutat, que va ser tan gros que li varen dir l'any de la picó. I encara, clar, òbviament allò se recorda i encara ara ho deim com a dir ui, això és de l'any de la picó. Doncs sí, aquell any 1471, segons Joan Amades, va ser l'any de la picó. Avui aquesta ha estat la pregunta. Moltes gràcies, com sempre, per contestar. Però ara nosaltres també volem rebre els nostres participants d'avui, que també en fan de preguntes. Ara els el coneixem.

0: I moment de conèixer com amb el nostre convidat d'avui, però abans de parlar amb ell, s'hauran de sotmetre, com sempre, el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
0: Laura Arias. La roda del temps.
8: Javier Bizarro, la roda del temps.
9: Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
10: Laura, vius a
0: sí,
10: prop?
0: Sí, sí, a propet, és Sant Ferriol.
10: Sí, sí.
0: Sant Ferriol.
8: Jo a Sant Rapinya.
10: També.
9: Vull saber coses teves. On treballes?
0: Fai feina a la roda del temps?
8: Sí, a la roda del temps, clar.
0: I compartim feina.
8: Compartim feina.
9: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
11: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
0: Molt d'humor, molta alegria i energia.
8: Sí, passar-ho bé, perquè si no és molt fotut. Això. O sigui que sí, passar-ho bé i tenir bons companys que te facin la feina més fàcil.
12: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
0: Diran que sí, perquè si no...
8: estic suant ses mans. Sí, molt bé, molt bé.
13: Tens el dret de guardar silenci.
9: I crec que seria molt bona idea.
14: T'agrada anar a ballar?
0: Jo m'encanta. De fet, és una cosa que en Javi sempre me diu, eh?
8: Sí,
0: ball molt.
8: Molt, molt, sí, li agrada molt ballar.
10: Això per algun musical, en un dia ja hem vist com ballen a Laura.
0: No, Laura balla... M'han d'aturar, jo.
8: A Laura és que no, l'hem de posar una persona perquè l'aturi, perquè no atura. Jo de ballar, manco.
10: No t'agrada?
8: No,
10: de ferrat.
8: Sí, aferrat un poquet més, però això de ballar no són molt... No és la meva faceta preferida.
15: I ara escolteu-me amb atenció. Quin és el seu equip preferit?
0: El meu equip preferit? És que direm el Barça. Mm-hmm. Perquè he estat molt anys a Barcelona, vinga, el Barça.
8: Jo som molt culer,
10: també?
8: Molt del Barça, sí.
16: Què he fet jo perquè em tractis amb tan poc respecte? Ni tan sols em dius padrino. Què puc fer per tu?
10: Què pot fer el padrino per vosaltres?
0: Jo crec que venir a concursar estaria bé.
8: Sí, però haurà de guanyar, si ve. Perquè si no, ho direm
17: tot.
8: Sí.
17: És que si no guanya...
8: No, sí. Que vingui.
18: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
0: Jo crec que a partir de les 9:30 cada vespre és el millor moment del dia, ara. No el veureu.
8: Sí, a partir d'ara, a les 9:30, després de l'informatiu, és el millor moment per tots. Per tots els espectadors i tots els familiars i tothom.
9: Tens temps de fer vida social?
0: Jo crec que he atent de tot, sí. Mm? Sí, jo crec que he atent de tot i si no fem vida entre nosaltres, entre l'equip de la Roda del Temps, que és meravellós.
8: Sí, la veritat és que millor fer vida social a la feina, ja que no podem tenir molta vida social fora, però sí, bueno, una mica sempre n'hi ha temps els caps de setmana per fer qualque cosa.
19: Una actuació extraordinària.
20: Deixem-ho per avui.
21: Moltes gràcies.
0: I els heu sentit respondre aquest qüestionari electrònic la mar de bé. Ja podem saludar en Laura Arias i en Javier Bizarro. Com estàu? Benvinguts. Gràcies.
8: Aquí encantats d'estar amb vosaltres.
10: Sí, nosaltres sí. També. En Laura Arias és la nova presentadora de la Roda del Temps, que va començar just ahir.
0: Sí.
10: És a dir,
17: Nervis. Acabada d'estrenar.
10: Sí, sí,
21: però
10: sí, sí.
21: De plató a plató. Bé, de plató a estudi de ràdio.
17: Sí, no, sí, ara mos hem d'acostumar a això, en aquest ritme.
10: Que bé. Ana Laura és periodista, has fet feina informatius de Telecinco, a 4, també a Dissabte Directe aquí.
17: Sí.
10: I ara aquest nou projecte, estàs contenta?
17: Sí, molt il·lusionada. Sí, sí, és, jo sempre diré, és el major repte laboral que fins ara he tingut, però de moment super il·lusionada i super agraïda. I està anant molt bé.
10: Que bé, que bé. Crec que sí. Javier, tu ja n'has fet uns quants de programes també.
8: Sí, sí, ja
10: duc
8: uns quants anys. El que demostra que ja tenc una edat. Una edat, la tenc tota l'edat. No, estem encantats i... Bueno, jo faig feina de director del programa, però bé, amb la Laura la veritat és que hem trobat una joia, perquè si és bona presentant, és encara més bona com a companyera. I és molt guai, sí, sí. No, no. Estem
17: gràcies,
8: encantats, tant tot l'equip, José Manuel, que és el productor executiu, amb Valentín, Adesi, bé, tot l'equip, no m'ho vull deixar a ningú, Dani, estem encantats de tenir
17: Valentín,
8: a la Laura.
17: Dit?
8: En Valentín l'has dit?
17: Ah, vale, que si no...
8: Que si no, no m'ho deixaran tornar, si he dit en Valentín. I res, estem encantats d'estar amb la Laura, perquè té molt bon rotllo i ho transmeteix.
10: Sí, sí. Abans ho dèiem, heu posat a prova la gent que ve a participar, perquè els feia preguntes sobre un any. Amb un any passen moltes coses.
17: Moltes.
8: Clar, clar que sí.
17: I nosaltres dèiem, era una cosa que pensàvem, se mos acabaran les preguntes, però arribam a la conclusió de que és impossible que s'acabin les preguntes, perquè passen tantes coses en un any i pot demanar tantes coses sobre una mateixa pel·lícula, per exemple.
8: Clar.
17: I sí. Sí, sí.
10: Que bé. I heu posat estall a qualque any, és a dir, l'any 1900.
17: Sí, sí.
10: No
17: sí,
10: sé,
17: abans xerràveu del 1500 i jo deia ui.
8: No, això bé, però no sé si encara, de moment, no sé si anirem més enrere, de moment és del 1900 al 2025. Ara he de dir que normalment surten més els darrers anys, els 50 darrers anys, i sí, feina algun guinyo a algun any antic, però normalment són anys més modernets.
17: Sí.
8: I les cançons també són més modernetes i sí, tal, però sí, sí.
10: Clar, és que si posava una cançó...
8: Del 1905.
17: Sí, exacte.
8: Ni n'hi ha, eh? Sempre n'hi ha, eh? Cançons.
17: Sí, sí, sí. Si m'anàvem a l'any 800, no, és que no sí, sabrien què demanar, pràcticament.
8: Sí, sí, sí. Un canto gregoriano.
10: Molt bé, molt bé. Però molt divertit, molt dinàmic, i a més han de ser molt ràpids, eh? Perquè... És una roda del temps que pim-pam, pim-pam,
17: sí,
10: no pot badar.
17: Sí, sí. Sí, això és un feedback, no?, que hem rebut des d'ahir de l'estrena, que vas a tope, em diuen. Dic, sí, però és que ja tens, estem bo, no?
10: Clar.
8: És que la roda del temps ha d'anar ràpid, perquè la roda del temps, el temps passa molt ràpid.
10: Sí, sí, no, i s'ha de pensar, s'han de prendre decisions aviat.
8: Exactament.
17: Exacte.
8: Com la vida.
10: Sí.
17: Sí, no s'atura, els temps, dèiem, nosaltres sempre dèiem, la roda del temps no s'atura, com la vida mateixa.
10: Molt bé.
21: Laura, Javier, i qui és que pensa aquestes preguntes? Que la fórmula.
8: Tenim un equip. Tenim un equip.
21: Gros.
8: Laura és part de l'equip.
10: Sí, tu jo també fas part... de guionista,
17: sí,
10: Laura.
17: Sí, exacte.
8: També. Sí. Tenim amb Valentina, Adessi, també luego tenim altres...
17: Tenim guionistes,
8: sí, guionistes
17: que s'estan incorporant.
8: Sí, que s'estan incorporant ara. I entre nosaltres... Bueno, fem el que puguem.
17: Sí, fem, entre tots, entre el món de bo. I ja està.
8: Ja està.
10: Sempre són quatre concursants cada dia. Durant tota la setmana seran els quatre mateixos.
8: Exactament.
17: Sí. Són els quatre mateixos, tenen l'oportunitat tots d'arribar a la fase final, la roda d'espot i de guanyar un dos barats. Així que bé, tenen tota la setmana.
8: I un pot, si tenen sort a la darrera fase,
17: sí,
8: es poden dur un pot que va creixent cada dia.
10: Sí, perquè
8: ara va créixer i cada dia creixerà un poc.
10: Heu començat ja fort, 5.200 euros,
8: sí,
10: ja està molt bé.
17: Sí.
8: Cada
17: sí,
8: dia, si no se duen el vot avui, que a lo millor se lo duen.
17: Sí, no ho sabem, no ho
8: sabem.
10: Se lo duen, sí, ja.
8: Si se lo duen. I si no, pues sí, això anirà pujant, fins que ho tingui un dia expirat.
10: I quan s'acaba la setmana, és que guanya aquesta setmana, torna la setmana de davant?
17: No. Són quatre nous cada setmana.
10: Quatre persones
8: volen conèixer gent nova totes les setmanes.
17: Sí, exacte.
10: Que bé, jo tinc molta gent, heu fet un càsting per concursants.
17: Sí, això eren més en Javi
8: sí,
17: i en Dani quan
8: sí, hem fet un càsting, sí, hem fet van fer diversos càstings, un dels càstings més importants va ser a EB3, a EB3 Televisió, als estudis de EB3 Televisió, vull dir. I res, sí, se va presentar molta gent i estem encantats, molta gent amb moltes ganes de passar-ho bé i amb molt de nivell. La veritat és que jo me vaig quedar molt sorprès perquè quan van fer el càsting que van fer ja fa més de mes i mig, més o manco, me vaig trobar gent que te sabia moltes coses de sa vida, encara que eren joves, o sigui que tot això de no, és que molt difícil, perquè no és tan difícil, de veritat, perquè van donar una fulla amb un test i tal, i la gent responia bé, així que tampoc... No, jo crec que és un concurs que se pot presentar de totes les edats, no? Que això ens ho demanen molt a l'hora i a jo, i se pot presentar de totes les edats, perquè, de fet, no vull fer spoilers, però van arribar a anar moltes vegades a la roda del poble, gent més jove que ve.
17: Sí,
10: també.
8: I no vull fer spoilers.
17: I amb anys antics, que dius, mira, no hi havia ningú, perquè a la millor si toca el 1912 no hi havia ningú, des que som aquí, però sorprenen els anys antics, també, i la gent jove.
10: Que bé, que bé. Doncs a les 9:30, després de l'informatiu, cada dia, i Vetres Televisió, a la roda del temps, en Laura, en Javier i tots els seus companys i concursants i la gent que aniran coneguent cada setmana i que els anireu fent preguntes, moltes preguntes.
17: Moltes,
10: perquè
17: moltíssimes.
10: N'hi ha moltes, eh?
17: Uf, moltíssimes, sí. Estàvem xerrant d'unes 100 preguntes per programa, no és vero?
8: Sí, unes 100 preguntes,
17: més o menys.
10: Wow. Més o menys. Sí. I tu has d'estar allà...
17: Com aquest sense saliva.
10: No te pots equivocar, Laura.
17: No, exacte.
8: Té molt de mèrit, eh? Sí. Si nosaltres que ho veiem des de fora, l'equip, és que té molt de mèrit. Sense aturar...
17: Veureu qualque entrebancada, qualque dia. No vos enganyaré, perquè és vera que ja...
8: Però aquesta cosa no és normal.
10: És humana, si no...
17: Exacte. Sí, res, sí.
21: Serà de gotada, però...
17: Ai, perdoneu.
8: No, i a més, ella que vol ajudar els concursants a que se llevin els punts, a que se llevin els euros, amb més ganes, ho fa més ràpid, i clar, com va molt ràpid, és normal.
21: Deu dormir arreu després, eh?
17: Sí. Saps què me passa jo? Que sempre m'adura l'adrenalina. Sí. Els dies de gravació, però tot això sempre m'ha passat amb els directes, els magazines que he fet, sempre m'ha passat. Després m'adura l'adrenalina, no puc dormir.
21: No te'n pots anar a dormir?
17: No, encara tens l'adrenalina a tope. Però bé.
10: Molt bé. L'Anna Laura també la varen veure dissabte directe, aquest programa que se fa els dissabtes, i ara t'abans va d'acomiadar per als teus companys, perquè clar, no se pot fer tot.
17: No se pot, exacte, no. Per desgràcia, no. Va ser un comiat preciós. Per qui no el ves, vaig acabar fet un mar de llàgrimes, me varen fer plorar molt, els enyoraré molt, però bé, sí. Ja està, és una altra etapa, una etapa que tanc, que ha estat molt curta i sempre els adoren el cor i bé, nosaltres sempre deim, mostra, no anem a trobar, perquè aquest món de la comunicació és tan petit que la vida dona tantes voltes i mai ho saps.
10: Que bé. Doncs avui la roda del temps, nosaltres també hem preparat un joc, però bé, no és una roda del temps. És més fàcil.
8: Ja estic suant.
21: No, bé, pots suar, però...
10: Perquè és
21: no,
10: més fàcil. Sí.
21: No hem de passar pena.
10: Endavant amb el joc.
1: Pensar i contestar, tot és començar.
10: Molt bé, començam aquest joc i en aquesta primera prova tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb el vostre programa. Ara programa ja de tots, la roda del temps. Començarem per Laura.
21: Vinga, Laura, tindràs 30 segons per enumerar noms de persones... Ho han dit ja, que fan feina a la roda del temps, és a dir, membres de l'equip.
17: Ah, vinga.
21: En 30 segons.
17: En 30 segons he d'anomenar el meu company.
21: Sí.
17: Jo crec que acabaré abans.
21: Ja, ja compta.
17: Javier, en José, en Dani, en Valentín, en Desi, en Albert, en Raquel, en Clara... Qui més, qui més, qui me deix? Ai, per favor. Qui me deix?
8: En Cosme.
17: Sí, que sempre passa
8: Camilo.
17: Com en Camilo. En Javi m'ajuda. En Jandro, en Toni, càmera, en Santi, càmera.
21: Però...
17: I ja està.
21: Molt bé.
10: Molt bé, oh? Si mateix sí. Són molts. Oh?
17: Sí, és vera.
8: Home, sí, aquí hem mesclat la gent que ve a enregistrar el programa, que... clar, que també és important.
10: Clar, les persones estan...
8: És clar, les tècniques, el tècnic.
17: Sí.
10: Que fan feina el programa, clar que sí. I que al final molta gent, la televisió, costa...
8: Ja ho saps, tu, sí.
10: Costa molt fer televisió. Necessiten moltes persones.
8: Molts psicòlegs també. Fan
21: falta. Sí?
17: Ai, ara molt mataran, Javi, m'ho han deixat naranja.
8: Amb naranja no
21: pot ser. Vinga, naranja, també entres.
10: Ja l'has dit, no
8: passa res. Ja està, naranja, home, de
10: veritat.
17: Ai, se realitza
8: l'hora.
17: No feim res en sella.
8: Ella és la més important.
17: Mare meva.
10: Qui teniu? Una pesada. Tècnics, de llum, de so, de...
8: No, bueno, ja ho ha explicat a la Laura, tenim un equip molt, molt important de gent, de plató, no? Que els dies que enregistrem el
17: concurs... Sí, és que els dies concurs, de gravació...
8: Tenim les càmeres, tenim els tècnics de llum, tenim la realitzadora, l'Aranxa Lustarazo, que és una crack. Sí. Tenim, bueno, un equip, també tenim un equip del grafista, que en el Jandro, que també em posa les preguntes. Tenim un equip... El mínim imprescindible per fer un programa com sí. aquest, que és tan complicat.
17: És que els dies de gravació hi ha més de 30 persones per allà. Eh?
8: Sí, sí. Sí.
10: I el plató l'heu fet tot de ben nou?
8: Tot de ben
10: sí.
8: nou,
10: sí. I Ideas Programa també?
8: Sí, sí, Ideas Programa és un programa de la Bata Productions, de José Manuel Maíz i meu, i res, estem encantats que sigui un format totalment fet aquí.
10: Molt bé. Doncs aquesta és la primera prova. Javi, te toca tu ara.
17: Uf. No t'ho hagi ningú, que,
8: no, no, no,
17: que
8: no
17: ja sé,
8: no,
17: ja m'ho sap greu, ara.
8: No serà la mateixa, no? No serà la mateixa prova?
10: No.
8: Ah, menys mal.
10: Volant la carraca en marxa.
21: Vinga, Javi, tu tindràs 30 segons també per dir noms de concursants que veurem que passaran per la roda del temps.
10: Se pot fer spoiler?
21: Noms, no fa falta que digui llinatges.
8: Ah? És que jo no sé si me'n recorda.
17: Vinga, jo t'ajudo, jo t'ajudo.
8: Vinga, ajuda'm. Tenim en Pep, tenim en...
17: Nacat.
8: Nacat.
17: Nanuna.
8: Tenim Neus, Núria,
17: Maica. En Joan,
8: Albert... Jo no me'n recordo, jo som fatal amb els noms, a més. Què més tenim? Què més? Anna, aquesta que m'ho sé dir.
17: Home. Nanuna ja l'han dit,
8: Nanuna ja l'han dit. És una pregunta molt difícil.
17: Aina, dues aines van
8: tenir. Aina, sí, van venir dues aines. Bueno, José Antonio.
21: Molt bé.
8: És que
21: no sé si en coneixerem cap,
8: era més fàcil dir l'equip, eh? Era més fàcil dir l'equip.
17: No, jo he errat,
10: La màquina t'ha tocat això, Javi.
8: Ja,
10: ho has fet molt bé.
8: No, he fet el que he pogut, és que no... Clar.
10: Clar, sí, tanta gent que passa.
8: Sí,
10: cada
8: sí,
10: setmana.
8: No, cada setmana passen quatre i, clar,
10: per això.
8: Recordar.
10: Molta gent que passarà. Òbviament, per cert, encara poden participar, obriu...
8: Sí. Aquí has de dir tu, Laura, que tu tens millor memòria, el telèfon per participar i el WhatsApp.
17: Mos heu d'escriure en el 690522283 o la roda del temps @ib3.rg. Mos sé millor que el meu propi telèfon, això
8: més ja. Sí, el telèfon és molt important perquè la gent volem conèixer molta gent que vingui a concursar.
17: Sí.
10: I que han de fer d'enviar un missatge.
17: Un missatge, un WhatsApp.
10: Un WhatsApp basta. Hola, sí. Vull venir a participar.
17: Hola, exacte. I ja mos posem en contacte i ja...
21: Ara va de fer.
17: Sí,
10: se l'estima, va de fer. Sí, sí, sí. Tot facilitats.
8: No,
21: clar,
8: no
21: som molt àgils, eh?
8: No,
10: jo ho trobo molt difícil.
8: Que no, Marga, tu has de venir...
21: Podem venir tots dos?
8: Sí, i tant.
21: Abans,
8: tots dos, clar que sí.
21: L'hi he proposat, però...
8: Sí, no.
10: Però farem equip.
8: Us agafes a paraula? No, ha de venir.
10: Sí, han d'anar tots sols.
17: Han d'anar tots sols,
8: No, podeu venir, però competint un contra l'altre.
17: Ja, un contra l'altre.
10: Això ja no m'agrada tant. Molt bé, primera prova superada, en tenim una altra i és aquesta.
2: Guanya qui la sap més llarga.
10: Va, ara us farem dues preguntes sobre l'inici de tot del temps, és a dir, una cosa que sigui molt antiga, més que l'any 1900 que vosaltres començau.
17: Ai.
10: En aquesta roda del temps. Tindrem dues preguntes per a mi, començarem per a Laura. Laura, primera pregunta. El còmput del temps a partir de l'era cristiana va ser proposat l'any 527 pel monjo Dionís Eixugu, tot i que no va ser assumit fins més endavant per part del papa Bonifaci IV. Però saps a quin segle era tot això?
21: Va ser el segle VII o va ser el segle XIX?
17: Uf! Segle VII?
10: Molt bé, Laura.
21: Clar que sí.
10: Fantàstica.
21: Clar que sí.
10: Clar que sí. Doncs sí, el segle VII. Ja ve d'enrere, això.
17: Sí, va tenir, sí.
10: Segona pregunta. I aquesta és per en Javi. Javi, pregunta per tu. El primer calendari solar de la història va ser el calendari egipci, creat a l'antic Egipte, que varen crear el primer calendari solar conegut a començament del tercer mil·lenni abans de Crist i que va ser substituir el vell calendari lunar basat en els cicles de la Lluna. Però sabeu què establia?
21: I d'aquest primer calendari solar de la història, dividia l'any en 365 dies o dividia els minuts en 60 segons?
17: Uf!
8: Jo crec que la primera opció, no?
10: Molt bé, clar que
17: 65 dies. Molt bé!
10: Molt bé, eren difícils.
21: Heu suat?
17: Són difícils. I mos diuen que el nostre programa és difícil.
8: Sí, t'anava a dir, mos volen enfonsar la nostra carrera.
21: Són dues preguntes, ja està.
17: Ah, ja està.
8: Ja està, ja està.
21: Bé, dues preguntes, heu passat bé.
17: Sí, sí, sí. Bé, enxuat, sí.
8: Les nostres són més fàcils,
10: el programa de Roda del Temps. Sí, actuals, perquè nosaltres...
8: Sí, i més actuals, sí.
10: Mos hem remuntat massa en el temps, eh?
21: Clar.
10: Perquè sou molta cosa del 1970, 1980, 1990... 2000s, clar, sí, és que sí, sí. Els 2000s ja han passat 26 anys, eh?
8: És que n'hi ha tantes coses, Marga, tantes coses que
17: han passat. Ja ha passat, jo sí. Què sé, 10 anys? És el 2007, això, no? És que és increïble.
8: Això del Covid ja va passar fa 6.
17: Fa 6, sí, sí, sí.
8: I això del Covid...
10: Però
8: em sembla que va ser ahir, i ja facis.
17: Sí.
10: És a dir, que teniu material per fer molt de programa.
17: Sí, ha passat moltes coses, història també.
8: Sí.
10: I tant.
8: I sobretot juguem també molt amb... Això també ho parlaven avui, parlàvem molt de curiositats, no? Coses que a lo millor no són tan conegudes, però que són molt curioses. I passen tantes coses curioses a cada dia, en cada competició de Jocs Olímpics, Mundials, Eurovisió, on també ens dona molt, i coses molt curioses.
10: Ets esports, també. Ets esports, també.
8: Bé, esport dona molt.
10: També feis com preguntes de tot.
8: De tot.
10: Sobretot a les rondes més finals, que anau eliminant gent.
17: Exacte, en cara a cara, perquè hagi vist el concurs ja sap que hi ha categories, i d'allà, de tot.
10: Comencen 4, llavors 3, 2...
8: I un.
10: I acabo un.
8: Exactament, sí.
10: Allà, però també que concursin tots sols, venen motivats o volen venir amb amics, amb família...
17: Clar, hi ha gent que vol venir acompanyada. Perquè s'assusten un pot de dir, com serà això? Però poden venir tots sols, poden venir acompanyats, jo crec que
8: sí,
17: al final...
8: Sí. Aquí el que és important és que vinguin a passar-s'ho bé i s'ho passen bé. Hem de dir que bueno, ja hem registrat uns programes i la gent ve amb nervis i se va encantada. Que és el millor que... El manco allò com a director del programa, jo crec que a la Laura igual, és el més important, que la gent quan se'n va per la porta digui m'heu passat superbé, ho recomanaré a tots els meus amics i familiars i gràcies per tractar-nos tan bé, perquè al final guanyes tu el que pots guanyar, que normalment tothom se poden endur uns diners, no? Si no s'hi duen el vot, se poden endur uns diners, però sobretot que s'ho passin bé.
17: Jo, és que rebre un missatge el dia següent d'un concursant m'ho vaig passar pipa, i jo això m'omple d'alegria, perquè jo també m'ho pas pipa, saps? I és que jo vull que la gent s'ho passi bé.
10: S'ho passi bé, clar que sí. La Roda del Temps, a les 9:30, cada dia a IB3 Televisió, de dilluns a divendres. Avui parlàvem amb Laura Arias i amb en Javier Bizarro, director i presentador del programa, i mos queden dues preguntes per vosaltres.
17: Vinga.
10: Dues proves.
17: Dali.
2: L'endevinalla.
10: Va, primer començarem amb un bon endevinar, que ara vol llegir-se l'estimat si sabeu la solució.
17: Vinga.
21: Diu així, és un finestró amb un vidre que no dona cap carrer i per ell s'hi veu molt bé, de gent externa, la vida.
17: Amem. Torna-hi.
21: És un finestró amb un vidre que no dona a cap carrer i per ell s'hi veu molt bé, de gent externa, la vida.
17: Uf.
8: El mirall, no?
17: El mirall. Jo també pensava en el mirall, però...
8: Oh, no.
17: És un finestró que no dona cap carrer.
8: O sigui, el mirall no
21: és un finestró amb un vidre que no dona cap carrer i per ell s'hi veu molt bé, de gent externa, la vida.
10: Allò que pensa.
17: Ai, ets la televisió.
21: Pot ser?
17: Ai, és la televisió. Molt bé.
3: Un finestró amb vidre.
22: Un finestró amb un vidre.
23: Uns primàtics. Un mirall.
24: Això deu ser algo com de xafardit ja, no?
25: Un bon paller.
26: No és.
27: Un finestró amb un vidre.
28: Unes ueres.
29: Ses ueres.
30: No són unes ueres.
31: Poden ser ses ueres, no ho sé.
28: Unes ueres, no?
32: És un vidre, no?
33: I veus sa gent?
34: S'ull.
35: Sa vista, bueno, no fas, si no és s'ull.
36: Un objectiu.
37: Un objectiu.
38: Una càmera de fotografia.
39: O de mòbil, o...
40: Un retrovisor.
41: Un mirall.
42: Una foto. Un àlbum de fotos. Un vídeo.
43: No ho sé.
44: Podes tornar a repetir.
45: Una finestra.
46: La pantalla.
47: La pantalla del cinema.
2: Un finestró.
4: No és un televisor.
2: I no donen el carrer. La tele.
5: La tele.
6: Ah. La tele.
7: La televisió.
9: La televisió.
11: La televisió.
12: La televisió.
13: La tele.
14: La tele.
15: Televisió.
16: La televisió.
18: La tele.
22: La televisió.
25: La tele.
26: Clar que sí, la televisió.
29: La televisió.
30: Ha costat.
29: Sí, sí, sí, sí.
8: Jo tenia el mirall d'aquí, no, no, no, no podia sortir.
29: Tenim el cervell fregint-me per ahir de tant de
8: preguntes.
30: No, me fa gràcia, president, diu la televisió. El televisor, depèn d'una persona, li diu en femení, una persona li diu en masculí.
29: Jo dic en femení.
30: Però és vera que molta gent encara, tot
8: també,
30: i que s'estava augurant el final de la televisió de fa molts anys, la gent continua mirant la tele,
8: clar,
30: no?
8: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, no. Jo... Mira, vaig llegir ahir o abans d'ahir que miraven la tele 26 milions de persones cada dia.
29: Jo crec que
8: milions.
29: Sí, això no...
8: De 25 milions a Espanya.
30: A Espanya, sí. Sí.
29: No s'albira, al final, jo crec que de la tele no acabarà.
30: No.
8: Que va.
29: No.
30: I va començar molt bé i ens va mirar molta
8: sí,
30: gent.
8: Sí, estem sí, estem molt agraïts.
29: Moltes gràcies, sí, a tots els espectadors, sí, sí.
8: Molt agraïts, sí, sí.
30: Que bé. Doncs avui un altre episodi i demà he passat també i tot cada dia. Tenim la darrera prova i és aquesta.
1: D'on m'has dit que és...
30: Ara, Javier i Laura, sentireu un fragment d'una persona que parla i mos haureu de dir d'on és a dir, de quina illa de les Balears és i de quin municipi, no és vera? Aquestes dues coses.
29: M'agrada, vinga.
30: Esteu preparats?
29: Sí.
30: Endavant.
1: Una apassionada de la cuina i una ànima inquieta per naturalesa. El meu propòsit, recórrer les Balears a la recerca de les receptes
30: per
1: més
30: saboroses...
29: No, perquè coneixem la companya, coneixem la companya que xerra. Però, escolta, de bona és la Virgínia, no? Virgínia.
8: Ah, de Lloseta, no?
29: De Lloseta.
8: Jo crec que sí, de Lloseta. Ara me'n fas
30: dubte. Ara m'has ficat amb un problema.
8: No, jo crec que és de Lloseta, no?
30: És de Virgínia Kegles.
8: Virgínia Kegles. No és de Lloseta?
30: Sí.
8: Ah.
29: És de Lloseta.
30: És de Mallorca. Bé, lloc de naixement... Crec que és un altre, però tampoc no estic segura. Li hauríem de demanar...
8: Sí, no, ara li cridaré i li diré que m'ho digui. Jo sé, de Mallorca sabia què era, eh?
29: T'imagines?
8: Això ho tenia clar. I jo crec que ha viscut també en molta Palma. No ho sé, no ho sé. Mos ha ficat en un...
29: Sí, mos ha ficat en un embull, perquè...
8: Hauria preferit una altra persona que no coneixés. No, però sí.
30: Molt bé,
8: jo crec que té Lloseta.
30: Sí. Correctíssim. Molt bé, na Virgínia Kegles, que també és companya vostra.
8: Sí,
30: participa
8: sí, sí
30: en el programa.
8: No, participa, no. Participa bé després del dilluns,
30: sí,
8: després del nostre, igual que cada dia després.
30: Ets la mateixa productora.
8: Sí, la productora la mateixa. Sí,
30: que
8: sí,
30: Terra de Sabors,
8: sí,
30: que és el programa que se fa.
8: I estem encantats, sí, Anna Virgínia, sí, també, sí, una dona que jo crec que va pels pobles de Mallorca i de Menorca i d'Eivissa i de Formentera molt... tothom l'estima quan va als pobles, així que també estem molt contents.
30: Mm-hmm. Doncs exactament. Fins aquí el programa. Moltíssimes gràcies, Laura. Javier, voleu dir qualque cosa als espectadors, als nostres oients, als vostres espectadors?
29: Estem superagraïts que mos mireu, que ho passeu bé en la roda dels temps, que bé, això acaba de començar, ja mos direu, però que s'animin a venir a participar, també. Si aquí qualcú se vol animar a venir a participar, ja vos recordo el número, vinga. 69052283.
8: I el correu electrònic?
29: La roda del temps, @ib3.org.
21: Està molt fàcil. Oh, sorpresa, ha estat això, no? Que bé.
30: Javier, Laura, enhorabona, la roda del temps i veres televisió. Moltes gràcies.
8: Gràcies.
30: Per aquesta estrena, gràcies.
8: Gràcies.
30: Arriben els serveis informatius i tornem. IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
32: Bon dia. El Parlament ha fet la passa perquè una futura limitació de l'entrada de vehicles a Menorca sigui real durant els mesos de major afluència turística. L'acord ha comptat amb el suport del PP, del Partit Socialista i d'Unides Podem. Vots s'ha abstingut i més hi ha votat en contra perquè creu que la mesura ja hauria de ser vigent.
33: Hi ha consens de totes les formacions que cal limitar el nombre de cotxes que han de poder circular per Menorca, però no en com s'ha decidit tramitar. El conseller de Mobilitat Insular, Juan Manuel Delgado, ha dit que serà un govern popular el que regularà les restriccions, mentre que la socialista Susana Mora ha defensat que fa uns anys el PP hi estava en contra.
34: Lo hacemos nosotros, el Partido Popular,
0: No, no lo han hecho los anteriores equipos de gobierno. Han estado 8 años. ¿Cuánto han limitado en 8 años? ¿Cuántos coches han limitado en 8 años? Ninguno.
4: Però no podem fer veure que no sabem d'on venim. No podem borrar la història que mos ha duit fins aquí. Perquè quan el PSOE defensava aquesta mesura, en moments complicats, el Partit Popular, com dic, hi votava en contra.
32: Davant l'augment d'arribada de migrants a les costes de les Balears, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, interpel·la el president del govern central, Pedro Sánchez, com a responsable, diu, per cercar solucions a l'elevada immigració irregular que arriba a l'illa.
5: Ho ha fet a través d'una carta en la qual explica com està afectant el creixement de l'arribada de migrants en situació irregular. Li recorda que la ruta entre Algèria i Mallorca ja supera la de Canàries i per aquest motiu reclama que es desplegui un sistema de vigilància Frontex. Finalment, segons ha revelat, li demana també que el Consell no quedi al marge dels acords, que Espanya i Algèria arribin a la cimera que tots dos països mantindran el mes que ve.
6: Mallorca s'ha convertit, per desgràcia, en la principal porta d'immigració irregular de tot Europa, de la zona sud d'Espanya, però de la zona sud d'Europa, i no se pot consentir haver d'actuar de manera unilateral. Per aquest motiu, les deman i les insisteix totes aquestes peticions. I és que, com sabeu, el nostre sistema de protecció de menors ha arribat en el límit. Durant aquestes darreres setmanes han superat 500 menors immigrants no acompanyats.
32: L'augment del preu del combustible també fa mal al sector de l'aviació. L'Associació de Línies Aèries d'ALA alerta que el combustible ja supera entre un 25 i un 30% dels costos de les companyies aèries.
5: La gerenta Carolina Herrero adverteix que és una tendència a l'alça que per ara no té aturall i que a la llarga pot acabar repercutint sobre les tarifes que paguen els viatgers.
7: Dependerà un poco de lo que esto se prolongue en el tiempo, pero que tuviesen dificultades o verse obligadas a encarecer sus billetes para cubrir esos sobrecostes, ¿no? Y eso lo que provocaría también es una caída de su demanda. Entonces, bueno, pues hay que ver, las aerolíneas es verdad que tienen mucha capacidad de adaptación.
32: Tot això quan els hotels de les Balears varen allotjar el mes d'agost més de 2.100.000 turistes, un 3,8% més que un any abans.
5: El nombre de pernoctacions, però, ha baixat un 0,2%. Tanmateix, malgrat aquesta frenada, les Balears lideren les nits contractades en hotel a tot l'estat. Són dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística que indiquen que les illes varen ser la comunitat amb més ocupació hotelera, que de mitjana va superar el 90%.
32: I cridada d'atenció a Espanya, diversos ministres d'Afers Estrangers d'Europa han avisat al govern espanyol que no veuen acceptable la seva nova estratègia de voler frenar l'ampliació de nous estats membres si els 27 no reconeixen abans el català, l'euskera i el gallec com a llengües oficials comunitaris. Aquests socis han advertit del perill d'obrir debats que puguin, diuen, posar en risc la unitat d'Europa. Arribem així a les 4:04. Les notícies tornen a les 5.
9: Més informació a ib3notícies.com.

0: I per conèixer la notícia del dia, a saludar ara mateix en Celestí Olivem.
1: Som aquí.
0: Tot d'una vena Maria Pons. Celestí, del dia, no és la notícia perquè és de dissabte, però sí que nosaltres hem volgut fer el nostre petit homenatge avui. Clar. En Entomeu Català.
1: Sí, no és vera. Que de dissabte que... Això, que ho ha sentit i ho ha viscut molt i avui hem pogut xerrar amb ell i tenim paraules d'ell en aquesta primera mitja hora d'aquesta segona hora.
0: De com ho ha viscut,
1: sí, de com ho ha viscut,
0: clar,
1: com ha viscut aquest cap de setmana
0: fill predilecte, intens. Sí.
1: Perquè, clar, pensa que...
0: És una
1: que...
0: de les... Bé, la major distinció que te pot fer...
1: És la màxima distinció d'un...
0: Més que fill il·lustre, sempre he tingut aquest dubte.
1: És la màxima distinció d'un municipi, a més que se va fer a un ple... que
0: ben
1: va ser públic,
0: sí.
1: Multitudinari.
0: M'ha agradat perquè van posar taula.
1: Un acte popular, la taula d'esplà.
0: Sí, a plaça, quadrada, en forma d'U.
1: A plaça de Vilafranca, clar, ple de gent, no només de consistori, de la corporació municipal, d'autoritats, sinó també del poble i també acompanyat per tot el seu equip de Project Toma, aquesta entitat que va crear ara farà 40 anys.
0: En Tomeu Català. Avui, doncs, aquest petit homenatge que feim a la distinció de Tomeu Català.

0: I del seu, el Paradís de Vilafranca. Sí. Saludam abans de continuar, Anna Maria Pons, que ja és aquí. Maria, perdona, com estàs?
1: Com va? Jo és que sento en Tomeu Penya i m'invoc. O sigui, sí, he de comparèixer.
2: Ha de comparèixer.
0: I també tenim en Eugènia Sant Pedro. Tu també fan d'en Tomeu Penya, Eugènia?
3: No bueno, tant. No l'escolt molt, ah. però està molt bé.
0: Sí, t'agrada.
3: Culturalment parlant, sí, tothom el coneix.
0: Molt bé. Ara parlarem de cine, però abans aquest petit homenatge que vull fer amb en Tomeu Català.
2: Clar, en Tomeu Penya, que té cançons per tot, evidentment també en té dedicades al seu poble, a Vilafranca, amb aquests somnis de Vilafranca. La cosa va a Tomeus, aquests dos insignes vilafranquers, però xerram del fundador de Project Home, en Tomeu Català i Barcelona, que ja fa quasi 40 anys, el 1987, que va crear aquesta entitat i de dissabte que té la màxima distinció del municipi vilafranquer per la seva acció social, humanitària i de suport continuat en els col·lectius més vulnerables, com n'ha destacat el consistori en aquesta distinció que li ha fet i també per la seva profunda vinculació i estima al poble. Un acte dissabte en que el varen nomenar fill predilecte que va donar inici precisament a les portes de la casa d'en Tomeu Català. Amb música, un passacarrers amb xeremies fins a plaça i llavors repicada de campanes. Sentim en Tomeu Català, que recorda com ho va viure dissabte.
4: Primer de tot, ho vaig viure amb molta d'intensitat. Havia estat molt conscient durant tots els dies anteriors que no volia només aguantar-me, sinó viure-ho amb intensitat. I ho vaig fer. I que vaig sentir moltes coses. Primer de tot, una gran alegria, una gran gratitud,

0: pues, el meu poble, una gran gratitud per tota la meva història. Vaig estar molt content. I vaig estar molt content per tota la gent que va venir. Sap què suposa anar de casa nostra, en què havia passat la infància i la joventut? Jo que sé, un venia i me deia: aquí me varen ensenyar a rosa rosa, aquí varen fer això, varen fer l'altre. I jo hi havia passat moltes hores venent ciment i parlant i coses d'aquestes en l'estiu, no? I de que nostre fins a l'iglesi, i de l'iglesi, s'esclonada de l'iglesi fins a la plaça, han remallat tot, ple de mata, en les palmes, en què cada una tenia una paraula. Una paraula que era família, que era felicitat, esperança, orgull, característiques que dins la vida lluitant per tenir. I fins a arribar a la plaça. I després trobem-me tota aquella gent, una gentada impressionant. Molt content. Molt content perquè de la gent del poble, de la gent del projecte, hi va ser, per exemple, la primera alta terapèutica fa quasi 40 anys, era allà. I també els darrers, quasi, que han arribat alguns, perquè en van obrir pots per algun de les sitjoles, eren allà. La gent del projecte, l'equip de veterans, tots els baldes de la vila, en fi, molt content. La gent de Purpunyent, però especialment la gent del meu poble.
1: Que bé.
2: Acompanyava tothom, idò, tothom, eh? Sí, tothom que ha fet equip i en qui ha fet equip ell durant aquests 40 anys en un acte molt emotiu, un acte popular, també, com dèiem, fet a plaça, per tant, multitudinari, que va ser presidit pel batle de Vilafranca, Montserrat Rosselló, que, de fet, va destacar, com tots els càrrecs que hi va haver en aquest acte, aquesta vessant humanitària de català, va dir, de fet, que cada dia en Tomeu Català salva vides i família i famílies, i respecten aquestes paraules i a tot allò que li varen dedicar, ell ha tingut aquestes.
0: Per una part, jo entenc perfectament el que va dir Esbalda. Cada dia salves una vida i una família. Nosaltres no salvem ningú. Jo personalment no salvo ningú, i el projecte com a tal tampoc. Donem possibilitat en el qui vol que se recuperi, que se rehabiliti, però la lluita d'ell i de la seva família que fa possible això. Nosaltres li donem l'oportunitat, la possibilitat, els instruments terapèutics, ell som, el carinyo, l'estimació, però la feina l'ha de fer ell. Nosaltres no som, en tot el respecte, Lourdes. Nosaltres som unes persones que lluitam, que acompanyam, que hi som cada dia, però només això. Tercera. Sí, per a mi és clau el compromís personal, però sent dubte tot sol no feim res a dins la vida. És en nosaltres, és en l'equip, i a dins el projecte han tingut la gran sort de tenir unes persones d'equip, de professionals, de terapeutes i de voluntaris que hi hem estat, que han fet un camí plegats, que hem estat sempre, i això és la base de tot.
2: En Tomeu Català, que destacava aquesta feina de 40 anys incansable, destacava aquesta feina d'equip que sempre ha estat a l'horitzó.
1: D'acompanyament, que és tan important.
2: D'acompanyament, sí. Clar, feina d'equip, aquestes arrels que també va destacar en aquestes paraules. I respecte de Vilafranca, és a dir, del seu poble, d'aquest poble que ara l'ha fet fill predilecte, en Tomeu Català ha tingut aquestes paraules.
0: Sens dubte, ha viscut tota una infància i una joventut, i sabre que les meves arrels són meves i ningú les me pot llevar. Això m'ha ajudat moltíssim. I, per tant, la relació la relació amb el poble ha estat una relació sempre, per ventura físicament d'en fora, però cordialment molt profund. Somnis de Vilafranca,
1: com se manté. I de si enhorabona en el meu fill predilecte de Vilafranca. Abans hem dit, és el mateix fill predilecte que fill il·lustre, haver cercat perquè tenia curiositat per saber si diferents. I fill predilecte són sinònims de fill il·lustre, però fill predilecte normalment sí que ha nascut en el lloc allà on li fan l'homenatge. I fill il·lustre ha fet una part important del poble, però no té per què haver nascut en aquell lloc. Mm-hmm.
2: I en el seu cas, clar...
1: És predilecte.
2: L'han nomenat fill predilecte en vida.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Exacte, tot i que cada ajuntament, el seu protocol, mm-hmm, decideix si fer fill predilecte o fer fill il·lustre, depenent de cada ajuntament. Però m'ha cridat l'atenció aquesta petita diferència, que és que Pantura tu hi has viscut, però no hi has nascut, mm-hmm, i pots ser fill il·lustre o fill predilecte, en aquest cas predilecte, també el català de Vilafranca.
2: Mm-hmm. Idò, i entre les activitats d'homenatge d'aquest dissabte, on hi va actuar en Pet Suassi, se va projectar també un audiovisual commemoratiu sobre, mm-hmm, la vida d'en Tomeu Català, de l'homenatjat.
1: I en Pet Suassi, que sempre ha agraït tant la feina tant de projectar home, mm-hmm, a la seva vida.
2: I, mm-hmm, per tant, també va voler acompanyar en aquest moment en Tomeu Català, i s'hi va inaugurar una exposició fotogràfica i també sobre la seva vida titulada Tomeu Català de Vilafranca al món, que és tot un recorregut a la seva trajectòria. Li hem demanat a en Tomeu si que li va aparèixer.
0: Bueno, respecte a l'exposició fotogràfica, te diré que vaig anar prest, però no la vaig veure. Per què no la vaig veure? Perquè primer de tot me vaig trobar amb persones que estimava I ja no vaig per veure fotos, ni res. Però sé que eren, m'hagués quedat veure-la, però no la vaig veure. Bon any.

0: I de molt bé, enhorabona, en Tomeu.
1: Clar, massa intensitat, massa moltes sentiments.
0: Sí, no? Sí, sí. També molta gent que el vol saludar, el vol abraçar, el vol besar, li vol donar l'enhorabona i, clar, no se'n pot veure tot.
1: Exacte.
0: A poc a poc. Ja ho veurà, doncs, aquesta exposició, aquest homenatge que se li ha fet a en Tomeu Català, al seu poble, Vilafranca, a partir d'ara, fill predilecte. Uns anuncis de... No, no farem anuncis encara. Ara posarem la Universitat de les Illes Balears amb els seus consells i tornem tot d'una.

0: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: Les persones supervivents de càncer. Segur que coneixem familiars o amics que han patit algun tipus de càncer. Algunes, malauradament, no han pogut superar la malaltia, però d'altres han aconseguit recuperar-se'n. En català, el terme proposat per referir-se a les persones que han tingut càncer i que fa més de 5 anys que no han patit recaigudes és supervivent a llarg termini de càncer. En anglès, aquest concepte es coneix com a long-term survivor. No són adequades expressions com llarg supervivent de càncer o pacient llarg supervivent de càncer, tot i que es poden trobar en algunes fonts digitals especialitzades. L'adjectiu llarg, quan expressa durada, no s'aplica a persones, sinó a fets, processos o períodes. Tractament llarg, estada llarga, període llarg de recuperació. Per tant, recordeu que la forma adequada és supervivent a llarg termini de càncer. I terme explicat, terme acabat.

0: de ser, avui és dimarts i ens toca descobrir un nou momentent, el Maríam.
1: Sí, a veure, man, que pensen els nostres oients, que quin moment els hi fa desconnectar, tenir aquesta estona de relats, i avui concretament sentim un oient nostre molt fidel, que és la Xesca Pons.
2: El meu momentent és quan m'assec en el sofà i puc llegir un llibre amb absolut silenci.
1: I doncs mira, m'ho subscrit 100%, aquí on hi hagi un bon llibre, que se llevi l'altre. Mm-hmm. Bé, com us podeu imaginar, els beneficis de la lectura per plaer són molts, perquè no és només un passatemps, pot ser també un exercici complet per al cervell que modifica la seva estructura anatòmica. És a dir, aquest hàbit pot reduir de manera dràstica l'estrès, tal com apunta un estudi de la Universitat de Sussex, que va demostrar que llegir en silenci durant just 6 minuts pot reduir els nivells d'estrès en un 68%.
3: Genial.
1: És a dir, que és més eficaç que anar a caminar o escoltar música. Bé, supos que
0: també,
1: segons
0: també
1: per aquí.
0: També ho són, sí, però vaja, moltíssim.
1: Idoi, sí, ja, 6 minuts en el dia molt bastaria, no? Uh-huh. I d'altra banda, la lectura també afavoreix el desenvolupament de la reserva cognitiva, és a dir, que la lectura habitual per plaer frena l'envelliment cerebral, incrementa aquesta connectivitat de la substància blanca i redueix el risc de demència. Per tant, també mos pot prevenir de futures malalties. I segons un macroestudi revisat en Infobae amb més de 10.000 joves, els que llegeixen per plaer mostren un acompliment superior en la seva funció executiva, com poden ser la planificació, la resolució de problemes i el control d'impulsos.

0: feina, és com has de llegir en silenci. Per tant, el silenci també té els seus beneficis, perquè disminueix el cortisol, el famós cortisol, i la tensió arterial, perquè segons com diu la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, el renou constant activa aquesta amígdala cerebral que fa alliberar hormones d'estrès, que és el cortisol. En canvi, els períodes de silenci desactiven aquest estat d'alarma física i estabilitza la pressió cardiovascular de manera immediata. També el silenci ajuda a regenerar les cèl·lules i, segons un estudi biològic de la Universitat de Duke, 2 hores de silenci en el dia afavoreixen el desenvolupament de noves cèl·lules en l'hipocamp, que és la regió del cervell lligada a la memòria i l'aprenentatge. Però
1: això sí que ja és més difícil, fer 2 hores de silenci al dia.
0: Home, jo no els atenc.
1: Llegir 6 minuts ho veig viable. Ara, fer 2 hores de silenci al dia, complicat, sí. Amb tots els estímuls que tenim.
2: Sí. Totalment.
0: També depèn d'on visqui un, no? Si és a la ciutat, si és al camp, les hores que tingui lliures, però bé.
3: Si vius acompanyat, tot sol.
0: Exacte.
3: Sí, bé.
1: Sí, això també és veritat.
0: Però bé, mira, és una aspiració, no? Una utopia, un objectiu que poden tenir a l'horitzó. Però què passa si llegim, si combinant la lectura amb el silenci? Com dius el nostre oient, idò, aquí ja tenim la combi completa, és a dir, la combinació perfecta per sumar aquests beneficis que han comentat i fins i tot els podem potenciar. Perquè si llegim en silenci, aquesta comprensió que tenim a l'hora d'entendre tot, les lletres, les paraules, les frases, és més profunda i el processament cognitiu també s'optimitza i d'aquesta manera se llegeix més ràpid, s'entén millor i la desconnexió mos du en aquesta relaxació perquè fa que no pensem amb altres coses.

0: Per tant, podríem dir que aquest hàbit home mentèntol de llegir en silenci mos pot dur a oblidar-nos d'aquest renou ambiental i les tecnologies o distraccions més comuns que tenim en el nostre dia a dia i reduir interrupcions digitals quotidianes, que això també és molt difícil, i mos millora el benestar mental i afavoreix la nostra concentració. No sé si vosaltres sou molt llegidors, si vos agrada el silenci, perquè això hi ha gent que se posa nerviosa.
1: Hauria de llegir més i sí que m'agrada el silenci.
0: Sí.
2: Sí,
0: oh?
2: Sí, sí. Se pot trobar silenci, Eugènia?
3: Sí, jo crec que sí. T'has d'esforçar també. Jo crec que és supernecessari tenir un moment per cada un.
2: Esportes hi ha més silenci que Palma?
3: Encara no ho sé, però estic segura que sí.
0: Té pinta que sí, oh?
3: Home, i tant. Mm. I tant. A més, és que, clar, venim de mesos d'estiu que la ciutat mai dorm i és terrible. El renou dels autobusos, dels cotxes... Però, bueno, és el que hi ha.
1: Sí.
2: Exacte, també molts vivim en una ciutat i sabem que és viure-hi i hem de conviure amb aquests renaus, però Maria, moltes gràcies per aquest moment en tot.
0: Gràcies.
2: I tot d'una parlar amb en Eugènia, avui una sèrie.

0: IB3 Ràdio és diversitat. Què passa pel cap d'un poeta quan la vida arriba al seu tram final? Teatrits presenta La Balanguera, una obra de teatre sobre els darrers dies de Joan Alcover, protagonitzada per Caterina Lorda, Josué Guasc, Marina Font i Marc Torres. 24 de setembre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
1: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
2: De dilluns a divendres a les 5...
3: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes... Tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
4: Que guapo.
3: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
2: Xiu, xiu.
4: Lo nostre, cosa feixuga.
3: Uf, molt bona.
4: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
3: És impossible. Sí que és possible.
4: Cosa feixuga.
3: Home, per favor.
2: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Clar que és possible, tot és possible.
3: Aquest setembre serà possible.
2: IB3 Ràdio.
4: Se venen cosetes petites.
2: Xiu, xiu.
3: Fora.
4: Oh, no. I en Pugues sí.
0: La Subjectiu, amb Eugènia Sampedro.
5: Eugènia, aquesta sintonia realment és de cine, però m'encanta, però em duu directament a una sala de cine.
3: Sí.
5: Però bé, vull xerrar d'una sèrie que hi ha gent que té pantalles prou grosses com per les... Molt bé.
3: Sí, totalment.
5: Hi ha gent que les mira amb un ordenador.
3: També, amb el telèfon.
5: Ets el telèfon?
3: Sí.
6: És veritat. Això és un poc preocupant, però sí.
3: A mi, jo he de confessar que fa molts anys, quan feia feina a un posto molt en fora i anava amb el telèfon i havia de mirar les pel·lícules en el telèfon perquè no tenia un altre moment en el dia per mirar-ne.
5: I t'has fixat que hi ha plataformes que no te'ls deixa mirar en el telèfon?
3: En sèrio?
5: No t'hi has fixat?
3: No. Que fort.
5: Sí, a qualque pla... No és que no te'ls deixi mirar, sinó que te la posa en un format... Que, bé, ho puc dir, es filmin. Ho posa en un format, perquè no passa res.
3: No.
5: Ho posa en un format que no se veu bé.
3: Ja.
5: Se veu, però no se veu bé.
3: Filmin mola, perquè tampoc te deixa posar-ho a càmera ràpida.
5: Ah, no?
3: No.
5: Que això no ho sabia tampoc.
3: Sí, que això hi ha molta gent, sobretot gent molt jove, que està basada en el TikTok i tal, que sí que mira les pel·lis per 2 o per 1,5... Sí. O sigui, velocitat ràpida.
5: Jo ho sé, perquè a vegades, sobretot quan he d'agafar un avió, m'agrada mirar pel·lícules en els avions.
3: Clar.
5: I quan he d'agafar un avió, me descarrega la pel·lícula i després la miro tranquil·lament a dins l'avió. Però moltes vegades, si ho faig a la plataforma Filmin, no me va bé, perquè surt aquesta cosa que és com un...
3: Ja.
5: Com una marca d'aigua, diguéssim, que te dificulta mirar la pel·lícula.
3: Tampoc se poden fer captures de pantalla amb els mòbils.
5: Tampoc.
3: Sí. Mm-hmm. Ni gravar-les, clar.
5: Clar. Per tot també és per això.
3: Clar,
5: no sé.
3: Super la pirateria, suposo.
5: Sí, però me va crear l'atenció. En tot cas, si mirem pel·lícules o sèries al mòbil, també és una manera de mirar-les. Així de vida, a vegades, molt dur.
3: Sí.
5: Si sou agafar molt transport públic o això, també.
3: Sí, i que hi ha formats que... Almenys jo no seré aquí la defensora d'això, però és veritat que, per exemple, pel·lícules d'animació i tal... Bueno, se pot fer, no? Mm. Intentarem que no, però...
5: Mm-hmm. És així. Però bé, avui una sèrie que va ser molt aclamada en el seu moment perquè va trencar esquemes.
3: Sí.
5: Parlant de Girls.
3: De Lena Dunham.
5: Lena Dunham. Ai. Què és Girls, per aquella gent que no conegui?
3: Amem, Girls és una sèrie que se situa a Brooklyn, en el barri de Greenpoint, on Hannah Horvath, que és la mateixa Lena Dunham, que... protagonitza aquest personatge, que és la protagonista, vol ser escriptora i fa feina de becària sense cobrar i viu realment des doblers de son pare i sa mare. Fins que en el primer capítol els pares li diuen que s'ha acabat, no? Que no li donen més doblers per seguir el que està fent, que és bàsicament res. I poc després, ple de te d'opi, perquè en aquell moment està una mica... Com podríem dir-ho?
5: Deprimida.
3: Sí, sí, com que no se troba en el seu millor moment, no? Mm. Se'n va a l'hotel on dormen els pares, perquè justament l'han anat a veure allà on viu ella, a demanar-los que s'ho repensin i li deixen anar una frase que perseguirà tota aquesta sèrie, que és: no vos vull espantar, però pens que podria ser la veu de la meva generació, o almenys una veu d'una generació. I clar...
5: Clar, aquí ella ja...
3: Sí.
5: Llisto alto.
3: Clar, després en parlarem d'això, però clar, és una frase... bueno, pues, bastant heavy, per dir-ho d'alguna manera, que ha acompanyat tota aquesta sèrie i que l'ha perseguit, perquè és vera que se va fer molt famosa aquesta frase i tothom relacionava com aquella sèrie com que parlava d'una generació sencera, que en realitat no va ser la meva generació... Però igualment me vaig sentir molt identificada en aquell
5: moment.
3: Però
5: parlant d'una generació de dones o també d'homes?
3: De dones. A més, és vera que el personatge, que també ho parlarem després d'anar a Andriver...
5: Bé, també surten a la sèrie,
3: sí,
5: no només
3: sí.
5: Hi ha dones.
3: Però és vera que tots els personatges que surten homes els escriu d'una manera com a molt concreta i gens atractiva, jo trob. Mm-hmm. Però, bueno, en el voltant d'aquest personatge hi ha altres amigues, no? Na Marnie, que és n'Alison Williams, que és la millor amiga i companya de pis, que és molt perfeccionista i controladora. Na Yesa, que és na Jemima Kirke, que és britànica i bohèmia, que torna a voltar el món sense cap pla. I na Shoshana, que és na Zosia Mahmet, que és la cosina de na Yesa, que és una universitària que ha vist Sex and the City, Sex and Nova York, moltes vegades. I...
5: Clar, vendria la consecució de Sex and the City de...
3: Sí, de fet...
5: Sex and Nova York, aquesta Girls.
3: Sí, sí, sí, 100%. I de fet, després la podem comparar perquè... en aquell moment tota la gent que mirava la televisió, que mirava les sèries, estava com molt ficada dins Sexo en Nova York, no? I en aquell moment, com en Alina Dunham va agafar com el mateix esquema, li va llevar tot el glamour. Girls veiem com a sexy, molt incòmode, estrany i sovint ridícul, com a pisos molt precaris, feines molt precàries, aquells els cossos són cossos, no? Nahana, el personatge de Nahana se despulla sense demanar permís a ningú, i és tot el contrari. Jo crec que Sex and the City, que és un grup de dones com a
5: perfectes,
3: espectaculars,
5: sí,
3: forrades, a pisos de luxe, no? Mm. I clar, jo crec que aquest
5: totes
3: contrast...
5: totes dues passen a Nova York, però...
3: Sí. I clar, aquest contrast tan absolutament diferent.
5: Una cosa, sí, aquestes són molt més precàries.
3: Sí.
5: En tots els sentits.
3: Sí, sí, sí, sí. Totalment. I bueno, també hi surt Adam Driver, que en aquell moment era un actor desconegut, interpretant el personatge d'Adam Sackler, que és un al·lot molt estrany, molt imprevisible, amb quina Hannah té una relació que és de tot menys romàntica. I són 62 capítols, més o manco, de mitja hora, i la podeu veure...
5: Quantes temporades hi va?
3: Jo crec que són 3, 4 o 5. Uh-huh. Sí, són bastantes temporades.
5: Però són curtets els episodis.
3: Sí, sí, sí, duren mitja hora, més o menys. Bueno, jo espero que la vaig disfrutar. I la setmana passada...
5: I per què dius que no és de la teva generació? De quina generació és?
3: Jo soc del 98, d'aquesta sèrie...
5: És a dir, que tu ets massa jove, tu ets.
3: Jo era molt més jove, clar. Però bueno, és vera que a mesura que han passat els anys, generacions com la meva...
5: Però tu creus que la miren com ara, per exemple, Sex and the City,
3: sí,
5: que és una sèrie de culte? Girls també és una sèrie de culte,
3: sí,
5: igual?
3: Però, segurament molt més independent, perquè crec que sí, però és vera que sí que hi ha molta gent que la mira, i de fet cada vegada més, i de fet ara que ella ha tret un llibre, i ara més ara que ella és tan polèmica... Bueno, és bastant contradictori, però sí, també en xerrarem ara. I bueno, per què va ser important? Perquè això, no? Quan va arribar Girls, pues en aquell moment tothom tenia en el cap Sex and the City, i aquesta sèrie d'alguna manera pues tenia un públic que jo crec que no s'ha pogut identificar amb aquesta sèrie que en aquell moment era tan popular. I una altra cosa important és que va guanyar dos Globus d'Or, a millor sèrie de comèdia i a millor actriu per ella, que és, com han dit, protagonista i directora. També se'n van dur el premi del Sindicat de Directors dels Estats Units, i Adam Driver també hi va sumar tres nominacions de Emmy. I és vera que aquesta sèrie per Adam Driver jo crec que també va ser com Bueno, el vàrem descobrir. De fet, arrel d'això va fer Star Wars, Patterson o històries d'un matrimoni, aquesta que surt en Scarlett Johansson, que és brutal.
5: Sí, sí, l'he vist.
3: El personatge de Adam Driver, jo no sé què trobes, perquè tu l'has vist?
5: A mi m'encanta.
6: És que jo no puc opinar perquè no l'he vist. He vist Sense Nova York i sí. Gossip Girl, que no sé si va un poc en la línia. Clar, aquestes lotes de girls són un poc més grans. O sigui, entre Gossip Girl i entre Sense Nova York. No?
3: És vera que Gossip Girl s'assembla molt més a Sexo Nova York, perquè també són niñas riques, saps?
6: Això és vero.
3: Sí. I te mostra una altra realitat, la sèrie de girls. Però...
5: I també diuen que va ser molt innovadora en el seu moment, no ho sé, a nivell de realització de visual. Mm? Com que feia com uns planos, un primer planos així molt...
3: Sí, pot ser.
5: Això he sentit a dir, eh?
3: Sí, sí, sí, sí, pot ser.
5: Que va trencar un poc, també planos de biaix, és a dir, que no, que no són simètrics.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, pot ser, és vera. Ara no ho record, però pot ser.
5: I que també quan se va fer la sèrie Mai Neva Ciutat a Mallorca, va veure els creadors de la sèrie Mai Neva Ciutat d'en que havien begut de girls, sobretot en quant a
3: realització.
5: Format.
3: Que guai.
5: No sé si és vera o no.
3: Sí, pot ser.
5: Jo dic el que varen dir en el seu moment.
3: Pot ser, pot ser. I, bueno, en el febrer 2017, la darrera temporada, se va emetre un capítol que se deia American Beach, on Lena Dunham, Nahana, el personatge de Nahana, va a casa d'un escriptor famós, en Matthew Rhys, qui ha criticat en un article per aprofitar-se de les lotes joves que l'admiren. I el capítol que és va ser com molt important perquè era mitja hora dins un pis on hi havia dues persones parlant de poder i de consentiment i justament 7 mesos després va començar el Me Too. Però, bueno, les crítiques d'aquells en va rebre moltes.
5: Sí. La primera... Bones i dolentes?
3: Sí, sí. La primera, bueno...
5: Per parts iguals.
3: Sí, jo crec que va ser un 50-50, sobretot, amb aquest renom que va fer Sexo en Nova York. Clar, la gent no estava acostumada en aquesta realitat, de gent jove. Clar, nosaltres ara mirem moltes sèries que pràcticament totes mos mostren la realitat d'una generació. No, evidentment, tota la realitat, perquè... seria un gran problema, com per exemple Eufòria. Sí. Ara n'hi ha moltes. Després va venir Sex Education, que jo l'estic mirant ara, vaig per la primera temporada i m'està encantant.
6: Ah, sí, que guai.
3: És superxula, trobo que té un missatge superpotent i important i m'està agradant molt. Però bueno, és vera que en aquell moment, no, pues deien que era una sèrie ambientada a Nova York, que és una de les ciutats més diverses del món i a la gent, en els crítics sobretot, se'ls feia molt raro que hi hagués 4 protagonistes blanques i hi hagués tanta diversitat, no? I ella va respondre que no havia volgut escriure experiències pues, que no coneixia. Una resposta que en realitat va obrir encara molt més debat. La segona crítica, així un poc dolenta, és que en el final és una sèrie pues, que se diu ara de Nepo Babies, no? Que són...
5: Explica que has escoltat sí. Nepo Babies, que és molt interessant.
3: Pues els Nepo Babies són gent que creix envoltada d'uns privilegis, com per exemple tenir pares o mares artistes, i que a mesura que se van fent grans ja els situa dins una espècie de confort i facilitats que altra gent que sigui artista no hi pot arribar. En aquest cas...
5: Que als Estats Units ara n'hi ha molt de Nepo Babies.
3: N'hi ha molts. Sí, és així. En aquest cas, pues, Alison Williams es fia del periodista Brian Williams, Nathosia Mamet del dramaturg David Mamet, Jimmy McKay del bateria del grup de Bad Company i la mateixa Lena Dunham de dos artistes coneguts a Nova York. Molts varen dir que Girls era retrat d'una generació privilegiada que es creia universal. I fixeu-vos que fins i tot aquella frase del primer capítol de Sabeu de la meva generació, no? Que era aquella frase que va acompanyar tota la sèrie, se li va girar en contra perquè molta gent la va llegir com si la digués Nadine Dunham i no un personatge drogat, no? Que en aquell moment de la sèrie fa ridícul davant els pares. Bueno, tothom sempre té coses a dir.
5: Per bé, sí, per bé i per mal. Bé, per sí. Això també de el cinema i les sèries i tot això, per poder parlar-ne i que siguin un reflex o no de la societat, però poder reflexionar i que això és lo interessant,
3: sí,
5: també.
3: Sí, 100%, estic amb tu.
5: T'identifiqui o no.
3: Sí, sí, sí, 100%. I, bueno, l'altre dia van dir que comentaríem aquesta sèrie perquè Helena Dunham ha tret un llibre que se diu Fame Sick, que és un joc de paraules amb homesick, que en anglès vol dir enyorar que teva, no? Aquí el que te posa malalt, diguéssim, fame sick, et sa fama. Bueno, aquest llibre són més de 400 pàgines on Helena Dunham conta que mentre Girls la feia famosa, aquesta sèrie que estem comentant avui, el cos pot se li desfeia, no? Tenien endometriosi, els hospitals i una dependència dels opiacis i dels ansiolitis que la va dur a una clínica de rehabilitació. Bueno, jo no me l'he pogut llegir, és veritat que me feia ganes fins que l'altre dia va ser notícia en Helena Dunham un altre pic perquè resulta que ha sigut mare a través de gestació subrogada, cosa que jo no estic gens d'acord i cosa que fa també que a mi se m'hagi caigut un mite perquè com veus en realitat aquesta sèrie sempre hem parlat de que és una sèrie que molta gent jove s'hi va sentir identificada perquè mai havia vist pràcticament, per exemple, un cos real dins la pantalla. Mai havia vist
5: un cos nu, també.
3: Un cos nu, sí.
5: Real, sí.
3: Sí, exacte.
5: En les seves imperfeccions.
3: En les seves imperfeccions. Ells també se veuen relacions d'amistat que no són gens perfectes, que se critiquen entre elles, que tenen secrets, però després que en els bons moments també hi són. Relacions que no són sanes, no? I això també pues, era una realitat en aquell moment i, clar, pues que no sé quants anys després aquesta persona que va fer aquesta sèrie de culte faci això, pues és una pena.
5: Ha estat una decepció per moltes persones.
3: Sí.
7: Cau un mite, clar. Mm.
3: Sí, sí,
6: és que
3: sí.
6: Ha estat sonat per xarxes, oh? O sigui, sí. Jo no coneixia la sèrie, però sabia que ella, o sigui, aquest capítol d'aquesta notícia sí que ho sabia. Perquè sí, sí és estrany.
3: És que és molt contradictori. Però, bueno, Amigues me va agradar molt, no és una sèrie còmoda, no ho va ser mai. Els seus personatges, com dèiem ara, pues, són egoistes, contradictoris i moltes vegades insuportables. Però és veritat que la sèrie tampoc els hi demana perdó ni ens demana a nosaltres que els estimem, no? Pens que aquí hi ha, com a la seva valentia, va defensar molt que una protagonista no ha de caure bé per... i això a mi també m'agrada molt, sobretot també en les pel·lícules. Quan veiem una pel·lícula que el personatge l'odies, trob que també és molt interessant i li dona molta personalitat. Mm-hmm. I res, fins aquí, Girls.
5: I no, Girls, avui ens ha tocat aquesta sèrie que ara torna a estar en voga per tot això que ha passat, però que no va deixar de ser una sèrie que en el seu moment, i encara ara, doncs, mou i remou i parla sí. d'aquestes coses, que d'aquestes incomoditats i d'aquestes imperfeccions que també s'han de comptar.
3: Sí, no, i jo, tot i això, seré molt transparent, jo aquesta sèrie la recomano. Perquè trobo que té un missatge molt important i, bueno, a vegades, sempre que se'n pugui, hem de poder separar l'obra de l'artista.
6: Un gran debat.
5: Sí, sí, és el tema de sempre. I les contradiccions humanes, també. Sí. I de moltes gràcies, Eugènia, com sempre, un plaer.
3: Gràcies.
5: Ara hem de fer una pausa i tornar tot. No?

0: I D3 Ràdio és humor.
1: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
3: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
4: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
3: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
4: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
3: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.

0: I de l'escriptor de Palma, Eduardo Jordà, qui ha fet llibres com el que va dedicar a Nick Drake i assajos biogràfics a Van Morrison i Hank Williams, acaba de publicar a l'editorial Libros del Asteroide número 0, Bob Dylan, retrato de un hombre invisible, una aproximació singular a la figura del músic estatunidenc que ha canviat els propis codis de la música popular, però que és tan inabastable, enigmàtic, esquiu i camaleònic com ell.
1: Exacte, i nosaltres volem parlar, com dèiem, amb Eduardo Jordà. Com estàs, Eduardo? Benvingut.
2: Hola, bones tardes. Molt bé, escoltant-vos.
1: Sí. Que bé. Eduardo, quantes vegades has vist Bob Dylan en directe?
2: Només dues vegades.
1: Dues vegades.
2: Sí,
1: home,
2: hi ha gent...
1: Ja són. Sí.
2: Sí, però hi ha gent que l'ha vist 150 vegades, que el segueixen com si fos el Messias, saps? No, jo només dues vegades, una vegada aquí a Sevilla, on visc, i una altra a Pensilvània, Estats Units.
1: Idò, sí, a diferents llocs. I te va a cor prendre tant com diuen el directe?
2: Sí, bé, però sobretot quan el vaig veure a Amèrica, sobretot pel públic que hi havia, que és un públic que aquí no veus, perquè aquí a Europa el públic és molt distint, no? Allà hi havia gent de tot tipus, no? Hi havia militars, hi havia adolescents, hi havia hippies que duien sigles visquent una muntanya i que només havien baixat per veure el concert. En fi, era un tipus de públic que no veus normalment aquí, on normalment és gent ja d'una certa edat, d'un cert nivell cultural, però ja no, era molt distint.
1: Molt divers. I com hi arribes? És a dir, en quin moment dius, jo vull fer un llibre sobre Bob Dylan?
2: No, això va ser una casualitat, perquè vaig escriure un article sobre en Dylan, perquè vaig anar a veure la pel·lícula que varen estrenar fa poc, a Complete Unknown, que no me va agradar gens.
1: És que ho sabia, que no t'agradaria, t'ho volien demanar.
2: Gens. Me va aparèixer horrible. I vaig escriure aquest article i el director de Llibres de l'Asteroide me va contactar perquè va veure que hi havia un possible llibre dins de l'article. O sigui, que va veure el bessó d'un llibre, no? I a partir d'aquí ja el vaig escriure.
0: I l'has afrontat en aquest llibre com més com a fan o més per voler abastar aquesta figura inabastable que és en Bob Dylan? És a dir, aquest home invisible que dius.
2: No, com fan, no, perquè no ho som. No, a més, crec que la figura d'un fan no serveix per escriure un llibre, sinó que he intentat perseguir un poc aquest personatge tan esquiu, tan esmunyidís, no sé si se pot dir, no? Que sempre s'ha amagat, que mai ha volgut parlar de si mateix, i quan parlava de si mateix era a través de màscares, a través de personatges molt distints, inventats, i clar, era lo de cercar una aproximació en aquest personatge que ens ha influenciat a tots. Jo crec que no hi ha persona que hagi viscut el segle XX i la primera part del segle XXI que no hagi estat influenciada per la música d'en Dylan, no? Era això, no?
0: Clar, sí. Un músic que va canviar els codis o que ha canviat els codis de la música popular i tornant un poc a la base de tot, a l'embrió, clar, el títol d'aquest llibre és número 0, no? Que recorda aquesta anècdota d'en Dylan que li va dir a Leonard Cohen que ell era el número 1, és a dir, que en Cohen era el número 1, però que ell era el número 0.
2: Sí, és la típica forma de llevar-se importància, però en el mateix temps destruint per complet l'altra persona, no? És el que se diu un elogi enverinat, no? Perquè anaven tots dos dins el cotxe i va sonar una cançó d'en Dylan i en Leonard Cohen li va dir: Leonard, you are the number one. I en Dylan li va dir: no, jo no som el número 1, el número 1 ets tu, jo som el número 0. Clar, si compares els números, el 0, que és un número enigmàtic, perquè ni tan sols els matemàtics saben si és realment un número, perquè no té substància, però clar, com a número és molt més important que el número 1, En ser-ho ho és tot. O sigui, pot ser no res i si tu vas afegint zeros és infinit, no? Per tant, va trobar una clau per llevar-se importància, però al mateix temps per demostrar que és molt més important que qualsevol altre artista de la seva època.
1: I per què? Per què creus que és més
2: Ah, bueno,
1: important?
2: perquè se considera molt més important.
1: Ah, ell
2: Ell
1: mateix
2: és
1: també s'ho
2: un... Ell
1: considera,
2: mateix se
1: sí.
2: considera... Ell ho deia, com dir, Leonard Cohen, tots, crec que qualsevol aficionat a la música sap que és un músic i un poeta incomparable, no? Però clar, Dylan se considera que està més enllà, que està a un altre nivell, a una altra dimensió, com a zero, com a número zero, que està, és un número que existeix, que està per tot, però que en realitat no significa res, perquè zero és no res, no? Però ho és tot en el mateix temps, no? Era aquesta forma de llevar-se importància, però en el mateix temps se'n donava tota la importància possible, no?
1: Justament aquest estiu xerrava amb un amic que va anar al concert que va fer Bob Dylan en el Liceu de Barcelona, ara fa
2: Sí.
1: 3 anys, i
2: Sí, en
1: m'acord.
2: el 21, en el 2021, m'apareix que va ser.
1: Sí, ah, val, idò sí. I me contava com va ser l'experiència que va fer deixar el mòbil a tothom a la
2: Sí,
1: porta,
2: que
1: que...
2: no diu res, no
1: Exacte.
2: saluda, no fa cap gesta de reconeixement en el públic. Entra, surt a l'escenari, comença a tocar, acaba de tocar, se'n va sense dir ni bona nit, ni adéu, ni res. Exacte.
0: Per què
2: Número
0: creus?
2: zero.
1: Tot el contrari de les estrelles de pop actuals.
2: Perquè ell vol ser... No és una qüestió premeditada, és que ell és així. Ell no vol ser res que tingui que veure amb una estrella normal de rock, amb una Taylor Swift, per entendre'ns-vos. No saluda, no vol afalaguar el públic, no vol intentar... Good night, Barcelona! El que diuen tots. Buenas noches, España! No! Se'n fot. Qui vulgui anar a escoltar-lo, que hi vagi, i si no, pues ja està, no? No t'afalagarà, no cantaràs les cançons que tu vols escoltar, perquè normalment tothom vol escoltar Blowing in the Wind o Highway 61, que ho he posat en el començament, però no, ell tocarà les cançons que en aquest moment li ve de gust tocar, saps? I
0: Creus,
2: ja està.
0: Eduardo, que el coneixeríem bé en essència en Bob Dylan si no fos per tots aquests elements que despisten, que distorsionen, que fan que sigui esquiu?
2: Bé, Bob Dylan és en Bob Dylan, no pot ser d'una altra manera. Jo crec que això ha creat que tots tinguem, bueno, totes les persones que tenim un interès per la seva música, això ha creat que sigui un personatge més fascinant, perquè evidentment aquesta obsessió per ser esquiu, per ser invisible, per no donar una clau del que vol dir, per amagar-se, per no, per intentar cercar qualsevol tipus de màscara per amagar-se, no? Jo crec que això el que fa és que tots tinguem més interès per saber què és el que hi ha a darrere del personatge i que sigui la persona real que ha creat aquí la música, la poesia i una obra extraordinària, clar.
0: Eduardo, tu pot ser que ens puguis donar un poc de llum. Fa un parell de dies recordàvem aquesta llegenda viva que encara circula, que en Bob Dylan a final dels 60 va ser per Formentera. No sé
2: Sí.
0: si la saps,
2: Sí, la conec, la conec.
0: si la saps, si
2: És
0: la saps
2: aquesta...
0: desmentir o si
2: Sí,
0: tenim
2: totalment,
0: qualque prova
2: totalment.
0: fidedigna.
2: No n'hi ha cap ni una. Jo m'ho vaig creure perquè era verosímil, era una història que sí, l'any 67, en plena època hippie, deien que en Dylan havia estat visquent un molí a Formentera. Però realment tot és fals. En Dylan, l'any 67, va estar visquent a Woodstock, a Nova York, amb sa dona i els fills, perquè ja tenia família i no se va moure en tot el temps, o sigui que tot això és fals. Però és una típica llegenda creada per la gent que vol incorporar la vida de Dylan a la seva pròpia vida, no?
1: Uh-huh. I de tot això i moltes coses més trobareu en aquest llibre fantàstic que ha escrit en Eduardo Jordà, amb qui hem parlat. Se titula número 0, Bob Dylan, retrato de un hombre invisible, i està publicat per Libros de l'Asteroide. Moltíssimes gràcies, Eduardo.
2: A vosaltres.
1: I també una ferrada grossa. Sevilla,
0: una ferrada.
2: Igualment.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Fins prest, adéu.
1: Adéu, fins aviat. I no, fins aquí el programa d'avui. No mos queda més temps. Hem acabat amb Bob Dylan. Antoni Cardellà ha estat el control tècnic, i Maria Pons, en Celestia Libé, i una servidora. Tornant demà.
0: Fins demà.
1: Au, idò, les 3 i 5. Fins demà.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
4: Bon dia. Els agricultors mantenen les mobilitzacions mentre estan pendent de conèixer les noves mesures que el govern central té previst anunciar per pal·liar els efectes de la guerra a l'Iran. De moment, el Ministeri confirma que hi haurà ajuts fins a cap d'any. La qüestió és com.
5: Aquestes han estat les primeres conclusions dels representants del sector primari arran de la reunió que han mantingut amb el president, el ministre d'Agricultura, Lluís Planes. Hi han participat les entitats ASAJA, COAC, UPA, Unió de Unions i les cooperatives agroalimentàries. El màxim responsable agrari de l'Estat ha confirmat que hi haurà ajuts fins a acabar l'any, però no s'ha aventurat com.
6: Sí, vamos a hacerlo. Evidentemente, teniendo en cuenta los márgenes en que nos movemos, hasta ahora han sido 20 cents por litro. Tenemos un límite máximo de compensación que es el 70% del sobrecoste, tanto en gasóleo como en fertilizantes, que nos autorizó la Comisión Europea el pasado 29 de abril. Y estamos ahora en fase de discusión interna en el Gobierno.
4: L'ONG Metges del Món alerta que 8 de cada 10 persones en situació de prostitució l'exerceixen de manera deslocalitzada, és a dir, en espais d'àmbit privat com pisos, habitatges turístics, hotels i embarcacions. Dades que es fan públiques a la vigília del Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Nines i Nins, i que preocupen l'entitat.
5: Durant el darrer any, Metges del Món ha atès a 1.045 persones en context de prostitució a Mallorca. D'aquesta, un 90% eren dones. A més, a Mallorca, la prostitució a pisos o llots s'intensifica durant la temporada turística. La coordinadora Esther Callizo diu que l'avanç de la prostitució deslocalitzada preocupa, ja que es tracta d'un fenomen difícil de detectar i d'acompanyar.
7: És molt més complicat intervenir amb la prostitució deslocalitzada per diverses raons. La primera, perquè nosaltres quan fem la recerca mitjançant web, xarxes socials o telèfon. Aquestes xarxes socials sempre, o en el 90% dels casos diríem, estan gestionades per proxenetes, per tant no tenim accés directe a aquestes dones.
4: Avui han començat la neteja de l'assentament més gran que queda del municipi d'Eivissa, el de Ses Feixes de Vila.
5: La cinquantena de persones que hi vivien han sortit de manera pacífica i els operaris contractats per la propietat han començat a treure els residus acumulats a la zona. Es calcula que la neteja durarà una setmana. El regidor de Medi Ambient de Vila, Jordi Grivé, explica que varen decidir com posar fil a l'agulla.
8: Es havia detectat un nou assentament d'entre 50 i 60 persones. I des del primer moment que l'Ajuntament va començar tota la maquinària, tot el procediment per desmantellar això, perquè no és el que volem per aquesta ciutat, a part del perill que hi ha per ells, tant de contaminació com d'incendi, com d'infeccions, com pel veïnat. Avui la propietat ja ha començat a fer net, que és el que l'Ajuntament li va instar.
4: Informació de servei per la zona del Llevant. L'Hospital de Manacor traslladarà entre setembre i octubre les consultes externes de diferents especialitats al nou edifici ambulatori.
5: Durant aquest mes ja s'han traslladat a les dependències noves les consultes d'endocrinologia, cirurgia, pediatria, traumatologia i psiquiatria. El procés continua amb la incorporació progressiva de ginecologia i obstetricia, mentre que el trasllat dels gabinets d'urologia i otorrinolaringologia està previst per a finals de setembre. A l'octubre es farà efectiu el trasllat dels serveis de dermatologia i oftalmologia.
4: Arribam així a les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen a IB3 Ràdio a les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: vespre vaig rebre un missatge. I resulta que era Antoni Jiménez, l'amo de Porcades, de les hamburgueses, que ahir va ser aquí a nosaltres.
1: Sí, i mos varen passar de fer molt bé amb ell.
2: He de dir a la gent que està escoltant que vos heu perdut el cànon d'entrada del jingle, que jo m'he quedat a quadros, eh?
1: Quan feim el cant, quan feim les harmonies.
2: Exacte,
1: les harmonies.
2: Les harmonies.
3: Quan feim les Ivetres.
1: Clar.
4: Jo dic... Top, però, me, jo dic... No
2: seria, jo dic... Ivetres... Ràdio... Toma, ja!
1: Molt bé! Espectacular, espectacular.
4: Escolta, sona bastant bé.
0: Mos va quedar molt bé.
1: Sí, un debut bastant precís, diríem.
0: I doncs la qüestió és que jo vaig rebre un missatge d'Antoni que deia: Inés, aquí tens un jingle neo ball de bot per si vos interessa com a introducció.
1: Jingle neo ball de bot.
0: Sí.
1: Molt bé, està molt ben conceptualitzat.
0: Una sintonia que ha inventat ell arran d'aquesta sintonia que varen cantar amb ell i que el resultat sona així.
5: Xiu, xiu,
0: xiu, xiu, xiu, xiu, xiu,
1: xiu, increïble.
0: Li ha quedat bé, eh?
1: Molt bé, molt bé. És
0: vos agrada?
1: Sí.
0: Voleu que sigui la
1: nostra... Però és que s'ha fet amb intel·ligència artificial.
0: Home, jo crec que l'haurà ajudat, no?
1: Sí.
0: Bé, no ho sé, no vull subestimar en Antoni Jiménez.
4: Home, a vegades el mateix vespre va contractar un músic perquè li fes...
0: Sí, perquè ja va dir que era una persona amb moltes coralles. Sí. Torna'l a posar, Joan Jiménez, en el control tècnic, que m'encanta. Xiu, xiu, xiu, xiu,
1: xiu. Xiu, xiu,
0: xiu.
1: El programa... Molt bé.
0: El programa...
1: Que t'acompanya...
0: Com era?
1: El programa dels Horabaixes.
0: No m'ho saben ni el nostre propi eslògan, que mos passa. No, el programa que xiu-xiueja cau d'orella. No.
1: No, Inés, aquest fas molt d'antic.
4: El xiu-xiueja que viu bé
1: tothom. El xiu-xiu... Va, tu, Joan, és darrer i ja està. Joan, perdona. Xiu-xiu, el programa que arriba a tothom.
0: Bravo! Avui tenim en Joan Jiménez en el control tècnic.
4: Bon.

0: Molt bé, doncs ara necessitaré una mica de música de glamour. Música de teatre bo. Millor, d'auditori. D'escenari d'estrelles, de pati de butaques de vellut i elegància. Música, Joan, per favor. Molt bé, Joan, l'has clavada. Idò, ara imagineu-vos que entram a l'Auditorium de Palma, i ho trobam tot lluent.
1: I molt rap, a l'estora vermella de vellut, i nosaltres, que anam ben elegants, engalanats, per una nit d'espectacle, baixem els escalons. Un altre, fins a trobar la nostra butaca. I jo, quina butaca. Sembla ben nova. Sembla que està a estrenar.
0: Idò, sí, Xavi, no vas gens malament, perquè l'Auditorium de Palma ha renovat el pati de 920 butaques i vos ho contam, perquè

0: que són unes butaques ben especials. Mm-hmm. Unes butaques morades. Vos havíeu fixat mai si heu anat a l'Auditorium de Palma? Que
1: color
0: les butaques són de color morat?
1: Més o manco.
0: Color xiu-xiu, és vera. No havia caigut amb això.
1: Bé, color auditorium. Xiu-xiu és color auditorium.
2: I no hi havia caigut.
0: Sí?
2: Està aterrant aquesta notícia que he dit, és vera. Clar, clar.
0: Vos
2: no
0: m'ho
2: havia aturat a pensar mai.
0: Les butaques de l'Auditorium de Palma són morades i ara són noves, també. Marc Ferragut, director de l'Auditorium de Palma, benvingut a Xiu Xiu.
3: Què tal? Bones tardes, com esteu?
0: Molt bé, i sobretot amb moltes ganes de provar aquestes butaques noves de l'Auditorium.
3: I ara m'ha agradat que diguis morades, perquè és la primera vegada que ens diuen que són morades.
0: Per què? Sí, quin color són, idò? Liles.
3: Podem fer una porra.
1: Va, m'agrada.
0: A veure,
3: quin color percebeix la gent, perquè... N'hi ha gent que les veuen vermelles,
0: D'acord.
3: N'hi ha gent morades, com tu, és la primera, bé, sempre n'hi ha una primera vegada, no? No, bé, per tot. I jo diria que IB3 aquesta casa mos va copiar el color.
1: Ah, magenta, pot ser, magenta.
0: Color IB3, tothom sap quin és color IB3.
1: No existeix color magenta, és color IB3, com a natural, exacte.
3: Sí. Magenta, que és únic en el món, únic en el món, que de fet va ser un repte per la fàbrica que mos les va renovar.
0: A quin am, Marc? Les butaques de l'Auditorium de Palma són úniques al món?
3: El model, no, evidentment, és un model que ja existeix, però el color sí, el color és únic en el món. Tu no trobaràs cap teatre igual que el nostre.
0: Per què són d'aquest color i no d'un altre?
3: Pues perquè ja t'he dit que n'hi havia gent que les veia vermelles.
0: Ah, és a dir, les va comanar qualcú una mica del tònic.
3: Diuen que es predir no veia massa bé els colors i jo suposo que ell les veia vermell teatre, no? Perquè és lo normal, vas a un teatre i tot és vermell, no? El color, les catifes, etcètera. I les butaques també, en aquest cas pues no va ser així. I una anècdota com aquesta es va convertir en un símbol d'identitat.
0: Que bona. Es predir vostre, Ferragut.
3: Sí, Marc Ferragut, sí.
0: Que bona. Per tant, volíeu conservar molt bé aquest color, vull dir, per tot el que simbolitza, per vosaltres, per l'Auditorium, per la família,
3: clar,
0: per Mallorca en general.
3: És un color identitari. Imagina't tu ara canviar el color, que aquesta casa d'IB3 passàs d'esmergenta, passàs a verd.
0: No m'hi diu,
1: seria molt estrany.
0: Imagines.
1: Però, quan feu que no canviàveu les butaques?
3: Les butaques, el model va sortir molt bo, la veritat, perquè moltes d'elles han aguantat quasi 58 anys de guerra contínua, perquè l'Auditorium és un edifici viu des del primer moment, no hem aturat mai. Però, clar, n'hi havia butaques que s'anaven rompeguent, doncs aquestes s'han anat canviant. De fet, possiblement més del 80% ja s'havien canviades en qualsevol moment, durant tots aquests anys, no? Sobretot les que més s'utilitzen, que són les de platea, més properes a l'escenari, que són les primeres que se venen. Uh-huh. Però bueno, que ja tocava, després de 4 anys de renovació integral, perquè també han tocat altres àrees del teatre, van començar amb el hall i el bar, una remodelació integral, després van comprar noves taules de so i de llum, van renovar també tot el tema de focos, van passar el món LED ja 100%, després van passar a la maquinària d'escenari, que és una cosa que la gent no hi veu, però ho nota, sobretot els artistes, perquè les companyies cada vegada més són més estrictes, més demandants, més exigents en el pla tècnic. No? Jo, quan va néixer jo, els decorats se clavaven en terra amb una fusta i un martell. Ara no, ara són estructures, molts d'elles dissenyades per enginyers, molt demandants. Per exemple, ara me'n record que una de les més demandants, a part del fantasma de l'òpera que vau poder gaudir fa pocs mesos, que va ser un muntatge brutal, jo me'n recordo Disney Life, en una gira mundial, varen venir dels Estats Units els enginyers per comprovar si la nostra pinta, que és la part de dalt de l'escenari, que està a 25 metres d'altura i que és de ferro, aguantaria 10 tones de pes. I van fer les proves i cap problema ni un. Però clar, si tu no tens una maquinari adient per fer aquestes coses, aquest tipus d'espectacle no poden visitar Mallorca. És que no hi ha enlloc més que se puguin fer.
0: Que curiós. Que és el més boig o el més estricte, exigent, que vos han demanat per fer un espectacle? No sé si és aquest cas que acabes d'explicar.
3: Pues afortunadament no hi ha hagut cap espectacle tota la història de l'Auditorium, que ja són 58 anys, que no hagi pogut venir a Mallorca per raons tècniques. És a dir, en Ventura no han vingut perquè la gira no ha donat permès o en el cas, per exemple, de quan varen pujar SIVA cultural del 8 al 21% d'un dia cap a l'altre, fa l'any 2011-2012, doncs moltes gires, de fet, totes les gires d'espectacles a tot Espanya se van cancel·lar d'un dia cap a l'altre. Són raons que no són de tipus tècnic, no?
0: Bé, doncs, tornant en el color magenta, morat, vermell, de les 920 butaques noves de l'Auditorium de Palma, ho han dit, un color que és únic al món o a Espanya, podem dir? Al món, al món, al món. I de... Vos ha costat, Marc, aconseguir que el model se respectés, el manco en el color?
3: Sobretot en les mides, perquè el que no volíem era perdre capacitat, perquè, clar, les butaques, si tu li afegeixes un centímetre per cada banda i has de posar 40 en una filera, de repente són 80 centímetres que perds, no? I això és una butaca. Si multipliques per 20 fileres, doncs són 20 butaques que perds. Si tu multipliques això per un tiquet mitjà de X euros, perquè cada espectacle està prenent molt de dobbers, no? Llavors, havia de ser un model que fos com a mínim igual de, com a màxim, igual de gros que l'actual, però que a la vegada fos més còmode, més eficient, en tot, perquè ens entenguem, no? I crec que ho hem aconseguit.
0: I clar, vosaltres, no sé, oients o companys, vos havíeu plantejat on s'acomanen les butaques d'auditoris, com a l'Auditorium de Palma, i d'una empresa especialitzada que se troba a La Rioja. Sabina Parra. Hola, buenos días, bienvenida.
4: Hola, buenas tardes a todos.
0: Sabina, tú eres la representante o portavoz en este caso para atendernos hoy de esta empresa que os dedicáis básicamente a fabricar butacas para cines, auditorios, estadios, teatros, para toda España o incluso del mundo. Bueno, empezando por el Auditorium de Palma. Dicen que habéis clavado el color. No sé cómo lo habéis logrado o cuál era la petición específica.
4: Pues la verdad es que sí que nos llevó bastantes pruebas hasta conseguir clavar exactamente el color, pero la verdad es que nosotros también estamos muy satisfechos con cómo ha resultado. Y la verdad es que el proceso que llevamos fue, bueno, como has dicho, nosotros tenemos aquí las fábricas y eso nos permite pues hacer pruebas, todas las necesarias, ir probando el color, la pigmentación de cada butaca y entonces ir viendo cuándo es el color exacto. Nosotros al final, como bien has dicho, hacemos fabricación, pero también el diseño de la butaca. Entonces nosotros, una vez que entró la petición, nosotros valoramos los planos, el espacio, estuvimos viendo qué butacas eran las más adecuadas para este tipo de espacio y luego también a la par fuimos valorando cómo fabricar el color. También invitamos al equipo del auditorio que vinieran aquí y que estuvieran viendo. Les presentamos varios modelos, también el color final para que vieran definitivamente cómo iba a quedar y les enseñamos al final para que probaran los modelos definitivos y se quedaron con el modelo Eco100, que la verdad que no solo es un modelo muy ergonómico, sino que también es ecológico y es un resultado, vamos, ha quedado espectacular.
1: Claro que sí. Sabina, ¿qué otras butacas de alrededor de España o el mundo han fabricado? Las más especiales, el Auditorium es un lugar súper especial, pero ¿qué otros lugares? ¿Para qué otros lugares han fabricado?
4: Pues, por ejemplo, aquí en Logroño también hemos fabricado en el Teatro Bretón, que también es un teatro, bueno, muy bonito. Y luego también fabricamos de forma nacional y también internacionalmente. Fabricamos estadios para cines. Bueno, recientemente hicimos también un cine en Gran Sarrià, en Barcelona, que también ha sido una instalación en la que estamos muy orgullosos.
0: Pues Sabina Parra, muchísimas gracias por atendernos.
4: Bueno, gracias a vosotros y sobre todo a este programa que bueno, que valoramos mucho también la visibilidad y que investiguéis mucho más allá de la instalación, sino quién lo ha hecho y cómo lo ha hecho, que bueno, es un gran trabajo también.
0: Yo me he quedado con esto del modelo Eco100. Cada vez que vayas en el auditorium, perdonad, pensaré... Qué cómodo es Modela y Cocien.
1: Fíjese, Sabina, justo ahora en la radio hemos cambiado las sillas de la redacción y del estudio, y quizá le encargaremos unas sillas Eco 100 color magenta, que también es el color
4: pues
1: corporativo de esta radio. Vale, le llamaremos, le enviaremos el tema del presupuesto, pero bueno, muy amable. ¿Eh?
0: Gracias, Sabina.
4: Muchas gracias a vosotros.
0: Bé, i del Marc, jo m'he quedat amb això, amb el model Eco 100, no?
3: Eco 100, és que a més, és que, jo crec que hem de rompre una llança a favor d'empreses espanyoles com Eurositing, que des del primer moment pues, tenen tot el procés a Espanya, perquè n'hi ha empreses que pintura dissenyen aquí i fabriquen a tercers països. Mm-hmm. I aquestes empreses, doncs, els enginyers, producció, facturació, magatzem, ho tenen tots allà. Tenen una fàbrica que és brutal.
0: Però, Marc, tu com compraves que una butaca és còmoda? És a dir, t'acabaves haver de seure moltes butaques o com funcionava?
3: Sí, no, fas calla. Sí, home, és una decisió molt, molt important, perquè, clar, és un model que nosaltres, a casa nostra, a l'auditorium, com que vivim del públic, de la confiança del públic, no ens podem permetre fer segons quines apostes massa arriscades. És a dir, si tu escullis un model de butaca, pensa que aquest model, si no va bé o no s'adapta, o si al públic no li agrada, tu no el pots canviar l'endemà. Mm-hmm. Perquè són operacions molt costoses, bé si en tens, perquè això ha suposat una inversió de prop de 600.000 euros. Clar, no pots dir, vinga, pues ja està.
0: No. Això és com triar matalàs quan te l'has de canviar.
3: Exacte, has de pensar que l'has d'amortitzar, no? I clar, és una decisió que has de prendre amb uns proveïdors de 100% confiables i que te puguin respondre si n'hi ha qualque error, qualque fallo, qualque garantia, perquè clar, ara hem començat, no? Aquest fi de setmana van tenir dos sold-outs i han funcionat molt bé. El feedback del públic és molt bo.
1: Ho heu demanat? Vos han comunicat?
3: Sí, no, la gent ho diu, és el putac.
0: Hem anat nosaltres a comprovar com es públic a l'Auditorium de Palma si realment aquestes butaques noves són còmodes. Perquè, clar, ara aquí xerram i no saben si és vera o no és vera. I don Jordi ha anat a comprovar, i nosaltres mos fiem del teu criteri, Jordi. Gràcies. Si són còmodes o no.
2: Jo sí, he anat allà, també he fet servei públic, perquè han anat agafant forma. Mira que així estarà encara més còmode el públic quan hi vagi. I m'ha acompanyat a fer-ho una Marga Roca, de comunicació de l'Auditorium, i han comprovat això, si eren realment còmodes o no. No sé si ja heu fet espectacles en les noves butaques i vos han dit alguna cosa, ho ha notat la gent.
5: Ho han notat, han fet dos o tres espectacles i la gent ha notat la diferència i s'agraeix. La renovació s'agraeix per part del públic.
2: Clar, perquè un espectacle de 3 hores, com bé que sigui còmode.
5: Com bé. La cosa és que la gent disfruti de l'espectacle i en la millor o la màxima comoditat possible.
2: També és molt guapo ara que hem entrat, el contrast, no? El vermell en terra, tot, o sigui, queden com a molt, com a l'exòtic, quasi.
5: Exacte, s'ha seguit, s'ha mantingut la línia de les butaques antigues, de com ho va fer el fundador de l'escritori.
2: Però no sé si sóc jo, dona, ara que es més criden ell encara i tot.
5: Clar, no és el mateix veure el pati de butaques en la gent, que pràcticament tapa el que és la butaca, a veure no totes les butaques buiden la seva essència.
2: T'apareix si molt seguim?
5: Exacte.
2: A veure això. Ui, sí que se nota, eh? Ha valgut la pena aquest canvi.
5: Hombre, i de menys si no se nota, qualque cosa hem fet malament. Tu te trobes còmodes.
2: Jo m'ha encantat, estic aquí, ara quedaria.
5: I de més, si pot quedar, pot quedar, perquè tenim, si vols, queda fins cap de setmana, que tenim un cap de setmana molt completet per tots els gustos, i estàs convidat.
2: Bé, m'apareix que me reclamaran per IB3.
5: Bueno, sí, però si no tens res millor que fer, saps on has de venir.
1: I de Jordi, què?
2: Jo hagués quedat.
1: Sí. Però,
2: havíem de venir aquí a fer un programa. Bé,
1: i pot tornar el cap de setmana.
2: I tornarà qualque dia, estàs segur.
0: Marc, no sé si ara passeu pena que el públic s'adormi durant els espectacles i són tan còmodes aquestes butaques.
3: Hombre, jo espero que no, però bueno, això depèn de l'espectacle, no?
0: Sí, també és veure com ho teniu aquesta temporada.
3: Molt plena, molt plena. Tenim ara més de 60 espectacles a la venda. i uns 70 més en preproducció. O sigui, això vol dir que ja estem tancat contractes i mirant condicions i intercanviant informació amb les companyies i els artistes per posar-los a la venda el abans possible.
0: Mare meva. I de Marc Ferragut, una molt bona feina. Vendrem a comprovar les butaques, a provar-les i sobretot a gaudir de la programació 2026-2027 de l'Auditorium de Palma. Moltes gràcies per haver vengut.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

0: La situació, mentir amb el producte local, pecat capital.
1: Ets un pangoit, ets un pangoit.
2: Han aplegat un restaurant de Menorca que venia vi menorquí de mentida. Que venia com a vi menorquí un producte elaborat a la península.
0: La irregularitat detectada durant una inspecció va dur a ampliar les comprovacions al distribuïdor local que havia subministrat les botelles i ha acabat amb un total de 142 unitats intervingudes per un presumpte flau i un presumpte frau relacionat amb la informació sobre el seu origen. El Servei de Control i Qualitat Agroalimentària ha immobilitzat 105 de vinagre i 37 de blanc. La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha defensat aquests controls per protegir els productors de les illes i garantir que la informació que rep el consumidor sigui clara i veraç.
2: Les actuacions són de caràcter administratiu i poden donar lloc a l'obertura d'expedients sancionadors. Segons la Conselleria, les infraccions greus en matèria de qualitat agroalimentària poden comportar multes d'entre 3.000 euros i 60.000 euros.
1: Ets un pangoit.

0: IB3 Radio és cultura.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
2: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
3: El primer dia està com tot descol·locat, no?
4: Sí.
3: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
5: Anant de les proves d'un bol o un altre de Palma i m'ho van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
6: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. Xiu, xiu.
7: Hola, buenas. Pues yo quería dedicar la canción de Quédate de Quevedo a mis amigos Fran y Paula, que justo ya en nada, en una semanita o dos, ya se van a estudiar fuera. Y les quería dedicar esta canción, que ayer los vi y me sabe fatal de que se vayan. Entonces esta canción como que intenta un poco demostrar todo lo que siento por ellos. Muchas gracias.

0: Bé mogudet, aquesta cançó que mos han dedicat avui.
1: Date.
2: En Jordi l'imita molt bé, en què?
0: Ara, Jordi.
2: Sí, bé, puja un poc, Joan.
3: Todo lo que hicimos.
1: Dale, ja està.
0: No sé, no sé. No sé.
1: És que ja no m'ho quedo. Ja no m'ho quedo bé a mi. No m'ho quedo bé a mi, el castellà.
0: No, no, jo crec que ho podem deixar anar. Valtros, Valtros, sí, si vos animau, envieu un àudio en el 646-93-4501, enviam-nos una nota de veu comentant quina cançó voleu dedicar aquí i per què.
2: Però, Inés, ara el telèfon tu l'aprendràs qualque dia de memòria. Cada dia agafes-me, cada dia, eh? I pot ser quant fa que feim això? Un any.
0: Sí, pràcticament.
2: Cada dia agafes telèfon. Jo i el sap de memòria, ja, per mi.
1: Sí, sí, sí. 646-93-4501.
0: Molt bé, i d'això no, no tinc
2: aquesta habilitat. Bé, perquè estàs pendent d'altres
0: coses. Exacte. Exacte. I ara, què farem, Xavi?
2: Bé, ara xerrarem d'un esdeveniment que ha tingut lloc aquesta setmana. Ha estat una fita sí. Espectacular. Eh?
0: Vols dir que n'hem de tornar a xerrar?
2: De què?
0: Desacorreguda en ràbia interior de Bunyol.
2: No.
0: Jordi ja s'ha
2: apuntat. Deixa-ho, en Jordi va anar, li van cantar, pensa forma part de la festa, però... Ja està, s'ha acabat, això.
0: S'ha acabat.
2: Exacte, s'ha acabat. És a dir, hem xerrat tota la setmana i jo insistia. I tu torna, i te vaig dir...
0: No, ja està.
2: Ets el director del programa i ho entenc perfectament, i a part una festa fantàstica. Però ja està.
0: Sí, hem de passar pàgina.
2: Ja està. Perquè passen més coses en el món al marge d'això.
0: A
2: com? Per exemple, a Binissalem...
0: Bé, Binissalem.
2: La vermada.
0: Com que és? La vermada.
2: I un dels moments molt emocionant, l'heu vist a xarxes.
0: Sòrbara.
2: Han anat plenes.
0: Espectacular.
2: Un dels pregons extraoficials més emotius, direm, per ventura, i m'aventuraré a dir-ho, d'aquest estiu.
0: Puc estar d'acord.
2: I multitudinaris de Mallorca, fets pensió en capçana.
4: Qualque dia he estat feliç, per aquest carrer es caminàvem, però també s'hi ha plorat, s'hi plot seguit. Ho saben bé, aquestes façanes, tot això jo el puc de dins, tatuat a foc, a sa costellada, que se posa qui vulgui enmig. Ho defensaré fins a sa darrera l'anada, fins que me quedi un fil de veu, fins que m'aguantin d'en peus ses cames, fins que no hi hagi blau al cel, ni il·lusió a ses vostres cares. Ho cantarem tots junts per encetar aquesta jornada.
2: I d'ací...
0: Sí, on, Capçana, quina emoció! Això va ser dissabte, ja t'has recuperat.
5: Bueno, sabeu encara no del tot, però sí, emocionalment sí, ja estem bé.
0: Escolta,
5: preparats per aquesta.
0: Això t'anava a dir, això és una arenga que dona xus a les festes de Binissalem, a la vermada. I què passa a partir d'aquest moment?
5: Doncs, mira, bé, és a dir, hi ha un pregó oficial, que se fa just el dia abans, institucional, la gent va ben vestida i se posen guapos, se dutxen per anar a aquest pregó, i clar, nosaltres, com que som un poc barroers, vam dir, hauríem de fer un altre pregó, un pregó extraoficial, i aquesta és on la gent va suada, va una mica bruta, i se prepara per anar cap a la guerra de Rem, perquè just després d'aquesta arenga, la gent encamina cap a la guerra de Rem, i després ja se van a dutxar, se vesteixen de blanc i passa el que ha de dinar a trepitjadors. Però seria xus de la festa, diguéssim.
2: Com vas viure aquest moment, Sion?
5: Doncs, bueno, molt emotiu, com cada any, la veritat. Ara ja fa 5 anys que ho faig, si no vaig errat. Però, clar, cada any està agafant una mica més de força i, sobretot, és molt emocionant veure que la darrera estrofa, aquests darrers versos, tothom els repeteix en tu i bueno, un bastant escor, això.
2: Els pot repetir perquè, clar, en el vídeo no se pot apreciar molt bé les paraules, tots els versos... Com són? Què dius?
5: És a dir, al final sempre diu, mentre hi hagi una binissalamera que aguanti la bandera, mentre hi hagi un binissalamer despedal fins a cortera que faci sa i la senti ben seua, cridarem tots junts, amb el cople i la veu escanyada, que visca Binissalem i visca sa vermada.
2: Això és
0: preciós. Això ho vas escriure tu, Sion?
5: No, ChatGPT, tot. No, claro que sí.
0: No, però no sabia si qualcú t'havia ajudat.
5: No. Va ser, és a dir, va ser un final de poema de fa 2 o 3 anys que, mira, em va quedar com a bé. I vaig dir, mira, el pròxim any l'aprofitaré i el ficaré, perquè normalment sempre canvio tot el poema. Però vaig dir, mira, al final, com que m'ha agradat aquest, continuaré fent. I el segon any, ja fora haver dit res, tothom el va repetir i bé, va ser una senyal de que això havia de quedar per sempre. I ara sempre aquest final queda fixo.
0: I la resta de Serenga és diferent o sempre és la mateixa?
5: N'han canviat enguany, ha estat una mica més especial perquè, clar, un ja és punyetero, un ja té un any d'experiència i he anat a tocar les tecles i he xerrat despredint que ja no hi són, de les cadires buides i de sopar de fresca i la intenció enguany era que s'havien plorat i m'han fet saber que han plorat i per això estic molt content.
0: En Xavi també s'ha emocionat.
2: No, pots veure que... Tot i que no siguis de Binissalem, és una aranga que emociona moltíssim.
0: Sí, que és vera.
2: Nines, insisteix molt que li poses la pell de gallina i mos encanta haver encendit un parell de pits, però, bueno, sí, jo vull saber això que te diu la gent després, quan baixes d'aquell balcó i te tornes allà amb la gent, què te diu?
5: Sí. No, i deia, en guany va ser sobretot això, que quan m'ha fet plorar, però un poc amb alegria i amb ràbia en el mateix temps, m'ha fet plorar, m'ha fet passar un poc malament, però sempre és una llàgrimes com a, diguéssim, de sentiment, no? D'emoció, de sentir-te part de tot allò, de que quan aquestes paraules també xerren de tu. I per ja és una satisfacció poder tocar escola d'aquesta manera, la gent en sa que visc cada dia, en el meu poble. Mm-hmm.
0: Que bé. Sion, i ara, sí. Per celebrar les festes del Vermà, què hi ha programat? És a dir, quin és el protocol? Vinga.
5: Mireu, ara...
0: Agafarem
5: avui,
0: el bolígraf i mos avui, ho apuntarem.
5: Sí. Avui i demà vos donaré lliure, vale? Perquè vos veig una mica despistats. I avui i demà res, però dijous tornem a arrencar, fent la Fideu de Vermà a Can Araví, que és un dels actes com a més històrics, és que du més anys,
0: sí.
5: I és una fideuada popular, diguéssim, se donen fideu de Vermà a un preu simbòlic, allà a Can Araví, i va amb una gentada. Els divendres tenim sopa a la fresca, on tothom engalant el seu carrer, el deixa ben curiós, ben guapo, i també tornem a sopar de fideu de Vermà, i sol ser dir que convidam en els companys de la feina, en els amics de la universitat, en aquells que fa estona que no veiem,
0: ai, da, mira, no n'han rebut d'invitació, nosaltres, eh?
1: I fa molt de temps que no m'ho veiem, si on.
5: Perquè jo, com a bon barrut, vaig a les matances a berenar. I el dia de sopar de fresca ja no muntava ni res. Jo vaig a caure un amic ja, que m'ho deixin tot preparat.
0: Ah,
5: com sabeu, un és poeta i vago al mateix temps. I, per tant, això seria divendres. I dissabte ja les carrosses, desfilada de carrosses. I el diumenge és qui pugui, guardina, i és qui no pot, ja se'n va dormir fins dilluns.
0: Molt bé. I doncs, Sion, jo que estic a propet, intentaré venir a qualque cosa.
5: Men, si és vera. Si
0: vosaltres
5: veniu,
0: també
5: esteu
0: a propet, companys.
2: Sí.
5: Així que jo estic... Estic convidadíssims a pagar la vostra. O sigui,
2: això és una bona convidada.
0: Gràcies, Sion.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bé, pres.
5: Passar festa ja torn. Ja normalitat. I ja ven com a col·laborador, s'ha acabat les vacacions.
2: Sí, perquè necessitàvem un poc de la teva filosofia per aquí.
0: Sí, te necessitàvem.
2: Ja vam començar a posar nerviosos.
5: Vinga, una abraçada.
0: Adéu.
5: El minut de glòria!
0: El minut de glòria d'avui és per Clara Ingold, que mos ensenya a cuinar uns tacos mexicans, però no uns qualsevols, uns tacos de bandaveres. És un vídeo publicat a les xarxes socials de Mel, la plataforma de creadors de contingut d'IB3.
6: Tacos! Chile ancho, chile morita y chile de árbol. Hay que desvenarlo, com vol dir, pues llevar-li totes les llavoretes aquestes. Ara bé, els xiles se poden hidratar amb aigua o els passes una estoneta per la pell perquè comencin a reblanir-se. Farem els tacos amb cap de llom, de porc. Per això s'ha de marinar, s'ha d'adobar tota la nit a la gelera. Mitja tomàtiga, un bocingó de ceba, els xiles. Com que els farem amb pinya i li ficam suc de pinya, un cap d'all, un bocingó de clau i un poquet de canyella. Oranga, una mica de comí. Adobam la carn amb això i això ho tapam i ho ficam dins la gelera tota la nit, que descansi.

0: Xiu, xiu.
1: IB3 Ràdio és participació. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital, i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, farmejar aura.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets la moderna d'equip, se tineja.
3: No, jo no soc la moderna és ella.
5: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan exactament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o no tan joves?
5: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
6: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: I d'avui tornem a rebre el tàndem que no s'ha perd cap trull. Elles són...
1: Na Neus i Naina d'Anam Fent.
0: Hola.
2: Hola. Hola. No heu tingut temps, senyora hermosa?
0: La veritat és que no.
2: Ah, sí?
3: Hola.
4: Jo, així com vam sortir per la porta, ja vaig començar, senyora hermosa.
2: Xavi, si fos per tu, vendríem cada dia.
4: No, no, cada dia no. Cada minut del nostre dia.
0: Ai, que guapo, això que no mos acabes de dir. Ai. Sí, és que Neus i Naina sempre mos venen a donar lliçons de prejudicis desmuntats, i és que sempre mos posen un nom de dona damunt la taula, un nom de dona que volen reivindicar. Sí. I avui, qui mos duis?
2: Jo crec que avui no farà falta desmuntar cap prejudici, perquè ja és un nom lo suficientment potent.
0: És que la setmana passada mos varen dur una...
2: Natini.
0: Una cantant de reggaeton.
2: Tini, tini, tini.
0: Varen començar sa secció...
4: cantant.
2: Amb poques expectatives de lo que anàvem a dir.
0: Un parell de cançons de reggaeton que mos varen descol·locar una mica.
5: No, idò, aquesta setmana vos venim, a més, amb la més absoluta actualitat, perquè està a punt de córrer una de les estrenes més importants de l'any a les nostres cinemes. La pel·lícula que abans de veure-la ja saben que va candidata als Oscars per part d'Espanya i que, com no, compta amb un repartiment de primera. Estem xerrant de La Bola Negra i la dona que corona aquest repartiment és ni més ni manco que na Penélope Cruz.
6: ¡Pedro! Penélope... Con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo, Penélope se sienta en un banco.
2: Bastant diferent de Natini, oh?
0: Sí, na Penélope Cruz, jo crec que és una gran coneguda per tothom, no?
2: Bé, jo diria que no hi ha persona a Espanya que no conegui na Penélope Cruz. De fet, me sona...
4: Jo la confonc amb sa germana.
0: Ah, sí?
4: No, ah.
0: S'assemblen molt, eh?
2: Sí, sí, però jo crec que se poden distingir. De fet, crec que... sona...
4: era una broma, era una broma.
2: Me sona que...
4: He vist que torna de quedar retratat perquè ningú ha...
2: Retratado,
4: sí,
2: ja està.
0: No, la veritat és que no m'ha agafat aquesta
4: broma. No, hi va passar,
0: és que
4: igual.
0: De fet, no...
4: Però jo crec que m'agrada més i que ja...
0: No santes, ridícul. No santes. No.
7: Bé, ja està, Xavi, jo crec que fins ara...
2: Correm a
4: en Joan Jiménez, en Stanley, quantes? No, fa que no.
2: Tampoc. Ets un incomprendido.
4: Exactament.
2: Bueno, que si no vaig malament, anava a dir, el nom de la Penélope Cruz i la seva figura és tan important que és una de les preguntes que ha sortit a vegades en els exàmens de la nacionalitat espanyola, que és un poc que basta un parell de coses diferents de la cultura i de tot com funciona Espanya en general, pues la Penélope Cruz ha sortit bastantes vegades. Total, la Penélope és la història d'Espanya i els Javis també són conscients d'això. Els creadors de la pel·lícula ja han dit que aquest paper li han fet a mida per ella. I, tot i que no és un paper protagonista, quan ella surt quedarem bocabadats, això han dit.
0: Però, clar, vosaltres estàveu xerrant com si ja l'haguéssiu vista. Heu anat a cap festival
2: no.
0: de cinema i ja l'heu vista.
2: No, això no, són les paraules dels Javis. Són les paraules de los Javis, que són els directors, que supos que deuen saber...
7: Però tampoc en tenim dubtes que quedaran molt
0: clar. Tu, Jordi, que no opines com a el graduat
7: de què?
0: De xiu-xiu.
4: D'aquesta pel·lícula que no has vista.
7: No ho sé, no, no l'he vista.
0: Però presumeixes que serà candidat
7: serà
0: als Oscars.
7: Ho és. I serà candidat a millor pel·lícula.
0: A pel·lícula internacional.
7: Sí, però sí. Serà millor pel·lícula.
0: Exacte, això, jo demanava.
7: Mm-hmm. Sí, per segurament.
0: Tant, Fes una previsió, una aposta, posa emocions, Jordi, t'escoltam.
2: Com fallis, Jordi.
7: Segurament Pujas. La Bola Negra serà candidata a millor pel·lícula perquè ja du un premi internacional a Cannes com a millors directors, los Javis. Mm-hmm. I és una història que jo crec que, sobretot als Estats Units, calarà molt perquè els agrada. També és dos directors homosexuals, en Lorca també tira molt, de Penélope Cruz...
5: La Guerra Civil,
7: la Guerra
5: per allà,
7: Civil,
5: també...
2: Drama
7: vull dir que té molts
2: això.
7: Elements per ser la pel·lícula nominada i la millor pel·lícula internacional.
0: I millor pel·lícula...
7: I millor pel·lícula, guanyar-se internacional i segurament ser candidat a la millor pel·lícula.
4: Molt bé.
8: El graduat.
4: I aquí ja crec que, Inés, no sé si podem anunciar... Que dia 24, el dia abans s'estrena...
0: Ah, sí.
4: Tindrem...
0: Un coprotagonista.
4: Exclusiva, un coprotagonista de La Bola Negra.
0: Ah, oh my God!
4: Javier Butler.
0: Wow!
4: D'acord? És un actor que fa de milicià... I és d'aquests, és a dir, és un grup de milicians que hi ha en Guitarrica de la Fuente, Teolo Cadamo i d'altres, i també és en Javier Butler, que és un dels, que són unes 7 persones que fan de milicians, i ell és un d'ells, que té molta relació amb Mallorca i mos atendrà per telefònicament. És dia abans de l'estrena mundial.
0: Efectivament, mos ha concedit una entrevista.
5: Mm-hmm. Només ve gent de primera.
2: Manejau un nivell així o elevat.
7: Alerta que no anem a fer el programa en els Oscars.
0: Alerta.
5: està en Jordi està gestionant coses, està apuntant aquí.
2: Està apuntant coses. Bé, tot això, però primer crec que hem de començar pel principi, com sempre.
5: Correcte. Na Penélope Cruz Sánchez va néixer a Madrid el 28 d'abril de 1974. Ara té 52 anys i és taura. Segons les estrelles, és pacient, estable, leal i molt pràctica. És filla de n'Encarna i n'Eduardo i té dos germans, n'Eduardo i na Mònica, com abans dèiem que en Javi diu que li som.
2: Que són bessones.
5: Sí, exacte. No ho són, realment, però sí, correcte, s'apareixen bastant. Els seus pares tenien feina però un normal. Son pare feia feina a un concessionari de cotxes i sa mare, que per cert és andalusa, tenia una perruqueria. Una curiositat que mos pareix preciosa és que na Penélope nomi així perquè així és el títol de sa cançó preferida dels seus pares, composta i interpretada per Joan Manel Serrat, que la sentim de fons.

0: paró tu reloj infantil.
1: De Penélope Cruz a feina en tots els idiomes, surt a pel·lícules rodades en francès, italià, castellà, anglès... De molt petita ja se va sentir atreta pel món de les arts i de la interpretació, i especialment d'ençà als 15 anys que va veure la pel·lícula Atame d'en Pedro Almodóvar, aquella que protagonitzava na Victoria Abril, i en aquell moment va decidir ser actriu per poder arribar a complir un somni, que era el de fer feina amb Pedro Almodóvar. I fixa't tu com són les coses, que finalment arribaria a convertir-se en una de les seves actrius fetitxe.
2: Abans de tot això, na Penélope Nostra va estudiar 9 anys de ballet clàssic en el Conservatori Nacional de Madrid, mentre a la vegada estudiava interpretació i se va presentar multitud de càstings per fer feina al cinema com a actriu. La seva primera aparició com a tal, com a actriu, va ser el 1989 en el videoclip La Fuerza del Destino de Mecano, quan tenia 14 anys.
3: Tu imagina't voler ser actriu per en Almodóvar i acabar sent a la seva actriu estrella.
4: És molt fort, un somni.
3: Però això existeix.
2: És que, nines, hem de somiar gros, eh? No, sí. Mai saps cap on te pot dur el camí de sa vida. I amb aquesta petita cosa que tu penses, m'agradaria un poc fer això. Tot ho han d'apuntar, perquè igual qualque dia ho aconsegueixes. Eh?
5: Segur que manifestava ella.
2: Clar, manifestava. Sí. El manifesting el va inventar ella, possiblement.
3: Per tant, ella, la seva primera aparició com a actriu va ser l'any 89, pràcticament el 90, que no fa tant, en aquest videoclip de La Fuerza del Destino de Mecano, i ella tenia 14 anys. Jo aquest detall no el sabia. Mira, calcula d'hagué veure si d'hagué fitxat amb ella, com va anar la cosa?
1: Calcula d'hagué descobrir, i ja a partir d'aquí va anar tot tan bé que... Bé.
3: O ella va presentar-se a molts càstings,
1: també,
3: etcètera.
1: També pot ser la cultura, l'esforç, se va currar. I també va anar aquesta incursió que va acabar mantenint una relació sentimental amb en Nacho Cano, des de 7 anys fins als 22.
3: I quants anys se duen?
1: Pues...
2: En Nacho Cano és gran, no? Era gran en aquell moment.
1: Era ja granat,
2: sí,
1: no?
2: Sí, és del 60 i pico.
1: Bueno, pues, un parell.
3: No m'ho sorprèn d'en Nacho Cano, he de dir.
1: Durant aquells anys va començar a fer les seves primeres aparicions també a televisió i va presentar fins i tot un programa Telecinco que estava orientat en els adolescents i on, per cert, va coincidir amb un altre gran, que és en Jesús Vázquez. Mhm. Uh-huh. Uh-huh.

0: Aquesta cançó m'encanta.
1: Pues jo segur que vos anava a dir que Ana Luz Casal és una persona que no m'agrada gens.
2: És
1: és una, sempre,
3: com
1: sempre
3: canta? Sí. No ella, sinó seva,
1: la seva forma de cantar sempre m'ha com desagradat.
2: Però això és una versió Ana Luz Casal?
0: No, això és ella.
2: Això és...
1: Això és Ana Luz Casal, no?
2: No sabia que tenia una versió de Pinsa en mi.
4: No la quiero.
2: Ah, no ho sabia, mira, figura.
0: Ja saps quan vaig descobrir aquesta cançó de Piensa en mi? Perquè feia un anunci d'una pomada.
3: Ah, mira.
1: Sí, jo també l'he...
0: De relaxar muscular.
1: Sí, sí, sí.
0: Quan jo era petita. I jo vaig descobrir aquesta cançó gràcies a aquest anunci.
1: Sí, jo també l'he sentit.
3: Piensa en mi, pensa en sa crema.
0: Sí, sí, sí.
3: És increïble. Esta... És que visca sa publicitat, t'ho juro. Bueno, aquí podem fer un parèntesi bastant gros perquè, perdoneu-me, però la trajectòria d'aquesta dona és una absoluta animalada. Després de començar amb Mecano, fer televisió i sortir a Jamón Jamón, Penélope va començar a fer una cosa que mantendria durant tota la seva carrera, que era d'anar d'un lloc a un altre, fora quedar tancada dins un tipus de cinema. Va fer cinema espanyol, italià, francès, anglès... Va fer feina en directors com Bigas Luna, Fernando Trueba, Pedro Almodóvar, Woody Allen, Ridley Scott, i va arribar a compartir pantalla amb en Tom Cruise, Matt Damon, Nicolas Cage, Johnny Depp o Halle Berry. Segur que molt sonen la majoria d'aquests noms, però hi ha una cosa com a també molt curiosa de dins de totes les coses que ha fet Penélope Nostra, i és que quan va arribar a Hollywood, que és el lloc on aparentment hauria de consolidar-se com una estrella internacional, les seves interpretacions més celebrades continuen arribant moltes vegades des d'Europa.
1: I això és bastant Penélope, bastant definitori d'ella, perquè ella no ha construït la seva carrera només a partir de voler convertir-se en una estrella, sinó que el seu gran desig era voler ser actriu, simplement. Mm-hmm. Clar, això també explica una mica per què creiem que Penélope és una actriu que hauríem de reivindicar més, perquè durant molts anys ha existit un poc de consens estrany al voltant d'ella, de que si és massa freda, que si és massa guapa, que si sempre fa de Penélope Cruz, que si té una manera de xerrar molt particular, i sí, pot ser que una Penélope tingui... Penélope, m'acosta dir, no, cada vegada?
3: Penélope!
1: És que el diminutiu no funciona. Té una manera de fer que és molt seva, però precisament aquí crec que hi ha el seu secret. Napé no necessita fer molt perquè tu la miris, té una presència que ja és molt física, sa mirada, els silencis, sa manera de moure't-se, sa seva veu... Té una cosa que fa que encara que no sigui el personatge principal, sa teva mirada se'n vagi cap a ella, i això tampoc és poca cosa.
0: No.

0: I ara, La Bola Negra, coprotagonista d'aquesta pel·lícula que se preveu exitosa de Los Javis.
1: Mm-hmm. Efectivament, el paper que li varen proposar era petitíssim. Va ser ella mateixa qui se va interessar com a per la pel·lícula i quan varen començar a xerrar amb ella, els Javis varen pensar no pot tenir només un número, no? Una petita aparició. Així que
0: sí, perquè ella fa de vedet, que diguéssim. Per tant, el número era un espectacle
1: que ella faria, exacte. Varen ampliar el guió i varen crear una escena entre el seu personatge i el de Guitarrica de la Fuente i li varen donar com una funció real, no?, dins la història. Després hi ha una altra cosa que mos encanta i és que hi ha una escena amb un tanc i 500 figurants, això ho hem llegit i no podem estar més impacients de veure com serà això, però inicialment els Javis havien pensat rodar amb una Penélope per una banda i els figurants amb una ballarina per l'altra, però ella va voler fer l'escena amb tothom i els Javis expliquen que això és una mostra com a de la seva generositat com a actriu, es vol participar com a dins tot.
2: Mm, és que al final la Penélope és una actriu que sap ser protagonista sense necessitar que l'escena sigui només seva. Mm-hmm. I si miram enrere la seva trajectòria, està plena de moments així. L'any 2006 va arribar Volver i ella es va convertir en la primera actriu espanyola nominada a l'Oscar a millor actriu protagonista. No el va guanyar, però 3 anys després sí que va fer història. El febrer del 2009, dia 22 de febrer, la Penélope Cruz va guanyar l'Oscar a millor actriu secundària per Vicky Cristina a Barcelona i se va convertir en la primera actriu espanyola en guanyar una estatueta.
1: Després varen venir dues nominacions més per Nine i Madres Paral·leles, però si mirant la seva filmografia hi ha una cosa que impressiona molt més que els premis i és la quantitat de registres que ha provat a fer comèdia, drama, musical, thriller, cinema d'autor, superproduccions de Hollywood, cinema italià, francès, i ha aconseguit una cosa que no és gens fàcil, no? Ser una estrella internacional sense deixar de ser una actriu espanyola.
2: I potser per això La Bola Negra és un lloc tan curiós per ella, perquè podria estar fent qualsevol altra cosa, literalment, podria estar a Hollywood fent una superproducció, rodant amb una altra estrella mundial, i en canvi la tenim aquí fent un paper tan petit com aquest i amb Los Javis, una pel·lícula que xerra d'en Lorca, de memòria, de repressió, d'amor i d'identitat.
1: Quan els Javis varen veure que en Penélope volia formar com a d'aquesta història, varen fer una cosa molt senzilla i és fer-li espai. I jo crec que això és exactament el que ha passat en Penélope Cruz durant tota la seva carrera. Ha anat arribant a llocs on en principi no hi havia lloc per ella i ha acabat fent-se un lloc. Així que sí, pot ser Penélope Cruz, és una mica freda, pot ser té una manera de fer que no connecta amb tothom, però definitivament no és aquella actriu que entra en una habitació i intenta cridar perquè sapiguem que hi és. Per això creiem que és tan fàcil quedar enganxat mirant-la.
2: Mm-hmm. Perquè la Penélope Cruz no sempre t'explica què li passa, moltes vegades simplement t'ho fa mirar, i això després de més de 30 anys de carrera és una cosa que és bastant difícil de fer.
0: I de l'heu definida molt bé, l'heu explicada molt bé, jo crec que la Penélope Cruz. Encara sereu vosaltres ser graduades.
1: És que...
0: En Jordi, te fan la competència.
3: Escolta, aquí tots són graduats en el mateix.
2: I de la mateixa promoció...
3: I de la mateixa promoció.
1: Però jo fes...
0: Perquè vosaltres vareu anar a la universitat plegats.
2: Sí.
3: Clar, clar.
1: A classe plegats.
2: Sí, sí, sí. Mm. Vos varen graduar
0: i ja,
2: junts.
0: Ja destacàveu vosaltres tres.
2: Nosaltres, men. Inés, som tres grans talents que estem aquí seguts en aquesta taula.
0: Per això, clar. Per això. Sí,
3: jo he vist Nation en fent.
4: Uf.
0: Ara... Perquè anàvem fent va néixer durant l'Erasmus, que vareu fer plegades vosaltres dues.
2: A tercera carrera.
0: I Jordi, tu no vares anar d'Erasmus?
3: Jo, és que... Jo vinc molt bé, Balears.
0: Que era molt bé, que Erasmus, si som de Son Cervera.
4: Claro. Un univers paral·lel seria anar fent i Jordi Suárez, si haguéssiu estat amb mi.
2: Bueno, quan nosaltres vam tornar, vàrem fer treballs conjunts amb en Jordi, vàrem desenvolupar aquí un guió bastant divertit.
1: Uau, vàrem fer un guió plegat,
4: un guió
1: nosaltres tres.
0: Nosaltres necessitàvem veure
2: aquest guió.
1: Podem fer una...
2: Escolta,
1: un radioteatre.
4: Clar, per favor.
2: La protagonista era una dona, podíem xerrar de la nostra protagonista i vos contàvem el nostre...
4: Sí, mare qui vea.
1: Fora que vos espereu, vos ensenyen amb una dona que vosaltres vos penseu, ui, aquesta?
0: I és però que era un guió de ficció.
2: Sí.
3: Sí, sí.
0: Ah.
3: Tenim una comèdia pendent.
2: Sí.
4: Ja veurem. Podem fer un radioteatre, això, la setmana que ve.
2: Sí, és una comèdia, un intent de comèdia.
0: Necessitem escoltar això, per favor.
2: Si voleu, el pròxim dia vos ho duim.
4: Va, endavant.
2: Sí, sí. Cercar moments i ho trobam.
0: Ja, terrible. Quedam així, Neus Aina, i de bromes de feta. Fins la setmana que ve.
2: Adéu, fins la setmana que ve.
0: Una aturada per butlletí informatiu i tot d'una xiu-xiu-etxam.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. D'aquí a mitja hora, la presidenta Marga Proens en rep les organitzacions ecologistes GOP i Terra Ferida al Consolat per analitzar les conseqüències de les darreres mobilitzacions socials contra la massificació. Al Parlament, la cap de l'executiu i el líder de l'oposició s'han culpat mútuament de l'increment de la pressió turística.
2: Marga Proens defensa que l'executiu treballa perquè no hi hagi un increment de turistes, mentre que el socialista Iago Negueruela l'acusa de demanar una rebaixa de les taxes aeroportuàries que, a parer seu, només servirà perquè venguin més vols de baix cost.
3: ¿Dónde está esa gran mentira? En pedirle a AENA que bajen las tasas para los residentes y los visitantes. Bajar las tasas aéreas para los turistas, para que esos aviones de bajo coste puedan venir más, vender más, porque eso es usted lo que quiere. Será la presidenta de los 20 millones de turistas, le guste o no, teatrillo o no.
4: Vostè sap que el decret de contenció ha limitat les places turístiques. Li podrà donar les voltes que vulgui, però ja no en gana ningú. Vostès varen aprovar 115.000 places turístiques i aquest govern n'haurà aprovades zero. I és el seu govern del Partit Socialista el que mor vol dur més de 50 milions de turistes a l'any 2031, senyor Negueruela.
1: La Federació Empresarial Hotelera de Mallorca elaborarà un estudi específic sobre l'absentisme laboral en el sector de l'hostaleria de les Balears. L'objectiu és disposar de dades actualitzades que permetin conèixer a l'abast les causes i l'evolució i, a partir d'aquí, plantejar mesures per reduir-lo.
2: L'estudi s'emmarca en els treballs de l'Observatori per a la Productivitat i contra l'absentisme que avui s'ha reunit a Palma. Les conclusions es compartiran amb patronals i sindicats i podran tenir-se en compte en la negociació del proper conveni col·lectiu de l'hostaleria. El govern ha habilitat 366.000 euros en ajudes per finançar projectes dels observatoris vinculats a l'absentisme, la conciliació i la igualtat. La vicepresidenta de la Federació, Maria José Aguiló, explica el perquè.
5: Hem de tenir un anàlisi sòlid per poder construir propostes i solucions de futur i, sobretot, perquè aquesta tasca ens serveixi per arribar amb una feina anticipada i que sigui útil per la propera negociació del conveni col·lectiu i per intentar, des de l'àmbit en què tinguem capacitat, minimitzar aquesta situació que perjudica tant a empreses com a treballadors.
1: El Ministeri de Sanitat insisteix. Demana a les comunitats autònomes que garanteixin el dret a avortar dins el sistema sanitari públic. L'any 2024, 8 de cada 10 interrupcions voluntàries de l'embaràs es varen fer a centres privats. El govern espanyol lamenta que les Balears continuen sense presentar el registre d'objectors com marca la llei, igual que Madrid, un cas que ja ha traslladat a la via judicial.
2: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha sol·licitat a l'advocacia de l'Estat que obtingui, que obligui a Madrid a crear aquest registre. Segons el Ministeri de Sanitat, Balears i Andalusia són les altres dues comunitats autònomes que no han agilitzat aquest registre, però aquestes dues comunitats autònomes, la ministra ha dit que no se'ls ha fet cap requeriment judicial.
6: Los tribunales le dijeron a la Comunidad de Madrid que tenía que crear el registro de objetores. A 1 de septiembre hemos comprobado que Madrid no ha avanzado más allá de comenzar los trámites iniciales de la creación del registro, motivo por el cual hemos solicitado a la Abogacía del Estado que se lleven a cabo todas las medidas que sean oportunas para obligar a Madrid a cumplir la ley, a cumplir esas cautelares dictadas por la justicia.
1: I atenció, un de cada quatre pares penja a les xarxes socials imatges o vídeos dels seus fills. O diu un informe d'Aldees Infantiles que alerta del perill de perdre el control sobre aquests continguts. Així arribem a les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 7 a l'informatiu vespre.
0: Més informació a

0: Doncs a tant, segona hora de Xiu Xiu amb en Toni Cardell en el control tècnic i en Maria Antònia Miró en la connexió amb Maria Antònia Miró. Maria Antònia, com estàs?
1: Molt bé! Mireu, segur que he pensat que en lloc de demanar-li a la gent men com estan, i els hauríem de demanar quant de tassons teniu damunt la taula. Quant de tassons teniu damunt la taula? Ara mateix, vosaltres.
0: Ara mateix, cap?
2: Un.
1: Cap. Jo fins fa 12 segons en tenia 5 damunt del meu escritori.
0: Maria Antònia,
1: crec
0: que ets una excepció.
1: No, és una manera de dir, mem, quantes coses estàs fent a la vegada, com anau de càrrega de feina, saps? Com anam, saps? Quantes tassons tenc? Jo tenia 5 tassons entre cafè, aigua i derivats. No sé com han acabat 5 tassons. El meu company de pis m'ha de no ha tassons de la cuina, i jo li de, però no sé què ha passat, amb la taula tota bruta. Bé, terrorífic.

0: Bé, Maria Antònia, continua, per favor. Després mira, d'aquesta... No sé, onada de pessimisme.
1: Exacte, de tassons de vessar per damunt les taules. Seguir amb la història dels objectes quotidians, però pensant, he pensat dues coses sobre aquesta cosa que us explic cada setmana. Una d'elles és que més que objectes, realment m'està creant més atenció als invents. Per tant, avui no xerrarem d'un objecte en concret, sinó com un descobriment, com una idea. Difícil d'explicar sense dir encara que xerrarem. I l'altra cosa que he vist és que, clar, només hem xerrat d'homus, pràcticament. Homus que inventen bombetes, inventen cables... Bé, a part de la cunyada aquella de l'empresa de plastilina, no han sortit gaires dones, poc més. Així que, tenint en compte tot això, avui coneixerem els inicis de la història del wifi. Tan a prop, tan a fora,
2: tant de temps, tant de fora, jo mira que... Wifi o wifi?
3: Sí, perquè si vas a un anglès, a qualsevol país en què no xerrin espanyol, i dius, teniu la clau del wifi? Diu, what? What? El wifi? Ah, wifi! Diu, més a manco.
2: Exacte.
1: Exacte. Hi ha gent que diu gifi.
3: El gifi, també.
1: El wifi. I després a l'altre, que hi ha gent que diu internet. Diu, no internet.
2: Jo dic internet, eh?
3: Tens clau d'internet? Clar. Podria ser.
1: Vull dir, moltes coses d'això, internet, wifi... Clar, jo crec que, abans d'entrar en la història, crec que avui és un dels pocs dies que sí que és pertinent fer una definició exactament que és el wifi. Perquè, Inés Mateu, el wifi i internet no són el mateix.
2: Ah, no?
1: Però, clar, no, i clar, sent super sincera, jo és com que, abans de començar tot això, era com, sé que no són el mateix, però no cal d'entendre per què no ho són. Sabeu com... sé per què plou, però tampoc no gaire, saps? He d'això.
4: Passen moltes coses,
1: perquè ho entenguem... Això. Clar. Perquè ho entenguem així de manera molt senzilla, el wifi és una tecnologia de comunicació sense fil que utilitza ones de ràdio per connectar, bàsicament, dispositius a poca distància. Per tant, el que és bàsicament el wifi és un sistema que tradueix, bàsicament, dades digitals en aquestes zones electromagnètiques, no? Dades digitals entenent fitxers, missatges, el que sigui. Mentre que l'internet és la gran xarxa mundial d'informació a la qual tu t'acabes connectant gràcies a aquesta eina del wifi.
2: D'acord.
1: Perquè ens entenguem, molt essencialment, si internet és global, és a dir, nosaltres podem accedir a el que seria tota aquesta xarxa, en canvi, el wifi és local, és com que ja sabem aquestes cases grans que te'n fas un poc fora del router i ja no, ja no ho comptes. Clar, de tot el que us he explicat, què és el que heu trobat curiós?
3: Home, jo el que més curiós m'assembla és, i no ho entes mai, és això de com és possible que ens connectem a internet a través d'una cosa que no ni se veu ni se percep i pràcticament només existeix com a concepte. És a dir, com a fórmula matemàtica que viatja en forma d'internet. I després que això no ens fa res a nosaltres, ni ho veiem. És que m'apareix no inconcebible.
2: Però ja ets en dois.
3: És a dir, el wifi.
2: Els fils.
3: Quins fils?
4: Però tu no... No hi ha un fil que vagi des teu mòbil.
3: Mira, el teu mòbil. Tens un mòbil aquí. El meu, el veus?
4: Està connectat.
3: El meu mòbil té qualque fil.
2: Ja ho entenc, perdona. Pensava en el router.
3: No passa res.
1: És que el que és fort és que, clar, el wifi, bàsicament, utilitza ones electromagnètiques que són precisament les mateixes ones, bueno, exactament les mateixes, però molt similars a la ràdio.
3: Fixa't.
2: D'això sí que controlem.
1: Sí, és que ho he trobat molt curiós. Per tant, per conèixer la història del wifi, hem de xerrar de la ràdio. Amb tot només quedo jo, tan sols
2: un tros de vent que se'n va com... És que clar, no és per res, eh? No és per ser tan autorreferencials, però és que la ràdio és molt important.
1: És molt important, sobretot...
2: Històricament, és important. També,
1: importantíssima, exacte. A més, és el que vos estava dient. Sabíeu que tant una emissora de ràdio tradicional com el wifi que teniu a casa vostra fan un poc el mateix? Novament, és això de transformar informació en ones. Clar, hem de dir que la diferència és que el wifi utilitza ones de ràdio molt més ràpides i d'alta freqüència perquè el que ha de transmetre són paquets de dades molt més com... pesades que no pròpiament el que seria el nostre bou, no? A nivell d'àudio.
3: T'he de dir, Maria Antònia, que me recorda quan vas explicar que era corrent altern i corrent continu.
1: Exacte. El que m'estava dient és

0: estic passant fatal, perquè vos he de dir que l'única vegada que he estat a punt de suspendre barra vaig copiar va ser tecnologia de tercer d'ESO i me n'estic penedint. Per tant, jo sé que hi ha moltes persones que mos estan escoltant, que són radioaficionades i persones que controlen d'aquest tema. Per tant, jo no vull dir cap doi amb tot el que he explicat. Ho he volgut fer molt accessible per jo, sí, no només pels oients, sinó per jo per poder entendre.
1: Sí, sí, ja, jo crec que ja poden passar a la història, perquè mos ha quedat més o manco clar que és el wifi i te'n surt de llegir punts de telecomunicacions.
0: Exacte, no, no fa falta saber-ne més. Jo crec que ja podem anar a la història i m'ho hem d'anar a la Segona Guerra Mundial.

0: Per tant, ens situem en els principis de la Segona Guerra Mundial, Maria Antònia.
1: Exacte. Ens han de posar en el front militar i els aliats tenen un problema molt crític en les seves comunicacions. Bàsicament, han d'entendre que els transmissors dels vaixells i els receptors dels torpedes estaven sincronitzats amb el que seria una sola freqüència fixa de ràdio. És a dir, exactament quan tu sintonitzes un canal emissor amb el cotxe. El problema d'aquest sistema era, com que era una freqüència fixa i viatjava a el que seria per l'aire on tothom podia abastir-s'hi, clar, l'enemic, el que seria coneixent com les potències de l'eix, bàsicament aquella aliança de països que estaven en contra dels aliats, és a dir, Alemanya, Itàlia, Itàlia i japonesos, podien bàsicament connectar-se en el seu canal.
2: I una vegada sintonitzaven, anaven a fotre.
1: Clar, podien bàsicament escoltar i desxifrar les seves comunicacions i fins i tot interferir-les, el que serà el jamming, que ells mateixos emetien un altre senyal de ràdio molt més forta a la mateixa freqüència i el que feia era obligava, i, o sigui, ofegava i bloquejava el que seria sa, el que havien emès ells en primer lloc. Per tant, fent que els torpedes perdessin el control. Bàsicament, un punyetero desastre.
3: Totalment, i entenc, Maria Antònia, que arran d'això el que necessitàrem fou un altre sistema.
1: Exacte, i aquí és quan entra Nahedi Lamar.
0: ...1914, Àustria, Viena. Ens situem.
1: Ens situem que neix Nahedi Lamar i aquí és el que ja us diria jo, que començar a explicar aquesta dona ja és espectacular, perquè bàsicament va ser una actriu de cinema i científica autodidacta. No sé si li posau cara.
3: No, de segon llinatge era de lista, ho sabíeu?
0: No me diguis que això és un acudit. Xavi, per favor. T'has passat.
3: Has estat improvisat ara.
0: No, no, t'has passat. Per favor.
2: Nahedi Lamar de lista.
1: De lista.
3: Bé, ja està, ho deixem
0: anar. No, ha estat bé. Ha estat bé, ha estat bé.
1: Ha estat bé,
0: ha estat bé. Man,
1: he de dir que en aquesta dona...
3: Perdona, endavant.
1: Sí, però podria trobar-se aquest acudit per internet, perquè bàsicament hi ha com molt de mite entorn a aquesta dona. Perquè, de fet, he trobat gent que diu una bellesa amb cervell. I és com, a veure, no fa falta assentar-se les bases del wifi per ser llesta, o menys llesta, que aquesta persona que escriu aquest comentari. I segon, algú posa en dubte que pugui ser molt guapa i molt llesta a la vegada? Vull dir, gent que guanya la loteria. Edo, ja està.
0: Però, Maria Antònia, tu, en Xavi ho ha dit per el segon llinatge, per el primer llinatge, la mar.
1: La mar de llista, clar.
3: Clar, no era per res més.
1: Bon
3: dia.
0: No, jo només ho volia aclarir, per si no ho havies agafat, Maria Antònia.
3: Home, si
0: no,
3: que està molt xerec.
1: No, no, jo no l'havia entès gent ni mica. Serà que tan lista no sóc.
0: Bé, idò, aquesta dona hem de dir que no l'hem de desmereixer ni molt manco.
1: Clar, era molt guapa i molt llesta. Punt, s'ha acabat la història. No s'ha de fer més bombon això. I hem de dir que, respecte a la seva carrera d'actriu, ja en els anys 30 va saltar la seva fama internacional a Europa, perquè va participar en una pel·lícula un poc polèmica que se diu Ecstasy, del 32. Recordem que ella tenia 17 anys, aproximadament, i surt una escena llargueta d'ella estirada en el llit, fent no sé què, passant molt de gust, li direm, i va sortir també el primer nu integral femení frontal de la història del cinema com a de públic general. Bueno, n'he d'un llac i cornua. Bueno, va fer un escàndol en el seu moment, no?
2: Sí, sí, és que me pareix que era xeca aquesta pel·lícula més.
0: Ah,
3: en Jordi, digue'm jo com ho sé.
0: El graduat.
1: Estudiant de comunicació, sí, era xeca aquesta pel·lícula i bastant reconeguda en el seu moment. Clar, després
0: perdoneu, no ho entes bé, xeca o xereca?
3: Xeca.
0: Ah, xeca, d'acord. De Txecoslovàquia, d'acord.
1: Xereca, és que sap què passa, és tan antiga que és difícil de saber si és bona o dolenta. Perquè és tan rara, vull dir, ja és com un llenguatge que ja no... Bé, encara és el cinema, evidentment, però tu ho veus i dius, ai, és que és rara, saps què vull dir-te? Però bé, aquesta dona després d'això se'n va a Hollywood i signa un contracte amb la Metro Goldwyn Mayer, la productora aquesta de Zio, que fa... aquesta mateix... I, clar, se va convertir en una de les estrelles més importants del cinema estadounidense dels anys 40, fortíssim.
3: I a tot això, en quin moment va tenir temps per assentar les bases del wifi? Pues, clar.
1: Clar, Només fort és que en el moment que estava desenvolupant i registrant la seva patent tecnològica, han de dir que ho va sol·licitar el 41 i ja li van donar el 42, Najee Lamar estava en el moment més àlgid de la seva carrera. I, de fet, just en aquest moment va protagonitzar moltes pel·lícules superfamoses. És a dir, quan està patentant això, és a la vegada quan té més feina a nivell d'actriu.
0: Uh-huh. Mira, hi ha gent que ho va fer tot, sabeu?
1: Uh-huh. Exacte. Clar, molta gent diu que ho fes a les seves hores lliures o a les nits. Molt de textos que he trobat era com de nit escrivia, de nit no sé quantos. Clar, ens hem de tornar a posar en el context de la Segona Guerra Mundial i hem de dir que aquest sistema que va desenvolupar ella ho va fer no tota sola, sinó també amb un home que serà George Antheil.
2: I entenem que en George era un científic.
1: No, en George era pianista. Mm. Clar, dues persones de l'artístic que s'han juntat, no? Però se coneixen en els anys 40 a un sopar de Hollywood. Sabeu que ell era compositor d'avantguarda i fa música experimental. I, entre altres coses, que això és molt important, era un expert en mecanismes de pianos automàtics. Per tant, els dos tenien com moltes inquietuds intel·lectuals i estaven preocupats per lo que estava a punt de passar en la Segona Guerra Mundial. I se compten que en Lamar va anar xerrant amb ell perquè deia que volia portar qualque cosa per ajudar en els aliats. I sabeu que un ex-homo seu havia estat fabricant d'armes a Àustria. I ella deia que sabia qualque cosa d'això i volia com posar en ús aquest coneixement. O sigui, quina dona.
3: Uh-huh. I, Mem, això que van inventar junts exactament, què és? Perquè entenem que el wifi encara no, que era massa prest.
1: Clar, Najee Lamar el que va portar és com una visió global i el que diríem que és com aquest concepte científic. És a dir, ella va pensar que una manera perquè els qui no eren els aliats no poguessin entrar dins les freqüències de ràdio era fer, bàsicament, saltar el que seria la senyal que emetien. És a dir, que la senyal, en lloc d'estar a un sol canal, anàs viatjant entre diferents seqüències. Per tant, en George Antheil, el que va portar ell en aquesta idea va ser la solució pràctica i mecànica. És a dir, en Lamar sabia el que volia fer, però no com fer que el transmissor i el receptor saltessin de manera idèntica i sincronitzada. I vols... És a dir, ara anem en els dos, ara anem en els tres, un poc això.
2: Clar, i vols dir que el coneixement d'en George en pianos li va ajudar en això?
1: Clar, en George va recordar aquesta experiència que tenia i sabeu com aquests rotlles de paper perforat que el que fan són com aquests sistemes de piano que fan música, que són com cilindres?
0: No.
1: Edo va aplicar aquestes coses que se va girant i fa com una capseta...
3: Una capseta de música.
1: De música.
3: Que girava la rodeta.
0: Ah, sí, d'acord, d'acord. No t'havia entès, sí.
1: Era un poc amb aquest sistema i amb aquesta idea, durant mesos se van anar reunint a casa seva i sabeu que varen fer aquest mecanisme i el que varen patentar finalment com el sistema secret de comunicacions.
0: Uau!

0: Per tant, tenim na Heidi Lamar i en George Antheil, que són precursors del Wi-Fi, i ja ho poden relacionar amb avui en dia?
1: Clar, bàsicament ens hem de quedar amb això. La clau és el sistema de salt de freqüència que ells proposaven i que era molt pioner. I bàsicament això és el que va assentar les bases de lo que seria la seguretat i la solidesa que té ara la xarxa Wi-Fi. Bàsicament.
0: Jo, Maria Antònia, avui m'he concentrat i t'he intentat entendre. I ho has fet molt bé.
2: Sí, però anem, Maria Antònia, tornem a situar, perquè el Wi-Fi va estar molt de temps arribar des de la Segona Guerra Mundial.
0: I ho deia, perdoneu, clar, perquè jo aquestes coses de telecomunicacions no les entenc mai.
2: No,
0: i avui
2: tampoc
0: ho he aconseguit entendre, Maria Antònia. Però... Digues.
1: No, espero que hagi quedat clar, però clar, el que hem d'entendre és que aquest concepte queda a l'aire en els anys 40 i després com que va quedar en stand-by. I perquè arribi el Wi-Fi, com avui en dia, ens hem de quedar amb un parell de moments claus. Molt important que el 1985 als Estats Units obri unes bandes de freqüència lliures, és a dir, qualsevol persona podia experimentar sense demanar permís, perquè abans, si tu volies utilitzar les zones de ràdio per transmetre dades, ja sigui a nivell comercial o domèstic, necessitaves una llicència. Per tant, des del moment que ho deixen lliure, el que va passar és que moltes persones van tenir la capacitat d'anar fent proves, desenvolupant aquesta tecnologia, i el 1999 és també molt clau perquè s'ajunten una sèrie d'empreses que se diuen l'Aliança Wi-Fi, que curiós, entre aliats i aliança, aquí estem un poc combatius, però bàsicament s'alien un munt d'empreses per assegurar-se que tots els aparells tinguin el mateix sistema, és a dir, com que ho estandaritzen i llavors ja se torna la tecnologia. I, finalment, en aquest mateix moment, Apple treu dels primers ordinadors portàtils en Wi-Fi, la de SharePort. Bàsicament, és com que van treure els ordinadors que tenien un router incorporat, perquè ho entenguéssim. Uh-huh. O com a persona que va néixer posterior, en el segle XX, ara m'ha quedat clar.
0: Uh-huh. És que és molt curiós que tot això que has explicat, que sembla molt històric, perquè ho és, perquè ens hem remuntat a l'any 14 del segle passat, aquesta darrera etapa que acabes d'explicar l'hem viscuda nosaltres mateixos. Vull dir, persones de la nostra generació, persones de generació més gran, però que encara són joves, i és molt curiós que han viscut una cosa molt històrica tecnològicament, o estan vivint moments, ara sobretot en intel·ligència artificial, històrics, en primera persona. I això és relativament emocionant.
1: Sí que ho és, sí que ho és. I la tecnologia, en bones mans, pot ser una gran eina, evidentment.
0: Exacte, en bones mans, tu ho has dit. Per això ja he dit relativament emocionant.
2: És un concepte emocionant. Això és relativament emocionant. És a dir, que per a tu és emocionant, per a altra gent manco.
0: És dir, home, és relativament emocionant perquè sí que és vera que és una alegria viure un moment històric sempre, però sí va acompanyat de premisses negatives, clar, de desgràcies, com per exemple pot passar, com se presumeix en intel·ligència artificial, no deixa de ser emocionant en sentit positiu, per tant, per això ho deia.
2: Molt bé. I ja sabem d'on ve el Wi-Fi.
1: Jo estava pensant, sabeu que si no hagués Wi-Fi, jo ara mateix no podria estar aquí xerrant amb vosaltres. No m'has pogut cercar absolutament res per informar-me. I ara mateix estic connectada a una xarxa que m'ho permet connectar-me a la ràdio. Imagina't, d'ones a ones, i jo pens, és que, màgia.
0: Idò, gràcies Wi-Fi, gràcies ràdio per apropar-nos a Maria Antònia Miró. M'ho sentit la setmana que ve, Maria Antònia.
1: Vinga, una abraçada, fins la setmana que ve.
3: Plana Internacional.
0: Una nina xinesa de només 6 anys ha batut el rècord mundial femení del cub de Rubik. Lian Sunzi, coneguda com Zinzi, ha aconseguit resoldre el cub en una mitjana de poc més de 4 segons.
4: La nina ja domina més de 1.300 algoritmes de resolució i entrena entre 2 i 3 hores cada dia. Enguany ha batut el rècord 2 vegades en tornejos oficials.
2: La mare explica que va començar a fer classes al club de Rubik de ben petita i que l'activitat li ha ajudat a millorar la concentració, memòria i pensament lògic. Ara ja acumula desenes de trofeus.
4: I mentre a la Xina hi ha nines de 6 anys que ja baten rècords mundials, aquí tenim altres prioritats.
5: Jo m'imagino que seré guapet. Jo vull ser guapa.
0: Nova York ha canviat el nom del carrer 14 de Manhattan com a Little Spain, la National Way, en homenatge a la comunitat espanyola que durant més d'un segle ha viscut en aquesta zona.
4: El nou rètol s'ha instal·lat a la intersecció amb la 8a Avinguda, en una zona que durant dècades va ser coneguda com la Petita Espanya. Allà encara hi ha la Nacional, una institució fundada el 1868 per donar suport als immigrants espanyols.
2: A l'acte d'inauguració hi han participat representants de la Nacional, del govern espanyol i membres de la comunitat espanyola.
4: No tenim proves, però tampoc dubtes. A partir d'ara aquest carrer s'omplirà de bars amb tapa, paella i jamón.
3: No, i sushi, i xarxi, que se hi ha punyetes que veig.
0: Alemanya ha començat a provar trens que se poden conduir a distància. Una maquinista pot controlar el tren des d'una cabina virtual sense haver de ser de dins el mateix vagó.
4: El sistema s'utilitzarà inicialment als tallers i cotxeres dels trens regionals de Múnich, on els convois fan moltes maniobres cada nit abans de sortir a circular.
2: La maquinista pot controlar el tren en temps real, encendre els llums, canviar de sentit i estacionar-lo des de la cabina remota. Per fer-ho necessita una connexió 5G estable i durant les proves un altre treballador es queda dins el tren per si hi hagués qualque problema.
4: Al final, l'únic que acabarà fent feina serà el tren.

0: TV3 Ràdio és entreteniment. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
2: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera, plora que plora, ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
3: En Joan de fugir, i doncs, se va acostar allò fos el que fos, i de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
4: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.

0: I els dimarts, així o així, sempre mos agrada fer una mirada en el passat.
1: Cavallet quan eres jove.
2: Com és, cavallet quan eres jove? Que bé anaves de pentinat, i ara que bé ja has tornat, no tens pèls ni a la cova.
0: Imagina't.
2: Imagina't. Molt bé, bona, nostàlgia, una altra setmana més, eh? Avui és el Dia Mundial Sense Cotxes. Ho sabíeu, això?
0: Sí, ho he sentit atento.
3: Per això m'ho caminant, redacció.
2: Clar, és que aquesta efemèride pretén promoure una consciència ecològica entre els ciutadans del món. Mm-hmm. Per tant, ja sabeu quina és l'alternativa en el cotxe.
0: El transport públic.
2: Exacte, anar a peu.
3: Anar amb bicicleta.
2: Exacte. Per tant, avui, hi ha nostàlgia...
0: El meu primer cotxe.
2: No.
3: La meva primera vegada amb bus.
2: No. Avui, hi ha nostàlgia... La meva primera bicicleta.
4: Amb un altre, en el garatge de casa abuela, sempre els acumulàvem allà per ordre d'arribada. És a dir, aferrada a la paret estava la bici més vell i destrossada que pogués existir, que ja ni me'n recordàvem què era. I a mesura que anava fent a l'exterior trobava les més noves.
5: Una bicicleta i dos pedals. Cotxos de jugueta per safaris vegetals. Orquestres trimestrals de crustacis...
2: Recordeu la vostra? Bé, no, primer, on és la vostra primera bicicleta?
0: Déu sap.
3: No ho sé.
0: Ja
3: no
0: fa molt d'anys.
3: Sí. D'això. Ja s'ha acabat, mon pare i mon mare regalaven ja les coses. Era com, bé, la bici aquesta li donarem a... Esteu cosí petit.
2: No ho sabeu, no teniu...
0: Home, jo no la guard.
2: Bueno,
0: sap que fa de temps.
2: Em parlarà ara d'aquesta primera bicicleta, però bueno, heu de saber, i segur que ho sabeu, perquè molts de nins dels 80, la primera bicicleta somiada tenia dues lletres. Sabeu quines?
0: Sí.
2: Quines?
0: La BH.
2: Exacte, la B i la H. La Califòrnia va ser un dels models més desitjats d'aquella generació, mentre que la BH plegable se venia com una bici per a tota la família. Clar, només havies d'ajustar la llent i es manillar i au, a circular... I avui sentir que no ens pot fer revenir idees, conceptes, records, imatges, d'un regal de Reis, d'un estiu, de la primera vegada que ens van deixar sortir anar amb bici sense ningú, sense companyia.
6: De la BH és que la teníem, de BH la que nunca hace parche. I és que no en tenien de BH la que sempre hace parche.
7: Hola, som en Silve de Ciutadella i la meua primera bicicleta va ser... Bueno, a Ciutadella li tenen velo. La meua primera velo va ser una BH, Beistegui Hermanos, una BH, que allà als anys 80 era l'Homàs, era color taronja i record que a Menorca, o sigui, Ciutadella et celebrava el dia de la velo. I llavors feien voltes dins el poble, tots eren, bueno, 300, 400, posaven globus de colors a ses velos, i era una festassa. I era el dia que et posaves de gala, posar-te de gala vol dir posar-te a xandall, tot sense a xandall, aquell vermell. Jo me'n tinc una foto amb a xandall vermell i sa velo, i no sé per on. I clar, a Ciutadella abans hi havia molt més pocs cotxes, imagineu-vos a principi dels anys 80, que jo era un infant, i anàvem per tota la costa, destrossàvem aquelles bicicletes, però és que eren super reforçades, super gruixades i molt feixugues. Això sí, però encara en Menorca estava poc urbanitzada, llavors podia anar a moltíssims més llocs en ses velos. Ara, després ja, quan va arribar 16 anys, vaig jubilar sa velo i em vaig comprar el meu primer motorino, una d'aquelles negres que es deien, una mobileta. No, mobileta tenia mon pare. Un Vespino. Vaig passar de sa BH en el Vespino en els 16 anys.
2: Arribats en aquest punt, vos volen sentir vosaltres, oients, estimats, per l'amor de Déu, telefonau en el 971-1399-00, 971-1399-00, i mos contau aquesta mateixa història. Qual que n'és la que recordeu històrica? Quina va ser aquesta bicicleta? Quin color era? Qui vos la va regalar? On és?
0: I qui vos va ensenyar a anar amb bicicleta? Que això són coses que a mi m'encanta sentir, aquestes historietes. Qui vos va ensenyar a anar amb bicicleta? I a vosaltres?
2: El meu pare és...
3: Jo també, és igual.
0: Molt bé.
2: Arriba un punt en què t'acompanyaven...
0: Però recordeu el dia en qüestió o no?
2: Sí, jo era molt petit. Jo era molt petit. I, clar, jo vaig aprendre dos... És a dir, mon germà i jo m'ho ensenyaven alhora. I record que ton pare o ta mare... Jo m'empenyien... Sí.
0: I te mullaven.
2: En què sí. Ja...
3: Molt de pel·lícula, més, que no, t'ho diuen.
0: Exacte, no t'ho diuen.
2: I vas tot sol. I pot ser una metàfora en moltes altres coses de sa vida.
3: Sí.
0: I tant.
3: Jo la de sa... Bé, perdó.
2: Perdona, Jordi, digues, endavant.
3: No, no.
0: No, Jordi,
3: digues. Ara he recordat Nespla històrica, jo tinc una. Jo, quan havia recent après, els meus amics, jo vaig aprendre un poc tard. A mi m'acostava això de coordinar. I un amic meu en sabia més i vàrem anar junts i ell va començar a anar ràpid, més ràpid, jo vaig intentar també i vaig caure, però vaig caure un torrent.
0: Ah, sí. Oh, no,
3: dins un
0: Jordi.
3: Torrent, m'haig pinxat tot, bé, un desastre.
0: I estava gravada casco, aquesta nespla.
2: Ah, sí? És d'en Xetxo. Saps què et dic? No, vés-hi, una altra història. Que
3: i no, estava gravada aquesta nespla.
0: Clar, aquest és que vídeo, quan tu vas no sé si aprendre a anar en bicicleta ja gravaven les coses.
3: Sí, bé, era amb un mòbil així... A més, amb un mòbil.
0: Rep un missatge d'en Jacob Elordi, en Josep Elordi, col·laborador d'aquest programa, que diu... Jo me vaig fotre una nespla en bici anant a xiu-xiu.
2: És ver,
0: amb bici palma.
2: És ver, és ver.
3: Bé, Ines, i tu no t'he deixat comptar, si esteve...
0: No, clar, jo me'n recordes la meva primera bicicleta. Era una bicicleta groga que me varen regalar una nit de Nadal i el 7 de mal la varen anar a provar amb un pare a un parc, un aparcament que hi havia a Bunyola. Ara ja no existeix. Bé, sí, ara és un aparcament de cotxos. I... Varen fer parxes primer dia.
2: El primer dia. Ostres, ja.
0: El primer dia ja.
3: No, és que ja li anava foradar. Ràpid ja.
2: Varen foradar. Exactament.
0: Però sí, me'n record perfectament. És curiós com... Mm-hmm. Jo devia tenir, que 5 anys.
2: Dues rodetes.
0: 4. Que me les va llevar a poc a poc.
2: Ah, molt bé, molt bé. Exactament. Bueno, aquesta primera bicicleta es verà que no sempre era nova. Era de trinca. De vegades havia estat d'un germà gran, d'un cosí, de qualque veïnat. Sempre tenia qualque ratxadeta. Un seient que havies de fer servir una Allen per baixar-lo abans de provar-la. Bicicletes de segona mà que tenen aquesta particularitat que quan les rebem ja han recorregut una part del camí en qualque altra.
1: La meva primera bicicleta era una que li deien de dona, que tenia, que no tenia una barra ni res, i era de segona o quarta o quinta mà. Me la van pagar, mon pare i ma mare, i la van comprar de segona mà. Vull dir que... Després vaig seguir anant amb bicicleta, la vaig emprar moltíssim, i quan vaig quedar ja embarassada, ja no vaig anar amb bicicleta, perquè no sé, bueno, tenia no sé quantos, tenia el fiat, després torno a quedar embarassada, i he anat qualque vegada, però així per sistema, no. No sé quina era la meva, perquè no, jo no crec que haguessin ni el nom, el lots. No, era tan bé amb l'esquineta, però... Ho vaig passar molt bé amb aquella bici.

0: I arriba un dia en què no sabem ni com ni per què, però regalam la bicicleta a la nostàlgia. La deixem amb la pols, el garatge, el corral, una bici que és present quan passam per davant i pensam. L'hauria de treure qualque dia, però clar, això implicaria posar el parxe, o trobar l'inflador, o deixar de banda fer altres coses per dedicar-la a la bicicleta, una cosa tan preuada en aquesta, la nostra societat tan productiva com el temps. La bicicleta amb els anys passa de ser el centre de la nostra existència a un objecte que regalam a la pols d'un garatge desordenat.
1: Buf, la meva primera bicicleta ja fa molts anys d'això. Però supos que era una bicicleta petitoneta, en rodeta, jo devia tenir 2-3 anys, i a Falín, com que molt de carrers són cap avallades, i doncs sí, l'habitatge, qualque nespla segur que hi deieva principalment, així com anaven llevant les rodetes. Llavors, així com un va tornar en gran, tens la bicicleta més grossa, ja sí que fas un poc més llambirot i són sols amics, i sí que ja qualque nespla, qualque jo no era, o qualque cremada, a més si era en l'estiu, segurament de que això sí que era la tònica més habitual. I quan vaig deixar d'emplear? Quan vaig tenir carnet de cotxe. Quan vaig tenir carnet de cotxe, ja la bicicleta ja va deixar de ser útil, i ja la vaig deixar d'emprar. Esporàdicament l'he pogut agafar, però molt esporàdicament. No ha estat una d'aquestes persones que faci esport en la bicicleta.
2: Vaig estivant pedretes, sotrats i clavelleres, com una formilleta, empeny la geosfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines, modien els taxistes, ses vees peatones. Per jo i tots els ciclistes, amb una bicicleta fan circular les coses.

0: Idò, sí, Antònia Font canta a totes les bicicletes, que per cert és una cançó que hem sentit molt gràcies a en aquesta victòria d'en Enric Mas. I jo crec que la continuarem escoltant. Avui, idò, el dia sense cotxe, però no és el dia de la bicicleta.
1: No, però bé, tot en aquesta vida depèn de com ho miris. Si pot ser dies bicicleta que per nosaltres, si volem.
0: I doncs, mira, el dia sense cotxes, el no dia de la bicicleta, agafarem un avió? Fixa't tu. Quines coses que passen a xiu-xiu.
2: IB3 Ràdio és formació.
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic bel,
3: tinta,
4: mur, cordada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
6: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
7: El primer dia està com tot descol·locat, no?
8: Sí.
7: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
9: Anant de les proves d'un bolo o un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
10: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
5: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.

0: I d'això mateix, que el dimarts mos agrada agafar l'avió des de l'estudi d'IB3 Ràdio per anar-nos de viatge a qualque amic o amiga del programa.
1: Perquè tothom té un viatge que l'ha marcat.
0: Sí, exacte. Tothom té un viatge que li ha marcat. I de venga, avui mon anant de viatge... amb na Cati Llodrà. Hola, Cati, com estàs?
2: Hola, hola, bones tardes a tots.
0: Mira, una Cati Llodrà és una viatgera de naixement i ara tot d'una entendreu per què. I, de fet, ara, quan ha estat adulta, ho ha convertit en la seva feina. Perquè, Cati, tu ets psicòloga caminant, és a dir, fas teràpia al mig de la naturalesa. Ara després me'ls ho expliques, però la qüestió és que viatjar forma part de la teva formació professional, de la teva passió com a Cati. Així que te demanam, pel principi, començarem. Quin viatge ha marcat la teva vida?
2: I d'haver molt mal de fer triant en un per jo, perquè ja vaig començar a viatjar dins la panxa de mon mare. Fixa't, quan mon pare estava embarcat i ella sempre que podia s'hi afegia. Jo hi vaig aprendre a caminar dins un vaixell pel Mediterrani i a partir d'aquí s'han succeït un viatge darrere l'altre.
0: Ton pare era mariner, idò?
2: I tant, sí.
0: Uau.
2: Sí que ho era, sí.
0: Quina passada. I després com ha marcat la teva vida? Pel que fas viatges, això?
2: No només des de la infància en la família, ja fossin per anar a veure la neu o Port Aventura mateix, sinó que en els 13 anys me'n vaig anar tota sola gràcies a l'esport per primera vegada. I viatjar a través del vòlei ja me va començar a encuriosir de conèixer aquells llocs que visitàvem. Però bé, és que més tard en ser pionera aquí amb un tipus de teràpia com és la teràpia de la natura, amb el projecte de psicologia caminant, jo per formar-me sí o sí he hagut de sortir de silla.
0: Mm-hmm. Què és el més boig o el que més t'ha marcat com a viatge que estigui relacionat amb la teva formació?
2: I n'escolliria dos, de fet. Una a Transilvània, a Romania, que hi havia una grandíssima nevada i que, bueno, per una mallorquina com jo, ja vos podem imaginar que tenia tot d'aventura. I una altra que vaig compartir amb 20 psicòlegs, que érem gairebé, que consistia en acompanyar a l'equip d'emergències en simulacres de rescat per poder acompanyar tant a víctimes com altres persones a la muntanya, no només en curar ferides, sinó precisament també en donar aquest suport psicològic.
0: Uh-huh. I per què te marca una... Imagina que l'experiència és impactant, però te vas haver de superar a tu mateixa en qüestió de temperatures, en qüestió d'emocions...
2: Jo, per mi, cada viatge, si una hi paro un poc el ment, trobo qualque cosa en sa que s'hagi de superar, ja sigui per feina o, per exemple, anant de vacances.
0: Mm-hmm. De fet, tu, aquest estiu, m'has explicat que també vas fer un viatge important. On has estat?
2: I tant. I aquest també te puc assegurar que va ser un bon repte. Aquest estiu he estat en els Alps, fent sa volta en el massís del Mont Blanc. I bé, és una ruta que completa, serien uns 170 quilòmetres, ja no els vaig fer tots, que comprèn anar des de França, passar per Itàlia i Suïssa.
0: Mare meva.
2: Per jo ha estat un viatge per posar a prova el cos, físicament, però també el capet. I per sort, per jo, aquesta vegada, un va compensar l'altre, uh-huh. Perquè si no...
0: Ho crec. Imagina que els paisatges que has vist... Cati, al llarg dels teus viatges són molts. No sé si és difícil triar-ne un. Quins t'han impactat?
2: Són molts, són variats, però també t'he de dir que sense sortir de Silla, aquí a Mallorca, la nostra mirada se'n pot anar cap a joies. Realment, i ara, per exemple, jo xerro amb tu i estic veient la mà i m'apareix espectacular poder-ho fer. I aquí, a més, que ho podem fer des de la muntanya, sovint. Mm. Evidentment, pues, a mi m'atreuen moltíssim els boscs i també les muntanyes. Mm. Una vegada que ets dalt, perquè pues, que a mi normalment també vols dir que vas mirant més en terra que una altra banda. Mm-hmm.
0: De fet, utilitzes els boscs per fer les teves teràpies psicològiques. Com funciona aquesta metodologia, Cati?
2: La teràpia, o el que aquí hem anomenat el projecte de psicologia caminant, ve realment de la teràpia a la natura i un poc de la teràpia d'aventura, també, que va plantejant o que proposa sortir de les quatre parets i fer servir aquest espai com a ecoterapeuta, també. i que per tant a l'hora d'acompanyar una persona pues, mos puguem fer de qualque manera servir d'allò que tenim, ja sigui un bosc, com dèiem, o l'obertura d'estar davant la mà, o repte que pugui suposar per una persona caminar per un terreny que no sigui una cera plana. Aleshores, tot això ho integram en aquesta forma d'acompanyar. És que, per cert, és que som terapeuta, també te puc dir que quan plou no només se banya el pacient, nosaltres també. Així que ja mos ubico un poc en aquesta horitzontalitat.
0: Que interessant. Sí, perquè també connectant-se a la natura mos ajuda. Quan estem esbraonats, sempre fem una volteta i va millor. Imagina't.
2: Caminar mos ajuda moltíssim, però mos ajuda moltíssim a desenvolupar creativitat per resoldre problemes. Mos fa baixar el cortisol, és una cosa que està estudiat. Els nivells d'aquesta hormona de l'estrès que mesuram a la saliva, al cap de 30 minuts d'estar caminant a un entorn natural, ja mos ha de ballar, t'imagines?
1: Has fet mai el camí de Sant Jaume, el que és de Santiago?
2: No, encara no. Aquest el tens reservat per qualque dia quan amb el meu germà puguem quadrar calendaris, mira tu.
1: Clar, home, és a dir...
0: Sí. En Xavi el va fer, però això t'ho demana,
1: no,
0: Cati.
1: No, jo pensava, perquè efectivament...
0: Ara ell vol presumir una vegada més.
1: Ara n'he d'aprofitar per això, però no. Però, francament, això que explicaves del cortisol sí que és vera, que quan camines un entorn natural, fora mòbil, fora distracció, en silenci, i de tot per un altre caire.
2: I, a més, el que vos dic, de veres, està ben estudiat. Passar aquests 30 minuts ja té impacte, però és que si hi sumàssim dies, hi ha el que coneixem com l'efecte del tercer dia, i és perquè, en aquest cas, i si has fet el camí de Sant Jaume segur, passats aquests 3 dies ja són molts els nostres marcadors fisiològics que canvien, que s'alteren per fet d'estar a la natura.
1: Sí, això ho deien, de fet. En el tercer dia no t'anarà això altre. Jo vos he de confessar que en el tercer dia va saber igual que el segon i que el quart, però... sí, exactament, però és vera que sí, que és una altra òrbita.
0: Escolta, Cati, si te tornem en els viatges i te posa aquesta cançó, escolta...

0: A quin lloc te recorda, Cati, que tu has estat?
1: Home, directament en el Carib, en aquest cas a Cuba, en aquesta illa espectacular d'una banda i tan colpidora per l'altra. Sí.
0: Quan hi vares anar i què va passar allà?
1: Hi vaig anar, i seré molt sincera, aprofitant que viatjava a l'illa de vora, a República Dominicana, unes noces familiars, però vaig decidir que també, o vàrem decidir amb el meu marit, que pel seu caràcter, la seva història i la manera que tenia de viure, mos feia moltes ganes poder visitar Cuba. En aquest cas no com a turistes, sinó més com a viatjants, que dèiem nosaltres. Així que la recorrerem de punta a punta. I ja vos dic que ara, aquests dies que hem tingut noves notícies, la veritat que colpeix veure com viuen, però també a mi me va connectar molt amb lo poc que necessitam per seguir visquent. I en aquell cas a Cuba, amb música, amb alegria i amb molta paciència també, he de dir.
0: Cati, tu recomanes fer viatges tots sols?
1: I tant, tots sols. Crec que el viatge és doble. Vas cap a un destí, però també viatges cap a tu mateixa, segur.
0: Tu n'has fet molts, tota sola?
1: N'he fet de diferents, ja es fossin més curts, en qualcú que m'esperava en el destí per viatjar, o sigui, per visitar amigues, o ma mare i tot. He estat en el nord d'Europa, a Polònia, per exemple, també. I durant 3 mesos sí que vaig estar viatjant per 7 d'Estats Units el 2012, que també va ser una bona aventura, he de dir.
0: Mare meva, Cati, tens moltes històries. No sé si de tantes recordes algun personatge que te cridés molt l'atenció, un personatge interessant, alguna

0: persona que hagis conegut de viatge i mantinguis el contacte.
1: Sí, de fet, sí. Com a investigadora dins la xarxa europea, sovint tenim trobades arreu de diferents països d'Europa. I avui mateix he tingut ocasió de felicitar a una de les persones que vaig conèixer a Hongria, que fa anys, precisament, així és que es contacta després de, jo no sé si fa 6 o 7 anys, el seguim mantenint amb moltes persones que he creuat i que m'han ensenyat ben moltes coses.
0: Molt bé, que bé. I doncs, vinga, ara te farem les preguntes obligatòries d'aquesta secció. A veure, mem.
2: Molt bé, Cati, men, tornaries en el lloc d'aquest viatge que te va marcar tant?
1: Sí, hi tornaria.
0: Si n'haguessis de triar un de tots els que mos has dit, on tornaries, Cati?
1: Aquest és mal de fer, però realment... mira, i doncs, aquest darrer que he fet, tornaria a fer la volta en el Mont Blanc, en els Alps.
2: Uh-huh. I el pitjor viatge, clar, aquí seran de les coses guapes, però també sí. És plai per dir les coses com són. El pitjor viatge, quin ha estat, Cati?
1: M'ha sortit abans, de manera directa, pensar que el pitjor viatge en realitat és que no faig.
0: Ah, mira.
1: I ho tenc clar.
2: Molt bé, m'agrada. Per tant, no ha hagut males experiències ni llocs hagis dit.
1: Segur que n'hi ha hagut, clar que sí que n'hi ha hagut, d'experiències i de malestars, però això també forma part del viatge.
2: Exactament, mai millor dit, efectivament, forma part del viatge. I ara sí, una cançó que te recordis experiència que mos has explicada.
1: Havia escollit Ironic, d'en Alanis Morissette, perquè un d'aquests viatges dels que parlàvem, que va ser als Estats Units, va començar d'una manera ben irònica, i és que el 2012, en plena crisi, visquent a Barcelona em vaig quedar fora feina. I va ser un cosí meu que havia estat visquent allà que em va dir, ei, mira-ho així, ara ets la teva i pots partir.
0: Això és una pel·lícula americana, sí. Nord-americana, total, que és el que vares anar a fer, no, Cati?
1: Absolutament. Vaig estar 3 mesos per la costa est dels Estats Units, coneguent, amb l'excusa d'estudiar anglès, clar, i viatjant a les totes amb els que ara són amics, bons amics, que vaig conèixer allà també.
0: Que bona. I la darrera pregunta, Xavi?
2: Molt bé. És avió, finestra o passadís?
1: També ho tenc bastant clar, en això. Finestra. Finestra. Som molt curiosa i m'agrada molt guaitar.
0: Quasi, jo crec que en tant de viatges que mos has explicat, estic segura que en tens algun altre planejat. No sé si quins viatges tens per aquest nou curs.
1: Diria que cada vegada que me'n vaig de viatge, quan torn, la llista de viatges pendents ha crescut. I això també és un tema que mos hem de fer mirar. Però ara sí, que no siguin del tot en fora, hi ha pla per anar a Canadà, sí? Però també, sobretot, no sé com ho faré, però ho faré. Tinc moltes, moltes ganes de visitar l'Àrtic.
2: Uau.
0: Wow. Perquè dius com ho faré, quines possibilitats maneges? Perquè, clar, una persona que se n'ha anat a fer els Alps, una persona que ha anat a fer una formació d'intervenció, equips de rescat... quines opcions estàs pensant?
1: A l'Àrtic, el meu somni, que ho saben els que són a prop, és anar-hi amb un vaixell d'investigació. M'encantaria no només poder ser allà a badocar els animals o els espais i sentir el gel cruar, sinó també poder aportar un granet d'arena en la conservació d'aquella zona tan delicada, també.
0: Molt bé. I doncs, Cati, jo estic segura que ho aconseguiràs complir, aquest somni, ben aviat, i mos ho explicaràs aquí, a Ivetra Ràdio. Així que moltes gràcies per permetre que venguéssim de viatge amb tu avui.
1: Moltes gràcies, i si mai vaig a l'Àrtic estaré superencantada de compartir-vos-ho també. Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too. Mos ha agradat aquest viatge,
2: on mos
1: ha
2: duit
1: na Cati Llodrà avui. Que bé, quin privilegi.

0: L'Àrtica.
1: Hem arribat en el Xiu Xiu número 479.
0: I de res.
1: Companys, avui he calculat quan faríem el programa 500.
0: Quan?
1: A mitjans d'octubre.
0: Ah, molt bé.
2: Ah, queda poc.
0: De quin dia?
1: De ves 14 o 15.
0: Entre setmana.
1: També bé.
0: Ah, no, clar, evidentment que entre setmana perquè fem programa.
1: Exacte, estimat.
0: Sí, sí, m'ho ve bé. Ja ho veurem.
1: Oh,
0: sí,
1: t'has d'agafar lliure, vacances.
0: Si no, ja te telefonaré per menys que canviïs quatre cosetes.
2: Ho estàs celebrant.
0: És una broma. És una broma.
1: D'acord.
0: Una altra veu d'aquestes.
1: Avui estàs molt bromista,
0: sí,
1: Xavi Oliver.
0: Sí, avui m'he lluit, eh?
1: I de tanta sort que m'ha acabat el programa.
0: Sí, exactament. Molt bé.
1: Jordi Suárez, gràcies.
0: Tornarà demà, Jordi.
2: Sí,
1: Xavi.
2: Això diuen.
1: Adéu. Fins demà. A vosaltres, gràcies per ser-hi.
3: Dos besitos i res més. Tothom feliç i tal.

0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. El Parlament inicia la tramitació de la llei per limitar l'entrada de vehicles a Menorca amb l'objectiu que les restriccions entrin en funcionament l'any que ve. La Cambra Autonòmica ha avalat amb un ampli consens modificar la llei de reserva de la biosfera amb els vots de PP, el PSIP i Unides Podem, l'abstenció de vots i el vot en contra de Més, que considera que la mesura ja hauria d'estar en vigor. El conseller de Mobilitat de Menorca, Juan Manuel Delgado, ha acusat avui l'executiu, l'anterior executiu, de no posar restriccions mentre Josep Castell, de Més per Menorca, critica que el PP actuï, diu, per pressió social i demana una tramitació d'urgència perquè s'aprovi abans de Nadal.
2: Lo hacemos nosotros, el Partido Popular. Han estado 8 años. ¿Cuánto han limitado en 8 años? ¿Cuántos coches han limitado en 8 años? Ninguno.
3: O fem veure que ja estem a favor, o si no ens passarà pel damunt la realitat social de Menorca. Aquest és el motiu pel qual vostès avui venen a presentar aquesta llei, no pas perquè hi estiguin convençuts.
1: Nou xoc polític al Parlament per la contenció turística quan en aquesta hora la presidenta del govern, Marga Proens, està reunida al consolat demà amb el GOP 1 any i 4 mesos després de la darrera reunió. Victòria Morell, bon vespre.
4: Bon vespre. Es tracta de la primera trobada des que Joan Moranta està al capdavant de l'entitat ecologista i es produeix després d'un estiu marcat per les protestes contra la massificació turística i les d'aquest cap de setmana contra les obres d'Aena als aeroports d'Eivissa i Palma.
1: Tot d'una serem en directe al consolat demà. Abans repassar amb altres titulars d'aquest dimarts 22 de setembre, la Fiscalia d'Eivissa investiga la denúncia de l'Aliança per l'Aigua contra Aena pel vessament d'aigües residuals de l'aeroport al Parc Natural de Ses Salines.
4: Ja ha sol·licitat els informes per determinar si es tracta d'un delicte ambiental. L'entitat ha denunciat precisament avui un nou abocament incontrolat al torrent de Cirés a la zona de l'aeroport.
1: I el ministre d'Agricultura promet prorrogar les ajudes als agricultors fins a final d'any davant l'augment del preu del carburant.
4: Així ho ha traslladat Lluís Planes a l'entitat agrícola amb les quals s'ha reunit avui davant els sobrecostos que han d'assumir per la guerra a l'Iran. El ministre no ha concretat les mesures que diu que es duran a terme dimarts que ve en el Consell de Ministres.
5: Se van a prolongar les ajudes per a compensar el sobrecoste del gasóleo agrícola? Mi respuesta es sí, vamos a hacerlo, evidentemente teniendo en cuenta los márgenes en que nos movemos.
4: Les ajudes, que actualment són de 20 cèntims per litre, acaben el 30 de setembre.
1: I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha reivindicat davant l'ONU que ell posa pau, mentre d'altres només parlen d'ella.
6: But I have a big decision to make. Will a deal be made?
4: Així ho ha expressat en la seva intervenció davant l'Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides que té lloc a Nova York, on Trump ha amenaçat d'aniquilar l'Iran. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hi assisteix, però no acudirà a la recepció que oferirà Trump avui amb els líders internacionals, al·legant motius d'agenda.
1: I els esports arribaran quan passin 1 minut de les 7:30. El Mallorca ha començat avui ja a preparar el partit de diumenge contra l'Almeria. Gavi Fortes, a bon vespre.
7: Bon vespre. Duel entre rivals directes per l'ascens, ara mateix tercer i quart classificats, amb només un punt de diferència a favor del Mallorca. Luis García prepara el partit amb l'absència dels internacionals Valiant, Lubumbo, Bergstrom i Guillermo. D'altra banda, comença la Champions femenina. Avui la felanitxera Mariona Caldentei juga amb l'Arsenal contra el Koge de Dinamarca i demà serà el torn de les campiones vigents, que Tacoll i Patrick Guijarro amb el Barça contra el París Futbol Club.
1: I a les portes de canviar d'estació meteorològica, sapiguen si s'esperen canvis a curt termini. Dani Capó, bon vespre.
8: Bon vespre. No, a curt termini no. De fet, demà començarà amb la tardor astronòmica donant continuïtat en aquest tipus de temps tranquil que hem tingut avui. De fet, avui s'han superat els 34 graus, una anomalia bastant important respecte a la que tocaria per l'època de l'any. Demà podrien repetir valors semblants quant a les màximes, principalment a punts del migjorn de Mallorca. Quant al cel, trobarem molt de sol, un qualque interval de núvol de tipus baix que es passejarà, amb temperatures, com han comentat, bastant parescudes a les d'avui, i amb un vent que bufarà fluix de gregal deixarem enrere, aquest vent que avui s'ha anat una mica més a Menorca, per tant, en aquesta illa també millora aquesta situació, bufarà vent fluix de gregal arreu i amb una situació marítima molt tranquil·la en aquest sentit, també millora la mala mà que teníem avui a la costa nord de Menorca.
1: Gràcies, Dani. I el Varià torna a ser el gran protagonista aquest cap de setmana al mercat de Pere Garau a Palma. La segona edició de la Fira del Variat reunirà dissabte i diumenge 13 restauradors que serviran les seves pròpies versions d'un dels plats més tradicionals i populars de la gastronomia mallorquina. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Miquel Àngel Fiol al control tècnic.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
1: A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. El Parlament ha fet avui un pas endavant per fer possible la limitació de l'entrada de vehicles a Menorca durant els mesos de més afluència turística. L'acord ha tingut el suport del PP, del Partit Socialista i d'Unides Podem, vots s'ha abstingut, i més, hi ha votat en contra perquè considera que la mesura ja hauria d'estar en vigor.
4: Hi ha consens de totes les formacions que s'ha de limitar el nombre de cotxes que han de poder circular per Menorca, però no en com s'ha de tramitar. El conseller de Mobilitat Insular, Juan Manuel Delgado, ha dit que serà un govern popular el que regularà les restriccions, mentre que la socialista Susana Mora ha defensat que fa uns anys el PP hi estava en contra.
2: Nosotros, el Partido Popular, no lo han hecho los anteriores equipos de gobierno. Han estado 8 años. ¿Cuánto han limitado en 8 años? ¿Cuántos coches han limitado en 8 años? Ninguno.
9: Però no podem fer veure que no sabem d'on venim. No podem borrar la història que ens ha duit fins aquí. Perquè quan el PSOE defensava aquesta mesura, en moments complicats, el Partit Popular, com dic, hi votava en contra.
4: Els socialistes han criticat l'absència del president del Consell Menorquí Dolfo Vilafranca, mentre que Més per Menorca i Mallorca han votat en contra de la presa en consideració

0: La pressió turística també han tornat a centrar el debat de l'oposició en la presidenta Proens durant la sessió de control.
1: La presidenta del govern i el portaveu socialista Iago Negueruela s'han acusat mútuament de mentir sobre les seves polítiques d'impacte turístic i l'ampliació dels aeroports, mentre el PSOE recrimina l'executiu haver aixecat la moratòria de places i afavorir el turisme de baix cost, Proens retreu als socialistes haver aprovat més de 100.000 places turístiques durant el seu mandat.
2: ¿Dónde está esa gran mentira? En pedirle a Aena que bajen las tasas para que esos aviones de bajo coste puedan venir más, vender más. Será la presidenta de los 20 millones de turistas, le guste o no, teatrillo o no.
3: Vostès varen aprovar 115.000 places turístiques i aquest govern n'haurà aprovades zero. I és el seu govern del Partit Socialista el que mor vol dur més de 50 milions de turistes.
1: En matèria d'habitatge, però, ens ha acusat l'oposició de fer ideologia i ha tret pit de les seves mesures, en què ha destacat una llista de beneficis per a més de 34.000 persones, la caiguda d'un 34% en les compres per part de no residents i l'eliminació de 5.000 places de lloguer turístic. Mentrestant, Lluís Apesteguià, de Més per Mallorca, ha reclamat frenar l'especulació.
4: Vostès defensen que aquells que són sucoses, aquells en els que se pot fer negoci rodó, siguin presos especuladors i que els mallorquins, els llicans, els menorquins, mos n'anirem a viure en els afores perquè no podran viure en els nostres pobles.
3: Què mos ha volgut dir? S'han d'expropiar les cases en els residents de Mallorca, en els mallorquins, que les tinguin buides en el seu poble? Això és el que avui vostè mos ha dit aquí.
1: Però ens ha reclamat a la Moncloa accions urgents per combatre la inflació, una rebaixa de l'IVA dels combustibles i dels aliments bàsics, així com ajudes directes pels assessors, pels sectors productius més afectats. Això és resposta a Manuela Cañadas de Vox, que ha retret a Pedro Sánchez una elevada càrrega.
5: Cuanto más sube la gasolina, más recauda. Este es el infierno fiscal que vivimos en este país.
3: Aquestes darreres mesures per compensar els efectes de l'increment de preus a Balears i les ajudes que mos varen demanar tots els sectors afectats se varen aprovar, en aquest cas, en so vot en contra de Vox.
0: Avui també s'ha pres en consideració una altra llei del PP amb el vot a favor del PSI que reclama que es continuï garantint el règim especial per les Balears més enllà de l'any 2028. I els hotels de les Balears varen allotjar el mes d'agost més de 2.100.000 turistes, és un 3,8% més que un any abans. El nombre de pernoctació, però, ha baixat un 0,2%. Tanmateix, malgrat aquesta frenada, les Illes Balears lideren les nits contractades en hotel a tot l'estat.
1: Són dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística que indiquen que les Illes varen ser la comunitat amb més ocupació hotelera, que de mitjana va superar el 90%. A més, 9 de cada 10 clients hotelers varen ser estrangers i varen quedar-se de mitjana 5 dies, per davall dels 5 dies i mig de l'any passat. També destaquen les Balears per l'increment de preu dels hotels. Una nit ha costat un 7,5% més que l'agost de l'any passat.
0: I amb aquestes xifres de pernoctacions i amb el rerefons polític sobre el debat que sentíem al Parlament de la limitació de vehicles, en aquest context, en aquests moments, hi ha la trobada entre la presidenta del govern i les organitzacions ecologistes al GUP i Terra Ferida. S'està produint el consolat demà, allà hi ha la nostra companya Francesca Mas. Francesca, bon vespre. Han sortit ja d'aquesta reunió?
6: Bon vespre, idò. No, encara continua, de fet, l'audiència entre la presidenta del govern, Marga Proens, la consellera de Treball i el conseller també d'Agricultura. Tots ells amb les entitats ecologistes GOP i Terra Ferida. De fet, recordant que aquesta serà la primera audiència de la nova Junta del GOP, formada el maig passat amb el govern, i la segona audiència de l'entitat que l'entitat manté en aquesta legislatura. Els temes que s'han de tractar no són cap sorpresa, la contenció turística i les darreres mobilitzacions dels ciutadans de les Illes ocuparan de ben segur bona part de la reunió. Tot això mentre Aena ha anunciat una despesa de 1.000 milions d'euros per ampliar els aeroports de les Illes i després de les mobilitzacions del cap de setmana passat contra aquesta ampliació a Eivissa i Mallorca. Tot això se suma a les mobilitzacions contra el turisme de masses que hi ha hagut aquest estiu, la cadena humana del tren, la manifestació del 26 de juliol a Ciutat o també la manifestació de Solla. Uns instants abans d'entrar en aquesta audiència, la vicepresidenta de l'entitat ecologista ha explicat a IB3 Ràdio que duen propostes concretes com la reducció de la pressió damunt sòl rústic i també demanen millores en el pla

0: hidrològic de les illes. També has parlat de l'ecotaxa i del decreixement que és, Escoltam a Tonina Siquier, portaveu del GOP i vicepresidenta de l'entitat.
1: Tots aquests nou punts que li venim a demanar a la presidenta, excepte l'ecotaxa, que es recuperar l'esperit del senyor Domà el 2001 i augmentant-ne la quantia, totes elles, totes aquestes mesures van destinades a tenir en compte els límits tant físics com de recursos que tenim en aquestes illes.
0: Els ecologistes també han preparat una capsa amb més de 1.000 propostes per, diuen, una Mallorca, proposar una Mallorca millor. Són propostes escrites durant la cadena humana que es va fer fa unes setmanes a Ciutat amb la col·laboració de Madofarda. Des d'aquí, al Consolat demà, quedam a l'espera de les impressions d'aquesta audiència.
2: Gràcies, Francesc, que tornarem a connectar amb tu tan bon punt. Tinguem declaracions quan hagi acabat aquesta reunió. I la policia local d'Eivissa ha sancionat avui amb una multa de 15.000 euros al conductor d'un taxi il·legal. Els agents han aturat el conductor a la zona de l'avinguda Joan Carles I mentre transportava uns turistes arribats en creuer.
3: Els passatgers han confirmat que el trajecte contractat els havia de dur des del Port de Vila fins a un establiment hoteler de Platja d'en Bossa per un import de 50 euros. El conductor també ha estat denunciat per excés d'ocupants en el vehicle, que ha estat retirat en grua i traslladat al dipòsit municipal. Sobre el mateix vehicle ja constava una ordre prèvia de precinte.
2: I encara a Eivissa.
4: Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: La Fiscalia investiga els vessaments que s'han detectat aquest estiu a la platja d'Escodolà d'aigües residuals procedent de les instal·lacions de l'aeroport que podrien afectar el Parc Natural de Set Salines. Ens ho explica Dani Manau.
5: Segons s'ha pogut saber IB3 Notícies, la Fiscalia ja ha sol·licitat els informes que permetran determinar si l'aeròdrom ha comès un delicte mediambiental. Les diligències responen a una denúncia que diverses entitats van presentar a finals de juliol. Rafael Tur és portaveu d'Aliança per l'Aigua.
6: I el trist de tot això és que AENA, hasta la data, no ha fet cap manifestació de que vagi a fer una ampliació de la depuradora i una actualització d'això. El que no pot ser és que estiguem així, al segle XXI, a una illa que està massificada, amb una empresa que és semipública, arribem-nos aquí, la merda en els eivissencs, i endueixen els sous.
5: Precisament, Aliança per l'Aigua ha denunciat avui un nou abocament incontrolat al torrent de Siré, més amunt dels detectats anteriorment que desembocaven a la platja d'Escodolà, però encara dins el domini de l'aeroport. L'entitat ha pres mostres d'aigua als murs exteriors i es troba a l'espera de rebre'n els resultats. També reclama l'actuació urgent de recursos hídrics i del Seprona i continua insistint a AENA que faciliti les dades tècniques del sistema de depuració d'aigües residuals de les seves instal·lacions.
2: I una empresa belga ha comprat per primera vegada un carregament de sal d'Eivissa per tractar aigües residuals. Salinera espanyola aconsegueix calar en nous mercats tot després que l'any passat baixés la demanda de sal per fondre el gel de les carreteres del Regne Unit per les poques nevades registrades. Elena Gregori.
7: Les darreres hores s'han descarregat 5.600 tones de sal a les tremuges de l'explotació minera d'Eivissa. La sal, a través de les cintes transportadores, s'ha carregat al vaixell ambassador que ja ha salpat cap al port de Gaston, a pocs quilòmetres de Liverpool. És una sal menys gruixuda, servirà per fondre el gel de les carreteres quan arribin les primeres nevades de l'hivern. A més, per primera vegada, la delegació salinera espanyola a Eivissa ha enviat sal recollida aquest mateix setembre cap a Bèlgica. Joan Ribas és l'apoderat.
8: Client nou, varen estar aquí, varen mirar l'anàlisis, la qualitat de la sal, el gra els va agradar molt, que els interessa un gra gruixut. Aquesta d'aquí, per exemple, no és gra gruixut, està romput per la carretera i la veritat és que té bona pinta.
7: L'empresa belga n'ha valorat la seva puresa.
8: Estan parlant de que clorur sòdic està en un 99,2-99,4%, aquesta sal està neta, se li dona un tractament d'aigua salada, simplement, antes de que quedi estujada en la plaça de Còpio, i la veritat és que té molt bon resultat.
7: De fet, la precipitació salina és útil en alguns processos industrials per separar sòlids o contaminants dissolts en l'aigua residual. L'arribada de nous mercats no alterarà el ritme de producció. Salinera Espanyola calcula que en recollirà aquest 2026 prop de 60.000 tones, un 80% del que poden produir les salines eivissenques. Abans que acabi l'any, ja tenen tancat l'enviament de més carregaments cap a les Illes Feroe. Així tancaran l'any amb 36.000 tones venudes, el 50% de la producció.
2: Set i 18 minuts, vos explicam a l'informatiu vespre que els agricultors mantenen les mobilitzacions encara sense determinar una data concreta mentre estan pendent de conèixer les noves mesures que el govern espanyol preveu anunciar per pal·liar els efectes de la guerra a l'Iran dimarts que ve. Les entitats puntualitzen que pel moment no cancel·len aquestes protestes perquè esperen el Consell de Ministres de dimarts que ve per valorar les noves mesures que proposi l'executiu.
3: Són les primeres conclusions dels representants del sector privat primari arran de la reunió que ha mantingut avui amb el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, en la qual hi han participat les entitats ASAJA, COAC, UPA, Unión de Uniones i les cooperatives agroalimentàries. Entre les peticions, el sector demana que perllonga l'ajuda de 20 cèntims per litre de gasoil, que acaba dia 30 de setembre, modificar el sistema de mòduls per a la tributació i el suport a les comunitats autònomes amb més ajudes econòmiques. El ministeri ha confirmat que hi haurà ajuts fins que acabi l'any, però sense especificar-ne els detalls. Això sí, el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, ha matisat que s'han de tenir en compte els marges d'actuació marcats per la Comissió Europea.
9: Por litro tenemos un límite máximo de compensación que es el 70% del sobrecoste, tanto en gasóleo como en fertilizantes, que nos autorizó la Comisión Europea el pasado 29 de abril y estamos ahora en fase de discusión interna en el Gobierno.
3: A les Balears, el secretari general d'UPA, Baltasar Martí, ha explicat que els pagesos reclamen mesures per no fer feina amb pèrdues.
10: En aquest moment és insostenible, perquè això significa que fas feina o has de fer feina per amb pèrdues, perquè amb aquests costos no se pot posar un tot el marge i fer feina.
3: Les organitzacions agràries varen anunciar divendres passat mobilitzacions per protestar per l'augment dels costos de producció, especialment del gasoil.
2: La pujada del preu del combustible es nota a tots els sectors, també el de l'aviació. L'Associació de Línies Aèries ALA alerta que el combustible ja suposa entre un 25 i un 30% dels costos de les companyies aèries. Adverteixen que és una tendència a l'alça que per ara no té aturar i que a la llarga pot acabar repercutint sobre les tarifes que paguen els viatgers.
3: L'associació assegura que el preu del barril del querosè ja frega els $200. El doble, diuen, que el preu del petroli. La Endala, Carolina Herrero, explica que les aerolínies es veuen obligades a reduir els marges per evitar una pujada de preus, tot i que serà difícil de mantenir en el temps.
11: Dependerá un poco de lo que esto se prolongue en el tiempo, pero que tuviesen dificultades, por supuesto, o verse obligadas a encarecer sus billetes para cubrir esos sobrecostes, ¿no? Y eso lo que provocaría también es una caída de su demanda. Entonces, bueno, pues hay que ver, las aerolíneas es verdad que tienen mucha capacidad de adaptación.
2: 7 i 21 minuts.
4: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministerio de Cultura, Govern de España.
13: Si tu mejor versión empezara este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
4: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: La Federació Empresarial Hotelera de Mallorca elaborarà un estudi específic sobre l'absentisme laboral en el sector de l'hostaleria de les Balears. L'objectiu és disposar de dades actualitzades que permetin conèixer a l'abast les causes i l'evolució i a partir d'aquí després plantejar mesures per poder-ho reduir.
3: L'estudi s'emmarca en els treballs de l'Observatori per a la Productivitat i contra l'absentisme que avui s'ha reunit a Palma. Les conclusions es compartiran amb patronals i sindicats i podran tenir-se en compte la negociació del proper conveni col·lectiu d'hostaleria. El govern ha habilitat 366.000 euros en ajudes per finançar projectes dels observatoris vinculats a l'absentisme, la conciliació i la igualtat. Maria José Aguiló és la vicepresidenta executiva de la Federació Hotelera de Mallorca.
14: Hem de tenir una anàlisi sòlid per poder construir propostes i solucions de futur i sobretot perquè aquesta tasca mos servesqui per arribar amb una feina anticipada i que sigui útil per a la propera negociació del conveni col·lectiu i per intentar, des de l'àmbit en què tinguem capacitat, minimitzar aquesta situació que perjudica tant a empreses com a treballadors.
3: Un estudi que es posarà en marxa després que el sector hagi detectat un augment sostingut de l'absentisme laboral des de la pandèmia. De fet, la Federació Hotelera de Mallorca ja el considera un dels principals problemes que afecten a l'hostaleria.
2: I el sindicat CESIF demana al govern que desbloquegi la jubilació anticipada del personal laboral de la comunitat autònoma. Al juny, el govern espanyol va aprovar un sistema per facilitar la jubilació a partir dels 62 anys i el sindicat CESIF diu que hi ha comunitats autònomes, com per exemple Madrid o Castella i Lleó, que ja ho apliquen.
3: El delegat de personal laboral, el sindicat CESIF, Joan Amengual, reclama a l'executiu de Marc Aproans que solucioni aquesta modalitat de jubilació. Amengual, a més, lamenta que des de l'any passat hi ha personal laboral de la comunitat autònoma que no es pot acollir a una jubilació parcial.
15: Què passa? Que no s'abanda tanta de gent. I, bueno, no sé si és que hi ha voluntat o no hi ha voluntat, però bueno, s'ha pogut agilitzar això i des de luego, bastona que nosaltres estem donant canya, estem donant pressa i no teníem una resposta.
2: I els nous estudiants universitaris de les Illes han pogut conèixer avui com serà la seva vida al campus. Per tercer any consecutiu, la UIB ha organitzat una jornada per poder-se informar sobre els diferents estudis i serveis que ofereix la universitat per donar la benvinguda als alumnes d'una manera dinàmica. A l'edició de l'any passat hi varen assistir un miler d'estudiants.
3: La jornada Viu la UIB ha tingut lloc al poliesportiu de la Universitat de Palma, situat entre els edificis Anselm Turmeda i Ramon Llull, i també a les seus de Menorca i les Pitiuses. Allà els nou estudiants han trobat diverses paradetes amb informació de gairebé totes les facultats i de tots els serveis del campus. Cristina Moreno és la vicerectora d'Estudiants i Projecció Educativa.
16: Que ells sàpiguen que a més de venir a estudiar, que és el que han de fer, per això venen a la universitat, sàpiguen que la universitat és un espai molt més viu on se poden fer més coses en aquest sentit.
3: És una manera de condensar la universitat en un espai físic durant unes hores, així ho explica Fran Espina, estudiant d'infermeria i membre del Consell d'Estudiants.
17: Bueno, al final el estudiante de nuevo ingreso se puede ver abrumado con la universidad, un cambio muy grande, un espacio que ofrece muchísimas posibilidades y ese es un poco el objetivo de esta jornada, agruparlo todo y que el estudiante se sienta recibido.
18: En las redes de pederastia y pedofilia cogen estas imágenes de niños y niñas y las desnudan por...

0: Un de cada quatre pares penja a les xarxes socials imatges o vídeos dels seus fills, ho diu així un informe d'Aldees Infantiles que alerta del perill de perdre el control sobre aquests continguts. Des de xarxes de pederàstia que modifiquen les imatges dels nins amb intel·ligència artificial, adhesius que ridiculitzen el menor i es fan virals, l'ONG demana que no es contribueixi més a la violació de la intimitat dels infants.
1: Infants que en un futur seran adults i que els pot molestar haver estat exposats pels pares quan eren petits. Aquesta és una de les conseqüències d'aquesta pràctica de cada vegada més habitual, però perillosa per a l'infant. S'han detectat xarxes de pedofília que utilitzen les cares dels menors i els modifiquen el cos amb intel·ligència artificial o vídeos que ridiculitzen el nin i que circulen per internet. Laura Heda Rivera és portavoz d'Aldeas Infantiles.
2: En les redes de pederàstia i pedofília cogen aquestes imatges de nens i nenes i les desnuden per intel·ligència artificial i circulen por internet. Pueden pasar muchísimas, se pueden hacer stickers con las imágenes de los niños y niñas que también se viralizan. O sea, de repente se pierde el control sobre esa información, sobre esa imagen.
1: Aldeas Infantiles recorda que s'ha de preservar sempre el dret a la intimitat del menor i es dirigeix no només als pares i mares que pengen fotos i vídeos del fill, sinó també a les persones que reaccionen amb un m'agrada o que comparteixen la informació, ja que contribueixen a l'exposició pública del menor.
0: I l'ONG Metges del Món alerta que 8 de cada 10 persones en situació de prostitució l'exerceixen, diuen, de manera deslocalitzada, és a dir, en espais d'àmbit privat com pisos, habitatges turístics, hotels i embarcacions. Dades que coneixem en la vigília del Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Nines i Nins i que preocupen l'entitat.
1: En el darrer any, Metges del Món ha atès 1.045 persones en context de prostitució a Mallorca. D'aquestes, un 90% eren dones. A més, a Mallorca, l'explotació sexual a pisos o iots s'intensifica durant la temporada turística. L'ONG diu que l'avanç de la prostitució deslocalitzada preocupa, ja que es tracta d'un fenomen difícil de detectar i d'acompanyar. És la coordinadora de Metges del Món a les Illes, Esther Callizo.
3: És molt més complicat intervenir amb la prostitució deslocalitzada per diverses raons. La primera, perquè nosaltres quan fem la recerca mitjançant web, xarxes socials o telèfon. Aquestes xarxes socials sempre, o en el 90% dels casos diríem, estan gestionades per proxenetes, per tant no tenim accés directe en aquestes dones.
1: Segons Callizo, la prostitució en l'àmbit privat incrementa les situacions d'aïllament i desprotecció. A més, les dones tenen més dependència dels proxenetes.
3: És el perill per la seva integritat física, perquè estan exposades i aïllades a un putero que no saben que pot exercir una sèrie de violències que abans potser no podia, perquè estava en un espai on hi havia més persones, hi havia una espècie de seguretat. Ara això, aquesta barrera ja no hi és.
1: L'ONG reclama l'aprovació urgent d'una llei integral contra el tràfic i explotació d'éssers humans que garanteixi els drets i llibertat de les dones.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30, el Parlament inicia la tramitació de la llei per limitar l'entrada de vehicles a Menorca amb l'objectiu que les restriccions entrin en funcionament l'any que ve.
2: La Cambra Autonòmica ha avalat amb un ampli consens modificar la llei de la reserva de la biosfera amb els vots del Partit Popular, el PSIP i Unides Podem, l'abstenció de Vox i el vot en contra de Més, que considera que la mesura ja hauria d'estar en vigor. El conseller de Mobilitat de Menorca, Juan Manuel Delgado, ha acusat l'anterior executiu de no posar restriccions, mentre que Josep Castell, de Més per Menorca, critica que el PP actuï per pressió social i demana una tramitació d'urgència perquè s'aprovi abans de Nadal.
3: Lo hacemos nosotros, el Partido Popular. Han estado 8 años. ¿Cuánto han limitado en 8 años? ¿Cuántos coches han limitado en 8 años? Ninguno.
4: O fem veure que ja estem a favor, o si no ens passarà pel damunt la realitat social de Menorca. Aquest és el motiu pel qual vostès avui venen a presentar aquesta llei, no pas perquè hi estiguin convençuts.
2: La Cambra Autonòmica també ha pres en consideració una altra llei del PP amb el vot a favor del PSIP que reclama que es continuï garantint el règim especial per a les Balears més enllà de l'any 2028.
1: La presidenta del govern, Marga Proens, continua reunida al consolat demà amb el CUP un any i 4 mesos després de la darrera reunió.
2: És la primera trobada des que l'executiva de l'entitat ecologista es va renovar i es produeix després d'un estiu marcat per les protestes contra la massificació turística i les d'aquest cap de setmana contra les obres d'AENA als aeroports d'Eivissa i Palma. Tonina Siquier és la vicepresidenta del GOP.
5: Duim bastantes peticions, en concret 9, sobretot centrades en reduir la pressió damunt sòl rústic, damunt construcció, damunt aigua.
1: I la Fiscalia d'Eivissa investigarà la denúncia de l'Aliança per l'Aigua contra AENA pel vessament d'aigua residual de l'aeroport al Parc Natural de Ses Salines.
2: Ja ha sol·licitat els informes per determinar si es tracta d'un delicte ambiental. L'entitat ha denunciat, precisament avui, un nou abocament incontrolat al torrent de Siré a la zona de l'aeroport.
1: El ministre d'Agricultura promet prorrogar les ajudes als agricultors fins a final d'any davant l'augment del preu del carburant.
2: Així ho ha traslladat Lluís Planes a les entitats agrícoles amb les quals s'ha reunit avui davant els sobrecostos que han d'assumir per la guerra a l'Iran. El ministre no ha concretat les mesures que diu es duran a terme dimarts que ve en el Consell de Ministres.
6: Se van a prolongar les ajudes per a compensar el sobrecoste del gasóleo agrícola? Mi respuesta es sí, vamos a hacerlo, evidentemente teniendo en cuenta los márgenes en que nos movemos.
2: Les ajudes, que actualment són de 20 cèntims per litre, acaben el proper 30 de setembre.
1: I a la següent mitja hora de l'informatiu vos explicarem que més de 1.600 usuaris ja utilitzen la nova aplicació del TIP en la seva primera jornada de funcionament.
2: L'app permet dur la targeta única de transport al telèfon mòbil i viatjar amb els busos del TIP i de l'EMT de Palma, així com el tren i el metro.
1: I també vos explicarem a la següent mitja hora de l'informatiu que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha reivindicat davant l'ONU que ell posa pau, diu, mentre d'altres només parlen d'ella.
7: But I have a big decision to make. Will a deal be made?
2: Tenc una gran decisió: que prenda o mantenc la pau o aniquil l'estat islàmic. Així ho ha expressat durant la seva intervenció davant l'Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides, que té lloc a Nova York. El president del govern espanyol, d'altra banda, Pedro Sánchez, hi assisteix, però no acudirà a la recepció que oferirà Trump avui amb els líders internacionals, al·legant motius d'agenda.
1: Passen 4 minuts de les 7:30. Moment pels esports.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
1: Esports en Gavi Fortesa. Bon vespre.
8: Bon vespre.
1: El Reial Mallorca ha tornat avui als entrenaments després de la jornada lliure d'ahir.
8: I ho ha fet per començar a preparar el partit de diumenge contra l'Almeria. Són molts, un partit farcit de baixes als dos equips per mort del calendari FIFA que atura la primera divisió, però no la segona. El Mallorca no podrà comptar amb Valiant, Lubumbo i Bergstrom, que s'afegeixen a les baixes ja conegudes per problemes físics d'Abdon, Luna i Calumbà. Recordem que classificatòriament Mallorca i Almeria estan separats per només un punt, 13 i 12 respectivament, i són tercer i quart a amb només Eibar i Castelló per damunt. L'Almeria, que entrena Francisco Javier García Pimienta, arribarà al partit de diumenge també amb baixes. Per un costat, dos jugadors han estat cridats en les seves seleccions, el migcampista Stefan Josic amb Sèrbia i l'extrem Brian Sipenga en la República Democràtica del Congo. Seran baixa també per lesió Rodrigo Eli i Gui Guedes. El tècnic català recupera Quim Junyent després de complir sanció, el porter Aaron Jacob Bisbili i molt probablement també Sergio Arribas, que ha patit molèsties. I avui comença la Champions femenina amb el partit de l'Arsenal de la felanitxera Mariona Caldentei, que s'enfronta al Koge de Dinamarca. Queda per demà l'estrena del Barça de Patrick Guijarro i Cata Coll, que jugaran a casa contra el París Futbol Club. Pere Romeu és l'entrenador blaugrana.
9: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur. Crec que estem en un moment individualment parlant aquest inici de temporada on hi ha jugadores que estan demostrant un nivell individual altíssim.
8: Deixem el futbol. En tennis, Àustria serà l'equip rival d'Espanya a la final a 8 de la Copa Davis, que se jugarà a Bolònia entre el 24 i el 29 de novembre. La resta d'emparellaments són els següents: Gran Bretanya-Alemanya, pel costat del quadre d'Àustria-Espanya, Itàlia-Corea del Sud i República Txeca-Canadà. El combinat, que capitaneja David Ferrer, cercarà l'enciamera de plata per setena vegada. La darrera va ser el 2019 contra el Canadà. I en futbol sala, el Gasifred Atlètic Eivissa ha començat la temporada a segona divisió amb un empat a casa. El president Juan Ruiz ha fet una valoració al programa Esports 3 d'IB3 Ràdio.
10: Tenim confiança en l'equip, és nou, tenim nou jugadors nous, que tot això s'ha de fer que es coneixin més i bueno, ja dic, no estàvem descontents d'alguna manera i almenys dins de lo dolent, pues, reparto de puntos, no? Com sol dir, que és el mal menor.
8: Ruiz té clar quin és l'objectiu de la temporada.
10: Intentar igualar, si podem com a mínim, la temporada passada, que ens van quedar realment a dos punts pràcticament de poder jugar play-off, i és cert que hem fet una plantilla que venen nous jugadors nous i molt joves, o sigui, tenim jugadors inclús de que tenen 20 anys i en aquestes categories, pues és complicat, però bueno, tenim confiança en ells i esperem que d'alguna manera els resultats es vagin donant poquet a poquet i que el Gasifred Atlètic pues, pugui seguir amb aquesta categoria.
8: Canviant d'esport, en handball també ha començat la temporada pel handball a Eivissa. Eugenio Tilves és l'entrenador de l'equip Pitius.
11: Teníamos un inicio complicado con rivales muy duros de la parte alta del año pasado. Venimos de jugar este sábado contra Agustinos, que quedó por un gol, no ascendió a Liga Sobal el año pasado. Conseguimos empatar después de ir a rastro todo el partido ahí con picos, detalles que no estuvimos finos y jugamos la primera jornada en Santander con Sinfín, que también sí. Es un equipo histórico de Liga Sobal, que venía a descender hace dos años, se ha reforzado muy bien, lo habíamos dicho, y lo mismo, se nos fue al final del partido, estuvimos un momento con opciones, pero bueno, nos está costando quizás esos detalles pequeños que a veces deciden los partidos.
8: Com en el cas del Gasifred de futbol sala, el tècnic de l'equip de handball també té molt clar l'objectiu aquesta nova temporada.
11: Intentar salvarnos lo antes posible, no pasar apuros, que fue lo que intentamos el año pasado, y si luego estamos ahí con opciones, pues sería un premio extra, que el año pasado, lo he dicho, no es lo que comentaba, nos generó un montón de ilusión, la gente se quedó con ese buen sabor de boca.
8: En bàsquet, recordem que hi ha un nou fitxatge del bàsquet menor que el base colombià amb passaport espanyol Hansel Atencia, jugador procedent del Palmer, on va ser màxim encistellador i assistent. I aquesta setmana comença una nova edició de la Euroliga amb quatre representants espanyols i els partits següents. Dubai, Real Madrid, amb el capità de l'equip blanc, el menorquí Sergi Llull, Baskonia, Olympiacos, Barça, Nadal Efes i Besiktas, València. D'altra banda, destacant també que la mallorquina Elena Puello ha estat presentada avui com a nova jugadora precisamente del Valencia. Sentim la internacional mallorquina.
12: De lo que tengo más ganas es de empezar ya, de disfrutar con la afición, de poder crecer como equipo, de mejorar, de aprender.
8: Podria donar-se el cas que Puello debuti aquest cap de setmana contra el seu ex-equip, el Casademont Saragossa.
12: Es verdad que es un poco emotivo, ¿no? Por mis dos últimas temporadas allí, pero bueno, estoy centrada 100% en esto, tengo ganas ya de pues, empezar a entrenar más con el equipo, de poder luchar juntas y sobre todo de competir y de poder intentar ganar este primer título.
8: I pel que fa al Clas Bàsquet Sant Antoni, prepara l'últim partit de la fase de grups de la Copa d'Espanya amb la tranquil·litat de saber que són classificats. La imatge que ha donat l'equip portmanyí ha estat molt bona després de guanyar Getafe i Saragossa. El tècnic Borja Valibrea creu que el seu equip encara pot millorar.
13: És que estem anant de menys a més, és que estem millorant partit a partit, és que estem fent millor les coses d'una setmana a l'altra, però molt lluny del que hauria de ser el nostre potencial.
8: A més, l'entrenador diu que la competició de Copa agrada i és motivant pel seu equip.
13: Evidentment és una competició oficial, és una competició bonica, és una competició que ja ens fica amb la possibilitat de jugar contra equips de primera FEB, de la talla d'Estudiantes, de la talla de Granada, de la talla de Gran Canària, no? Jo crec que això seria algú molt gran pel nostre club, no? Però peus a terra.
8: I en vol, avui ha començat el campionat del món a classe Snipe a Maó. El president del Club Nàutic de Maó, Basilio Ferrer, parla a la presentació oficial d'aquest Mundial.
14: Per nosaltres una il·lusió extraordinària, fer un Mundial a Mo no és fàcil, aconseguir que s'estira la classe Snipe, confia en nosaltres, en el club, és molt important, ja vam fer un europeu l'any 94, però un Mundial absolut no s'havia fet mai. Fer un Mundial és una il·lusió, fer un Mundial de Snipes és un somni.
8: Amb un programa de 9 mànigues fins dissabte, amb dues proves diàries, Espanya serà el país amb la representació més gran, amb de 7 equips. Avui, els canaris González i Sánchez, campions l'any 2022, amb un segon i un primer, han dominat les dues mànigues de la jornada. Julio Alzogaray i Malena Sierra són segons i José María Guerrero i Nahuel Rodríguez tercers. En total, prenen part 88 embarcacions de 21 països. I acabam amb motociclisme. Joan Mir es perdrà al Manco els dos pròxims grans premis del Mundial de MotoGP. El pilot mallorquí no serà ni al Japó el 4 d'octubre ni tampoc a Indonèsia. Mir, que ja no va participar a Àustria la setmana passada, s'ha fet diverses proves mèdiques per determinar l'origen d'un malestar físic que arrossega des de fa mesos. De moment no hi ha cap diagnòstic clar i el seu metge s'ha estimat més que deixi la competició apartada unes setmanes.
1: Gràcies, Gavi. 18 minuts per arribar a les 8.
0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
15: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas, un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
16: ¡Es l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.
0: Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Un total de 29 persones migrants han arribat en les darreres hores a Formentera en dues embarcacions irregulars. La primera ha arribat a la Mola amb 16 persones i unes hores més tard n'ha arribat una altra amb 13 persones més que han estat interceptades a la carretera entre la Savina i la Mola. De les 29 persones que han arribat, 6 són menors d'edat i han quedat a càrrec del Consell de Formentera.
2: La resta han estat traslladats a Eivissa. Enguany han arribat a les costes de les illes més de 5.800 persones i prop de 320 embarcacions irregulars.
1: Precisament a Formentera ja ha començat la instal·lació del nou sistema de vigilància marítima, la Mola. El radar ha de permetre detectar l'arribada d'embarcacions irregulars i també el tràfic de drogues, entre altres tasques, Elena Trinidad.
17: Operaris qualificats treballen durant aquest mes de setembre en la instal·lació del nou sistema de vigilància exterior CIVE al Far de la Mola, a Formentera. Es preveu que estigui finalitzada a final d'aquest mes. Fons del Ministeri d'Interior han explicat que no poden donar més informació sobre la seva operativitat i posada en funcionament perquè és un sistema de seguretat. A finals del 2025, el Consell de Ministres va aprovar una partida de 2,8 milions d'euros per finançar aquesta infraestructura tecnològica. El sistema permetrà fer un monitoratge en temps real del litoral i la mar per reforçar la lluita contra el tràfic de drogues i facilitar la detecció d'embarcacions irregulars.
1: Davant la creixent arribada de migrants a les costes de les Balears, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Almés, demana al president del Govern Central, Pedro Sánchez, mesures urgents per solucionar l'elevada immigració irregular que arriba a l'illa.
2: Ho ha fet a través d'una carta en la qual explica com està afectant el creixement de l'arribada de migrants en situació irregular. Li recorda que la ruta entre Algèria i Mallorca ja supera la de les Canàries i per aquest motiu reclama que es desplegui el sistema de vigilància Frontex. També li explica que el Consell acull més de 500 infants migrants no acompanyats, una xifra que afirma no pot assumir per falta de recursos. Finalment, li demana també que el Consell no quedi al marge dels acords, que Espanya i Algèria arribin a la cimera, que tots dos països mantindran el mes que ve.
18: Mallorca s'ha convertit, per desgràcia, en la principal porta d'immigració irregular de tota Europa, de la zona sud d'Espanya, però de la zona sud d'Europa, i no se pot consentir haver d'actuar de manera unilateral. Per aquest motiu, les deman i les insisteix totes aquestes peticions. I és que, com sabeu, el nostre sistema de protecció de menors ha arribat en el límit. Durant aquestes darreres setmanes han superat els 500 menors immigrants no acompanyats.
2: Galmés ha fet aquest anunci en una visita a Ses Salines, un municipi on arriben nombrosos migrants, els quals generen uns importants costos econòmics a l'Ajuntament. Guillem Mas Nasalbala.
19: El darrer 10 dies n'han arribat 5. El mes de juliol 2 i el mes d'agost 1. Però ara, en principi, esperant que n'arribi moltes més, per tant, la situació crec que serà insostenible.
1: A Menorca, 70 donants han fet possible 219 trasplantaments d'òrgans i 89 trasplantaments de teixits en els darrers 25 anys. L'Hospital Mateu Orfila, de fet, els ha volgut retre homenatge. Blai Barber.
20: El menorquí Dionisio Pons el 2014 va ser donant viu d'òrgan. Va participar en una cadena de trasplantaments creuada amb diferents hospitals d'Espanya coordinats.
21: El meu ronyó va anar per a Cádiz. El de Màlaga va venir per a Barcelona, que era la que va ser la dona meva. Vam entrar tots a la mateixa hora a cada un seu hospital a quiròfan, van viatjar els òrgans i a la mateixa hora van posar els òrgans cada un al seu pacient.
20: L'Hospital Mateu Orfila ha commemorat el 25è aniversari de la primera extracció d'òrgans feta a Menorca el 2001. El 1999 s'havia creat l'UCI a l'antic Hospital Verge del Toro. Dos anys més tard, el centre va obtenir l'acreditació de centre extractor i ja no calia que possibles donants anessin a Mallorca. Des del 2001, 70 donants han fet possible un total de 219 trasplantaments d'òrgans i 89 trasplantaments de teixits. Escoltam el doctor Ramón Fernández Cid.
22: Cada any fem entre 3 i 6 donaciones de órganos y tejidos y cada donante suele proporcionar trasplante a 2, 3 o 4 personas.
20: A Menorca només es fan extraccions. Els trasplantaments es fan a Catalunya o Mallorca.
0: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: I avui han començat la neteja de l'assentament més gran que queda del municipi d'Eivissa, el de Ses Feixes de Vila. La cinquantena de persones que hi vivien han sortit de manera pacífica i els operaris contractats per la propietat han començat a treure els residus acumulats a la zona. Es calcula que la neteja durarà una setmana més, informa Ivonne Aranyó.
23: Sí, així és. Avui ha començat la neteja de l'assentament que hi ha situat a la zona de Ses Feixes de Vila, el més gran que queda al municipi d'Eivissa. De fet, ha estat la mateixa propietat la que està fent neta la zona. Això ha obligat a marxar una cinquantena de persones que vivien aquí. Ho han fet de forma pacífica i sense incidents. Des de l'Ajuntament han explicat que la neteja durarà almenys una setmana, ja que és complicada, hi ha molta brutó i s'han de separar tots els materials. També ens han explicat que cap habitant d'aquesta zona estava en situació de vulnerabilitat i han recordat un cop més el risc que suposava tenir aquest assentament aquí degut a l'acumulació de brutó i a l'alt risc d'incendi. De fet, el darrer incendi es va produir el passat mes d'agost. És el regidor de Neteja i Medi Ambient d'Eivissa, Jordi Griver.
24: S'havia detectat un nou assentament d'entre 50 i 60 persones i des del primer moment que l'Ajuntament va començar tota la maquinària, tot el procediment per desmantelar això, perquè no és el que volem per aquesta ciutat, a part del perill que hi ha per ells, tant de contaminació com d'incendi, com d'infeccions, com pel veïnat. Avui la propietat ja ha començat a fer net, que és el que l'Ajuntament li va instar.
1: I mig any després de la seva aprovació inicial, l'Ajuntament d'Eivissa finalitza els tràmits per destinar un solar a 245 habitatges i allotjaments públics per a funcionaris i residents.
2: L'equip de govern municipal aprovarà de manera definitiva en el ple d'aquest mes canviar l'ús del solar que està situat de vora l'Hospital Can Misses, un solar que va ser cedit l'any 2011 per Eivissa i Ipsalut per a la construcció del nou hospital. La intenció era fer una residència sanitària per acollir treballadors de l'àrea de salut, però finalment serà l'IBAVI qui se'n faci càrrec i edifiqui els terrenys. Ho explica el regidor d'Urbanisme d'Eivissa, Juan Flores.
3: Lo que se aprobamos es el cambio de destino a que se pueda construir viviendas dotacionales y residenciales como vivienda protegida. Vivienda protegida, que como no puede ser de otra manera, tendrá una prioridad para residentes que lleven 10 años o más empadronados en la ciudad de Eivissa. Y también se autoriza a que por parte del Ipsalud se ceda al IBAVI para la construcción de dichas viviendas.
1: Més de 1.600 usuaris ja utilitzen la nova aplicació del TIP en la seva primera jornada de funcionament. L'app permet dur la targeta única de transport al telèfon mòbil i viatjar amb els busos del TIP i també de l'MT de Palma, així com el tren i el metro. Durant la fase de proves ja s'han fet prop de 40.000 validacions en la targeta virtual. L'aplicació permet també consultar en temps real la ubicació dels autobusos i pròximament incorporarà aquesta informació per als trens i també al metro.
2: El Consorci de Transports de Mallorca fa un balanç positiu de l'estrena de la targeta única al mòbil. De moment, la targeta física conviurà amb la virtual i totes dues continuaran sent vàlides per viatjar. Per activar la versió digital, els usuaris han d'actualitzar les seves dades personals i vincular-les a la targeta física, un procés que, segons el Consorci, permet verificar la identitat del titular, reforçar la seguretat i evitar possibles fraus. Lluïsa Serra és la gerent del Consorci de Transport de Mallorca.
4: Bueno, al final, aquesta tecnologia a favor dels usuaris. O sigui, fer transport públic més senzill. Si pot dur la targeta en el mateix dispositiu, crec que al final pues, tots estem sempre o tenim el mòbil a prop i que ja pues, no has de pensar si dur la targeta o no.
2: Per facilitar aquesta validació de dades, s'ha habilitat un sistema de cita prèvia a l'aplicació. Ja es pot descarregar tant en dispositius Android com Apple.

0: Negociar o aniquilar, aquest ha estat l'ultimàtum que Donald Trump ha llançat a l'Iran des de les Nacions Unides. La 81a Assemblea General de l'ONU ha arrencat ja a Nova York en un escenari marcat per les guerres a l'Iran i Ucraïna i per unes tensions geopolítiques creixents. Davant els líders mundials, Trump ha defensat la seva actuació en el conflicte amb Teheran i ha situat després de les eleccions de mig mandat del novembre el moment per intentar assolir un acord.
1: Però l'Iran no ha estat l'únic focus del seu discurs. Trump també ha anunciat una ampliació de la presència militar dels Estats Units a Groenlàndia en dues grans bases en el mar de l'acord assolit en Dinamarca i les autoritats groenlandeses per reforçar la seguretat a l'Àrtic. La guerra d'Ucraïna també marca l'agenda de Trump en aquests moments a Nova York. En aquesta hora, el president nord-americà es reuneix amb Volodymyr Zelensky per abordar l'evolució de la guerra i les possibilitats d'avançar cap a un acord que permeti posar fi al conflicte.
2: But I have a big decision to make. Will a deal be made?
1: He de prendre una gran decisió. S'arribarà a un acord amb l'Iran que els permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran que abans o aniquil la República Islàmica i ho faig ràpidament. Per cert, declaracions de Trump que ha tornat a carregar contra els mitjans de comunicació. La seva arribada a l'Assemblea General de l'ONU, el president nord-americà s'ha encarat amb una periodista de la CNN i li ha retret que fos allà. Precisament la CNN és un dels tres mitjans al qual la Casa Blanca ha retirat l'accés.
0: I Pedro Sánchez deixa plantat Donald Trump i no assistirà avui a la recepció que el president nord-americà oferirà als líders internacionals a Nova York.
1: Moncloa atribueix l'absència a motius d'agenda i assegura que la invitació va arribar quan el viatge ja estava tancat, tot i que en el programa oficial no consta a priori cap acte que coincideixi amb la recepció.
0: Ceuta marca per la seva banda l'agenda de diplomàtica espanyola a Nova York. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, es reunirà amb el seu homòleg marroquí, Nasser Bourita, per abordar el retorn dels migrants que encara romanen a la ciutat autònoma després de l'entrada massiva del mes de juliol.
1: La trobada arriba més en plena preocupació per una nova convocatòria difosa a través de les xarxes socials per intentar entrar a Ceuta. Demà dimecres, Álvarez assegura que el Marroc s'ha compromès a prendre les mesures necessàries per evitar una nova entrada massiva.
3: La idea que tenemos tanto él como yo es que nos veamos y hablemos y evidentemente el retorno de los migrantes irregulares que todavía se encuentran en Ceuta será una parte importante.
4: Y lo que me traslada es que por supuesto ellos van a colaborar en todo momento.
0: I tancam aquest repàs a Nova York en l'anfitrió de la cimera, Antonio Guterres, el secretari general de l'ONU, ha advertit del risc que el món acabi dividit en dos blocs virals enmig de les tensions internacionals i d'una redefinició del poder mundial. Guterres considera que les institucions internacionals encara responen a una realitat que ja ha quedat enrere.
5: And together let's send a clear message from this all.
1: Vull donar un clar missatge. La lluita ha d'acabar, l'ajuda humanitària ha d'arribar i els drets humans s'han de restaurar tal com diu la llei internacional. Aquesta serà, per cert, la darrera Assemblea General de Guterres com a secretari general de l'ONU abans que acabi el seu mandat. Una cimera que arranca marcada precisament pels acords i les desavinences d'un món cada vegada més fragmentat.
0: I a Ceuta, el govern espanyol ha aconseguit ja afiliar a més de 2.321 menors migrants no acompanyats que pernocten als centres o als carrers de la ciutat autònoma.
1: És el darrer balanç que ha oferit el Ministeri de Política Territorial i encarregat del Comandament Únic Ángel Víctor Torres, així i tot, calculen que n'hi ha encara mig miler sense identificar.
6: El responsable de su acogida es la ciudad autónoma y, por tanto, la competencia de su protección y tutela es de la ciudad autónoma. Acogida es darle cobijo, darles espacio. Del mismo modo que la responsabilidad de los mayores es del gobierno de España darle acogida y, por tanto, estarlos filiados en espacios cerrados y donde haya una posibilidad de empezar los expedientes exactamente igual ocurre por parte de la ciudad autónoma de Ceuta.
0: I el Constitucional avalarà aplicar l'amnistia a la malversació i obre així la porta al retorn de Carles Puigdemont.
1: Turull, ara secretari general de Junts, diu que és una desautorització cap a alguns jutges del Suprem en tota regla.
7: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei, una llei que és molt clara com és la llei d'amnistia.
0: El Berià torna a ser el gran protagonista aquest cap de setmana al mercat de Pere Garau a Palma. La segona edició de la Fira del Berià reunirà dissabte i diumenge 13 restauradors que serviran les seves pròpies versions d'un dels plats més tradicionals i populars de la gastronomia mallorquina.
1: Enguany hi haurà per triar, es prepararan fins a 26.000 variants pels assistents. Els tíquets es poden comprar en línia o als punts de venda habilitats al mateix mercat. Paquita Bonnin, presidenta del mercat de Pere Garau, ha presentat emocionada aquesta segona edició de la Fira del Variat i ha reivindicat el caràcter ben nostre d'aquest plat, un dels més populars de la gastronomia mallorquina.
8: Si no, la gent no és d'aquí, no entenen que és un variat, que és algo molt nostre, com són els mercats, i que des d'aquí vull que tothom, tots els mallorquins, vengueu.
0: I fa 3 anys que Menorca Talaiòtica és patrimoni mundial. Des de llavors s'han restaurat jaciments, però els propietaris demanen més comunicació amb l'administració.
1: Còrnia Nou és de titularitat privada, com la immensa majoria dels 280 jaciments que formen part de la Menorca Talaiòtica Patrimoni Mundial. Pati Lora és propietària.
9: Nosaltres hem tingut bastant de problemes, sobretot amb turoperadors de creuers, que deixen aquí a un grup gran de gent, a 30 persones d'altes talaiot. Una vegada que vaig venir, vaig veure com agafaven una pedra i la guardaven a una bossa.
1: Els propietaris creuen que falten més mesures per part de l'administració per evitar deteriorament. El Consell assegura que aquests primers 3 anys de patrimoni mundial ha renovat senyalització. També s'han fet actuacions grans com la restauració de la muralla del poblat de Son Catlar. Juan Pons Torres és conseller de Cultura.
10: Hem impulsat la restauració també i consolidació del talaiot central de Torre d'en Gaumès. Hem impulsat també el projecte del futur centre d'interpretació.
1: Còrnia Nou han signat 5 anys més de conveni amb el Museu de Menorca i investigaran el talaiot petit.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts 22 de setembre, en què el Parlament avui, aquest dimarts, s'ha iniciat la tramitació de la llei per limitar l'entrada de vehicles a Menorca amb l'objectiu que les restriccions entrin en funcionament l'any que ve. Això ha passat al Parlament mentre estan pendent de la reunió que s'està produint al Consolat de Mal. La presidenta del govern, Marga Proens, es reuneix amb el GOP i Terra Ferida, una reunió que s'està perllongant més d'una hora i mitja, anant fins allà al Consolat de Mal per saber si hi ha alguna novetat. Francesca, bon vespre.
1: Bon vespre, idò no, perquè tot i que l'audiència ha començat fa una hora i mitja, encara no ha acabat. Recordem que hi ha reunits la presidenta del govern, Marga Proens, el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, i la consellera de Treball, Catalina Cabré. Tots ells estan reunits amb les entitats ecologistes GOP i Terra Ferida. Els ecologistes han presentat una carta dirigida al govern amb propostes basades en els límits ecològics i la qualitat de vida dels illencs. En aquesta carta, la que sí que hi han pogut tenir accés, el GOP i Terra Ferida han mostrat nou iniciatives pensades des de la convicció que ja no hi ha debat possible sobre si les illes tenen límits o no, sinó si l'executiu està disposat a situar aquests límits, diuen, al centre de les polítiques públiques i del model econòmic de les illes. Escoltem a Tonina Siquier en unes declaracions que ha fet just abans d'entrar en aquesta audiència.
2: Tots aquests nou punts que li venim a demanar a la presidenta, excepte Secotatza, que es recuperarà l'esperit del senyor Adomà el 2001 i augmentant-ne la quantia, totes aquestes mesures van destinades a tenir en compte límits tant físics com de recursos que tenim en aquestes illes.
1: Tot això des del Consolat de Mar a l'espera de que acabi aquesta reunió.
0: Gràcies, Francesca. I el Parlament ha pres en consideració una proposta del partit, una proposta popular amb el vot a favor del PSIC que reclama que es continuï garantint el règim especial per a les Balears més enllà de l'any 2028. Això sí, les acusacions han anat de part a part a la Cambra Autonòmica. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
3: Bon vespre. El socialista Llorenç Pou ha acusat el govern de Proens de cercar la confrontació amb el de Pedro Sánchez i el popular Sebastià Sagreras acusa l'anterior Francina Armengol de pensar a curt termini.
4: Passam pena que en lloc de prioritzar en el ciutadà amb propostes de veres, a lo que vulguin jugar, com sempre, és en la confrontació a Madrid. Però, escoltin, el govern de Madrid encara està esperant que vostès proposin algo. És el primer govern de cera autonòmica que no ha fet propostes al respecte.
5: Anaven tan sobrats que estaven convençuts que entre el 23 i el 28 governarien ells. I després d'ells, tierra quemada. I això és el que pretenien vostès, que després de vostès, tierra quemada. Aposten nosaltres, doim un règim fiscal per les Illes Balears que no caduqui, perquè el Partit Popular és un partit d'estat i pretén que el règim especial fiscal de les Illes Balears vagi més enllà de les legislatures.
0: I el ministre d'Agricultura promet prorrogar les ajudes als agricultors fins a final d'any davant l'augment del preu del carburant.
3: Així ho ha traslladat en Lluís Planes a les entitats agrícoles amb les quals s'ha reunit avui davant els sobrecostos que han d'assumir per la guerra a l'Iran. El ministre no ha concretat les mesures que diu es duran dimarts que ve el Consell de Ministres.
6: Se van a prolongar les ajudes per a compensar el sobrecoste del gasóleo agrícola? Mi respuesta es sí, vamos a hacerlo, evidentemente teniendo en cuenta los márgenes en que nos movemos.
3: Actualment són de 20 cèntims per litre, acaben el 30 de setembre.
0: 8 i 4 minuts, la informació continua, els butlletins informatius ara comença entre avui i demà.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. La clau per connectar amb aquest programa és deixar-se dur. Obrir bé el cap i les orelles, en la imaginació, és una metàfora que dic, clar. Activar l'escolta activa, animar-se a fer preguntes i deixar-se sorprendre. Fixeu-vos en la riquesa de les paraules polisèmiques, que pots tenir la clau del teu futur i una clau que obri la porta de casa teva. Són dues claus diferents, però que perfectament podrien explicar una mateixa història. La clau és vostra.

0: Vámonos, Aina Mar, quina cançona també és animada, mos has triat.
1: Energia animada, que és dimarts, que ho necessitàvem,
0: això. Totalment, fins i tot en Toni Cardell en el control tècnic l'has posat a ballar. Ai, mira que ell està pel que està, que és que tot el que nosaltres d'ahir a dins aquest estudi de Tres Ràdio surti perfectament i puguem connectar amb els oients. Juan Luis Guerra tiene la llave de tu corazón, però a Aina Mar, si li dic clau, que li ven el cap?
1: Idò, jo me feia algo més senzill avui, eh? Me fa pensar en les claus de casa que sovint me les deix, de veritat. I com que jo me volia sentir acompanyada amb un sentiment, avui quan he tret en un carrer la paraula, he decidit demanar si la gent li havia passat el mateix.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
3: Ells sí, perquè a mi no me deixen ses claus que nostre. O sea,
1: no te les deixen, saben que et despistada.
3: Sí. Però ells sí que se le... ses claus.
1: A tu te deixen les claus, normalment?
4: Me les han vengut a donar-me perquè me les havia deixat.
1: Aquests nins que mos conten que se deixen les claus, però ja van més preparats que segon qui. Ells saben perfectament què han de fer quan passa això.
3: A casa nostra, que està més per allà, tenim un bar que hi vam sempre quan érem petits. I els

0: Sí. Suelo intentar confirmar que llevo las llaves. Suelo intentar confirmarlo porque es muy importante. Porque las llaves abren puertas. Entonces es importante. Así que suelo revisar las llaves. Pero a veces por las prisas sí que alguna vez que otra. De hecho, una vez me quedé encerrado dentro de la sede de UGT porque estuve mucho tiempo trabajando y cuando ya se me fue la pinza, pues me quedé encerrado y no tenía la llave de la casa principal y me tuvieron que venir a abrir. Así que imagínate, rollo con las llaves.
1: Le pido que me dé solución. I per aquest motiu és important tenir les claus sempre controlades.
2: Siempre la llevo pegada a mí, una con la pulsera.
1: ¿En una pulsera?
2: Sí, la verdad que sí. Desde que perdí la última, ahí.
1: ¿Qué pasó cuando perdiste la última?
2: No volví a esa casa. No volví a esa casa. Es que trabajaba en espectáculo.
3: Aquesta senyora mos ha contagiat el seu
1: la seva
3: somriure, la seva
1: rialla.
3: No m'he entès molt bé què li passava en sa clau i en sa casa, però
1: sí, jo és
3: ha
1: que
3: dit
1: quan
3: que
1: he
3: no va tornar.
1: Sortit, sí, exacte, quan he sortit no he acabat d'entendre que... La qüestió és que no li va afectar perdre les claus
3: no, no.
1: perquè no va tornar, això.
3: No,
1: I,
3: no,
1: i ho recorda en rialles.
3: Exacte,
1: per tant...
3: i ho conta ben feliç. De totes maneres, ja que comença a tenir una edat, quan més grans mos feim, més mos costa recordar on hem deixat ses claus. S'ha de tenir una bona, no sé, una tècnica,
1: sí,
3: pràcticament,
1: la
3: un
1: tècnica,
3: ritual.
1: Sí.
3: Sí.
1: Com aquesta dona que du aquesta pulsera que li fa de clauer, i és una bona idea, però per mi el que més sovint fem tots és tenir un lloc o tenir qualcú de confiança perquè mos pugui guardar una còpia d'aquestes claus.
4: Ah, siempre lo dejo en la entrada y en el bolso. Y tengo dos juegos de llave.
1: ¿Has tenido que usar el recambio alguna vez?
4: Alguna vez sí. Y otras veces se me ha caído en el ascensor.
1: ¡Ostras!
4: Sí, y tengo una amiga que lo tiene el juego de llave de casa y...
1: Te salva.
4: De eso, sí.
1: I en tantes anècdotes sobre perdre i deixar mort les claus, ja han demostrat que això mos passa a tots. Per tant, el que podem fer és anar vius i agafar per costum, comprovar si duim les claus de casa sempre abans de sortir.

0: Ara fa res, una estona que he vist una recepta en el blog Taula Posada de bacallà a l'estil Montgil, que m'ha fet pensar si hi ha un receptari conventual propi i per què el bacallà és tan present a la cuina popular quan és un peix que se pesca allà en foríssim, en el nord d'Europa. Caterina Gelabert Perelló, com estàs? Que entendries la resposta?
1: Bé, mira, hola. Resulta que el bacallà, que és un peix que es fàcil, que se conserva, és fàcil de transportar. Nosaltres aquí teníem bona ruta comercial a través dels vaixells i podrien arribar. I era un peix que per la seva manera de ser conservat podria arribar fins i tot en els pobles del centre de Mallorca, que habitualment no menjava molt de peix.
0: Idò, Caterina Gelabert Perelló, benvinguda a Entre avui i demà i en aquesta secció. Sopa d'avui està per de demà, historiadora de l'art, cuinera, perquè has exercit de cuinera, divulgadora. Com és que una historiadora de l'art va acabar fent de cuinera? Així resumit.
1: Bé, sí, és llarg, però va ser una època que estava a l'atur, que no m'agrada estar sense fer res i sempre té moltes inquietuds. Vaig començar a cuinar i agafar les receptes que ma mare o mon pare o qualcú cuinava de casa nostra i a guardar-les. I ja que era un moment que hi havia una efervescència de blogs molt grossa, vaig començar fent un blog. I això em va dur a acabar fent de feina de cuinera.
0: És fort, però, que això t'ha duit a feina de cuinera.
1: Sí, no m'ho hagués pensat mai.
0: Ja, això és que algú degué dir, mare meva, el que explica aquesta dona, que quina bona pinta, això és que ho sap fer.
1: Sí, bé, la veritat és que en general té bones crítiques i sí, no me puc queixar dels comentaris que me fan del meu menjar. Sí.
0: Quantes receptes ja deus dur acumulades en el blog de Taula Posada?
1: Crec que n'hi ha unes 400.

0: Centes ara ja.
1: Uah,
0: Però clar, és
1: sí.
0: que ja té més... Crec que vaig començar en el 2011,
1: Sí?
0: Peso Manco.
1: Ah, ja fa.
0: Sí,
1: Sí,
0: i no,
1: sí.
0: no són regulars, la veritat. Tinc èpoques que bubli més i altres que manco, però...
1: I ara també te llegim a l'Ara Balears. De fet, jo és aquí on et vaig descobrir. Vaig pensar, però quina meravella és això. I ho escriu una Caterina. I explica receptes, però sobretot si història que hi ha al voltant
0: Sí.
1: d'aquesta recepta. Per exemple, la setmana passada publicares una recepta de cuixa de moltó farcida. Jo, així, bones a primeres, moltó, no sé què era, no? I llegeixes, a Eivissa i Formentera, el vocabulari relacionat amb el bestiar transmet una manera de viure on la cria d'ovelles i de cabres formava part de l'economia pagesa i de l'alimentació quotidiana. No es tracta simplement d'una abundància de noms, sinó d'un lèxic precís que permetia distingir els animals segons espècies, sexe, edat o la seva funció dins la guarda. Fantàstic. És moltó que seria...
0: Seria un me adult mascle, seria
1: Sí,
0: aquest
1: just
0: animal,
1: aquest animal que no és un
0: sí,
1: altre,
0: no
1: sinó
0: és
1: que
0: un
1: és...
0: me en general, que
1: Exacte.
0: nosaltres dèiem un me, una ovella, sinó que se refereix en aquest període
1: Sí,
0: de la vida de
1: i
0: l'animal.
1: segurament una carn més forta, també,
0: Sí, ja
1: no?
0: està, és molt més gustosa
1: Clar,
0: perquè ja té
1: sí.
0: una vida
1: Sí.
0: i sí, ja no està en terra tampoc, ja la pintura...
1: Idò, hi ha aquesta precisió, hi ha aquesta recepta, hi ha aquesta història. I per fer totes aquestes explicacions, jo m'imagino que t'has de documentar molt.
0: Sí, la veritat és que sí, perquè entre llibres de cuina, que clar, quan vaig començar a escriure l'Ara, jo tenia, Ventures i t'he de dir, 8 llibres de cuina i
1: Sí.
0: me pensava que tenia
1: Molts.
0: una gran biblioteca i comparat amb la que tinc ara no té res a veure. I també saps per internet que trobes moltes coses, llitges que altres blogs, altres
1: I
0: autors i...
1: oralitat, també vas, no sé, ses
0: Sí,
1: veïnades en els veïnats, a sa família, algú que
0: sí.
1: quan escrius te diu, te comenta.
0: Sí, això també. A vegades hi ha gent que m'ha passat les seves plaguetes de receptes familiars i això ho agraeix moltíssim. I altres, la meva família, veïnats o qualcú, quan, clar, jo, sempre són coses que t'estiren molt i són molt receptiva en les receptes de cuina,
1: Sí,
0: sí.
1: deies que en tenies 8, ara quants en tens? Com han d'imaginar la llibreria de llibres de cuina?
0: Bé, només específicament de les que jo faig feina, ara tinc... Bé, és que Pantura, no, Pantura qualcú dirà, tampoc no és tant, però tinc tota una estanteria plena, però potser no tots fan referències a les Illes Balears,
1: Això t'anava a
0: però...
1: demanar. En el final també bevem d'altres cuines,
0: Sí,
1: no?
0: però aquestes no estan en aquesta llibreria.
1: Val.
0: D'altres països, això, aquestes són les que jo habitualment sóc fer feina pels meus articles.
1: I aquí trobes receptes i trobes històries, deia jo també de oralitat i de receptari familiar.
0: Sí, més pintura de xerrant amb mon pare i ma mare. També tinc el meu tio era en Biel Frontera, que va escriure un llibre que és el llibre de cuina d'usos
1: I
0: i
1: costums,
0: costums d'Esplà de
1: clar,
0: Mallorca, perquè l'he
1: exacte,
0: de
1: sí.
0: pensar. I clar, també tinc el seu receptari i xerrant també amb la família, però sí, no escrit com a tal, només series del meu tio. És una pena, perquè
1: Ja.
0: antigament és una riquesa que se
1: Sí.
0: transmetia de manera oral, però hi ha poques plaguetes familiars en general.
1: Demà, per cert, vendrà aquí a sopar o a explicar-nos què fer per sopar na Lídia Larrey, que és la neta de na Cati Juan del
0: Ah,
1: Corral,
0: mira
1: que
0: que bé.
1: segurament tens aquell
0: Sí,
1: llibre.
0: no entenc res d'ella.
1: Veus?
0: Perquè em va fer dos sobre postres i la rebosteria, una en català i una en castellà, i després una altra que és sobre plats salats, però de tot l'any, que és un manual que per jo és fantàstic i l'utilitzo molt perquè va molt bé saber que se cuina ara en el mes de setembre i m'ajuda també molt a saber què puc cuinar per aquell mes.
1: Que
0: Sí,
1: bo. I
0: l'utilitzo
1: aquests
0: molt.
1: llibres han d'estar ben tacats, no trobes?
0: Sí, a
1: Han
0: més
1: d'estar
0: que...
1: un poc bruts, han d'estar fets servir, no?
0: No, a més que molts són de segona mà, que trobo per internet això i te venen mi romputs, en taques, en moltes ressenyes de sí,
1: Anotacions,
0: anotacions, qualcú que ha fet la conversió d'espesos, de totes les mesures, que també és una ajuda que te
1: Sí.
0: donen i està molt bé.
1: I d'avui mos acompanya en aquest aquesta secció, sopa d'avui i està per de demà, a Caterina Gelabert Perelló, que és historiadora de l'art, però que ha fet també de cuinera perquè li agrada cuinar, perquè li agrada sobretot divulgar la nostra cuina. Exemples, escorball amb olives tapat de pasta de coca. Així fàcil no apareix, però bé. Macarrons de Sant Joan, que són típics d'Eivissa, que no són macarrons. Llagosta a la bomba, sopes d'estiu amb figues, oliaigua amb tomàtigues, que això me sona més a Menorca.
0: Sí, ho és.
1: Història, recepta, fotografia, a veure, d'aquestes que deies 400, tot ho has cuinat i tot ho has tastat i tot ho has fotografiat tu?
0: Sí, no públic mai res que no ho hagi cuinat jo. Ho tinc com una norma. A vegades puc haver cuinat qualque cosa que m'agrada més o manco, sobretot quan començava en el blog o això, però que si jo ho he tastat i si ho he publicat és perquè jo ho he cuinat. Uh-huh. No publico mai, ni les fotos són de ningú altre, que després aquesta afició m'ha dut altres aficions com la fotografia, perquè vaig començar fent fotos i per anar millorant les meves imatges, vaig començar fent cursos de fotografia i és una altra afició que també practic. Però sí, no, és una norma que tinc.
1: Fent camí, tu, passeta a passeta, fent camí.
0: Sí, vas... ja t'he dit que tens moltes inquietuds, sempre me'n ser de noves.
1: I en tot aquest camí que vas fent i en tot això que vas tastant i cuinant, que vas descobrint de la cuina de les illes, com l'explicaríem? Que t'enganxa?
0: Buf, mira, he descobert que és una gran desconeguda, que hi ha moltes recetes que malauradament han deixat pel camí que no entens, o puc entendre, però també i me sap molt de greu, perquè hi ha recetes, sobretot a guiats, que abans jo era la primera que no els donava molt de valor, i ara és que m'encanta i m'agrada molt cuinar-los, perquè a més aquesta cuina fa lent, sí, m'encanta. I després que hi havia molta de riquesa de producte, d'espicis, que m'ha anat perdent pel camí i és una llàstima. Perquè m'ha anat simplificant, però també empobrint la cuina. Ja, és una pena.
1: Sí, perquè pareix que tenim quatre receptes bàsiques i vas a mirar el teu blog, ara ja veies corball amb olives tapat de pasta de coca, vull dir, és una...
0: Una receta boníssima, molt fàcil de fer.
1: I d'apuntar-ho. Apuntau i anau a mirar el blog d'Anna Caterina, que de fet crec que quan tu exercies de cuinera particular també vares descobrir més d'un plat d'aquí a gent de fora, no?
0: Sí, sí, també m'ha passat. No solia cuinar molt per estrangers, sí que tinc uns amics que venen de Madrid i qualque vegada, i fins i tot ara sí, quedam i cuino jo i tal, però sí que... Hi ha hagut plats que els no coneixien i els he fet el plat jo. Altra vegada, qualque vegada que he cuinat per estrangers que no coneixien plat d'aquí, també els n'he fet, sí.
1: I aquí tenim el gust de ses illes i nosaltres ara t'haurem de demanar una recepta per sopar. Jo no sé com us proposaràs.

0: A veure, Caterina Gelabert, tot és millones voltant d'un plat a taula.
1: Clar que sí.
0: Sí, no?
1: Companyies, conversa... Som mediterranis, al final ens agrada esta taula.
0: I nosaltres imaginem que en aquesta hora tenim un plat a taula. El que tenim és gana i el que tenim són molts dubtes perquè no saben què fer per sopar. Com us proposes?
1: Jo vos propos una coliflor in mollo. La podem tunejar, la podem menjar freda, la podem menjar calenta i és molt fàcil de fer, molt senzilla.
0: Vinga, a veure, oients, preneu nota per on començar, per una coliflor.
1: Sí, primer bullirem una coliflor i amb una forqueta l'esclafarem quan ja la tinguem bullida, intentant que no quedi aigolosa, i la mesclarem amb ou, espicis, en el nostre gust, i si tenim qualsevol herbeta que ens agradi, també. I la posarem a dins un mollo, si poden ser individuals, i si no, un mollo més grosset, i podem posar botifarró, i podem posar un poquet de sobrassada per damunt, un poquet de formatge, i l'enfornarem. I quan la tinguem cuita, demà no menjarem.
0: Llestes. I tens d'enfornar, més o menys?
1: I d'enfornar, jo crec que uns 20 minuts, 20, mitja horeta, fa una crosteta, i ja veurem que està... Sí, 180 graus, més o menys... I és molt senzilla de fer.
0: I per demà, què podem fer?
1: I per demà, com que això ho hem fet amb un recipient individual, la posarem a dins un tàper i la monedurem a la feina i podem fer una ensaladeta per acompanyar.
0: Molt bé.
2: Que per mi he sentit l'aló. M'ho imaginava i ja sentit l'aló.
0: Ah, que sí, és que fa oloreta, és que és tan bona. I no deu haver de bullir molt, perquè després no. Queda aquella...
1: No. Només que te doni peu a que la pugues esclafar amb la forqueta.
0: Que bo, la coliflori és tan bona i se poden fer tantes coses amb la coliflori. I d'acabes d'escoltar Aina, que ja la panxa li comença a fer renou i en juny cortes també. Així que ha arribat el moment que te feien ells les preguntes.
1: Molt bé.
2: I d'això, Caterina, que tenim unes preguntes de resposta breu sobre la paraula d'avui, que és clau. I la primera seria si tens clau a la teva zona d'espicis.
1: Clar que sí. Important.
2: I a quin plats les sol posar?
1: És qualque guiat, no a tots, perquè és una espici potent, però qualque guiadet sí que n'hi pos, a qualque salsa, com per exemple la salsa de magrana, sempre n'hi posa un poquet. Però és una espècie especial, hi ha molta de gent que no li agrada, esclar.
3: Sí. I bé, en la teva opinió, en el teu pare, quina és la clau per cuinar bé?
1: La confiança.
3: Confiança.
1: La confiança en tu mateixa, creure que està bé de sal, no està. Que tu podràs fer... Jo crec que la confiança.
0: M'agrada confiança. Molta gent diu l'amor, però és que l'amor pots estimar molt i te pots amb una fruita rodosa.
3: Sí.
0: Confiança m'agrada, sí.
2: I hi ha hagut qualque plat que no te funcionava només en la confiança, que se te resistia i no t'ha sortit bé fins que qualcú t'ha donat la clau o fins que has descobert la clau d'aquell plat?
1: Una recepta que me va donar la meva predina. Llavors, la meva predina va perdre la memòria i no li podia tornar a fer repetir, i que era una coca encimada que ella feia, que és una coca que duu molta de feina, i la clau va ser repetir fins que vaig trobar que s'assemblava la seva. No és la seva, perquè la seva era molt bona, però crec que la clau va ser la insistència.
3: I ara que has comentat a la teva padrina, hi ha alguna persona clau a la teva vida que te connecti amb la cuina?
1: El meu pare és. El meu pare és, perquè són els que m'han donat aquesta base. Tots dos han cuinat sempre que nostre. Mon mare entre setmana, mon pare més de cap de setmana, mon pare més per plats més especials i mon mare de cuina dia a dia. Crec que són ells els qui...
3: Tens un plat que relacionis en cada un plat que dius quan penses en la cuina de mon mare o quan penses en ca meva o quan penses en la cuina de mon pare, és aquest plat que te venes cap?
1: Sí, per exemple, mon mare és macarrons i mon pare és una sarsuela, per exemple, que era el plat que fèiem per Nadal quan jo era més petita. Ara ja són molts i és impossible fer una sarsuela per tants, però penso molt en ell, en aquest plat, que és un plat que més enyor, perquè fa tant de temps que no l'hem menjat.
3: Ja.
1: Però sí, més a plats així de Nadal, perquè ara cuinant tot junts sempre per Nadal, i que Nadal és el meu aniversari.
0: Oh. I molt... 25.
1: Sí. I tenim sempre de tota la meva vida, han vengut tota la família a dinar i s'ha anat sumant, la família ha anat creixent i cuinant tots dos i...
3: Que bé, que bé.
2: Que guapo, per Nadal s'ajunta tot, i
1: sí.
2: I per cert, ets de Llubí i encara no han xerrat de tàperes. Jo vull demanar a quin plats és clau posar un bon grapat de tàperes.
1: Mira, és clau, és la llengua en tàperes, per suposat, i després són molt bones a tàperes. Si fas un peix i fas una salseta en tàperes, i diu molt bé, s'està present el peix i casa molt bé, o també quan són envinagrats en el cuinat, per acompanyar el cuinat, i l'envinagrat baixa una mica el gust potent del cuinat, i després, no sé, amb una ensaladilla, molta de gent la menja amb ensaladilla, i jo he d'anar alerta en les tàperes, perquè el vinagre no és el meu... No m'agrada molt el vinagre i m'agrada més menjar-les totes soles que mesclades amb un... a dins en saladilla, per exemple.
0: Clar que hi ha tàperes i taperons.
1: Sí, i taperots.
0: I taperots, sí. També. O sigui, tàperes i taperots...
1: Sí, la tàpera és la flor abans, sí. És... Ah, no m'ha surt... la flor abans de néixer,
0: sí.
1: I el taperot vendria a ser... el cap d'espistil, sí. Que s'ha desenvolupat.
0: I ja s'ha fet gros. I per fer-se vinagrat de tàperes és fàcil d'explicar?
1: Sí, nosaltres a Can Nostre sempre hem fet un aigua sal, primer, que és un 10% de sal per l'aigua que hi poses, i que és tan fàcil com posar sal i un ou, i quan veus que s'ha usures no has de posar més sal, i poses l'aigua sal dins les tàperes, fins que els t'has de menjar. Lleves aigua sal i poses vinagre, perquè si poses vinagre des del principi les tàperes tornen molles i així les conserves més cruixent, més temps.
0: I entre que poses vinagre i te les menges, que poden passar de dies?
1: Ui, i llavors ja...
0: Cadascú
1: sí,
0: al seu gust.
1: Millor si fas potes petits i si no has de...
0: Que bones les tàperes. Idò, si vos ha entrat gana, que jo crec que sí, després de tot el que mos ha contat, heu d'entrar en el blog d'Anna Caterina Gelabert per allò que és taula posada, i aquí sí que vos entrarà la gana. Idò, Caterina, te seguirem llegint. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: IB3 Radio és cultura. IB3 Radio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
4: Hey, record tantes nits a la deriva, cercant rumb alternativa per omplir

per omplir aquesta buidor. Una farola que s'apaga quan s'encenes de matí i un guerrer que mai acaba en com dues el meu.

0: Vinga, que són les 8 i 33 minuts. Avui hem triat una paraula que dona molt de joc, que és clau. I ja veiem que entra per la porta. El veiem aquí, ja està a la peixera de l'estudi d'IV3 Ràdio, Antoni Riera López de l'Amo, el nostre psicòleg de capçalera, com diu tothom, m'encanta això de capçalera. Científics, psicòlegs, cuiners, i de nosaltres tenim un psicòleg de capçalera que haurà de jugar un poc amb aquesta paraula, clau. Aina Mar, te toca, o vos toca, Aina Juny, passar pel prisma, la paraula d'avui.
1: Mos toca perquè en aquell cas l'han fet tot dos. I de bé, avui la paraula és clau, com ja sabem, un substantiu amb què un sol canvi d'article pot obrir o tancar les portes de significats totalment diferents. No és lo mateix clavar un clau que cercar una clau. Avui mos mourem per molt de temes diferents gràcies a la polisèmia d'aquesta paraula. Prepareu les eines necessàries per escoltar bé el programa d'avui perquè serà clau per entendre aquesta paraula. Més mentides, tot segueix igual
2: que ahir, un país que et sodomi. Començam primer per clau en masculí. És aquesta tija de ferro, de llargària i de gruix variables, que és punxeguda d'un extrem i amb una cabota a l'altre. Està feta per entrar a cops de martell i serveix per unir dues peces o per penjar-hi qualque cosa.
3: Però els claus no només serveixen per la fusteria, sinó també per la cuina, com acabant de descobrir en Caterina Gelabert per allò. El clau pot referir-se també a una espècie, un capoll deshidratat de claveller que se diu així per la forma que pren. Sobre aquest clau, tan usat a la cuina de les Illes, vam xerrar amb Coloma Crespí, cofundadora d'Espècies Crespí.
4: Se sol utilitzar només el clau tot sol, per exemple, en plat de carn, com un conill ceba, uns escalduns, que vulguis que te doni un toque suau d'espici potent, no? Com seria esclau. Després, amb unes altres mescles, com una de les més importants que utilitzem aquí a Mallorca, o a les Illes Balears, és l'espici passarol brut, els quatre espicis. És un dels ingredients importants que hi ha esclau.
3: Però entre poc i massa, la mesura passa. Hem d'anar alerta en quant clau usem a les receptes, perquè, com ja ha vist en Caterina, és una espècie molt peculiar.
4: Una de les coses que és important a les mescles d'espècies és la quantitat de cada una d'elles. El clau, quan té un gust i un aroma molt potent, se n'ha de posar molt poquet. Per exemple, si l'utilitzes en esclaus directament, no en pols, n'has de posar una o dos, perquè si no te dona un gust molt amarg al menjar.
2: I si sortim en un carrer, podem començar a utilitzar la paraula clau en masculí de forma metafòrica. Quan partim de casa amb antelació, arribam puntuals, com un clau. Si som caparruts, segurament mos diran qualque vegada que volem fer passar el clau per la cabota. I us enamorats, amb un cop ferit, solen utilitzar un clau per treure un altre clau. Si mos han entrat a robar a casa i no mos han deixat ni un clau a la paret. I si mos han escurat la butxaca, significa que no tenim ni un clau.

0: passam ara a explicar clau en femení. La clau és una peça de metall que, introduint-la a un forat d'un pany i fent-la girar, obri i tanca les portes, com per exemple la clau de casa, la clau d'un armari o la clau d'un calaix. Arrencam el cotxe amb una clau de contacte. Els lladres utilitzen una clau falsa per entrar a les cases i els fills comencen a tenir llibertat quan els pares els donen les claus de casa.
1: I una altra excepció de clau en femení és quan l'utilitzam per xerrar d'alguna cosa essencial o indispensable. I definitivament fou clau per l'egiptologia el desxiframent de la pedra Rosetta. Ens ho va explicar Nati Sánchez, egiptòloga i creadora i directora de l'Acadèmia Idearte.
2: Lo que tenía esta piedra, pues ahora ya lo sabemos, dos siglos después, es un decreto de Ptolomeo V, es decir, es de la época en que en Egipto, gobernaban descendientes de Ptolomeo y Alejandro, que eran griegos. Y esto fue muy importante para conseguir descifrar la piedra. Es un decreto que estaba publicado en un templo en la ciudad de Menfis y que se hacía, de alguna manera, se anunciaba una serie de cosas sobre este rey y se ponía en varios tipos de escritura, para los egipcios en jeroglíficos, para los egipcios en demótico y para los griegos en griego.
1: Així, amb aquesta combinació dels diferents idiomes, l'historiador francès Jean-François Champollion va poder desvetllar el significat dels jeroglífics, un sistema d'escriptura molt complex, que és a la vegada pictòric, simbòlic i fonètic.
2: Lo que se dio cuenta Champollion fue que después de muchos intentos de otros especialistas, es que el jeroglífico no solo es un sistema donde digamos que un signo es una letra, como nosotros, ¿no? La A es la A, la B es la B, sino que un mismo signo a veces es letra y a veces es imagen. Uh-huh. Y es un sistema mixto.
1: La pedra Rosetta és la clau de 4.000 anys d'història, literatura i art. Però no és l'única clau que trobam al món artístic. La doctora en Història de l'Art, Mercè Gambús, ens ho va descobrir.
3: La clau de volta és una peça central d'una volta. Normalment es tracta sobretot d'una pedra, encara que a vegades una pedra feta a partir dels materials de la paret seca o de l'argamassa. La clau de volta és això, la pedra central d'una volta, i que és la que tanca l'art i a vegades té una forma rodona, a vegades té una forma poligonal, en arcs concretament té forma de trapeci.
1: Aquesta peça la trobam a l'arquitectura històrica i encara que podem arribar a veure-la a edificis civils i, sobretot, a construccions religioses.
3: Tenen no només una problemàtica constructiva i una funció en aquest sentit estructural, sinó també un altre valor afegit i és la significació a vegades iconogràfica, temàtica, a través d'imatges que estan representades en la cara exterior de la volta.
0: En conclusió, és clau tenir clar quin article volem utilitzar per acompanyar la paraula clau, sabent que un masculí implica unes connotacions i un femení unes altres.

0: IB3 Ràdio és diversió. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem
3: amb
2: la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
1: IB3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
2: Fora.
3: I en puga, sí.
1: Les emocions també són polisèmiques a Entre avui i demà, a IB3 Ràdio.

0: notes minúscules.
1: Bé, aturarem perquè amb aquesta cadència que tenen els del petit de Caleril no acabarem d'escoltar la cançó fins que acabi Toni Riera López de l'Amo. Psicòleg, benvingut.
2: Què tal? Com estem? Moltes gràcies.
1: Molt bé, ja ho has sentit. Aquí Naina i en Juny han fet una bona exposició de que clau depèn molt de si li posem un article masculí o femení a davant i que totes les paraules tenen més d'un significat, fins i tot més enllà del diccionari.
2: I tant, i això és meravellós per poder fer aquesta part de psicologia, perquè hi ha tant de significats. És vera que sospit que s'han deixat com a mínim un, que també en podrien xerrar.
1: Sí, perquè no han xerrat de... No sé si diu pegar o fer un clau, però...
2: Però l'interessant és fer-ho.
1: Fer-ho,
2: no, pegar-ho, és igual. Les paraules són lo de menys.
1: Sí, sí, però a més és una cosa que se diu i que recull el diccionari.
2: Talment.
1: I que també té molt a veure amb la paraula clau, en les emocions, amb allò d'un clau treus altre, que deien abans.
2: Bueno, no sé si realment té molt a veure amb una part de la fisonomia masculina. No, no sé si vendrà d'aquí.
1: Deu ser
2: no
1: molt, sí, deu ser molt metafòric. Sí,
2: segurament.
1: Sí, sí. Però bé, aquí tenim aquest clau que canvia, com dèiem, el significat, segons sigui paraula masculina, masculina o femenina, el que te proposam avui, ja veus que Naina i en Juny s'han quedat dins l'estudi.
2: Que bé.
1: Clar, perquè després te miren des de la peixera amb els ulls oberts i així, si tenen ganes de fer alguna pregunta, que no se quedin sense.
2: I espero que sí, per favor, demanau. Ah,
1: per favor. I te pareix que anem desxifrant aquest doble sentit de clau?
2: Vinga.

0: Venga, los mismos clavos se titula aquesta cançó, Toni Riera, allò que mos queda clavat. Si vols, començant per aquí, que pot voler dir, quan xerrant d'emocions, que tenim allò, oh, un clau clavat.
1: Allò que se mos ha quedat, pues, segurament, o crec que podria dir tant, situacions que han ocorregut, relacions que mos han trobat, que mos han fet mal, experiències que hem viscut, com també experiències que no han tingut, que de vegades l'absència de determinades experiències és com un clau que mos queda, que fa aquesta ferida. Mm. És una situació que de qualque manera demana que la elaborem, que la païm, perquè si no, torna, o bé per rumiacions, o bé per dolors, de vegades dolors físics, fins i tot, podríem dir. Allò que queda en el passat, que no s'ha resolt, queda com aquest clau.
0: Uh-huh. Val, i queda, però nosaltres podem intentar tenir una bona relació, no? També amb el clau.
1: I tant, i de vegades, clar, no podem viatjar en el temps, podem somiar que ho feim. L'ansietat mos fa viatjar en el futur i la depressió a vegades mos fa quedar ancorats en el passat, però vivim en el present. I allò que podem fer des del present moltes vegades és canviar la relació que tenim amb aquest, amb allò que ha passat. Especialment, diria, des de l'acceptació. No de qualsevol tipus d'acceptació. O sigui, aniria una passa més en banda, una acceptació radical, que vol dir des de les arrels, totalment.
0: I què vol dir?
1: Que m'han d'acceptar les coses tal i com són, perquè ha estat l'única manera que en totes les variables que hi ha en aquest univers han aconseguit-se, i el nostre cap està ple de judicis, de pensar que està culpa meva o culpa de l'altre, que això no hauria d'haver estat, bueno, ja me diràs si ha passat. És l'única opció que tenim. De vegades mos agafam en aquest clau, un altre sentit, de, sí, jo no vull que això hagi passat, no, que hagi passat mai. Pues, sort, canviant història.
0: Agafar-se un clau ardent, que diuen, que clar, t'ha de fer mal però t'hi agafes, te cremes però t'hi agafes.
1: Sí, no? És tota una vida, de vegades, arribar a acceptar segons quines coses.
0: Quina paraula, eh? Mira que no me pensava que donàs tant
1: no,
0: això.
1: Heu donat en esclau amb aquesta.
0: Sí. I hem donat en esclau perquè just avui venies tu, perquè si haguéssim xerrat amb un, no sé, amb un altre, potser no mos hagués donat tant de joc. I dèiem allò de, deia Naina abans, els enamorats quan pateixen mal d'amor. Mm. Un clau treu l'altre, diuen allò, tranquil·la, que un clau quita otro.
1: Sí,
0: no? Ja vendrà una, ja te tornaràs a enamorar. És cert, això?
1: Això ho diu una Rafaela Carrà, també, en aquella cançó, no?
0: No sé, sí.
1: Buscate otro más bueno, sí. Vuelvete a enamorar.
0: Exacte.
1: Diu això, sí, és com una idea que tenim ficada dins del cap. I en part és certa. Hem de reconèixer que una nova companyia, trobar una nova persona, pot donar-nos il·lusió, pot oferir pues, la sensació i de vegades el fet de que la vida continua, però alerta, que no sigui la nostra prioritat cercar que un clau tregui un altre clau, perquè si bé pot ser cert, si fóssim una porta, com quedaria la fusta?
0: Canviant claus. O la de forats
1: que mos queden. Mos hem de donar temps per tornar-nos, per refer-nos després de segons quines relacions, si no, no hi val, estaríem perseguint de vegades cercant una comoditat que, quedem-nos amb aquesta paraula, comoditat, que la tornarem a fer servir, d'aquí un parell de significat de clau.
2: Vale. Però perquè, o sigui, perquè realment que un clau tregui un altre clau, encara però que el fa servir, va bé, però haver de ser l'altre clau, per aventura, a nivells ètics, no ser tampoc molt agradable.
1: Ah, bueno, però si tu saps quines són les condicions, sí. Veure, podria no ser agradable, especialment si l'altre clau encara no ha sortit del tot. Aquí ja és més complicat encara.
3: Però sí, justament anava a dir que també pot ser perillós entrar a una altra relació si encara arrossegues, diguem, el bagatge d'un anterior, si tens encara aquest clau clavat.
1: Això mateix, perquè hi ha tota una part del teu procés, del teu aprenentatge que no has acabat de fer. Mm. I de vegades, això, perseguint aquesta comoditat, aquestes situacions tan agradables que pot donar-se un amorament, mos oblidam de que també hem de mestir un període de sanar-nos, de pair-ho.
0: No tenir pressa.
1: No tenir pressa.
0: Venga, no tenir pressa. I en escoltant-nos també, però escolta, un clau aquí, pareix que mos estàvem picant amb el clau, no només fa mal, perquè també serveix per aguantar i fixar.
1: Per fixar coses, sí.
0: Necessitem. Quines coses val la pena, Toni, deixar ben fixades dins la nostra vida? A veure, valla pregunta.
1: Quines coses, no? Mira, agafant la mateixa línia, els aprenentatges, allò que hem après, el fet que les situacions de la nostra vida, en el final, ens han duit a les persones que som en el moment present. Això és algo important per fixar i per posar-ho, pues, si fos un quadre, posar-ho ben guapo i ben vistós a dins el nostre menjador, els aprenentatges que hem viscut. També marcar pues, les nostres amistats, donar-los un espai que quedin, que no els quedi poc clar si són o no són importants per nosaltres. I a la vegada que fixem amistats i bones relacions també poden fixar límits amb les persones. De vegades tenim tendència a pensar que els límits, com que tenim aquesta relació, jo he de posar límits però no se m'adona bé, però posar límits és com a massa. Posar límits és essencial per viure en llibertat. Uh-huh. És importantíssim per ser les persones qui som. Tot això són coses que hauríem de fixar.
0: Què us pareix? Seguim. Sí, perquè els has deixat així un poc.

0: aquesta cançó de Psiconautes, per això de per nosaltres, aquí jugant també amb la clau i la clau i la llave.
1: I quin nom és guapo, no? Psiconauta, per aquesta secció d'emocions i psicologia.
0: Clar, no ens ho podem...
1: No ens ho podem plagiar. O sí.
0: O sí, ja que sé, m'entran a cercar aquí els psiconautes. Sí, dirà, més que mos agradau molt. I vinga, idò, anem a passar ara la clau en femení, que és aquesta que obri i tanca portes, a veure, què t'inspira, Toni?
1: Què m'inspira? Pues totes aquelles situacions en la nostra vida que semblen com a portes tancades, problemes. Una definició de problema és aquella situació que no se pot resoldre de qualsevol manera, però que l'has de resoldre. I aquí començam a fer servir claus i que són pues, habilitats, estratègies que molt les cercam per poder fer el que ho sigui. I és el típic moment on el psicòleg se mos diu, men, per favor, dona un consell.
0: Yeah.
1: I pues, queda com molt guapo poder donar consells, però ben igual que una clau no pot obrir tots els panys, un consell no pot servir a totes les situacions. A cada moment de la nostra vida haurem de mantenir una habilitat adequada. I és un tema important. No? Quantes claus duis a damunt? No manco. O ja teniu portes d'aquestes que digitalment...
2: No, jo en duc un bon grapat. El meu clauer és bastant... He de dir que és bastant gran, sí.
3: Sí, així mateix se n'acumulen, eh?
1: Se n'acumulen, sí. Sí, sí, sí. Pues, a nivell d'habilitats personals, d'habilitats psicològiques, també n'haurien de tenir un bon manat per poder fer-les servir a diferents situacions. Això és la flexibilitat emocional o flexibilitat psicològica que cal per poder resoldre situacions. Una que ens ha servit un moment donat de la nostra vida, com per exemple quedar-nos una miqueta més en nosaltres mateixos, fer aquest silenci, aquest espai, ara abans ho dèiem, després d'una ruptura, tenir un temps per tu, no ho poden fer servir sempre, perquè al final perdrem oportunitats de conèixer gent, perdrem oportunitat de tenir relacions interessants i significatives, i sí que és necessari un moment donat, doncs hem de tenir aquesta flexibilitat i un bon manat de claus.
0: M'encanta, és a dir, no necessitem tenir la clau perfecta, sinó que hem de tenir un bon manat de claus,
1: sí.
0: I hem d'anar provant, revisant i canviant de clau en el moment que sigui necessari.
1: Exacte. Sí, sí, tenia aquesta disposició a canviar. Això no funciona per revisió. Puc consultar amb les meves amistats, amb familiars, en el cas necessari, que aquesta és la típica, tothom, quan la gent diu tothom ha de passar per teràpia, jo no crec que tothom hagi de passar per teràpia. Si és necessari, si realment fa falta per trobar determinada clau, venga. Però abans, totes les persones tenim un sistema de suport social que mos pot ajudar a trobar la clau adequada.
0: Ja veus. I escolta, encara hi ha una altra imatge bastant potent. Sentíem abans en la Mercè Gambús, que és la clau de volta, aquesta peça que aguanta tota l'estructura. Tu no te pensaves que una paraula donés tant de joc per parlar d'emocions?
1: No m'ho pensava. No m'ho pensava. Quan me la vau proposar, sap que, curiosament, aquesta darrera, d'aquest significat, aquesta excepció, va ser la primera que m'ha venit al cap. Pel tema de donar suport, donar sentit, i és aquí on vos deia abans, la paraula comoditat la tornarem a recuperar, la recuperam ara. Què passa quan jo vull situar com a la meva clau de volta la comoditat? Que mos poden preparar per flipar amb aquesta vida.
2: Sí.
1: Això és el que passa, no? Quan, justament, això de cercar que un clau tregui un altre clau, no voler suportar la incomoditat del canvi, mos pot dur a relacions que no són adequades. Cercar, de vegades, també la comoditat, fugir de la tristor, d'altres problemes, d'altres emocions que són doloroses, tant que, de vegades, les mal anomenem negatives, quan són emocions, pues mos pot dur a problemes de molt diferent tipus. Quan estem posant com a centre la nostra vida, la comoditat. I en una societat del benestar, és molt fàcil que hi caiguem amb aquesta tentació. No?
2: Clar, perquè si posàvem aquesta comoditat com a centre, diguem que acaba, diguem això, com que impulsa certes conductes més evitatives, no?
1: Exacte.
2: De dir, no vull pensar en això, no vull veure això.
1: Sí, ho has dit beníssim. Està cercant una evitació del malestar, i això ens va fent tornar pues, cada vegada més... menys forces, tenim menys energies per fer front a la vida. I aquesta imatge, la clau de volta, que no fa que el dolor, no fa que el patiment desaparegui, és com la tensió la reparteix, fa que la puguem suportar. Aquí que entraria, que seria interessant, els valors personals, els valors com a objectius vitals, més enllà d'aconseguir determinades metes concretes. els vincles significatius, no els vincles passatgers per fugir des malestar d'esclaus passats, no? Això podria ser una part molt interessant. Sabre que no podem viure fugint, evitant, com tu has dit, el malestar, sinó que ens podem ajudar entre tots.
2: Clar, perquè també, vull dir, sol ser mala idea tenir només una clau de volta que ho aguanti tot, no? Normalment sol ser bo intentar repartir una mica més espès, no?
1: Sí, en el final, clar, és tenir també, abans xerraven de sa flexibilitat en quant a habilitats, i també poder tenir un diferents claus, diferents aspectes on la nostra vida pugui descansar, perquè no ho sabem quan mos vendrà una bufetada. La vida té aquestes coses, és molt guapa, però de vegades mossega fort.

0: Aquest senyor que canta, no ho sabeu, però cerca les seves claus. Ja, perquè no mos coneixia, no te coneixia, Toni Riera López de l'Amo.
1: No, ni jo ell.
0: Ni tu ell. I de que connecti aquí entre avui i demà, cada dimarts, de ves les 9, quan faltin uns 20 minuts per les 9, que serà aquí en Toni Riera López de l'Amo. Que t'apareixin els oients, els hi proposes, no sé, tres idees, o els hi planteges tres preguntes faciletes perquè s'enduguin a casa.
1: Ja no me dius que els hi doni només un consell, ja et sentit que han de ser mínim tres.
0: Han de fer una llista, si no, no sortim a Instagram.
2: Estan xerrant de que han de variar una mica les claus, també les preguntes, els consells.
0: Sí, espera que t'aniré gravant.
1: M'encanta.
0: Vinga, Toni Riera López de l'Amo, tres preguntes senzilles.
1: Què podrien dir? Pues que se facin les preguntes de quines coses encara duc clavades i potser pues, no és tant fugir d'aquest clau sinó donar un altre significat, fer espai en aquesta realitat de la meva vida. Fixar-nos també en què vull fixar, què vull que quedi ben fixo i ben marcat a la meva vida. I en aquest sentit, com a tercera, quina ha de ser la meva clau de volta? Què és allò que donarà sentit, suport i estructura a la meva vida per distribuir les forces, el dolor que de vegades hi pugui haver.
0: I de la paraula clau, està la que avui mos ha duit a donar una bona sacsejada a les nostres emocions, perquè quan diu aquesta secció d'Antoni Riera López de l'Amo, les emocions també són polisèmiques i nosaltres te posàvem el repte cada setmana. Jo crec que avui te mereixeries un aplaudiment. Toni Riera López de l'Amo, bona setmana.
1: Bona setmana i moltes gràcies.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. La presidenta del govern, Marga Proens, du 2 hores i mitja al Consolat de Mar reunida amb el Gopi Terraferida. Anant fins allà per saber si han arribat a qualque entesa. Francesc Mas, bon vespre. Com va aquesta trobada presidencial a les entitats ecologistes? Ha transcendit alguna cosa?
2: Bon vespre, encara no tenim informació perquè no hi ha novetats d'aquesta audiència que, de fet, com deies, ha començat fa més de 2 hores, de fet, 2 hores i mitja. En aquesta reunió hi ha el GOP i Terra Ferida, amb, com dèiem, la presidenta del govern, Marga Proens, i també el conseller d'Agricultura i la consellera de Treball. A l'audiència, la presidenta del govern ha presentat, diu que més de 500 iniciatives per dur a terme unes polítiques de contenció, motiu pel qual la reunió podria estar-se allargant més del que s'esperava. Per la seva banda, les entitats ecologistes han entregat un full de ruta amb 9 propostes basades en els límits de creixement de les Balears i en la qualitat de vida dels illencs. Aquest full de ruta, el que sí que han pogut tenir accés abans de la reunió, es fa esment a les darreres mobilitzacions contra la massificació turística, com per exemple la manifestació del 26 de juliol a Ciutat o les 2 darreres mobilitzacions contra l'ampliació dels aeroports de les illes. També s'han presentat fins a 9 iniciatives per posar límits al creixement turístic. Això és el que sabem fins ara al Consolat de Mar.
1: Gràcies, Francesca. Ben pendent d'aquesta reunió que tracta sobre les mobilitzacions antimassificació que hi ha hagut els darrers mesos a les illes. I ara anem perquè el sindicat CESIF demana al govern que desbloquegi la jubilació anticipada del personal laboral de la comunitat autònoma. Pel juny, el Consell de Ministres va aprovar un sistema per facilitar la jubilació a partir dels 62 anys i Madrid o Castella i Lleó ja ho apliquen. El delegat de personal, Joan Amengual, reclama a l'executiu de Proens que ho solucioni.
3: Què passa? Que no s'avança tanta de gent. I, bueno, no sé si és que hi ha voluntat o no hi ha voluntat, però, bueno, s'ha pogut agilitzar això i, des de luego, bastona que nosaltres estem donant canya, estem donant pressa i no teníem una resposta.
1: I a Formentera ja ha començat la instal·lació del nou sistema de vigilància marítima a la Mola. El radar ha de permetre detectar l'arribada d'embarcacions irregulars i també el tràfic de drogues, entre d'altres tasques. Elena Trinidad.
4: Operaris qualificats treballen durant aquest mes de setembre en la instal·lació del nou sistema de vigilància exterior CIVE al Far de la Mola, a Formentera. Es preveu que estigui finalitzada a final d'aquest mes. Fons del Ministeri d'Interior han explicat que no poden donar més informació sobre la seva operativitat i posada en funcionament perquè és un sistema de seguretat. A finals del 2025, el Consell de Ministres va aprovar una partida de 2,8 milions d'euros per finançar aquesta infraestructura tecnològica. El sistema permetrà fer un monitoratge en temps real del litoral i la mar per reforçar la lluita contra el tràfic de drogues i facilitar la detecció d'embarcacions irregulars.
1: I seguim a les Pitiüses, però a Eivissa. La Fiscalia investiga els vessaments que s'han detectat aquest estiu a la platja del Codolat d'aigües residuals procedent de les instal·lacions de l'aeroport que podrien afectar el parc natural de Set Salines. Rafael Tur és portaveu de l'Aliança per l'Aigua.
5: I l'utilitz de tot això és que AENA, hasta la data, no ha fet cap manifestació de que vagi a fer una ampliació de la depuradora i una actualització d'això. El que no pot ser és que estiguem així, al segle XXI, a una illa que està massificada, amb una empresa que és semipública, arribem-nos aquí la merda en els eivissencs i endueixen els sous.
1: Són les 9 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: La clau cubana és veritablement quelcom més que la percussió sonora de dues fustes. És un instrument ben premeditat i fruit d'una educació musical més bé afinada, per la qual la percussió fuig el seu so indeterminat i arriba a la nota fixa, que se cerca una vegada i una altra com a veu coneguda que trenca el silenci inefable del misteri. Aquesta és la definició de l'antropòleg i musicòleg Fernando Ortiz sobre la clau cubana, l'instrument que sentim a la nostra postal sonora d'avui.

Gràcies, Xema González de Lozoyo, que avui no t'has presentat amb la teva salutació habitual de hola, som en Xema i nosaltres l'enyoram. Així que us recordam en els oients que cada dia en aquesta hora, just després del butlletí informatiu que comença la segona hora d'entre avui i demà, en Xema González de Lozoyo mos regala aquesta postal sonora amb una idea molt clara, que és que activem l'escolta activa. Ell agafa una paraula, la paraula del programa, i a partir d'aquí nosaltres l'únic que hem de fer és escoltar. I ara a veure on mos du la paraula del dia, que és clau.

0: Entre avui i demà amb Barçal i Bosch. De dilluns a divendres a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.
1: I amb en Juny Cortés i Naina Marc, això és un equip, i també en Miqui Fiol, que és en el control tècnic en aquesta segona hora. Ja vos deia que clau és la paraula polisèmica d'avui, així que mos han fet moltes preguntes amb Antoni Riera López de l'Amo, però ara en farem una altra. I si la clau de l'adaptació en el canvi climàtic la trobàssim a les plantes? Jaume Fleixas, doctor en biologia i catedràtic de l'àrea de fisiologia vegetal de la Universitat de les Illes Balears. Benvingut a IB3 Ràdio, com va?
2: Molt bon vespre, com estàu? Gràcies.
1: Seria possible això? Podríem trobar la clau de l'adaptació del canvi climàtic a les plantes?
2: Està per veure. Nosaltres, la nostra idea és exactament, precisament, estudiar les plantes en clau de canvi climàtic. D'aquí a que això pugui donar la clau per entendre-ho, bueno, dependrà de si la idea ha donat en clau o no.
1: Vinga, molt bé. A més, jo crec que també la clau de la investigació és fer-se totes aquestes preguntes i a veure fins on podeu estirar, no?
2: Així és.
1: Idò, jo te volia demanar si, bueno, ara anirem xerrant d'aquestes investigacions que feis, però també per obrir boca i situar els oients, fins a quins llocs d'aquest planeta Terra nostre, fins a quins llocs més extrems has viatjat per observar plantes?

0: meus col·legues científics, publicada per...
1: Afortunadament.
0: publicada pel diari Puntés, posava que estàveu a 1.000 quilòmetres del Pol Nord, que apareix molt, però segurament no és tant, i éreu, crec que sí, encara ho estic recordant de memòria, i dos, dúieu un rifle a sa mà. Val?
1: Bueno,
0: jo
1: això,
0: dic, mare meva, si per anar a cercar plantes, on vas ficar?
1: Bueno, és que Nacional, cada un d'aquests indrets tan llunyans i tan remots, és un món, i és un món pel que fa normatives, però no només normatives, també pel que fa intendència. En aquest cas, prop del Pol Nord, el que passa és que, justament com a conseqüència de l'activitat humana i del canvi climàtic, diguem que hem destruït bastant la forma de vida de l'os polar, un dels majors depredadors mamífers del planeta, no? Clar, el que passa que la seva forma de viure normalment era caçant foques dins aigua, aprofitant que les foques estan sobre els trossos de gel, de quantitat de gel, se generen grans trossos de gel, però clar, de cada vegada se desgela més prest, i això ja no passa. I el que està passant és que, evidentment, els ossos de cada vegada s'atraquen més les poblacions, i hi ha hagut diverses desgràcies. Clar, després, normativament, és obligatori, és obligatori per sortir dels indrets tal, vull dir, clar, és un lío, perquè ja te pots imaginar.
0: No, però has de reconèixer que era una foto molt, molt cridanera, perquè dius, aquí científics que van a cercar plantes i mirau la càmera amb el rifle a mà, i he llegit que aquell dia cercàveu licofites, que mos hauries d'explicar quines plantes són.
1: Bueno, són unes plantes molt antigues, anteriors a les falgueres, i en aquest cas no és perquè visquin en ambients estrens, perquè són molt petitotes i viuen a microhàbitats, però sí, perquè mos interessaven, tenien dues vessants. Una, estudiar, diguem-ne, sí, les plantes que resisteixen més, els climes més extrems, però l'altra, aprofitar també aquests ambients més extrems per estudiar un poc la filogènia de les plantes, és a dir, com responen diferentment des del que serien, diguem-ne, molses, per exemple, no? Les molses que empleàvem o que empleàvem per fer betlem.
0: Sí, empleàvem, ara ja no mos deixen, sí.
1: No, ara ja mos deixen. Vull dir, clar, fins a les plantes més complexes, no? I els licòfits són com una mica els primers labor després de les molses i similars en tenir un sistema vascular, i ja n'hi havia, i per això les cercàvem, però vamos, no tenia més transcendència. No pensam que els licòfites no donin cap clau de res. Ah. En realitat, bueno, sí, filogenèticament sí, però no en quant a resposta en el canvi climàtic o a tolerància.
0: Val. Però, bueno, recordam, si no ho dic malament, que des del 2015 estàu fent aquestes investigacions, un grup d'investigadors de diferents universitats espanyoles, entre les quals Universitat de les Illes Balears, especialistes en ecofisiologia vegetal i botànica, cercau espècies de tot el planeta, entenc que per veure com s'adapten en aquestes circumstàncies extremes que encara mos contaves. I què estàu observant després d'aquests 10-11 anys de feina? Sé que és difícil, que deuen ser moltes coses. No sé si...
1: Se pot resumir bastant bé.
0: Sí.
1: Però jo te diria que som més experts en fisiologia o cofisiologia, millor dit, que en botànica. En botànica, de fet, mos estem donant compte que tant de bo que tinguéssim un botànic.
0: Yeah.
1: I precisament, parlant de la paraula polisèmica, els botànics fan servir una cosa molt útil, que és una clau dicotòmica per identificar les espècies. A nosaltres ens està passant que quan anem en aquest puesto, de vegades no sabem que estem mirant, que estem observant, que estem mesurant, per falta d'ús. En aquesta universitat hi ha gent molt bona emprant claus dicotòmiques, vull dir. Però bueno, no és el nostre cas. Però vaja, en resum, nosaltres anem a aquests indrets i que estem trobant? Nosaltres esperàvem trobar plantes super happies en aquests indrets. És a dir, plantes molt adaptades, plantes que diuen, que bien, o sigui, no? Vull dir,
0: que bien estoy a menos 13, no? Més o manco.
1: Claro, exacte, exactament. Però bueno, algunes sí, i amb aquestes onces que mos estem començant a centrar, però la gran majoria del que trobam fa sensació de que no és que estiguin especialment contentes en aquests indrets, sinó que simplement ho toleren millor que unes altres.
0: Yeah.
1: És a dir, són menys triquimiquis.
0: Yeah.
1: I, claro, i estan fatal, o sigui, ho passen pillo, però, bueno, com que no tenen competència, doncs, bueno, ho passen malament, però, bueno, amb menys recursos puc sobreviure perquè no hi ha ningú que me'ls aprengui, no? Vull dir. Però, bueno, sí que han trobat algunes plantes que, i de fet,

0: estem començant a preparar un projecte o diversos projectes nous sobre aquestes poquíssimes, però curiosament, si bé nosaltres pensàvem que, bueno, el que ens diuen sempre en els estudis de biologia, la vida està adaptada en el seu medi, bueno, depèn, segons quin medi sí, però en aquests, alguns, però en general, uf, la majoria ho estan passant pillo, el que passa, claro, ho passen pillo pel clima, però ho passen no tan pillo perquè no tenen competència, perquè no tenen competidors. I això és l'únic. Si és que tampoc... Però, bueno, algun han trobat que sí, que sembla que realment s'ho està passant mitjanament bé en aquests indrets tan complicats.
1: Veus, és que cadascú mira les coses que coneix, com en aquest cas en Jaume Fleixa les plantes, d'una manera diferent. Que, per cert, Jaume, queda't després escoltant entre avui i demà, perquè en Juny Cortes mos passarà, crec que és la quarta vegada que escoltam en a Magdalena Vicenç, que deus conèixer del Jardí Botànic de Sòlia, conservadora, que en Juny va fer una passejada pel Jardí Botànic i cada setmana mos està duent una planta. Així que ja anem en la quarta... entrega, que te la sabràs, però bé, pels oients, pensam que és una secció de divulgació molt interessant.
0: I... Jo li tinc dit a la Magdalena que en el jardí podríem posar algunes d'aquestes plantes de climes extrems, el que passa que té unes complicacions de paperassa, de, bueno, famós, de normativa i tal, que són complicades, però estaria molt bé que en el jardí tinguéssim una representació de plantes, un redolet petit de plantes de climes realment extrems, sí, com a curiositat.
1: No? Idò, queda escoltant. Nosaltres un altre dia tornarem a xerrar, perquè a part que ja saps que ho expliques molt bé, és molt interessant també escoltar tota aquesta feina que feis. I ara més venen dies de ciència i de divulgació científica, que això s'ha d'aprofitar, efectivament. Idò, Jaume, t'agraïm molt aquesta estona amb els oients d'Ivetres Ràdio. Nosaltres seguirem aquí estirant de sa clau.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit a tots els oients.
2: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: I periodistes, més que ningú, sabem que el valor de les dades i de la informació és clau per al nostre ofici. A dia d'avui, la digitalització ha jugat un paper importantíssim en la privacitat de les persones. Qui més qui manco, hem acceptat les galetes més d'una vegada quan hem entrat a una pàgina web que mos interessa o hem apuntat les nostres contrasenyes digitals a les notes d'un mòbil. Es más pequeña y no se mueve cada vez. I per això avui aprofitam aquest moment per deixar clar, primer de tot, que és una clau informàtica.
1: I tal, una clau en termes informàtics serveix, bé, igual que una clau de porta per accedir a recursos protegits, com puguin ser comptes en línia, dispositius i fins i tot fitxers que són xifrats en aquest cas.
0: Ell és Joan Massanet, consultor de seguretat informàtica de Viniaura Montlex i mos ajudarà ara a saber una mica més sobre aquest món que segurament dona mal de caps a més d'un. L'era digital compta amb un gran nombre d'avantatges que mos han facilitat milers de procediments burocràtics que poden fer ara sense moure'ns de casa, com pugui ser, per exemple, la firma digital.
1: La firma digital, el que fa és emplear una clau privada perquè signes documents electrònicament, és a dir, el que fa és garantir la seva autenticitat i integritat.
0: Tot i això, tot té els seus inconvenients i els lladres digitals se troben en el seu moment més àlgid. Tots han tingut moments en què mos hem oblidat de la clau de l'ordinador, del correu electrònic o de qualque cosa d'aquestes. Per aquest motiu, és important saber com mos hem d'organitzar per no tenir aquests problemes.
1: La nostra recomanació des d'un punt de vista de la seguretat de la informació és utilitzar un gestor de contrasenyes. Ja pugui ser ProtonPath, Bitwarden o LastPass o qualsevol d'altres derivats. Google també té el seu propi gestor, que s'utilitza molt en el tema de dispositius mòbils. I el que és guardar les contrasenyes de l'ordinador, bueno, primerament de tot, mai en testa pla i mai posar post-it a les pantalles.
0: I ara que ja saben com guardar-les, la pregunta és la següent. Com puc crear una bona clau?
1: La recomanació actual és posar una contrasenya que sigui molt forta, que poden recordar de manera fàcil, per exemple, que fa amb el nostre llibre preferit i mos anem a una pàgina qualsevol i un pàrraf i que fan tota la frase que hi ha en aquell paràgraf. És molt complicat que un delinqüent pugui saber que aquesta és la nostra contrasenya. I, a part d'això, activar un doble factor d'autenticació. En el cas de que no sigui possible, pues, se recomana un canvi periòdic, que pugui estar entre, si ets molt paranoic, un mes, o 3 mesos, 6 mesos, i sempre, evidentment, utilitzant contrasenyes que siguin fortes.
0: I ara que ja tenim les eines clau per prevenir un atac informàtic, podríem saber també com prevenir un atac físic. Per això contactarem amb judoka Ikeme, que és director de competició de la Federació Balear de Judo.

0: Udoka i Keme, benvingut entre avui i demà, com estàs?
1: Va bé, gràcies per aquest...
0: Per estar amb nosaltres avui, Udoka.
1: Sí.
0: Per aquesta convidada. Jo t'anava a demanar, Udoka, si tu tens la clau, anem a jugar amb la paraula, Udoka, tu tens la clau que és contenir la força?
1: Sí, tenim lo que és la llave de judo. Mm. La llave de judo és una cosa, és molt important. Cómo se usa y cuándo se usa. Tiene tres partes.
0: No, no. Ara te demanaré, però només deixem que els oients sàpiguen que, a més de director de competició, també ets segon vicepresident de la Federació Balear de Judo, que és sisedan, que m'imagino que és molt, no? Hay más després del sexto o ja és l'último?
1: No, judo és una cosa de tota la vida.
0: Val, i dos, sisedan i mestre entrenador nacional i més. Que acaba de treure-se el títol d'entrenador internacional. A veure, Udoka, quiero hacer judo yo para reír como tú, com... No? És meravellós, això dona bon rotllo, no, judo?
1: No, és que judo és una cosa molt divertida, perquè... Como sabemos, judo, la definición de judo es el camino de suavidad. Mm. O sea, necesita, no, you know, usamos fuerza de contrario.
0: Sí.
1: O sea, nunca un judoka atacas agredes al otro.
0: Ya.
1: Espera que el otro viene. Cuando el otro viene... Y usa su propia fuerza del agresor contra él. Por eso es camino de suavidad. Es una cosa increíble. Es una cosa que está estudiado y por eso la Organización Mundial, el UNESCO, lo recomiendo como es el único deporte de contacto que está recomendado como deporte escolar por el UNESCO.
0: Molt bé.
1: No sabia. Porque no es agresivo.
0: Ya. Clar,
1: solo defiende, sí.
0: I a més, aquesta manera de ser que és el judo també deu traslladar molts de valors, no? Sobretot en els infants, en els més petits i en els grans també. Però quins valors diries que transmet el judo com a esport?
1: Mucho respeto. La humildad. Ayuda mutua.
0: Ya.
1: Fuerza de voluntad. Compañerismo. Es una forma de vivir, es una forma de vivir, y todos esos valores, respecto, fuerza de voluntad, la humildad, desde pequeño, hay grupos que cogen a partir de 3 años. Y empezamos marcando pautas a esos niños a través de juego, porque hay un sistema que llamamos jugando aprendiendo. A través de juego les enseñamos esas pautas: respecto, cómo se saluda, sea amable, cómo se cuida las cosas y cómo cuidar a compañeros, sea amable, tratar a la gente bien. Todo eso lo empezamos a marcarles pauta y enseñándoles a partir de esa edad de 3 años.
0: No, clar, moltes més coses, clar, però ja tots aquests valors, ja de ben petitons, importantíssim. No és tant I de fet, nosaltres també volem transmetre un poquet això avui amb aquesta entrevista. No és tant la tècnica, que és molt difícil d'explicar a la ràdio, sinó tots aquests valors que suposa el judo. Però jo t'he teat en el principi quan començaves a explicar com és una clau de judo, com és, com podem contar-ho breument en els oients, què és exactament la clau en el judo.
1: Las llaves de judo tiene, para que una llave sea llave perfecto, tiene tres partes. El primero parte es lo que llamamos kuzushi. Kuzushi es decir, el desequilibrio. Para poder derrumbar a alguien, tiene que desequilibrarle.
0: Sí.
1: Y cuando estás desequilibrado, pasamos a segunda fase. La segunda fase se dice sukuri, que es la colocación. Porque si desequilibramos y nosotros colocamos en posición ventajoso para realizar la última parte, que es kake, proyección. O sea, sin esas tres partes, la llave no sería llave maestra, digamos.
0: Val. ¿No? Sí. O sigui, té aquestes tres parts que tota clau sí. té, però entenc que després hi ha moltes claus diferents, no? O cadascuna amb el seu nom, és correcte,
1: hay
0: no?
1: Hay un montón.
0: Sí.
1: Tiene, cada uno tiene su nombre, tiene su forma, pero todas esas llaves, todos los practicantes van adaptando a su manera,
0: ya,
1: a su cuerpo,
0: a su constitución, a su manera de ser,
1: a tu manera de ser, y va perfeccionando. Cada uno elige lo que viene según su digamos morfología.
0: Ya. Y me voy a imaginar, porque seguro que hay una clau que nudoca y que me digo esta me sale niquelada. Udoka, que te ven de lejos i diuen, mare meva, com es farà aquesta clau, Udoka? Quina és aquesta que te surt tan bé? Quina és, a veure?
1: Yo me encanta Uchimata. Se llama Uchimata. Es una segada interior dentro de pierna. Es mi favorito cuando competía.
0: Sí.
1: Y no me falla. Esa llave no me falla. Porque lo domino, sé cuando tengo que usarle, siempre busca que el otro se cae, ¿sabes?
0: Sí.
1: En la postura que necesito, y teniendo piernas un poquito largas,
0: claro, puedo. ya sabes bien lo que pasa, sí. Nudo que se estira, fa aquesta segada, m'encanta aquesta paraula, i el combat s'ha acabat, amb molta elegància, amb molta educació, i el combat s'ha acabat. I doncs, nosaltres avui ho hem de deixar aquí, mos quedam en la teva rialla, però, Udo, que escolta, com diríem adeu, gràcies, no sé, com ho dius ara, se da por finalizado el combate, com ho diríem?
1: Normalmente cuando acabamos el combate saludamos al compañero, le diremos us.
0: Us, me encanta. Y Udoka Ikeme, us.
1: Us.
0: Muchísimas gracias, una abrazada grande.
1: Gracias.
0: Adiós.
1: Gracias, adiós.
2: IB3 Ràdio és memòria.
3: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motorworld Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
5: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
0: Vinga, però ja segur que això una no pot fer tota sola, així que hi ha Miqui Fiol en el control tècnic, Naina Marc, en Juny Cortés, aquí s'estudi d'IB3 Ràdio, perquè som en directe, són les 9:31, i Juny, avui és dimarts, tu li has tret profit a la teva visita en el Jardí Botànic de Sóller. Com estàs?
6: És que en té molt de profit la visita en el Jardí Botànic, un indret màgic, que jo crec que hi haurem de tornar, perquè mos han deixat moltes coses per veure per allà. I aquesta setmana duim una planta molt especial, de mà d'Anna Magdalena Vicenç, que és una de les conservadores d'aquest jardí botànic, que ens explica aquesta setmana una parella de plantes relacionades, però bastant diferents. La violeta de Penyal, a Mallorca, que és el nom comú que li donem a aquesta planta, que és una planta rupícola, que això vol dir que s'enfila per les roques. I després tenim la llentiera borda d'Eivissa, que creix al terra. I com és que tenen noms tan diferents i estan relacionades? Idò, ho escoltarem ara. Magdalena Vicenç, bon dia, com estàs?
7: Hola, bon dia, què tal?
6: Què és això que estan veient aquí?
7: Això és Hippocrepis grossi, un endemisme d'Eivissa.
6: Hippocrepis grossi, és així com a, pareix com una espècie d'arbustet, té ses branques que fan com a molt de nus i tal, i després ses fulletes com a molt primes a dalt de tot. Tenen com a... pareixen quasi mongetes.
7: Sí, si te fixes, el fruit diu el seu nom científic. El seu nom científic és Hippocrepis, vol dir ferradura de cavall. Perquè si te fixes en el fruit, fa com unes petites ferradures. És un llegum, com les mongetes, que són lleguminoses, sí, és una lleguminosa, i fa aquestes... cada llavor és una ferradura de... sí, és una ferradura, té la forma de ferradura de cavall.
6: Sí, sí, sí.
7: I d'aquí li ve Hippocrepis, que vol dir això. I Grossi està dedicada a en Gros, que era un botànic.
6: Clar, per això és el nom comú d'aquesta planta, no?
7: El nom comú a Eivissa li diuen llentiera borda. Perquè les fues d'aquesta planta s'assemblen molt a les fues de la llentia. No té res a veure més que la família. La llentia és una lleguminosa també. I té unes fuetes molt semblants a aquestes, evident, no és un arbust com això, però bueno, li diuen llentiera borda. A Mallorca tenim la seva cosina, que és Hippocrepis balearica, i a Mallorca li diuen violeta de penyal. Res que veure amb la llentiera.
6: Sí, no? Res a veure.
7: Tot i que les fues també semblen les de la llentia, també té la llavor en forma de ferradura de cavall, però la nostra de Mallorca viu penjada en els penya-segats i té una forma rupícola, i en canvi la d'Eivissa té una forma arbustiva.
6: Sí, just anava a dir, aquesta, la d'Eivissa té com a tronc i aquesta de Mallorca està com a
7: no,
6: més.
7: No té tronc, sinó que viu penjada en els penya-segats. I se diu violeta perquè no té res que veure amb les violetes.
6: Sí, jo no veig cap flor, cap violeta. No.
7: Ara no va inflar perquè aquesta planta floreix el mes de febrer, febrer-març. Ara el que veiem són set llavors de la forma eivissenca i de la forma mallorquina i menorquina, a Menorca també n'hi ha, són molt, molt semblants, però no idèntiques, perquè per això són espècies diferents. Però a la de Mallorca li diuen violeta de penyal perquè les flors fan olor a violeta.
6: Ah.
7: I quan te passeges pel camp o fas excursions de muntanya, veus aquestes plantes penjades de color groc i sents olor de violeta i dius, ostres, és que hi ha una violeta, i la cerques i no, una violeta és la violeta de penyal que té, que les seves flors fan aquest olor intensa de violeta.
6: Clar, les llavors sí que pareixen diferents perquè les de la violeta de penyal com que pengen més, no, no veig que facin tanta curva com van les de...
7: Són més rates les bajoques. De fet, fa uns anys, crec que va ser el 96, que uns botànics de la universitat varen decidir que eren dues espècies diferents, però fins aleshores s'havia anat discutint, no? Li deien a tot violeta, a tot li deien Hippocrepis balearica. L'any 96 se va passar a Hippocrepis grossis, les poblacions d'Eivissa, precisament per unes diferències en morfològiques de les flors, dels fruits i de les fues. Mm-hmm. Ara, a més, en la universitat farem un projecte per investigar també les violetes de penyal que hi ha a Dragonera i a Menorca perquè podrien ser unes subespècies o varietats diferents.
6: Se sospita que puguin ser subespècies.
7: Sí. Mm-hmm. Què passa? Entre illes sempre passa això. Les illes, que vol dir? Aïllen les subespècies. I quan estan milers i milers d'anys aïllades, se seleccionen caràcters a una banda i un caràcter a l'altra. I això fa que se formin espècies diferents. I podria ser... aquí, en el jardí, ho veiem bé perquè tenim poblacions de diferents bandes, cultivant ses de Menorca, cultivant ses de Dragonera, cultivant ses de Mallorca i ses d'Eivissa. Ses d'Eivissa està claríssim.
6: Sí, no, no, són molt diferents.
7: I ses altres no està tan clar, però com que ara tenim eines que són aquesta genètica, aquí podrem saber exactament els gens i els parentius que hi ha entre poblacions. I a partir d'aquí sí que pot ser que haguem de canviar l'estratègia de conservació, perquè si resulta que són espècies diferents, doncs s'han de conservar separades, s'han de conservar diferents i se'ls ha de fer un pla de conservació per cada illa per separat.
6: Això per què és? Per mantenir-les separades? Sí, per què és?
7: Perquè les col·leccions de tot jardí botànic han d'estar documentades i ben identificades. I aquí cada planta que hi ha, cada planta que tu veus en el jardí, té una fitxa. I sabem de quina llavor, de on varen dur aquella llavor, quin dia la varen reproduir i com ha evolucionat en el jardí. Uh-huh. I els mantenim per separat precisament per això, perquè contínuament estem investigant. I ara imagina que amb aquest projecte que tenim a Menorca, que se descobreixi que la violeta de penyal de Menorca és diferent. Si nosaltres aquí ho tinguéssim tot mesclat, hauríem fet un desastre genètic, no?
6: Clar, sí, sí. Una mescladissa.
7: I també és important que a nivell de jardineria, quan la gent fa jardins, no mescli, no s'endugui la violeta de penyal de Menorca a Eivissa, per exemple, i la planti com una espècie d'allà, perquè podries fer un desastre ecològic, diríem. Uh-huh. Perquè una cosa que ha tardat milers i milers d'anys a diferenciar-se, som-ho amb una sembra mal feta, la podria mesclar i podria perdre tota aquella diversitat.

0: Clar, i aquesta diversitat és important mantenir-la?
1: És important mantenir-la perquè, primera, perquè és una cosa natural que s'ha format. Segona, perquè se diferencia entre illes i s'han format diferents gens que un moment determinat poden ser molt importants. I això passa, per exemple, en les varietats hortícoles. És a dir, per què s'ha format la tomàtica de Ramallot? Que no té res a veure ara, però bueno, vull dir, s'ha format perquè s'ha cultivat a un terreny molt especial de les nostres illes i, de fet, cada família té una tomàtica de Ramallot diferent. La de Sineu no és igual que la de Vall de Mossa, segurament. I cada persona que cultiva pues, fa una selecció. Cada any que quan recollim les llavors fas una selecció. De fet, en el mateix jardí botànic, sense voler, feim una selecció. Cuïm les llavors que s'han produït aquí. No cuïm les llavors que s'han produït a la muntanya, en la qual cosa les llavors que recol·lectam del jardí els conservam a part. No és el mateix que les llavors que hem anat a cercar en el camp. Podrien haver evolucionat diferent.
0: Clar, i ara que xerrem de llavors, tornant en aquestes plantes, les hipocrepis, les llavors dins aquestes com a càpsules, que també, vull dir, les garroves també ho fan, això per què se fa així?
1: Bueno, és la família de les fabàcies, que se diuen lleguminoses, és la família que produeix aquestes bajoques, tenen una flor que és papilionàcia, que també té uns llavis, I produeix aquesta bajoca. Hi ha diferents tipus de bajoques, n'hi ha unes que s'obrin, n'hi ha que no s'obrin, les que s'obrin dispersen les llavors, les altres caven a trossos. Aquesta, per exemple, no és una bajoca que no s'obri.
0: Clar, llavors això cau
1: a trossets i se dispersa així per gravetat.
0: Clar, i això són, diguem, aquestes bajoques són formes de protegir la llavor, no? Diguem?
1: Sí, bueno, hi ha lleguminoses que evidentment són molt importants a nivell agronòmic, i la bajoca en si és un aliment, com per exemple les mongetes. No mos menjam d'humet la llavor, sinó que mos menjam totes fruit, el que és la mongeta tendra, diríem, i això són bajoques. En aquest cas són fruits secs, se deshidraten i no és bona la mongeta que fan, però sí que tenen una llavor que se dispersa. No... Segurament se la mengen qualque ocell, segurament tindrà el seu depredador que l'aprofita.
0: I tornant una mica a la llentiera borda, perquè sí que és vera que altres plantes han vist bastantes aquestes que pengen dels penya-segats, però, clar, la forma arbòria, diguem, aquesta que fa el tronc, que, diguem, en quins ecosistemes s'adona i per què?
1: Bé, a Eivissa, aquesta planta s'adona en el nord d'Eivissa, i s'adona en un ecosistema... Clar, Eivissa no és tan rupícola com no té les muntanyes mallorquines, ja ha pogut créixer en terra, tot i que està bastant amenaçada perquè... deu ser aliment també de cabres i de mamífers. No se pot enfilar, també deu patir aquest tema, però és una manera de que si tens un terreny pla... De fet, moltes plantes que nosaltres veiem rupícoles, quan les sembram en el jardí, poden viure perfectament en terra. De vegades te demanes, i per què és rupícola? Bueno, perquè primer les cabres se la menges i s'ha adaptat a viure en penyals. I segona, perquè necessiten aquest drenatge que te dona un penyal que està penjada, pues, també te dona un drenatge que no tens quan t'estàs sembrada en terra. La varietat d'Eivissa, o l'espècie d'Eivissa, perquè no és una varietat, és una espècie com cal, no? Hipocrepis grossi, no viu a penya-segats.
0: Clar, llavors necessites tronc per elevar-se una mica per damunt d'en terra.
1: Sí, segurament pot créixer més i pot arribar a formar aquest tronc llenyós que veiem i que no té l'altre.
0: Val, idò bé, Magdalena Vicens, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ai, Juny, que mos han quedat aquí escoltant amb les orelles obertes i els ulls ben oberts. Quantes plantes que estan descobrint en Magdalena Vicens, conservadora de Jardí Botànic de Sóller?
1: Sí, sí, sí. Com has dit abans, aquesta passejada ha donat per molt i a més si tornen qualque dia. Jo m'agradaria tornar, perquè la veritat és que el Jardí Botànic de Sóller és ben guapo i a més si quan torni pot ser per primavera que sí que podrem veure flors.
0: Però escolta, encara no ho has contat tot, no?
1: No, encara queden un parell.
0: Bé, idò, oients tranquils. Vinga, sí, sí, sí. Que aquí seguim i tenim moltes ganes de saber que li conta sa gent a Naina Mar quan li demana i demà que... Festa de boixos, loquaç germana, pels que som d'aquí d'allà.
2: TV3 Ràdio és entreteniment.

0: El diari de Menorca, segons acull article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
2: En Joan de fugir, i de, se va acostar allà, fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. En temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i havia de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
4: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
6: Vinga, ja ho deim sempre, com que això és entre avui i demà, necessitant sabre i demà que, Aina Marc, i demà que?
7: Efectivament. Per demà, tots a fer feina, que és dimecres, i no tenim excuses encara.
8: Mañana a trabajar, desde las 8 de la mañana hasta las 2, las 3 de la tarde. Soy responsable de acción sindical y negociación colectiva de UGT, FESMEC. Y nada, ir a la oficina e intentar ayudar a los ciudadanos y a los afiliados de UGT.
9: Sí, mañana voy a trabajar. Estoy en Sonespace, soy técnica de auxiliar de enfermería.
7: I avui per primera vegada la resposta estrella de vespre no és anar a fer feina, és anar a classe.
10: Pues mañana por la mañana tengo clases en la universidad, por la tarde tengo un curso bíblico y ya después una reunión con la familia.
11: Estudiar en Borja Moll, primero de bachillerato de ciencias.
12: Demà hora baixa començaré el meu primer dia d'estudiar, de CFP.
7: Ah, enhorabona, idò, què estudiaràs?
12: Jo informàtica, el superior.
13: Jo demà de matí tinc que anar a classe, bueno, el meu primer dia, i bueno, faig nutrició i dietètica.
14: Vale, demà pues ir al colegio. Y pues estaremos en casa.
7: Molt bé, i tu què faràs demà?
15: El mateix, anar a l'escola i després el que nostre.
14: No tenim res planeat.
7: I acabam avui escoltant plans d'una senyora que han trobat prenent l'aire fresc a un banc.
16: Pues mira, levantarme por la mañana, después desayunar y venir aquí a hablar.
6: Per favor, Aina Marc, demà torna i a veure què te conta.
7: Sí, és que demà me plantaré en un mateix banc, si pot ser a la mateixa hora, veurement si troba aquesta senyora.
6: A més, demà tenim la paraula il·lusió.
7: Sí.
6: Jo crec que sí, ja vas demanant pel carrer a la gent quina és la teva il·lusió, que t'il·lusiona.
7: És una paraula guapa.
6: Ah, a veure què te conten, moltes ganes. I doncs ja sabeu, si trobeu una Aina Marc pel carrer amb el micròfon d'IB3 Ràdio, penseu que no hi ha càmera, que podeu sortir despentinats, que només heu de compartir, que fareu demà.
4: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
6: Són les 9 i 48 minuts i na Marta Ferrer mos espera perquè mos ha d'ajudar a baixar barrera. Marta, com estàs? Benvinguda.
17: Hola a tots, moltes gràcies.
6: A tu per acompanyar-nos avui, a més en aquestes hores en directe, a veure si t'he dit clau, que és la paraula que han triat per al programa d'avui i que té molts significats. A tu que te venes cap?
17: Jo sempre m'enduc tot cap a la part musical i m'aveno cap la clau de sol de música.
6: I doncs ja mos agrada perquè, mireu, en a Marta Ferrer, perquè li poseu cara i cabells i tot, perquè té una melena preciosa, l'haureu vist davant les càmeres d'Ivetres Televisió, programes com Gent de la Mà, Obert per Vacances, però també hi és darrere, que darrere també fa feina molta gent, per exemple, de Fred i Calent, una dona que va estudiar periodisme, però que de petita, i per això li ben escap la clau de sol, ja sabia que volia cantar, no, Marta?
17: Sí, sí, de ben petita, però molt petita. Tenia 2 o 3 anys i jo ja volia cantar, que nostre ningú s'ha dedicat mai a la música. I ho veien com una cosa, bé, ara té aquesta corolla, però li fos girar. I amb 8 anys va ser quan m'hi vaig posar en sèrio, perquè vaig començar en un concurs Camí de l'Èxit Júnior, i fins a dia d'avui la música segueix a la meva vida.
6: La música i fins i tot els musicals. Mira, escolta. Let it go, let it go, can't hold it back anymore. Vale, aquesta no ets tu, però tu fins i tot has fet de Nana, que jo ara no me'n recordo que no havia anat a Frozen, però tu has fet de Nana, que és la germana d'Anna Frozen, a un musical, no?
17: Sí, vaig tenir la sort de poder estar a la Gran Via de Madrid representant a Nana en aquest musical de Frozen, la germana de Elsa.
6: Exacte.
17: I va ser una experiència xulíssima que repetiria sí o sí.
6: Que fort, eh? Poder cantar bé, actuar i estar allà amb tota la gent bocabadada, això va ser una experiència brutal, no?
17: Sí, a més que en un final també aquest musical és per tots els públics, però... Mm. Està una mica més enfocat a només petits i veure la seva cara de felicitat quan acabàvem les representacions, que sempre sortíem a fer fotos i aquesta il·lusió, això no s'apaga en res.
6: Ja, s'ha de ser un poquet actriu també per posar-se o pujar-se damunt un escenari i cantar davant la gent?
17: Sí, sempre ha d'haver aquesta part de deixar vergonya fora, saber que pues, ara te toca, no?, representar aquest paper damunt l'escenari i donar el millor d'un mateix.
6: Ja, ja. I ja fa 10 anys que puges a l'escenari amb el teu grup After Sands, 10 anys, i bueno, sou s'ànimes les verbenes d'estiu i més enllà, m'apareix, no?
17: Jo crec que, com que mos ho passem molt bé, perquè en el final som més que amics, ja som una família després de tant d'anys, crec que això també se transmet en el públic, que nosaltres gaudim, mos ho passem bé i intentant que el públic se passi igual de bé amb nosaltres. Mm.
6: Clar, i s'èxit perquè connecteu amb el públic, quines? Allò, no sé, triar les cançons, mirar i dir, ui, aquests passen de 50, posarem aquestes cançons, això està molt mesclat, o tu ja dius, s'ho passaran bé, igual canti el que canti.
17: Home, sempre tenim les cançons que sabem que funcionaran a qualsevol edat, qualsevol tipus de públic que tinguem, i després és vera que vas canviant una mica depèn de l'animat que veus en el públic aquell dia. Mm. La sort de fer música en directe és que si veus que una cançó no estan tan animats i més de fer 2 tornades només en fas una i canvies a la següent cançó, i si veus que m'estan donant tot, que aquella és la cançó de vespre i fas un parell de tornades més, es troba fos més i que la gent canti amb nosaltres, claro que sí.
6: Molt bé, i dissabte, per si voleu això, anar animats, sereu a Binissalem, no? Les festes d'esbarmar amb el teu grup, però és que fa 2 dies eres a Bunyola compartint cabina amb un DJ. A veure què te passa tu en la música i en l'escenari, Marta.
17: Jo tot el que tingui que veure música, banjo. No dic que no res, i és vera que el meu fort sempre ha estat cantar, que com ja has dit, aquest dissabte a les 9 de vespre a Binissalem estarem donant tot amb After Sands, però ja fa 2 anyets que aquest tema de posar-me darrere una cabina, animar, és vera que la meva feina implica molt d'esforç vocal, perquè com a periodista certa sí. L'odia, cantant també, i la DJ és una cosa que me permet gaudir de la música, però descansar un poc més la veu. Clar. És vera que així tot, jo no som una DJ que me pos darrere la cabina i no toco micro, sinó que tot ho tens, estic xerrant, aprofit i cant les cançons, surt darrere la cabina i me posa a cantar amb el públic, però molt bé. Ara estic fent una col·laboració amb Antoni Vilanova, un jove de Pollença, que també és DJ, i de moment pareix que la cosa va bé.
6: Que bé. I ara ho deies, això de cantar, a veure quina és la clau per cantar bé i per cuidar-se, sabeu, que és l'instrument en el final.
17: Mira, cantar bé jo crec que al final és una cosa de pràctica. La meva profe de cant, la Marcelén Guanzo, que jo vaig amb ella des de que tinc 8 anys, sempre diu: tothom pot cantar, perquè al final les cordes vocals són un múscul. Tindràs millor veu, pitjor veu, o millor més afinació o menys, però al final, treballant l'instrument, se pot aconseguir cantar. Però, clar, és un instrument que la gent a vegades no veu tota la feina que hi ha darrere per cuidar-lo. Jo, la clau per poder mantenir aquestes feines és molt de repòs vocal. Si, per exemple, ara dissabte que tindré actuació, encara que pareixi difícil, que és la part que m'acosta més, intenta estar tot el dia fins a hora de cantar sense xerrar.
6: Això t'ha de costar, clar, Marta.
17: Sí, tothom me diu, no te crec que tu facis això.
6: No, però és la manera de cuidar, efectivament, és la manera d'arribar bé i poder donar-ho tot a damunt l'escenari. I na Marta ja mos deia, na Marta Ferrer ja mos deia que no sap dir que no, i resulta que un tal Reventós i un tal Dani Morlà te diuen: escolta, Marta, que vendries en el Teatre del Mar a participar en el show Vull ser un bon mallorquí? I na Marta diu: sí, i seràs diumenge, no?
17: Així és una representació que se fa divendres, dissabte i diumenge. Cada dia duen a un convidat diferent. I a jo me toca diumenge a les 7, en el Teatre del Mar. Ja ho vaig dir un poc per xarxes. No sé molt bé el que vaig, perquè ells fan una espècie de podcast, però que ho traslladen damunt un escenari. Hi ha molta participació del públic, i el que sí que m'han dit, que precisament per això hi vaig, és que hi haurà rialles assegurades, i jo... Si hi ha una mica de riar, ja m'han comprat. Passar ja, una bona estona.
6: Ja hi ets.
17: Exacte, sí, no puc dir que no.
6: Beníssim, i de preneu nota, si voleu pla, perquè cap de setmana. I ara breument t'he de demanar si tens algun hàbit, algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor, Marta.
17: I doncs jo no sé si m'ajuda a dormir millor o no, però que nostre sempre és costum, abans d'anar a dormir, donar un beso a tota la família. Despedir-nos quan te fiques a l'habitació per dormir, dius bona nit a la família i com que descanses millor, és com, au, ja ha acabat el dia per avui.
6: M'apareix beníssim, m'apareix preciós. I escolta, necessitam una cançoneta per acabar de baixar la barrera del programa d'avui. Fins demà, que mos proposes?
17: I doncs mira, vos proposaré la cançó que crec que ha estat la cançó més sonada aquest estiu a les Rebel·les, per animar la gent que dissabte venguin a les 9 a Binissalem, o veurem-vos cantant amb After Sants, i vos propos la cançó superestrella de Naitana, perquè a mon anem molt la demanaven, i l'hem acabat fent aquest estiu, ha estat l'èxit de l'estiu.
6: Molt bé, i de nosaltres preferint a Marta Ferrer com a superestrella, però te posarem aquesta cançó de Naitana. Marta Ferrer, moltes gràcies i bona nit.
17: Gràcies a vosaltres, bona nit.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Pràcticament 3 hores de reunió de la presidenta del govern, Marga Proens, amb el GOP i Terra Ferida, però sense acord. La durada de la trobada i el fet que hi hagués propostes concretes per les dues bandes feia pensar en qualque mena d'apropament sobre mesures de contenció turística i del territori, però no ha estat així. Francesca Mas.
2: No hi ha hagut acord. Aquestes han estat les primeres conclusions després de la reunió de 2 hores i mitja entre la presidenta del govern, Marga Proens, i el GOP i Terra Ferida. Els ecologistes han presentat una carta a la presidenta amb diverses propostes per posar límits al creixement turístic. Les qüestions més tenses han estat sobre habitatge i, com dèiem, de creixement. És Joan Moranta, president del GOP.
3: No coincidim amb aquesta manera d'entendre on està el problema. I clar, aquí, quan nosaltres hem acabat d'explicar el nostre document que duim, que nosaltres li fem una proposta de governar des dels límits, és a dir, no volen sentir xerrar de límits, no volen sentir xerrar de límits ecològics ni d'ecologia ni de seguretat ecològica, que és el que necessites aquestes illes, no? I aquí és on realment no hi ha un punt d'acord.
1: Avui és dia farcit de notícies al Parlament. Aquest dimarts s'ha iniciat la tramitació de la llei per limitar l'entrada de vehicles a Menorca amb l'objectiu que les restriccions entrin en funcionament l'any que ve. El conseller de Mobilitat menorquí, Juan Manuel Delgado, ha acusat l'anterior executiu de no posar restriccions, mentre l'ecosobiranista Josep Castells critica que el PP actuï per pressió social i demana una tramitació d'urgència perquè s'aprovi abans de Nadal.
4: Lo hacemos nosotros, el Partido Popular. Han estado 8 años. ¿Cuánto han limitado en 8 años? ¿Cuántos coches han limitado en 8 años? Ninguno.
5: O fem veure que ja estem a favor, o si no ens passarà pel damunt la realitat social de Menorca. Aquest és el motiu pel qual vostès avui venen a presentar aquesta llei, no pas perquè hi estiguin convençuts.
1: Davant la creixent arribada de migrants a les costes de les Balears, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha demanat per carta al president de l'Executiu Central, Pedro Sánchez, mesures urgents per solucionar l'elevada immigració irregular que arriba a l'illa.
6: Mallorca s'ha convertit, per desgràcia, en la principal porta d'immigració irregular de tota Europa, de la zona sud d'Espanya, però de la zona sud d'Europa, i no se pot consentir haver d'actuar de manera unilateral. Per aquest motiu, les demano i les insisteix totes aquestes peticions. I és que, com sabeu, el nostre sistema de protecció de menors ha arribat en el límit. Durant aquestes darreres setmanes han superat els 500 menors immigrants no acompanyats.
1: I mig any després de la seva aprovació inicial, l'Ajuntament d'Eivissa finalitza els tràmits per destinar un solar a 245 habitatges i allotjament públics per a funcionaris i residents. Ho explica el regidor d'Urbanisme, Juan Flores.
7: Lo que se aprobamos es el cambio de destino a que se pueda construir viviendas dotacionales y residenciales como vivienda protegida. Vivienda protegida que, como no puede ser de otra manera, tendrá una prioridad para residentes que lleven 10 años o más empadronados en la ciudad de Eivissa. Y también se autoriza a que por parte del Ipsalud se ceda a Alibaba para la construcción de dichas viviendas.
1: I més de 1.600 usuaris ja utilitzen la nova aplicació del TIP en la seva primera jornada de funcionament. L'APP permet dur la targeta única de transport, el telèfon mòbil i viatjar amb els busos del TIP i l'MT de Palma, així com el tren i el metro. La gerent del consorci, Lluïsa Serra, fa un balanç positiu del primer dia.
8: Bueno, al final, aquesta tecnologia a favor dels usuaris, o sigui, fer transport públic més senzill. Si pot dur la targeta en el mateix dispositiu, crec que en el final pues, tots estem sempre o tenim el mòbil a prop i que ja pues, no has de pensar si dus la targeta o no.
1: El president espanyol, Pedro Sánchez, ha reconegut per primera vegada que en la crisi migratòria a Ceuta els controls fronterers del Marroc varen fallar.
9: We have asked Morocco for...
1: O confessa la CNN que ha demanat al Marroc respostes i acció perquè el govern espanyol està clar que el seu mecanisme de control fronterer va fallar. Arribam així a les 10:04. Les notícies tornen a les 6 del matí.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Aina Fullana i Joan Miquel Oliver han tret llibre recentment i avui en parlem a l'Aviador. Comença la cultura a IB3 Ràdio. Benvingut tothom.

0: A la secció inicial dedicada a l'urbanisme, l'arquitecta Cristina Llorente ens parlarà de l'aigua a les ciutats. Després, la llibretera Maria Cuenet ens duu una escriptora molt propera a nosaltres, és Aina Fullana. De gran, vull ser una casa, és el seu darrer llibre, editat per l'Eclèctica. I més autors de luxe amb la darrera obra de Joan Miquel Oliver, La vida no són matemàtiques, que ha publicat Magrana.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins a les 11 amb Miquel Àngel Fiol al control de la tècnica.
2: El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
1: I ho deia Ana Mònica, avui a la nostra secció d'arquitectura, urbanisme i paisatges parlant de les ciutats i també de l'aigua.

0: without you, baby. And I can't hardly sing.
1: Cristina Llorente, com estàs?
2: Bones tardes, molt bé.
1: Reconeixes aquesta veu?
2: Cada setmana
1: cada setmana un repte i un compromís. Sí, i aquí, si no dius que sí, sí que quedaràs molt malament.
2: Però saps què passa?
1: No,
2: m'estava preparant el guió i no estava parant massa atenció a la cançó.
1: Bob Dylan.
2: Vale.
1: Spirit of the Water, On the Water, que és una de les seves cançons, no de les més conegudes, però mira, ens serveix per començar la sessió d'avui.
2: Sí, perquè efectivament xerrarem d'aigües i ara aquests darrers dies hem estat xerrant de calor i de com les ciutats poden, bé, diguem de qualque manera, alleujar aquesta calor i aquestes onades de temperatures super elevades que encara tenim. També hem de parlar de les pluges i d'aquests darrers episodis de pluges intenses que han tingut i d'aquestes imatges que ens han deixat de ciutats anegades, pràcticament rieres al mig de la ciutat, diria que quasi piscines, no? Com en el cas, per exemple, de la plaça Miquel Dols de Palma, que fa uns dies era una bassa d'aigua tota ella, no?
1: Passa també a diferents zones d'Eivissa, de Vila, sí. Quan plou i sembla com mal que és mal precisament d'arreglar, no?
2: No és mal d'arreglar, o sigui, passa...
1: Pel temps que fa que passa, dic.
2: Ah, bueno, exacte, no és que sigui mal d'arreglar, és que no hi ha hagut mai la voluntat de fer-ho i de fer un veritable canvi en els models de ciutat que tenim, i ja ho hem xerrat amb les temperatures i també ho xerram amb els aiguats, no? Ara apareix més greu? Sí, perquè cada vegada tenim episodis més comuns, més

0: filtra part queda retenguda per la vegetació i altra part circula lentament per la superfície. Per tant, tot això fa que no hi hagi aquestes acumulacions d'aigua puntuals, no? Clar, sobre l'asfalt tenim poques opcions, no? Perquè tota l'aigua que cau ha de ser absorbida pels invernals, ha d'anar al clavegram i finalment ha d'anar a la mà, que això és un altre problema, si no igual, quasi igual de greu que el tema de les inundacions, no? Que és que tota aquesta aigua de pluja, que és aigua potable, s'atuda, la tiram directament a la mà. Val? I aquí entraria aquest concepte meravellós que ens hauríem d'anar ficant ja dins el cap, que és el concepte de ciutat esponja. No? Jo crec que en aquesta secció han donat com moltes etiquetes per les ciutats, no? Les ciutats cuidadores, les ciutats amigues de l'infància. I tot això són, bé, diguem, conceptes que tenen a veure en la part, diguem, més social de les ciutats, però aquesta part té molt que veure amb la part física, no? Aquesta ciutat esponja cerca el lloc d'expulsar l'aigua ràpidament, que és allò que hem estat intentant fer durant, bueno, durant segles, no? Amb menys o manco èxit. I aquesta ciutat esponja el que fa és retén aquesta aigua, l'infiltra i l'aprofita. No? I què és això de la ciutat esponja? Alerta, perquè no vol dir que sigui una ciutat que no s'inunda mai. Efectivament, no podem dimensionar tota una ciutat perquè sigui capaç d'absorbir qualsevol episodi extraordinari de pluges, però sí que podem aconseguir que una gran part d'aquesta aigua de pluja no arribi immediatament en el clavegram, és a dir, no s'atudi. I com ho podem fer, això? Ho podem fer mitjançant sòls permeables, mitjançant vegetació, mitjançant escocells connectats i vius, no? Amb jardins de pluja, ara anirem explicant un poquet qualcuns d'aquests conceptes, amb zones temporalment inundables, però que ja siguin aposta per això, no? I en canalització de tota aquesta aigua d'escorrentia que ens quedaria més enllà d'aquesta infiltració, no? I això no vol dir res més que recuperar els cicles naturals que hem romput construint les ciutats, que han romput permeabilitzant i posant asfalt.
1: Que te veurem psiquis, canalitzacions, on posam, on edificam.
0: Sí, i on traim coses que estan fetes, no? On aixecam l'asfalt que s'obre. Perquè ara aquí, bueno, podem anar en allò que tractàvem la setmana passada, xerraven de la pacificació dels carrers, i quant d'espai de la ciutat volem dedicar al cotxe. Clar, això, més enllà de tots els inconvenients que ja vàrem anomenar la setmana passada, aquí podem mirar aquest mateix problema des d'un altre angle, no? Què passa quan decidim que pràcticament tota la superfície del carrer ha d'estar pavimentada perquè hi puguin circular i aparcar cotxes? I de resulta que, per una part, perdem espai per les persones, això n'han xerrat ja molt, però també perdem oportunitats de recuperar aquests cicles naturals, no? Perquè, realment, si volem una ciutat més permeable, si hem de pensar que comenci a funcionar aquesta ciutat esponja, no podem constantment estar impermeabilitzant la ciutat i asfaltant l'espai públic, no? Però tampoc podem pensar només a posar, per exemple, escocells més grans o jardins de pluja a ses places, sinó que hem de començar a pensar realment a aixecar aquest asfalt, perquè, ara, això, una exclusiva, no? S'obre molt d'asfalt a ses ciutats.
1: No m'ho puc creure.
0: Val? Sí. Vale, hem xerrat, per exemple, d'aquests jardins de pluja, no? Que són aquests jardins de pluja més enllà d'un concepte preciós. Són petites infraestructures que permeten recollir temporalment l'aigua de pluja. El que se fa és construir una zona vegetal, lleugerament enfonsada, que funciona de la següent manera. Si plou poc, la vegetació que ha plantat en aquest jardí de pluja absorbeix l'aigua que necessita i llavors se banyen, se xopen, ses capes superiors del sòl. Diríem que amb això un jardí de pluja, imaginem-nos d'uns 3 metres quadrats, per tant una cosa bastant petitona, podria absorbir fins a 100 litros d'aigua. 100 litros d'aigua, perquè mos facem una idea, és el que cap a una banyera convencional. Val?
1: Okay.
0: Què passa, però, en pluges?
1: És una barbaritat.
0: És moltíssim, és moltíssim.
1: I quan mos dutxam està calculat una dutxa així raonable, de 7 minuts?
0: Mira, jo tenc un poal a la dutxa, val? Perquè

0: El meu bany estava bastant lluny d'Estermo, de la caldera.
1: Sí, això me sona.
0: I tenc un poal per ficar l'aigua freda.
1: Me sona perquè ho has dit aquí, sí, no és que hagi visitat el teu poal. M'ho aclarir, també. Molt bé.
0: Resulta que tarda bastant en sortir l'aigua calenta i l'aigua freda que surt la recull en aquest poal per llavors emplear-la, per exemple, pel vàter, no? I cada vegada que me duig s'ompl un poal de 10 litres només de l'aigua freda que surt abans d'encalentir-se, que és moltíssim, ja 10 litres d'aigua, és moltíssim.
1: Però això passa igual a ben igual en la banyera. Per tant, clar, és que moltes vegades, com que hi ha teories per tot i de tothom, dels que saben i dels que no, està sempre el tema de si dutxar-se. Evidentment, sembla que és molt més ecològic i gastes menys aigua dutxant-te, però clar, també hi ha teories sobre això.
0: Te posaré un altre exemple. Un temps que meu no vaig tenir aigua calenta.
1: No tens una resposta
0: calenta.
1: Claríssima, no?
0: Sí, amb aquest exemple te responc. Un temps que se me va rompre la caldera de casa, sí. M'havia de dutxar, bé, lo típic, no? Que encalenties aigua dins una olla i te dutxaves. Amb una olla normal, una olla que emplearies per fer, diguem, espagueti per dues persones,
1: correcte.
0: Me dutxava.
1: Idò, ja està, contestat.
0: Contestat, no?
1: Dutxar-se és més sostenible que banyar-se. Això sí, si no cantes la Traviata a la dutxa, tota la Traviata també.
0: No, exacte. Hombre, llavors, si tens aigua mullada, tots els temps, i molt de temps, evidentment gastes
1: sí,
0: igual l'aigua.
1: Una persona se dutxa cada dia, evidentment, en uns minutets basta.
0: Exacte, però insistes que són 100 litres per banyera. I aquests 100 litres, tornant en els jardins de pluja, se podrien recollir un dia que plou poquet a un jardí de pluja de 3 metres quadrats. Però què passa si plou una mica més? Que aquest jardí s'acolmata d'aigua, l'excés d'aigua que no absorbeixen les plantes ni la terra és evacuat per un tub de desguàs, i aquí podem estar recollint en el jardí de pluja fins a 1.000 litres d'aigua, ja estem xerrant de 10 banyeres senceres. I això, en pluges torrencials, el jardí s'inunda del tot, i l'excés ja s'evacua igualment per la canonada de desguàs, i aquest jardí queda parcialment inundat. I aquí ja estaríem recollint 3.000 litres d'aigua a un jardí de pluja de 3 metres quadrats. Estan xerrant de 30 banyeres, clar. O sigui, és una barbaritat. Val? I això ho aconseguiríem això, amb uns petits jardins de pluja repartits per la ciutat amb 3 metres quadrats. I això... Que en què mos ajuda? Per una banda, evita inundacions, perquè no carrega tant el clavegueram ni els invernals, però per l'altra banda també millora el microclima. Recordem que deien que quan permeabilitzant la ciutat, quan afegim vegetació, mos baixa la temperatura, se redueix aquesta illa de calor i a més s'incrementa la biodiversitat, que també és importantíssim que hi continuï vent baies i papallones a la ciutat. No? Això sí, a part d'això, necessitem habilitar una xarxa separativa, una xarxa que sigui només per aigües pluvials, per canalitzar aquesta aigua, perquè ara mateix, en general, aquesta aigua se'n va directament en el clavegueram, en el mateix que van les aigües, diguem, no les aigües brutes, que no se'n van directament a la mar, lògicament, però no hi ha una xarxa separativa de pluvials, val? Per acabar de fer-nos aquesta idea de quanta aigua se podria recollir, hem xerrat de quan plou en el carrer, però t'imagina't un terrat de 100 metres quadrats, que un terrat de 100 metres quadrats el podem trobar a qualsevol edifici de la ciutat, podria recollir amb una pluja intensa també fins a 3.000 litres d'aigua. Per tant, és molta d'aigua que estem tudant i molta d'aigua que necessitem, i molt més a territoris com les nostres illes, on no hi ha rius, i on tota l'aigua, gran part de l'aigua que consumim...
1: Que els aquífers estan regulint-xis.
0: Ve dels aquífers, exacte. Okay. I aquests aquífers podríem contribuir a emplenar-los amb aquesta aigua que recolliríem de la pluja i que ara mateix no s'està recollint.
1: Molt bé, Cristina, i de la setmana que ve no sé si continuem amb aquest tema.
0: Sí, seguirem perquè és bastant interessant, hi ha un parell més de dades que crec que convé conèixer.
1: I hem de dir que serà la teva darrera secció.
0: Sí.
1: Que tens altres projectes professionals que t'impedeixen venir a l'aviador. Per tant, també ens haurem d'acomiadar amb un resum, una síntesi de tot allò que han xerrat durant aquests mesos o un any, no?
0: No sé si serà mateix. No, dos.
1: Dos anys, uf.
0: No sé si mos donarà temps.
1: Ho intentarem. Cristina Llorente, fins dimarts.
0: Fins dimarts.
1: Vagi molt bé. Adéu.

IB3 Ràdio és cultura. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. L'aviador.

I continuant a l'aviador, després de parlar d'arquitectura, d'urbanisme, toca parlar de llibres. Una presentació sumària de l'escriptor, una metàfora del món per arrencar un artefacte mal de definir. Reflexions, fotos fixes, alquímies fetes de vivències, imaginació... Estic especulant. Relats breus, bocins de literatura i filosofia que només pot crear un observador impenitent. Avui parlant del darrer llibre de Joan Miquel Oliver, La vida no són matemàtiques.

0: I ho feim, evidentment, amb el seu autor, Joan Miquel Oliver. Com estàs?
1: Què tal, com va?
0: Molt bé, encantat de tenir-te aquí. Durant el dinar, avui, el meu fill m'ha demanat, qui entrevistava, ho fa cada dia, i després m'ha demanat de què anava el teu llibre. He dubtat, 20 segons, 30, al final he agafat el llibre i l'he llegit bocins. Me semblava la millor manera d'explicar allò que és mal d'explicar i potser és el millor que pot passar quan fas un artefacte d'aquest tipus.
1: A veure, aquest llibre és mal d'explicar què hi ha de dins perquè és que hi ha un pot de tot. O sigui, tot el que me passava pel cap el temps que vaig escriure, que van ser un mes o dos, tot, o sigui, tot. Qualsevol cosa que me passava, que me recordava que tenia apuntada en un quadern, el que fos, va tapar, me'l vaig fotre.
0: Ara parlant d'aquests quaderns, perquè procuro no llegir entrevistes dels autors que he d'entrevistar per no contaminar-me, però qualque cosa, evidentment, acabes mirant.
1: Sí.
0: I per qualque banda, he llegit que has dit que has escrit capítols al mòbil, a l'avió, als hotels, a casa. Jo no t'imagino amb una llibreta a la mà. I té molta curiositat per com està fet aquest llibre, pel procés. Quan escrius, quan agafes aquestes notes, de quina manera, els moments?
1: Res, senzillament, quan me venia una idea o me passava qualque cosa, i llegia qualque cosa, m'explicaven qualque cosa, doncs tenia una llibreta petita, d'aquestes superminis a dins la bossa, i ho apuntava. I llavors tenia com una llista, clara, estic fent memòria, perquè tampoc me'n recordo tot.
0: Quan fa, que més o menys, el període de temps que
1: pues que no sé, no fa un any encara. Sí. I clar, tenia apuntat, he d'escriure-lo de la piscina, he d'escriure-lo de les pomes, he d'escriure-lo de les calcetins, he d'escriure tot això, no? I a poc a poc, pues, vinga, avui escriuré això, no?
0: Clar, pomes, la memòria, ho saps millor que jo, és traïdora, vull dir que allò que tu en aquell moment pensaves als calcetins, després te poses davant l'ordinador i segurament que no surt com...
1: Bueno, aquesta és idea... Les idees que no surti, que surtin moltes més coses de les que ets capaç de pensar a priori, no?, quan t'escrius.
0: Eleves qüestions quotidianes, les hamburgueses de l'Alaska, els calcetins, també parles de temes aparentment més transcendents, els oficis de la gent, que jo me sembla molt interessant, metàfores més o menys profundes. Jo aquesta metàfora que fas al principi sobre el món me sembla absolutament meravellosa. I al final és com una filosofia bona d'entendre. Jo me fa la sensació, Joan Miquel, que rebutges allò que es pot considerar erudit. És com, per exemple, quan parles d'en Herzog, que és un director de culte, és un director que no està a l'abast de tothom, és a dir, que no li agrada a tothom, òbviament, però ho fas a través d'una anècdota de la teva conversa amb els amos o els expropietaris de Filmi.
1: A veure, has dit moltes coses, deixa'm pensar.
0: Jo te resumiria la pregunta en si de fuga de l'eruditisme, que és una paraula que crec que no existeix, però ja m'entenc.
1: Sí, si no existeix, jo hauria d'existir. Però, absolutament. És a dir, hi ha gent que no diu absolutament res amb un llenguatge ultracomplicat, a coses més aviat senzilletes, de manera molt complicada, i fan com una obra d'art el fet d'explicar allò que en realitat té un valor, entre cometes, regular o normal, el que ha usat tothom, saps? Jo considero que és molt millor emplear un llenguatge directe, o sigui, la filosofia no té per què emplear un llenguatge complicat o un llenguatge diferent, la poesia tampoc. Jo crec que només hi ha un llenguatge, el que canvia és el contingut del que tu expliques. O sigui, el llenguatge normal de la comunicació que empleem ara, llenguatge poètic, però jo són iguals aquests llenguatges. El que canvia és que ara xerran d'unes coses i la poesia xerra d'unes altres. Però això de dir vaig a complicar la vida i vaig a fer veure que el que estic explicant és l'hòstia, perquè pràcticament no ho entén ningú, pues, la veritat és que me tira molt enrere.
0: És que és zero pretensiós, això que fas. I, no, sembla que t'estic llançant d'una floreta, i segurament sí, però no és tendència. O sigui, avui en dia jo crec que entre la literatura del jo, en un sentit que jo em sembla molt complicat que interessi a la gent històries així com molt profundament íntimes. I allò d'elevar-se fins que arribes al sostre, vull dir que són tendències que hi són ara mateix, òbviament.
1: Sí, no sé què ara, literatura. Molt de jove i molt de guió de Hollywood. Ara la gent escriu novel·les i són guions. I no se prenen la molèstia d'explicar res més que passa. Però jo què sé, entra en un bar, bueno, com és aquest bar? És de dia, és de nit, de què fa olor, qui hi ha? O sigui, se dona com a molt de sobreentesos en el mal sentit, saps? O sigui, com aquests guions de cine, no sé si n'ha llegit cap mai, però sí. Figura que després hi ha un director que interpreti allò, no? Pues avui en dia la gent escriu un poc així. Tu has d'explicar les coses, o sigui, en la justa mesura. Si tu vols que la gent se faci una idea de la que tu t'estàs imaginant o d'una cosa que has vist, has de donar les pistes adequades perquè això li arribi al lector. I ja està, ni més ni menys. I avui en dia el que jo me trobo és que m'arriben llibres que sí, que pensen molt en la trama, pensen molt en no sé què i tal, però en realitat són llibres que són unes fantasmades, perquè és que en realitat no aquella persona que ha escrit allò no t'està portant res a el que tu veus. O sigui, la literatura ha de reinterpretar la realitat, si no, no literatura. Saps? I ara veig que hi ha molta novel·la buida en aquest sentit.
0: Els acabes?
1: Oh?
0: Els acabes, els llibres aquests que...
1: No, que va.
0: No tens que complir-se'n d'això, no?
1: No, cap ni un, home, només faltaria.
0: Home, allò que ha per llegir i per fer.
1: Home, i tant, o sigui, llavors si agafes un llibre que és una merda el t'has de llegir, perquè el t'has començat, jo no sé, hi ha qualcú que ho faci.
0: Sí, en conec, sí, que confien en bueno, optimistes irremediables.
1: Ah, bueno,
0: que
1: sí.
0: Que un gir...
1: Ho entenc el que...
0: S'ha de ser molt optimista per això, però
1: sí, bé. Sí, sí.
0: No ho som. Tenia la tentació, a mesura que anava llegint La vida no són matemàtiques, i crec que és una pregunta que mai s'ha de fer, però jo estava allà, li faig o no li faig, de demanar-te quan hi ha de tu en aquest llibre. I després, clar, arriba el capítol d'apologia del vostès aquí, i contes allò del misteri de l'amor, on mescles... És que em sembla meravellós, els dos bars de mitis del Molinar, on ja no hi és, que em punta, quan... mescles també personatges. I entenc que aquí està la clau, no? En aquesta alquímia entre imaginació, vivències, experiència, fins i tot especulacions, desitjos.
1: T'has contestat a tu mateix?
0: Sí.
1: És a dir, jo faig això. O sigui, me baso en el que veig, me baso en el que visc, me baso en coses que me conten, me baso en els meus amics, en la gent que conec, però després, clar, tu fas una construcció de tot això. O sigui, jo... ja que sé, el capítol de que duc dos ous en cada
0: butxaca, sí.
1: Ous de gallina, perquè la gent mos entenguin. Dins cada butxaca, pues, això és, dins el mateix relat he juntat com a... Està basat en dues o tres anècdotes diferents, saps? Però jo les he juntat amb una per sumar una mica de situació còmica, que com pot ser que te passi tot això en el mateix moment, no?
0: Hi ha molt d'humor, ara en parlarem. Estem detallant, entrant en Olivetes, de La vida no són matemàtiques, el darrer llibre de Joan Miquel Oliver.

0: com si fossin camps de blat, les praderes de Posidònia ondulen en càmera lenta tot seguint les correnties. Experimento una força cap a dalt, igual al pes del líquid que el meu cos desallotja, i suro sense cap esforç, respirant pel tub de plàstic. Baixo uns metres fins al fons i noto l'aigua més freda. L'arena plana té un tacte argilós. Em poso en forma de seguda, suspès a mitja distància en vertical, i miro en fora la mar gran.
1: I estem escoltant, per si algú encara no ha detectat, el darrer disc de, també d'en Joan Miquel Oliver, Roïssos, en temes que hi formen part. Clar, fas reflexions de classe, jo em sembla que el tema de repartidors, que són invisibles i que tu vas comprovar, no sé si és bo o no, però sí. Arrossegant un bafle, que era en aquest cas, reflexions existencialistes, molt ben filades. I tornant a allò que deies abans, molt d'humor, no? Jo me sembla que allò de l'unitat de mesura, que estigui bé, que és tan mallorquí i tan adient, la senalla que evita que un catalanoparlant te pugui parlar en castellà, això és empíric.
2: Sí, ho he comprovat en això. Tu vas amb una senalla de Xeneó, d'anar al mercat, i la gent xerra català, perquè no pot ser mai un foraster duia això, saps? Penjat, pues no és impossible, saps?
1: L'episodi on ratxes el cotxe.
2: Ah, hòstia, sí.
1: Pues això també és bona, però si no, aquest hòstia no hauria estat. O el treballador d'Europa, que me sembla meravellós. Anem a intentar resumir-ho ràpidament. Tu te trobes a l'Orient, que és un bar, per aquells que no tinguin identificat, del centre de Palma, molt recomanable, per ser les millors cerveses de ciutat, segurament. I allà trobes un senyor que t'assembla també veure de tant en tant a l'aeroport i li demanes si fa feina a Europa i te diu que no.
2: Que no.
1: I llavors te planteges demanar-li a la persona que te trobes a l'aeroport si va a l'Orient habitualment.
2: Clar, aquesta és la gràcia.
1: Però ho has fet.
2: No, és a dir, hi ha un fulano que fa feina a Europa i que és un client de l'Orient. Jo li demano de l'Orient, escolta, tu fas feina a Europa? I em diu no. I dic, com que no? I em diu que no, te dic. Dic, bé, amb aquest de l'Orient no mentes. Ara m'he de trobar d'Europa, si em diu que sí, que és el client de l'Orient.
1: Però avui el final d'aquesta història. Ara m'has creat una necessitat, jo i els lectors. Que...
2: Ostres, ara, bueno, te diré, ara començaré una altra vegada la gira i he d'anar a Barcelona, així que tal vegada el trobaré.
1: Fas homenatges, esmentes gent important per tu, llocs també, Can Giro, Fades, Miquel Cardell, Toni Artigas, el teu mestre, Manet Capilla, Mari Salom, que jo la vull conèixer també, per Toni d'Oliva Trencada, i falten molts, imagino, però és gent que de qualque manera t'acompanya i que també admires, no?
2: Sí.
1: És com una admiració que hi poses allà.
2: Clar, o sigui, en el final el que més m'agrada del món són les persones. Quan coneixes una persona com la Mari Salom o tens la sort d'haver compartit experiències amb en Toni Artigas, tot el que t'han ensenyat aquesta gent, el que has disfrutat els moments que estaves amb ells, no? Això és el que en el final és el més important. És a dir, que defineix una ciutat, que defineix un poble, pues, la gent, les parets, els edificis, no sé què, diuen aquest poble és feo, aquest poble és guapo. El que fa que un poble sigui guapo és com viu la gent, saps? I jo crec molt en la gent.
1: No, poble més guapo que Manacor, i segurament la seva fesomia no guanyaria cap premi.
2: Claro, és que és això.
1: Parlant de Can Giro, per exemple.
2: Clar, Manacor és una passada. I si en dius que Manacor molt feia, tu sí que és feia, calla un poc. Saps?
1: No sé si plantejar-te com a pregunta o com a afirmació i deixar que tu me contradiguis, no? Certa nostàlgia a Mallorca 1984 i altres passatges, no? I és veritat que aquesta mallorquinitat, que parles de temes universals però molt des d'aquí, m'adu a demanar-te com te relaciones amb la Mallorca actual, no? Sí, precisament amb aquesta nostàlgia de, bueno, coses que no tornarem a veure, terra que no tornarem a trepitjar.
2: Sí, amén, jo no som un nostàlgic. El que passa és que
1: segur, per això tot
2: el que passa és que s'ha de saber de on venim i s'ha de saber el que hem perdut. I per saber el que hem perdut, per poder fer una reclamació, aquí sigui que s'ha de fer, has de saber el que hi havia abans. I jo t'explic la Mallorca de quan érem petits, que era normal, que... O sigui, jo t'he dit, mon pare és electricista, jubilat. O sigui, mon pare tenia un sou normal i corrent. Teníem un 127, però va poder estudiar per comprar un apartament de Serenal, teníem una barca en el port de Vall de Mossa. Això eren les coses normals que fèiem els mallorquins. Avui en dia tenir una barca és Luxury. No, per mallorquins, qui més qui manco...
1: I s'amarrament, no t'ho dic?
2: Bé, per això. És a dir, qui més qui manco... Bé, nosaltres no teníem ni barrament, nosaltres fotíem la barca en terra de vores torrent i ningú la tocava. Saps? O sigui, és a dir, aquestes coses que mos fan creure, ah, és que som privilegiats, no sé què, per començar, ja no ho som, perquè això no mos toca a nosaltres, més toquen els milionaris. Però és que això era el normal dels mallorquins. En els pobles, a Porreres, anaven a la colònia de Sant Jordi. No sé on, anaven a una altra banda. O sigui, els pobles d'interior tenien els seus llocs d'estiuatge i la gent tenia. O sigui, és a dir, gent normal i corrent, saps? I això, doncs, pues, ara ens fan creure que no, que tenim un privilegi que hem de donar les gràcies de veure com... de que hem de donar les gràcies.
1: I trobo solució, però, tot això?
2: Solució? Mem... No, no, solució no en té, és a dir, no té una solució. El que passa és que el manco haurien de... joder, de ser conscients que són víctimes d'uns abusos i que això s'ha d'acabar i que hi ha una injustícia i que hi ha una mentalitat molt beneita de destrucció i d'aprofitament del territori de qualsevol manera que m'ho va molt a la contra, saps?
1: Dediques l'apologia del vostès aquí a en Joan Roca, que ens va deixar fa uns mesos, membre d'Antònia Font, com tothom sap. També llegi per qualque banda, no?, que la teva relació amb la mort no és, diguem, transcendental, que és un apagar el llum i adeu. No sé si això és quan te toqui a tu, o sigui, estàs xerrant de tu en aquest moment, o també quan li toca als altres.
2: A mi, s'ha mort molt de mi meus darrerament. Ara ja estem en una edat que la gent se comença a morir.
1: Hòstia, jo, Miquel.
2: Sí, bueno, amics que més grans, bueno, que nosaltres, sí, saps? Se va morir Miquel Riera, se va morir Antoni Artigas i moltíssima de gent, no? Molt de músics s'han mort darrerament, Hugo Sócrate, en Jimmy de Música Nostra, ja s'havia mort en J.K., bé, moltíssima de gent. A mi me fa molta de pena quan som un amic i me costa. El que passa és que a nivell objectiu, pues per jo la mort és això, és com pagar el llum i ja està. I tu quan siguis mort no pensaràs, oh, vaig tenir una vida i vaig fer aquestes coses. No. Tu quan siguis mort no t'enteràs de res. S'ha acabat tot i per tu és com si mai haguessis existit.
1: Està claríssim. Estem sentit roïssos, el teu futur musical, diguem, és en solitari, també estàs obert a projectes més enllà d'Antònia Font, que ja veurem si torna o no torna, o ara, una vegada que en Joan no és, com t'ho imagines?
2: Bé, jo la música és la meva activitat principal, jo faig música cada dia, o sigui, jo tens les guitarres en marxa, i toc, i sempre estic fent música. I de tant en tant, doncs sí, clar, doncs pens que hi ha qualque cosa que val la pena convertir-la en un disco i treure-ho. O sigui, és una cosa que la música no s'acaba mai, la música és infinita, la música sempre en pot fer, no s'acaba. I jo crec que és una cosa que no m'aturaré mai.
1: Però oberta a col·laborar amb altres...
2: Sí, sempre m'agrada, cada vegada més. Per ara fem els Mèmics.
1: Mèmics, sí,
2: també.
1: Novembre.
2: En Laia Vallès i en Joana Gomila, mos juntam, m'he quedat per assajar, no sé què faran. Però comanden elles, eh?
1: Te deixes dur.
2: Sí, és un projecte d'improvisació que comanden elles i faré el que me diguin.
1: Tenen la mateixa curiositat que en Pau de Bon, també, que ho comptes per aquí, no? En aquestes converses que teniu, que te demana d'on surten les cançons i després te diu, no s'imagina la gent. Clar, imagina que si no ho contes en el llibre, no m'ho contaràs això, o sí, en Pau sí, però... li demanaré a ell quan vengui.
2: No.
1: D'on surten les cançons de Joan Miquel?
2: No, és que en Pau a vegades s'ha intrigat, no? Diu, i això què significa? I això no sé què? I això per què ho vas escriure?
1: Ell ho canta, però.
2: I un dia, clar, ell ho canta. No, ell ho entén. I un dia me va dir, però tio, és que això ho has d'explicar. És que la gent fliparà. Jo dic, bueno, no sé si fliparan, però puc explicar qualque cosa. I vaig decidir fer l'apologia dels vostres aquí, no?
1: Que és... Això t'anava a dir, que en Pau ho expliques un poquet aquí.
2: M'ho explico moltíssim, tot tant com puc, saps?
1: Efectivament. Què te queda per fer ara mateix? Perquè, clar, això de la música no t'ha anat malament del tot. Quan publiques un llibre,
2: no.
1: També la gent respon, sobretot els autors i les lectores, que són aquells que interessen. No sé si tens qualque repte pintes.
2: No, ella diu buixat,
1: sí,
2: no,
1: però això me sona, jo,
2: sí, poca cosa.
1: I alguna cosa més?
2: No, ara, bàsicament, sé que jo tota la vida he centrat molt la meva vida en la feina, no? Escriure cançons, no sé què tal. I va arribar un moment que vaig pensar, bueno, l'objectiu no és fer discos, l'objectiu és ser feliç, no? I de vegades te fa feliç no fer res, saps? O fer altres, pensar en altres coses.
1: Tampoc te veig no fent res.
2: M'hauries de veure,
1: eh? Sí.
2: Som molt capaços ja de no fer res.
1: Sí.
2: Eh? Sí, el que passa és que llavors me'l poso a escriure i en dues setmanes m'ho escaten, això. Però és vera que jo som molt de madurar les idees, de pensar a poc a poc, i llavors l'execució sempre molt ràpida. Però també s'està sense fer res.
1: Acabarem avui, Tenyor. Jo no som molt emocional, diguem, zero, diuen els meus amics, però no sé, me'n recorda Joan Roca, que és una putada que se'n vagi un tipo que era, que era un gran tipo i un grandíssim músic, i no sé, sé que això no està escrit, evidentment, pensant en ell, però m'agrada aquest títol per acabar. Jo, Miquel Oliver, la vida no són matemàtiques. Per cert, pròximes presentacions, per si algú...
2: Però fins a Setmana Lliure en Català, diumenge aquí ve, i llavors es feim 8 d'octubre Espirafots a Inca, i llavors també farem Falanich, a Call Vermell.
1: Call Vermell.
2: Sí, jo aniré.
1: O sigui, te vas en els temples.
2: Hombre, clar.
1: Miquel coses... Serra, en Antoni Obrador.
2: Hombre.
1: Bueno, Miquel Serra, Margalida Marramis, que està allà ficada.
2: Sí. Que... Ja ho aniré anunciant, però ara això. La primera és aquí, a la Setmana Llibre en Català, diumenge que ve.
1: Moltes gràcies per estar a l'aviador i per escriure aquest artefacte. Mal de definir.
2: Bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Vinga, tu.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. L'aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuanat.
3: Tina Maria, que ve molt ben acompanyada avui i amb un llibre sota el braç.

0: Llévate el sol, devuélveme la luna. Eres maestra, hoy serás...
1: Maria, com estàs?
2: Molt bé, i tu, Rafael?
1: Molt bé, hem parlat amb en Joan Miquel Oliver amb aquesta La vida no són matemàtiques sobre la taula i d'un gran llibre a un altre. En aquest cas d'una escriptora, que vull que presentis tu.
2: Molt bé.
1: Perquè sou amigues, no? O no?
2: Mos coneixem.
1: Ah, va,
2: som qui som. És Naina Fullana.
1: Com estàs, Aina?
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies per venir a casa teva, perquè Naina també és companya de la ràdio. Sí, entre d'altres coses.
2: Exacte, i avui ve amb un llibre que és De gran vull ser una casa, que és el seu segon llibre, després d'haver-nos estat fent esperar 5 anys quasi,
3: mm-hmm.
2: perquè segurament coneixerà una Aina Fullana dels Dies Bons, un debut literari amb el que ens va sorprendre tots molt, el Manco, jo personalment, però bé, va tenir el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians, el Premi València i Alfons el Magnànim de Narrativa, després se'n va fer una adaptació teatral,
1: mm-hmm.
2: que vares participar a l'adaptació d'aquesta adaptació, no?
3: Sí, vaig participar en el guió.
1: Va fer la dramatúrgia amb en Joan Fullana,
3: exacte.
1: I en Joan mateix la va dirigir.
2: I ara mos ve amb una novel·la molt diferent, on canvia molt el format, perquè si recordeu Els Dies Bons és una història contada des de les tres perspectives dels protagonistes de la història, i en canvi en aquesta novel·la entram en el format diari, per tant una supersubjectivitat, no? Només hi ha una perspectiva i és una perspectiva molt concreta i d'un moment molt concret. Sí que l'acompanyem la protagonista Nema al llarg d'uns quants anys i al llarg dels seus ingressos en hospitals psiquiàtrics. I per mi és una novel·la que assenyala bastant el neoliberalisme i el capitalisme salvatge com una de les grans causes, no? De
1: tot el que ens passa,
2: sí.
1: No? De dolent,
2: exacte.
1: Per resumir.
2: Bueno, de la inestabilitat dins la salut mental.
1: Mm.
2: Com arribes aquí?
3: Sí, bé, una de les coses que m'interessava explorar era precisament això que dius tu, en el sentit de tot aquest malestar que tenim tots d'una banda o de l'altra, perquè jo entendré un però tu entendràs un altre, no? Si aquestes coses són una cosa individual que venen d'una ferida estrictament personal, o si tenen a veure també amb el nostre entorn i amb la manera com està construïda la societat i la nostra comunitat més en específic, no? També fent referència en el fet que vivim a una illa i tot el condicionament que això significa, no? I per això el que he volgut fer ha estat mirar diversos malestars diferents i veure on se trobaven, no? Veure allò que podia partir d'un trauma o d'una ferida personal, com he dit abans, si jo no ho feia explícit a la novel·la i ho difuminava un poquet, se podia entendre també com una ferida col·lectiva i estructural. Per tant, sí, en el final...
1: Tot això ho vas pensar abans de passar d'escriure?
3: Bé, és una cosa que jo crec que ve un poc tota la vegada, no? Clar. A vegades no controles gairebé de on te surten les idees, ni... Bé, van evolucionant en el moment. Jo en el principi el que tenia molt clar era que volia escriure una història sobre una dona. Ja me'n recordo que en aquell moment... ja havia començat a tenir idees que ja t'he dit, no sé d'on me venien, el tema aquest dels processos psiquiàtrics, per exemple, o dels abusos i dels conflictes amb la sexualitat. Totes aquestes coses ja eren idees que tenia abans de publicar els Dies Bons, fins i tot.
1: Mm-hmm.
3: Però després, quan ja havia publicat els Dies Bons i tot, estava molt enganxada a un podcast que se diu De forma semanal. No sé
2: si
3: sabeu que no.
1: N'he sentit parlar, però...
2: Sí, sí.
3: I clar, contava moltes històries de vides de dones... bé, poderoses, però a la vegada també molt víctimes del patriarcat.
1: Clar,
3: o de...
2: Molt copejades, no?
3: Sí. I bé, això me va fer ganes també d'endinsar-me més dins aquestes ferides més patriarcals o de la societat, diguem, masclista, no? Però, clar, en el final, dins l'experiència de ser una dona, que això també hi entra i és una cosa que mos uneix a totes, hi ha molt d'altres temes, no? I un dels temes que em va interessar seguir explorant va ser els dels processos psiquiàtrics, que vos he dit que ja m'interessava un poc, però a més després vaig conèixer gent que em va poder obrir una perspectiva diferent que jo no coneixia amb aquest tema, que al final nosaltres ens quedem en els discursos que veiem, els discursos institucionals, fins i tot els discursos que també se propaguen en els mitjans, no? Que, clar, què passa? Que quan entres dins l'experiència personal d'una persona que ha passat aquest procés, de vegades les coses canvien, no? I t'obris una perspectiva que això, que no coneixies. I me va fer qüestionar-me molt tot el tema de fins en quin punt un diagnòstic mos pot definir, quin nom li posen les persones que han patit o que conviuen amb un diagnòstic, si li diuen diagnòstic, quin nom li posen això, com parlen de salut mental, no? Mm-hmm. Quines cures requereixen i quines cures obtenen. Mm-hmm. I també tot el tema del trauma que ja he dit abans, no? Fins en quin punt un diagnòstic sempre està... ve determinat d'un trauma o si hi ha factors biològics, si hi ha factors estructurals, i un poc m'interessava entendre tot això i sobretot com se sent una persona en aquest procés, no? I bé, després també hi ha el tema de la turistificació i la gentrificació, que al final ja sabem que una novel·la l'has d'ambientar a qualque lloc, i jo era una cosa que tenia molt present per fet de ser mallorquina.
2: Clar.
3: Per tant,
2: molt supura per tot, no? M'ho travessa d'una manera molt, molt exagerada, aquest tema. I de fet, amb el títol de Gran vull ser una casa, aquesta casa, una mica mos, en tot, quan llegint la novel·la, mos dona a entendre que una casa és un lloc simbòlic, però també necessita d'un lloc físic, realment.
3: Totalment, totalment. És això, no? Anem a el que fa durant tota la seva vida, durant tota la novel·la, és intentar cercar un lloc que ella pugui habitar. I a vegades aquest lloc no el troba un espai físic, que és el que tu dius, intenta que sigui a vegades el seu propi cos, que també és un lloc un poc inestable i inhòspit, no, per ella, la seva ment també ho és, després intenta també que sigui la pintura a vegades, no? Un lloc on refugiar-se i on poder ser ella mateixa, perquè en el final és això, un lloc habitable jo crec que simplement és un lloc on tu puguis ser tu sense que ningú te prengui ni els drets ni les llibertats, no? I on te puguis sentir cuidada, però també te puguis cuidar tu mateixa. I això és el conflicte que tenem, no? També amb els seus vincles i tot, que està molt relacionat, els vincles que té, amb els llocs on ella viu, no? Perquè depenent d'amb qui se relacioni, viurà un lloc o un altre, però també... bé, sí, és una cosa que se retroalimenta. També a l'hospital ella decideix, no?, quin vincles té i quin vincles no, i això condiciona si és un lloc més habitable o manco. Mm-hmm. Estic xerrant molt abstracte, però...
1: No, estàs xerrant molt d'allò que és el llibre, i jo afegiria que molta enyorança, molt de passat, molt de mapa de vida, molta reflexió, les estàs apuntant ara mateix, sintetitzant, se transita molt per la salut mental i d'una manera molt profunda. En definitiva, ben com explica això, jo em sembla un llibre molt madur, no vol dir, evidentment, que un escriptor o un escriptor de la teva edat no pugui fer un llibre madur, només faltaria, però sembla com també com molt viscut, és a dir, allò que deia en Hemingway, no? És difícil accedir a la bona literatura si no has viscut segon que. I estàs contant que, evidentment, la majoria de coses que passen aquí, afortunadament, també no les has viscudes, però estan dins teu.
3: Sí, és que és una cosa que jo
1: i
3: sempre...
1: I ho has dit abans, no sé com m'arriba. Em sembla meravellós, també, això.
3: Però és que, en el final, moltes coses que mos pensam que mos són alienes, no mos ho són, les tenim de vora i les tenim a prop. I l'únic que hem de fer és mirar per veure-les. És mirar aquest patiment que mos envolta, mirar aquests conflictes, aquesta violència, que encara que no mos fareixi nosaltres directament, és, no? I potser no la podem solucionar, i potser no podem fer res, però al manco la podem entendre. I en el final, la comprensió per una persona que pateix ja és moltíssim, no? Té molt de valor. I en el final, és això, per mi la literatura, tant com a autora com a, també com a lectora, no? És un espai fantàstic per poder viure aquestes vides que nosaltres no coneixem, per poder tocar coses incòmodes que no mos plantejaríem que les tenim tan a prop, i poder, no sé, sortir un poc de la nostra bombolla i de la nostra zona de confort i...
2: Viure altres vides, no?
3: Sí, sí, sí.
2: I entendre més enllà de lo que la nostra vida limitada i física mos permet. I T'has entrevistat amb gent que ha passat processos així per poder escriure el llibre des d'un lloc més vertader, que diguem?
3: Sí, més que per escriure'l des d'un lloc vertader, el que a mi me preocupava era tractar el tema amb respecte i amb empatia, no? I que una persona que hagués viscut aquest procés se pogués sentir no tant identificada, però compresa. I sí, el que he fet ha estat confiar en persones que jo també creia que tenien un criteri crític, no? És a dir, que també se qüestionaven les estructures de poder que hi ha al voltant d'un procés psiquiàtric i que m'han ensenyat moltes coses i que jo creia que podia aprendre d'aquestes persones. Per tant, a partir d'aquí, confiar que si elles trobaven que això estava bé, jo podia estar tranquil·la, no? Que diguem.
1: I ho han trobat. No has hagut de canviar molta cosa.
3: Ho han trobat.
1: Estem parlant de gran, vull ser una casa de nena fullana, vull que es xerres també de les presentacions que tens pròximes, perquè supos que estàs de gira, no, Aina?
3: Sí, que a més us té moltes coses ara mateix, no me'n recordo totes, però sí que vos puc dir que el dia 31 d'octubre, que és un dissabte de matí, feim la presentació a Manacor, a Mont de Llibres, i després també aquest divendres, que és la setmana del llibre,
1: sí.
3: Estaré signant, no sé encara on, un espai de signatures habilitat que hi ha per això, a les 6, aquest divendres.
1: Quina bona acollida, no, Maria, que està tenint de gran vull ser una casa, en raó, amb mi en Matius.
2: Sí, sí.
1: Bueno, ho vàrem parlar, no?, quan vàrem decidir entrevistar en Aina.
2: Clar, sí. És que...
1: I vàrem coincidir plenament.
2: Sí, jo t'ho dic, des d'aquell debut que hi havia moltes ganes de tornar-te a llegir.
1: És vera, hi havia com una certa ansietat de que tornessis i has tornat.
2: Tinc temps de fer-li una pregunta més?
1: Sí, bueno, la resposta ràpida, sí.
2: Com ha anat la pressió de saber que havies d'escriure alguna cosa que m'has agradat després dels dies bons?
1: Aquesta és bona.
3: Ha estat difícil de gestionar, però al final jo penso molt en un poema d'en Antonina Canyelles que diu... com que no ho vull aconseguir, ho tornaré a intentar. No voldria perdre la joguera.
1: Que bé, idò. Esmentant, si tant una gran, ens acomiadem. Aina Fullana, moltíssimes gràcies per estar aquí, per escriure de gran vull ser una casa.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Maria. Fins la setmana que
2: a
1: ve.
2: A tu, Rafael.
1: I ens anem amb Oxitocina, un dels temes inclosos en aquests roïssos, el darrer disc de Jo Miquel Oliver, el qual també hem entrevistat avui a la Vida. Es veiem demà, ens escoltam.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts. Acabem de començar una nova sessió de l'Eclèctic, que, com sempre, vos acompanyarà fins a la mitjanit. Una sessió en la que ens n'anirem fins a l'estadi d'Ausen, Oregon, per a sentir el directe d'una de les bandes californianes més mítiques de la història del rock, Grateful Dead.

Walking Blues, els dits en directe. Era el 21 d'agost del 1993 quan la banda, encapçalada per el cantant i guitarrista de San Francisco, Jerry Garcia, actuava front a una nombrosa quantitat de seguidors. Aleshores, la banda estava formada també per Bob Weir, a la guitarra rítmica i veu, Vince Welnick, als teclats, Phil Lesh, al baix i Mickey Hart, a la bateria. Pràcticament, la formació que el 1965 posaria en marxa aquesta maquinària musical que transitaria al llarg de la història per diversos registres musicals, recollint les influències del rock, folk, bluegrass, blues, country i jazz. El darrer concert va ser el 1995, pràcticament només un mes abans de la mort de Jerry Garcia. Bé, havíem encetat el programa en Here Comes Sunshine, després hem sentit Walking Blues i ara sentirem Lazy River Road.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a la segunda divisió.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs,
3: ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
7: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Arrows of Neon és el títol d'aquest àlbum en directe que s'acaba d'editar aquest mateix 2023, recollint l'actuació dels Grateful Dead el 21 d'agost del 1993 a l'estadi d'Autzen, a Oregon. Curiosament, la banda animava els seus seguidors que enregistressin els concerts i els difonguessin i els compartissin, sempre i quan no hi hagués un lucre al darrere. Però el novembre del 2005, els mànagers de la banda sol·licitaren que aquests directes desapareguessin de les xarxes. Why to Go és el tema amb el qual hem recuperat la sessió després del breu parèntesis per als consells publicitaris. Ara sentirem Trucking i Good Morning, Little School Girl.

Bé, abans vos he comentat que el darrer concert dels Dead va ser el 1995, però realment va ser el darrer amb Jerry Garcia, ja que a principis del 2015 els membres de la banda anunciaren la celebració de 3 concerts amb motiu del 50 aniversari de la fundació de la banda. Actuacions que es celebrarien a l'estadi Soldier Fields, precisament al mateix lloc on havien dut a terme l'anomenat del 1995. Ara tornem a la música i ho fem en One More Saturday Night.

0: convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és música.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
4: Eclèctic, ja ho sabeu, on tenim totes les músiques per les que val la pena trencar el silenci. Avui, amb una selecció del concert del 1993 a l'Autzen Stadium, que s'ha editat aquest 2023 sota el títol de Arrows of Neon, una sessió que hem d'anar acomiadant. Ho farem amb un llarg Standing on the Moon. Tornarem demà, com sempre, amb més música d'aquesta que, per norma, no sona a altres bandes. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Lluís Fortesa, direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

0: Bon dia a tothom. Avui sí, és el Dia Mundial Sense Cotxes, un dia mundial que se celebra cada 22 de setembre per conscienciar sobre la importància de reduir l'ús del vehicle privat i fomentar una mobilitat urbana més sostenible. I aquí a les Illes n'hi ha molts de cotxes. A les Balears hi ha aproximadament 0,91 vehicles per habitant, el que és el mateix 913 vehicles per cada 1.000 habitants. Això converteix l'arxipèlag en el territori amb la ràtio de motorització més alta de l'estat espanyol i també una de les més elevades de la Unió Europea. L'automòbil, però, és el transport més utilitzat de tots. En teoria, la paraula cotxe ve de l'hongarès coxi, que és el gentilici d'un poble que es diu Cox i que és on es fabricaven uns carruatges que tingueren molta anomenada i llavors foren els cotxes primigenis. Però aquí, a les Balears, els cotxes sempre han agradat molt. De fet, atenció a la dada històrica, l'any 1900 es va concedir la primera matrícula de cotxe a Espanya i va ser aquí, a les Illes, a Palma, concretament. Els primers anys, però, el poble mirava els cotxes amb escepticisme. Més que amb interès, varen inspirar befes i dites iròniques. D'aquí en sortiren frases com agafar el cotxe d'antaló, que se diu quan un va a peu en lloc d'anar en cotxe. O aquella que diu sentir passar el cotxe d'Andalmau, que és equivalent a dir que fa trons o que trona fort. Comencem.
1: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

Com esteu? Ben trobats un dia més a Tèntola, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio, com sempre, un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui és dimarts, 22 de setembre, tenim totes les lletres i qui les saben totes són na Maria Pons i en Celestia Livent.

0: Sí, un dia més aquí a taula. Maria Pons, com estàs? Benvinguda, ben
1: moltes
0: tornada.
1: Moltes gràcies, va bé.
0: Celestia Oliva, com estàs?
2: Bon dia.
0: Benvingut
2: bé.
0: També a tu. Com va tot?
2: Bé.
0: Doncs avui hem preparat un programa nou ple de diversitat, com vos dèiem, i ple de coses. Avui en aquest Dia Mundial Sense Cotxe. Voltes heu agafat el cotxe?
2: No, gens.
0: Avui? Molt bé. Doncs has fet bon
2: sí,
0: dia.
2: Sí, he fet cames.
1: Quina sort. Jo no m'ho quedava sí, més
2: clar.
1: Remei.
2: És que si has de venir d'Inca...
1: Sí, a peu, no sé quantes hores serien, no. Però un parell mallorquí, m'ho sí. Pareix jo.
0: Doncs sí, així ho hem encetat aquest programa, però tenim molts altres continguts. I Celestí, començant per tu, men, què tenim?
2: Sí, perquè avui volem conversar amb l'escriptor i traductor mallorquí Eduardo Jordà, perquè ha escrit el llibre número 0, Bob Dylan, retrato de un hombre invisible, que ha editat Libros de l'Asteroide, en el qual es demana qui és realment Bob Dylan, aquest autor que ha canviat els codis de la música popular, però també inabastable, i d'aquest llibre és un viatge a la recerca de l'home invisible que va transformar la música del segle XX. The

0: years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see?
1: Doncs sí, Bob Dylan sempre etern i sempre amb la seva música, que avui ha estudiat molt bé aquest autor mallorquí, que parlarem amb ell.
2: Sí, que de fet ja té un llibre dedicat a en Nick Drake, també assajos a Van Morrison, a Hank Williams, i ara li toca el torn a Bob Dylan, ell que és un fan d'aquest autor, que mira, li poden demanar sobre aquesta llegenda viva, que de fet no fa molt en xerràvem amb en Tomeu Canyelles, de si Bob Dylan realment passa a Formentera, les darreries d'aquells anys 60, d'aquesta llegenda viva que encara es manté. Li poden demanar a Borman que ha de cert.
1: Sí, sí, ara que també se'n parla tant i que també s'ha fet un biòpic, l'altre dia el mirava, el biòpic aquest que ha fet en Timothy Chalamet. En Complete Unknown, també ben curiós, sobre la figura de Bob Dylan, que com dèiem sempre es presenta. Avui en parlarem i amb en Eduard Jordà, que ell el coneix molt i ho ha plasmat en aquest llibre fantàstic que se titula Bob Dylan, retrato de un hombre invisible, número 0.
2: Número 0 perquè hi ha l'anècdota que anaven en cotxe amb en Leonard Cohen i en Bob Dylan se va girar i li va dir a en Cohen que ell era el número 1 de sa música. Li va dir, però jo som el número 0.
3: Uau!
1: Boníssima aquesta anècdota.
3: Fortes declaracions, oh?
2: Sí. Crec que va per aquí, suposa, aquest títol.
1: Genial. Però tenim més temes, Maria.
3: Sí, perquè avui és dimarts i toca conèixer un momententol d'uns dels nostres oients, o les nostres oients del programa, i avui toca Llibres i silenci.

0: Doncs de silenci parlarem avui aquí, tot i que la ràdio és complicat parlar de silenci, però també tenim més temes, Celestí.
1: Sí, perquè avui volem dedicar uns minuts a en Tomeu Català, perquè precisament aquest cap de setmana, dissabte, era nomenat fill predilecte del seu poble, de Vilafranca.

0: Dos insignes vilafranquers, dos tomeus de Vilafranca, en Tomeu Penya i en Tomeu Català, que el municipi, el seu municipi, ha volgut reconèixer públicament. Ho va fer dissabte en un ple que va ser públic a la plaça Major. Ha destacat el municipi la seva incansable feina social, humanitària i també de suport als col·lectius més vulnerables. Tomeu Català, que ha rebut aquest nomenament com a fill predilecte, i també se li ha destacat la seva vinculació i estima al poble de Vilafranca. Avui hem pogut parlar amb ell i l'escoltarem a partir de les 4.
1: I és curiós, però és quin Tom em pot dir l'Antonio?
0: Mira per on.
1: Uau. En Tomé un té 84 i un pot dir l'en té 85, però
2: tot està connectat.
0: Sí, sí, connectat. Pràcticament, sí, una quintada.
1: Doncs sí, enhorabona, en Tomé un català, avui en parlarem amb ell. I avui també és dimarts i parlarem no d'una pel·lícula, sinó d'una sèrie que ha estat notícia per molt de la seva creadora, en Helena Dunham. Ho farem avui, com sempre, amb el pla subjectiu d'Eugenia Sanpedro.
3: Avui, a pla subjectiu, fem una passa cap a la pantalla petita i vos duc una sèrie que ja té uns 14 anys, més o manco. La sèrie se titula Girls i la va dirigint Helena Dunham. Varen ser 6 temporades que varen canviar...

0: En sou fans?
1: No.
2: Jo no l'he vista, no.
0: Doncs avui en parlarem amb Eugenia San Pedro, perquè és una sèrie que en el seu moment va remoure molta cosa i encara ara ho fa, tot i que ja fa molts anys que se va estrenar i també que la seva creadora, doncs ara, és notícia. Així que dues hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: I ho podeu fer per diferents canals, com sabeu, per començar a través del número de WhatsApp, pel qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I també sabeu que podeu participar en directe a Tentol a través del telèfon més famós que tenim, que és més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
1: O escriure'ns també a un Instagram famosíssim, que és @tentolib3, a un Facebook encara més famós, que és de Tentol, Celestí?
2: El correu electrònic famós o sorpresa, que no és altre que tentol@ib3radio.com.
1: Això mateix.
0: I de Maria, moltes gràcies pel bé. Ha quedat superclar com podeu contactar amb altres països, que aquí vos esperam. I ara saludarem el nostre tècnic, perquè avui a les vies de so hi tenim el nostre estimat Joan Jiménez. Joan, moltíssimes gràcies. Ara mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
3: La rabiosa actualitat.

0: I d'ací moment per conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat avui, Celestí.
1: Sí, perquè la rabiosíssima actualitat ens du a parlar d'un nou programa de televisió, d'IB3, televisió d'aquesta casa, que se va estrenar just ahir. Ens referim a La Roda del Temps.
2: Fa molt de temps que m'he imaginat aquest moment i ara ja ha arribat, per això hem preparat cada detall, els peristols, les preguntes, les cançons, els bons moments que passarem, però sobretot vos hem de presentar la nostra verdadera protagonista, La Roda del Temps. Això ja comença. I puges?
3: La Roda del Temps. Dilluns vespre estrena a IB3.
4: L'aigua, la font, les restriccions i l'home del sac.
0: I doncs sí, just ahir se va estrenar aquesta Roda del Temps i avui volem dedicar el concurs de Tèntol en aquest programa, a la Roda del Temps, el nou concurs del Vespres d'IB3 Televisió. Presentat per Laura Àriad, se de dilluns a divendres en horari de màxima audiència, de ben la 9:30, just després de l'informatiu Vespre. El concurs convida els participants a viatjar pels anys que han marcat les nostres vides i també anteriors, depèn de l'any que heu nascut, esclar. I cada gir de la roda destapa un any diferent, un any que mos durà a fer una volta per la música d'aquell any, per la televisió que s'hi va fer, el cinema, els esports o moments històrics. Al llarg de 5 proves, els concursants hauran de posar a prova la seva memòria per arribar a la gran final, la roda del pot, on es juguen un premi que ja ara ja així, primer dia, avui és el segon, ja du 5.200 euros.

0: Els concursants un recorregut per diferents èpoques a través d'aquesta roda que és el protagonista, que va seleccionant diferents anys. És la roda del temps. Cada vespre girarà i obrirà la porta a preguntes i proves relacionades amb aquests moments històrics, amb música, televisió, cinema, esport i personatges que formen part del nostre imaginari popular de les Illes Balears. La Roda del Temps es va estrenar ahir amb molt bona audiència i està produït per una productora d'aquí de les Illes i forma part d'aquesta nova aposta de TV3 per reforçar els formats propis d'entreteniment. El programa cerca recuperar aquestes cançons, aquests moments i també el coneixement de l'audiència i de la gent que va a concursar. Celestí, tu t'agradaria anar-hi? És difícil, eh?
1: Clar.
0: No és gent fàcil.
1: No sé si trauria bons resultats, eh? Sí,
0: no ho sé.
1: Si quedaria bé.
0: I més has de ser molt, molt ràpid. Pam, pam,
1: clar,
0: pam,
1: de ser àgil.
0: Pam, pam, pam. Sí, sí, sí. I has de tenir això, molta capacitat de saber coses.
1: Si vols, hi anem.
0: I no ho sé, eh? No sé si tenc coratge.
1: No. Vaja.
0: Primer deixarem ara que passin de concursant.
1: Això mateix.
0: I és per aquest motiu, doncs, que avui jugarem.
1: Avui el volem conèixer. És per això que hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol en aquest nou programa d'IB3 Televisió, La Roda del Temps.
0: Són les 3:23. Tèntol.

0: moment ara, però, per fer una pregunta a vosaltres, als oients, perquè també volem que participeu d'aquest programa. I com que la cosa avui va de roda del temps i d'anys, hem pensat que hi ha moltes expressions per referir-nos a coses que fa molt d'anys. Per exemple, segur que ho heu sentit a dir, de l'any tirurí, de l'any de ses tàperes, de l'any 1, aquesta me fa molta gràcia, de l'any 1, deu ser 1901, m'imagino, però no ho sé, perquè, clar, anys uns n'hi ha hagut uns
1: l'any 1,
0: quants.
1: Clar, em pot dir l'any que número 0 i hi ha l'any 1.
0: L'any 1. Una cosa que és de l'any 1, molt antiga, que és de l'any en què el bon Jesús va perdre ses sabates, també, aquesta també se diu molt, o també de l'any tirurany. Tenim l'any tirurí i l'any tirurany, podeu triar. També tenim de l'any d'espastar, aquesta és molt bona, també, perquè, clar, òbviament s'apastava mà, o més antic que s'anar a peu, una altra mina, avui que és el dia internacional sense cotxes,
1: mira,
0: és bona aquesta,
1: jo que he anat
0: més
1: a
0: antic
1: peu.
0: Que s'anar a peu. O també, que és la que avui vos volen demanar, més antic que sa picó. I la pregunta és, quin any va ser l'any de sa picó?

0: I per respondre a la pregunta del dia, quin any va ser l'any de ser picó, tenim, com sempre, tres opcions.
1: Sí, i d'ahir va ser el 1652, moment en el qual la ciutat de Palma va viure el moment àlgid de tinya.
0: Tinya?
1: Sí.
0: Picava, crec.
1: Sí.
0: Bé, jo no tinc un mal.
1: Bé, jo tampoc.
0: És una malaltia antiga, però d'en que picava...
1: N'hi ha.
0: Encara n'hi ha?
1: Sí. Ah. N'hi havia,
0: no
1: crec.
0: No és tan antiga.
1: Sí, n'hi havia. No sé si però... n'hi ha. Però sí, sí. Recentment ho he sentit, eh? Bueno, això era el 1652, o bé era el 1471, moment en el qual la ciutat de Barcelona va viure una cèlebre plaga de puces.
0: O ses puces també piquen.
1: Ses puces també piquen, no?
0: Molt.
1: Sí.
0: Moltíssim.
1: O bé va ser el 1523, quan Palma se trobava en plena epidèmia de la pesta.
0: De pesta. Què trobau? Per què se diu s'any de ser picó? Per mort de la tinya, 1652, 1471, plaga de puces grossa que hi va haver, o 1523, perquè hi va haver una epidèmia de pesta. Aquestes són les tres opcions i, com sempre, teniu dues maneres per participar.
1: Exacte, la primera és a través de l'story de l'Instagram, del programa, @tentolib3, i la segona és telefonant al 971-13-99-00, 971-13-99-00.
0: Els nostres oients ja van votant a l'Instagram, de moment tot molt igualat. Fem una pausa i tornem tot d'una. Qui ens dirà el que hem de fer?

0: TV3 Ràdio és servei públic. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
1: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
2: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
1: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
2: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
1: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.

0: Ara sentirem tocar les 3 i mitja, som aquí en directe, i avui demanant coses que de fa molt d'anys, tants com de l'any Tirurí, de l'any Tirurany, de l'any de
1: l'any 1,
0: de l'any Despastar, de l'any Despicó, de l'any que el bon Jesús va perdre les sabates. Bé, no, aquells anys tan antics, n'hi va un que hi va molta picó i volen saber per què. Quin any era?
1: Quan va ser aquest any de la picó? Va ser el 1652, moment en què Palma va viure el moment àlgid de tinya.
0: Que ara ho han cercat i sí, que
1: i n'hi ha,
0: encara
1: tinya.
0: N'hi ha de tinya.
1: Sí, sí, sí. Va ser el
0: poca.
1: Poca.
0: Per sort.
1: Hi ha brots.
0: Sí, sobretot la tinya pega en els cabells.
1: En els cabells. No se pensin lloc més.
0: No
1: però en principi en els cabells, sí. En el cap.
0: Sí.
1: Va ser del 1471, moment en què Barcelona com a ciutat va viure una cèlebre plaga de puces.
0: Que també piquen. Va ser gros, sí. Les puces piquen moltíssim.
1: Sí.
0: Si heu anat a dins un pinar i volem picar puces, ho sabreu.
1: Sí.
0: Piquen molt.
1: Sí, has estat a prop d'animals, sí. O va ser el 1523, quan Palma se trobava en plena epidèmia de pesta.
0: De pesta. No, la pesta no sé si pica.
1: No ho sé, no n'ho entenguda.
0: No, per sort. Bé, dit això, aquestes són les tres opcions de resposta i llegirem els nostres oients, ben que diuen. En castellà també diuen El año de María Castaña,
1: també.
0: És el mateix significat. I amb un 60% dels vots diuen anar a l'any de la tinya i l'altre 27% l'any de les puces. I l'any de la picó va ser per les puces.
1: Sí, no vas aquí.
0: No,
1: va ser Barcelona.
0: Va ser Barcelona, però sabeu que hi havia tantes puces i que n'hi va haver tant per tot, que hi havia una plaga de puces per tota la ciutat, que va ser tan gros que li varen dir l'any de la picó. Encara, clar, òbviament allò se recorda i encara ara ho deim com a dir ui, això és de l'any de la picó. Doncs sí, aquell any 1471, segons Joan Amades, va ser l'any de la picó. Avui aquesta ha estat la pregunta. Moltes gràcies, com sempre, per contestar. Però ara nosaltres també volem rebre els nostres participants d'avui, que també en fan de preguntes. Ara els el coneixem.

0: moment de conèixer com dèiem el nostre convidat d'avui, però abans de parlar amb ell, s'hauran de sotmetre, com sempre, el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
0: Laura Arias. La roda del temps.
8: Javier Bizarro, la roda del temps.
9: Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
10: Laura, vius a
0: sí,
10: prop?
0: Sí, sí, a propet, és Sant Ferriol.
10: Sí, sí.
0: Sant Ferriol.
8: Jo a Sant Rapinya.
10: També.
9: Vull saber coses teves. On treballes?
0: Fai feina a la roda del temps?
8: Sí, a la roda del temps, clar.
0: I compartim, compartim,
8: compartim
0: feina.
8: Compartim feina.
9: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
11: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
0: Molt d'humor, molta alegria i energia.
8: Sí, passar-ho bé, perquè si no és molt fotut. Això. O sigui que sí, passar-ho bé i tenir bons companys que te facin la feina més, més fàcil.
12: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
0: Diran que sí, perquè si no...
8: estic suant les mans. Sí, molt bé, molt bé.
13: Tens el dret de guardar silenci.
9: I crec que seria molt bona idea.
14: T'agrada anar a ballar?
0: Jo m'encanta. De fet,
10: sí,
0: és una cosa que en Javi sempre me diu,
8: Sí,
0: ball
8: veritat.
0: Molt,
8: molt, sí, li agrada molt ballar.
10: Jo és a prova musical, un poc... amb un dia ja hem vist com ballen a Laura.
0: No, Laura balla... M'han d'aturar, jo.
8: La Laura, és que no, l'hem de posar una persona perquè l'aturi, perquè no atura. Jo de ballar,
10: no,
8: manco.
10: No t'agrada?
8: No,
10: un poc
8: sí,
10: de ferrat?
8: Sí, aferrat un poquet més, però això de ballar no som molt... No és la meva faceta preferida.
15: I ara escolteu-me amb atenció. Quin és el seu equip preferit?
0: El meu equip preferit? És que direm el Barça. Perquè està molt anys a Barcelona, vinga, el Barça.
8: Jo som molt culer. També? Molt del Barça, sí.
16: Què he fet jo perquè em tractis amb tan poc respecte? Ni tan sols em dius padrino. Què puc fer per tu?
10: Què va fer el padrino per vosaltres?
0: Jo crec que venir a concursar estaria bé.
8: Sí, però haurà de guanyar, si bé, perquè si no ho direm tot.
17: Ui,
8: sí.
17: Que si no guanya...
0: No, és problema.
8: Que diré, sí. Que vingui.
18: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
0: Jo crec que a partir de les 9:30 cada vespre és el millor moment del dia, ara. No el veureu.
8: Sí, a partir d'ara, a les 9:30, després de l'informatiu, és el millor moment per tots. Per tots els espectadors i totes les familiars i tothom.
9: Tens temps de fer vida social?
0: Jo crec que he atent de tot, sí. Mm? Sí, jo crec que he atent de tot i si no fem vida entre nosaltres, entre l'equip de la Roda del Temps, que és meravellós.
8: Sí, la veritat és que millor fer vida social a la feina, ja que no podem tenir molta vida social fora, però sí, bueno, una mica sempre n'hi ha temps els caps de setmana per fer qualque cosa.
19: Una actuació extraordinària.
20: Deixem-ho per avui.
21: Moltes gràcies.
0: I us heu sentit a respondre aquest qüestionari electrònic la Mar de Veja. Podem saludar en Laura Arias i en Javier Bizarro. Com esteu? Benvinguts.
10: Gràcies.
8: Ui, encantats d'estar amb vosaltres.
10: Sí, nosaltres també. En Laura Arias és la nova presentadora de la Roda del Temps, que va començar just ahir.
0: Sí.
10: És a dir,
17: Res, acabada d'estrenar.
10: Sí, sí,
21: res,
10: sí, sí.
21: De plató a plató. Bé, de plató a estudi de ràdio.
17: Sí, no, sí, sí. Ara mos hem d'acostumar a això, en aquest ritme. Mm-hmm.
10: Que bé. Ana Laura és periodista, has fet feina informatius a Telecinco, a 4, mm-hmm. també a Dissabte Directe aquí.
17: Sí.
10: I ara aquest nou projecte, estàs contenta?
17: Sí, molt il·lusionada. Sí, sí, és, jo sempre diré, és el major repte laboral que fins ara he tingut, però de moment superil·lusionada i superagraïda. Mm-hmm. I està anant molt bé.
10: Que bé, que bé. Crec que sí. Javier, tu ja n'has fet uns quants de programes també,
8: sí, ja duc uns quants anys. El que demostra que ja tinc una edat. La tinc tota, l'edat. No, estem encantats i... Bueno, jo faig feina de director del programa, però bé, amb la Laura la veritat és que hem trobat una joia, perquè si és bona presentant, és encara més bona com a companyera.
17: Oh,
8: i és molt guai, sí, sí. No, no. Estem gràcies, encantats, tant tot l'equip, José Manuel, que és el productor executiu, amb Valentín, Adesi, bé, tot l'equip, no m'ho vull deixar a ningú, Dani, estem encantats de tenir
17: Valentín,
8: la Laura. En
17: Valentín l'has dit?
8: Valentín l'he dit,
17: Ah, vale, que si no...
8: Que si no
17: s'enfadarà.
8: No m'ho deixarà en tornar, si he dit en Valentín. I res, estem encantats d'estar amb la Laura perquè té molt bon rotllo i ho transmeteix.
10: Sí, sí. Abans ho dèiem, heu posat a prova la gent que ve a participar perquè mm-hmm. els feia preguntes sobre un any. Amb un any passen moltes coses.
17: Moltes.
8: Clar, clar que sí.
17: I nosaltres dèiem, era una cosa que pensàvem, se mos acabaran les preguntes, però arribam a la conclusió de que és impossible que s'acabin les preguntes perquè passen tantes coses en un any i pot demanar tantes coses sobre una mateixa pel·lícula, per exemple.
8: Clar.
17: I sí, sí, sí.
10: Que bé. I heu posat estall a qualque any, és a dir, l'any 1900...
17: Sí, sí, sí.
10: No
17: sí,
10: sé
17: què. Abans xerràveu del 1500 i jo deia ui.
8: No, això bé, no sé si encara... De moment, no sé si anirem més enrere, de moment és del 1900 al 2025. Ara he de dir que normalment surten més els darrers anys, els 50 darrers anys, i sí. Feien algun guinyo a algun any antic, però normalment són anys més modernets.
17: Sí.
8: I les cançons també són més modernetes i sí. Tal, però sí, sí.
10: Clar, és que si posava una cançó...
8: Del 1905.
17: Sí, exacte.
8: Ni n'hi ha, sempre n'hi ha, cançons.
17: Sí, sí, sí. Si m'anàvem a l'any 800, no, és que no sí. Sabrien què demanar, pràcticament.
8: Sí, sí, sí, un canto gregoriano.
10: Molt bé, molt bé, però molt divertit, molt dinàmic, i a més han de ser molt ràpids, perquè... És una roda del temps que pim-pam, pim-pam,
17: sí.
10: No pot badar.
17: Sí, sí. Sí, això és un feedback, no?, que hem rebut des d'ahir de l'estrena, que vas a tope, em diuen. Dic, sí, però és que ja tens, estem bola.
10: Clar.
8: No, és que la roda del temps ha d'anar ràpid, perquè la roda del temps, el temps passa molt ràpid.
10: Sí, sí, no, i s'ha de pensar, s'han de prendre decisions aviat.
8: Exactament.
17: Exacte.
8: Com la vida.
10: Sí.
17: Sí, no s'atura, el temps, dèiem, nosaltres sempre dèiem, la roda del temps no s'atura, com la vida mateixa.
10: Molt bé.
21: Laura, Javier, i qui és que pensa aquestes preguntes? Què la formula?
8: Tenim un equip. Tenim un equip.
21: Gros.
8: Laura és part de l'equip.
10: Sí, tu jo també fas de guionista,
17: sí,
10: Laura.
17: Sí, exacte.
8: També sí. Tenim amb Valentín, Adesi, també luego tenim altres...
17: Altres guionistes,
8: sí, guionistes
17: que s'estan incorporant.
8: Sí, que s'estan incorporant ara. Mm-hmm. I entre nosaltres... Bueno, fem el que puguem.
17: Sí, entre tots entrem un de bo. Mm-hmm. I ja està.
8: Ja està.
10: Sempre són quatre... concursants cada dia, durant tota la setmana seran els quatre mateixos.
8: Exactament.
17: Sí, mm-hmm. Sí, sí, sí. Són els quatre mateixos, tenen l'oportunitat tots d'arribar a la fase final, la roda d'espot i de guanyar un dos barats. Així que bé, tenen tota la setmana.
8: I un pot, si tenen sort a la darrera fase,
17: sí.
8: Es poden dur un pot que va creixent cada dia.
10: Sí, mm-hmm. Perquè ara ja...
8: Ahir va créixer i cada dia mm-hmm. creixerà un poquet.
10: Heu començat ja fort, 5.200 euros,
8: sí, sí,
10: ja està
8: sí,
10: molt bé.
8: Sí, sí. Cada dia, si no se duen el vot avui, que a lo millor se lo duen.
17: No ho sabem.
8: Si se lo duen. I si no, pues sí, això anirà pujant, fins que algú tingui un dia inspirat.
10: I quan s'acaba la setmana, és que guanya aquesta setmana, torna la setmana de davant?
17: No. Són quatre nous cada setmana.
10: Quatre persones
8: noves. Volem conèixer gent nova totes les
17: setmanes. Sí, exacte.
10: Que bé, jo tinc molta gent, heu fet un càsting per concursants.
17: Sí, això eren més en Javi
8: sí.
17: I en Dani quan
8: començàvem. Sí, hem fet un càsting, sí, vam fer diversos càstings, un dels càstings més importants va ser a EB3, a EB3 Televisió, als estudis de EB3 Televisió, vull dir. Uh-huh. I res, sí, se va presentar molta gent i estem encantats, molta gent amb moltes ganes de passar-ho bé i amb molt de nivell. La veritat és que jo me vaig quedar molt sorprès perquè quan vam fer el càsting que vam fer ja fa més d'un mes i mig, més o manco, me vaig trobar gent que te sabia moltes coses de sa vida, encara que eren joves, o sigui que tot això de no, és que molt difícil, perquè no és tan difícil, de veritat, perquè varen donar una fulla amb un test i tal, i la gent responia bé, així que tampoc no, jo crec que és un concurs que se pot presentar de totes les edats, no? Que això ens ho demanen molt a l'hora i a jo, i se pot presentar de totes les edats, perquè de fet no vull fer spoilers, però van arribar a anar moltes vegades a la roda del poble gent més jove que ve.
17: Sí,
10: també.
8: I no vull fer spoilers.
17: I amb anys antics, que dius, mira, no hi havia ningú, perquè a la millor si toca el 1912 no hi havia ningú, des que som aquí, però sorprenen els anys antics, també, i la gent jove.
10: Que bé, que bé. Doncs a les 9:30, després de l'informatiu, cada dia, i Vetres Televisió, la roda del temps, en Laura, en Javier i tots els seus companys i concursants i la gent que aniran coneguent cada setmana i que els anireu fent preguntes, moltes preguntes,
17: moltes,
10: perquè
17: moltíssimes.
10: N'hi ha moltes, eh?
17: Uf, moltíssimes, sí. Estàvem xerrant d'unes 100 preguntes per programa, no és vero?
8: Sí, unes 100 preguntes,
17: més o menys.
10: Pues sí. I tu has d'estar allà...
17: Com aquests sense saliva.
10: No te pots equivocar, Laura.
17: No,
8: té
17: exacte.
8: Molt de mèrit, eh? Sí. Si nosaltres que ho veiem des de fora, l'equip, és que té molt de mèrit. Tal, sense aturar...
17: Veureu qualque entrebancada, qualque dia. No vos enganaré, perquè és vera que ja...
8: Però aquesta cosa no és normal.
10: És humana, si no...
17: Exacte. Sí, sí.
21: Serà de gotada, però...
17: Ai, perdoneu.
8: No, i a més, ella que vol ajudar els concursants a que se llevin els punts, a que se lleven els euros, amb més ganes, ho fa més ràpid, i clar, com va molt ràpid, és normal.
21: Deu dormir arreu després, eh?
17: Sí. Saps què me passa jo? Que sempre m'adura l'adrenalina. Els dies de gravació, però tot això sempre m'ha passat amb els directes, els magazines que he fet, sempre m'ha passat. Després m'adura l'adrenalina, no puc dormir.
21: No te'n pots anar a dormir?
17: No, encara tens l'adrenalina a tope. Però bé.
10: Molt bé. L'Anna Laura també la varen veure dissabte directe, aquest programa que se fa els dissabtes, i ja t'abans va d'acomiadar per als teus companys, perquè clar, no se pot fer tot.
17: No se pot, exacte, no. Per desgràcia, no. Va ser un comiat preciós. Per qui no el ves, vaig acabar fet un mar de llàgrimes, me varen fer plorar molt, els enyoraré molt, però bé, sí. Ja està, és una altra etapa, una etapa que tanc, que ha estat molt curta i sempre els aduré en el coi. I bé, nosaltres sempre dèiem, mostra, anem a trobar, perquè aquest món de la comunicació és tan petit que la vida dona tantes voltes i mai ho saps.
10: Que bé. Doncs avui la roda del temps, nosaltres també hem preparat un joc, però bé, no és una roda del temps. És més fàcil.
8: Ja estic suant.
21: No, bé, pots suar, però...
10: Perquè és
21: no,
10: més fàcil.
21: Sí. Sí. No hem de passar pena.
10: Endavant amb el joc.
1: Pensar i contestar, tot és començar.
10: Molt bé, començava aquest joc i en aquesta primera prova tindreu 30 segons per on per enumerar paraules relacionades amb el vostre programa. Ara programa ja de tots, la roda del temps. Començarem per la Laura.
21: Vinga, Laura, tindràs 30 segons per dir, per enumerar noms de persones, com ho han dit ja, que fan feina a la roda del temps, és a dir, membres de l'equip.
17: Ah, vinga.
21: En 30 segons.
17: En 30 segons he d'anomenar el meu company.
21: Sí.
17: Jo crec que acabaré abans.
8: Ja, ja
21: compta.
17: En Javier, en José, en Dani, en Valentín, en Desi, en Albert, en Raquel, en Clara. Qui més, qui més, qui me deix? Ai, per favor. Qui me deix?
8: De l'equip de... En Cosme.
17: Sí, que sempre passa
8: com
17: en Camilo. En Javi m'ajuda. En Jandro, en Toni, càmera, en Santi, càmera. I ja està.
21: Molt bé.
10: Molt bé, oh? Si mateix sí. Són molts. Oh?
17: Sí, és vera.
8: Sí, aquí hem mesclat la gent que ve a enregistrar el programa, clar, que també és important.
10: Clar, les persones estan...
8: És clar, les tècniques, el tècnic.
17: Sí.
10: Que fan feina el programa, clar que sí. I que al final molta gent, la televisió, costa...
8: Ja ho saps, tu, sí.
10: Sí, costa molt fer televisió.
8: Molt.
10: Necessiten moltes persones.
8: Sí, molts psicòlegs també.
10: També.
17: Ai, ara molt mataran, Javi, m'ho han deixat naranja.
8: Amb naranja no
21: pot ser. Vinga, naranja, també entres.
10: No passa res.
8: Ja està, naranja. Oh, mare meva.
10: Quina naranja.
17: Ai, se realitza
8: d'hora.
17: No feim res en sella.
8: Ella era més important.
17: Mare meva.
8: Déu meu.
10: Qui te diu? Una pesada. Tècnics, de llum, de so, de...
8: No, bueno, ja ho ha explicat a la Laura, tenim un equip molt, molt important de gent, de plató, no? Que els dies que enregistrem el concurs, tenim les càmeres, tenim els tècnics de llum, tenim la realitzadora, Naranja Lustarazo, que és una crack, sí. Tenim, bueno, un equip, també tenim un equip del grafista, que en Jandro, que també em posa les preguntes, tenim un equip. El mínim imprescindible per fer un programa com sí. aquest, que és tan complicat.
17: És que els dies de gravació hi ha més de 30 persones per allà. Oi?
8: Sí.
10: I el plató l'heu fet tot de ben nou?
8: Tot de ben nou, sí.
10: I Ideas Programa també?
8: Sí, Ideas Programa és un programa de Slavata Productions, de José Manuel Maíz i meu, i res, estem encantats que sigui un format totalment fet aquí.
10: Molt bé. Doncs aquesta és la primera prova. Javi, te toca tu ara.
17: Uf. No t'hi hagi ningú,
8: No serà la mateixa, no? No serà la mateixa prova?
10: No.
8: Ah, menys mal.
10: Volant la carraca en marxa.
21: Vinga, Javi, tu tindràs 30 segons també per dir noms de concursants que veurem que passaran per la roda del temps.
10: Se pot fer spoiler?
21: No falta que digui llinatges.
8: Ah? És que jo no sé si me'n recorda.
17: Vinga, jo t'ajudo,
8: Vinga, ajuda'm. Tenim en Pep, tenim en...
17: Nacat.
8: Nanuna. Tenim Neus, Núria, Maica.
17: En Joan, Albert...
8: Jo no me'n recordo, jo se'm faltava amb els noms, a més. Què més tenim? Què més? Anna, aquesta, com se deia?
17: Home. Nanuna ja l'han dit,
8: Nanuna ja l'han dit. És una pregunta molt difícil.
17: Aina, dues aines van tenir.
8: Aina, sí, van venir dues aines. Bueno, José Antonio.
21: Molt bé.
8: És que és...
21: No sé si en coneixeran cap,
8: eh? Era més fàcil dir l'equip, eh? Era més fàcil dir l'equip.
17: No, jo he errat, eh?
10: La màquina t'ha tocat això, Javi.
8: Ja.
10: Ho has fet molt bé.
8: Ja ho sé, no he fet el que he pogut, és que no... Clar,
10: sí, tanta gent que passa.
8: Sí, sí, no, cada setmana passen quatre i, clar,
10: per això
8: no ho recordar.
10: Molta gent, i molta gent que passarà. Òbviament, per cert, encara poden participar, obriu...
8: Sí. Aquí has de dir tu, Laura, que tu tens millor memòria del telèfon per participar i el WhatsApp.
17: Mos heu d'escriure en el 690522283 o la roda del temps @ib3.org. Mos sé millor que el meu propi telèfon, això ja.
8: Sí, el telèfon és molt important perquè la gent... Volem conèixer molta gent que vingui a concursar.
10: Sí. I què han de fer? Enviar un missatge?
17: Un missatge, un WhatsApp.
10: Un WhatsApp basta. Hola, vull venir a participar.
17: Hola, exacte. I ja mos posem en contacte i ja...
21: Ara va de fer.
17: Sí,
10: se l'estima, va de fer. És que se l'estima el venir.
8: Sí.
21: No, no, sí. Molt àgils, eh?
8: No,
10: jo ho trobo molt difícil. Sí.
8: Que no, Marga, tu has de venir...
21: Podem venir tots dos.
8: Sí, i tant.
21: Abans,
8: tots dos, clar que sí.
21: L'hi he proposat, però...
8: Sí, no.
10: Però farem equip.
8: Us agafes la paraula? No, heu de venir.
10: Sí,
8: heu d'anar
10: tots sols.
17: Heu d'anar tots sols,
8: No, podeu venir, però competint un contra l'altre.
17: Ja, un contra l'altre.
10: Això ja no m'agrada tant. Molt bé, primera prova superada. En tenim una altra i és aquesta.
2: Guanya qui la sap més llarga.
10: Va, ara us farem dues preguntes sobre l'inici de tot del temps, és a dir, una cosa que sigui molt antiga, més que l'any 1900 que vosaltres començau.
17: Ai.
10: En aquesta roda del temps. Tindrem dues preguntes per a mi, començarem per la Laura. Laura, primera pregunta. El còmput del temps a partir de l'era cristiana va ser proposat l'any 527 pel monjo Dionís Exiguo, tot i que no va ser assumit fins més endavant per part del papa Bonifaci IV. Però saps a quin segle era tot això?
21: Va ser el segle VII o va ser el segle XIX?
17: Segle VII?
10: Molt bé, Laura.
21: Clar que sí.
10: Fantàstica.
21: Clar que sí.
10: Doncs sí, el segle VII ja ve d'enrere, això.
17: Sí, fa temps, sí.
10: Segona pregunta, i aquesta és per en Javi. Javi, pregunta per tu. El primer calendari solar de la història va ser el calendari egipci, creat a l'antic Egipte, que varen crear el primer calendari solar conegut a començament del tercer mil·lenni abans de Crist, i que va ser substituït el vell calendari lunar basat en els cicles de la lluna. Però sabeu què establia?
21: I d'aquest primer calendari solar de la història, dividia l'any en 365 dies o dividia els minuts en 60 segons?
17: Uf.
8: Jo crec que la primera opció, no?
10: Molt bé, clar que sí.
17: 65 dies. Molt bé.
10: Molt bé, eren difícils aquestes. Molt bé,
17: són difícils, molt i mos diuen que el nostre programa és difícil.
8: T'anem a dir, mos volen enfonsar les nostres carreres.
21: Però, clar, són dues preguntes, ja està.
17: Sí, ah, ja està.
21: Bé, dues preguntes, heu passat bé.
17: Sí. Bé, enxuat, sí.
8: Les nostres són més fàcils,
10: sí,
8: el programa
10: de Roda del Temps. Sí, actuals, perquè nosaltres...
8: Sí, i més actuals, sí.
10: Mos hem remuntat massa en el temps, eh?
21: Clar.
10: Perquè són molta cosa del 1970, 1980, 1990... Dormils, clar, sí, és que els dormils ja han passat 26 anys, eh?
8: És que n'hi ha tantes coses, Marga, tantes coses
17: que dèiem, ja ha passat, jo què sé, 10 anys? És el 2016, això, no? És increïble.
8: Això del Covid ja va passar fa 6.
17: Fa 6, sí, sí.
8: I això del Covid... Però que era ahir. Em sembla que va ser ahir, i ja fa 6.
17: Sí.
10: És a dir, que teniu material per fer molt de programa.
17: Sí, ha passat moltes coses, història també.
8: Sí, sí.
10: I tant, i tant.
8: I sobretot juguem també molt amb... Això també ho parlaven avui, parlàvem molt de curiositats, no? Coses que a lo millor no són tan conegudes, però que són molt curioses. I passen tantes coses curioses a cada dia, en cada competició de Jocs Olímpics, Mundials, Eurovisió, també ens dona molt, i coses molt curioses.
10: Ets esports també. Ets esports també. També feis com preguntes de tot.
8: De tot, de tot.
10: Sobretot a les rondes més finals, que anau eliminant gent.
17: Exacte, en cara a cara, perquè hagi vist el concurs ja sap que hi ha categories, i d'allà, de tot.
10: Comencen 4, llavors 3, 2...
8: I 1.
10: I acabo 1.
8: Exactament, sí, sí.
10: Allà, però també que concursin tots sols, venen motivats o volen venir amb amics, amb família...
17: Clar, hi ha gent que vol venir acompanyada, perquè s'assusten un poc de dir, com serà això? Però poden venir tots sols, poden venir acompanyats, jo crec que
8: sí,
17: al final...
8: Sí. Aquí el que és important és que vinguin a passar-s'ho bé i s'ho passen bé. Hem de dir que bueno, ja han registrat uns programes i la gent ve amb nervis i se va encantada. Que és el millor que... El manco allò com a director del programa, jo crec que a la Laura igual, és el més important, que la gent quan se'n va per la porta digui m'heu passat superbé, ho recomanaré a tots els meus amics i familiars i gràcies per tractar-nos tan bé, perquè al final guanyes tu el que pots guanyar, que normalment tothom se poden endur uns diners, no? Si no s'hi duen el vot se poden endur uns diners, però sobretot que s'ho passin bé.
17: Jo, és que rebre un missatge el dia següent d'un concursant m'ho vaig passar pipa, i jo això m'omple d'alegria, perquè jo també m'ho pas pipa, saps? I és que jo vull que la gent s'ho passi bé.
10: S'ho passi bé, clar que sí. La Roda del Temps, a les 9:30, cada dia a IB3 Televisió, de dilluns a divendres. Avui parlàvem amb Laura Arias i amb en Javier Bizarro, director i presentador del programa, i mos queden dues preguntes per vosaltres.
17: Vinga.
10: Dues proves.
17: Dali.
2: L'endevinalla.
10: Va, primer començarem amb un endevinar, que ara vol llegir-se l'estima si sabeu la solució.
17: Vinga.
21: Diu així, és un finestró amb un vidre que no dona cap carrer i per ell s'hi veu molt bé, de gent externa, la vida.
17: Amem, torna-hi.
21: És un finestró amb un vidre que no dona a cap carrer i per ell s'hi veu molt bé, de gent externa, la vida.
17: Uf.
8: El mirall, no?
17: El mirall, jo també pensava en el mirall, però...
8: Oh, no.
17: És un finestró que no dona cap carrer.
8: O sigui, mirar, no
21: és un finestró amb un vidre que no dona cap carrer i per ell s'hi veu molt bé, de gent externa, la vida.
10: Allò que pensa.
17: Ai, ets a televisió.
21: Pot ser.
17: Ai, és a televisió. Molt bé.
3: Un finestró amb vidre.
22: Un finestró amb un vidre.
23: Uns primàtics.
24: Un mirall.
25: Això deu ser algo com de xafardits ja, no?
26: Un bon paller.
27: No és.
28: Un finestró amb un vidre.
29: Unes ueres.
30: Ses ueres.
31: No són unes ueres.
32: Poden ser ses ueres, no ho sé.
29: Unes ueres, no?
30: És un vidre, no? I veus sa gent?
31: Sull.
30: Sa vista, bueno, no faig, si no sa sull.
33: Un objectiu.
34: Un objectiu.
35: Una càmera de fotografia.
36: O de mòbil, o...
37: Un retrovisor.
38: Un mirall.
39: Una foto. Un àlbum de fotos. Un vídeo.
40: No ho sé.
41: Fa l'estona, repetir.
42: Una finestra.
43: La pantalla.
44: La pantalla del cinema.
2: Un finestró.
4: Un televisor.
2: I no donen el carrer.
5: La tele.
6: La tele.
7: Ah.
9: La tele.
11: La televisió.
12: La televisió.
13: La televisió.
14: La televisió.
15: La tele. La tele.
16: Televisió.
18: La televisió.
19: La tele.
22: La televisió.
15: La tele.
10: Clar que sí, la televisió. La televisió. Ha costat. Sí, sí, sí, sí.
8: Jo tenia el mirall d'aquí, no, no, no, no podia sortir.
10: Tenim el cervell fregint-me, però ell, de tant
8: és
10: prou. No, me fa gràcia, president, diu la televisió, el televisor, depèn d'una persona, li diu en femení, una persona li diu en masculí.
17: Jo dic en femení.
10: Però és vera que molta gent encara, tot i que s'estava augurant al final de la televisió de fa molts anys, la gent continua mirant la tele, no?
8: Sí. Mira, vaig llegir ahir o abans d'ahir que miraven la tele 26 milions de persones cada dia.
17: Jo crec que sí, això no...
8: 26 milions me refer a Espanya.
10: Espanya, sí.
17: No se'l mira, al final, jo crec que de la tele no... No acabarà.
10: No.
8: Què va?
17: No.
10: I va començar molt bé i ens va mirar molta gent.
8: Sí, sí, estem molt agraïts.
17: Moltes gràcies, sí, a tots els espectadors. Sí, sí.
8: Molt agraïts, sí, sí.
10: Que bé. Doncs avui un altre episodi i demà he passat també i tot cada dia. Tenim la darrera prova i és aquesta.
1: D'on m'has dit que és?
10: Ara, Javier i Laura, sentireu un fragment d'una persona que parla i mos haureu de dir d'on és a dir, de quina illa de les Balears és i de quin municipi. No és vera? Aquestes dues coses.
17: M'agrada, vinga.
10: Esteu preparats?
17: Sí.
10: Endavant.
24: Una apassionada de la cuina i una ànima inquieta per naturalesa. El meu propòsit, recórrer les Balears a la recerca de les receptes
10: per
24: més saboroses...
17: No, però... perquè coneixem la companya, la companya que xerra. Però, escolta, de bona és la Virgínia, no Virgínia?
8: De Lloseta, no?
17: De Lloseta?
8: Jo crec que sí, de Lloseta. Ara me fas
10: dubte. Ara vas a ficar-te amb un problema.
8: No, jo crec que és de Lloseta, no?
10: És de Virgínia Kegles.
8: Virgínia Kegles. No és de Lloseta?
10: Sí.
17: Ah. És de Lloseta.
10: És de Mallorca. Bé, lloc de naixement... Crec que és un altre, però tampoc no estic segura. Li brindo de manera...
8: Sí, no, ara li cridaré i diré que m'ho digui. Jo sé, de Mallorca sabia què era, eh?
17: T'imagines?
8: Això ho tenia clar. I jo crec que ha viscut també molta Palma. No ho sé, no ho sé. Mos ha ficat en un...
17: Sí, mos ha ficat en un embull perquè...
8: Hauria preferit a una altra persona que no coneixeix. No, però sí.
10: Molt bé.
8: Jo crec que és de Lloseta.
10: Correctíssim. Molt bé, na Virgínia Kegles, que també és companya vostra.
8: Sí,
10: participa en el programa.
8: No, participa. No. Participa bé després del dilluns, després del nostre, igual que cada dia després.
10: Ets la mateixa productora.
8: Sí, la productora és la mateixa. Sí,
10: que
8: sí,
10: Terra de Sabors,
8: sí,
10: que és el programa que se fa
8: després. Estem encantats, sí, Anna Virgínia, sí, també sí. Una dona que jo crec que va pels pobles de Mallorca i de Menorca i d'Eivissa i de Formentera molt... tothom l'estima quan va als pobles, així que també estem molt contents.
10: Doncs exactament. Fins aquí el programa. Moltíssimes gràcies, Laura, Javier. Voleu dir qualque cosa als espectadors, als nostres oients, als vostres espectadors?
17: Estem superagraïts que mos mireu, que ho passeu bé en la roda dels temps, que bé, això acaba de començar, ja mos direu, però que s'animin a venir a participar, també. Si aquí qualcú se vol animar a venir a participar, ja vos recordes el número, vinga, 69052283.
8: I el correu electrònic?
17: La roda del temps, @ib3.org.
21: Ha estat molt fàcil. Oh, sorpresa, ha estat això, no? Que bé.
10: Javier, Laura, enhorabona, la roda del temps de televisió. Moltes gràcies.
8: Gràcies.
10: Enhorabona. Per aquesta estrena, gràcies.
8: Gràcies.
10: Arriben els serveis informatius i tornem.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
26: Companys, començant temporada, què poden fer?
27: No sé, per exemple, farmejar aura.
26: Què?
34: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
27: No, jo no soc la moderna és ella.
37: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
26: Però què fan exactament?
27: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
26: Però ho fan els joves o no són tan joves?
37: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
34: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
40: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
41: Si a tu t'he dit vel,
40: tinta,
41: mur,
40: cornada...
41: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

Moment per començar aquesta segona hora de programa, segona hora d'Atenta. El tenim totes en lletres i ara tenim en Toni Cardell, que ens acompanya aquí al control tècnic. Si fins ara han jugat amb la roda del temps, el nou concurs, el nou programa d'Ivetres Televisió, cada dia de dilluns a divendres a les 9:30 del vespre, just després dels serveis informatius, ara hem de conèixer quina és la notícia del dia.

0: I per conèixer la notícia del dia, a saludar ara mateix en Celestí Olivem.
1: Som aquí.
0: Tot d'una vena Maria Pons. Celestí, del dia no és la notícia perquè és de dissabte, però sí que nosaltres hem volgut fer el nostre petit homenatge avui. Clar, en Entomeu Català.
1: Sí, no és vera. Que de dissabte que... Això, que ho ha sentit i ho ha viscut molt i avui hem pogut xerrar amb ell i tenim paraules d'ell en aquesta primera mitja hora d'aquesta segona hora.
0: De com ho ha viscut,
1: sí, de com ho ha viscut,
0: clar,
1: com ha viscut aquest cap de setmana
0: fill predilecte,
1: intens.
0: Sí.
1: Perquè, clar, pensa que...
0: És una de la major distinció que te pot fer...
1: És la màxima distinció d'un...
0: Més que fill il·lustre, sempre he tingut aquest dubte.
1: És la màxima distinció d'un municipi, a més que se va fer a un ple... que
0: ben
1: va ser públic,
0: sí.
1: Multitudinari.
0: M'ha agradat perquè vam posar la taula.
1: Un acte popular, la taula d'esplà.
0: Sí, quadrat,
1: a
0: plaça, ben quadrat, en forma dur.
1: A plaça de Vilafranca, clar, ple de gent, no només de consistori, de la corporació municipal, d'autoritats, sinó també del poble, i també acompanyat per tot el seu equip de Projecte Home, aquesta entitat que va crear ara farà 40 anys.
0: Entomeu Català. Avui, doncs, aquest petit homenatge que feim a la distinció de Entomeu Català.

0: Idò, sí, el Paradís de Vilafranca. Sí. Saludam abans de continuar Anna Maria Pons, que ja és aquí. Maria, perdona, com estàs?
1: Com va? Jo és que sento en Tomeu Puenya i m'invoc. O sigui, sí, he de comparèixer.
2: He de comparèixer.
0: I també tenim en Eugènia San Pedro. Tu també fan d'en Tomeu Puenya, Eugènia?
3: No bueno, tant. No l'escolt molt, però està molt bé.
0: Sí,
3: t'agrada. Parlant, sí. Sí, tothom el coneix.
0: Molt bé, ara parlarem de cine, però abans aquest petit homenatge que avui feim en Tomeu Català.
2: Clar, en Tomeu Puenya, que té cançons per tot, evidentment també en té dedicades en el seu poble, Vilafranca, amb aquests somnis de Vilafranca. La cosa va a Tomeus, aquests dos insignes vilafranquers, però xerram del fundador de Project Home, en Tomeu Català i Barceló, que ja fa quasi 40 anys, el 1987, que va crear aquesta entitat i de dissabte que té la màxima distinció del municipi vilafranquer per la seva acció social, humanitària i de suport continuat en els col·lectius més vulnerables, com n'ha destacat el consistori amb aquesta distinció que li ha fet, i també per la seva profunda vinculació i estima al poble. Un acte dissabte en que el varen nomenar fill predilecte, que va donar inici precisament a les portes de la casa d'en Tomeu Català, amb música, un passacarrers amb xeremies fins a plaça i llavors repicada de campanes. Sentim en Tomeu Català, que recorda com ho va viure dissabte.
4: Primer de tot, ho vaig viure amb molta d'intensitat. Havia estat molt conscient durant tots els dies anteriors que no volia només aguantar-me, sinó viure-ho amb intensitat. I ho vaig fer. I que vaig sentir moltes coses. Primer de tot, una gran alegria, una gran gratitud pel meu poble, una gran gratitud per tota la meva història. Vaig estar molt content. I vaig estar molt content per tota la gent que va venir. Sap què suposa anar de casa nostra, en què havia passat la infància i la joventut, jo que sé, un venia i me deia, aquí em varen ensenyar a rosa rosa, aquí varen fer això, varen fer lo altre. I jo hi havia passat moltes hores venent ciment i porlant i coses d'aquestes en l'estiu, no? I de que nostra fins a l'església i de l'església, s'esclorada de l'església fins a la plaça, han remallat tot, ple de mata, en les palmes en què cada una tenia una paraula que era família, que era felicitat, esperança, orgull, característiques que dins la vida lluitant per tenir, i fins a arribar a la plaça. I després trobem-me tota aquella gent, una gentada impressionant, molt content. Molt content perquè de la gent del poble, de la gent del projecte, hi va ser, per exemple, la primera alta terapèutica fa quasi 40 anys, era allà. I també els darrers, quasi, que han arribat alguns, perquè en varen venir pocs, per algun de les sitjoles, eren allà. La gent del projecte, l'equip de veterans, tots els baldes de la vila, en fi, molt content. La gent de Purpunyent, però especialment la gent del meu poble.
0: Que bé.
2: Acompanyava tothom, idò, tothom, sí, tothom que ha fet equip i en qui ha fet equip ell durant aquests 40 anys en un acte molt emotiu, un acte popular, també, com dèiem, fet a plaça, per tant, multitudinari, que va ser presidit pel batle de Vilafranca, Montserrat Rosselló, que, de fet, va destacar, com tots els càrrecs que hi va haver en aquest acte, aquesta vessant humanitària de català, va dir, de fet, que cada dia en Tomeu Català salva vides i família i famílies, i respecte a aquestes paraules i a tot allò que li varen dedicar, ell ha tingut aquestes.
4: Per una part, jo entenc perfectament el que va dir Esbalda. Cada dia salves una vida i una família. Nosaltres no salvem ningú. Jo personalment no salvo ningú, i el projecte com a tal tampoc. Donem possibilitat en qui vol que se recuperi, que se rehabiliti, però la lluita d'ell i de la seva família que fa possible això. Nosaltres li donem l'oportunitat, la possibilitat, els instruments terapèutics, hi som, el carinyo, l'estimació, però la feina l'ha de fer ell. Nosaltres no som, en tot el respecte, Lourdes. Nosaltres som unes persones que lluitam, que acompanyam, que hi som cada dia, però només això. Tercera. Sí, per a mi és clau el compromís personal. Però se'n dut a tot sol no feim res a dins la vida. És en s'altres, és en s'equip. I a dins el projecte han tingut la gran sort de tenir unes persones d'equip, de professionals, de terapeutes i de voluntaris que hi hem estat, que han fet un camí plegats, que hem estat sempre, i això és la base de tot.
2: Antonio Català, que destacava aquesta feina de 40 anys incansable, destacava aquesta feina d'equip que sempre ha estat a l'horitzó.
0: D'acompanyament, que és tan important.
2: Sí, clar, feina d'equip, aquestes arrels que també va destacar en aquestes paraules. I respecte de Vilafranca, és a dir, del seu poble, d'aquest poble que ara l'ha fet fill predilecte, Antonio Català ha tingut aquestes paraules.
4: Sens dubte, es va viscut tota una infància i una joventut i sabre que les meves arrels són meves i ningú les me pot llevar, això m'ha ajudat moltíssim. I, per tant, la relació amb el poble ha estat una relació sempre, per ventura, físicament d'en fora, però cordialment molt profunda. Somnis de Vilafranca.
0: I de si, enhorabona en Antonio, fill predilecte de Vilafranca. Abans hem dit, és el mateix fill predilecte que fill il·lustre, haver cercat perquè tenia curiositat per saber ser diferents. I fill predilecte són sinònims de fill il·lustre, però fill predilecte normalment sí que ha nascut en el lloc allà on li fan homenatge. I fill il·lustre

0: Exposició fotogràfica i també sobre la seva vida titulada Tomeu Català de Vilafranca al món, que és tot un recorregut a la seva trajectòria. Li hem demanat a en Tomeu si que li va aparèixer.
1: Bueno, respecte a l'exposició fotogràfica, te diré que vaig venir i vaig anar prest, però no la vaig veure. Per què no la vaig veure? Perquè primer de tot me vaig trobar amb persones que estimava i ja no vaig per veure fotos ni res. Però sé que eren, m'hagués quedat veure-la, però no la vaig veure. Bon any.

0: I de, molt bé, enhorabona, en Tomeu.
1: Clar, massa intensitat, massa moltes sentiments.
0: Coses. Sí, eh? Sí, sí, sí. De també cop. Molta gent que el vol saludar, el vol abraçar, el vol besar, li vol donar l'enhorabona i, clar, no se'n pot veure tot.
1: Exacte.
0: A poc a poc. Ja ho veurà, doncs, aquesta exposició, aquest homenatge que se li ha fet a en Tomeu Català, al seu poble, Vilafranca, a partir d'ara, fill predilecte. Uns anuncis de... No, no farem anuncis encara. Ara posarem la Universitat de les Illes Balears amb els seus consells i tornem tot d'una.

0: Stendhal, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: Les persones supervivents de càncer. Segur que coneixem familiars o amics que han patit algun tipus de càncer. Algunes, malauradament, no han pogut superar la malaltia, però d'altres han aconseguit recuperar-se'n. En català, el terme proposat per referir-se a les persones que han tingut càncer i que fa més de 5 anys que no han patit recaigudes és supervivent a llarg termini de càncer. En anglès, aquest concepte es coneix com el long-term survivor. No són adequades expressions com llarg supervivent de càncer o pacient llarg supervivent de càncer, tot i que es poden trobar en algunes fonts digitals especialitzades. L'adjectiu llarg, quan expressa durada, no s'aplica a persones, sinó a fets, processos o períodes. Tractament llarg, estada llarga, període llarg de recuperació. Per tant, recordeu que la forma adequada és supervivent a llarg termini de càncer. I terme explicat, terme acabat.

0: de ser avui és dimarts i mos toca descobrir un nou momentent, el Maríam.
1: Sí, a veure, man, que pensen els nostres oients, que quin moment els hi fa desconnectar, tenir aquesta estona de relats, i avui concretament sentim un oient nostre molt fidel, que és na Xesca Pons.
2: El meu momentent és quan m'assec a mi sofà i puc llegir un llibre amb absolut silenci.
1: I doncs mira, m'ho subscrit 100%, aquí on hi hagi un bon llibre, que se llevi l'altre. Bé, com us podeu imaginar, els beneficis de la lectura per plaer són molts, perquè no és només un passatemps, pot ser també un exercici complet per al cervell que modifica la seva estructura anatòmica. És a dir, aquest hàbit pot reduir de manera dràstica l'estrès, tal com apunta un estudi de la Universitat de Sussex, que va demostrar que llegint silenci durant just 6 minuts pot reduir els nivells d'estrès en un 68%.
3: Genial.
1: És a dir, que és més eficaç que anar a caminar o escoltar música. Bé, supos que segons per aquí.
0: També ho són, sí, però vagen moltíssim.
1: Idò, i sí, ja 6 minuts en el dia molt bastaria, no? Uh-huh. I d'altra banda, la lectura també afavoreix el desenvolupament de la reserva cognitiva, és a dir, que la lectura habitual per plaer frena l'envelliment cerebral, incrementa aquesta connectivitat de la substància blanca i redueix el risc

de demència i, per tant, també ens pot prevenir de futures malalties. I segons un macroestudi revisat en Infobae amb més de 10.000 joves, els que llegeixen per plaer mostren un acompliment superior en la seva funció executiva, com poden ser la planificació, la resolució de problemes i el control d'impulsos.

0: Feina, això és com els de llegir en silenci. Per tant, el silenci també té els seus beneficis perquè disminueix el cortisol, el famós cortisol i la tensió arterial, perquè segons com diu la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, el renou constant activa aquesta amígdala cerebral que fa alliberar hormones d'estrès, que és el cortisol. En canvi, els períodes de silenci desactiven aquest estat d'alarma física i estabilitza la pressió cardiovascular de manera immediata. També el silenci ajuda a regenerar les cèl·lules i, segons un estudi biològic de la Universitat de Duke, 2 hores de silenci en el dia afavoreixen el desenvolupament de noves cèl·lules en l'hipocamp, que és la regió del cervell lligada a la memòria i l'aprenentatge. Però
1: sí. Això sí que ja és més difícil, fer 2 hores de silenci al dia.
0: Home, jo no els atenc.
1: Llegir 6 minuts ho veig viable. Ara, fer 2 hores de silenci al dia, complicat, sí. Amb tots els estímuls que tenim.
2: Sí. Totalment.
0: També depèn d'on visqui un, no? Si és a ciutat, si és camp, les hores que tingui lliures, però bé.
3: Si vius acompanyat, tot sol.
0: Exacte.
3: Sí, bé.
1: Sí, això també és bé.
0: Però bé, mira, és una aspiració, no? Una utopia, un objectiu que poden tenir a l'horitzó. Però què passa si llegim, o sigui, combinant la lectura amb el silenci? Com dius el nostre oient, idò, aquí ja tenim la combi completa, és a dir, la combinació perfecta per sumar aquests beneficis que han comentat i fins i tot els podem potenciar. Perquè si llegim en silenci, aquesta comprensió que tenim a l'hora d'entendre tot, les lletres, les paraules, les frases, és més profunda i el processament cognitiu també s'optimitza i d'aquesta manera se llegeix més ràpid, s'entén millor i la desconnexió mos du en aquesta relaxació perquè fa que no pensem amb altres coses.

0: Per tant, podríem dir que aquest hàbit o moment en tot de llegir en silenci mos pot dur a oblidar-nos d'aquest renou ambiental i les tecnologies o distraccions més comuns que tenim en el nostre dia a dia i reduir interrupcions digitals quotidianes, que això també és molt difícil, i mos millora el benestar mental i afavoreix la nostra concentració. No sé si vosaltres sou molt llegidors, si vos agrada el silenci, perquè això hi ha gent que se posa nerviosa, no?
1: Hauria de llegir més i sí que m'agrada el silenci.
0: Sí,
2: sí,
0: oh?
2: Sí, sí. Se pot trobar silenci, Eugènia?
3: Sí, jo crec que sí. T'has d'esforçar també, jo crec que és supernecessari tenir un moment per cada un.
2: Esportes hi ha més silenci que Palma?
3: Encara no ho sé, però estic segura de que sí.
0: Té pinta que sí, oh?
3: Home, i tant. Mm. I tant, a més és que, clar, venim de mesos d'estiu que la ciutat mai dorm i és terrible. El renou dels autobusos, dels cotxes, però bueno, és el que hi ha.
1: Sí.
2: Exacte, també molts vivim en una ciutat i sabem que viure-hi i hem de conviure amb aquests renaus, però Maria, moltes gràcies per aquest moment en tot.
0: Gràcies.
2: I tot d'una parlar amb en Eugènia, avui una sèrie.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Jo agarraves, tu i en Pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
1: IB3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
2: Cora.
3: Oh, no. I en Pugues sí.
4: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
1: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
5: Bienvenidos a segunda división.
4: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
6: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
7: En Tomàs, ho pot dir.
4: David Gui, bon dia.
8: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
4: Company Fuster, bon dia.
9: S'ha de fer feina. Sí.
1: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. La Subjectiu, amb Eugènia Sampedro.
2: Eugènia, aquesta sintonia realment és de cine, però m'encanta, però em duu directament a una sala de cine.
10: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Però bé, vull xerrar d'una sèrie que sí. Hi ha gent que té pantalles prou grosses com per les... Molt
10: sí. Sí, sí, sí, totalment.
2: Hi ha gent que les mira amb un ordenador.
10: També, amb el telèfon.
2: Ets el telèfon?
10: Sí,
11: és veritat. És un poc preocupant, però sí.
10: A mi, jo he de confessar que fa molts anys, quan feia feina un posto molt enfora i anava amb el telèfon i havia de mirar les pel·lícules en el telèfon perquè no tenia un altre moment en el dia per mirar-ne.
2: I t'has fixat que hi ha plataformes que no te'ls deixa mirar en el telèfon?
10: En sèrio?
2: No t'hi has fixat?
10: No. Que fort.
2: Sí, sí. A qualque no és que no te'ls deixi mirar, sinó que te la posa en un format... que, bé, ho puc dir, es filmin. Ho posa en un format, perquè
10: que
2: no passa res.
10: No.
2: Ho posa en un format que no se veu bé.
10: Ja.
2: Se veu, però no se veu bé.
10: Filmin mola, perquè tampoc te deixa posar-ho a càmera ràpida.
2: Ah, no?
10: No.
2: Això no ho sabia tampoc.
10: Sí, que això hi ha molta gent, sobretot gent molt jove, que està basada en el TikTok i tal, que sí que mira les pel·lis per 2 o per 1,5... Sí. O sigui, velocitat ràpida.
2: Jo ho sé, perquè a vegades, sobretot quan he d'agafar un avió, m'agrada mirar pel·lícules en els avions.
10: Clar.
2: I quan he d'agafar un avió, me descarrego la pel·lícula, sí, i després la miro tranquil·lament,
10: sí,
2: a dins l'avió. Però moltes vegades, si ho faig a la plataforma Filmin, no me va bé, perquè surt aquesta cosa que és com un...
10: Ja.
2: Com una marca d'aigua, diguéssim, ja, que te dificulta mirar la pel·lícula.
10: Tampoc se poden fer captures de pantalla amb els mòbils.
2: Tampoc.
10: Sí. Mm-hmm. Ni gravar-les, clar.
2: Clar. Per entonces també és per això.
10: Clar,
2: no ho sé.
10: Super la pirateria, suposo.
2: Sí, sí, sí, sí, però me va crear l'atenció. En tot cas, si mirem pel·lícules o sèries al mòbil, també és una manera de mirar-les. Així ja. De vegades, mos du.
10: Sí.
2: Si sou agafar molt transport públic, això també.
10: Sí, i que hi ha formats que... Almenys jo no seré aquí la defensora d'això, però és veritat que, per exemple, pel·lícules d'animació i tal... Bueno, se pot fer, no? Mm. Intentarem que no, però...
2: Mm-hmm. És així. Però bé, avui una sèrie que va ser molt aclamada en el seu moment perquè va trencar esquemes.
10: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Parlant de Girls.
10: De Lena Dunham.
2: Lena Dunham. Què és Girls, per aquella gent que no conegui?
10: Amem, Girls és una sèrie que se situa a Brooklyn, en el barri de Greenpoint, on Hannah Horvath, que és la mateixa Lena Dunham, que... protagonitza aquest personatge, que és la protagonista, vol ser escriptora i fa feina de becària sense cobrar i viu realment des doblers de son pare i sa mare. Fins que en el primer capítol els pares li diuen que s'ha acabat, no? Que no li donen més dobbes per seguir el que està fent, que és bàsicament res. I poc després, ple de te d'opi, perquè en aquell moment està una mica, com podríem dir-ho?
2: Deprimida.
10: Sí, sí. Com que no se troba en el seu millor moment, no? Se'n va a l'hotel on dormen els pares, perquè justament l'han anat a veure allà on viu ella, a demanar-los que s'ho repensin i li deixen anar una frase que perseguirà tota aquesta sèrie, que és: no vos vull espantar, però pens que podria ser la veu de la meva generació, o almenys una veu d'una generació. I clar,
2: clar, aquí ella ja...
10: Sí.
2: Llisto alta.
10: Clar, després en parlarem d'això, però clar, és una frase... bueno, pues bastant heavy, per dir-ho d'alguna manera, que ha acompanyat tota aquesta sèrie i que l'ha perseguit, perquè es veu que se va fer molt famosa aquesta frase i tothom relacionava com aquella sèrie com que parlava d'una generació sencera, que en realitat no va ser la meva generació, però igualment me vaig sentir molt identificada en aquell
2: moment.
10: Però
2: parlant d'una generació de dones o també d'homes?
10: De dones. A més, veure que el personatge, que també ho parlarem després d'anar en Driver...
2: També surten a la sèrie, sí, no només
10: sí.
2: Hi ha dones.
10: Però és veure que tots els personatges que surten homes els escriu d'una manera com a molt concreta i gens atractiva, jo trob. Però, bueno, en el voltant d'aquest personatge hi ha altres amigues, no? Na Marnie, que és n'Alison Williams, que és la millor amiga i companya de pis, que és molt perfeccionista i controladora. Na Yesa, que és na Jemima Kirke, que és britànica i bohèmia, que torna a voltar el món sense cap pla. I na Shoshana, que és na Zosia Mamet, que és la cosina de na Yesa, que és una universitària que ha vist Sex and the City, Sex and Nova York, moltes vegades. I...
2: Clar, vendria la consecució de Sex and the City de...
10: Sí, de fet...
2: Sex and Nova York, aquesta Girls.
10: Sí, sí, sí, 100%. I de fet, després la podem comparar perquè... en aquell moment tota la gent que mirava la televisió, que mirava les sèries, estava com a molt ficada dins Sex and Nova York, no? I en aquell moment, com en Lena Dunham va agafar com el mateix esquema, li va llevar tot el glamour. Girls, veiem com a sexy, molt incòmode, estrany i sovint ridícul, com a pisos molt precaris, feines molt precàries, aquelles coses són cossos, no? Nahana, el personatge de Nahana se despulla sense demanar permís a ningú, i és tot el contrari, jo crec que Sex and the City, que és un grup de dones com a
2: perfectes,
10: espectaculars,
2: sí.
10: Forrades, a pisos de luxe, no? I clar, jo crec que aquest contrast...
2: I totes dues passen a Nova York, però...
10: Sí. I clar, aquest contrast tan absolutament sí. Diferent.
2: Una cosa, sí, aquestes són molt més precàries.
10: Sí.
2: En tots els sentits.
10: Sí, sí, sí, sí. Totalment. I bueno, també hi surt Adam Driver, que en aquell moment era un actor desconegut, interpretant el personatge d'Adam Sackler, que és un al·lot molt estrany, molt imprevisible, amb qui na Hannah té una relació que és de tot menys romàntica. I són 62 capítols, més o manco, de mitja hora, i la podeu veure...
2: Quantes temporades hi va?
10: Jo crec que són 3, 4 o 5. Uh-huh. Sí, són bastantes temporades.
2: Però són curtets els episodis.
10: Sí, sí, sí, duren mitja hora, més o menys. Bueno, jo espero que la vaig disfrutar. I la setmana passada...
2: I per què dius que no és de la teva generació? De quina generació és?
10: Jo soc dels 98, aquesta sèrie...
2: És a dir, que tu ets
10: massa, 2012.
2: Massa jove, tu ets.
10: Jo era molt més jove, clar. I... però bueno, és veritat que a mesura que han passat els anys, generacions com la meva,
2: però tu creus que la miren com ara per exemple Sex and the City,
10: sí.
2: Que és una sèrie de culte, Girls també és una sèrie de culte,
10: sí,
2: igual.
10: Segurament molt més independent perquè crec que sí, però és veritat que sí que hi ha molta gent que la mira, i de fet cada vegada més, i de fet ara que ella ha tret un llibre i ara més ara que ella és tan polèmica, bueno, és ara bastant contradictori, però sí, també en xerrarem ara. I bueno, per què va ser important? Perquè això, no? Quan va arribar Girls, pues en aquell moment tothom tenia en el cap Sex and the City, i aquesta sèrie d'alguna manera pues tenia un públic que jo crec que no s'ha pogut identificar amb aquesta sèrie que en aquell moment era tan popular. I una altra cosa important és que va guanyar dos Globus d'Or, a millor sèrie de comèdia i a millor actriu per ella, que és, com han dit, protagonista i directora. També se'n van dur el premi del Sindicat de Directors dels Estats Units, i Adam Driver també hi va sumar tres nominacions de Semi, i és veritat que aquesta sèrie per Adam Driver jo crec que també va ser com... Bueno, el vàrem descobrir. De fet, arrel d'això va fer Star Wars, Patterson o Històries d'un matrimoni, aquesta que surt en Scarlett Johansson, que és brutal.
2: Sí, sí, l'he vist.
10: El personatge de Adam Driver, jo no sé què trobes, perquè tu l'has vist?
2: A mi m'encanta.
11: És que jo no puc opinar perquè no l'he vist.
10: Ai, vale.
11: He vist Sex and Nova York i sí. Gossip Girl, que no sé si va un poc en la línia. Clar, aquestes lotes de Girls són un poc més grans. O sigui, entre Gossip Girl i entre Sex and Nova York. No?
10: És veritat que Gossip Girl Girl s'assembla molt més a Sexo Nova York, perquè també són niñas riques, saps?
11: Això és vero.
10: Sí, i te mostra una altra realitat, la sèrie de Girls, però...
2: I també diuen que va ser molt innovadora en el seu moment, no ho sé, a nivell de realització de visual. Mm? Com que feia com uns planos, un primer planos així molt...
10: Sí, pot ser.
2: Això he sentit a dir, eh?
10: Sí, sí, sí, sí, pot ser.
2: Que va trencar un poc, també planos de biaix, és a dir, que no, mm-hmm, que no són simètrics.
10: Sí, sí, sí, sí, sí, pot ser, és vera. Ara no ho record, però pot ser. Mm-hmm.
2: I que també quan se va fer la sèrie Mai Neva Ciutat a Mallorca, va veure els creadors de la sèrie Mai Neva Ciutat deien que havien begut de Girls, sobretot. Ai, en quant a
10: realització.
2: Format.
10: Que guai.
2: No sé si és vera o no.
10: Sí, pot ser.
2: Jo dic el que varen dir en el seu moment.
10: Pot ser, pot ser. I, bueno, en el febrer de 2017, la darrera temporada, se va emetre un capítol que se deia American Beach, on Lena Dunham, Nahana, el personatge de Nahana, va a casa d'un escriptor famós, en Matthew Rhys, qui ha criticat en un article per aprofitar-se de les lotes joves que l'admiren. I el capítol que és va ser com molt important perquè era mitja hora dins un pis on hi havia dues persones parlant de poder i de consentiment i justament 7 mesos després va començar el Me Too. Però, bueno, les crítiques d'aquells en va rebre moltes.
2: Sí. La primera... Bones i dolentes?
10: Sí, sí. La primera, bueno...
2: Per parts iguals.
10: Sí, jo crec que va ser un 50-50, mm-hmm, sobretot, amb aquest renom que va fer Sexo en Nova York. Clar, la gent no estava acostumada en aquesta realitat, de gent jove. Clar, nosaltres ara mirem moltes sèries que pràcticament totes mos mostren la realitat d'una generació. No, evidentment, tota la realitat, perquè... Seria un gran problema, com per exemple Eufòria. Sí. Ara n'hi ha moltes. Després va venir Sex Education, que jo l'estic mirant ara, vaig per la primera temporada i m'està encantant.
11: Ah, sí, que guai.
10: És superxula, trobo que té un missatge superpotent i important i m'està agradant molt. Però bueno, és vera que en aquell moment, no, pues deien que era una sèrie ambientada a Nova York, que és una de les ciutats més diverses del món, i a la gent, en els crítics sobretot, se'ls feia molt raro que hi hagués 4 protagonistes blanques i hi hagués tanta diversitat, no? I ella va respondre que no havia volgut escriure experiències pues, que no coneixia. Una resposta que en realitat va obrir encara molt més debat. La segona crítica, així un poc dolenta, és que en el final és una sèrie pues, que se diu ara de Nepo Babies, no? Que són...
2: Explica que es concepte sí. De Nepo Babies, que és molt interessant.
10: Pues els Nepo Babies són gent que creix envoltada d'uns privilegis, com per exemple tenir pares o mares artistes, i que a mesura que se van fent grans ja els situa dins una espècie de confort i facilitats que altra gent que sigui artista no hi pot arribar. Uh-huh. En aquest cas...
2: Que als Estats Units ara n'hi ha molt de Nepo Babies.
10: N'hi ha molts.
2: Moltíssim.
10: Sí, és així. En aquest cas, pues, Alison Williams es fia del periodista Brian Williams, Nathosia Mamet del dramaturg David Mamet, Jamie McKay del bateria del grup de Bad Company i la mateixa Lena Dunham de dos artistes coneguts a Nova York. Molts varen dir que Girls era retrat d'una generació privilegiada que es creia universal. I fixeu-vos que fins i tot aquella frase del primer capítol de sabeu de la meva generació, no? Que era aquella frase que va acompanyar tota la sèrie, se li va girar en contra perquè molta gent la va llegir com si la digués Nadine Dunham i no un personatge drogat, no? Que en aquell moment de la sèrie fa ridícul davant els pares. Bueno, tothom sempre té coses a dir.
2: Per bé, sí, per bé i per mal. Bé, per sí. Això també de el cinema i les sèries i tot això, per poder parlar-ne i que siguin un reflex o no de la societat, però poder reflexionar i que això és lo interessant,
10: sí,
2: també.
10: Sí, 100%, estic amb tu.
2: T'identifiqui o no.
10: Sí, sí, sí, 100%. I, bueno, l'altre dia van dir que comentaríem aquesta sèrie perquè en Elena Dunham ha tret un llibre que se diu Fame Sick, que és un joc de paraules amb homesick, que en anglès vol dir enyorar que teva, no? Aquí el que te posa malalt, diguéssim, fame sick, et sa fama. Bueno, aquest llibre són més de 400 pàgines on Elena Dunham conta que mentre Girls la feia famosa, aquesta sèrie que estem comentant avui, el cos pues, se li desfeia, no? Tenien endometriosi, els hospitals i una dependència dels opiacis i dels ansiolítics que la va dur a una clínica de rehabilitació. Bueno, jo no me l'he pogut llegir, és veritat que me feia ganes fins que l'altre dia va ser notícia, Nelina Dunham, un altre pic, perquè resulta que ha sigut mare a través de gestació subrogada, cosa que jo no estic gens d'acord, i cosa que fa també que a mi se m'hagi caigut un mite, perquè com veus, en realitat aquesta sèrie sempre hem parlat de que és una sèrie que molta gent jove s'hi va sentir identificada perquè mai havia vist pràcticament, per exemple, un cos real dins la pantalla, mai havia vist
2: un cos nu també.
10: Un cos nu, sí.
2: Real, sí.
10: Sí, exacte.
2: En les seves imperfeccions.
10: En les seves imperfeccions. Una, ells també se veuen relacions d'amistat que no són gens perfectes, que se critiquen entre elles, que tenen secrets, però després que en els bons moments també hi són. Relacions que no són sanes, no? I això també pues, era una realitat en aquell moment i, clar, pues que no sé quants anys després aquesta persona que va fer aquesta sèrie de culte faci això, pues és una pena.
2: Ha estat una decepció per moltes persones.
10: Sí.
8: Acaba un mite, clar.
10: Mm. Sí, sí,
11: és que
10: sí.
11: Ha estat sonat per xarxes, oh? O sí. Sigui, jo no coneixia la sèrie, però sabia que ella, o sigui, aquest capítol d'aquesta notícia sí que ho sabia. Perquè sí, sí és estrany.
10: És que és molt contradictori. Però, bueno, Amigues me va agradar molt, no és una sèrie còmoda, no ho va ser mai. Els seus personatges, com dèiem ara, pues, són egoistes, contradictoris i moltes vegades insuportables. Però és veritat que la sèrie tampoc els hi demana perdó ni ens demana a nosaltres que els estimem, no? Pens que aquí hi ha com a la seva valentia va defensar molt que una protagonista no ha de caure bé per, i això a mi també m'agrada molt, sobretot també en les pel·lícules, quan veiem una pel·lícula que el personatge l'odies, trob que també és molt interessant i li dona molta personalitat. I res, fins aquí, Girls.
2: I no, Girls, avui ens ha tocat aquesta sèrie que ara torna a estar en voga per tot això que ha passat, però que no va deixar de ser una sèrie que en el seu moment, i encara ara, doncs, mou i remou i parla sí. d'aquestes coses, que d'aquestes incomoditats i d'aquestes imperfeccions que també s'han de comptar.
10: Sí, no, i jo, tot i això, seré molt transparent, jo aquesta sèrie la recomano. Perquè trobo que té un missatge molt important i, bueno, a vegades, sempre que se'n pugui, hem de poder separar l'obra de l'artista.
2: El
11: un
2: tema.
11: Gran debat.
2: Sí, sí, és el tema de sempre. I les contradiccions humanes, també. Sí. I de moltes gràcies, Eugènia, com sempre, un plaer.
10: Gràcies.
2: Ara hem de fer una pausa i tornar tot. No.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
6: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
7: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
8: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera, alhora que plora, ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
9: En Joan de fugir, i de, se va acostar en allò fos lo que fos, i de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls. És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
6: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
10: Sí,
11: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
10: Què saps?
11: No has de venir a presentar el programa?
10: Quan?
11: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
10: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
11: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
10: I prepara el regreso, que torno.
6: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.

0: I de l'escriptor de Palma, Eduardo Jordà, qui ha fet llibres com el que va dedicar a Nick Drake i assajos biogràfics a Van Morrison i Hank Williams, acaba de publicar a l'editorial Libros del Asteroide número 0, Bob Dylan, retrato de un hombre invisible, una aproximació singular a la figura del músic estatunidenc que ha canviat els propis codis de la música popular, però que és tan inabastable, enigmàtic, esquiu i camaleònic com ell.
1: Exacte, i nosaltres volem parlar, com dèiem, amb Eduardo Jordà. Com estàs, Eduardo? Benvingut.
2: Hola, bones tardes. Molt bé, escoltant-vos.
1: Sí. Que bé. Eduardo, quantes vegades has vist Bob Dylan en directe?
2: Només dues vegades.
1: Dues vegades. No.
2: Sí, sí.
1: Home,
2: hi ha gent...
0: Ja són.
1: Sí.
2: Ja, sí, no, però hi ha gent que l'ha vist 150 vegades, que el segueixen com si fos el Messias, saps? No, jo només dues vegades, una vegada aquí a Sevilla, on visc, i una altra a Pensilvània, Estats Units.
1: Idò, sí, a diferents llocs. I te va a cor prendre tant com diuen el directe?
2: Sí, bé, però sobretot quan el vaig veure a Amèrica, sobretot pel públic que hi havia, que és un públic que aquí no veus, perquè aquí a Europa el públic és molt distint, no? Allà hi havia gent de tot tipus, no? Hi havia militars, hi havia adolescents, hi havia hippies que duien sigles visquent una muntanya i que només havien baixat per veure el concert. En fi, era un tipus de públic que no veus normalment aquí, on normalment és gent ja d'una certa edat, d'un cert nivell cultural, però ja no, era molt distint.
1: Molt divers. I com hi arribes? És a dir, en quin moment dius, jo vull fer un llibre sobre Bob Dylan?
2: No, això va ser una casualitat, perquè vaig escriure un article sobre en Dylan, perquè vaig anar a veure la pel·lícula que varen estrenar fa poc, a Complete Unknown, que no m'ho va agradar gens.
1: És que ho sabia, que no t'agradaria, t'ho volien demanar.
2: Gens. Me va aparèixer horrible. I vaig escriure aquest article i el director de Llibres de l'Asteroide me va contactar perquè va veure que hi havia un possible llibre dins de l'article. O sigui, que va veure el bessó d'un llibre, no? I sí, i a partir d'aquí ja el vaig escriure.
0: I l'has afrontat en aquell llibre com més com a fan o més per voler abastar aquesta figura inabastable que és en Bob Dylan, és a dir, aquest home invisible que dius?
2: No, com fan, no, perquè no ho som. A més, crec que la figura d'un fan no serveix per escriure un llibre, sinó que he intentat perseguir un poc aquest personatge tan esquiu, tan esmunyidís, no sé si se pot dir, no? Que sempre s'ha amagat, que mai ha volgut parlar de si mateix, i quan parlava de si mateix era a través de màscares, a través de personatges molt distints, inventats, i clar, era lo de cercar una aproximació en aquest personatge que ens ha influenciat a tots. Jo crec que no hi ha persona que hagi viscut el segle XX i la primera part del segle XXI que no hagi estat influenciada per la música d'en Dylan, no? Era això, no?
0: Clar, sí. Un músic que va canviar els codis o que ha canviat el codi de la música popular i tornant un poc a la base de tot, a l'embrió, clar, el títol d'aquest llibre és número 0, no? Que recorda aquesta anècdota d'en Dylan que li va dir a Leonard Cohen que ell era el número 1, és a dir, que en Cohen era el número 1, però que ell era el número 0.
2: Sí, és la típica forma de llevar-se importància, però en el mateix temps destruint per complet l'altra persona, no? És el que se diu un elogi enverinat, no? Perquè anaven tots dos dins el cotxe i va sonar una cançó d'en Dylan i en Leonard Cohen li va dir: Leonard, you are the number one. I en Dylan li va dir: no, jo no som el número 1, el número 1 ets tu, jo som el número 0. Clar, si et compares els números, el 0, que és un número enigmàtic, perquè ni tan sols els matemàtics saben si és realment un número, perquè no té substància, però clar, com a número és molt més important que el número 1. El ser ho és tot, o sigui, pot ser no res i si tu vas afegint zeros és infinit, no? Per tant, va trobar una clau per llevar-se importància, però al mateix temps per demostrar que és molt més important que qualsevol altre artista de la seva època.
1: I per què? Per què creus que és més
2: important?
1: Ah, bueno,
2: perquè ell se considera molt més important.
1: Ah, ell mateix també s'ho considera.
2: Ell mateix se considera... Ell ho deia, com dir, Leonard Cohen, tots, crec que qualsevol aficionat a la música sap que és un músic i un poeta incomparable, no? Però clar, en Dylan se considera que està més enllà, que està a un altre nivell, a una altra dimensió, com a zero, com a número zero, que està, és un número que existeix, que està per tot, però que en realitat no significa res, perquè zero és no res, no? Però ho és tot en els mateixos temps, no? Era aquesta forma de llevar-se importància, però en el mateix temps se'n donava tota la importància possible, no?
1: Justament aquest estiu xerràvem amb un amic que va anar al concert que va fer Bob Dylan en el Liceu de Barcelona, ara fa 3 anys,
2: i sí, en el 21, en el 2021, me pareix que va ser.
1: Sí, ah, val, idò sí. I me contava com va ser l'experiència que va fer deixar el mòbil a tothom a la porta.
2: Sí. Que no diu res,
1: exacte.
2: No saluda, no fa cap gesta de reconeixement en el públic. Entra, surt a l'escenari, comença a tocar... acaba de toquear, se'n va sense dir ni bona nit, ni adéu, ni res.
0: Per què
2: número
0: creus?
2: Zero.
1: A tot el contrari de les estrelles de pop actuals.
2: Perquè ell vol ser... No és una qüestió premeditada, és que ell és així. Ell no vol ser res que tingui que veure amb una estrella normal de rock, amb una Taylor Swift, per entendre'n-vos. No saluda, no vol afalaguiar el públic, no vol intentar... Good night, Barcelona! El que diuen tots. Buenas noches, España! No, se'n fot. Qui vulgui anar a escoltar-lo, que hi vagi, i si no, pues ja està, no? No t'afalagarà, no cantaràs les cançons que tu vols escoltar, perquè normalment tothom vol escoltar Blowing in the Wind, o... Highway 61, que ho he posat en el començament. Però no, ell tocarà les cançons que en aquest moment li ve de gust tocar, saps?
0: Creus, ja Eduardo, està, que el coneixeríem bé en essència en Bob Dylan si no fos per tots aquests elements que despisten, que distorsionen, que fan que sigui esquiu?
2: Bé, Bob Dylan és en Bob Dylan, no pot ser d'una altra manera. Jo crec que això ha creat que tots tinguem, bueno, totes les persones que tenim un interès per la seva música, això ha creat que sigui un personatge més fascinant, perquè evidentment aquesta obsessió per ser esquiu, per ser invisible, per no donar una clau de lo que vol dir, per amagar-se, per intentar cercar qualsevol tipus de màscara per amagar-se, no? Jo crec que això el que fa és que tots tinguem més interès per saber què és el que hi ha a darrere del personatge i que sigui la persona real que ha creat aquí la música, la poesia i una obra extraordinària.
0: Eduardo, tu pot ser que ens puguis donar un poc de llum. Fa un parell de dies recordàvem aquesta llegenda viva que encara circula, que en Bob Dylan a final dels 60 va ser per Formentera. No sé si la saps.
2: Sí, la conec.
0: Si la saps, si la saps desmentir... O si tenim qualque prova fidedigna.
2: No n'hi ha cap ni una. Jo m'ho vaig creure perquè era verosímil, era una història que sí, l'any 67, en plena època hippie, deien que en Dylan havia estat visquent un molí a Formentera. Però realment tot és fals. En Dylan l'any 67 va estar visquent a Woodstock, a Nova York, amb sa dona i els fills, perquè ja tenia família, i no se va moure en tot el temps, o sigui que tot això és fals. Però és una típica llegenda creada per la gent que vol incorporar la vida de Dylan a la seva pròpia vida, no?
1: I de tot això i moltes coses més trobareu en aquest llibre fantàstic que ha escrit en Eduardo Jordà, amb qui hem parlat. Se titula Número 0, Bob Dylan, retrato d'un hombre invisible, i està publicat per Libros de l'Asteroide. Moltíssimes gràcies, Eduardo.
2: A vosaltres.
1: I també una ferrada grossa.
0: Una ferrada.
2: Igualment.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Fins prest, adéu.
1: Fins aviat. I no, fins aquí el programa d'avui. No ens queda més temps. Hem acabat amb Bob Dylan. Antoni Cardellà ha estat el control tècnic, Maria Pons, en Celestia Oliver i una servidora. Tornant demà.
0: Fins demà.
1: Au, i dalt, les 3:05. Fins demà.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baresal i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. La clau per connectar amb aquest programa és deixar-se dur. Obrir bé el cap i les orelles, en la imaginació, és una metàfora que dic, clar. Activar l'escolta activa, animar-se a fer preguntes i deixar-se sorprendre. Fixeu-vos en la riquesa de les paraules polisèmiques, que pots tenir la clau del teu futur i una clau que obri la porta de casa teva. Són dues claus diferents, però que perfectament podrien explicar una mateixa història. La clau és vostra.

0: San Pedro de Macorís.
1: Vámonos a Inamar, quina cançó també més animada mos has triat.
2: Energia animada, que és dimarts, que ho necessitàvem.
1: Totalment, fins i tot en Toni Cardell en el control tècnic l'has posat a ballar. Ai, mira que ell està pel que està, que és que tot el que nosaltres d'ahir a dins aquest estudi de Tres Ràdio surti perfectament i puguem connectar amb els oients. Juan Luis Guerra tiene la llave de tu corazón, però a Aina Marc, si li dic clau, que li ven el cap?
2: Idò, jo me ve algo més senzill avui, eh? Me fa pensar en les claus de casa que sovint me l'ardeix, la veritat. I com que jo me volia sentir acompanyada amb un sentiment, avui quan he tret en un carrer la paraula, he decidit demanar si la gent li havia passat el mateix.
3: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
4: Ell sí, perquè a mi no me deixen ses claus que nostre. O sea,
2: no te les deixen, saben que et despistada.
4: Sí.